0: I més notícies, en aquest cas, en clau cultural, perquè els gaussacs conviden el veïnat de Sant Cugat a omplir la pinya del concurs de castells, que serà aquest dissabte. I Oxfam Intermón fa 70 anys amb una crida per posar límits a la concentració de riquesa, sens dubte una festivitat prou important a casa nostra. I en clau esportiva, victòria destacada i lideratge d'un equip invicte al Sanco femení, després de desfer-se 2-1 davant l'Europa B. Propera jornada de les de Raül Raposo visiten el camp del segon classificat, el Sígol de Badalona. I creu per a l'equip masculí, que cau derrotat per 0-2 davant del Tosa, 2 jornades a la primera catalana, grup primer, i encara no coneixen el que és guanyar ni tampoc sumar punts. Propera jornada, el conjunt de Lluís Macià tornarà a jugar a la Jaume Tubau. En aquest cas, rebrà la visita del Figueres, que suma un triomf i una derrota en aquestes 2 jornades de competició. Més informació, com sempre, a cugat.cat i als diferents butlletins horaris i a les xarxes socials.
1: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Dani, a tu t'hagués agradat ser llibreter o crític literari?
4: Sí, llibreter, no crític literari. Llibreter sí, perquè és que trobo que és una feina preciosa. O sigui, bueno, hi ha gent que li agrada anar al mercat, no?, i que et recomanin, ah, avui està superbé el tomàquet. Bueno, doncs a mi m'agraden els llibres, i per exemple estem aquí a la llibreria Tomiris, que és la meva llibreria de confiança, que està l'Helena, sempre vinc amb un llistat i ella em recomana altres coses. I m'agrada, perquè em deixo sorprendre, i com m'agrada llegir de tot, sincerament, de tot. De fet, això és una cosa que penso que és el que s'està perdent i és el més important, que és la curiositat. Si tens despertar la curiositat, sempre és bo. I llegir és el que desperta.
3: T'ho dic perquè, com ja l'oient pot inferir, ets una persona que llegeix molt i que et trobo sovint a xarxes o pels llocs on et veig recomanant allò que es diu mandanga de la bona.
4: Sí, llegeixo molt. De fet, abans me n'anava, i això és literal, ara tinc un Kindle, és una marca, però bueno... però me n'anava amb una maleta de llibres de vacances, o sigui, m'emporto un llibre per dia, literal. Sí, m'agrada recomanar, perquè crec que si... jo, de fet, escric, bueno, però no pensava que seria escriptor, però bueno, ho soc, però crec que per llegir i per la vida, sobretot avui en dia, has de conèixer molt bé de moltes coses, de filosofia, de la cultura general, de història, etc, etc, però sobretot de com es construeix un relat, perquè el que ens venen sempre són relats. I això, perdó, ja que ho vaig aprendre molt l'any passat quan vaig anar a Ucraïna, que vaig anar de jurat internacional sota les bombes a la guerra, i que me n'adonava que és que realment és que estem molt absorbits per relats que ens venen amb imatges i ens repeteixen, i que no dic que tot sigui mentida, no estic dient això, però simplement que has de viure les coses, has de tenir un pensament crític.
3: Jo crec que ho hauries fet genial de llibreter, però en lloc d'això doncs vas optar per la dramatúrgia i la direcció teatral. No t'ha anat malament, de moment. Llegir ajuda, no?, a crear millor, ens deies.
4: 100%. De fet, jo l'únic que generalment no llegeixo de vacances és teatre. Ajuda perquè t'ajuda a crear històries, a tenir idees i pensament. Jo, per exemple, m'agrada molt la filosofia i els assajos, a pensar d'altres formes, bàsicament. Sí, a canviar el teu eix.
3: Dani Meyer fa molt que va pel món, però ho va, com diuen els joves, petar, sí, amb Vaca, que va ser un exitàs. Vas recollir un premi de teatre de Barcelona, 2 Macs, 4 butaques, s'ha editat com a llibre, l'han traduït a no sé quants idiomes i s'ha representat a diversos països. I tot amb un text escrit en una nit a raig. I sempre escrius així, no? O no?
4: Sí. Sí, no en una nit, però sí. És que jo crec que... però això és una cosa meva, eh? O sigui, hi ha altres fórmules. A mi em serveix molt... Crec que és el fet creatiu... a mi em serveix impulsivament. Després està el fet artesanal, que també un artista és el fet creatiu i també el fet artesanal. El fet de dramatúrgia, d'ordenar, d'estructurar, de netejar, de comprimir cada frase, això sí que és un fet de moltes revisions posteriors. Però l'impuls crec que és important que sigui a raig per mi, perquè si no és molt intel·lectual. I això no serveix per teatre. El teatre és incorrecte, és visceral. Si no, estàs tirant un problema a l'actor o al director.
3: Ara tornes sí. amb una altra obra, Crash, sí. que és un musical musical. I ho dic així perquè totes les propostes teves que jo he vist, he notat que tu, la banda sonora, sempre hi tens una especial cura. De què va Crash?
4: Bueno, a veure, és un musical que diré que és un musical, musical, però musical que diria que és pels que no li agraden els musicals, també, perquè és que jo, hi ha una cosa, i això ho dic de debò, és que no... Tinc molts problemes amb les etiquetes. De fet, també amb els llibres, quan diuen, no, és infantil, per quina edat té? És que jo no ho entenc, perquè a mi em genera interès qualsevol cosa, en general. Bueno, no qualsevol cosa, però... Això musical em ve que és el primer llenguatge que jo vaig aprendre. Abans d'aprendre a escriure castellà, perquè sóc d'Argentina, jo vaig aprendre a escriure música. Jo vaig estudiar molta música, em vaig graduar en una cosa que existeix a Argentina, que seria com un batxillerat més un FP de productor musical, i després he fet molts musicals amb Manu i Àngel. Jo quan escric... De fet, hi han coses que no sé dir per què estan bé d'una forma teòrica ni lingüísticament. Si a mi em preguntes pretèrit, perfecte, jo no tinc ni idea. Ho sé utilitzar, però sempre poso quan hi ha silenci i música. O sigui, és una cosa rítmica per mi, l'escriptura i el teatre. Aquí, evidentment, sí que és un musical, hi ha cançons, tot i que a Scratch també hi havia cançons.
3: És veritat.
4: Tres cançons, i era una DJ que estava punxant 45 minuts. Però perquè és la millor manera d'explicar aquesta història. Aquesta història és la història d'una parella. No t'explicaré massa, perquè ja saps que sempre en les meves obres, si escrivo massa, faig spoiler. Que estan superbé, estan celebrant el quart aniversari, tenen un projecte comú que és... tenir una família, entren en el debat, perquè no és... La gent pensa que, bueno, sí, vull tenir un fill, superfàcil. Sí, això és una cosa molt catòlica, però avui en dia és gairebé impossible, és molt difícil. Aleshores tenen el debat de si fertilització assistida, adopció, que tampoc no és fàcil, la gent pensa en unes coses que no són. Tenen aquest debat, hi ha un moment que passa una cosa i que s'atura el temps. I aleshores, aquesta obra per mi va del temps. De vegades passen coses i la inèrcia d'aquest món accelerat no ens permet parar i dir, a veure, un moment, jo vull continuar fent això o no? O estic fent per inèrcia? Per mi va d'això, aquesta obra. I també per això, com no crec en les etiquetes, volia justament que tots estiguem... mogut una mica del nostre eix, no? Perquè jo crec que el teatre el que és bonic és que és un fet comunitari i que posar en valor les nostres vulnerabilitats estan en un lloc no del tot còmode és una manera d'aprendre. Aleshores, està l'Arba Lebreu, que és la primera vegada que farà un musical, no és actor de musical, està la Diana Roig, que és la meva actriu de musical, molt amiga meva, però que estarà en una sala petita, fent una obra de dues persones, no, el gran musical, Mireia Morera, compositora, però que és super nova generació, jo ja tinc més una edat, i aleshores crec que això ens farà molt millor a tots, bueno, i un equip creatiu meravellós de tot.
3: Ara t'anava a preguntar per la Mireia Morera, perquè jo imagino el fet d'escriure com una cosa solitària, i més enllà de que tu tinguis música al cap, imagino que aquesta vegada has hagut com de fer una mica més d'equip a l'hora d'escriure, pensant que ella haurà de posar-hi música, no?
4: Sí, però ha sigut molt fàcil i guai, perquè hi havia molt de respecte. O sigui, jo vaig escriure una primera versió així, va, vinga, en 10 dies, que ja tenia unes lletres, però aleshores anàvem quedant, això no ho veig, no sé què, tal, aleshores, i després començava a composar, i jo també, això no, podem fer això, tal, i anava a canviar també les lletres, i era com un toma daca, que és, això és lo guai del teatre. O sigui, el problema, com sempre, de totes les professions és l'ego. Si deixes de banda això, és que tot és guai perquè aprens. I dius, ai, mira que guai.
3: I has creat Crash, però encara et queda molta feina, perquè no només el text és teu, sinó que la dirigeixes i aquesta vegada la produeixes.
4: Sí, sí, he obert una nova productora que es diu Rugido Teatre, i començo a dirigir-la d'aquí a 2 setmanes, bueno, els assajos, i estic molt content i sí, amb moltes ganes, sí, sí.
3: Tu sí que no pares, eh? No sé els protagonistes de l'obra, no em facis spoiler, però
4: no,
3: tu no pares.
4: Jo no paro, no. Perquè tinc... Sí, sempre m'agrada fer coses. Sí, estic escrivint a la vegada, estic intentant enviar coses fora per intentar que es facin coses fora, perquè crec que si no també ens tornem molt endogàmics, s'estan traduint obres meves, i per veure si es poden fer en altres llocs del món, perquè, mira, ja hi tornem als llibres... És una mica el Byung Chun Han, no? És que l'alteritat ho és tot. O sigui, si vols viatjar i sàpiguer on està el Sara, doncs no viatgis. O vols entendre l'idioma, no viatgis. Aquesta dificultat d'intentar entendre l'altre, fer aquest esforç, és el que et fa millor.
3: Comenceu els assajos, ens ho has dit, en 15 dies?
4: Sí.
3: I abans d'aquests 15 dies deus tenir moltes coses. Què s'ha de fer abans d'entrar en una sala amb els actors?
4: S'ha de fer moltes coses, per exemple. Moltes reunions amb so, per exemple. Perquè l'espai sonor a la vegada també té a veure, en aquest, perquè jo també ho entenc així, amb les cançons. Fer la producció musical, que és... està composada la cançó, tenim una maqueta, però potser hem de gravar alguns sons amb instruments. Després, reunions amb escenografia, que fan un plantejament de com s'imaginen l'escenografia, el vestuari, aleshores, bueno, sí, però ens serveix per aquesta escena, no, val, pressupostos per veure quan costarà això, i reunions de producció amb el teatre de comunicació, m'està fent aquesta entrevista, tot, s'ha de fer de tot.
3: I el primer dia és el 5 d'octubre?
4: 5 d'octubre, sí.
3: I com va un primer dia d'assaig? Què feu?
4: Molta il·lusió. Generalment fas una primera lectura i per mi el que és més important, o com jo entenc la direcció, és sentar les bases del que vols generar com a equip. Perquè al marge de l'obra i del contingut de l'obra és el mateix que en un bar. D'igual si et posen... bueno, no d'igual, però és sobretot com generes aquesta energia. I per mi això és una cosa que és el que fa un director, que és il·luminar la resta, no voler brillar el mateix. O sigui, és com generes que tots estem il·luminats i estem còmodes i brillem tots.
3: Dani, jo volia, a tota aquesta feinada que tens per endavant, afegir-te'n un altre, modestament. Nosaltres acabem de començar aquest programa, que es diu Rambla 54, i ens agradaria molt, des d'ara i fins al dia de l'estrena, acompanyar-vos una mica, des del dia del primer assaig, o anar parlant amb tu de com evoluciona, conèixer una mica aquest món que com a espectadors no veiem, no? Nosaltres arribem al dia de l'estrena o més enllà, no? Paguem una entrada, entrem i veiem el final, el resultat final, però ens interessa el procés. T'animaries a fer-nos de rambler?
4: Clar, i tant. Sí, sí, us aniré enviant àudios, vídeos, el que faci falta, i us aniré explicant. Aquesta setmana no sé què. Ara tocarà això. Sí, clar, és que s'ha de fer això, de fet. Abans, no? El que parlàvem de som creatius i som artesans. Abans un veia l'artesà com feia la taula, no? El fuster. Doncs aleshores això també s'ha de fer en el teatre.
3: És un superlux, això, Una cosa, una última cosa, Dani. Quan et vaig trucar per fer aquesta entrevista i et vaig demanar un indret on et sentissis còmode, no la volia fer en un bar impersonal, i encara menys a l'estudi, que penso que nosaltres hi tenim molt de vincle, però la gent que ve, doncs, li és igual el nostre estudi com l'estudi de la ràdio del costat. Tu em vas de seguida adreçar aquesta llibreria, el Tom Iris, que és on som, i hem començat parlant de llibres i jo volia acabar amb llibres. Volia demanar-te si ens en recomanes algun que d'alguna manera estigui dins de Crash.
4: Val, hi ha molts. Molts. Que vaig llegir, per exemple, molt per fer-ho, és L'any del pensament màgic de Joan Didon, però en aquesta obra, tot i que és musical, hi ha molt de silenci. És molt important el silenci. I vaig llegir molts llibres sobre el silenci, entre altres, també el discurs de Mayorga del silenci, quan el van fer acadèmic. Però hi ha un que, ja que estem al Tom Iris, que és la Helena, és superfan dels assajos i és superespecialista. De fet, aquest no el va llegir, però ja li he dit que s'ho va llegir, que es diu No és indiferència sobre los silencios políticos, d'Eva Mayer. No sé si està en català, és de l'editorial Cats, i a mi em va flipar molt. No té molt a veure amb Crash directament, però sí té a veure, sí, del que hem estat parlant. Té a veure sobre que hi ha silencis que no són silenci, o que és gent que està silenciada. Per exemple, parla de per què no fem els debats d'ecologia en el bosc, perquè és que potser no estem sentint unes veus. No estic dient una cosa esotèrica, estic dient una realitat tangible. O per què no... quan parlem de certes coses, de vegades estem silenciant, estem objectivitzant a subjectes. I parla d'això, i crec que és molt important, i sí, en certa manera crec que també representa Crash.
3: Doncs escolta'm, me l'enduré i en parlem quan aconsegueixi acabar-lo.
4: I tant, jo crec que et fliparà.
3: Vinga, doncs, Dani, moltíssimes gràcies, parlem aviat.
4: Gràcies a vosaltres.
5: Hola, Anna, sóc la Mariona Jerez de Ràdio Rubí i mira, et volia proposar un tema. Resulta que sóc veïna d'un carrer de Rubí que és molt especial, el carrer Sant Miquel. Cada any celebren les seves festes al setembre i aquest any és el seu 46è aniversari de les festes. I com sempre, doncs, decoren, fan el portal a mà, mengen bon menjar i fan festa, però hi ha una cosa que només fa aquest carrer, que és pintar el terra i l'asfalt. I no, no és pintar en plan temporal, o sigui, els dibuixos queden allà tot l'any i així pots anar sentint els rubinencs i rubinenques més petits que quan passen criden els noms dels seus dibuixos preferits mentre els assenyalen al terra. Hi ha hagut des de Doraemons a les guerreres de K-pop i, bueno, cada any ho han anat renovant, però clar, no et vull pas avançar quins dibuixos han fet aquest any. Si et sembla bé, en podem parlar i ja t'ho explico tot. Ja em diràs alguna cosa. Fins aviat!
6: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Montblanc.

0: Gemma Bufies, ben tornada al Rambla 54.
1: Moltes gràcies.
0: Escolta'm,
1: comencem en dilluns, ben potents.
0: Sí, els nois de Carmen 113, que són els que canten la cançó que sentim de fons, podrien anar a veure la nostra convidada, no? Tot i que caldria advertir-los que la Goretti és una perruquera de Montblanc molt especial, perquè pentina persones i gegants. Goretti, benvinguda al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda, Anna. Gràcies per convidar-me a aquest programa tan bonic.
0: A tu, per ser aquí.
1: Doncs sí, Anna, com deies, la Goretti és perruquera, té una perruqueria, i van dones, homes, tot aquell qui vol, però des del 2017 que ella ja comença a posar guapos el gegant i la geganta de Montblanc. I ens agradaria, doncs, que avui a Rambla 54 ens expliqués, Goretti, com va anar, com et vas convertir en la perruquera dels gegants de Montblanc.
2: Bé, tot plegat va ser una miqueta màgic, perquè l'il·lusió de la meva vida era pentinar els gegants per diversos motius, però per la Conxita Bosch, que era una persona molt vinculada a casa, que ja els havia pentinat, i per la Pepita, que era una amiga de la meva mare, que també els havia pentinat. Llavors, jo, a través d'aquestes dues vivències, vaig mitificar la figura de la perruquera dels gegants, i la meva il·lusió era pentinar els gegants. I quan l'antiga perruquera, la Joana Ribé, va dir que es jubilava, doncs ho vaig demanar al consistori, i el grup de geganters doncs hi va donar el vistiplau. I bueno, aquí estem, després d'un munt d'anys d'aprenentatge al costat de la Joana, pues aquest any per fi he volat, diguem que sola, i la casualitat de la vida ha volgut que sigués l'any de les festes de la Serra, i per mi ha sigut pues algo molt especial veure les dues gegantes pentinades iguales, pentinades per mi, i any de festes grans. O sigui, ha sigut un cúmul de circumstàncies extraordinari i molt bonic.
1: Això va més enllà de qualsevol repte professional que suposa, perquè a més és una feina altruista, i tu, sempre que et preguntem als periodistes sobre aquesta tasca que dus a terme, t'emociones?
2: Sí, jo sempre m'emociono, perquè és aquelles coses que no tenen preu a la vida, o que no es poden pagar d'alguna manera, són les que acaben tenint més valor. Allò que pots anar a comprar tu és molt fàcil, però les coses que no es poden comprar tenen un valor que va més enllà de qualsevol altra cosa.
0: I és una feina de molta responsabilitat, no? Parlem d'uns dels gegants més antics de Catalunya.
2: Sí, és, a part de que és molta responsabilitat, perquè és un dels gegants més antics de Catalunya i dels, diguem que, els més guapos, o potser perquè jo és la meva passió, que són els més guapos. Quan els veig en grups de gegants, doncs sempre els veig que sobresurten, tenen alguna cosa especial, i potser aquesta cosa que els fa tan especials és que tot el seu cabell i totes les seves perruques estan fetes de donacions de montblanquines, i això els fa, si vols, una mica encara més especials, perquè són uns cabells que tenen realment ànima. O sigui, són donacions, perquè en aquell temps fer una perruca valia molts diners, i es va decidir, doncs, fer una recapta de cabell, i a través d'aquell cabell que va donar la gent es van confeccionar les perruques que avui en dia porten els quatre gegants.
0: Goretti, la Gemma m'ha explicat, a més, que per Festa Major els montblanquins i les montblanquines estan expectants a veure què els heu fet quan fan la seva entrada, els gegants, no?
2: Sí, Anna, mira, és d'aquells comentaris de dinar de Festa Major que agradarà o no agradarà, aguantarà, no aguantarà, tindrà una bona acceptació, serà massa modern, serà potser massa arriscat, però sí, del pentinat de la geganta se'n parla, no tant del gegant, però de la geganta és un tema habitual de conversa, i la gent, pues, realment, aquests dies te trobes gent que, a veure, gent saludada, però que hi tens no masses paraules i que et feliciten, o et diuen no m'ha agradat, o et diuen m'ha agradat. Te trobes una mica de tot.
1: De fet, Anna, sàpigues que el pentinat de la geganta, segons m'ha explicat la Goretti, marcava tendència entre les montblanquines, no? En una època?
2: Sí, en una època que clar, la gent portava... És una cosa que avui en dia és impensable, perquè quan vaig anar a l'escola a explicar-los als nens com se pentinaven les gegantes i els hi vaig dir quin pentinat voldrien, em van dir la geganta amb el cabell suelto. Perquè, clar, ara és impensable una dona amb monyo, però a èpoques passades... els recollits eren el que més es portava al ball de festa major. Llavors marcava una tendència o tenies la idea de com podien ser els pentinats a partir d'aquell pentinat.
0: Mm-hmm. Goretti, i ja ens has dit que les perruques d'aquests gegants estan fetes de cabells naturals, que jo trobo que és una cosa superbonica. Vull dir que, efectivament, tu ho has definit molt bé amb això de tenen ànima, però no sé si són cabells d'una època o si n'hi has d'anar incorporant perquè en cauen, o vull dir que si a dia d'avui les montblanquines continuen fent sessió de cabells per aquestes perruques o no cal.
2: Mira, jo m'he trobat amb gent que ha buidat calaixeres de les àvies o de les tietes, o que m'han portat trenes i les continuo aprofitant, perquè una cosa és la perruca que està incorporada al cap de la geganta i l'altra és tota la postisseria que tu hi vas incorporant al recollit, perquè el cap de la geganta és molt gran i si no hi fiques molt de volum se li veuria el capet molt petit a comparació de lo que és el seu cos, perquè és una dona amb corbes, no és una geganta d'aquelles que són un pal. La nostra geganta té de tot i molt.
1: Sí, sí, bueno, mira, perquè es facin una idea, no, poder els oients, la geganta du com 35 trenes, no?, que tu has anat teixint entre elles i n'has elaborat una que fa 1 metre i 30 centímetres.
2: Sí, les dues trenes més llargues que porta per posar-hi la tiara que han fet la restauració enguany junt amb la Blanca Llort, que des d'aquí aprofito per donar-li les gràcies per la col·laboració. Vam recuperar dues tiares antigues i per posar les tiares al que era per assentar-les al cabell vaig confeccionar dues trenes que de diàmetre tenen 1,30, i entre totes dues gegantes, no una sola, entre totes dues n'aporten 35. O sigui, que clar, perquè vegeu la dimensió que pot tenir aquest cap quan el tens al davant, clar, no és un capet d'una persona, clar, que pot fer un pam.
0: Més enllà d'aquesta diferència de tamany, que és evident, quina diferència hi hauria entre pentinar, per exemple, la Gemma o pentinar una geganta? Pots fer servir els mateixos productes o
2: no,
0: fent un secador, una planxa?
2: No, a la geganta no li pots posar absolutament cap producte que sigui abrasiu. No pots fer servir secador, no pots fer servir planxa, no pots fer servir gomes de goma. Has d'anar molt en cuidado perquè és un cabell natural i de diferents textures. Ja sabeu que per un cabell es troba un assassí o un delinqüent, per tant no n'hi ha dos d'iguals, i al cap de la geganta n'hi ha de costat, de rissats, d'estirats, de rossets, de més clarets. La Gemma tindria una sola textura de cabell i la geganta té la d'un munt de gent.
0: Clar.
2: I és aquí on hi ha la gran dificultat, perquè clar, tu intentes fer una progressió però t'ha de respondre el cabell. El cabell està de costat un arrissat amb un estirat. Llavors, quan ho vols manipular, has d'anar molt al tanto. Has de conjuminar les dues textures, perquè és que si no ho trobes bé, se't desfaria.
1: I, de fet, un altre dels reptes és el temps.
2: Sí.
1: Perquè, clar, la Goretti no us penseu que té els caps dels gegants allà. Li porten quan poden, perquè també tenen una agenda molt plena. Llavors la Goretti corre a fer pentinats.
2: Sí, això és una mica el hàndicap més gran que hi ha al darrere de pentinar-los, perquè necessites uns temps perquè se sentin els cabells, però clar, les necessitats d'agenda dels geganters són unes i les meves mans són unes altres. Llavors, coses que potser necessitaries 3 mesos les has d'acabar fent amb 30 dies o amb molt menys, perquè ells no tenen temps material de muntar i desmuntar tantes vegades el cap del gegant i la geganta.
0: Clar.
2: perquè, clar, cada vegada que tenen sortides, doncs també els hi condiciona molt l'agenda a tot el grup de geganters. Llavors hem de casar una mica els seus temps amb els meus, que això és lo més...
0: I amb la clientela habitual, suposo, també.
2: Sí, bueno, clar. És que això són hores extres.
0: Clar,
2: això
0: clar.
2: Són les meves hores extres, el meu hobby. Això s'ha convertit en el meu hobby.
0: Goretti,
2: això ho fas a hores mortes.
0: I permeta'm una última pregunta. Només pentines els gegants de Montblanc o tens clientela gegantera d'altres municipis?
2: No, només els pentino als gegants de Montblanc. Només pentino els gegants de Montblanc.
0: Doncs nosaltres que estem fent una tournée per Catalunya per conèixer-los a tots, els gegants, ja els anirem deixant la targeta. La Goretti pentina gegants i ho fan molt bé, que ho diu la Gemma.
1: I tant.
2: Bueno, moltes gràcies, Anna, per la recomanació, però no sé si arribaré
0: clar,
2: a tants caps.
0: Si arribaràs i tindràs temps de fer tants caps. Doncs, Goretti,
2: exacte.
0: Moltíssimes gràcies per explicar-nos

0: hi ha oficis que desapareixen sense fer soroll. Un dia hi ha un taller, després en queda un altre, fins que arriba un moment que ja no queda cap que es dediqui a aquell ofici. I això és precisament el que ha passat a Cal Hipòlit, a la Selva del Camp. Un antic taller de terrissa que avui s'ha convertit en el centre d'interpretació dels ollers. Un espai que permet entrar literalment dins la història d'un dels oficis artesans que més han marcat la vila. A la Selva del Camp, l'ofici d'oller ja està documentat des del segle XIII. Els terrissaires es van concentrar fins i tot en un espai concret del municipi, l'actual carrer dels Ollers. La terrissa formava part de la vida quotidiana. Olles, cassoles, plats, tasses, tupins... objectes que avui comprem industrialment en una botiga i que, durant generacions, sortien de les mans dels artesans. De fet, a finals del segle XVIII, concretament l'any 1795, hi ha documentats aproximadament 80 ollers a la Selva del Camp. La família de l'Hipòlit Martorell va cedir el taller a l'Ajuntament de la Selva del Camp l'any 2022. Posteriorment, l'espai es va restaurar i museïtzar, conservant les estructures i els elements originals. I també s'hi van inventariar més de 1.200 peces de ceràmica, entre olles, tupins, casetes de nines i altres objectes. Ens parla de tot això l'encarregada de la museïtzació del Cal Hipòlit, la Pepi Sans.
1: Tu ben bé ho has dit, és un centre d'interpretació dels ollers, terrissaires, però que la selva, a l'ofici i el treball era d'oller. Hi ha matisos i diferències entre terrissaire i oller que expliquem amb aquest centre d'interpretació, i bàsicament també és conèixer una mica la persona de l'Hipòlit Martorell i la seva dona, la Eva Viciedo, i també conèixer l'ofici, evidentment, l'ofici d'oller, i també amb això doncs, pots veure una mica com se vivia el poble, com eren els oficis, una miqueta, tot un conjunt històric de l'època d'esplendor d'aquest ofici d'oller.
0: L'Hipòlit Martorell va ser l'últim oller de la Selva del Camp. Va començar a treballar amb el seu pare quan tenia només 15 anys. La industrialització va fer que molts dels objectes que abans es fabricaven artesanalment passessin a produir-se de manera industrial. Però l'Hipòlit Martorell i la seva dona, Eva Viciedo, van saber adaptar-se.
1: Tot el que veieu allí està fet, evidentment, per l'Hipòlit i per l'Eva, a mà, i està cuit a l'obrador. Ella va especialitzar molt en el dibuix, ella feia dibuix amb els mosaics, aquests quadres que estan composats per diferents números de rajoles, doncs sí. Llavors ella feia el dibuix, el traspassava a la rajola, el pintava, l'envernissava i l'Hipòlit s'encarregava de coure-ho.
0: Van començar treballant peces funcionals, tupins, olles, cassoles, plats o jocs de cafè. Però progressivament van apostar també per una terrissa més artística i decorativa. I aquí, l'Eva Viciedo va tenir un paper fonamental. Ella també va entrar al taller i va treballar al fang. Van fer àmfores, peces decoratives, quadres de ceràmica, nines, casetes... Però malgrat la transformació del negoci, el taller continuava conservant una cosa molt important: la memòria de com es treballava el fang.
1: Molta gent del poble que entrava, perquè l'Hipòlit era una persona molt, molt, molt afable, vull dir, si tu estaves per allà, doncs sempre te convidava a entrar, vull dir, era com una miqueta, no? Vull dir, entraven i... Però veien més l'obrador, el taller. I els fons eren com una part que no s'ensenyava massa, no? Poca gent va veure els fons. I se queden sorpresos del forn, no? És un forn que se construïa per

0: fer la cuita de les obres. És un forn de sistema romà, els romans ja tenien aquest sistema, i és curiós, no? És curiós, els agrada molt veure-ho, no? I la manera també de treballar, de l'ofici. Vull dir, penseu que les peces entraven a coure, tenien que arribar a una certa temperatura, entraven dos vegades, la manera que tenien que envernissar, les treien per dalt, incandescents, és molt... és molt curiós i és molt bonic de veure-ho i de saber-ho.
1: És aquesta memòria la que avui podem trobar a Cal Hipòlit. L'espai conserva l'antic obrador i bona part dels elements originals.
0: Tot aquest espai que la Eva va cedir al poble de la Selva, què es va haver de fer amb aquest espai? Doncs es van tindre que retirar, ubicar, fotografiar més de 1.200 peces, que eren les que ens vam trobar nosaltres quan vam entrar amb aquest espai. Es van retirar d'aquests espais ben guardades i ben documentades per poder fer la mínima intervenció amb aquest espai per poder ser visitable. Són petites intervencions, com a baranes a les escales, unes llums perquè se vegin els desnivells de tot l'espai, però mínimes. S'han fet mínimes perquè el que realment volíem és que quan entressis en aquest taller, en aquest espai, poguessis veure o sentir l'essència del fang, del treball, de la vida dels ullers.
1: Hi trobem el torn, les eines, els forns de cocció i diferents utensilis relacionats amb el treball de l'argila. No és un museu construït de zero per explicar un ofici desaparegut. És el mateix lloc on aquell ofici es va practicar i això li dona una força especial. Entrar a Cal Hipòlit és com entrar en un taller que simplement hagués tancat ahir mateix.
0: Aquest espai, a part d'aquestes mínimes intervencions de seguretat, doncs s'han posat, hi ha uns panells explicatius, llavors on aquests panells, l'espai que ocupen els panells, no s'han pogut posar les peces. Però tots els altres espais no hem intentat. Hem posat les peces que s'havien tret, les hem tornat a posar totes, al mateix lloc, tal com nosaltres ho vam trobar.
1: La Pepi Sans va fer una gran tasca de museïtzació amb més de 1.000 peces de ceràmica.
0: Hi havia moltes coses allà, perquè bueno, també l'Hipòlit era gran, la Eva també és gran d'edat, llavors no tens aquesta energia doncs, per desembrassar i tal. Llavors dius, oh, quin munt de peces i tal. Però bueno, vas anant fent. I clar, t'has passat temps, t'has mirat les peces una a una. Llavors, no? És com que te vas estimant les cosetes, les peces. I llavors, bàsicament, surt, no? Explicar-ho. Estàs explicant el que tu has... la feina que has fet durant un any i mesos a la gent que te ve a visitar-la.
1: Cal Hipòlit és, en definitiva, molt més que un espai patrimonial. És la història d'un ofici que va arribar a tenir desenes d'artesans a la Selva del Camp i que, amb el temps, va acabar desapareixent.
0: Hi ha gent que realment els tupins, que és una peça única de la selva, a les visites ho dic, els tupins només se feien a la selva, els tupins que podeu trobar a fora vila segur que estan fets a la selva. Ells també restauraven, reciclaven, això del reciclatge, jo també ho dic, vull dir, tot això de nou del reciclatge, la gent ja reciclava per força, perquè totes aquestes peces eren peces d'utilitat necessària, eren peces per cuinar o eren peces per menjar. Eren bàsiques i necessàries. Llavors tothom les havia de tenir.
1: Sobretot, és un recordatori que, de vegades, per entendre un territori, no cal buscar grans monuments. A la Selva del Camp, aquella història encara té casa. I aquella casa és Cal Hipòlit.

0: Rambla 54 és que diguin el que se'ls hi acudeixi.
1: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
0: I que tothom es deixarà. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això. Vinga.
2: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
3: Ivan, si et dic Terres de l'Ebre, què és el primer que et ve al cap?
4: Doncs els camps d'arròs, no? I la natura, els ocells, els flamencs, sobretot. Ah, i el cranc americà.
3: Ostres, sí. Te'n recordes la de cròniques que havien passat sobre aquest cranc quan fèiem el Next Migdia?
4: I tant.
3: Ara el comercialitzen per fer sopa i, ei, que sembla que li dona un toc genial.
4: Ah, doncs ja trigues a fer-ne una, eh?
3: Va, vinga, quan faci una mica més de fred us porto un dia un tàper amb un caldo d'arròs de peix amb cranc blau. T'he de dir que no sé si l'has vist mai, però és un bitxo bastant bonic que fa justícia, tot i que els pagesos d'allà, els arrossaires d'allà, doncs no els hi cau gaire bé, però fa justícia a aquells paisatges tan bonics del Delta. Són realment preciosos. Avui en parlem. Nerea, ben tornada al Rambla 54.
5: Hola, bona tarda. Anna, un plaer, moltes gràcies. Bueno, un plaer estar aquí un dia més.
3: Gràcies a tu per ser-hi.
5: Te veig avui molt gastronòmica per això, i molt poètica també, eh? Mira, sí. M'apunto això de l'arròs, però entre crancs, arrossars i paisatge, t'has oblidat d'una cosa supertípica, que són les barraques.
3: Ostres!
5: Tot i que t'he de dir que també és cert, que cada cop se'n veuen menys, i això, que són molt interessants, encara que no ho sembli. Jo avui per això he convidat al Rambla a la Tere Arnal, que és arquitecta i coordinadora del llibre Barraques 2100, passat, present i futur d'una arquitectura popular. Tere, gràcies per venir a Ramblejar amb nosaltres.
6: Gràcies a vosaltres. Primer, volia dir que no sóc arquitecta, sóc arquitecta tècnica. D'acord? Bueno.
3: Fem el matís. Arquitecta tècnica. Bueno, per nosaltres ets una persona que fa unes coses bastant increïbles que ara en parlarem. Abans de començar, quan la Nerea ens va proposar parlar de barraques, jo, Tere, t'he de dir que em vaig imaginar les construccions que jo he vist sempre, que són aquelles de secà de color marró amb pedres a la vista, però he fet l'exercici de passejar una mica per internet posant-hi allà Barraques de l'Ebre i en realitat he vist una cosa molt diferent. No sé si tu ets seguidora del Senyor dels Anells, però t'he de dir que m'ha recordat una mica les cases dels hòbits de Tolkien, amb aquells grans teulats, així com de, com de palla. Per mi, que sóc de Vilanova, adoptada a Barcelona, o de Barcelona, vilanovina d'origen, per l'oient de Vic, de Figueres o d'Almacelles, que no hi estigui familiaritzat, com són aquestes barraques? Com les hem d'imaginar?
6: Pues les barraques és la construcció tradicional per excel·lència del Delta i els materials tradicionals en les que estan fetes és la fusta com a element estructural, el canyís, el fang, el borró a la coberta, que són aquestes cobertes vegetals que no només estan aquí, que n'hi ha per tota Europa, i la pallofa d'arròs, i la calç. És a dir, que si haguéssim d'enumerar els materials, són materials tradicionals del Delta.
3: I de forma, et deia jo, clar, m'ha sobtat perquè hi ha aquestes, o com a mínim he vist uns teulats així com molt alts, sí, com que s'eleven,
6: sí,
3: molt, no?
6: Sí, sí. Són molt alts i bueno, són molt punxeguts, tenen un angle molt inclinat. Això facilita l'evacuació de l'aigua de pluja, però, per altra banda, també dificulta com cosir este borró a les cobertes i com mantenir este borró a les cobertes, perquè precisament és complicat. S'ha de fer des de fora, no des de la pròpia coberta, etc. Però sí, tenen una forma molt punxeguda i, a més, a la part de dintre de la barraca, doncs de vegades, a la part més alta, esta planta està desdoblada i aprofiten aquest espai del sota coberta.
3: Clar,
6: sí, així és.
3: I jo et deia, jo imaginava aquestes barraques de secà, no?, amb la pedra, i no, són blanques, no?
6: No, estan encalades. I són precisament barraques, sí. Tu et referies, suposo, ets originària d'una zona on hi ha barraca de pedra.
3: Sí, exacte.
6: Hi ha la barraca tradicional de pedra seca, que, per exemple, a Terres de l'Ebre, a la zona de la Terra Alta, també en tenim moltíssima. Però no, en aquest cas, la barraca està feta de terra, de fang i de fusta. Sí, totalment diferent.
3: I des de quan hi ha barraques a l'Ebre?
6: Mira, volia dir-te una apreciació, no? Entre la barraca tradicional de pedra seca, que és una barraca que també té fusta, no? A nivell de coberta, etc., i té teula ceràmica i tal, però la barraca deixa empremta, és a dir, quan la barraca desapareix, pues al terra pues hi trobes la pedra, no? Però la barraca del Delta no. La barraca del Delta, el material que està fet a la barraca, quan desapareix, se pot dir que no deixa petjada. De manera que, per a localitzar les barraques que hi havia, no? pues s'han d'utilitzar tècniques, tècniques que utilitzen arqueòlegs per a poder localitzar quina impronta deixaven al terreny i on n'hi havien. No? I me preguntaves, perdona, per quantes n'hi han?
3: No, des de quan? Des de quan hi havia? O sigui, quan van començar a construir-se aquestes barraques de l'Ebre? Perquè en aquest navegar per internet que he fet, posa que són, que venen de molt, molt lluny.
6: Sí, sí. Mira, als anys 40, al 1940, si no recordo malament, ho dic de memòria, n'hi havien unes 1.400. Avui, després de fer l'inventari que vam fer en tot l'equip que avui represento, de barraques 2100, en tenim 56.
3: Ostres, quina davallada.
6: Sí, sí. Per tant, ens preguntem quantes n'hi hauran a l'any 2100, no? De fet, el projecte es diu 2100. Però sí, és una construcció vernacle, tradicional, molt pobra, que aprofitava els materials que tenien a l'abast i, per tant, estan documentades des del segle passat, sí, des de principis del segle passat.
5: I aquestes barraques, per tant, estem parlant d'una construcció que és molt rellevant pel seu lligat històric, però també entenc, Tere, pel que ens estàs dient, que també des del punt de vista arquitectònic, clar.
6: Sí, perquè formen part del paisatge i el paisatge sense barraques pues, no seria el mateix i perquè paisatge pues, també és arquitectura, no? Penseu que dins d'aquest projecte de Barraques 2100, on hi ha molta gent involucrada, des de gent de la Rovira i Virgili, arquitectes, arquitectes tècnics, historiadors, periodistes, en fi, molta gent, no? Arqueòlegs, també restauradors. Entre tots, precisament hi ha l'efecte de que ni desapareguen, que tinguen pues el que es mereix, no? Com a construcció tradicional. I a més que puguen, ara fa una estona parlàveu de materials i tècniques tradicionals, de mestres, artesans, etc. No? Pues aquí la gent que feia les barraques, que eren els mestres barraquers, en queden molt pocs. I realment seria una llàstima perdre aquest ofici i que desaparegués del tot. I és per això que entre tots vam redactar un projecte que es diu Projecte de Barraca Innovadora, que a més la vam posar a disposició de tota l'administració i totes les entitats que volguessin agafar el projecte i que realment volguessin experimentar construint una barraca innovadora, que d'alguna manera manté tots aquests materials tradicionals i tècniques i sistemes tradicionals, però incorpora sistemes d'arquitectura passiva que la fa més eficient i, d'alguna manera, que aguante més tots els requeriments que avui en dia voldríem que tingués una barraca.
5: És a dir, no només és interessant també des del punt de vista arquitectònic, sinó també pel que fa als materials i les tècniques.
6: Sí, sí, totalment. És a dir, la barraca en si està formada pels materials que us he explicat i aquesta barraca innovadora que nosaltres proposem el que fa és recuperar aquestes tècniques tradicionals però adapta també, dins de la mesura de lo possible, una construcció al codi tècnic, incrementa la eficiència energètica que avui en dia tant se'n parla i genera al final un edifici biohabitable, que a més és autosuficient i autònom pel que fa al consum d'energia elèctrica. I com ho fa? Pues incorpora sistemes passius, sistemes que avui en dia estan extesos en algun tipus en tipus d'arquitectura formal i normal, i que són, jo què sé, pues, les obertures envidrades, orientades a la façana sud per a aprofitar tota l'aportació del sol, una pèrgola on instal·lem unes plaques fotovoltaiques, un mur trombe a la façana sud-oest, un pou canadenc per a poder ventilar i atemperar la temperatura de dins de la barraca tant a l'hivern com a l'estiu, una ventilació natural a dalt al carener, etc. És a dir, al final fem una millora o proposem una millora d'aquest edifici tradicional per a que tingui una qualificació energètica excel·lent.
3: Dit d'una altra manera, que potser que no cal que marxem ara tots a viure en barraques, però sí que hem d'aprendre molt d'aquestes construccions a nivell de sostenibilitat i incorporar-ho, no?, en la construcció actual.
6: Tant de bo, tant de bo. Sí, sí. De fet, ja el que és l'arquitectura tradicional hivernacle sempre s'ha menystingut i, en canvi, tant de bo poguéssim aprofitar moltes d'aquestes tècniques tradicionals a l'actualitat.
3: I, a més, recuperar aquestes barraques. És a dir, treballar perquè el 2100 no n'hi hagi, no sé si m'has dit 50, és a dir, que en tornem a tenir 100.
6: Sí, senyora, que de les 56, com a mínim, se'n puguem fer 30 o 40 més. Tant de bo.
3: Doncs des d'aquí posem el nostre granet de sorra per qualsevol cosa que ens necessitis per construir aquestes barraques. Apunta, Arnau, igual podem baixar i ajudar. Tere,
6: moltes gràcies.
3: Nerea, moltíssimes gràcies a totes dues per acostar-nos a aquestes barraques de l'Ebre al Rambla 54, unes construccions necessàries que doncs, volem recuperar, volem contribuir a difondre i a recuperar. Una abraçada a totes dues i fins aviat.
5: Fins aviat.
6: Gràcies.

0: Ei, Laia, com vas? Escolta, que parlàvem l'altre dia, l'equip d'aquí de Barcelona, del Rambla 54, que ens agradaria moltíssim que ens expliquessis la teva feina d'integradora social. Et sembla que busquem un dia i xerrem i ens expliques exactament en què consisteix? Vinga, ja em dius, una abraçada, fins ara.
1: Ei, Anna, hola, què tal? Doncs sí, tant, clar que me'n recordo. Òbviament, jo encantada de parlar sobre el món social i la meva tasca com a entrenadora. De fet, crec que puc aportar bastanta informació perquè he tingut la gran sort de poder treballar amb molts col·lectius diferents i aprendre moltíssim de cada un d'ells. Així que busquem una data. Sí, jo encantadíssima. Ja em dius la data, vale? Gràcies.
0: Suposo, oient, que ja has notat que tornem a tenir l'Ivan aquí després d'aquests 2 dies del Francesc tocant els botons. Ivan, han anat bé aquestes vacancetes?
2: Aquests 2 dies de festa, sí, han anat molt bé.
0: 2 dies de festa, un cap de setmana,
2: Sempre
0: quatre dies.
2: s'aprofiten, sempre
0: Bé,
2: s'aprofiten.
0: no?
2: I tant, i tant.
0: I el Francesc, bé, no? No ens ho dirà. Nosaltres ens anava dient, bé, una mica de nervis, però...
2: Que va, és un crac, que va. Sí, no, no. Està encantat i s'ho ha passat superbé. O sigui que res, sí, encantat.
0: Doncs mira, ja tens relleu el dia que vulguis fer
2: Sí,
0: vacances.
2: ja m'agrada ser prescindible per aquestes coses.
0: No, això mai, eh? Nosaltres volem a l'Ivan i al Francesc, que és
2: Vale, vinga,
0: possible.
2: doncs.
0: Vinga, ben tornat. Gràcies,
2: Gràcies.
0: Francesc, des d'aquí, que no li vam agrair. Una abraçada
2: Sí.
0: i fins demà.
2: Perfecte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
1: Salutacions. Són estridents, amb les lletres atapeïdes sovint desapareixen abans que hagis pogut llegir-los. Així són els avisos S-Alert que des del 2022 rebem al mòbil de forma puntual, però cada vegada més freqüent, per advertir-nos de la previsió de fenòmens meteorològics extrems. La santcuatenca i meteoròloga Gemma Puig afegeix que la situació de Sant Cugat i el Vallès Occidental està molt condicionada per la seva ubicació al prelitoral i per la proximitat al Mediterrani i a la serralada prelitoral, especialment a la tardor, quan després d'un estiu càlid s'acumula molta calor al mar i arriba aire fred. Aquesta combinació pot afavorir la formació de precipitacions, volíem dir, molt intenses, un fenomen que, segons explica la meteoròloga, no és nou a la zona, com demostren episodis històrics com les inundacions de 1972, però sí cada vegada més freqüent. El Ball de Gitanes de Sant Cugat del 2027 obre avui el període d'inscripcions. Els balladors que vulguin participar en una de les cites més multitudinàries del Carnaval santcuatenc tindran fins al 10 d'octubre per apuntar-s'hi. Com en l'edició passada, les inscripcions es faran per colles, formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. En el cas dels quadros que no tinguin colles, serà mateixa comissió del Ball de Gitanes qui els agruparà. Si el nombre d'inscrits supera les places disponibles, l'organització farà un sorteig de places que es farà públic el dilluns 12 d'octubre. I més notícies, en aquest cas, en clau cultural, perquè els gaussacs conviden el veïnat de Sant Cugat a omplir la pinya del concurs de castells, que serà aquest dissabte. I Oxfam Intermón fa 70 anys amb una crida per posar límits a la concentració de riquesa, sens dubte una festivitat prou important a casa nostra. I en clau esportiva, victòria destacada i lideratge d'un equip invicte al Sant Cugat femení, després de desfer-se 2-1 davant l'Europa B. Propera jornada de les de Raül Raposo visiten el camp del segon classificat, el Sígol de Badalona. I creu per a l'equip masculí, que cau derrotat per 0-2 davant del Tossa dues jornades a la primera catalana, grup primer, i encara no coneixen el que és guanyar ni tampoc sumar punts. Propera jornada, el conjunt de Lluís Macià tornarà a jugar a la Jaume Tubau. En aquest cas, rebrà la visita del Figueres, que suma un triomf i una derrota en aquestes dues jornades de competició. Més informació, com sempre, a cugat.cat i als diferents butlletins horaris i a les xarxes socials.
0: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: 5:03, comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns, 28 de setembre, i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Doncs aquest migdia s'han produït tres accidents que ens estan complicant molt la circulació. Ha estat la via tallada, per exemple, a la 2 a Castellolí en sentit Barcelona. Ara només hi ha un de tallat, 2,5 quilòmetres en aquest sentit, i en sentit contrari per l'efecte Tafaner, 3,5. A l'Ametlla de Mar tenim un altre accident en sentit, en aquest cas, Barcelona, només un carril i 4 quilòmetres de congestió, i la retirada d'un vehicle, la C-17, allà s'han sentit dit, també només un carril obert i, per tant, força lentitud, 3 quilòmetres. Molta mobilitat a les rondes, també aturades a la C-32 a Tallà, per la variació d'un vehicle, i, per tant, demanar-vos, com sempre, que circuleu molt amb cautela i us mantingueu informats. Molt bona tarda.
0: Gràcies, Sílvia. Bona tarda.

0: Avui al Connectats, amb motiu de la Setmana de la Gent Gran, analitzarem què es pot fer per envellir bé, claus per un envelliment de qualitat, amb la filòsofa Victòria Camps. Continuarem amb el món de l'empresa per conèixer la sabadellenca Valltech, de la mà de la seva presidenta, Meritxell Bautista, i acabarem reflexionant sobre la realitat del músic a Catalunya amb el músic rubinenc Bernat Ribas. Tot això des d'ara i fins a les 7 de la tarda, fins a les 6 de la tarda, millor dit, a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Ja a aquesta hora de la tarda fem un repàs al més destacat de l'actualitat dels diferents municipis d'aquest Connectats. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'Arxiu Històric de Terrassa va acollir dissabte una jornada de formació sobre el marc conceptual comú de les violències masclistes. La regidora de Polítiques de Gènere, Josep Melgares, va ser l'encarregada de donar la benvinguda a les persones assistents. La sessió, organitzada per la Comissió 8M, es va adreçar tant a les entitats que en formen part com a altres col·lectius de la ciutat. Durant la jornada, celebrada al matí, es van compartir coneixements i eines sobre les diferents manifestacions de les violències masclistes. La formació també va servir per donar tret de sortida a un procés participatiu per avançar cap a una Terrassa més feminista i inclusiva. En els pròxims mesos s'han previst diverses sessions de treball amb les entitats participants, de les quals hauran de sorgir propostes ciutadanes consensuades en el si de la Comissió 8M. Aquestes propostes es traslladaran posteriorment al ple municipal. El procés participatiu s'allargarà fins al mes de gener de 2027 i el que busca és reforçar el treball conjunt entre l'administració, les entitats i la ciutadania per avançar cap a una ciutat lliure de violències masclistes.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Els veïns de la Creu Alta aplaudeixen la recuperació de l'antiga caserna per a la ciutat sense cap mena de cost. És el que ha apuntat avui el president de l'entitat veïnal, Jaume Marcó, al Notícies Matí d'aquesta casa. La setmana passada es va confirmar la desafectació de l'immoble del carrer Batlle Vell per part del govern espanyol i el traspàs al consistori per destinar-lo a les consultes externes del Parc Taulí.
3: Evidentment estem contents, després de 30 anys, que s'hagi arribat a un acord entre les tres administracions i la caserna torni a la ciutat a cost zero. Això ha estat una feina de molts anys i de molta gent, eh? I per sort no es van pagar els 3 milions d'euros que l'anterior acord del govern Bustos havia pactat.
2: Malgrat la satisfacció inicial, els veïns de la Creu Alta lamenten que la recuperació de l'immoble no impliqui tornar a parlar de la possibilitat d'aixecar un institut públic per al barri en aquests terrenys. Una reivindicació històrica per part de l'entitat veïnal, ja que la Creu Alta és l'únic barri de Sabadell que no té institut públic.
0: Gràcies, Pol. Anem ara fins al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. La cooperativa Suara denuncia l'Ajuntament de Badalona per impagament del servei. L'entitat va gestionar l'alberg de pernocta per a persones sense sostre de Can Bufí Vell des de juny de 2020 fins al 2024, quan va anunciar que deixava de prestar-lo ja que s'acumulava un deute de més d'un milió d'euros des del 2021. Asseguren haver esgotat totes les vies de negociació administrativa sense obtenir un calendari concret de pagament. Davant d'aquesta situació, Suara Cooperativa ha traslladat la qüestió als tribunals. En canvi, l'Ajuntament també afirma que Suara cobrarà els serveis efectivament prestats que legalment corresponguin un cop completat el procediment administratiu. Elisabet Jiménez, coordinadora d'edificis i instal·lacions municipals, n'ha parlat a la tertúlia de Ràdio Ciutat.
5: Y sí que es verdad que se empezaron a hacer unos trámites para poder adelantar algo de dinero y lo que se está siguiendo sencillamente es el trámite normal y corriente de cualquier impago de cualquier administración municipal o la que sea. Entonces, que tiene sus tiempos, sí, que es muy pesado y muy lento, también.
4: El govern local explica que el servei es va prestar sense un contracte vàlid que permetés tramitar les factures amb normalitat i apuntar els partits de l'oposició que van governar a partir de novembre de 2021 de no resoldre la situació.
0: Gràcies, Martí. Continuem al litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Rocío Santa Eufèmia. Bona tarda.
6: Bona tarda. Recta final de la Festa Major, que des d'aquest divendres s'ha omplert el Prat d'activitats i concerts per a tots els públics. Aquesta tarda encara queden els últims plans per fer en família. A 4:45, circ familiar als jardins del Cementiri Vell i tot seguit tastets de ciència a la plaça. A partir de 5:00, al Parc del Fondo d'en Peixo, hi haurà un taller de castells i a 6:45, a la plaça Constitució, més circ. Les músiques al parc s'acomiaden a 6:00 amb la ràdio i a 8:00 amb Fades. Mentrestant, a 7:00, Maite Martín actuarà en concert a la plaça de la Vila. I per cloure aquesta Festa Major, a 9:15 del vespre, arrencarà la cercavila final pels carrers de la ciutat i a 10:00, fi de festa al pàrquing de l'estació amb els focs artificials.
0: Gràcies, Rocío. Tornem al Vallès i ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya en l'INUNCAT, en fase d'alerta davant la previsió de precipitacions intenses a la meitat est de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir del migdia d'avui es poden superar els 20 mil·límetres de pluja en 30 minuts a les comarques del prelitoral i litoral català, uns xàfecs que poden anar acompanyats de tempesta. A partir de mitjanit, les pluges es desplaçaran de sud-est a nord-est i afectaran el sud, el centre i el nord-est del país. Durant aquest període es pot superar el llindar de 40 mil·límetres en 30 minuts i en períodes de 3 hores els 90 mil·límetres. Els ruixats podran tenir poc desplaçament i localment acumular al voltant de 150 mil·límetres. També poden anar acompanyats de tempesta i fortes ratxes de vent. L'episodi s'allargarà fins a la matinada de dimecres. Pel que fa al Castellà del Vallès, les pitjors pluges es preveuen que arribin demà dimarts entre les 6 del matí i les 6 de la tarda, on el risc serà molt alt i l'alerta vermella.
0: Gràcies, Albert. I ara seguim encara des del Vallès a Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Rubí disposa d'un nou pla d'actuació municipal d'inundacions que concreta com han de respondre els serveis municipals davant d'un episodi de pluja forta o d'una possible inundació. El document identifica punts conflictius i de vigilància, fixa els passos d'activació dels protocols i inclou els comunicats que es faran arribar a la ciutadania. El regidor de Medi Ambient i Transició Ecològica, Andrés Medrano, ha explicat que el pla no deixa marge a la improvisació i detalla què han de fer i com ho han de fer tots els agents implicats en el cas de produir-se un episodi d'aquestes característiques. Medrano ha destacat que el pla prioritza les persones per davant dels béns i les infraestructures. També determina on es podria haver de tallar el trànsit o evacuar instal·lacions o indústries en cas que sigui necessari. El nou pla integra també al sistema Argos dades meteorològiques i informació de sensors locals i de fora del municipi. Aquesta informació ha de permetre anticipar possibles incidències i millorar el temps de reacció en cada pas del procediment.
0: Gràcies, Mariona, i acabem amb la crònica de Sant Cugat. Xaravella.
9: Bona tarda. Són estridents amb les lletres atapaïdes i sovint desapareixen abans que hagis pogut llegir-los. Així són els avisos S-Alert que des del 2022 rebem al mòbil de forma puntual però cada vegada més freqüent per advertir-nos de la previsió de fenòmens meteorològics extrems. Sentim la meteoròloga Gemma Puig.
10: Després d'un estiu càlid, molt a prop del mar Mediterrani, quan arriba aire fred, que això és una situació típica de tardor que ha passat sempre, doncs com que estem molt a prop del Mediterrani, arriba aire fred, portem molta calor acumulada i, per tant, és una situació geogràfica que pot haver-hi en aquestes precipitacions intenses.
9: Per la seva banda, el cap de Servei Territorial de Protecció Civil a Barcelona, Manel Pardó, ho té clar i remarca que ens hem d'acostumar a rebre avisos. Segons explica, l'objectiu de Protecció Civil és avançar cap a una gestió del risc que permeti combinar la protecció de la població amb el manteniment de la normalitat, evitant tant l'accés d'alertes com que aquestes acabin generant desconfiança.
11: Les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.

0: Envellir és una etapa de la vida, però també un procés que comença molt abans de fer-nos grans. Què vol dir realment envellir bé i quines actituds ens poden ajudar a viure aquesta etapa amb més qualitat? Avui en parlem amb la filòsofa Victòria Camps, en el marc de la Setmana de la Gent Gran, a partir de la seva conferència Què fer per envellir bé, claus per un envelliment de qualitat. Victòria, benvinguda.
1: Gràcies.
0: Comencem pel principi de tot. Què vol dir això d'envellir bé? Tu com ho entens? És una qüestió de salut, de benestar, d'actitud davant de la vida o és un... tot plegat?
1: No, són moltes coses i s'està convertint en un problema i hauríem de veure quines són les oportunitats que dona l'envellir i si sabem envellir bé. Per què parlem avui de l'envelliment? Perquè se'ns ha tirat a sobre l'envelliment. És a dir, el temps de vida cada vegada és més llarg i sembla que encara pot ser-ho més. Viure fins als 100 anys avui ja no és una anomalia, ja cada vegada hi ha més gent que arriba als 100 anys i ens hem de preparar. Ens hem de preparar des del naixement, vull dir, perquè l'envelliment comença quan comences a néixer, no? Quan neixes, però... ens hem de preparar sobretot per veure què és això de la tercera edat, per exemple, no? La tercera edat, avui es comença a parlar de tercera i de quarta edat, no? Perquè hi ha una tercera edat que generalment s'identifica amb la jubilació. La jubilació també està en qüestió, si s'ha de deixar com està, o si s'ha d'allargar el temps de laboral, si s'ha de donar més llibertat a les persones perquè escolleixin el moment de jubilar-se. És a dir, tot això és una qüestió. Però és veritat que després de la jubilació queda molt temps. Jo ja fa 15 anys que m'he jubilat i estic bastant activa. És a dir, que jo no considero encara que estic en l'etapa de l'envelliment més problemàtic, que és quan comença la dependència, quan comença una certa demència, si bé... és a dir, crec que hem de diferenciar aquestes dues etapes, no? Uh-huh. I quan comencem a necessitar una ajuda molt constant, o quan podem tenir una independència i llavors què fem, no?
0: Clar.
1: I aquesta és la qüestió, a mi em sembla.
0: Sovint vivim aquest envelliment com una pèrdua de capacitats, de persones, de protagonisme social. És possible mirar aquesta etapa des d'una perspectiva diferent?
1: Sí, i a més des de la filosofia, doncs des de Ciceró, que la va veure com una etapa estupenda, no? On hi ha més serenor, hi ha més tranquil·litat, hi ha més experiència, és a dir, no veia els defectes, els problemes de salut, sinó que veia més aviat això, el que la persona havia anat acumulant durant els anys. Hi ha persones, en canvi, que veuen l'envelliment d'una manera molt negativa, no? És una qüestió, jo dic que és una construcció social i personal, l'envelliment. És a dir, socialment, la societat té una concepció de les persones grans. Hi ha molts estereotips. Això que en diem l'edatisme és un estereotip, no? Són prejudicis que infantilitzen moltes vegades a la gent gran. És a dir, hi ha una sèrie de vicis que s'han d'anar corregint i som nosaltres, les persones que ho patim, les que ens n'adonem i ho hem d'intentar corregir. Però també és una qüestió personal, I jo crec que és una reflexió que s'ha de fer, encara que no ens agradi, no? Planificar una mica l'envelliment quan arriba, també, no? I dir, bueno, què faré? Què faré quan sigui gran, no? No és una cosa que no és una pregunta, com ha sigut sempre, no? Quan es comença a viure la vida laboral, sinó també quan es comença a deixar la vida laboral, no?
0: Clar.
1: I a dir, bueno, ara, quina ha de ser la meva ocupació? Com tracto la meva salut? A què dono prioritat? Què passa amb els diners, no? Què passa amb... Jo dic, són tres conceptes, salut, dinero i amor, no? Mm-hmm. Els del bolero, no? Són els tres conceptes que s'han de tenir en compte i que sobre els quals s'ha de reflexionar i se'ls ha de donar un cert contingut.
0: Però, Victòria, també hi ha com una certa pressió perquè les persones grans, doncs, mantinguin... aquesta activitat. És a dir, s'ha de pensar, doncs mira, podem fer viatges, activitats, sí. Exercici, aprenentatges... També hem convertit l'envelliment en una altra obligació de productivitat?
1: Bueno, productivitat és un negoci, també. És un altre negoci, no? És l'envelliment actiu es pot convertir en una qüestió de mercat. De mercat i també d'ajudar. Són les dos vessants que té, no? I s'ha de pensar en l'envelliment actiu. És a dir, jo sóc funcionària, he sigut funcionària. Els funcionaris ens diuen les classes passives quan ens jubilem. Per tant, la idea de passivitat de la persona gran i de que l'única cosa que pot fer si està en condicions és ajudar, és cuidar encara els nets, és a dir, és ocupar-se de coses que no són productives, no? Això és un error. És a dir, no hi ha la productivitat, l'economia productiva i l'economia reproductiva s'han de barrejar més, no? I se'ls ha de donar el mateix valor, no? I la productivitat també és possible a una certa edat, perquè encara es poden fer moltes coses, no? I el que s'ha de pensar és això, què puc fer per trobar-me bé amb mi mateixa, trobar-me bé amb l'entorn al que tinc, sentir-me acompanyada, no? Tot això són coses que, insisteixo, jo crec que s'han d'anar planificant abans d'arribar-hi, no? I quan hi ets també, no? Ho has d'anar cuidant, no? Perquè funcioni, no? I per envellir sense por, no? Sense massa por. No? La por ja ens la trobarem quan ens vinguin coses que no depenen de nosaltres.
0: I quin paper hi juguen els vincles socials? És a dir, tenir amics, família, sí. Comunitat, és una de les claus per envellir millor, també?
1: Sí, jo diria que és fonamental, no? I la salut no és només la salut física, és també la salut mental, i és la salut psíquica, és la salut de sentir-se, que primer, sentir-se no invisible, que no serveixes per res, no? Que no, ja no et criden per fer res, ja no et demanen res, això no és bo. I d'una altra banda, doncs, mantenir la sociabilitat, no? Esforçar-se una mica, perquè és veritat que per bé que estiguis, et comences a cansar més, ets més fràgil, no? Et costa més anar als llocs, necessites... comences a necessitar una mica d'ajuda, per bé que estiguis. Però t'has d'esforçar si no vols perdre els contactes, si no vols perdre l'activitat mental, no? Avui hi ha molts tallers de lectura, de memòria, no? Que són importants. I la gent s'hi ha enganxat molt perquè crec que és una cosa molt positiva, És no voler. És a dir, les neurones no només van desapareixent i es van morint, sinó que també sembla que es reprodueixen, que s'activen, si tu les actives. I, per tant, doncs, hi has de posar de la teva part.
0: Precisament tot això per combatre el que podria ser, doncs, arribar a un estadi de soledat, no?
1: Sí, bueno, quasi sempre. Quasi sempre. És gairebé inevitable, no? També s'ha d'aprendre a viure sol, Jo crec que també és una qüestió en part de caràcter, però el caràcter es va formant al llarg de la vida, és a dir, que tot això d'alguna manera s'hauria de preveure, se n'hauria de parlar, no? S'hauria de saber. I la soledat, a veure, la soledat amb diners no és massa soledat, no? La soledat i amb companyia i amb gent de la que pots fer servir, diríem, no? La que tens a l'abast, no? Encara que si vols la fas servir, si no la fas servir. Però hi ha una soledat que no la pots evitar, és a dir, quan se mor el marit o el company, quan els fills estan lluny, no? Que potser estan molt, molt pendents de tu, però estan lluny i no els pots tenir contínuament. És a dir, els amics es van morint, O sigui que tot això ho has d'anar prevent i finalment és també una mica la resignació estoica, diria jo, no? De dir, hi ha coses que no depenen de mi, i que els he d'anar acceptant, perquè formen part de la vida.
0: Precisament, envellir també significa assumir doncs, que hi ha coses que ja no les podem fer com abans, i com podem aprendre a conviure amb totes aquestes limitacions sense sentir que perdem precisament el valor com a persones?
1: A veure, perdem coses, però no el valor com a persones. És a dir, la dignitat no es perd mai, Això ens hauríem de saber molt clarament. Fins i tot persones que tenen una demència profunda i que no, ja no saben qui són elles mateixes, la dignitat com a persones no la perden, és a dir, se les ha de tractar amb la dignitat que mereix una persona. Ara, sí que perdem facultats, sí que anem perdent memòria, sí que anem perdent mobilitat, l'habilitat, és a dir, saber-ho acceptar requereix una certa humilitat, no? Perquè has de demanar ajuda per algunes coses, coses tan elementals com obrir un pot de lo que sigui, no? Mm-hmm. Has de demanar ajuda de vegades perquè no pots, perquè no tens força, i has de això, adaptar-te a lo que vas sent tu mateixa, és a dir, hi ha molta gent que quan arriba a aquestes edats doncs diu, és que ja no em reconeixo a mi mateixa, no? Ja no sóc la persona que era, és veritat, clar. No sóc la persona que era, però sóc una persona que segueixo tenint la mateixa dignitat i que el que puc fer ho he d'aprofitar al màxim.
0: Exacte. Què hauríem de canviar, doncs, com a societat perquè envellir no fos un sinònim de perdre protagonisme, veu o capacitat de decidir?
1: Sí. Jo crec que aquí, a veure, he dit abans que nosaltres hi hem de posar molt de la nostra part, que envellir és una construcció social i individual, però que necessitem ajuda. Jo fa temps que insisteixo molt que amb l'envelliment i amb altres qüestions, com podria ser doncs, ara el tema de l'educació o el tema de l'habitatge, no? Que són dos problemes que tenim al damunt, el paper que pot jugar l'administració local, que crec que és molt important. Els ajuntaments coneixen els alcaldes, coneixen el territori, coneixen la gent que hi ha, coneixen quines són les necessitats. No totes les ciutats s'assemblen i poden fer molta cosa, no?, per veure com donar visibilitat a la gent gran, com urbanitzar la societat, anar urbanitzant la societat perquè les societats no estiguin fetes per l'home encara bastant, que treballa, que va de pressa, que corre, que pot agafar el tren ràpidament, no? Sinó que pensin, perquè quan surts per Sant Cugat, per exemple, al matí, et trobes gairebé tothom és gent gran que passeja, no? La ciutat està feta també per la gent gran. Ho hem fet bastant amb els infants, no? Hem adaptat molt les ciutats als infants, però no estan adaptades a la vida de les persones grans. Encara és molt difícil, aquí concretament a Sant Cugat, anar amb una cadira de rodes, anar amb un carret, amb una taca-taca, és a dir, són coses amb un paraigües, no? S'han d'adaptar les ciutats a la població que tenen i pensar que no és una població homogènia, que la mateixa gent gran no és homogènia i que, per tant, les necessitats estan molt singularitzades. I això, insisteixo, jo crec que s'ha de fer molt, aquestes necessitats, aquesta cura, no?, de la gent gran, es pot fer molt millor des del territori, no?, des dels municipis.
0: Segurament que en aquesta conferència donaràs algunes claus molt concretes perquè les persones que avui estan en la seixantena, la setantena, la vuitantena d'edat doncs puguin afrontar aquesta etapa de la vellesa de la millor manera possible. Quines serien aquestes claus? Algunes ja les hem comentat, però així a modo de resum.
1: Bueno, jo a modo de resum diria, només amb una sola frase, jo crec que envellir bé, no?, que és el títol de la conferència, és una responsabilitat individual i col·lectiva, no?, i que hem de saber conjuminar les dues coses, no?, individualment perquè en part depèn de cadascú de nosaltres, però col·lectiva perquè depèn de la política, depèn de l'administració, depèn de la comunitat, depèn de la família, no?, és a dir, depèn de la medicina també, no?, perquè la medicina també s'ha de posar les piles i abordar més el que és les malalties cròniques, el que són les cures, no només el que és curar una teràpia que pot curar una enfermedad, sinó com tractar aquelles persones que ja no poden ser curades però que se les ha d'estar cuidant, no? Totes aquests agents socials, polítics, culturals hi ha d'haver sinergies, no?, perquè per ajudar a tenir una gent gran digna i reconèixer-la com a digna.
0: Victòria Camps, moltíssimes gràcies per compartir totes aquestes reflexions amb nosaltres. Gràcies.
1: També.
0: Que vagi molt bé. Bona tarda.
1: Gràcies.

Cada tarda de 5 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat, Rubí i Badalona. Connectats.

0: L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic va alertar el passat mes de setembre que la rendibilitat de la inversió en intel·ligència artificial podria decebre o tardar més del previst a materialitzar-se. Això podria desencadenar un canvi brusc en el sentiment dels inversors i reduir les seves aportacions econòmiques. L'Anna Clarà ha conversat sobre aquesta qüestió amb la Meritxell Bautista, que és presidenta de Valltech, una plataforma oberta que vol articular les dues comarques del Vallès Occidental i Oriental com a pol industrial i tecnològic de referència al sud d'Europa.
1: La intel·ligència artificial ja està entrant de ple en el món empresarial. Eines com ChatGPT poden ajudar a automatitzar tasques i millorar processos, però també obren molts interrogants sobre l'ocupació, la formació i el futur de les empreses. Per saber com s'estan adaptant les empreses, en aquest cas de Sabadell, a aquest canvi, en parlem amb la Meritxell Bautista, presidenta de Valltech. Bon dia, Meritxell, com estàs?
2: Bon dia, doncs moltes gràcies i encantada d'estar aquí avui amb vosaltres.
1: El vull preguntar per començar, en quin punt estan actualment les empreses pel que fa a la incorporació de la intel·ligència artificial?
2: Doncs la realitat és que ja el 85,1% de les empreses tenen alguna eina d'intel·ligència artificial dins de les seves eines normals que utilitzen. No obstant, un percentatge també molt alt, quasi el 82% d'aquestes mateixes empreses no tenen gaire clar ni la regulació ni com funciona, no? Per tant, una alarma que jo sempre dic és: tenim la intel·ligència artificial dins, tenim la tecnologia dins i no sabem ben bé

0: amb molt menys pressupost, amb grans empreses. Abans necessitaves grans softwares de molts diners per poder competir amb altres empreses molt més grans, i ara la IA en aquest cas és bastant més democràtica i ens permet que, si sabem utilitzar-la i tenim el talent suficient com per fer-ho, beneficia perquè puguis arribar on abans segurament no podies arribar. Per tant, per la petita i mitjana empresa, qualsevol eina vinculada que pugui automatitzar, facilitar, treure temps de coses automàtiques que havies de fer perquè puguis dedicar-te a altres feines de valor, per mi és un gran benefici per les empreses, i crec que hem d'entrar totes i tots en aquest camí.
1: Perquè ara estem parlant d'empreses, però també vull entrar en el tema dels treballadors. Entenc que tot això necessita formació. Creus que els treballadors estan preparats per aquest canvi?
0: Jo crec que els treballadors estan espantats. No? Totes les notícies que tenim últimament són tan brutals a vegades. Mira, la realitat és que la formació ha de ser real i ha de ser, crec fermament, vull dir, és molt maco dir, no? Hem d'adaptar-nos, requalificar a les treballadores i els treballadors, hem de fer cursos. Creure que enviar un link de 30 hores perquè algú faci una formació i a partir d'aquí treus la responsabilitat de sobre és un gran error. Sí que és cert que qui aprengui, els treballadors o algunes feines desapareixeran. Jo crec que algunes sí, no passa res, però crec que es mantindrà la gent que sàpiga fer servir la IA. O sigui, els que hagin pogut aprendre, els que hagin pogut formar-se amb intel·ligència artificial, els que aportin talent, no? Vull dir, crec que el gran error és pensar que la intel·ligència artificial pensarà absolutament per nosaltres i que prendrà les decisions. Jo el que crec és que gràcies a la informació que ens dona la intel·ligència artificial, nosaltres som els que prendrem millors decisions. I si som, i si formem part d'aquest grup, dels que continuem pensant, la IA automatitza però no deshumanitza, no? I crec que és una part important. Per tant, crec que hi haurà molta adaptació. Formació és evident que s'ha de tenir, però ha de ser una formació que realment pugui impactar de la mateixa manera uns i altres.
1: Ens acabes de dir, no, que hi haurà alguns treballs que segurament desapareixeran. Com per exemple, quin et ve al cap?
0: Bueno, les que són com més automàtiques, no? Vull dir, avui en dia pots programar d'una manera més fàcil i sense tals coneixements. Les estadístiques diuen, no, que les feines més automàtiques, no? Avui en dia, si hi havia algú, per exemple, en administració, amb sistemes de, doncs no sé, vull dir, amb creacions, i s'adaptaran algunes feines, tant en màrqueting com en administració. Les feines més administratives en general són les més fàcils d'automatitzar. Les feines de programació, no? Abans era sempre, no? Quan havies d'aconsellar a una noia o a un noi que havia d'estudiar, estudia informàtica, no? Doncs sí, estudia informàtica, però potser ja no passaràs tant per la part de programació, sinó que passaràs per altre tipus d'eines, no? Que vull
1: Per
0: dir...
1: tant, creus que les feines també s'acabaran adaptant, no, a aquests canvis de la intel·ligència artificial?
0: Sí, és que els perfils s'acabaran adaptant. Vull dir, no hi ha res catastrofista. Vull dir que les IAs, totes les eines que tenim, es nodreixen de la informació que li hem donat des del passat, però també d'algú que validi, no? No podem deixar la llibertat, més que res perquè sortiria incorrecte. Es necessita validar que algú auditi tota aquella informació que està sortint i tenir la valentia de dir-li a una IA que no s'aplica el criteri que està dient, no? I per tant aquí necessites algú amb els coneixements necessaris, amb l'educació acadèmica necessària, i amb la responsabilitat. Vull dir, no pots externalitzar la responsabilitat a una màquina, la responsabilitat continua sent humana.
1: I ara mateix, no en tinc molta constància, però hi ha alguna normativa que reguli això o creus que hauria d'haver-hi alguna?
0: Bueno, ara aquest estiu va sortir la nova normativa d'intel·ligència artificial a nivell europeu. Moltes de les empreses que ens dediquem a intel·ligència artificial hem redactat els nostres productes on s'ha d'informar, no? Hi havia, sobretot, el que més s'intenta és la protecció de la seguretat, la protecció del coneixement,

0: Bueno, aquesta normativa es va adaptant, la tecnologia, com bé sabem, va a gran velocitat i la normativa no acostuma a ser tan ràpida, però bueno, estem en el camí que evidentment s'han de marcar unes normes per la, sobretot per grans empreses, però també pels que ens dediquem, no?, a la part d'intel·ligència artificial, amb una sèrie de criteris, vull dir, com tot té normativa, doncs això també ho ha de tenir, i l'interessant és que tots tinguem aquesta consciència de protecció, de seguretat, amb els nostres productes i evidentment amb els nostres clients.
1: Com bé has dit també, això del tema de la IA està avançant de manera rapidíssima, o sigui, en molt poc temps això ha evolucionat molt. Això pel que fa a les empreses els hi preocupa o ho veuen com una oportunitat?
0: Jo crec que ara mateix hi ha certa ansietat, anem a dir-ho així, no? Perquè clar, hi ha moltes empreses que hem de fer IA, no? Sembla que és com
1: una mica de pressió, no?, social també.
0: Digitalitzar, intel·ligència artificial, no? I això, clar, la gent que venim del món tecnològic tenim una mica més d'oxigen cap aquí, no? O ens ho mirem d'una altra manera. Mira, jo, quan diuen que tu com veus la intel·ligència artificial o com veus que passarà d'aquí a 2-3 anys, jo el que dic és una mica de relax, o sigui, el que crec que acabarà passant, i és la meva opinió, és que ara hi ha grans bombolles d'empreses, no?, que ara mateix segurament tenen molt valor a nivell milionari d'intel·ligència artificial i que potser dins de 2 o 3 no hi seran, no? No és que seran molt més reals, potser no hi seran. El que sí que crec que passarà és que la intel·ligència artificial se'ns integrarà dins de la nostra vida general de manera natural i passarà a la vida de qualsevol de les persones que estem aquí, com en el seu moment va ser internet, com en el seu moment va ser telefonia mòbil, no? Vull dir, quan parlem de que, jo el que crec que és que moltes empreses d'aquestes que ara són grandes booms, los grandes unicornios, crec que algunes, pues, segurament en algun moment però la IA se'ns quedarà per viure amb nosaltres, no? I el que crec és que normalitza això, també estarà bé, no? Vull dir que la tindrem integrada de manera natural. Per tant, crec que amb el que tenim ara les empreses és una mica de relax. Revisem, vull dir, és el que crec, que és que abans d'introduir la IA a les nostres empreses, revisa primer què és el que necessites, no? Vull dir, sempre dic que s'ha de fer una feina, no?, de veure què és el que necessites, automatitzar, en què vols créixer. O sigui, abans de començar a col·locar i comprar software, comprar tecnologia és molt fàcil, però després has de saber per què vols aquesta tecnologia, no? Per tant, per moltes empreses que no saben tant de tecnologia i que tenen com una pressió brutal per part de tothom de incorpora, jo crec que és, senteu-vos, reviseu què són les necessitats que teniu i a partir d'aquí, evidentment, aprofitem tots els beneficis d'aquestes eines.
1: Molt bé, doncs Meritxell Bautista, presidenta de Valltech, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i per ajudar-nos a entendre una miqueta més tot aquest món de la intel·ligència artificial.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: 7 ciutats. 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
1: Bon dia, sóc la Irene, estudiant de màrqueting i publicitat, i a les recomanacions d'avui us porto una altra pel·lícula, aquesta vegada d'un gènere de comèdia i intriga. La pel·lícula es diu El Club del Crimen de los Jueves, un grup de quatre jubilats que viuen en una mena de residència superexclusiva i on es dediquen a investigar una sèrie de casos sense resoldre per diversió. Fins que un dia es troben al davant d'un assassinat real que posarà a prova el seu ingeni. Per resoldre'l, hauran de treballar en equip i fer servir tota la seva experiència per anar un pas per davant de la policia, mentre intenten descobrir qui és el responsable abans de que sigui massa tard. El millor d'aquesta pel·lícula és que, tot i tractar-se d'un assassinat, té molts moments d'humor, que fan que no sigui la típica pel·lícula de misteri i que sigui molt entretenida, i sigui fàcil d'anar seguint. A més, els quatre protagonistes tenen personalitats molt diferents i això fa que la manera que té cadascú d'investigar sigui bastant divertida i passis una molt bona estona.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: I ara arriba el moment de les reflexions sobre el fet de ser músic a Catalunya. Ho farem amb un convidat que ho viu en primera persona. Anem a Rubí. Mariona Jerez, amb qui ets? Bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Avui he portat a la ràdio el Bernat Ribas, un músic rubinenc que va començar la seva carrera estudiant aquí mateix, a l'Escola Municipal de la ciutat, i que ara es dedica a temps complet a anar de bolo en bolo tocant música per tota Catalunya. Bona tarda, Bernat.
2: Bona tarda, Mariona.
1: Primer de tot, explica'ns una mica on et podem escoltar, on et podem veure, què estàs fent.
2: Bueno, ara mateix estic involucrat en bastants projectes, llavors em podeu veure en molts llocs i molt diferents. Treballo en alguns espectacles de teatre musical, com l'Hora del Pati, que sobretot fem concerts a l'estiu i tal. I després també al Caixa Fòrum hi ha un espectacle musical de rock, en el que també estic allà actuant i tocant. I després amb molts cantants de l'escena, com Carla Collado, Fran Torrella, Maria Fort, Júlia Català, Arnau Folk...
1: I aquests suposo que també et podem veure en festes majors...
2: I tant, festes majors, sales, tot tipus de concerts.
1: I digue'm, per què vas dedicar-te a la música? Per què vas elegir aquest camí que no és pas fàcil?
2: Bé, va ser una decisió bastant natural, perquè jo sempre havia sigut com la meva passió i el que a mi m'agradava fer. Llavors, a l'hora d'haver de decidir què vols estudiar i tot això, vaig descobrir que realment es podia estudiar interpretació de música i llavors vaig decidir tirar per allà, perquè era com l'única sortida que veia possible estudiar.
1: Va ser una decisió fàcil o va costar trobar aquest camí a la interpretació?
2: Va ser una decisió fàcil quan vaig saber que existia, perquè jo fins que no vaig ficar-me a estudiar el batxillerat, que vaig entrar a un batxillerat musical, no vaig saber que es podia estudiar això. Clar, llavors la meva única opció que hi havia, l'única sortida més semblant era estudiar musicologia.
1: I bueno, ara ets un boníssim guitarrista, però al principi, quan eres nen... Ho sabem, bueno, perquè ens ho ha xivat algú, que vas elegir no la guitarra, sinó la bateria. Per què vas canviar d'instrument?
2: Bueno, primer de tot, sóc un boníssim guitarrista o el que sigui, però jo, o sigui, això ha sigut a base de molta feina, sobretot gràcies aquí a l'Escola de Música. O sigui, jo els meus primers 2 anys de bateria no sabia tocar amb metrònom, o sigui, no sabia portar el ritme pràcticament. I llavors, a poc això es va treballant. I vaig fer el canvi... Bueno, no va ser un canvi com a, pues ara canviaré i ja no tocaré més la bateria. Però sí que hi va haver una etapa de la meva vida, com a l'ESO o així, que justament tocava la bateria, tocava el baix i tocava la guitarra. I a poc em vaig anar inclinant més per la guitarra, també perquè em donava més recursos a nivell de teoria aplicada i coses així, i va ser com un procés natural acabar ja. Però igualment estic encantat de la meva època com a bateria i sempre que puc em fico a picar una bateria.
1: I digue'm, ara ja parlem de la realitat. Ser músic no és tan fàcil o tan maco com alguns s'imaginen. Com és realment ser músic a Catalunya? Quines dificultats et pots trobar?
2: Bé, no és tan maco com la gent s'imagina, però tampoc és tan horrorós com la gent es pensa. Perquè hi ha com dues visions, com la de l'estrellato del rock i tal, que no és gens així, però també hi ha la visió com que no es pot viure d'això, i tampoc és així. Llavors... aquest és el punt mig. Hi ha moltes coses de les que ens podem queixar, però també moltes coses de les que podem estar agraïts. Treballar com a músic, el meu rol com a músic normalment acostuma a ser de sideman, que se li diu, com acompanyant a altres artistes. Llavors, la meva realitat és treballar per altra gent. Llavors, la meva feina depèn d'altra gent. Jo no tinc una jornada laboral estipulada ni tampoc res d'això. Llavors, clar, treballar així en uns horaris en els que potser totes les tardes tinc assajos i els caps de setmana estic fora i la logística d'això acostuma a ser bastant complicada.
1: Però és algú que a tu t'agradi? Vull dir, passar cada tarda i els caps de setmana, això, la vida social s'acaba lamentant, però val la pena aquest sacrifici per el que tu fas, per acompanyar aquests músics, per anar vivint la música com l'estàs vivint ara en directe, en les festes majors i tot això?
2: Si t'agrada la feina, val la pena. Si no t'agrada la feina, és un malson. Però això d'aquí és com totes les feines. O sigui, per mi seria un malson estar operant a una persona i que la seva vida depengués de mi. Però si t'agrada aquesta feina i si tens passió per la feina que, de la que treballes i tens aquesta sort de poder trobar una feina que t'agrada i poder-t'hi dedicar, doncs, o sigui, totes les queixes passen per sota de tot això, saps?
1: I fem un petit recap. Tu has vingut vas començar aquí a l'Escola de Música Pere Borés, aquí a Rubí, però després has passat per altres centres, alguns amb bastant prestigi, no? Mm. Digue'm una mica, quin ha sigut el teu recorregut? I ha sigut un recorregut fàcil?
2: Bé, jo, després de l'escola de música aquí, va ser quan vaig entrar al batxillerat. Jo ja vaig decidir que volia estudiar música i vaig... Bueno, jo vaig començar a estudiar al Duc. Com al batxillerat el vaig fer al Duc. Vaig fer el meu primer any allà i era una mica maleante. I una professora em va agafar i em va dir, escolta, Bernat, fica't a estudiar alguna cosa que realment t'agradi. Fica't a estudiar música o alguna cosa així. I llavors, gràcies a ella, vaig trobar, que era la Gemma, la professora d'història, vaig trobar un batxillerat en el que es podia estudiar batxillerat musical, que és a ESART. En aquell moment estava a Sant Cugat, ara està a Barcelona. I vaig començar allà, vaig fer els meus 2 anys, i una noia que anava un curs més va entrar al taller de músics. I allà va ser quan vaig descobrir que podia estudiar interpretació i que hi havia uns estudis reglats d'això. Llavors vaig estar allà 4 anys a l'escola del Raval, formant-me com a guitarrista per poder accedir al superior. Llavors vaig entrar al superior i ara estic ja gairebé a punt d'acabar el superior. Em falta entregar el TFG.
1: Que no és pas fàcil entrar al superior, vull dir...
2: No, 4 anys de la meva vida formant-me només per aprovar un examen i que a part d'aprovar-lo, clar, va per ordre, saps? Si entren 4 guitarristes, encara que treguis un 8, si els altres han tret més bona nota, no entres.
1: Sí, aquí no hi ha gaire diferència amb la música clàssica, que també es regeix per les mateixes normes.
2: Exacte. El punt feble d'això és que per estudiar música, normalment, si ha de ser un centre públic, entrar-hi és molt més difícil, hi ha moltes menys places. Llavors, estudiar música o estudiar qualsevol tipus d'art o coses així acostuma a ser molt car i molt inaccessible per molta gent.
1: I, bueno, ja pensant en els músics que potser t'estan escoltant ara mateix, hi ha algun consell que els hi puguis donar de cara al seu futur? Músics que estan... com tu estaves, no? Que no saben potser ni quins estudis hi ha, ni quines opcions tenen, ni si és una via laboralment assequible.
2: Mira, el primer de tot és que que siguin molt conscients de que no és un camí fàcil perquè no, al nostre voltant no hi ha molta gent que s'hi dediqui. Llavors, no és com estudiar una carrera normal a la UAB i tal, que molta gent estudia allà i tot això. Llavors, costa de vegades trobar referents, però n'hi ha. Molta gent actualment estudia música i molta gent que s'hi dedica ha estudiat música i cada vegada obren més centres, cada vegada hi ha més places. I llavors, si tens clar que vols seguir un camí artístic o un camí que no és el típic que tothom escolliria, mentre tinguis passió i estudis i tot això, anirà bé. O sigui, jo no he sigut un gran estudiant, ni he sigut una persona que li ha dedicat moltíssimes hores i encara així no em puc queixar del moment en el que estic. Llavors, jo crec que si fas les coses millor que com les he fet jo, que és bastant fàcil fer-les millor que com les he fet jo, tindràs una bona carrera. Podràs entrar a un centre públic, saps? Pagar molts menys diners i que sigui una via realment factible.
1: I ja, parlant una mica de l'escena musical catalana, tu has dit que toques per altra gent, vas de grup en grup, suposo que llavors hauràs conegut bastantes realitats. Com és l'escena musical catalana ara mateix? O sigui, en quin estat de salut la tenim?
2: Ostres, bé, crec que en els últims 20 anys ha canviat molt com era l'escena i com és l'escena. Pel que fa a la música, jo crec que ha perdut una mica el caire reivindicatiu en el que és el mainstream, per així dir-ho, però en general, això, de tot
1: sí,
2: arreu.
1: Sí, que mainstream volem dir el que és més conegut, no?
2: Sí,
1: que per qui no coneixi l'anglicisme...
2: El que sona més i tot això, sí. Llavors, ha perdut una mica el caire reivindicatiu, que per algunes persones pot ser positiu i per algunes negatiu, Això és un fact, un hecho. I en el que és la qualitat musical, encara que hi hagi molta gent que digui que la música d'abans no sé què, bueno, sempre va evolucionant i va canviant i llavors a nivell de música jo estic bastant content del que està sortint. L'únic que sí que és veritat que moltes vegades etiquetem la música catalana o la música en català com als 10 grups que més sonen i és molt més gran que això. Ara, per exemple, han sigut les festes de la Mercè i he vist allà concerts increïbles de gent que no coneixia o que encara no havia vist en directe, que canten en català i que realment, o sigui, tenen una música molt interessant. I pel que fa a el que és la indústria, ara em dóna la sensació que hi ha molt monopoli, hi ha moltes ganes de monopolitzar la indústria. Grans empreses de booking o de management que estan fent que tota la programació d'un dia, d'una festa major o de tota una festa major es controlen unes persones en concret i llavors fiquen allà tots els seus grups. I si no estàs en aquestes empreses, gairebé no tens concerts o no pots tocar a certs llocs. Llavors, en això, jo crec que hi hauria d'haver una mica de mirada crítica també a l'hora de, si ets ajuntament o si ets programador, de no delegar-ho tot a una mateixa persona, perquè si no tindrà sempre els mateixos grups. I per això a les festes majors sempre hi ha els mateixos grups.
1: Bueno, m'alegra saber almenys que el que és la qualitat i el talent el tenim. Ara només falta ficar-li una mica d'ordre,
2: sí, sí,
1: i que tinguin un camí una mica més fàcil.
2: Sí, sí.
1: Doncs moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres, Bernat, i esperem que tinguem l'ocasió d'escoltar-te amb la teva guitarra aviat a Ràdio Rubí o a qualsevol ràdio de la xarxa.
2: Moltes gràcies a vosaltres per l'entrevista. Ha sigut un plaer.

amb aquestes reflexions que ens han arribat de la del Bernat en Ribes, hem de tancar la paradeta per avui. Sabeu que hem començat una nova setmana, ja a les acaballes d'aquest mes de setembre. Demà és dimarts i, per tant, aquí ens trobareu quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Fins aleshores, acabeu de gaudir d'aquesta jornada. Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
1: Salutacions. Són estridents, amb les lletres atapeïdes sovint desapareixen abans que hagis pogut llegir-los. Així són els avisos S-Alert que des del 2022 rebem al mòbil de forma puntual, però cada vegada més freqüent, per advertir-nos de la previsió de fenòmens meteorològics extrems. La santcuatenca i meteoròloga Gemma Puig afegeix que la situació de Sant Cugat i el Vallès Occidental està molt condicionada per la seva ubicació al prelitoral i per la proximitat al Mediterrani i a la serralada prelitoral, especialment a la tardor, quan després d'un estiu càlid s'acumula molta calor al mar i arriba aire fred. Aquesta combinació pot afavorir la formació de precipitacions, volíem dir, molt intenses, un fenomen que, segons explica la meteoròloga, no és nou a la zona, com demostren episodis històrics com les inundacions de 1972, però sí cada vegada més freqüent. El Ball de Gitanes de Sant Cugat del 2027 obre avui el període d'inscripcions. Els balladors que vulguin participar en una de les cites més multitudinàries del Carnaval santcuatenc tindran fins al 10 d'octubre per apuntar-s'hi. Com en l'edició passada, les inscripcions es faran per colles formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. En el cas dels quadros que no tinguin colles, serà la mateixa comissió del Ball de Gitanes qui els agruparà. Si el nombre d'inscrits supera les places disponibles, l'organització farà un sorteig de places que es farà públic el dilluns 12 d'octubre. I més notícies, en aquest cas, en clau cultural, perquè els gaussacs conviden el veïnat de Sant Cugat a omplir la pinya del concurs de castells, que serà aquest dissabte. I Oxfam Intermón fa 70 anys amb una crida per posar límits a la concentració de riquesa, sens dubte una festivitat prou important a casa nostra. I en clau esportiva, victòria destacada i lideratge d'un equip invicte al Sant Cugat femení, després de desfer-se 2-1 davant l'Europa B. Propera jornada de les de Raül Raposo visiten el camp del segon classificat, el Sígol de Badalona. I creu per a l'equip masculí, que cau derrotat per 0-2 davant del Tossa, dues jornades a la primera catalana, grup primer, i encara no coneixen el que és guanyar ni tampoc sumar punts. Propera jornada, el conjunt de Lluís Macià tornarà a jugar a la Jaume Tubau. En aquest cas, rebrà la visita del Figueres, que suma un triomf i una derrota en aquestes dues jornades de competició. Més informació, com sempre, a cugat.cat i als diferents butlletins horaris i a les xarxes socials.
0: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Dani, a tu t'hagués agradat ser llibreter o crític literari?
4: Sí, llibreter, no crític literari. Llibreter sí, perquè és que trobo que és una feina preciosa. O sigui, bueno, hi ha gent que li agrada anar al mercat, no?, i que et recomanin, ah, avui està superbé el tomàquet. Bueno, doncs a mi m'agraden els llibres, i per exemple estem aquí a la llibreria Tomiris, que és la meva llibreria de confiança, que està l'Helena, sempre vinc amb un llistat i ella em recomana altres coses. I m'agrada, perquè em deixo sorprendre, i com m'agrada llegir de tot, sincerament, de tot. De fet, això és una cosa que penso que és el que s'està perdent i és el més important, que és la curiositat. Si tens despertar la curiositat, sempre és bo. I llegir és el que desperta.
3: T'ho dic perquè, com ja l'oient pot inferir, ets una persona que llegeix molt i que et trobo sovint a xarxes o pels llocs on et veig recomanant allò que es diu mandanga de la bona.
4: Sí, llegeixo molt. De fet, abans me n'anava, i això és literal, ara tinc un Kindle, és una marca, però bueno. Però me n'anava amb una maleta de llibres de vacances. O sigui, m'emporto un llibre per dia, literal. Sí, m'agrada recomanar, perquè crec que si... Jo, de fet, escric, bueno, però no pensava que seria escriptor. Però bueno, ho soc. Però crec que per llegir i per la vida, sobretot avui en dia, has de conèixer molt bé de moltes coses, de filosofia, de la cultura general, de història, etc, etc, però sobretot de com es construeix un relat, perquè el que ens venen sempre són relats. I això, perdó, eh? Ja que ho vaig aprendre molt, l'any passat, quan vaig anar a Ucraïna, que vaig anar de jurat internacional, sota les bombes, a la guerra, i que me n'adonava que és que realment és que estem molt absorbits per relats que ens venen amb imatges i ens repeteixen, i que no dic que tot sigui mentida, eh? No estic dient això, però simplement que has de viure les coses, has de tenir un pensament crític.
3: Jo crec que ho hauries fet genial de llibreter, però en lloc d'això doncs vas optar per la dramatúrgia i la direcció teatral. No t'ha anat malament, de moment. Llegir ajuda, no?, a crear millor, ens deies.
4: 100%. De fet, jo l'únic que generalment no llegeixo de vacances és teatre. Ajuda perquè t'ajuda a crear històries, a tenir idees i pensament. Jo, per exemple, m'agrada molt la filosofia i els assajos, a pensar d'altres formes, bàsicament. Sí, a canviar el teu eix.
3: Dani Meyer fa molt que va pel món, però ho va, com diuen els joves, petar, sí, amb Vaca, que va ser un exitàs. Vas recollir un Premi de Teatre de Barcelona, 2 Macs, 4 butaques, s'ha editat com a llibre, l'han traduït a no sé quants idiomes i s'ha presentat o s'ha representat a diversos països. I tot amb un text escrit en una nit a raig. I sempre escrius així, no? O no?
4: Sí. Sí, no en una nit, però sí. És que jo crec que... però això és una cosa meva, eh? O sigui, hi ha altres fórmules. A mi em serveix molt... Crec que és el fet creatiu... a mi em serveix impulsivament. Després està el fet artesanal, que també... Un artista és el fet creatiu i també el fet artesanal. El fet de dramatúrgia, d'ordenar, d'estructurar, de netejar, de comprimir cada frase, això sí que és un fet de moltes revisions posteriors. Però l'impuls, crec que és important que sigui a raig per mi, perquè si no és molt intel·lectual. I això no serveix per teatre. El teatre és incorrecte, és visceral. Si no, estàs tirant un problema a l'actor o al director.
3: Ara tornes, sí, amb una altra obra, Crash, sí, que és un musical musical. I ho dic així perquè totes les propostes teves que jo he vist, he notat que tu la banda sonora sempre hi tens una especial cura. De què va Crash?
4: Bueno, a veure, és un musical que diré que... És un musical musical, però musical que diria que és pels que no li agraden els musicals, també, perquè és que jo... Hi ha una cosa, i això ho dic de debò, és que no... Tinc molts problemes amb les etiquetes. De fet, també amb els llibres, quan diuen no, és infantil, per quina edat té? És que jo no ho entenc, perquè a mi em genera interès qualsevol cosa, en general. Bueno, no qualsevol cosa, però... Això musical em ve que és el primer llenguatge que jo vaig aprendre. Abans d'aprendre a escriure castellà, perquè sóc d'Argentina, jo vaig aprendre a escriure música. Jo vaig estudiar molta música, em vaig graduar en una cosa que existeix a Argentina, que seria com un batxillerat més un FP de productor musical, i després he fet molts musicals amb Manu i Àngel. Jo quan escric, de fet, hi han coses que no sé dir per què estan bé d'una forma teòrica ni lingüísticament. Si a mi em preguntes pretèrit, perfect, jo no tinc ni idea. Ho sé fer, ho sé utilitzar, però sempre poso quan hi ha silenci i música. O sigui, és una cosa rítmica per mi, l'escriptura i el teatre. Aquí, evidentment, sí que és un musical, hi ha cançons, tot i que a Scratch també hi havia cançons.
3: És veritat.
4: 3 cançons i era una DJ que estava punxant 45 minuts. Però perquè és la millor manera d'explicar aquesta història. Aquesta història és la història d'una parella. No t'explicaré massa perquè ja saps que sempre en les meves obres, si escrivo massa, faig spoiler. Que estan superbé, estan celebrant el 4è aniversari, tenen un projecte comú que és tenir una família, entren en el debat, perquè no és... La gent pensa que, bueno, sí, vull tenir un fill, superfàcil. Sí, això és una cosa molt catòlica, però avui en dia és gairebé impossible, és molt difícil. Aleshores, tenen el debat de si fertilització assistida, adopció, que tampoc no és fàcil, la gent pensa en unes coses que no són. Bueno, i tenen aquest debat, hi ha un moment que passa una cosa i que s'atura el temps. I aleshores, aquesta obra per mi va del temps. De vegades passen coses i la inèrcia d'aquest món accelerat no ens permet parar i dir, a veure, un moment, jo vull continuar fent això o no? O ho estic fent per inèrcia? Per mi va d'això, aquesta obra. I també per això, com no crec en les etiquetes, volia justament que tots estiguem mogut una mica del nostre eix, no? Perquè jo crec que el teatre el que és bonic és que és un fet comunitari i que posar en valor les nostres vulnerabilitats estant en un lloc no del tot còmode és una manera d'aprendre. Aleshores, està l'Arbel Barreu, que és la primera vegada que farà un musical, no és actor de musical, està la Diana Roig, que és la meva actriu de musical, molt amiga meva, però que estarà en una sala petita, fent una obra de dues persones, no, el gran musical, Mireia Morera, compositora, però que és super nova generació, jo ja tinc més una edat, i aleshores crec que això ens farà molt millor a tots, quan hi ha un equip creatiu meravellós de tot.
3: Ara t'anava a preguntar per la Mireia Morera, perquè jo imagino el fet d'escriure com una cosa solitària i més enllà de que tu tinguis música al cap, imagino que aquesta vegada has hagut com de fer una mica més d'equip a l'hora d'escriure, pensant que ella haurà de posar-hi música, no?
4: Sí, però ha sigut molt fàcil i guai, perquè hi havia molt de respecte. O sigui, jo vaig escriure una primera versió així, va, venga, en 10 dies, que ja tenia unes lletres, però aleshores anàvem quedant, això no veig, no sé què, tal, aleshores, i després començava a composar, i jo també, això no, ah, podem fer això, tal, i anava a canviar també les lletres, i era com un toma daca, que és, això és lo guai del teatre, o sigui, el problema, com sempre, de totes les professions és l'ego, si deixes de banda això, és que tot és guai perquè aprens, i dius, ah, mira que guai.
3: I has creat Crash, però encara et queda molta feina perquè no només el text és teu, sinó que la dirigeixes i aquesta vegada la produeixes.
4: Sí, he obert una nova productora que es diu Rugido Teatre, i començo a dirigir-la d'aquí a dues setmanes, bueno, els assajos, i estic molt content i sí, amb moltes ganes. Sí.
3: Tu sí que no pares, eh? No sé els protagonistes de l'obra, no em facis spoiler, però
4: no,
3: tu no pares.
4: Jo no paro, no. Perquè tinc... Sí, sempre m'agrada fer coses. Sí, estic escrivint a la vegada, estic intentant enviar coses fora per intentar que es facin coses fora, perquè crec que si no també ens tornem molt endogàmics, s'estan traduint obres meves i per veure si es poden fer en altres llocs del món. Perquè, mira, ja hi tornem als llibres, és una mica el Byung Chun Han, no? És que l'alteritat ho és tot. O sigui, si vols viatjar i saber on està el Sahara, doncs no viatgis. O vols entendre l'idioma, no viatgis. Aquesta dificultat d'intentar entendre l'altre, fer aquest esforç, és el que et fa millor.
3: Comenceu els assajos, ens ho has dit, en 15 dies?
4: Sí.
3: I abans d'aquests 15 dies deus tenir moltes coses. Què s'ha de fer abans d'entrar en una sala amb els actors?
4: S'ha de fer moltes coses. Per exemple, moltes reunions amb so, per exemple. Perquè l'espai sonor a la vegada també té a veure en aquest... Perquè jo també ho entenc així, amb les cançons. Fer la producció musical, que és... està composada la cançó, tenim una maqueta, però potser hem de gravar alguns sons amb instruments. Després, reunions amb escenografia, que fan un plantejament de com s'imaginen l'escenografia, el vestuari, aleshores, bueno, sí, però on serveix per aquesta escena? No, val, pressupostos per veure quan costarà això, i reunions de producció amb el teatre de comunicació, està fent aquesta entrevista, tot, s'ha de fer de tot.
3: I el primer dia és el 5 d'octubre?
4: 5 d'octubre, sí.
3: I com va un primer dia d'assaig? Què feu?
4: Molta il·lusió. Generalment fas una primera lectura i per mi el que és més important, o com jo entenc la direcció, és sentar les bases de el que vols generar com a equip. Perquè al marge de l'obra i del contingut de l'obra és el mateix que en un bar. Da igual si et posen... bueno, no da igual, però és sobretot com generes aquesta energia. I per mi això és una cosa que és el que fa un director, que és il·luminar la resta, no voler brillar el mateix. O sigui, és com generes que tots estem il·luminats i estem còmodes i brillem tots.
3: Dani, jo volia, a tota aquesta feinada que tens per endavant, afegir-te'n un altre, modestament. Nosaltres acabem de començar aquest programa, que es diu Rambla 54, i ens agradaria molt, des d'ara i fins al dia de l'estrena, acompanyar-vos una mica, des del dia del primer assaig, o anar parlant amb tu de com evoluciona, conèixer una mica aquest món que com a espectadors no veiem, no? Nosaltres arribem al dia de l'estrena o més enllà, no? Paguem una entrada, entrem i veiem el final, el resultat final, però ens interessa el procés. T'animaries a fer-nos de rambler?
4: Clar, i tant. Sí, sí, us aniré enviant àudios, vídeos, el que faci falta, i us aniré explicant. Aquesta setmana no sé què. Ara tocarà això. Sí, clar, és que s'ha de fer això, de fet. Abans, no? El que parlàvem de som creatius i som artesans. Abans un veia l'artesà com feia la taula, no? El fuster, doncs aleshores això també s'ha de fer en el teatre.
3: És un superluxe, això, Una cosa, una última cosa, Dani. Quan et vaig trucar per fer aquesta entrevista i et vaig demanar un indret on et sentissis còmode, no la volia fer en un bar impersonal, i encara menys a l'estudi, que penso que nosaltres hi tenim molt de vincle, però la gent que ve, doncs li és igual el nostre estudi com l'estudi de la ràdio del costat. Tu em vas de seguida adreçar aquesta llibreria, el Tom Iris, que és on som, i hem començat parlant de llibres i jo volia acabar amb llibres. Volia demanar-te si ens en recomanes algun que d'alguna manera estigui dins de Crash.
4: Val, hi ha molts. Molts. Que vaig llegir, per exemple, molt per fer-ho, és L'any del pensament màgic de Joan Didon, però en aquesta obra, tot i que és un musical, hi ha molt de silenci. És molt important el silenci. I vaig llegir molts llibres sobre el silenci, entre altres també el discurs de Mayorga del silenci, quan el van fer acadèmic. Però hi ha un que, ja que estem al Tom Iris, que és la Helena, és superfan dels assajos i és superespecialista. De fet, aquest no el va llegir, però ja li he dit que s'ho va llegir, que es diu No és indiferència sobre los silencios políticos, d'Eva Mayer. No sé si està en català, és de l'editorial Cats, i a mi em va flipar molt. No té molt a veure amb Crash directament, però sí té a veure... Sí, del que hem estat parlant. Té a veure sobre que hi ha silencis que no són silenci, o que és gent que està silenciada. Per exemple, parla de per què no fem els debats d'ecologia en el bosc, perquè és que potser no estem sentint unes veus. No estic dient una cosa esotèrica, estic dient una realitat tangible. O per què no... quan parlem de certes coses, de vegades estem silenciant, estem objectivitzant a subjectes. I parla d'això, i crec que és molt important, i sí, en certa manera crec que també representa Crash.
3: Doncs escolta'm, me l'enduré i en parlem quan aconsegueixi acabar-lo.
4: I tant, jo crec que et fliparà.
3: Vinga, doncs, Dani, moltíssimes gràcies, parlem aviat.
4: Gràcies a vosaltres.
5: Hola, Anna, sóc la Mariona Jerez de Ràdio Rubí i mira, et volia proposar un tema. Resulta que sóc veïna d'un carrer de Rubí que és molt especial, el carrer Sant Miquel. Cada any celebren les seves festes al setembre i aquest any és el seu 46è aniversari de les festes. I com sempre, doncs decoren, fan el portal a mà, mengen bon menjar i fan festa, però hi ha una cosa que només fa aquest carrer, que és pintar el terra i l'asfalt. I no, no és pintar en plan temporal, o sigui, els dibuixos queden allà tot l'any i així pots anar sentint els rubinencs i rubinenques més petits que quan passen criden els noms dels seus dibuixos preferits mentre els assenyalen al terra. Hi ha hagut des de Doraemons a les guerreres de K-pop i, bueno, cada any ho han anat renovant, però clar, no et vull pas avançar quins dibuixos han fet aquest any. Si et sembla bé, en podem parlar i ja t'ho explico tot. Ja em diràs alguna cosa. Fins aviat!
6: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Montblanc.

0: Gemma Bufies, ben tornada al Rambla 54.
1: Moltes gràcies. Escolta'm, comencem en dilluns, ben potents.
0: Sí, els nois de Carmen 113, que són els que canten la cançó que sentim de fons, podrien anar a veure la nostra convidada, no? Tot i que caldria advertir-los que la Goretti és una perruquera de Montblanc molt especial, perquè pentina persones i gegants. Goretti, benvinguda al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda, Anna. Gràcies per convidar-me a aquest programa tan bonic.
0: A tu, per ser aquí.
1: Doncs sí, Anna, com deies, la Goretti és perruquera, té una perruqueria, i van dones, homes, tot aquell qui vol, però des del 2017 que ella ja comença a posar guapos el gegant i la geganta de Montblanc. I ens agradaria, doncs, que avui a Rambla 54 ens expliqués, Goretti, com va anar, com et vas convertir en la perruquera dels gegants de Montblanc.
2: Bé, tot plegat va ser una miqueta màgic, perquè l'il·lusió de la meva vida era pentinar els gegants per diversos motius, però per la Conxita Bosch, que era una persona molt vinculada a casa, que ja els havia pentinat, i per la Pepita, que era una amiga de la meva mare, que també els havia pentinat. Llavors, jo, a través d'aquestes dues vivències, vaig mitificar la figura de la perruquera dels gegants, i la meva il·lusió era pentinar els gegants. I quan l'antiga perruquera, la Joana Ribé, va dir que es jubilava, doncs ho vaig demanar al consistori, i el grup de geganters doncs hi va donar el vistiplau. I bueno, aquí estem, després d'un munt d'anys d'aprenentatge al costat de la Joana, pues aquest any per fi he volat, diguem que sola, i la casualitat de la vida ha volgut que sigués l'any de les festes de la Serra, i per mi ha sigut pues algo molt especial veure les dues gegantes pentinades iguales, pentinades per mi, i any de festes grans. O sigui, ha sigut un cúmul de circumstàncies extraordinari i molt bonic.
1: Això va més enllà de qualsevol repte professional que suposa, perquè a més és una feina altruista, i tu, sempre que et preguntem als periodistes sobre aquesta tasca que dus a terme, t'emociones?
2: Sí, jo sempre m'emociono, perquè és aquelles coses que no tenen preu a la vida o que no es poden pagar d'alguna manera, són les que acaben tenint més valor. Allò que pots anar a comprar-t'ho és molt fàcil, però les coses que no es poden comprar tenen un valor que va més enllà de qualsevol altra cosa.
0: I és una feina de molta responsabilitat, no? Parlem d'uns dels gegants més antics de Catalunya.
2: Sí, és, a part de que és molta responsabilitat, perquè és un dels gegants més antics de Catalunya i dels, diguem que, els més guapos, o potser perquè jo és la meva passió, que són els més guapos. Quan els veig en grups de gegants, pues sempre els veig que sobresurten, tenen algo especial, i potser aquesta cosa que els fa tan especials és que tot el seu cabell i totes les seves perruques estan fetes de donacions de montblanquines, i això els fa, si vols, una mica encara més especials, perquè són uns cabells que tenen realment ànima. O sigui, són donacions, perquè en aquell temps fer una perruca valia molts diners, i es va decidir, doncs, fer una recapta de cabell, i a través d'aquell cabell que va donar la gent es van confeccionar les perruques que avui en dia porten els quatre gegants.
0: Goretti, la Gemma m'ha explicat, a més, que per festa major els montblanquins i les montblanquines estan expectants a veure què els heu fet quan fan la seva entrada, els gegants, no?
2: Sí, Anna, mira, és d'aquells comentaris de dinar de festa major que agradarà o no agradarà, aguantarà, no aguantarà, tindrà una bona acceptació, serà massa modern, serà potser massa arriscat, però sí, del pentinat de la geganta se'n parla, no tant del gegant, però de la geganta és un tema habitual de conversa, i la gent, pues, realment, aquests dies te trobes gent que, a veure, gent saludada, però que hi tens no masses paraules i que et feliciten, o et diuen no m'ha agradat, o et diuen m'ha agradat. Te trobes una mica de tot.
1: De fet, Anna, sàpigues que el pentinat de la geganta, segons m'ha explicat la Goretti, marcava tendència entre les montblanquines, no? En
2: sí,
1: una època...
2: Sí, en una època que, clar, la gent portava... És una cosa que avui en dia és impensable, perquè quan vaig anar a l'escola a explicar-los als nens com se pentinaven les gegantes i els hi vaig dir quin pentinat voldrien, em van dir la geganta amb el cabell suelto. Perquè, clar, ara és impensable una dona amb monyo, però a èpoques passades... els recollits eren el que més es portava al ball de festa major. Llavors marcàveu una tendència o tenies la idea de com podien ser els pentinats a partir d'aquell pentinat.
0: Uh-huh. Goretti, i ja ens has dit que les perruques d'aquests gegants estan fetes de cabells naturals, que jo trobo que és una cosa superbonica. Vull dir que, efectivament, tu ho has definit molt bé amb això de tenen ànima, però no sé si són cabells d'una època o si n'hi has d'anar incorporant perquè en cauen, o vull dir que si a dia d'avui les montblanquines continuen fent sessió de cabells per aquestes perruques o no cal?
2: Mira, jo m'he trobat amb gent que ha buidat calaixeres de les àvies o de les tietes, o que m'han portat trenes i les continuo aprofitant, perquè una cosa és la perruca que està incorporada al cap de la geganta i l'altra és tota la postisseria que tu hi vas incorporant al recollit, perquè el cap de la geganta és molt gran i si no hi fiques molt de volum se li veuria el capet molt petit a comparació de lo que és el seu cos, perquè és una dona amb curves, no és una geganta d'aquelles que són un pal. La nostra geganta té de tot i molt.
1: Sí, sí, bueno, mira, perquè es facin una idea, no, poder els oients, la geganta du com 35 trenes, no?, que tu has anat teixint entre elles i n'has elaborat una que fa 1 metre i 30 centímetres.
2: Sí, les dues trenes més llargues que porta per posar-hi la tiara que han fet la restauració enguany junt amb la Blanca Llort, que des d'aquí aprofito per donar-li les gràcies per la col·laboració. Vam recuperar dues tiares antigues i per posar les tiares al que era per assentar-les al cabell vaig confeccionar dues trenes que de diàmetre tenen 1,30, i entre totes dues gegantes, no una sola, entre totes dues n'aporten 35. O sigui que clar, perquè vegeu la dimensió que pot tenir aquest cap quan el tens al davant, clar, no és un capet d'una persona, clar, que pot fer un pam.
0: I més enllà d'aquesta diferència de tamany, que és evident, quina diferència hi hauria entre pentinar, per exemple, la Gemma o pentinar una geganta? Pots fer servir els mateixos productes o
2: no,
0: fent un secador, una planxa?
2: No, a la geganta no li pots posar absolutament cap producte que sigui abrasiu. No pots fer servir secador, no pots fer servir planxa, no pots fer servir gomes de goma. Has d'anar molt en cuidado perquè és un cabell natural i de diferents textures. Ja sabeu que per un cabell es troba un assassí o un delinqüent, per tant no n'hi ha dos d'iguals, i al cap de la geganta n'hi ha de costat, de rissats, d'estirats, de rossets, de més clarets. La Gemma tindria una sola textura de cabell i la geganta té la d'un munt de gent.
0: Clar.
2: I és aquí on hi ha la gran dificultat, perquè clar, tu intentes fer una progressió però t'ha de respondre el cabell. El cabell està de costat un arrissat amb un estirat. Llavors, quan ho vols manipular, has d'anar molt al tanto. Has de conjuminar les dues textures, perquè és que si no ho trobes bé, se't desfaria.
0: Clar.
1: I, de fet, un altre dels reptes és el temps.
2: Sí.
1: Perquè, clar, la Goretti no us penseu que té els caps dels gegants allà. Li porten quan poden, perquè també tenen una agenda molt plena. Llavors la Goretti corre, corre, corre a fer pentinats.
2: Sí, això és una mica el hàndicap més gran que hi ha al darrere de pentinar-los, perquè necessites uns temps perquè se sentin els cabells, però clar, les necessitats d'agenda dels geganters són unes i les meves mans són unes altres. Llavors, coses que potser necessitaries 3 mesos, les has d'acabar fent amb 30 dies o amb molt menys, perquè ells no tenen temps material de muntar i desmuntar tantes vegades el cap del gegant i la geganta.
0: Clar.
2: perquè, clar, cada vegada que tenen sortides, doncs també els hi condiciona molt l'agenda a tot el grup de geganters. Llavors hem de casar una mica els seus temps amb els meus, que això és el més...
0: I amb la clientela habitual, suposo, també.
2: Sí, bueno, clar. És que això són hores extres.
0: Clar,
2: són
0: clar.
2: Les meves hores extres, el meu hobby. Això s'ha convertit en el meu hobby.
0: Goretti,
2: això ho fas a hores mortes.
0: I permeta'm una última pregunta. Només pentines els gegants de Montblanc o tens clientela gegantera d'altres municipis?
2: No, només els pentino als gegants de Montblanc. Només pentino els gegants de Montblanc.
0: Doncs nosaltres que estem fent una tournée per Catalunya per conèixer-los a tots, els gegants, ja els anirem deixant la targeta. La Goretti pentina gegants i ho fa molt bé, que ho diu la Gemma.
1: I tant.
2: Bueno, moltes gràcies, Anna, per la recomanació, però no sé si arribaré
0: clar,
2: a tants
0: si arribarà,
2: a tants
0: si tindràs temps de fer tants caps. Doncs, Goretti,
2: exacte.
0: Moltíssimes gràcies per explicar-nos com es fa això de pentinar gegants. M'ha semblat molt interessant i m'ha semblat molt bonic això de la donació de cabells dels montblanquins i les montblanquines. Escolta, m'has estat una descoberta.
2: I, bueno, moltes gràcies,
0: Anna. I Gemma, gràcies a tu també. Parlem aviat. Una abraçada.
1: A reveure.
2: Adéu-siau.
1: Adéu-siau.
3: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: de la vida quotidiana. Olles, cassoles, plats, tasses, tupins... Objectes que avui comprem industrialment en una botiga i que, durant generacions, sortien de les mans dels artesans. De fet, a finals del segle XVIII, concretament l'any 1795, hi ha documentats aproximadament 80 ollers a la Selva del Camp. La família de l'Hipòlit Martorell va cedir el taller a l'Ajuntament de la Selva del Camp l'any 2022. Posteriorment, l'espai es va restaurar i museïtzar, conservant les estructures i els elements originals. I també s'hi van inventariar més de 1.200 peces de ceràmica, entre olles, tupins, casetes de nines i altres objectes. Ens parla de tot això l'encarregada de la museïtzació del Cal Hipòlit, la Pepi Sans.
1: Tu ben bé ho has dit, és un centre d'interpretació dels ollers, terrissaires, però que la selva, a l'ofici i el treball era d'oller. Hi ha matisos i diferències entre terrissaire i oller que expliquem amb aquest centre d'interpretació. I bàsicament també és conèixer una mica la persona de l'Hipòlit Martorell i la seva dona, la Eva Viciedo. I també conèixer a l'ofici, evidentment, a l'ofici d'oller, i també amb això doncs, pots veure una mica com se vivia el poble, com eren els oficis, una miqueta, tot un conjunt històric de l'època d'esplendor d'aquest ofici d'oller.
0: L'Hipòlit Martorell va ser l'últim oller de la Selva del Camp. Va començar a treballar amb el seu pare quan tenia només 15 anys. La industrialització va fer que molts dels objectes que abans es fabricaven artesanalment passessin a produir-se de manera industrial. Però l'Hipòlit Martorell i la seva dona, Eva Viciedo, van saber adaptar-se.
1: Tot el que veieu allí està fet, evidentment, per l'Hipòlit i per l'Eva, a mà, i està cuit a l'obrador. Ella va especialitzar molt en el dibuix, ella feia dibuix amb els mosaics, aquests quadres que estan composats per diferents números de rajoles, doncs sí. Llavors ella feia el dibuix, el traspassava a la rajola, el pintava, l'embarnissava i l'Hipòlit s'encarregava de coure-ho.
0: Van començar treballant peces funcionals, tupins, olles, cassoles, plats o jocs de cafè. Però progressivament van apostar també per una terrissa més artística i decorativa. I aquí l'Eva Viciedo va tenir un paper fonamental. Ella també va entrar al taller i va treballar al fang. Van fer àmfores, peces decoratives, quadres de ceràmica, nines, casetes... Però malgrat la transformació del negoci, el taller continuava conservant una cosa molt important, la memòria de com es treballava el fang.
1: Molta gent del poble que entrava, perquè l'Hipòlit era una persona molt, molt, molt afable, vull dir, si tu estaves per allà, doncs sempre te convidava a entrar, vull dir, era com una miqueta, no? Vull dir, entraven, però veien més l'obrador, el taller. I els fons eren com una part que no s'ensenyava massa, no? Poca gent va veure els fons. I se queden sorpresos del forn, no? És un forn que se construïa per fer la cuita de les obres, és un forn de sistema romà, els romans ja tenien aquest sistema, i és curiós, no? És curiós, els agrada molt veure-ho, no? I la manera també de treballar, de l'ofici. Vull dir, penseu que les peces entraven a coure's, tenien que arribar a una certa temperatura, entraven dos vegades, la manera que tenien que embarnissar, les treien per dalt, incandescents, és molt... és molt curiós i és molt bonic de veure-ho i de saber-ho.
0: És aquesta memòria la que avui podem trobar a Cal Hipòlit. L'espai conserva l'antic obrador i bona part dels elements originals.
1: Tot aquest espai que la Eva va cedir al poble de de la selva. Què es va haver de fer amb aquest espai? Doncs es va tindre que retirar, ubicar, fotografiar més de 1.200 peces, que eren les que ens vam trobar nosaltres quan vam entrar amb aquest espai. Es van retirar d'aquests espais ben guardades i ben documentades per poder fer la mínima intervenció amb aquest espai per poder ser

0: visitable. Són petites intervencions, com a baranes a les escales, unes llums perquè se vegin els desnivells de tot l'espai, però mínimes. S'han fet mínimes perquè el que realment volíem és que quan entressis en aquest taller, en aquest espai, poguessis veure o sentir l'essència del fang, del treball, de la vida dels ullers.
1: Hi trobem el torn, les eines, els forns de cocció i diferents utensilis relacionats amb el treball de l'argila. No és un museu construït de zero per explicar un ofici desaparegut. És el mateix lloc on aquell ofici es va practicar i això li dona una força especial. Entrar a Cal Hipòlit és com entrar en un taller que simplement hagués tancat ahir mateix.
0: Aquest espai, a part d'aquestes mínimes intervencions de seguretat, doncs s'han posat, hi ha uns panells explicatius, llavors on aquests panells, l'espai que ocupen els panells, no s'han pogut posar les peces. Però tots els altres espais hem posat les peces que s'havien tret, les hem tornat a posar totes, al mateix lloc, tal com nosaltres ho vam trobar.
1: La Pepi Sans va fer una gran tasca de museïtzació amb més de 1.000 peces de ceràmica.
0: Hi havia moltes coses allà, perquè bueno, també l'Hipòlit era gran, la Eva també és gran d'edat, llavors no tens aquesta energia pues, per desemplaçar i tal. Llavors dius, oh, quin munt de peces i tal. Però bueno, vas anant fent. I clar, t'has passat temps, t'has mirat les peces una a una. Llavors, no? És com que te vas estimant les cosetes, les peces. I llavors, bàsicament, surt, no? Explicar-ho. Estàs explicant el que tu has... la feina que has fet durant un any i mesos a la gent que te ve a visitar-la.
1: Cal Hipòlit és, en definitiva, molt més que un espai patrimonial. És la història d'un ofici que va arribar a tenir desenes d'artesans a la Selva del Camp i que amb el temps va acabar desapareixent.
0: Hi ha gent que realment els tupins, que és una peça única de la selva, a les visites ho dic, els tupins només se feien a la selva, els tupins que podeu trobar a fora vila segur que estan fets a la selva. Ells també restauraven, reciclaven, això del reciclatge, jo també ho dic, vull dir, tot això de nou del reciclatge, la gent ja reciclava per força, perquè totes aquestes peces eren peces d'utilitat necessària, eren peces per cuinar o eren peces per menjar. Eren bàsiques i necessàries. Llavors tothom les havia de tenir.
1: Sobretot, és un recordatori que, de vegades, per entendre un territori, no cal buscar grans monuments. A la Selva del Camp, aquella història encara té casa. I aquella casa és Cal Hipòlit.

0: Rambla 54 és que diguin el que se'ls acudeixi.
1: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
0: I que tothom es deixa anar. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això. Vinga.
2: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
3: Ivan, si et dic Terres de l'Ebre, què és el primer que et ve al cap?
4: Doncs els camps d'arròs, no? I la natura, els ocells, els flamencs, sobretot. Ah, i el cranc americà.
3: Ostres, sí. Te'n recordes la de cròniques que havien passat sobre aquest cranc quan fèiem el Next Migdia?
4: I tant, i tant.
3: Ara el comercialitzen per fer sopa i, ei, que sembla que li dona un toc genial.
4: Ah, doncs ja triguis a fer-ne una, eh?
3: Va, vinga, quan faci una mica més de fred us porto un dia un tàper amb un caldo d'arròs de peix amb cranc blau. T'he de dir que no sé si l'has vist mai, però és un bitxo bastant bonic que fa justícia, tot i que els pagesos d'allà, els arrossaires d'allà, doncs no els hi cau gaire bé, però fa justícia a aquells paisatges tan bonics del Delta. Són realment preciosos. Avui en parlem. Nerea, ben tornada al Rambla 54.
5: Hola, bona tarda. Anna, un plaer, moltes gràcies. Bueno, un plaer estar aquí un dia més.
3: Gràcies a tu per ser-hi.
5: Te veig avui molt gastronòmica per això, i molt poètica també, eh? Mira, sí. M'apunto això de l'arròs, però entre crancs, arrossars i paisatge, t'has oblidat d'una cosa supertípica, que són les barraques.
3: Ostres!
5: Tot i que t'he de dir que també és cert, que cada cop se'n veuen menys, i això, que són molt interessants, encara que no ho sembli. Jo avui per això he convidat al Rambla a la Tere Arnal, que és arquitecta i coordinadora del llibre Barraques 2100, passat, present i futur d'una arquitectura popular. Tere, gràcies per venir a Ramblejar amb nosaltres.
6: Gràcies a vosaltres. Primer, volia dir que no sóc arquitecta, sóc arquitecta tècnica.
3: Bueno.
6: D'acord? Bueno.
3: Fem el matís. Arquitecta tècnica. Bueno, per nosaltres ets una persona que fa unes coses bastant increïbles que ara en parlarem. Abans de començar, quan la Nerea ens va proposar parlar de barraques, jo, Tere, t'he de dir que em vaig imaginar les construccions que jo he vist sempre, que són aquelles de secà de color marró amb pedres a la vista, però he fet l'exercici de passejar una mica per internet posant-hi allà Barraques de l'Ebre i en realitat he vist una cosa molt diferent. No sé si tu ets seguidora del Senyor dels Anells, però t'he de dir que m'ha recordat una mica les cases dels hòbits de Tolkien, amb aquells grans teulats, així com de palla. Per mi, que sóc de Vilanova adoptada a Barcelona o de Barcelona vilanovina d'origen, per l'oient de Vic, de Figueres o d'Almacelles, que no hi estigui familiaritzat, com són aquestes barraques? Com les hem d'imaginar?
6: Pues les barraques és la construcció tradicional per excel·lència del Delta i els materials tradicionals en les que estan fetes és la fusta com a element estructural, el canyís, el fang, el borró a la coberta, que són aquestes cobertes vegetals que no només estan aquí, que n'hi ha per tota Europa, i la pallofa d'arròs i la calç. És a dir, que si haguéssim d'enumerar els materials, són materials tradicionals del Delta.
3: I de forma, et deia jo, clar, m'ha sobtat perquè hi ha aquestes, o com a mínim he vist uns teulats així com molt alts,
6: sí,
3: com que s'eleven molt, no?
6: Sí, sí. Són molt alts i bueno, són molt punxeguts, tenen un angle molt inclinat. Això facilita l'evacuació de l'aigua de pluja, però per altra banda també dificulta com cosir este borró a les cobertes i com mantenir este borró a les cobertes, perquè precisament és complicat, s'ha de fer des de fora, no des de la pròpia coberta, etc. Però sí, tenen una forma molt punxeguda i a més a la part de dintre de la barraca, doncs de vegades a la part més alta, esta planta està desdoblada i aprofiten aquest espai del sota coberta.
3: Clar,
6: sí, així és.
3: I jo et deia, jo imaginava aquestes barraques de secà, no?, amb la pedra, i no, són blanques, no?
6: No, estan encalades. I no, i són precisament barraques, sí. Tu et referies, suposo, ets originària d'una zona on hi ha barraca de pedra.
3: Sí, exacte.
6: La barraca tradicional de pedra seca, que, per exemple, a Terres de l'Ebre, a la zona de la Terra Alta, també en tenim moltíssima. Però no, en este cas la barraca està feta de terra, de fang i de fusta. Sí, totalment diferent.
3: I des de quan hi ha barraques a l'Ebre?
6: Mira, volia dir-te una apreciació, no? Entre la barraca tradicional de pedra seca, que és una barraca que també té fusta, no? A nivell de coberta, etc, i té una ceràmica i tal, però la barraca deixa empremta, és a dir, quan la barraca desapareix, pues al terra pues hi trobes la pedra, no? Però la barraca del Delta no. La barraca del Delta, el material que està fet a la barraca, quan desapareix, se pot dir que no deixa petjada. De manera que, per a localitzar les barraques que hi havia, no? pues s'han d'utilitzar tècniques, tècniques que utilitzen arqueòlegs per a poder localitzar quina impronta deixaven al terreny i on n'hi havien. No? I me preguntaves, perdona, per quantes n'hi ha?
3: No, des de quan hi havia... O sigui, quan van començar a construir-se aquestes barraques de l'Ebre? Perquè en aquest navegar per internet que he fet, posa que són, que venen de molt, molt lluny.
6: Sí, sí. Mira, als anys 40, al 1940, si no recordo malament, ho dic de memòria, n'hi havia unes 1.400. Avui, després de fer l'inventari que vam fer en tot l'equip que avui represento, de barraques 2100, en tenim 56.
3: Ostres, quina davallada.
6: Sí, sí. Per tant, ens preguntem quantes n'hi hauran a l'any 2100, no? De fet, el projecte es diu 2100. Però sí, és una construcció vernacle, tradicional, molt pobra, que aprofitava els materials que tenien a l'abast i, per tant, estan documentades des del segle passat, sí, des de principis del segle passat.
5: I aquestes barraques, per tant, estem parlant d'una construcció que és molt rellevant pel seu lligat històric, però també entenc, Tere, pel que ens estàs dient, que també des del punt de vista arquitectònic, clar.
6: Sí, perquè formen part del paisatge i el paisatge sense barraques pues, no seria el mateix i perquè paisatge pues, també és arquitectura, no? Penseu que dins d'este projecte de Barraques 2100, on hi ha molta gent involucrada, des de gent de la Rovira i Virgili, arquitectes, arquitectes tècnics, historiadors, periodistes, en fi, molta gent, no? Arqueòlegs, també restauradors. Entre tots, precisament hi ha l'efecte de que ni desapareguen, que tinguen pues el que es mereix, no? Com a construcció tradicional. I a més que puguen, ara fa una estona parlàveu de materials i tècniques tradicionals, de mestres, artesans, etc. No? Pues aquí la gent que feia les barraques, que eren els mestres barraquers, en queden molt pocs. I realment seria una llàstima perdre aquest ofici i que desaparegués del tot. I és per això que entre tots vam redactar un projecte que es diu Projecte de Barraca Innovadora, que a més la vam posar a disposició de tota l'administració i totes les entitats que volguessin agafar el projecte i que realment volguessin experimentar construint una barraca innovadora, que d'alguna manera manté tots aquests materials tradicionals i tècniques i sistemes tradicionals, però incorpora sistemes d'arquitectura passiva que la fa més eficient i, d'alguna manera, que aguante més tots els requeriments que avui en dia voldríem que tingués una barraca.
5: És a dir, no només és interessant també des del punt de vista arquitectònic, sinó també pel que fa als materials i les tècniques.
6: Sí, sí, totalment. És a dir, la barraca en si està formada pels materials que us he explicat i aquesta barraca innovadora que nosaltres proposem el que fa és recuperar aquestes tècniques tradicionals però adapta també, dins de la mesura de lo possible, una construcció al codi tècnic, incrementa la eficiència energètica que avui en dia tant se'n parla i genera al final un edifici biohabitable, que a més és autosuficient i autònom pel que fa al consum d'energia elèctrica. I com ho fa? Pues incorpora sistemes passius, sistemes que avui en dia estan extesos en algun tipus en tipus d'arquitectura formal i normal, i que són, jo què sé, pues, les obertures envidrades, orientades a la façana sud per a aprofitar tota l'aportació del sol, una pèrgola on instal·lem unes plaques fotovoltaiques, un mur trombe a la façana sud-oest, un pou canadenc per a poder ventilar i atemperar la temperatura de dins de la barraca tant a l'hivern com a l'estiu, una ventilació natural a dalt al carener, etc. És a dir, al final fem una millora o proposem una millora d'aquest edifici tradicional per a que tingui una qualificació energètica excel·lent.
3: Dit d'una altra manera, que potser que no cal que marxem ara tots a viure en barraques, però sí que hem d'aprendre molt d'aquestes construccions a nivell de sostenibilitat i incorporar-ho, no?, en la construcció actual.
6: Tant de bo, tant de bo. Sí, sí. De fet, ja el que és l'arquitectura tradicional hivernacle sempre s'ha menystingut i, en canvi, tant de bo poguéssim aprofitar moltes d'aquestes tècniques tradicionals a l'actualitat.
3: I, a més, recuperar aquestes barraques. És a dir, treballar perquè el 2100 no n'hi hagi, no sé si m'has dit 50, és a dir, que en tornem a tenir 100.
6: Sí, senyora, que de les 56, com a mínim, se'n puguem fer 30 o 40 més. Tant de bo.
3: Doncs des d'aquí posem el nostre granet de sorra per qualsevol cosa que ens necessitis per construir aquestes barraques. Apunta, Arnau, igual podem baixar i ajudar.
6: Tere, moltes gràcies.
3: Nerea, moltíssimes gràcies a totes dues per acostar-nos a aquestes barraques de l'Ebre al Rambla 54, unes construccions necessàries que doncs, volem recuperar, volem contribuir a difondre i a recuperar. Una abraçada a totes dues i fins aviat.
5: Fins aviat.
6: Gràcies.

0: Ei, Laia, com vas? Escolta, que parlàvem l'altre dia, l'equip d'aquí de Barcelona, del Rambla 54, que ens agradaria moltíssim que ens expliquessis la teva feina d'integradora social. Et sembla que busquem un dia i xerrem i ens expliques exactament en què consisteix? Vinga, ja em dius, una abraçada, fins ara.
1: Ei, Anna, hola, què tal? Doncs sí, tant, clar que me'n recordo. Òbviament, jo encantada de parlar sobre el món social i la meva tasca com a entrenadora. De fet, crec que puc aportar bastanta informació perquè he tingut la gran sort de poder treballar amb molts col·lectius diferents i aprendre moltíssim de cada un d'ells. Així que busquem una data. Sí, jo encantadíssima. Ja em dius la data, vale? Gràcies.
0: Suposo, oient, que ja has notat que tornem a tenir l'Ivan aquí després d'aquests 2 dies del Francesc tocant els botons. Ivan, han anat bé aquestes vacancetes?
2: Aquests 2 dies de festa, sí, han anat molt bé.
0: Dos
2: Sí,
0: dies de festa, un cap de setmana, quatre
2: sempre
0: dies.
2: s'aprofiten, sempre
0: Bé,
2: s'aprofiten.
0: no?
2: I tant, i tant.
0: I el Francesc, bé, no? No ens ho dirà. Nosaltres ens anava dient, bé, una mica de nervis,
2: Què
0: però...
2: va, és un crac, què va. Sí, no, no. Està encantat i s'ho ha passat superbé. O sigui que res, sí, encantat.
0: Doncs mira, ja tens relleu el dia que vulguis fer
2: Sí,
0: vacances.
2: ja m'agrada ser prescindible per aquestes coses.
0: No, això mai, eh? Nosaltres volem l'Ivan i el Francesc, que és
2: Vale, vinga,
0: possible.
2: fem torns.
0: Vinga, ben tornat.
2: Gràcies.
0: Gràcies, Francesc, des d'aquí, que no li vam agrair. Una abraçada
2: Sí.
0: i fins demà.
2: Perfecte.

0: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Cansat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
1: Salutacions. Són estridents, amb les lletres atapeïdes, sovint desapareixen abans que hagis pogut llegir-los. Així són els avisos S-Alert que des del 2022 rebem al mòbil de forma puntual, però cada vegada més freqüent, per advertir-nos de la previsió de fenòmens meteorològics extrems. La santcugatenca i meteoròloga Gemma Puig afegeix que la situació de Sant Cugat i el Vallès Occidental està molt condicionada per la seva ubicació al prelitoral i per la proximitat al Mediterrani i a la serralada prelitoral, especialment a la tardor, quan després d'un estiu càlid s'acumula molta calor al mar i arriba aire fred. Aquesta combinació pot afavorir la formació de precipitacions, volíem dir, molt intenses, un fenomen que, segons explica la meteoròloga, no és nou a la zona, com demostren episodis històrics com les inundacions de 1972, però sí cada vegada més freqüent. El Ball de Gitanes de Sant Cugat del 2027 obre avui el període d'inscripcions. Els balladors que vulguin participar en una de les cites més multitudinàries del Carnaval santcugatenc tindran fins al 10 d'octubre per apuntar-s'hi. Com en l'edició passada, les inscripcions es faran per colles formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. En el cas dels quadros que no tinguin colles, serà la mateixa comissió del Ball de Gitanes qui els agruparà. Si el nombre d'inscrits supera les places disponibles, l'organització farà un sorteig de places que es farà públic el dilluns 12 d'octubre. I més notícies, en aquest cas, en clau cultural, perquè els gaussacs conviden el veïnat de Sant Cugat a omplir la pinya del concurs de castells, que serà aquest dissabte. I Oxfam Intermón fa 70 anys amb una crida per posar límits a la concentració de riquesa, sens dubte una festivitat prou important a casa nostra. I en clau esportiva, victòria destacada i lideratge d'un equip invicte al Sant Cugat femení, després de desfer-se 2-1 davant l'Europa B. Propera jornada de les de Raül Raposo visiten el camp del segon classificat, el Sígol de Badalona. I creu per a l'equip masculí, que cau derrotat per 0-2 davant del Tosa, dues jornades a la primera catalana, grup primer, i encara no coneixen el que és guanyar ni tampoc sumar punts. Propera jornada, el conjunt de Lluís Macià tornarà a jugar a la Jaume Tubau. En aquest cas, rebrà la visita del Figueres, que suma un triomf i una derrota en aquestes dues jornades de competició. Més informació, com sempre, a cugat.cat i als diferents butlletins horaris i a les xarxes socials.
0: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
0: Faves comptades amb Alba Triador.

0: Avui, al Faves Contades, us explicarem la història del Jan, un infant de Sant Cugat que té hipoacús i unilateral. Pràcticament no hi sent per l'orella esquerra. La família ho va saber des de ben petit, quan les primeres proves auditives que li van fer en néixer ja no van donar bons resultats. Amb els anys, però, es van adonar que les conseqüències anaven més enllà de la dificultat per sentir. El nostre company, Sergio Morales, ha parlat amb el pare d'aquest infant. Aquesta és la conversa. Sentim-la.
1: Parlem amb el Roger Mauri. Ell és el pare del Jan, que és un nen que té hipoacúsia. Roger, què tal, com estàs?
2: Bé, molt bé.
1: I gràcies per atendre'ns, el primer de tot. Això, t'agraïm moltíssim aquesta estona que ens dediques. El primer de tot, et podem preguntar què és la hipoacúsia.
2: La hipoacúsia, bàsicament, doncs, és que en Jan, doncs, l'orella esquerra no hi sent. Hi sent un 5%, podríem dir, comparat amb el que sent els nanos normals. No?
1: Quan us adoneu que el Jan té aquesta condició?
2: Doncs el Jan, des de que neix, ja les primeres proves que fan a l'hospital doncs, no surten bé, i sobretot doncs, a la guarderia doncs, la professora doncs, ja ens alerta doncs, del tema de la parla, de la relació, doncs, que veu que hi ha alguna cosa que no acaba d'anar del tot bé. No?
1: I això de l'escola, vosaltres havíeu notat alguna cosa o no?
2: No, la veritat és que ja passa, els nanos que neixen doncs amb aquest tipus de discapacitats o que hi senten menys, doncs realment també busquen adaptacions per anar tirant endavant, no? I aleshores doncs, ho dissimulen molt bé. I sí que en contextos doncs, educatius doncs, és quan es veuen aquestes mancances i a nivell social. No? Però nosaltres a casa, des de petit, és el petit de 3, en principi el tractar amb absoluta normalitat. No?
1: M'interessa molt aquests entorns socials. Com era la vida d'en Jan? Perquè ara heu trobat una solució a aquest problema, que si ens vols explicar.
2: Bueno, una mica el camí que hem seguit amb en Jan, nosaltres, doncs, en principi, pensàvem que era algo que ell doncs, aniria treballant, aniria millorant, i sí que doncs, ens va anar molt bé el tema de l'associació de l'ACAP, que ens, per un costat doncs, ens van fer assessorament de com gestionar-ho a casa, i a la vegada doncs, també ens van oferir beques per tenir logopedes. No? Llavors aquests dos punts han sigut claus. En Jan va tenir doncs, molts problemes a nivell de seguir doncs, la part de lectoescriptura, i també ens vam trobar doncs, que a nivell social cada cop s'estava quedant més aïllat. No? Sempre el pensàvem, ostres, de petit comitè, però de cop ens vam donar compte que el tema de la oïda afectava doncs, a tot això. No? I el primer que ens van dir, sembla molt lògic, però és compartir-ho amb tothom, no? Inclús amb ell jugar a hockey al Sant Cugat, doncs ho vam compartir amb tot l'equip, a l'escola doncs també, tothom, la veritat és que tothom t'ajuda, i sí que és veritat que potser el camí inicial que vam seguir amb la Generalitat, els camins doncs oficials, doncs la veritat és que no hem tingut del tot l'ajuda, no? Perquè ens derivaven al CREDA, i el CREDA doncs, no consideren que sigui un... No està a l'extrem d'ajuda i en aquest sentit doncs mai ens han ofert doncs, l'ajuda que pensem que en Jan, no? És un perfil de nanos que queden en el limbo, no?
1: És curiós que ho deixessin a la cua, sent un cas que no consideraven tan greu, però clar, si no s'atén, al final això es cronifica i és un problema llavors, no?
2: Sí, evidentment, sobretot a l'hora, doncs, bueno, nosaltres sobretot ens preocupava la part emocional, social, no?, en una època de creixement, i evidentment la part acadèmica, no?, i bueno, també és cert que ara el que també ens preocupava és el pas a l'institut, no?, que començarà primer d'ESO l'any que ve, i evidentment, doncs, poder donar tota l'ajuda i suport, doncs, que aquest tipus de nens, doncs, necessiten, no?
1: Mm-hmm. Una solució que heu trobat, ara el Jan porta un audífon. Com ha estat l'abans i el després de l'audífon?
2: Doncs mira, estem ara, fa 2 setmanes que va començar amb l'audífon, i és molt divertit doncs, perquè bueno, l'hem vist, la veritat és que va ser molt, és que divertit, emocionant, no? Veure'l doncs, com en entorns on hi ha molta gent, doncs ell doncs pot seguir les converses. A part, ara ja són molt moderns i a casa ara no podem connectar res perquè salta el Bluetooth del Jan, no? I fa molt riure, però bueno, a nivell de lectoescriptura esperem doncs que sobretot doncs hi hagi un abans i un després, i aquest també doncs que ell se sent a nivell de motivació, no? De que s'ha sentit doncs que, bueno, que entre tots doncs fem pinya i anem endavant, no?
1: Em comentaves que vosaltres vau acudir a una entitat, a CAP, em comentaves que es deia. Com vau arribar a aquesta entitat? Què us van oferir? Com ha estat aquesta experiència?
2: Va ser, doncs, bueno, la veritat és que va ser doncs enriquidora a tots nivells, no? Vam trobar l'associació doncs per una amiga d'una amiga d'aquí de Sant Cugat, i que ens en va parlar molt bé, i aleshores doncs ja et dic, des de sessions on com a família ens assessoraven i ens donaven eines doncs per com acompanyar en Jan, hi ha temes pràctics doncs de beques econòmiques pel tema de logopèdia, no? Ja que doncs com he dit abans, la família doncs hem d'assumir doncs una sèrie de costos per anar encausant doncs en Jan, no?
1: És una pregunta indiscreta el que et faré ara, Roger, però si vosaltres haguéssiu d'assumir tot el cost del tractament del Jan, és assumible per una família?
2: Mira, et poso un exemple, no? L'exemple de l'audífon. Nosaltres som família numerosa i ens beneficiem doncs també d'un bon descompte, i per ser de l'associació doncs també ens ajuden, doncs perquè t'has una idea, un audífon sol costar entre 5.000 i 6.000 euros, doncs ens costarà la meitat, no? Doncs per qualsevol família és una bona ajuda, no?
1: I tant que ho és, i a més una cosa tan necessària com és aquest cas. També vull preguntar per la vida del Jan a l'escola, especialment a l'escola. A quina escola hi va el Jan?
2: El Jan va als Pins del Vallès.
1: Ells són els que us diuen que hi ha alguna cosa que passa amb el Jan. Penseu que les escoles estan prou preparades per fer-se càrrec d'una situació com aquesta? O, en tot cas, com ha estat la vostra experiència en concret?
2: Bueno, nosaltres, com he dit al principi, no? Sempre ens hem sentit doncs molt, molt escoltats. De fet, els tres fills, no?, que portem, han anat a aquesta escola, i sempre doncs ens hem sentit doncs molt, molt acollits i acompanyats, però sí que és veritat que penso que hi ha algú de gestió que està per sobre, que doncs evidentment els hi falten molts recursos, no? Hi ha molts nanos, sí que hem tingut doncs tutories sempre que hem volgut, hem fet alguns canvis, algunes coses, però sempre petit, de petit format, no? Jo, per exemple, doncs el tema d'acompanyaments doncs més personalitzats, etc., doncs evidentment això no ho hem trobat, no?
1: I també vull preguntar pels pares, per vosaltres. No sé com us heu sentit en l'acompanyament que heu fet al Jan, si heu pensat que fèieu tot el que s'havia de fer. No sé si us heu sentit fins i tot culpables en algun moment per no fer el correcte, eh? No sé si això us ha passat pel cap algun cop.
2: Sí, sí, totalment. Sí, el camí no ha sigut fàcil, no? També, com he dit abans, és el petit de tres, i nosaltres doncs ens hem trobat que ens faltaven, doncs, com t'he dit, no? Intentàvem no dir-ho molt, perquè pensàvem que ell per si sol no marcar-lo, i ens vam equivocar, no? Llavors, doncs tot, evidentment, et sents culpable, però bueno, ja et dic, la que vam començar a veure a nivell social, a nivell acadèmic, punts d'alarma, doncs vam canviar moltes coses, inclús a nivell familiar, a nivell esportiu. Et fas moltes preguntes, no? I les que ens queden encara.
1: Clar, són moltes preguntes que responen amb informació. Jo crec que això és una mica el moll de l'os del que estem parlant avui, Roger, perquè un cop sabeu, jo crec que canvia la pel·lícula moltíssim. No sé si comparteixes.
2: Molt. De fet, et dones compte, i també és una crida, no?, als governs, doncs que aquest perfil de nanos els hi dones eines i recursos, la situació canvia molt, no? Canvia molt. Vull dir, des de la relació amb amics, emocionalment, veus molts detalls de nanos que ho porten amb tristesa, no? I faig una crida, doncs, a tots els casos, no?, que queden una mica entremig, doncs, que a vegades també intentem donar de recursos i ajudes, no?
1: La hipoacúsia, que és el que avui ens ocupa pel que fa a aquesta situació del Jan, aquesta condició, com evoluciona a la llarga? Amb els audífons ja es queda com està? Cada cop apretarà més audició d'aquesta orella?
2: No, en principi vam intentar, doncs, es van fer proves genètiques, saber el motiu, no? És important saber el motiu de la hipoacúsia, no se sap ben bé, vull dir, des de naixement, llavors la situació de moment és la mateixa, no? O sigui que és veritat que amb l'audífon li donem una qualitat al so que no tenia, però no, de moment no hi ha un tractament de millora, vull dir, haurà de viure, doncs, amb aquesta singularitat, però al final sempre penso també que són nanos que a la llarga, si els acompanyem, vull dir, són tan formiguetes que segur que esperem que sigui feliç i faci, doncs, allò que vulgui, no?
1: I a més a més, em comentaves que juga a hoquei.
2: Juga a hoquei patins, aquí al Sant Cugat, juguen amb casc, i tot això també, bueno, ens va generar, doncs, una mica de dir, hem de seguir amb l'esport, ho deixem, i, bueno, i ja et dic, vam convocar a l'equip. L'equip també, doncs, han fet molta pinya, ens han ajudat molt, i la veritat que l'esport també, doncs, és una altra branca que pensem que és important, doncs, que també es doti d'ajudes, de recursos, que siguem conscients que hi ha nanos, doncs, que tenen discapacitats, però amb ajuda, doncs, podem anar endavant.
1: I a més l'esport d'un equip esportiu del tipus que sigui, en aquest cas d'hoquei patins, un espai de socialització importantíssim.
2: Bàsic, sí, bàsic. De fet, el Jan va tenir una època que dubtava si seguia o no, i nosaltres, doncs, vam posar-hi molt perquè pogués anar seguint. Ara ja va sol i encantat, però per nosaltres el tema de que no es quedin aïllats, no? De que no es quedin sols, de per exemple, el Nadal, sembla tonteria, però que aquests dinars de Nadal ell no podia, doncs, seguir-los, llavors, doncs, vam anar fent petits trucs, no? Doncs posem una taula de petits, ens separem, o sempre al costat, respectar el costat que ell pot facilitar una mica, no? I bueno.
1: Doncs escolta, Roger Mauri, ha estat un plaer. Escoltar la vostra història, és un gust escoltar-la, i t'agraïm moltíssim aquesta estona que has compartit en Cugat Mèdia.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies.
3: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera, perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau VI, i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
5: Vols saber les audiències de la setmana? Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigueu atents. Escolteu cada setmana La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Us esperem.
6: Els dimecres a les 8 del vespre, a Ràdio Sant Cugat.
3: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: Braseria La Bolera.
8: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
7: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
8: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
7: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
8: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
7: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
9: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
10: L'univers infinit.
9: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
3: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts, perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
11: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
12: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
11: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
12: Perquè la teva salut és el nostre futur.
11: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
3: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
13: Cocodril Club.
14: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
15: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
16: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
17: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
18: La música descriu el territori.
19: La paraula descriu la música.
18: Música i paraula.
19: Paraula i territori.
18: A través dels instruments de cobla,
19: les nostres veus i la teva ràdio. Coblejant. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coblejant el diumenge a les 10 del matí.
20: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
21: Faves comptades, no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
0: Al setembre no només tornen les escoles, la feina i les rutines. També arriba un dels moments més esperats pels lectors, la reentrée literària. Les editorials aprofiten aquest inici de curs per presentar alguns dels títols més destacats de l'any. Llibres que segurament marcaran les converses, els clubs de lectura i les llistes dels més venuts, per què no dir-ho, dels pròxims mesos. Per parlar de tot plegat, avui ens acompanya el Sergi Martí de la llibreria Paideia. Sergi, ben tornat.
10: Bon dia.
0: Perquè no conegui tant de prop com vosaltres el món editorial, perquè el setembre és un mes tan important per les llibreries?
10: Bueno, el setembre al final és, com tu has dit, la rentrée, que és el període com més important de que rebem novetats, a part dels mesos de febrer, març, de Sant Jordi. Llavors són com dues èpoques a l'any en les que sempre rebem les novetats enfocades cap a el que més es vendrà aquest Nadal o el que més es vendrà a Sant Jordi. Llavors, per això sempre arriben llibres interessants, novetats destacades, i és una mica la volta al col·le, pues, en també, la nostra feina també.
0: També en el món editorial, eh? Teniu un calendari fins i tot, eh? Amb aquestes novetats.
10: Sí, sí, per qui vulgui veure, tenim al nostre Instagram, tenim un calendari de novetats només de setembre, o sigui, imagineu tot el que ve octubre i novembre, perquè no ens dona la vida per fer tanta novetat.
0: Per tant, hi ha feina per als que tinguin ganes de llegir. Quan us arriben aquests catàlegs de les novetats, quins criteris us fan pensar hosti, aquest llibre segur que funciona?
10: Bueno, al final jo crec que el criteri, diguem-ne, que més impera és l'experiència, no? Experiències passades, una mica l'empirisme, podríem dir. Llavors, si saps que aquest autor ha funcionat, normalment el llibre sol tenir tal, però també hi ha llibres que potser són novetats, l'editorial està apostant per gent que potser entra en aquest fenomen d'aquest moment i aquest llibre encaixa en el fenomen del moment, també l'actualitat pot marcar molt un llibre que pot funcionar o no, és a dir, si tenim un conflicte que ara mateix està de molta actualitat, a vegades hi ha un llibre que ve molt adient per entendre aquest conflicte. Llavors, això pot passar també. El problema que tenim nosaltres és que la novetat la seleccionem 3-4 mesos vista. Llavors, clar, quan el conflicte està candent, ja arribem tard.
0: S'arriba tard perquè no hi ha espai material per organitzar-se, no? Ens heu preparat una llista de 8 llibres que val la pena tenir en compte per aquest nou curs. Només de setembre, som a finals de setembre i aquests són només els de setembre. Per tant, entrem en matèria. Si et sembla, obrim amb el Patrick Reidenkefe, que ve de l'èxit de L'imperi del dolor, un autor que ha aconseguit convertir al final la investigació periodística en un fenomen literari, podríem dir, no? No sé què ens trobarem ara al Fill de l'oligarca, que és la nova proposta.
10: Bueno, aquí una miqueta, pels que ens ha dit l'autor, que és un autor molt conegut, és més, molts potser coneixeu la sèrie també que neix del llibre de No diguis res, que és una sèrie de Disney Plus i que realment val molt la pena veure o llegir el llibre. Llavors aquí torna a agafar una mica una història a Gran Bretanya, bueno, en aquest cas situem a Londres, i és la història d'un noi jove de 19 anys que apareix mort davant de l'MI6, les oficines d'intel·ligència angleses, i es feia passar per fi d'un oligarca rus. Llavors aquí veurem totes les connexions entre el món dels diners, el món de la part més fosca, i una investigació realment superinteressant, addictiva. Realment la vaig llegir en 2-3 dies i és un llibre que té 400 pàgines, però és que te la menges com si fos una sèrie d'aquestes amb crispetes que no pots parar.
0: És això el que té aquest autor que potser generi tanta expectació, aquesta manera d'escriure que genera aquesta addicció de dir un capítol més, un capítol més, un capítol més?
10: Sí, no sé, perquè realment no és que sigui un autor com molt comercial, diguem-ne, que no és un autor best-seller en el concepte més clàssic del best-seller, però sí que és veritat que té la manera de narrar les històries que sembla que estiguis en una novel·la, que sigui ficció quan realment és una història real. I jo crec que també aquest punt de que la història sigui realitat és el que et fa que t'atrapi i que vulguis saber més. Això ha passat realment?
0: És una bona porta d'entrada per descobrir aquest autor, o recomanes potser començar per l'altra obra?
10: Bueno, en té vàries, però jo crec que qualsevol pot agradar, perquè els temes són molt diferents i poden ser molt, molt heterogenis, però és que realment qualsevol pot interessar perquè són molt originals.
0: Per tant, aposta segura.
10: Aposta segura, jo crec que serà un d'aquests que arribarà amb força al Nadal, amb molta força.
0: Un altre títol també esperat d'aquest setembre és Los Años Secos, en aquest cas de la Raquel Zas. Què ens pots dir d'aquesta autora i si està generant interès en la gent que està esperant que surti aquest llibre?
10: Sí, realment, Temes d'Hoy és una editorial dintre del Grup Planeta que ha apostat per veus més joves com Beatriz Serrano, que va fer El Descontento, que va ser un èxit, que va tenir pues, unes ventes brutals, i llavors aquest Los Años Secos de la Raquel Zas, que també és una autora jove de generació millennial, pues ens porta una mica a seguir aquesta línia, és una obra que està començant a arrencar, jo crec que tindrà un bon recorregut. Al final, és una línia que també trobarem amb la següent obra que ara introduiràs i que crec que tenim molts exemples que ara en parlarem i que crec que val la pena destacar.
0: L'altra obra que ara deies és la de l'Andrea Abreu, Pajaritos Preñados, una autora que no sé si podríem dir que té una veu particular, no? Si res més no, una veu personal.
10: L'Andrea Abreu, la veritat és que és una autora que jo crec que és la referent de totes les veus actuals de, diguem-ne, de generacions entre els 20 i els 40 anys. És la primera, la que va publicar Panza de Burro, que va ser una novel·la iniciàtica en l'autoficció, podríem dir, o l'autobiografia més actual, on entra molta cultura popular de la generació millennial, i llavors a partir d'ella és la que obre pas, perquè aquí d'aquí venen èxits com Comeràs Flores o Encantado Bingo, que són llibres que heu vist mil cops a xarxes, pues ella és la primera amb el Panza de Burro, feia quasi 10 anys que la va publicar i tothom estava esperant la següent obra. Aquí ja és una autora una mica més madura, amb una també situada a Canàries, i aquest cop de la mà d'Anagrama, o sigui que ja realment ha fet un salt de qualitat, jo crec que també en quant a la seva carrera. Esperem, ja dic, tenim moltes esperances posades en aquesta novel·la, ja que és una autora que crec que ho val.
0: Creus que és una de les autores destinades a marcar la literatura dels pròxims anys?
10: És difícil saber-ho, perquè jo crec que té una veu molt particular, a mi particularment no m'agrada, però crec que pot generar... crec que ha canviat el paradigma, o sigui, crec que és la primera que ha canviat el paradigma, també crec que per això ha trigat tant a escriure la següent novel·la, però crec que sí, com a mínim ja ha creat una escola o ha generat per mi una tendència, i això és molt important. No sé si fins a quin punt podrà mantenir aquest nivell.
0: I aquesta connexió millennial, no?
10: Ah, exacte, és que potser ja quan ja has explicat també la teva història tens menys a explicar i és més difícil, no?, tornar a fer alguna cosa que realment interessi a la gent, però clar, la veu i la qualitat la té.
0: I anem a un altre autor, a veure si ho diré bé, em corregeixes si ho dic malament, és el Lazar Nebbio, que treu Biderman. És un dels llibres que també apareixen en aquestes apostes del setembre. Digue'm, si tu saps com es pronuncia el seu nom, i què ens ho pots explicar?
10: Diguem-ne, és que com està tot junt, jo crec que genera molta confusió, però l'autor és el Nebbio Biderman i el llibre és Lazar.
0: Perfecte, vale? Ho hem dit tot al revés.
10: Lazar, com ja haureu notat, segurament molts l'heu vist a xarxes, és un llibre que està, segurament el que ha arrencat més fort aquest setembre, ara ja estem arribant a final de mes, però nosaltres el tenim en el top one, i és un llibre que Alemanya ja va ser un èxit, parla una mica des d'un punt clàssic de la decadència de l'imperi austrohúngar. Llavors és com un autor de 30 anys parla d'una història tan clàssica, no? Una novel·la, però situada en la decadència de finals de tot el que és l'imperi austrohúngar. Llavors és un llibre que ha generat molta curiositat i crec que és molt original, també la veu aquí totalment, un noi jove també, però que parla d'un altre tema totalment diferent i amb una veu totalment diferent. Molt, molt recomanable per als que vulguin una mica de novel·la de potència.
0: És d'aquelles descobertes que els llibreters us fa com més il·lusió o que us agrada reivindicar? Que té alguna cosa especial?
10: Sí, jo crec que al final són autors que, com a mínim, són diferents. Són aquelles novel·les que dius, mira, dintre de la taula aquí trobes una història diferent, algo que no trobaràs. També ja et dic, potser hi ha autors com la Mayo Farrell, que, per exemple, han situat el món clàssic, clàssic medieval, potser, o no sé com explicar-ho, com unes històries més de... no són victorianes, però sí que agafen aquesta essència pues, de l'època del 15, i llavors és molt xulo. I jo crec que el Lázar agafa d'aquí aquesta història i potser per això està tenint èxit, com a mínim és algo diferent, que a nosaltres ens agrada molt trobar novel·les diferents.
0: I més propostes que han arribat aquest setembre, la de la Tatiana Tibulek, Cuando seas feliz, golpea tu primero. Ella ja té una legió de lectors fidels, per dir-ho d'alguna manera. No sé què podem trobar en aquesta nova obra.
10: Sí, aquesta nova obra que va arribar, bueno, està a punt d'arribar, perquè crec que arriba avui, és una obra de... Jo he tingut la sort de que ja m'han avançada i l'he pogut llegir, i clar, els que busqueu, diguem-ne, algo semblant al Verano que Dimae tuvo los ojos verdes o L'estiu que m'amarava tenir els ulls verds, trobareu una història similar però amb alguna diferència. És veritat que ella ha posat el llistó molt alt perquè és una novel·la molt rodona i és una novel·la que s'han venut milers i milers d'exemplars, i crec que aquesta, que parla de la història del seu pare, és més profunda, potser no és tant una novel·la clàssica perquè juga més amb els temps, una mica menys, diguem-ne, cronològic, sinó que va saltant, i... però és una novel·la que realment jo crec que té una qualitat i té una veu que t'atrapa, a mi em va atrapar. I és veritat que potser el que busqui una novel·la com l'Estiu que m'agrada tenir els ulls verds potser no és tan rodona, però crec que és més completa o més madura. És l'obra que, no?, també ha trigat quasi 10 anys en escriure-la i crec que culminarà la seva ja llarga carrera literària. Jo crec que es situa com una de les veus més interessants. No sé fins a quin punt arribarà, però no em costaria dir que podria arribar a optar.

0: teníem un buit. És una història que és molt propera. Uh-huh. Jo que sé, històries com Sarajevo o Albània o pues això, la caiguda de, en aquest cas, Romania, pues són totes històries molt properes a nosaltres, però que hi havia un buit i estem trobant que són autores o autors que obren una mica pues, aquest buit i ens omplen amb grans històries.
1: Un altre que també estrena llibre és el Theodor Kallifatides, que es titula L'amor, un autor que escriu, no, de grans temes d'una manera més o menys, que podríem dir, senzilla.
0: Kallifatides o Kallifatides és que no fa parlar d'ell. És com un autor que és ben per si sol, genera històries tendres amb qualitat i és d'aquells autors que et fan la vida més fàcil de llibreter. No? Vull una història curta, maca, però ben escrita, que tingui un punt cultural interessant, que barreja parts totalment diferents, no? Del nord i el sud d'Europa i aquests dos mons, i alhora una història d'amor que al final trobem que falta en històries d'amor per adults, no? Sembla que l'amor es redueixi a tenir 17, 18 anys o 20, i és com, no, la gent, l'amor també li interessa i és un tema que gira, la nostra vida gira en voltant de l'amor, encara que a vegades ens costi parlar d'això. Mm-hmm. Llavors crec que el Kallifatides és que és un autor que és que ens fa la vida fàcil i ens encanta. És d'aquells autors que sempre tindràs a l'estanteria i que sempre podràs recomanar a algú quan tingui un bloqueig.
1: Em sembla, a més, que potser és un bon llibre per regalar.
0: Sí, no? És un autor d'aquells que regala, la gent llegeix i torna a recomanar, i sempre està, saps? Sempre quan tens un moment d'aquells, dius, ai, estic una mica bloquejat, necessito alguna cosa, agafa un Kallifatides, pon un Kallifatides en tu vida.
1: I així és un èxit assegurat. I tenim en Jacobo Vergareche, que publica Tío Grande, torna després de Los días perfectos. Quines expectatives desperta aquesta nova novel·la?
0: A veure, Jacobo Vergareche és un dels autors emergents a nivell panorama nacional. Los días perfectos i Las despedidas són llibres que han tingut un èxit pues, molt fort. Ja, la nostra llibreria ha funcionat un llibre superbé, són llibres macos, llibres que també t'omplen molt i que tenen una tendresa especial. I en aquest cas, dic, nosaltres tindrem la sort de que el tindrem fent un club de lectura amb nosaltres a finals d'octubre i estem molt contents de que pugui venir. I creiem que aquest Tío Grande és un llibre una mica diferent, canvia el registre, explica una història més personal, amb tocs biogràfics i d'un viatge que fa a Àfrica, amb un personatge que explica la tornada, bueno, el viatge que fa d'Àfrica cap a Espanya, llavors, molt necessari, no? També, sobretot en aquests dies, molt necessari poder sentir veus reals i ja et dic, des d'un punt de vista com molt veritable, perquè al final Jacobo Vergareche no pot ser sospitós de ser una persona que tingui connexions amb el, saps, que tingui interessos en demostrar, no, ell bàsicament és una persona que viu a Madrid acomodada, que té la vida feta, que és una persona precisament que no té problemes econòmics i que és un autor que sempre ha escrit de temes més potser pues, de gent adinerada o històries d'amor senzilles, i en aquest cas pues, s'ha enfangat, ha volgut baixar i ha volgut posar en valor una història que ell mateix es va trobar i que realment parla molt bé d'ell, com a dir, ell no vol fer un judici de valor, sinó simplement vol explicar la història que ha viscut amb el personatge que trobareu a aquesta novel·la de Tío Grande, que és un personatge entranyable i que realment és espectacular.
1: Doncs si hem de prioritzar potser algun d'aquests 8 llibres, aquest seria una opció per aprofitar el club de lectura que fareu a finals d'octubre.
0: Sí, sí, realment. No? És un llibre que, ja et dic, que ens fa molta il·lusió, tenir-lo aquí, perquè és un autor de gran calatge, portàvem temps darrere d'ell, i ell també té moltes ganes de venir a Sant Cugat, i realment sí, potser encara, no sé, a dia d'avui hauria de mirar quantes places queden, perquè crec que molt poques, perquè és un club especial i hi ha la gent que el llegeix, i hem anat avisant, clar, i ja ho sap, però crec que, ja et dic, que és un autor que crec que val la pena venir a escoltar-lo o venir a parlar un rato amb ell.
1: I si no, el llibre, això sempre el tindrem. I la Lola Ancira, Me perdono la vida, no sé si el títol ja és tota una declaració o si és una aposta singular.
0: Sí, a mi, en aquest cas, aquesta aposta l'hem posat com, potser no és tan coneguda, o ja et dic, és una autora que realment aquí, primer llibre que publica a territori nacional, però és una editorial que ens agrada molt, que va publicar com El cielo en la tierra, que és una novel·la que ha tingut molt d'èxit, que potser la coneixeu, amb terror gòtic, i és una autora cubana, i creiem que aquesta editorial sempre porta també veus originals, com a mínim, i amb

0: històries molt particulars. A vegades en forma de relat, a vegades en forma de novel·la completa, però sempre trobareu que aquesta editorial, que bàsicament per això hem posat aquest llibre, creiem que val la pena seguir-la de prop perquè porta coses interessants i segur que aquest llibre no ens deixa indiferents. Ja dic, és d'aquelles editorials noves, que ara hi ha diverses, que, jo que sé, per exemple, Niños Gratis, també que és una editorial molt xula, Lava... jo que sé, podem trobar pues, les Afueres, que són editorials més petites, que ens agraden molt i que creiem que val la pena reivindicar, i si veniu a la llibreria pues, estarem encantats de recomanar-vos coses diferents sempre que ens ho demaneu, però bueno, que creiem que també val la pena fer una petita ajuda a aquestes editorials.
1: I tant, és una bona manera també de descobrir noves veus a través d'aquestes editorials que fan aquesta selecció tan acurada i que a vegades, quan en llegis dos o tres, saps que te'n refies del criteri editorial, no? Que són llibres que t'acostumen a agradar.
0: Sobretot això, en el món una mica on vivim de les grans grups editorials, trobar editorials independents, el que fan és que la línia editorial sigui molt més clara. És a dir, els grans grups, al final, el tenir com molt diversificat...
1: Molts segells.
0: Molts segells, o el mateix segell molt diversificat, doncs clar, tu pots trobar una novel·la policial, una novel·la molt literària o una novel·la de poesia en el mateix segell. En canvi, en un segell més petit que publica 10-15 llibres a l'any, saps que trobaràs, et pot agradar més o menys, però trobaràs històries doncs, potser que s'assimilen més o una línia editorial més semblant. I això a vegades doncs, també és una forma fàcil de tu mateix conèixer doncs, una cosa que et pot agradar.
1: I sortir del mainstream, que també està bé, eh?
0: Sí,
1: a vegades
0: et fots una...
1: Llegir noves veus.
0: Et fots una hòstia que ja et dic que també el mainstream també està bé de tant en tant. O sigui que crec que ha d'haver un equilibri, perquè dintre de també els segells independents és difícil competir amb segells més grans i entens que moltes grans novel·les que pues, hem parlat aquí són segells una miqueta més grans, perquè també tenen el poder econòmic per poder comprar aquests autors. Però és el món en què ens ha tocat viure.
1: I per acabar, quin llibre d'aquesta pila creus que d'aquí uns mesos tothom dirà me l'hauria d'haver llegit o me'l llegeixo ja?
0: Jo crec que el Lázar potser no l'hagués dit a principis de mes, però veient el tirón que està tenint, crec que és un llibre que arribarà amb moltes ganes i amb molta força. Per mi, El fi de l'oligarca, que és amb el que hem començat, crec que és un llibre que realment, a part de que l'autor ja té un calatge internacional, que té un equip d'investigació que és tremendo i que la història té molt de ritme, crec que serà un llibre que tindrà tirón. I després la Tatiana, jo crec que la Tatiana Tibulec serà una d'aquelles autores que crec que aquest llibre pot vendre molt bé i pot funcionar molt bé. Sent una cosa diferent, ja poso en avís als lectors que no espereu la mateixa novel·la. Potser inclús us agrada més.
1: Mira, fins i tot. Doncs aquestes són només algunes de les novetats que ja podeu trobar a la llibreria Paideia o que estan a punt d'arribar aquesta setmana. Nosaltres comencem la temporada amb la pila de llibres ja ben preparada i d'aquí un mes doncs, arribarem amb noves propostes. Sergi, moltes gràcies.
0: Sí, si podem. A l'octubre ens dona la vida, potser podem tornar i dir les d'octubre i al novembre, doncs les de novembre i al desembre, doncs morir tranquils. ofegats de llibres. Però bé, al final és una feina maca i ens ho passem bé, ens ho prenem amb una mica d'humor.
1: I tant que sí. Tothom convidat a acostar-se a la llibreria Paideia, perquè a part d'aquesta prescripció més genèrica que han fet avui Alfa Bascontades, doncs allà el Sergi i la Laura doncs us podran prescriure en funció dels vostres gustos o del que els hi demaneu.
0: Com a mínim ho intentarem.
1: Segur.
0: Moltes gràcies, Alba.
1: Moltes gràcies. Bona setmana.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Continguts en xarxa.

0: I avui al POU parlem d'una nova aliança científica que vol ajudar-nos a adaptar-nos millor als efectes del canvi climàtic. El Centre Tecnològic Eurecat i el CREAF, especialitzat en ecologia i recerca ambiental, han creat una unitat mixta de recerca i innovació per desenvolupar solucions basades en la natura i transferir-les a la societat i també a les empreses. Per parlar-ne avui comptem amb Carles Ibáñez, director del Centre en Resiliència Climàtic Coordinat per Eurecat. Primer de tot, Carles, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
1: Hola, gràcies a vosaltres.
0: El primer que volia preguntar-te, Carles, és què representa la creació d'aquesta nova unitat i per què és rellevant la seva creació?
1: Bueno, jo diria que és rellevant perquè estem com ajuntant sinergies d'un centre de recerca com és el CREAF en matèria de biodiversitat, canvi climàtic, canvi global, amb Eurecat, que és un institut tecnològic que fa recerca més aplicada i sobretot també transferència cap a la societat i les empreses. I d'alguna manera el que volem és que aquest coneixement més teòric, si voleu, generat per instituts de recerca com el CREAF, que són punters, no?, en aquest tema, pugui establir un diàleg permanent amb un centre tecnològic com el nostre i generar projectes pilot que puguin això portar més a prop de la societat i de les empreses algunes solucions basades en la natura, basades en la restauració del capital natural i una mica també dels serveis ecosistèmics que aquests sistemes naturals i seminaturals ens estan proporcionant.
0: Carles, quan parles de solucions basades en la natura, en què consisteixen exactament i com poden ajudar-nos a la societat, no?, a adaptar-nos al canvi climàtic?
1: Bueno, hi ha tot un variant de solucions basades en la natura que anirien des de... És un concepte relativament nou que abarcaria des de les solucions de restauració d'ecosistemes clàssiques, no?, dins de, jo què sé, reforestació, no?, d'una zona cremada o restauració d'un aiguamoll degradat, passant per sistemes més seminaturals i fins i tot sistemes urbans en els quals, per exemple, doncs, millorar el verd urbà, no?, o altres elements de natura que puguem incorporar al sistema urbà també ens ajudarà a adaptar-nos millor al canvi climàtic, ens afavorirà la recuperació de la biodiversitat i també altres serveis ecosistèmics molt importants com podria ser el benestar humà, no? Cada cop hi ha més estudis que demostren que un ambient urbà més atractiu des del punt de vista natural també genera més benestar i més equilibri psicològic, no? Aniríem una mica tot el gradient. Això també inclouria com millorar els models d'agricultura o agroforestals perquè siguin més sostenibles i perquè puguin produir béns i serveis més enllà del que seria estrictament el menjar, no? O sigui, relacionat amb el turisme de natura o altres valors afegits que, en definitiva, poden proporcionar als sistemes naturals i seminaturals.
0: Uh-huh. Carles, aterrant el tema aquí al nostre territori, a Catalunya, no sé si el país és un territori especialment vulnerable a aquest canvi climàtic i quins serien els reptes prioritaris a abordar amb aquesta nova unitat.
1: Bueno, Catalunya, en el context mediterrani, és, no?, un exemple clar de combinació d'impactes del canvi climàtic negatius en general i bastant... bastant problemàtics, per dir-ho així, no? De fet, hi ha estudis recents que estan indicant que un dels llocs que s'està escalfant més ràpid el clima és precisament a Catalunya, no? I més de 2 graus ja, no? Uh-huh. I, per tant, això implica doncs més onades de calor, que cada cop són més llargues i més intenses, de manera que ja no podem ni tan sols parlar d'onades, sinó que cada cop és més una situació més tèrmic, més continuat a l'estiu. El tema dels aiguats, que bueno, són més freqüents i més intensos, tot el tema dels incendis que hem viscut, a la pujada del nivell del mar i els temporals marins. És a dir, tenim uns reptes molt importants que, depenent del territori de Catalunya, són una mica diferents, no? Llavors, també una mica el que volem és identificar quins són els elements crítics d'adaptació i de recuperació dels sistemes naturals a la regió metropolitana, o al Terres de l'Ebre o altres llocs que volem una mica prioritzar l'acció amb aquesta unitat mixta molt creada.
0: Mm-hmm. Carles, teniu ja identificats o teniu un primer anàlisi fet de quins serien aquests elements crítics que ara comentaves?
1: Bueno, en l'entorn metropolità, clarament el tema forestal i agroforestal, no? Recuperar aquest mosaic agroforestal en la mesura del possible, que per adaptar-lo a les noves condicions i també reduir el risc d'incendi, reduir el risc de dany a infraestructures, reduir també la demanda d'aigua dels sistemes naturals i seminaturals, en definitiva també tindre un paisatge de més qualitat i més adaptat a les condicions actuals de clima i de societat, per dir-ho així, creiem que és una prioritat. En altres entorns, com Terres de l'Ebre, per exemple, també tenim el problema aquest del mosaic agroforestal a la zona interior, però a la zona del Delta més aviat seria prioritat tot el tema relacionat amb temporals marins i pujada del nivell del mar, no?, com un dels impactes més destacats.
0: Mm-hmm. Carles, a l'inici explicàvem, no, que un dels objectius de la creació d'aquesta unitat mixta era desenvolupar aquestes solucions basades en la natura, però també aconseguir transferir-les a la societat i a les empreses. Situant-nos en aquesta segona part, com es fa arribar aquestes solucions a la societat? No sé quin paper doncs, poden tenir l'administració, ajuntaments, entitats locals... Una mica com s'aconsegueix que aquesta recerca arribi realment a peu del territori?
1: Aquí un element creiem molt important és el desplegament d'aquests espais de Living Lab, que també impliquen una metodologia de treball de codisseny d'aquestes solucions amb els sectors socials i econòmics, i per tant dedicar uns recursos humans i econòmics a establir aquestes dinàmiques de reunions i de treball sistemàtic que permeten, per això, identificar més clarament els reptes i possibles solucions, també que la societat i les empreses puguin entendre millor quins beneficis poden aportar, en aquest cas, les solucions basades en la natura, i intentar això, engegar conjuntament projectes pilot que puguin fer aquesta demostració sobre el terreny, siguin un entorn agrícola, un entorn, jo que sé, d'un riu, no?, o d'una zona forestal, o d'una zona costanera, o fins i tot d'una zona urbana, no? O sigui, aquests projectes pilot demostratius que d'alguna manera mostrin les avantatges i la viabilitat d'aquestes solucions i, per tant, que després es puguin replicar en altres ajuntaments o en altres empreses, i en definitiva és aquesta capacitat demostrativa que entenem que podem generar.
0: Mm-hmm. Carles, diria clar que aquesta unitat ja té alguns projectes en marxa. Es parla del Blau Cat i el Bioresilmet, diria que ho he dit bé. Ens podria explicar què s'està fent amb aquests projectes i quin s'espera que sigui el seu impacte?
1: Mira, el Blau Cat és una mica l'avaluació del carboni blau a la costa catalana. Implica tota una estratègia d'agafar mostres i informació per saber quina quantitat de carboni tenim avui en dia amagatzemada a la costa. Això vol dir els aiguamolls, llacunes, deltes i també a la zona marina que creix els alguers, no?, la posidònia i altres espècies.
0: Mm-hmm.
1: I a partir d'aquí identificar possibilitats de millorar la gestió d'aquests espais per augmentar la capacitat d'amagatzemar carboni i també identificar el potencial d'espais on se podria restaurar aquests aiguamolls i sistemes d'alguers, que no oblidem que venim d'un procés de pèrdua d'aquests espais molt gran, no?, de fins a un 70%, diria, dels aiguamolls que hem perdut, i per tant identificar espais per poder restaurar no només els aiguamolls, sinó els seus serveis ecosistèmics, com podria ser el del carboni, i també la biodiversitat, no? Això en el marc d'una estratègia europea, que és la llei de restauració de la natura, no?, que ara obligarà els estats membres a establir objectius de restauració d'ecosistemes més ambiciosos, entre els quals, evidentment, els costaners són uns dels crítics, perquè són sistemes molt, molt importants, no només per la natura i per els serveis ecosistèmics, sinó també per mantenir una activitat econòmica molt important que tenim a la vora del mar, no?
0: Uh-huh. I l'altre projecte que li comentava, Carles, el Bioresilmet,
1: sí,
0: en què consistiria?
1: És bàsicament un projecte demostratiu amb accions demostratives de millorar la resiliència climàtica en territoris mediterranis. Això vol dir dos territoris, un a Catalunya, que seria en aquest cas Delta de l'Ebre, i un altre a Andalusia, que seria l'altiplà d'Almeria, que és una zona més àrida, més subjecta a problemes de desertificació i de pèrdua no només de biodiversitat, sinó també de fertilitat del sòl, i de viabilitat dels cultius, no? I per tant una mica a veure amb això, projectes demostratius d'agricultura regenerativa, agricultura ecològica, com potenciar també el turisme de natura, com intentar establir sistemes de crèdits de carboni que puguen ajudar a finançar amb finançament privat l'agricultura que té capacitat de capturar aquest carboni al sòl, la restauració d'aigüemolls. Hi ha un conjunt d'accions que es complementen entre elles, que van una mica totes destinades a treure aquest major valor afegit del capital natural, no?, dels ecosistemes mediterranis, uh-huh, i poder adaptar-nos millor al canvi climàtic.
0: Uh-huh. I, Carles, ja per acabar, comentàvem també a l'inici que vostè dirigeix el Centre en Resiliència Climàtica. Voldria preguntar-li com es complementa aquesta nova unitat amb la feina que entenc que ja fan des d'aquest centre.
1: Bueno, és bàsicament una sinergia important perquè CREAF també forma part del Centre en Resiliència Climàtica i aquest acord bilateral el que ens permet també és treballar d'una forma més propera en impulsar el propi Centre en Resiliència Climàtica i, en definitiva, també alinear els objectius compartits bilateralment amb els que seria ja més col·lectivament amb aquestes 10 institucions que formen part del CRCI i també poder desplegar activitat, per exemple, a la regió metropolitana, on està el CREAF ubicat, mentre que en el cas nostre, que estem ubicats en Posta, doncs estem més focalitzats en Terres de l'Ebre.
0: Molt bé, doncs Carles Ibáñez, director del Centre en Resiliència Climàtica, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i per explicar-nos doncs, el funcionament i la posada en marxa d'aquesta nova unitat.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.
2: Continguts en xarxa.
3: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
1: Salutacions. Són estridents, amb les lletres atapeïdes sovint desapareixen abans que hagis pogut llegir-los. Així són els avisos S-Alert que des del 2022 rebem al mòbil de forma puntual, però cada vegada més freqüent, per advertir-nos de la previsió de fenòmens meteorològics extrems. La santcuatenca i meteoròloga Gemma Puig afegeix que la situació de Sant Cugat i el Vallès Occidental està molt condicionada per la seva ubicació al prelitoral i per la proximitat al Mediterrani i a la serralada prelitoral, especialment a la tardor, quan després d'un estiu càlid s'acumula molta calor al mar i arriba aire fred. Aquesta combinació pot afavorir la formació de precipitacions, volíem dir, molt intenses, un fenomen que, segons explica la meteoròloga, no és nou a la zona, com demostren episodis històrics com les inundacions de 1972, però sí cada vegada més freqüent. El Ball de Gitanes de Sant Cugat del 2027 obre avui el període d'inscripcions. Els balladors que vulguin participar en una de les cites més multitudinàries del Carnaval santcuatenc tindran fins al 10 d'octubre per apuntar-s'hi. Com en l'edició passada, les inscripcions es faran per colles, formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. En el cas dels quadros que no tinguin colles, serà la mateixa comissió del Ball de Gitanes qui els agruparà. Si el nombre d'inscrits supera les places disponibles, l'organització farà un sorteig de places que es farà públic el dilluns 12 d'octubre. I més notícies, en aquest cas, en clau cultural, perquè els gaussacs conviden el veïnat de Sant Cugat a omplir la pinya del concurs de castells, que serà aquest dissabte. I Oxfam Intermón fa 70 anys amb una crida per posar límits a la concentració de riquesa, sens dubte una festivitat prou important a casa nostra. I en clau esportiva, victòria destacada i lideratge d'un equip invicte al Sanco femení, després de desfer-se 2-1 davant l'Europa B. Propera jornada de les de Raül Raposo visiten el camp del segon classificat, el Sígol de Badalona. I creu per a l'equip masculí, que cau derrotat per 0-2 davant del Tosa, dues jornades a la primera catalana, grup primer, i encara no coneixen el que és guanyar ni tampoc sumar punts. Propera jornada, el conjunt de Lluís Macià tornarà a jugar a la Jaume Tubau. En aquest cas, rebrà la visita del Figueres, que suma un triomf i una derrota en aquestes dues jornades de competició. Més informació, com sempre, a cugat.cat i als diferents butlletins horaris i a les xarxes socials.
0: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Dani, a tu t'hagués agradat ser llibreter o crític literari?
4: Sí, llibreter, no crític literari. Llibreter sí, perquè és que trobo que és una feina preciosa. O sigui, bueno, hi ha gent que li agrada anar al mercat, no?, i que et recomanin, ah, avui està superbé el tomàquet. Bueno, doncs a mi m'agraden els llibres, i per exemple estem aquí a la llibreria Tomiris, que és la meva llibreria de confiança, que està l'Helena, sempre vinc amb un llistat i ella em recomana altres coses. I m'agrada, perquè em deixo sorprendre, i com m'agrada llegir de tot, sincerament, de tot. De fet, això és una cosa que penso que és el que s'està perdent i és el més important, que és la curiositat. Si tens despertar la curiositat, sempre és bo. I llegir és el que desperta.
3: T'ho dic perquè, com ja l'oient pot inferir, ets una persona que llegeix molt i que et trobo sovint a xarxes o pels llocs on et veig recomanant allò que es diu mandanga de la bona.
4: Sí, llegeixo molt. De fet, abans me n'anava, i això és literal, ara tinc un Kindle, és una marca, però bueno. Però me n'anava amb una maleta de llibres de vacances. O sigui, m'emporto un llibre per dia, literal. Sí, m'agrada recomanar, perquè crec que si... Jo, de fet, escric, bueno, però no pensava que seria escriptor. Però bueno, ho soc. Però crec que per llegir i per la vida, sobretot avui en dia, has de conèixer molt bé de moltes coses, de filosofia, de la cultura general, de història, etc, etc, però sobretot de com es construeix un relat, perquè el que ens venen sempre són relats. I això, perdó, ja que ho vaig aprendre molt, l'any passat quan vaig anar a Ucraïna, que vaig anar de jurat internacional, sota les bombes, a la guerra, i que me n'adonava que és que realment és que estem molt absorbits per relats que ens venen amb imatges i ens repeteixen, i que no dic que tot sigui mentida, no estic dient això, però simplement que has de viure les coses, has de tenir un pensament crític.
3: Jo crec que ho hauries fet genial de llibreter, però en lloc d'això doncs vas optar per la dramatúrgia i la direcció teatral. No t'ha anat malament, de moment. Llegir ajuda, no?, a crear millor, ens deies.
4: 100%. De fet, jo l'únic que generalment no llegeixo de vacances és teatre. Ajuda perquè t'ajuda a crear històries, a tenir idees i pensament. Jo, per exemple, m'agrada molt la filosofia i els assajos, a pensar d'altres formes, bàsicament. Sí, a canviar el teu eix.
3: Dani Meyer fa molt que va pel món, però ho va, com diuen els joves, petar, sí, amb Vaca, que va ser un exitàs. Vas recollir un Premi de Teatre de Barcelona, 2 Macs, 4 butaques, s'ha editat com a llibre, l'han traduït a no sé quants idiomes i s'ha presentat o s'ha representat a diversos països. I tot amb un text escrit en una nit a raig. I sempre escrius així, no? O no?
4: Sí. Sí, no en una nit, però sí. És que jo crec que... però això és una cosa meva, eh? O sigui, hi ha altres fórmules. A mi em serveix molt... Crec que és el fet creatiu, a mi em serveix impulsivament. Després està el fet artesanal, que també... Un artista és el fet creatiu i també el fet artesanal. El fet de dramatúrgia, d'ordenar, d'estructurar, de netejar, de comprimir cada frase, això sí que és un fet de moltes revisions posteriors. Però l'impuls, crec que és important que sigui a raig per mi, perquè si no és molt intel·lectual. I això no serveix per teatre. El teatre és incorrecte, és visceral. Si no, estàs tirant un problema a l'actor o al director.
3: Ara tornes, sí, amb una altra obra, Crash, sí, que és un musical musical. I ho dic així perquè totes les propostes teves que jo he vist, he notat que tu la banda sonora sempre hi tens una especial cura. De què va Crash?
4: Bueno, a veure, és un musical que diré que és un musical musical, però musical que diria que és pels que no li agraden els musicals, també, perquè és que jo... Hi ha una cosa, i això ho dic de debò, és que no... Tinc molts problemes amb les etiquetes. De fet, també amb els llibres, quan diuen no, és infantil, per quina edat té? És que jo no ho entenc. Perquè a mi em genera interès qualsevol cosa, en general. Bueno, no qualsevol cosa, però... Això musical em ve que és el primer llenguatge que jo vaig aprendre. Abans d'aprendre a escriure castellà, perquè sóc d'Argentina, jo vaig aprendre a escriure música. Jo vaig estudiar molta música, em vaig graduar en una cosa que existeix a Argentina, que seria com un batxillerat més un FP de productor musical, i després he fet molts musicals amb Manu i Àngel. Jo quan escric, de fet, hi han coses que no sé dir per què estan bé d'una forma teòrica ni lingüísticament. Si a mi em preguntes pretèrit, perfecte, jo no tinc ni idea. Ho sé fer, ho sé utilitzar, però sempre poso quan hi ha silenci i música. O sigui, és una cosa rítmica per mi, l'escriptura i el teatre. Aquí, evidentment, sí que és un musical, hi ha cançons, tot i que a Scratch també hi havia cançons.
3: És veritat.
4: Tres cançons, i era una DJ que estava punxant 45 minuts. Però perquè és la millor manera d'explicar aquesta història. Aquesta història és la història d'una parella. No t'explicaré massa, perquè ja saps que sempre en les meves obres, si escrivo massa, faig spoiler. Que estan superbé, estan celebrant el 4è aniversari, tenen un projecte comú, que és tenir una família, entren en el debat, perquè no és... La gent pensa que, bueno, sí, vull tenir un fill, superfàcil. Sí, això és una cosa molt catòlica, però avui en dia és gairebé impossible, és molt difícil. Aleshores tenen el debat de si fertilització assistida, adopció, que tampoc no és fàcil, la gent pensa unes coses que no són. Bueno, i tenen aquest debat, hi ha un moment que passa una cosa i que s'atura el temps. I aleshores, aquesta obra per mi va del temps. De vegades passen coses i la inèrcia d'aquest món accelerat no ens permet parar i dir, a veure, un moment, jo vull continuar fent això o no? O ho estic fent per inèrcia? Per mi va d'això, aquesta obra. I també per això, com no crec en les etiquetes, volia justament que tots estiguem mogut una mica del nostre eix, no? Perquè jo crec que el teatre el que és bonic és que és un fet comunitari i que posar en valor les nostres vulnerabilitats estan en un lloc no del tot còmode és una manera d'aprendre. Aleshores, està l'Arba Lebreu, que és la primera vegada que farà un musical, no és actor de musical, està la Diana Roig, que és la meva actriu de musical, molt amiga meva, però que estarà en una sala petita, fent una obra de dues persones, no? El gran musical, Mireia Morera, compositora, però que és super nova generació, jo ja tinc més una edat, i aleshores crec que això ens farà molt millor a tots, bueno, i un equip creatiu meravellós de tot.
3: Ara t'anava a preguntar per la Mireia Morera, perquè jo imagino el fet d'escriure com una cosa solitària i més enllà de que tu tinguis música al cap, imagino que aquesta vegada has hagut com de fer una mica més d'equip a l'hora d'escriure, pensant que ella haurà de posar-hi música, no?
4: Sí, però ha sigut molt fàcil i guai, perquè hi havia molt de respecte. O sigui, jo vaig escriure una primera versió així, va, vinga, en 10 dies, que ja tenia unes lletres, però aleshores anàvem quedant, això no veig, no sé què, tal, aleshores, i després començava a composar, i jo també, això no, ah, podem fer això, tal, i anava a canviar també les lletres, i era com un toma daca, que és, això és lo guai del teatre, o sigui, el problema, com sempre, de totes les professions és l'ego, si deixes de banda això, és que tot és guai perquè aprens, i dius, ai, mira que guai.
3: I has creat Crash, però encara et queda molta feina perquè no només el text és teu, sinó que la dirigeixes i aquesta vegada la produeixes.
4: Sí, he obert una nova productora que es diu Rugido Teatre i començo a dirigir-la d'aquí a dues setmanes, bueno, els assajos, i estic molt content i sí, amb moltes ganes, sí.
3: Tu sí que no pares, eh? No sé els protagonistes de l'obra, no em facis spoiler, però
4: no,
3: tu no pares.
4: Jo no paro, no. Perquè tinc... Sí, sempre m'agrada fer coses. Sí, estic escrivint a la vegada, estic intentant enviar coses fora per intentar que es facin coses fora, perquè crec que si no també ens tornem molt endogàmics, s'estan traduint obres meves i per veure si es poden fer en altres llocs del món. Perquè, mira, ja hi tornem als llibres, és una mica el Byung Chun Han, no? És que l'alteritat ho és tot. O sigui, si vols viatjar i saber on està el Sara, doncs no viatgis. O vols entendre l'idioma, no viatgis. Aquesta dificultat d'intentar entendre l'altre, fer aquest esforç, és el que et fa millor.
3: Comenceu els assajos, ens ho has dit, en 15 dies?
4: Sí.
3: I abans d'aquests 15 dies deus tenir moltes coses. Què s'ha de fer abans d'entrar en una sala amb els actors?
4: S'ha de fer moltes coses. Per exemple, moltes reunions amb so, per exemple. Perquè l'espai sonor a la vegada també té a veure en aquest... Perquè jo també ho entenc així, amb les cançons. Fer la producció musical, que és... està composada la cançó, tenim una maqueta, però potser hem de gravar alguns sons amb instruments. Després, reunions amb escenografia, que et fan un plantejament de com s'imaginen l'escenografia, el vestuari, aleshores, bueno, sí, però ens serveix per aquesta escena, no, val, pressupostos per veure quan costarà això, i reunions de producció amb el teatre de comunicació, està fent aquesta entrevista, tot, s'ha de fer de tot.
3: I el primer dia és el 5 d'octubre?
4: 5 d'octubre, sí.
3: I com va un primer dia d'assaig? Què feu?
4: Molta il·lusió. Generalment fas una primera lectura i per mi el que és més important, o com jo entenc la direcció, és sentar les bases de el que vols generar com a equip. Perquè al marge de l'obra i del contingut de l'obra és el mateix que en un bar. D'igual si et posen... bueno, no d'igual, però és sobretot com generes aquesta energia. I per mi això és una cosa que és el que fa un director, que és il·luminar la resta, no voler brillar el mateix. O sigui, és com generes que tots estem il·luminats i estem còmodes i brillem tots.
3: Dani, jo volia, a tota aquesta feinada que tens per endavant, afegir-te'n un altre, modestament. Nosaltres acabem de començar aquest programa, que es diu Rambla 54, i ens agradaria molt, des d'ara i fins al dia de l'estrena, acompanyar-vos una mica, des del dia del primer assaig, o anar parlant amb tu de com evoluciona, conèixer una mica aquest món que com a espectadors no veiem, no? Nosaltres arribem al dia de l'estrena o més enllà, no? Paguem una entrada, entrem i veiem el final, el resultat final, però ens interessa el procés. T'animaries a fer-nos de rambler?
4: Clar, i tant. Sí, sí, us aniré enviant àudios, vídeos, el que faci falta, i us aniré explicant. Aquesta setmana no sé què. Ara tocarà això. Sí, clar, és que s'ha de fer això, de fet. Abans, no? El que parlàvem de som creatius i som artesans. Abans un veia l'artesà com feia la taula, no? El fuster, doncs aleshores això també s'ha de fer en el teatre.
3: És un superluxe, això, Una cosa, una última cosa, Dani. Quan et vaig trucar per fer aquesta entrevista i et vaig demanar un indret on et sentissis còmode, no la volia fer en un bar impersonal, i encara menys a l'estudi, que penso que nosaltres hi tenim molt de vincle, però la gent que ve, doncs, li és igual el nostre estudi com l'estudi de la ràdio del costat. Tu em vas de seguida a adreçar aquesta llibreria, el Tom Iris, que és on som, i hem començat parlant de llibres, i jo volia acabar amb llibres. Volia demanar-te si ens en recomanes algun que d'alguna manera estigui dins de Crash.
4: Val, hi ha molts. Molts. Que vaig llegir, per exemple, molt per fer-ho, és bueno, L'any del pensament màgic de Joan Didon, però en aquesta obra, tot i que és musical, hi ha molt de silenci. És molt important el silenci. I vaig llegir molts llibres sobre el silenci, entre altres també el discurs de Mayorga del silenci, quan el van fer acadèmic. Però hi ha un que, ja que estem al Tom Iris, que és la Helena, és superfan dels assajos i és superespecialista. De fet, aquest no el va llegir, però ja li he dit que s'ho va llegir, que es diu No és indiferència sobre los silencios políticos, d'Eva Mayer. No sé si està en català, és de l'editorial Cats, i a mi em va flipar molt. No té molt a veure amb Crash directament, però sí té a veure... Bueno, sí, del que hem estat parlant. Té a veure sobre que hi ha silencis que no són silenci, o que és gent que està silenciada. Per exemple, parla de per què no fem els debats d'ecologia en el bosc, perquè és que potser no estem sentint unes veus. No estic dient una cosa esotèrica, estic dient una realitat tangible. O per què no... quan parlem de certes coses, de vegades estem silenciant, estem objectivitzant a subjectes. I parla d'això, i crec que és molt important, i sí, en certa manera crec que també representa Crash.
3: Doncs escolta'm, me l'enduré i en parlem quan aconsegueixi acabar-lo.
4: I tant, jo crec que et fliparà.
3: Vinga, doncs, Dani, moltíssimes gràcies. Parlem aviat.
4: Gràcies a vosaltres.
5: Hola, Anna, sóc la Mariona Jerez de Ràdio Rubí i mira, et volia proposar un tema. Resulta que sóc veïna d'un carrer de Rubí que és molt especial, el carrer Sant Miquel. Cada any celebren les seves festes al setembre i aquest any és el seu 46è aniversari de les festes. I com sempre, doncs, decoren, fan el portar la mà, mengen bon menjar i fan festa, però hi ha una cosa que només fa aquest carrer, que és pintar el terra i l'asfalt. I no, no és pintar en plan temporal, o sigui, els dibuixos queden allà tot l'any i així pots anar sentint els rubinencs i rubinenques més petits que quan passen criden els noms dels seus dibuixos preferits mentre els assenyalen al terra. Hi ha hagut des de Doraemons a les guerreres de K-pop i, bueno, cada any ho han anat renovant, però clar, no et vull pas avançar quins dibuixos han fet aquest any. Si et sembla bé, en podem parlar i ja t'ho explico tot. Ja em diràs alguna cosa. Fins aviat!
6: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Montblanc.

0: Gemma Bufies, ben tornada al Rambla 54.
1: Moltes gràcies. Escolta, comencem en dilluns, ben potents.
0: Sí, els nois de Carmen 113, que són els que canten la cançó que sentim de fons, podrien anar a veure la nostra convidada, no? Tot i que caldria advertir-los que la Goretti és una perruquera de Montblanc molt especial, perquè pentina persones i gegants. Goretti, benvinguda al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda, Anna. Gràcies per convidar-me a aquest programa tan bonic.
0: A tu, per ser aquí.
1: Doncs sí, Anna, com deies, la Goretti és perruquera, té una perruqueria, i van dones, homes, tot aquell qui vol, però des del 2017 que ella ja comença a posar guapos el gegant i la geganta de Montblanc. I ens agradaria, doncs, que avui a Rambla 54 ens expliqués, Goretti, com va anar, com et vas convertir en la perruquera dels gegants de Montblanc.
2: Bé, tot plegat va ser una miqueta màgic, perquè l'il·lusió de la meva vida era pentinar els gegants per diversos motius, però per la Conxita Bosch, que era una persona molt vinculada a casa, que ja els havia pentinat, i per la Pepita, que era una amiga de la meva mare, que també els havia pentinat. Llavors, jo, a través d'aquestes dues vivències, vaig mitificar la figura de la perruquera dels gegants, i la meva il·lusió era pentinar els gegants. I quan l'antiga perruquera, la Joana Ribé, va dir que es jubilava, doncs ho vaig demanar al consistori, i el grup de geganters doncs hi va donar el vistiplau. I, bueno, aquí estem, després d'un munt d'anys d'aprenentatge al costat de la Joana, pues aquest any, per fi, he volat, diguem que sola, i la casualitat de la vida ha volgut que sigués l'any de les festes de la Serra, i per mi ha sigut, pues, algo molt especial veure les dues gegantes pentinades iguales, pentinades per mi, i any de festes grans. O sigui, ha sigut un cúmul de circumstàncies extraordinari i molt bonic.
1: Això va més enllà de qualsevol repte professional que suposa, perquè a més és una feina altruista, i tu, sempre que et preguntem als periodistes sobre aquesta tasca que dus a terme, t'emociones?
2: Sí, jo sempre m'emociono, perquè és aquelles coses que no tenen preu a la vida o que no es poden pagar d'alguna manera, són les que acaben tenint més valor. Allò que pots anar a comprar tu és molt fàcil, però les coses que no es poden comprar tenen un valor que va més enllà de qualsevol altra cosa.
0: I és una feina de molta responsabilitat, no? Parlem d'uns dels gegants més antics de Catalunya.
2: Sí, és, a part que és molta responsabilitat, perquè és un dels gegants més antics de Catalunya i dels, diguem que, els més guapos, o potser perquè jo és la meva passió, que són els més guapos. Quan els veig en grups de gegants, doncs sempre els veig que sobresurten, tenen alguna cosa especial, i potser aquesta cosa que els fa tan especials és que tot el seu cabell i totes les seves perruques estan fetes de donacions de montblanquines, i això els fa, si vols, una mica encara més especials, perquè són uns cabells que tenen realment ànima. O sigui, són donacions, perquè en aquell temps fer una perruca valia molts diners, i es va decidir, doncs, fer una recapta de cabell, i a través d'aquell cabell que va donar la gent es van confeccionar les perruques que avui en dia porten els quatre gegants.
0: Goretti, la Gemma m'ha explicat, a més, que per festa major els montblanquins i les montblanquines estan expectants a veure què els heu fet quan fan la seva entrada, els gegants, no?
2: Sí, Anna, mira, és d'aquells comentaris de dinar de festa major que agradarà o no agradarà, aguantarà, no aguantarà, tindrà una bona acceptació, serà massa modern, serà potser massa arriscat, però sí, del pentinat de la geganta se'n parla, no tant del gegant, però de la geganta és un tema habitual de conversa, i la gent, pues, realment, aquests dies te trobes gent que, a veure, gent saludada, però que hi tens no masses paraules i que et feliciten, o et diuen no m'ha agradat, o et diuen m'ha agradat. Te trobes una mica de tot.
1: De fet, Anna, sàpigues que el pentinat de la geganta, segons m'ha explicat la Goretti, marcava tendència entre les montblanquines, no? En
2: sí,
1: una època?
2: Sí, en una època que, clar, la gent portava... És una cosa que avui en dia és impensable, perquè quan vaig anar a l'escola a explicar-los als nens com se pentinaven les gegantes i els hi vaig dir quin pentinat voldrien, em van dir la geganta amb el cabell suelto. Perquè, clar, ara és impensable una dona amb monyo, però a èpoques passades... els recollits eren el que més es portava al ball de festa major. Llavors marcava una tendència o tenies la idea de com podien ser els pentinats a partir d'aquell pentinat.
0: Mm-hmm. Goretti, i ja ens has dit que les perruques d'aquests gegants estan fetes de cabells naturals, que jo trobo que és una cosa superbonica. Vull dir que, efectivament, tu ho has definit molt bé amb això de tenen ànima, però no sé si són cabells d'una època o si n'hi has d'anar incorporant perquè en cauen, o vull dir que si a dia d'avui les montblanquines continuen fent sessió de cabells per aquestes perruques o no cal.
2: Mira, jo m'he trobat amb gent que ha buidat calaixeres de les àvies o de les tietes, o que m'han portat trenes i les continuo aprofitant, perquè una cosa és la perruca que està incorporada al cap de la geganta i l'altra és tota la postisseria que tu hi vas incorporant al recollit, perquè el cap de la geganta és molt gran i si no hi fiques molt de volum se li veuria el capet molt petit a comparació de lo que és el seu cos, perquè és una dona amb corbes, no és una geganta d'aquelles que són un pal. La nostra geganta té de tot i molt.
1: Sí, sí, bueno, mira, perquè es facin una idea, no, poder els oients, la geganta du com 35 trenes, no?, que tu has anat teixint entre elles i n'has elaborat una que fa 1 metre i 30 centímetres.
2: Sí, les dues trenes més llargues que porta per posar-hi la tiara que han fet la restauració enguany junt amb la Blanca Llort, que des d'aquí aprofito per donar-li les gràcies per la col·laboració, vam recuperar dues tiares antigues i per posar les tiares al que era per assentar-les al cabell vaig confeccionar dues trenes que de diàmetre tenen 1,30, i entre totes dues gegantes, no una sola, entre totes dues n'aporten 35. O sigui, que clar, perquè vegeu la dimensió que pot tenir aquest cap quan el tens al davant, clar, no és un capet d'una persona, clar, que pot fer un pam.
0: Més enllà d'aquesta diferència de tamany, que és evident, quina diferència hi hauria entre pentinar, per exemple, la Gemma o pentinar una geganta? Pots fer servir els mateixos productes o
2: no,
0: fent un secador, una planxa?
2: No, a la geganta no li pots posar absolutament cap producte que sigui abrasiu. No pots fer servir secador, no pots fer servir planxa, no pots fer servir gomes de goma. Has d'anar molt en cuidado perquè és un cabell natural i de diferents textures. Ja sabeu que per un cabell es troba un assassí o un delinqüent, per tant no n'hi ha dos d'iguals, i al cap de la geganta n'hi ha de costat, de rissats, d'estirats, de rossets, de més clarets. La Gemma tindria una sola textura de cabell i la geganta té la d'un munt de gent.
0: Clar.
2: I és aquí on hi ha la gran dificultat, perquè clar, tu intentes fer una progressió però t'ha de respondre al cabell. El cabell està de costat, un arrissat amb un estirat. Llavors, quan ho vols manipular, has d'anar molt al tanto. Has de conjuminar les dues textures, perquè és que si no ho trobes bé, se't desfaria.
0: Clar.
1: I, de fet, un altre dels reptes és el temps.
2: Sí.
1: Perquè, clar, la Goretti no us penseu que té els caps dels gegants allà. Li porten quan poden, perquè també tenen una agenda molt plena. Llavors, la Goretti corre a fer pentinats.
2: Sí, això és una mica el hàndicap més gran que hi ha al darrere de pentinar-los, perquè necessites uns temps perquè se sentin els cabells, però clar, les necessitats d'agenda dels geganters són unes i les meves mans són unes altres. Llavors, coses que potser necessitaries 3 mesos, les has d'acabar fent en 30 dies o en molt menys, perquè ells no tenen temps material de muntar i desmuntar tantes vegades el cap del gegant ni la geganta.
0: Clar.
2: perquè, clar, cada vegada que tenen sortides, doncs també els condiciona molt l'agenda a tot el grup de geganters. Llavors hem de casar una mica els seus temps amb els meus, que això és lo més...
0: I amb la clientela habitual, suposo, també.
2: Sí, bueno, clar. És que això són hores extres.
0: Clar,
2: això
0: clar.
2: Són les meves hores extres, el meu hobby. Això s'ha convertit en el meu hobby.
0: Goretti,
2: això ho fas a hores mortes.
0: I permeta'm una última pregunta. Només pentines els gegants de Montblanc o tens clientela gegantera d'altres municipis?
2: No, només els pentino als gegants de Montblanc. Només pentino els gegants de Montblanc.
0: Doncs nosaltres que estem fent una tournée per Catalunya per conèixer-los a tots, els gegants, ja els anirem deixant la targeta. La Goretti pentina gegants i ho fan molt bé, que ho diu la Gemma.
1: I tant.
2: Bueno, moltes gràcies, Anna, per la recomanació, però no sé si arribaré
0: clar,
2: a tants
0: caps. Si arribaràs i tindràs temps de fer tants caps. Doncs, Goretti,
2: exacte.
0: Moltíssimes gràcies per explicar-nos com es fa això de pentinar gegants. M'ha semblat molt interessant i m'ha semblat molt bonic això de la donació de cabells dels montblanquins i les montblanquines. Escolta, m'has estat una descoberta.
2: Bueno, moltes gràcies,
0: Anna. I Gemma, gràcies a tu també. Parlem aviat. Una abraçada.
1: A reveure.
2: Adéu-siau. Adéu-siau.
3: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: Ai, ai, ai, ai.
1: Hi ha oficis que desapareixen sense fer soroll. Un dia hi ha un taller, després en queda un altre i un altre, fins que arriba un moment que ja no queda cap que es dediqui a aquell ofici. I això és precisament el que ha passat a Cal Hipòlit, a la Selva del Camp. Un antic taller de terrissa que avui s'ha convertit en el centre d'interpretació dels ollers. Un espai que permet entrar literalment dins la història d'un dels oficis artesans que més han marcat la vila. A la Selva del Camp, l'ofici d'oller ja està documentat des del segle XIII. Els terrissaires es van concentrar fins i tot en un espai concret del municipi, l'actual carrer dels Ollers. La terrissa formava part de la vida quotidiana. Olles, cassoles, plats, tasses, tupins... objectes que avui comprem industrialment en una botiga i que, durant generacions, sortien de les mans dels artesans. De fet, a finals del segle XVIII, concretament l'any 1795, hi ha documentats aproximadament 80 ollers a la Selva del Camp. La família de l'Hipòlit Martorell va cedir el taller a l'Ajuntament de la Selva del Camp

0: El treball era d'Oller. Hi ha matisos i diferències entre Terrissaire i Oller, que expliquem amb aquest centre d'interpretació. I, bàsicament, també és conèixer una mica la persona de l'Hipòlit Martorell i la seva dona, l'Eva Viciedo. I també conèixer l'ofici, evidentment, l'ofici d'Oller, i també amb això doncs, pots veure una mica com se vivia el poble, com eren els oficis, una miqueta, tot un conjunt històric de l'època d'esplendor d'aquest ofici d'Oller.
1: L'Hipòlit Martorell va ser l'últim oller de la Selva del Camp. Va començar a treballar amb el seu pare quan tenia només 15 anys. La industrialització va fer que molts dels objectes que abans es fabricaven artesanalment passessin a produir-se de manera industrial. Però l'Hipòlit Martorell i la seva dona, Eva Viciedo, van saber adaptar-se.
0: Tot el que veieu allí està fet, evidentment, per l'Hipòlit i per l'Eva, a mà, i està cuit a l'obrador. Ella va especialitzar molt en el dibuix, ella feia dibuix amb els mosaics, aquests quadres que estan composats per diferents números de rajoles, doncs sí. Llavors ella feia el dibuix, el traspassava a la rajola, el pintava, l'embarnissava i l'Hipòlit s'encarregava de coure-ho.
1: Van començar treballant peces funcionals, tupins, olles, cassoles, plats o jocs de cafè. Però progressivament van apostar també per una terrissa més artística i decorativa. I aquí l'Eva Viciedo va tenir un paper fonamental. Ella també va entrar al taller i va treballar al fang. Van fer àmfores, peces decoratives, quadres de ceràmica, nines, casetes... Però malgrat la transformació del negoci, el taller continuava conservant una cosa molt important, la memòria de com es treballava el fang.
0: Molta gent del poble que entrava, perquè l'Hipòlit era una persona molt, molt, molt afable, vull dir, si tu estaves per allà, doncs sempre te convidava a entrar, vull dir, era com una miqueta, no? Vull dir, entraven, però veien més l'obrador, el taller. I els forns eren com una part que no s'ensenyava massa, no? Poca gent va veure els forns. I se queden sorpresos del forn, no? És un forn que se construïa per fer la cuita de les obres, és un forn de sistema romà, els romans ja tenien aquest sistema, i és curiós, no? És curiós, els agrada molt veure-ho, no? I la manera també de treballar, de l'ofici. Penseu que les peces entraven a coure, tenien que arribar a una certa temperatura, entraven dos vegades, la manera que tenien que embarnissar, les treien per dalt, incandescents, és molt curiós i és molt bonic de veure-ho i de saber-ho.
1: És aquesta memòria la que avui podem trobar a Cal Hipòlit. L'espai conserva l'antic obrador i bona part dels elements originals.
0: Tot aquest espai que la Eva va cedir al poble de la Selva, què es va haver de fer amb aquest espai? Doncs es va tindre que retirar, ubicar, fotografiar més de 1.200 peces, que eren les que ens vam trobar nosaltres quan vam entrar amb aquest espai. Es van retirar d'aquests espais ben guardades i ben documentades per poder fer la mínima intervenció amb aquest espai per poder ser visitable. Són petites intervencions com a baranes a les escales, unes llums perquè se vegin els desnivells de tot l'espai, però mínimes. S'han fet mínimes perquè el que realment volíem és que quan entressis en aquest taller, en aquest espai, poguessis veure o sentir l'essència del fang, del treball, de la vida dels ollers.
1: Hi trobem el torn, les eines, els forns de cocció i diferents utensilis relacionats amb el treball de l'argila. No és un museu construït de zero per explicar un ofici desaparegut. És el mateix lloc on aquell ofici es va practicar i això li dona una força especial. Entrar a Cal Hipòlit és com entrar en un taller que simplement hagués tancat ahir mateix.
0: aquest espai, a part d'aquestes mínimes intervencions de seguretat, doncs s'han posat, hi ha uns panells explicatius, llavors on

0: En aquests dos panells, a l'espai que ocupen els panells, no s'han pogut posar les peces. Però tots els altres espais no hem intentat. Hem posat les peces que s'havien tret, les hem tornat a posar totes, al mateix lloc, tal com nosaltres ho vam trobar.
1: La Pepi Sans va fer una gran tasca de museïtzació amb més de 1.000 peces de ceràmica.
0: Hi havia moltes coses allà, perquè bueno, també l'Hipòlit era gran, la Eva també és gran d'edat, llavors no tens aquesta energia pues, per desembrassar i tal. Llavors dius, oh, quin munt de peces i tal. Però bueno, vas anant fent. I clar, t'has passat temps, t'has mirat les peces una a una. Llavors, no? És com que te vas estimant les cosetes, les peces. I llavors, bàsicament, surt, no? Explicar-ho. Realment estàs explicant el que tu has... la feina que has fet durant un any i mesos a la gent que te ve a visitar-la.
1: Cal Hipòlit és, en definitiva, molt més que un espai patrimonial. És la història d'un ofici que va arribar a tenir desenes d'artesans a la Selva del Camp i que amb el temps va acabar desapareixent.
0: Hi ha gent que realment els tupins, que és una peça única de la selva, a les visites ho dic, els tupins només se feien a la selva, els tupins que podeu trobar a fora vila segur que estan fets a la selva. Ells també restauraven, reciclaven, això del reciclatge, jo també ho dic, vull dir, tot això de nou del reciclatge, la gent ja reciclava per força, perquè totes aquestes peces eren peces d'utilitat necessària, eren peces per cuinar o eren peces per menjar. Eren bàsiques i necessàries. Llavors tothom les havia de tenir.
1: Sobretot, és un recordatori que, de vegades, per entendre un territori, no cal buscar grans monuments. A la Selva del Camp, aquella història encara té casa. I aquella casa és Cal Hipòlit.

0: Rambla 54 és que diguin el que se'ls acudeixi.
1: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
0: I que tothom es deixa anar. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això. Vinga.
2: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
3: Ivan, si et dic Terres de l'Ebre, què és el primer que et ve al cap?
4: Doncs els camps d'arròs, no? I la natura, els ocells, els flamencs, sobretot. Ah, i el cranc americà.
3: Ostres, sí. Te'n recordes la de cròniques que havien passat sobre aquest cranc quan fèiem el Next Migdia?
4: I tant.
3: Ara el comercialitzen per fer sopa i, ei, que sembla que li dona un toc genial.
4: Ah, doncs ja triguis a fer-ne una, eh?
3: Va, vinga, quan faci una mica més de fred us porto un dia un tàper amb un caldo d'arròs de peix amb cranc blau. T'he de dir que no sé si l'has vist mai, però és un bitxo bastant bonic que fa justícia, tot i que els pagesos d'allà, els arrossaires d'allà, doncs no els hi cau gaire bé, però fa justícia aquells paisatges tan bonics del Delta. Són realment preciosos. Avui en parlem. Nerea, ben tornada al Rambla 54.
5: Hola, bona tarda. Anna, un plaer, moltes gràcies. Bueno, un plaer estar aquí un dia més.
3: Gràcies a tu per ser-hi.
5: Te veig avui molt gastronòmica per això, i molt poètica també, eh? Mira, sí. M'apunto això de l'arròs, però entre crancs, arrossars i paisatge, t'has oblidat d'una cosa supertípica, que són les barraques.
3: Ostres!
5: Tot i que t'he de dir que també és cert, que cada cop se'n veuen menys, i això, que són molt interessants, encara que no ho sembli. Jo avui per això he convidat al Rambla a la Tere Arnal, que és arquitecta i coordinadora del llibre Barraques 2100, passat, present i futur d'una arquitectura popular. Tere, gràcies per venir a Ramblejar amb nosaltres.
6: Gràcies a vosaltres. Primer, volia dir que no sóc arquitecta, sóc arquitecta tècnica.
3: Bueno.
6: D'acord? Bueno.
3: Fem el matís. Arquitecta tècnica. Bueno, per nosaltres ets una persona que fa unes coses bastant increïbles que ara en parlarem. Abans de començar, quan la Nerea ens va proposar parlar de barraques, jo, Tere, t'he de dir que em vaig imaginar les construccions que jo he vist sempre, que són aquelles de secà de color marró amb pedres a la vista, però he fet l'exercici de passejar una mica per internet posant-hi allà Barraques de l'Ebre i en realitat he vist una cosa molt diferent. No sé si tu ets seguidora del Senyor dels Anells, però t'he de dir que m'ha recordat una mica les cases dels hòbits de Tolkien, amb aquells grans teulats, així com de, com de palla. Per mi, que sóc de Vilanova, adoptada a Barcelona, o de Barcelona, vilanovina d'origen, per l'oient de Vic, de Figueres o d'Almacelles, que no hi estigui familiaritzat, com són aquestes barraques? Com les hem d'imaginar?
6: Pues les barraques és la construcció tradicional per excel·lència del Delta i els materials tradicionals en les que estan fetes és la fusta com a element estructural, el canyís, el fang, el borró a la coberta, que són aquestes cobertes vegetals que no només estan aquí, que n'hi ha per tota Europa, i la pallofa d'arròs, i la calç. És a dir, que si haguéssim d'enumerar els materials, són materials tradicionals del Delta.
3: I de forma, et deia jo, clar, m'ha sobtat perquè hi ha aquestes, o com a mínim he vist uns teulats així com molt alts, sí, com que s'eleven
6: sí,
3: molt, no?
6: Sí, sí. Són molt alts i bueno, són molt punxeguts, tenen un angle molt inclinat. Això facilita l'evacuació de l'aigua de pluja, però, per altra banda, també dificulta com cosir este borró a les cobertes i com mantenir este borró a les cobertes, perquè precisament és complicat. S'ha de fer des de fora, no des de la pròpia coberta, etc. Però sí, tenen una forma molt punxeguda i, a més, a la part de dintre de la barraca, doncs de vegades, a la part més alta, esta planta està desdoblada i aprofiten aquest espai del sota coberta.
3: Clar,
6: sí, així és.
3: I jo et deia, jo imaginava aquestes barraques de secà, no?, amb la pedra, i no, són blanques, no?
6: No, estan encalades. I no, i són precisament barraques, sí. Tu et referies, suposo, ets originària d'una zona on hi ha barraca de pedra.
3: Sí, exacte.
6: Hi ha la barraca tradicional de pedra seca, que, per exemple, a Terres de l'Ebre, a la zona de la Terra Alta, també en tenim moltíssima. Però no, en aquest cas la barraca està feta de terra, de fang i de fusta. Sí, totalment diferent.
3: I des de quan hi ha barraques a l'Ebre?
6: Mira, volia dir-te una apreciació, no? Entre la barraca tradicional de pedra seca, que és una barraca que també té fusta, no? A nivell de coberta, etc, i té teula ceràmica i tal, però la barraca deixa empremta, és a dir, quan la barraca desapareix, pues al terra pues hi trobes la pedra, no? Però la barraca del Delta no. La barraca del Delta, el material que està fet a la barraca, quan desapareix, se pot dir que no deixa petjada. De manera que, per a localitzar les barraques que hi havia, no? pues s'han d'utilitzar tècniques, tècniques que utilitzen arqueòlegs per a poder localitzar quina impronta deixaven al terreny i on n'hi havien, no? I me preguntaves, perdona, per quantes n'hi han?
3: No, des de quan hi havia? O sigui, quan van començar a construir-se aquestes barraques de l'Ebre? Perquè en aquest navegar per internet que he fet, posa que són, que venen de molt, molt lluny.
6: Sí, sí. Mira, als anys 40, al 1940, si no recordo malament, ho dic de memòria, n'hi havien unes 1.400. Avui, després de fer l'inventari que vam fer en tot l'equip que avui represento, de barraques 2100, en tenim 56.
3: Ostres, quina davallada.
6: Sí, sí. Per tant, ens preguntem quantes n'hi hauran a l'any 2100, no? De fet, el projecte es diu 2100. Però sí, és una construcció vernacla, tradicional, molt pobra, que aprofitava els materials que tenien a l'abast i, per tant, estan documentades des del segle passat, sí, des de principis del segle passat.
5: I aquestes barraques, per tant, estem parlant d'una construcció que és molt rellevant pel seu lligat històric, però també entenc, Tere, pel que ens estàs dient, que també des del punt de vista arquitectònic, clar.
6: Sí, perquè formen part del paisatge i el paisatge sense barraques pues, no seria el mateix i perquè paisatge pues, també és arquitectura, no? Penseu que dins d'aquest projecte de Barraques 2100, on hi ha molta gent involucrada, des de gent de la Rovira i Virgili, arquitectes, arquitectes tècnics, historiadors, periodistes, en fi, molta gent, no? Arqueòlegs, també restauradors. Entre tots, precisament hi ha l'efecte de que ni desapareguen, que tinguen pues el que es mereix, no? Com a construcció tradicional. I a més que puguen, ara fa una estona parlàveu de materials i tècniques tradicionals, de mestres, artesans, etc. No? Pues aquí la gent que feia les barraques, que eren els mestres barraquers, en queden molt pocs. I realment seria una llàstima perdre aquest ofici i que desaparegués del tot. I és per això que entre tots vam redactar un projecte que es diu Projecte de Barraca Innovadora, que a més la vam posar a disposició de tota l'administració i totes les entitats que volguessin agafar el projecte i que realment volguessin experimentar construint una barraca innovadora, que d'alguna manera manté tots aquests materials tradicionals i tècniques i sistemes tradicionals, però incorpora sistemes d'arquitectura passiva que la fa més eficient i d'alguna manera que aguante més tots els requeriments que avui en dia voldríem que tingués una barraca.
5: És a dir, no només és interessant també des del punt de vista arquitectònic, sinó també pel que fa als materials i les tècniques.
6: Sí, sí, totalment. És a dir, la barraca en si està formada pels materials que us he explicat i aquesta barraca innovadora que nosaltres proposem el que fa és recuperar aquestes tècniques tradicionals però adapta també, dins de la mesura de lo possible, una construcció al codi tècnic, incrementa la eficiència energètica que avui en dia tant se'n parla i genera al final un edifici biohabitable, que a més és autosuficient i autònom pel que fa al consum d'energia elèctrica. I com ho fa? Pues incorpora sistemes passius, sistemes que avui en dia estan extesos en algun tipus en tipus d'arquitectura formal i normal, i que són, jo què sé, pues, les obertures envidrades, orientades a la façana sud per a aprofitar tota l'aportació del sol, una pèrgola on instal·lem unes plaques fotovoltaiques, un mur trombe a la façana sud-oest, un pou canadenc per a poder ventilar i atemperar la temperatura de dins de la barraca tant a l'hivern com a l'estiu, una ventilació natural a dalt al carener, etc. És a dir, al final fem una millora o proposem una millora d'aquest edifici tradicional per a que tingui una qualificació energètica excel·lent.
3: Dit d'una altra manera, que potser que no cal que marxem ara tots a viure en barraques, però sí que hem d'aprendre molt d'aquestes construccions a nivell de sostenibilitat i incorporar-ho, no?, en la construcció actual.
6: Tant de bo, tant de bo. Sí, sí. De fet, ja el que és l'arquitectura tradicional hivernacle sempre s'ha menystingut i, en canvi, tant de bo poguéssim aprofitar moltes d'aquestes tècniques tradicionals a l'actualitat.
3: I, a més, recuperar aquestes barraques. És a dir, treballar perquè el 2100 no n'hi hagi, no sé si m'has dit 50, és a dir, que en tornem a tenir 100.
6: Sí, senyora, que de les 56, com a mínim, se'n puguem fer 30 o 40 més. Tant de bo.
3: Doncs des d'aquí posem el nostre granet de sorra per qualsevol cosa que ens necessitis per construir aquestes barraques. Apunta, Arnau, igual podem baixar i ajudar. Tere,
6: moltes gràcies.
3: Nerea, moltíssimes gràcies a totes dues per acostar-nos a aquestes barraques de l'Ebre al Rambla 54, unes construccions necessàries que doncs, volem recuperar, volem contribuir a difondre i a recuperar. Una abraçada a totes dues i fins aviat.
5: Fins aviat.
6: Gràcies.

0: Ei, Laia, com vas? Escolta, que parlàvem l'altre dia, l'equip d'aquí de Barcelona, del Rambla 54, que ens agradaria moltíssim que ens expliquessis la teva feina d'integradora social. Et sembla que busquem un dia i xerrem i ens expliques exactament en què consisteix? Vinga, ja em dius, una abraçada, fins ara.
1: Ei, Anna, hola, què tal? Doncs sí, tant, clar que me'n recordo. Òbviament, jo encantada de parlar sobre el món social i la meva tasca com a entrenadora. De fet, crec que puc aportar bastanta informació perquè he tingut la gran sort de poder treballar amb molts col·lectius diferents i aprendre moltíssim de cada un d'ells. Així que busquem una data. Sí, jo encantadíssima. Ja em dius la data, vale? Gràcies.
0: Suposo, oient, que ja has notat que tornem a tenir l'Ivan aquí després d'aquests 2 dies del Francesc tocant els botons. Ivan, han anat bé aquestes vacancetes?
2: Aquests 2 dies de festa, sí, han anat molt bé.
0: Dos
2: Sí,
0: dies de festa, un cap de setmana, quatre
2: sempre
0: dies.
2: s'aprofiten, sempre
0: Bé,
2: s'aprofiten.
0: no?
2: I tant, i tant.
0: I el Francesc, bé, no? No ens ho dirà. Nosaltres ens anava dient, bé, bé, una mica de nervis,
2: Què
0: però...
2: va, és un crack, què va. Sí, no, no. Està encantat i s'ho ha passat superbé. O sigui que res, sí, encantat.
0: Doncs mira, ja tens relleu el dia que vulguis fer
2: Sí,
0: vacances.
2: ja m'agrada ser prescindible per aquestes coses.
0: No, això mai, eh? Nosaltres volem l'Ivan i el Francesc, que és
2: Vale, vinga,
0: possible.
2: fem torns.
0: Vinga, ben tornat.
2: Gràcies.
0: Gràcies, Francesc, des d'aquí, que no li vam agrair. Una abraçada
2: Sí.
0: i fins demà.
2: Perfecte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. L'acord pel nou decret d'habitatge sembla encara lluny, a poques hores perquè entri al Consell de Ministres d'aquest dimarts. Malgrat que el govern ha mantingut les negociacions a contrarrellotge fins a l'últim moment, les crítiques arriben des dels mateixos socis de coalició per l'esquerra i per la dreta. L'executiu de Pedro Sánchez proposa un paquet de 10 mesures per prohibir la compra especulativa dels fons voltor, impedir els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028 i prorrogar durant 2 anys els lloguers. Això topa directament amb Sumar, per exemple, que exigeix una pròrroga indefinida dels arrendaments, i també Junts, que encara veu poc protegits els petits propietaris. Tot plegat manté la indignació al carrer amb protestes en les darreres hores a Barcelona i una acampada a la Puerta del Sol de Madrid que, de moment, es manté indefinida. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 29 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El fons voltor, propietat del pis de la Mari Carmen, i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord perquè pugui tornar a casa. S'ha establert una pròrroga de 8 anys del lloguer que no haurà de superar el 30% dels seus ingressos. Mentrestant, pendents avui de Mataró, on a aquesta hora una comitiva judicial es prepara per fer el desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. Hi anirem en directe. A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en la factura del llum i el gas. Empitjoren les previsions de pluja localment intensa aquest dimarts i es demana extremar la prudència. El pitjor arribarà a partir de les 8 del matí i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SAlert a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions de mobilitat ni la suspensió de les classes, però insisteix a demanar precaució. El govern ha aprovat fins a 67 mesures per garantir el benestar digital d'infants i adolescents amb l'objectiu que Catalunya sigui la primera comunitat amb un model propi. L'executiu preveu implantar el cribatge d'hàbits digitals en l'atenció pediàtrica per detectar riscos i donar pautes. A més, s'acorda adoptar el llindar dels 14 anys per a l'ús de la intel·ligència artificial en espais com biblioteques o lleure. Dels esports, el Barça de bàsquet enceta a Dubai una setmana amb 3 desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Visita el conjunt dels Emirats Àrabs, dirigit per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual, en partit d'Eurolliga. Després d'enllaçar 2 triomfs al Palau, els de Sekulic volen mantenir la bona dinàmica. I en cultura, el Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells o el quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, Coral, una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts. Passen 4 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si la pluja ha començat ja a fer la guitza als conductors. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimarts, com deies, amb aquesta precaució per aquestes fortes pluges, que a hores d'ara, de moment, ens deixa una xarxa viària sense accidents a hores d'ara. Sí que és cert que tenim un accident des d'aquesta matinada, primera hora de la matinada. Ha estat a la AP7 a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, que encara a hores d'ara continua tallant la calçada i però obre un desviament per la sortida 297 en sentit nord que va a Barcelona, provocant però menys d'un quilòmetre de cues. Més enllà d'aquesta incidència tenim força tranquil·litat. Per altra banda, parlaríem de moment de retencions habituals ben formades, sobretot en direcció a Barcelona, des del Vallès. Hi ha cues per la C58 de manera intermitent des de Sant Quirze cap al Nus de la Trinitat, que doncs que dificulta aquesta circulació en tot el seu tram, com dèiem, al vessant Besòs, que de retruc doncs també afecta amb fortes retencions ja en sentit sud a les dues rondes de Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Prudència i bon dia.
1: I atenció un dia més a tots aquells que us moveu en transport públic, perquè Renfe ha decidit suspendre totalment la circulació de trens d'alta velocitat i regionals a Catalunya entre les 9 i les 11 del matí per l'episodi de forts ruixats previst avui dimarts. La companyia ha activat ja els canvis i devolucions sense cost per a tots els viatgers afectats. I doncs justament, parlant de pluges, parlant de tempestes, anem a repassar la previsió del temps i ho fem, com cada dia, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Pendents de les tempestes que ja a hores d'ara descarreguen amb moltes ganes, sobretot al nord de Tarragona. Immediatament serà bàsicament a la conca del riu Gaià i del Foix, on més aigua es recollirà, però immediatament també aquestes pluges amb ganes van caient per l'Ebre i arribaran a l'àmbit metropolità. Molta precaució, per exemple, a la conca més baixa del Llobregat i de la Riera de Rubí, per exemple, perquè rebran molta aigua en poca estona. Ja al llarg d'aquest migdia, aquesta tarda, les tempestes més fortes i sempre amb molta mala bava arribaran a les comarques de Girona, compte l'Empordà o, per exemple, a la Selva. Independentment, alguns ruixats continuaran caient cap al Prepirineu o aquesta tarda, per exemple, a les comarques de Ponent. Sempre amb un ambient xafogós. No ha de refrescar gaire. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: Contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i diversos partits de l'oposició perquè el Consell de Ministres aprovi aquest migdia l'anomenat decret Mari Carmen. Un paquet d'habitatge de 10 mesures que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada, però que no té garantit per ara els suports al Congrés. I de moment, tampoc la val a Sumar com a soci de govern. És una informació de la Carina Bellbé.
4: A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per a construcció de pisos protegits. A més, el decàleg últim al PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge, mesures que pretenen evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a l'altura de mires al sentit d'estat i la responsabilitat de totes les forces polítiques per donar suport al nou decret d'habitatge un cop l'aprovi el Consell de Ministres, en principi avui dimarts. En aquest sentit, Sánchez ha demanat suport als socis d'investidura i ha assegurat que l'executiu ha fet un gran esforç amb el redactat. També n'ha parlat en la mateixa línia el president de la Generalitat, Salvador Illa. Tots dos han estat presents en l'acte de lliurament dels Premis La Vanguardia 2026.
5: Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien el sumarse a este esfuerzo. Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados, con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
6: No és patriotisme permetre que la cobdícia deixi sense casa els nostres conciutadans i conciutadanes.
1: Un dels partits que va votar en contra del decret i que encara ara manté les seves reserves és Junts per Catalunya. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha animat la Moncloa i els partits a sortir de la trinxera per poder trobar un mínim comú denominador en habitatge i ha reclamat que el decret faci compatible frenar desnonaments en pisos de fons voltor i protegir petits propietaris.
7: Doncs des de Junts per Catalunya treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
1: Unes pressions que arriben des de la dreta, però també des de l'esquerra, per un decret que sembla no acontentar ningú. Des de les files del mateix govern espanyol, els socis de coalició de Sumar han arribat a amenaçar el PSOE en plantar el Consell de Ministres d'avui si no s'atenen reivindicacions com la renovació automàtica dels contractes de lloguer. La vicepresidenta i ministra de Treball i líder de la formació, Yolanda Díaz, ha exposat les seves exigències des d'un acte a Mataró.
8: Estamos diciendo que hay que topar el precio de la vivienda de alquiler. Estamos diciendo que hay que llevar adelante una prórroga automática de los contratos de alquiler. Estamos diciendo que hay que regular los pisos turísticos y las habitaciones turísticas. Estamos diciendo que hay que meterle mano a los fondos de inversión, a los fondos buitre, que se apoderan de nuestras ciudades, que apenas pagan impuestos en España.
1: L'Avinguda Diagonal de Barcelona ha quedat bloquejada aquest dimarts poc després de les 7 de la tarda a l'altura del Palau de Congressos, quan unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, l'han ocupat en el marc d'una protesta per exigir al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, solucions a la crisi de l'habitatge. Mentre la protesta es produïa fora del recinte, blindat pels Mossos, el cap de l'executiu estatal era a l'interior en el marc de la seva visita a Barcelona. La manifestació, que ha acabat amb dos detinguts per desordres públics, s'ha sumat a les protestes que s'han fet en diverses ciutats espanyoles. Aquestes eren les reflexions de Carmen Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres, i de Gisela Bermúdez, portaveu del Sindicat de l'Habitatge Socialista de Catalunya.
9: Contractes indefinits. No pot ser que els llogaters estiguem cada 5 anys patint de si ens renoven o no el contracte, que ens facin xantatge abans de que s'acabi el lloguer amb si ens renoven o no renoven. Això no pot ser. Això ens aboca a estar constantment en una situació de por i de no reclamar coses tan bàsiques com que ens arreglin les humitats.
10: Tot apunta que el Real Decret Llei tornarà a quedar-se en una altra farsa més d'un dels governs menys impotents, no, de la nostra història.
1: Totes aquestes manifestacions al carrer han servit perquè, finalment, l'empresa propietària del pis on viu la Mari Carmen a Madrid hagi tancat un acord amb els representants legals de qui s'ha convertit en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Finalment, s'ha pactat una pròrroga del seu contracte de lloguer pels pròxims 8 anys amb el compromís que el preu no superi el 30% dels seus ingressos. Això vol dir que es mantindrà una quota d'uns 500 euros, lluny de la pujada que el fons voltor li havia aplicat i que arribava fins als 1.650 euros. Ara falta que la Mari Carmen, actualment ingressada a l'hospital, signi l'acord. I com us dèiem, mentre la negociació política pel nou decret d'habitatge s'enroca, els desnonaments programats a Catalunya no s'aturen. Avui posem el focus a Mataró, on a aquesta hora és prevista o està prevista que la comitiva judicial faci fora de casa seva a un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. L'Ajuntament de la capital del Maresme ha intercedit per evitar aquest desnonament i ara tot és a mans de la justícia. A les portes d'aquest immoble hi tenim el Jaume Dormuà i la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara, explica'ns quina és l'última hora, quina és ara mateix la situació aquí.
11: Bon dia, Helena. Doncs ja ho veieu, calma tensa aquesta hora aquí a la Ronda Cerdanya, al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha un ampli desplegament policial. Aquesta hora, quatre furgonetes dels Mossos d'Esquadra i diversos vehicles també del cos policial que estan a l'espera de la comitiva judicial que té prevista l'arribada a les 8 del matí. El desnonament, doncs, és en aquesta família que es veu al balcó d'aquesta casa verda, que és una família amb una persona amb un 87% de discapacitat i la seva germana, una dona que destina pràcticament tots els ingressos a pagar aquest lloguer de 700 euros. També tenen tres menors a càrrec. Tenim també a l'altra banda, doncs, una mica de preparatius del Sindicat de l'Habitatge i persones, doncs, que donen suport a aquesta mobilització i que intenten i que intentaran, vaja, aturar aquest desnonament. Tenim la Pilar Sánchez amb nosaltres, que és membre del Sindicat de l'Habitatge, perquè ens expliqui una miqueta l'última hora, perquè ho dèiem també a l'inici, que l'Ajuntament ha intercedit per intentar endarrerir aquest desnonament. Com està ara mateix la situació, Pilar?
12: La situació ara mateix està que jutjats no ha cedit, ha dit que aquest desnonament s'executa sí o sí. Nosaltres vam estar ahir, de fet, durant el dia, jutjats també intentant que s'aturés. Com dius, l'Ajuntament ha fet declaracions a què demanava suspensió. però aquí, com pots veure, hi ha un macrodispositiu i fins on sabem, jutjats ha dit que executa. Estaran aquí a les 8, per tant, sabrem alguna cosa a les 8. Nosaltres fins aleshores intentarem fer tota la pressió que es pugui, mediàtica, de pressió a jutjats, de pressió a les institucions, perquè creiem que és un moment especialment greu on ja hem vist, no, tots els últims dies el nivell de mobilització que s'està donant al carrer, precisament per casos com aquests, precisament per la crisi de l'habitatge i la part més descarnada, que són els desnonaments, els que ens hem d'enfrontar cada dia, no? Com ha estat el cas de la Mari Carmen, com ha estat el cas de la nostra companya Olga, que es va treure la vida a Hospitalet a causa també de que la desnonessin del pis de casa seva. Per tant, la situació està molt tensa, no ens podem seguir permetent que hi hagin desnonaments. Avui hi ha suposadament un decret sobre la taula i no, i s'està parlant d'això. Aleshores, em sembla especialment greu que estiguin aquí a Mataró, en un dels barris també més castigats per la crisi de l'habitatge, com és Cerdanyola, i on ja hem tingut també moments d'altíssima tensió a causa dels desnonaments en els últims anys, estiguin, doncs, venint a executar a una família que, com tu has bé comentat, doncs, són l'Alicia i en Jordi. En Jordi té un 80%, més d'un 80% de discapacitat, l'Alicia té 3 menors a càrrec i estan en una situació d'extrema d'extrema urgència davant d'aquesta situació, sí.
13: Pilar, moltes gràcies. Estarem al cas de com segueix tot plegat. Ahir al vespre també l'Ajuntament de Mataró hi va haver una manifestació amb un centenar de persones reivindicant el dret de l'habitatge, i a més afegim que a les 10 hi ha previst un altre desnonament, en aquest cas al barri de Rocafonda, i de tota manera estarem al cas, us demanarem tornar a entrar, doncs, per explicar l'última hora del que passi aquí al barri de Cerdanyola de Mataró.
1: Doncs gràcies, companys de TV Mataró. Clara, doncs, pendent del que pugui passar, evidentment, quan passi alguna cosa, si hi ha notícia, ens demaneu pas i tornarem a connectar amb vosaltres d'aquí, des del barri de Cerdanyola de Mataró. Doncs vinga, pendents d'aquesta situació ara mateix. Gràcies, companys. El cas mediàtic de la Mari Carmen ha tornat a posar el problema de l'habitatge al centre del debat, i cada ciutat té les seves particularitats. A Lleida, per exemple, el sector immobiliari alerta de les dificultats per accedir a un pis i reclama més oferta i polítiques públiques a llarg termini.
14: El Col·legi d'Apis calcula que entre un 20 i un 30% de la població de Lleida té greus dificultats per accedir a un pis a causa de la precarietat laboral i la manca d'oferta. Més enllà de casos com el desnonament de la Mari Carmen a Madrid, el sector situa el problema a Lleida en les famílies migrades que es queden sense alternativa quan acaba el contracte.
15: Aquesta és una tragèdia, però jo crec que la tragèdia real, per exemple, a Lleida, és casos com una persona marroquina, una dona marroquina, que pot tindre ja el seu contracte en vies d'extinció perquè ja ha complert els 5 anys més els 3, i que, per tant, la llei l'avale el propietari per poder rescindir el contracte. Aquí sí que hi ha una tragèdia, perquè és probable que aquesta senyora no trobi un altre habitatge de lloguer per les seves circumstàncies.
14: El sector reclama polítiques públiques a 25 anys vista per reduir el dèficit d'habitatge social.
1: A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en general i si es mantenen altres ajuts a les famílies en les tarifes de la llum i el gas. De fet, és una incògnita com quedarà l'anomenada tarifa d'últim recurs del gas. L'Organització de Consumidors i Usuaris ja alerta que si no s'apliquen mesures addicionals, una família mitjana que usa gas per a calefacció podria veure un increment del cost per damunt del 50% aquesta tardor. Passen ara mateix 3 minuts d'un quart de 8, empitjoren les previsions de pluja localment intensa aquest dimarts i es demana extremar la prudència. El pitjor arribarà a partir de les 8 del matí i fins les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SLR a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions de mobilitat ni tampoc la suspensió de les classes, però sí que insisteix a demanar precaució davant d'un fenomen de pluges intenses que no serà generalitzat, sinó local. A les portes del Departament d'Interior, on s'espera també una compareixença informativa a partir de les 8 d'aquest matí, hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Ara per ara, no sé si plou o no plou aquí a Barcelona.
16: Bon dia, Elena. La previsió és que plourà i molt a Barcelona i la seva àrea metropolitana a partir de les 8 del matí i fins a les 2 de la tarda, segons la previsió de Protecció Civil, però l'alerta supera les fronteres de la regió metropolitana de Barcelona i implicarà un total de 13 comarques, des del Baix Camp i fins a la Selva. En les últimes hores, els habitants d'aquestes 13 comarques han rebut l'alerta per part de Protecció Civil, que almenys per ara no ha decretat cap restricció de mobilitat i tampoc no ha suspès les classes, així que escoles i instituts hauran d'obrir les seves portes d'aquí una hora, si és que no es produeixen canvis d'última hora. I en la seva última compareixença, fa només unes hores, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, insistia en les recomanacions bàsiques en un matí com el de que ens espera aquest dimarts. Per exemple, no apropar-se a les zones inundables, evitar al màxim els trajectes innecessaris i tampoc fer activitats a l'aire lliure.
17: I aquesta situació, el que ens demana és tenir aquesta vigilància, aquesta cura, amb aquesta possibilitat de pluges intenses que poden haver-hi. Són pluges que poden ser localment intenses, no veiem que sigui una situació generalitzada, que hi hagi d'haver-hi pluges generals en el territori, sinó que seran molt puntuals i per aquest motiu doncs no valorem aquestes mesures generalitzades en el territori de limitar activitats o limitar mobilitat, sinó que el que demanaria més, sobretot aquesta cura, aquesta vigilància, d'estar atents amb quina és la situació meteorològica i actuar en conseqüència.
16: I Elena, atenció, perquè podrien caure 40 litres per metre quadrat en mitja hora i fins a 90 litres per metre quadrat en un període de 3 hores. A més, s'eleva fins a 5 el grau màxim de perill a bona part del territori afectat. I tot plegat passa quan som a l'espera que a partir de les 8 del matí, des d'aquí, des del Departament d'Interior, es faci un nou balanç, actualitzin les dades de les incidències d'aquest episodi de fortes pluges que ens afectarà aquest matí de dimarts.
1: Doncs un altre punt d'atenció informativa aquest matí, en aquest cas a Barcelona, amb l'Anna Ruiz també muntant guàrdia. Gràcies, doncs, companys, i pendents d'aquesta compareixença. Fins ara. El govern ha aprovat fins a 67 mesures per garantir el benestar digital d'infants i adolescents amb l'objectiu que Catalunya sigui la primera comunitat amb un model propi després de l'informe del Departament de Salut en base a 700 estudis que alertava de les greus conseqüències per la salut dels menors. En aquest sentit, l'executiu preveu implantar el cribratge d'hàbits digitals en l'atenció pediàtrica per detectar riscos i donar pautes. A més, s'acorda adoptar el llindar dels 14 anys per a l'ús d'intel·ligència artificial en espais com biblioteques o lleure. N'ha parlat Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball.
18: Quan els mestres detectin una conducta no adequada dels menors, doncs, com Salut són dues conselleries doncs, prioritàries. I, per tant, insisteixo, aquest és un treball de 12 conselleries. Cadascú fa la seva feina, cadascú aporta el que és necessari perquè hi ha un bé jurídic a protegir, que és la salut dels nostres nens. I igual que tenim molt clar que no és bo que els nostres nens mengin productes refinats i molt sucre i molt greix i molt, doncs també tenim molt clar que igual que la salut física és important, la salut emocional i psicològica és tan igual o més important.
1: El Barça de bàsquet afronta una setmana exigent amb tres desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Avui jugarà partit d'Eurolliga a Dubai, divendres a Istanbul i diumenge disputarà la segona jornada de Lliga a Múrcia. Després de dues victòries al Palau, l'equip blaugrana visita a les 6 de la tarda el conjunt dels Emirats Àrabs, entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual, que ve de guanyar el Real Madrid. El duel també serà especial per Alexander Sekulic, que el curs passat dirigia el Dubai.
19: It's gonna be,
20: per mi serà un partit molt interessant perquè el Dubai té un equip amb molt talent i experiència i que ha millorat respecte a la temporada passada. Han incorporat jugadors, han canviat l'entrenador i també han modificat algunes coses. Per tant, serà un gran repte enfrontar-nos-hi. Serà una batalla tàctica i l'energia també serà un factor molt important durant el partit.
1: i s'ha celebrat la segona edició dels Premis Més Bàsquet, organitzats per la Federació Catalana de Bàsquet en col·laboració amb la xarxa. L'acte ha reconegut la trajectòria de jugadors del bàsquet català i també ha visibilitzat les històries més destacades que han aparegut al programa de la xarxa Més. Entre els premiats destaquen Laia Reventós, escollida referent del bàsquet femení, Ari Pujol, guardonada per la seva trajectòria, i Jaume Ponsarnau i Mònica Lázaro, escollits com a millors entrenadors. Txell Alarcón, del Jairis, i Oriol Paulí, de l'Ilerna Lleida, han rebut la distinció de millors jugadors.
19: Bueno, un orgull, primer de tot, i una satisfacció pel fet de dir, bueno, que és un reconeixement a la temporada passada, que va ser una gran temporada, i molt content per rebre el premi, i bueno, crec que la Federació Catalana, que pensi en mi, amb el nivell que hi ha de jugadors catalans, doncs ja et dic, és un orgull i una felicitat gran.
1: El Freiking Balomano Granollers debuta demà a la Lliga Europea d'Handbol, la segona màxima competició continental. L'estrena serà davant d'un dels candidats al títol, el Flensburg alemany. L'Òscar del Río, de BOTV, ens explica com prepara el duel el conjunt vallesà.
20: El Freiking Balomano Granollers arriba amb molta força al primer compromís europeu de la temporada. Els d'Antonio Rama visiten la pista del Flensburg, un dels equips candidats a guanyar la EKF European League. Els alemanys a priori parteixen com a cap de cartell del grup, però els granollerins volen intentar donar la sorpresa com ja van fer fa tres temporades.
21: És molt difícil. Sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso, que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-nos per següent play-off. I molta il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt.
20: Els blancs i blaus afronten el compromís carregats de moral, invictes a les tres primeres jornades de Lliga i refensa de les adversitats dels partits. En el 2023 els vallesans van ser capaços de remuntar quarts de final un 30-31 desfavorable i accedir a la Final Four de la competició, deixant fora l'anfitrió, el Flensburg. Tres temporades després, pràcticament les dues plantilles són diferents i es trobaran un escenari completament canviat.
1: El Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells i també del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, coral. Hi ha intervingut l'Orfeó Català, l'Escolania de Montserrat i l'Orquestra Simfònica del Vallès, entre d'altres. Una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts i en què l'eix vertebrador de la programació és la Pau.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
5: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau VI i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que l'acord pel nou decret d'habitatge sembla encara lluny a poques hores perquè entri al Consell de Ministres d'aquest dimarts. Malgrat que el govern ha mantingut les negociacions a contrarrellotge fins a l'últim moment, les crítiques arriben des dels mateixos socis de coalició, per l'esquerra i per la dreta. L'executiu de Pedro Sánchez proposa un paquet de 10 mesures per prohibir la compra especulativa dels fons voltor, impedir els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028 i prorrogar durant 2 anys els lloguers. Això topa directament amb Sumar, per exemple, que exigeix una pròrroga indefinida dels arrendaments, i també Junts, que encara veu poc protegits els petits propietaris. Tot plegat, manté la indignació al carrer en protestes en les darreres hores a Barcelona i una acampada a la Puerta del Sol de Madrid que, de moment, es manté indefinida. De seguida us ho ampliem, buscarem el punt de vista dels propietaris en conversa amb la presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, Montserrat Junyent. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts, 29 de setembre. El fons voltor propietat del pis de la Mari Carmen i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord perquè pugui tornar a casa. S'ha establert una pròrroga de 8 anys del lloguer que no haurà de superar el 30% dels seus ingressos. Mentrestant, pendents avui de Mataró, on a aquesta hora una comitiva judicial es prepara per fer el desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. Un grup de persones convocades per entitats en favor del dret a l'habitatge es concentra a les portes de l'immoble per intentar impedir-ho. I tornarem a connectar en directe. A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure, ara, com queden els descomptes per als usuaris en la factura de la llum i del gas. Empitjoren les previsions de ruixats localment intensos per avui i es demana extremar la prudència. El pitjor arribarà a partir de les 8 d'aquest matí i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SLR a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions. D'aquí a pocs minuts s'actualitzarà la situació, o actualitzarem nosaltres la situació, en una compareixença al Departament d'Interior, on hi serem en directe. Dels esports, el Barça de bàsquet enceta a Dubai una setmana amb 3 desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Visita en partit d'Eurolliga el conjunt dels Emirats Àrabs, dirigit per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual. Després d'enllaçar 2 triomfs al Palau, els de Sekulic volen mantenir la bona dinàmica. I de la cultura, avui destaquem que el Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells o també del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, Coral, una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident que s'ha produït aquesta matinada manté tallada l'AP7 a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord, cap a Barcelona, amb un desviament per la sortida 297 que provoca menys d'un quilòmetre de cua. D'altra banda, ja s'han format les retencions habituals d'accés a Barcelona. Des del Vallès, la C58 va carregada des de Sant Quirze, congestionant el nus de la Trinitat i de retruc, afectant les dues rondes en sentit sud. A l'AP7 també hi ha cues en sentit sud a Montornès i entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. I atenció a tots aquells que us moveu en transport públic, perquè Renfe ha decidit suspendre totalment la circulació de trens d'alta velocitat i també els regionals a Catalunya entre les 9 i les 11 del matí per l'episodi de forts ruixats previstos aquests dimarts. La companyia ha activat ja els canvis i devolucions sense cost per a tots els viatgers afectats. Doncs precisament, molta atenció al temps. Comencem el matí pendents d'aquestes tempestes fortes, sobretot al nord de Tarragona, a les conques del Gaià.

0: d'avui. Ara sí, entrem de ple en matèria. Us ho dèiem, contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i diversos partits de l'oposició perquè el Consell de Ministres aprovi aquest migdia l'anomenat Decret Mari Carmen. Un paquet d'habitatge de 10 mesures que vol evitar desnonaments, però també prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada, però que no té garantit per ara i encara els suports al Congrés. I de moment, tampoc l'aval sembla sumar com a soci de govern. És una informació que ens amplia ara mateix la Carina Bellbé.
1: A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per a construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge, mesures que pretenen evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a l'altura de mires, al sentit d'estat i la responsabilitat de totes les forces polítiques per donar suport al nou decret d'habitatge un cop l'aprovi el Consell de Ministres, en principi ho dèiem avui dimarts. En aquest sentit, Sánchez ha demanat suport als socis d'investidura i ha assegurat que l'executiu ha fet un gran esforç amb el redactat. També n'ha parlat en la mateixa línia el president de la Generalitat, Salvador Illa. Tots dos han estat presents en l'acte de lliurament dels Premis La Vanguardia 2026.
2: Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien el sumarse a este esfuerzo. Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados, con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
3: No és patriotisme permetre que la cobdícia deixi sense casa els nostres conciutadans i conciutadanes.
0: Unes pressions que arriben des de la dreta i també des de l'esquerra per un decret que sembla no acontentar ningú. Des de les files del mateix govern espanyol, els socis de Coalició de Sumar han arribat a amenaçar el PSOE en plantar el Consell de Ministres d'avui si no s'atenen reivindicacions com la renovació automàtica dels contractes de lloguer. La vicepresidenta, ministra de Treball i líder de la formació, Yolanda Díaz, ha exposat les seves exigències des d'un acte a Mataró.
4: Estamos diciendo que hay que topar el precio de la vivienda de alquiler. Estamos diciendo que hay que llevar adelante una prórroga automática de los contratos de alquiler. Estamos diciendo que hay que regular los pisos turísticos y las habitaciones turísticas. Estamos diciendo que hay que meterle mano a los fondos de inversión, a los fondos buitre, que se apoderan de nuestras ciudades, que apenas pagan impuestos en España.
0: Un dels partits que va votar en contra del decret i encara manté les seves reserves és Junts per Catalunya. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha animat la Moncloa i els partits a sortir de la trinxera, diu, per poder trobar un mínim comú denominador en habitatge, i ha reclamat que el decret faci compatible frenar desnonaments en pisos de fons voltor i protegir alhora petits propietaris.
5: Doncs des de Junts per Catalunya treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
0: L'Avinguda Diagonal de Barcelona ha quedat bloquejada aquest dimarts, aquest dilluns, poc després de les 7 de la tarda, a l'altura del Palau de Congressos, quan unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, l'han ocupat en el marc d'una protesta per exigir al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, solucions a la crisi de l'habitatge. Mentre la protesta es produïa fora del recinte, blindat pels Mossos, el cap de l'executiu estatal era a l'interior en el marc de la seva visita a Barcelona. La manifestació ha acabat amb dos detinguts per desordres públics s'ha sumat a les protestes que s'han fet en diverses ciutats espanyoles. Unes manifestacions arreu de l'estat espanyol i al carrer, evidentment, que han servit perquè, finalment, l'empresa propietària del pis on viu la Mari Carmen a Madrid hagi tancat un acord amb els representants legals de qui s'ha convertit en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Finalment, s'ha pactat una pròrroga del seu contracte de lloguer pels pròxims 8 anys amb el compromís que el preu no superi el 30% dels seus ingressos.

0: Això vol dir que es mantindrà una quota d'uns 500 euros lluny de la pujada que el fons voltor li havia aplicat i que arribava fins als 1.650 euros. Ara falta que la Mari Carmen, actualment ingressada a l'hospital, signi l'acord. I mentre la negociació política pel nou decret d'habitatge s'enroca, els desnonaments programats a Catalunya no s'aturen. Avui posem el focus a Mataró, on a aquesta hora és previst que la comitiva judicial faci fora de casa seva un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. L'Ajuntament de la capital del Maresme ha intercedit per evitar aquest desnonament i ara tot és en mans de la justícia. A la porta d'aquest immoble hi tenim el Jaume Dormois i la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara, quina és ara mateix la situació? Tot continua igual.
1: Bon dia, Helena. Doncs, com deies, continuem a l'espera de l'arribada de la comitiva judicial que està prevista aproximadament pels vols de les 8 del matí i, com veieu, tot i que continua el mateix desplegament policial, ha arribat doncs, moltes més persones que donen suport a aquesta hora al Sindicat de l'Habitatge de Mataró i que s'han aplegat aquí amb l'objectiu d'aturar aquest desnonament. Fa un moment han fet un petit discurs aquí al carrer dient que aquestes hores són claus, són molt importants per poder aturar aquest desnonament i que es tracta d'un context doncs, que ara mateix amb el cas de la Mari Carmen d'aquesta setmana passada, doncs és un moment en què no es poden seguir permetent aquestes situacions. Com dèiem, esperem a les 8, que serà el moment en què hauria d'arribar aquesta comitiva judicial. Recordar que l'Ajuntament havia intercedit per aturar aquest desnonament i intentar allargar aquesta execució fins que aquesta família pogués traslladar-se a un altre immoble, però que de moment, com veieu, doncs, segueix aquest desplegament policial que hauria d'executar aquest llançament. Per tant, a l'espera a aquesta hora i també doncs, ara ja és molt més clar i hi ha molta expectació per part del veïnat, molts veïns als balcons i també nens i nenes que van cap a l'escola i que estan doncs, molt atents a tot el que està passant aquí a darrere nostra. Si us sembla, seguirem connectats doncs, per poder-vos informar de l'última hora de tot el que vagi passant aquí al barri de Cerdanyola de Mataró.
0: I tant que sí, Clara. Moltes gràcies. Doncs pendents de vosaltres també. Bon dia. Fins d'aquí una estona. Doncs veient aquesta situació i també un cop esbossades algunes de les mesures que hauria d'incloure el nou decret antidesnonaments, volem saber com ho veu i com ho viu el sector immobiliari. Ens acompanya Montserrat Junyent, ella és presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya. Senyora Junyent, gràcies per ser amb nosaltres aquest matí. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Les filtracions del decret apunten a una estabilització dels contractes de lloguer, parlàvem d'una pròrroga de 2 anys, i també proposa limitar-ne les actualitzacions anuals al 2% fins a finals del 2027. Com afectarà això al mercat i a la relació entre propietaris i inquilins, segons el seu punt de vista?
2: Bé, jo diria que aquestes mesures, novament, s'han d'analitzar, s'ha de veure el text. L'he pogut veure un text, però d'una manera no he tingut temps d'estudiar-lo. Però jo diria que són mesures que hem de veure amb certa prevenció. És a dir, dubto que això serveixi per la gent des del principi. Ens manca oferta i això no incentiva l'oferta. Per tant, probablement seguirem tenint problemes en l'accés a l'habitatge i no solucionarem el problema de fons. Això són, novament, doncs, pedaços dels que portem fent des de fa molt de temps.
0: Per altra banda, el decret també inclou bonificacions fiscals per als inquilins, però també incentius per als propietaris que abaixin el preu del lloguer. Són mesures realistes? Poden tenir un efecte immediat?
2: Bé, les mesures fiscals probablement s'han de mirar positivament, no dic pas que no siguin iniciatives positives, però per altra banda el que crec que hi ha és de la suspensió de manera indefinida i retroactiva als desnonaments i, per tant, això pot suposar que retraigui a molts propietaris de posar el lloguer residencial. Per què? perquè lògicament saben quan el lloguen, però no saben quan el podran recuperar. I com sempre estem dient des del principi també, s'exclou a les persones realment més vulnerables i les que necessiten habitatge. Perquè davant d'aquest escenari es farà difícil que es pugui llogar amb una persona que estigui en aquestes condicions de vulnerabilitat. A més, quan això, aquestes compensacions venen a càrrec, sembla, de les administracions autonòmiques, i si no es dota d'un pressupost i una partida que ho pugui fer, serà difícil que ens en sortim.
0: Senyora Junyent, parlàvem de la possibilitat de que aquestes persones vulnerables no se les pugui fer fora de casa. Una de les claus, sens dubte, és frenar les pràctiques abusives dels fons voltor des dels APIs. Quines eines creieu que són realment efectives per evitar dinàmiques especulatives?
2: Bé, és que ja d'entrada tenim la tendència de qualificar especulativa qualsevol transacció, qualsevol adquisició. Però realment és que si ens ho mirem bé, tots aquests immobles que obliguen a molts propietaris a posar-los a la venda acaben sent comprats per aquests fons, que no tots els fons han de ser qualificats de fons voltor. I hem de veure què és especular, perquè moltes vegades és una inversió. I una inversió és una activitat legítima en la que hi ha una inversió per part d'aquest propietari que adquireix aquest immoble, fa unes actuacions, per tant, aquest no és una transmissió sense valor afegit, sinó que hi ha un valor afegit, i això no ho podem entendre. Com s'ha de frenar l'especulació? Jo diria que el que hem de començar és assentar-nos tots plegats. Ho portem dit de fa molt de temps. No es pot legislar sense escoltar el sector privat. No s'està escoltant. Nosaltres no formem part de cap manera d'aquestes negociacions. Sempre és a posteriori. I per molt que ho intentem de fer arribar i que ho hem fet i que tenen propostes nostres, la receptivitat avui per avui és nul·la, perquè estem vinculats a una situació derivada de l'aritmètica parlamentària. I aquesta aritmètica parlamentària, tant a Catalunya com al Congrés dels Diputats a l'Estat espanyol, doncs ens aboca en aquesta dificultat de dir amb les nostres propostes a el que és la legislació que s'està tractant.
0: Tenim petits problemes, Montserrat Junyent, per escoltar-la amb claredat. En tot cas, ha quedat clara la postura dels APIs i, en tot cas, evidentment, n'haurem de seguir parlant quan tinguem el text definitiu. Gràcies per aquesta primera impressió. Bon dia.
2: A vosaltres. Gràcies.
0: A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a finals d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en general i si es mantenen altres ajuts a les famílies en les tarifes de la llum i el gas. De fet, és una incògnita com quedarà l'anomenada tarifa d'últim recurs del gas. L'Organització de Consumidors i Usuaris ja alerta que si no s'apliquen mesures addicionals, una família mitjana que usa gas per a calefacció podria veure un increment del cost per sobre del 50% aquesta tardor. Una altra tensió informativa avui és la que sembla que ens espera a nivell meteorològic, i és que empitjoren les previsions de pluja localment intensa aquest dimarts i es demana sobretot extremar la prudència, la precaució. El pitjor arribarà a partir de les 8 del matí i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SLR a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions de mobilitat ni tampoc la suspensió de les classes, però sí que insisteix a demanar prudència davant d'un fenomen de pluges intenses que no serà generalitzat, sinó local. A les portes del Departament d'Interior, on s'espera d'aquí aproximadament uns 10 minuts una compareixença informativa, i tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és ara mateix la situació? Suposo que això està a punt de començar d'aquí una estona, eh?
3: Bon dia, Helena. Sí, molt pendents d'aquesta compareixença informativa que arrencarà d'aquí uns minuts aquí al Departament d'Interior per oferir informació actualitzada i les últimes incidències pel que fa a l'evolució d'aquest episodi de pluges intenses que ha de començar també d'aquí uns minuts a partir de les 8 del matí a Barcelona i l'àrea metropolitana de Barcelona. Tot i això, l'alerta sobrepassa, supera les fronteres de la regió metropolitana de Barcelona, implica i afecta un total de 13 comarques des del Baix Camp fins a la Selva, comarques que van rebre a nit les alert per part de Protecció Civil, que per ara, i si no hi ha cap canvi, no ha imposat restriccions de mobilitat, tampoc no s'han suspès les classes i almenys per ara, insistim, si no hi ha canvis d'última hora, escoles i instituts han d'obrir les seves portes també d'aquí uns minuts. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, llançava a nit en la seva última compareixença fa només unes hores les recomanacions bàsiques per sobreviure a un matí complicat com el que ens espera d'aquí una estona.
4: I aquesta situació, el que ens demana és tenir aquesta vigilància, aquesta cura, amb aquesta possibilitat de pluges intenses que poden haver-hi. Són pluges que poden ser localment intenses, no veiem que sigui una situació generalitzada, que hi hagi d'haver-hi pluges generals en el territori, sinó que seran molt puntuals, i per aquest motiu doncs no valorem aquestes mesures generalitzades en el territori de limitar activitats o limitar mobilitat, sinó que el que demanaria més, sobretot aquesta cura, aquesta vigilància, d'estar atents amb quina és la situació meteorològica i actuar en conseqüència.
3: Insistència en aquesta crida a la prudència, a la calma, a extremar al màxim les precaucions a pocs minuts perquè el Departament d'Interior ofereixi aquesta nova compareixença informativa per avaluar i aportar les últimes incidències d'aquest episodi de pluges que, insistim, Helena, ha de començar a caure d'aquí uns minuts a Barcelona i la seva àrea metropolitana a partir de les 8 del matí. Així que molt pendents d'aquesta compareixença informativa que és seguirem en directe al Next.
0: Doncs pendent de totes dues coses, de la compareixença al mateix temps que hi ha de caure un xàfec important en aquesta àrea metropolitana. Gràcies, Anna, que vagi bé fins ara, fins aquí una estona. A tot això afegim que els Mossos d'Esquadra investiguen un nou possible cas de segrest que va passar diumenge a Calella, al Maresme. Segons el testimoni que va alertar la policia, diverses persones haurien tret la víctima de dins del seu cotxe i se l'haurien emportat contra la seva voluntat en un altre vehicle. Els fets van passar cap a 2:15 de la nit als afores de Calella. La víctima encara no hauria aparegut. I encara en l'àmbit dels successos, un home ha resultat ferit greu en ser apunyalat a l'interior de l'hotel Casa Fuster al Passeig de Gràcia de Barcelona. La seva vida, però, no perilla. Els fets van passar ahir a la tarda. Els Mossos estan investigant quina va ser la causa d'aquesta incidència.

0: El Barça de bàsquet afronta una setmana exigent, amb tres desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Avui jugarà partit d'Eurolliga a Dubai, divendres a Istanbul i diumenge disputarà la segona jornada de Lliga a Múrcia. Després de dues victòries al Palau, l'equip blaugrana visita a les 6 de la tarda el conjunt dels Emirats Àrabs, entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual, que ve de guanyar el Real Madrid. El duel també serà especial per Aleksandar Sekulić, que el curs passat justament dirigia el Dubai.
1: It's gonna be,
2: Per mi serà un partit molt interessant, perquè el Dubai té un equip amb molt talent i experiència i que ha millorat respecte a la temporada passada. Han incorporat jugadors, han canviat l'entrenador i també han modificat algunes coses.
1: Players and coach, they changed some things, so...
2: Per tant, serà un gran repte enfrontar-nos-hi. Serà una batalla tàctica i l'energia també serà un factor molt important durant el partit.
0: La selecció espanyola de futbol té avui un nou compromís de la Lliga de les Nacions. S'enfronta a Croàcia a 9:15 del vespre a Sevilla. El combinat, ja sense el blaugrana Eric García, que ha tornat a Barcelona per unes molèsties al genoll, s'enfrontarà al conjunt del també blaugrana Livakovic. Els de Luis de la Fuente buscaran sumar el segon triomf després de la victòria davant Anglaterra a Wembley.
3: Incluso siendo superior al rival, puedes incluso perder. Luego, entonces, mañana es un partido totalmente nuevo ante una selección croata que la conocemos muy bien, que hemos jugado, como bien apunta, en estos últimos años en repetidas ocasiones con ellos, y tienen futbolistas de un talento y un reconocimiento futbolístico mundial, muy importante. Y además, con nuevo seleccionador, entiendo que los bríos, pues siempre, al principio, te da un poquito esa energía.
0: Javi Puado compta els dies per tornar a una convocatòria amb l'Espanyol. El capità afronta la recta final de la recuperació per la greu lesió de genoll que va patir al gener i ja entrena, de fet, amb la resta del grup. L'equip blanquiblau, que encadena dues derrotes, disputarà divendres un amistós contra l'Ipswich Town anglès. El duel ha de servir per mantenir el ritme de cara al proper partit de Lliga, el 9 d'octubre, al camp del Màlaga.

0: I arribarem a les 8 explicant-vos que el Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells i també, entre d'altres, del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, Coral. Hi han intervingut l'Orfeó Català, l'Escolania de Montserrat i l'Orquestra Simfònica del Vallès, entre...
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. L'acord pel nou decret d'habitatge sembla encara lluny, a poques hores perquè entri al Consell de Ministres d'aquest dimarts. Malgrat que el govern ha mantingut les negociacions a contrarellotge fins a l'últim moment, les crítiques arriben des dels mateixos socis de coalició, per l'esquerra i per la dreta. L'executiu de Pedro Sánchez proposa un paquet de 10 mesures per prohibir la compra especulativa dels fons voltor, impedir els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028 i prorrogar durant 2 anys els lloguers. Això topa directament amb Sumar, per exemple, que exigeix una pròrroga indefinida dels arrendaments, i també Junts, que encara veu poc protegits els petits propietaris. Tot plegat manté la indignació al carrer amb protestes en les darreres hores a Barcelona i una acampada a la Puerta del Sol de Madrid que, de moment, es manté indefinida. La presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, Montserrat Junyent, ha alertat des del Notícies en Xarxa d'unes mesures que es poden girar en contra de l'accés a l'habitatge si es posen pals a les rodes als propietaris.
2: S'exclou a les persones realment més vulnerables i les que necessiten habitatge. Perquè davant d'aquest escenari es farà difícil que es pugui llogar amb una persona que estigui en aquestes condicions de vulnerabilitat.
1: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 29 de setembre. I al punt de les 8 repassem més titulars. El fons voltor propietat del pis de la Mari Carmen i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord perquè pugui tornar a casa. S'ha establert una pròrroga de 8 anys del lloguer que no haurà de superar el 30% dels seus ingressos. Mentrestant, pendents avui i aquest matí de Mataró, on a aquesta hora o d'aquí uns instants una comitiva judicial es prepara per fer el desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. Un grup de persones convocades per entitats en favor del dret a l'habitatge es concentra a les portes de l'immoble per intentar impedir-ho. I tornarem a connectar en directe. A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en la factura de la llum i del gas. Empitjoren les previsions de ruixats localment intensos per avui i es demana extremar la prudència. El pitjor hauria d'arribar en els pròxims minuts i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SOS a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions. D'aquí a pocs minuts s'actualitzarà la situació en una compareixença al Departament d'Interior, on hi serem en directe. Dels esports, el Barça de bàsquet enceta a Dubai una setmana amb 3 desplaçaments que sumen més de 11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Visita en partit d'Eurolliga el conjunt dels Emirats Àrabs, dirigit per l'extècnic blaugrana Xavi Pasqual. Després d'enllaçar 2 triomfs al Palau, els de Sekulic volen mantenir la bona dinàmica. I de la cultura, destaquem que el Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells o també del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, Coral, una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts. Passen 4 minuts de les 8, és hora punta, volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
3: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments plou amb intensitat entre Vilafranca del Penedès i Igualada. Hi ha circulació intensa a l'autopista AP7 entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia i també a la C15 a la zona de Vilafranca fins a arribar a Capellades. Molta intensitat perquè hi plou intensament i els vehicles redueixen la velocitat. També destaquem en aquests moments que hi ha tallada l'autopista AP7 a l'altura de Badallòs i l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord, en sentit Tarragona, arran d'un camió que ha bolcat, i es fan desviaments per la sortida 297, com dèiem, a la calçada en sentit nord. Pel que fa als principals accessos a Barcelona, sobretot destaquem la retenció que hi ha a la B23 des de l'altura de Sant Joan d'Espí fins a arribar a l'Avinguda Diagonal, on està tallada per una manifestació. De moment, això és el més destacat. Bon dia.
1: I atenció a tots aquells que us moveu en transport públic, perquè Renfe ha decidit suspendre totalment la circulació de trens d'alta velocitat i regionals a Catalunya entre les 9 i les 11 del matí per l'episodi precisament de forts ruixats previst per avui. La companyia ha activat ja els canvis i devolucions sense cost per a tots els viatgers afectats. A més, la R11 registra retards a causa d'una incidència provocada per robatori de cable entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià, segons ha informat Renfe. Les demores poden superar els 20 minuts de mitjana i els trens poden romandre aturats més temps del que és habitual. I anem ara cap a la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel. Avui, ho estem dient per activa i per passiva, molt pendents d'aquestes temporirades que no es donaran a tot arreu, sinó que són molt locals, eh?
4: Doncs sí, Helena, molt bon dia. Són molt locals, però tenen molta ràbia. I a hores d'ara, la zona 0 està a l'Alt i al Baix Penedès, a la comarca de l'Anoia i la del Garraf. Aquí ja tenim registres en alguns racons propers a Vilafranca, també Sant Pere de Riudebitlles, per exemple, la banda del riu Mediona, que ja han passat els últims 30-40 minuts dels 50-60 litres per metre quadrat, o sigui, plou torrencialment. I aquesta pluja tan intensa, amb tempestes bastant aparatoses, s'estan desplaçant cap al nord. D'aquí a molt poca estona arribaran a gran part del Baix Llobregat, també del Vallès Occidental i de la comarca del Bages. I ja cap a les 10-11 del matí afectaran de ple el Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme, també el sud d'Osona i el Mollanès. En totes aquestes comarques, sobretot la Vall del Llobregat, de la Riera de Rubí i la Vall del Besòs, es mouran les pluges al voltant dels 100 litres per metre quadrat en poca estona. O sigui, això són inundacions gairebé assegurades, però locals. En canvi, a les comarques de Lleida, molt poca pluja, cap a l'Ebre hi plou, però ja ho fa de forma més tímida, i a Girona, de moment, aquest matí més clarianes. Aquesta tarda, en canvi, serà a Girona, on més hi plourà, especialment a la Selva, també al sud del Gironès, i cap a l'Empordà a última hora de la tarda. I encara quedaran ruixats i tempestes a les comarques de Lleida, que apareixeran de cop i volta a aquest vespre o aquesta tarda i vespre. Però sobretot, Helena, molta precaució en aquesta zona més poblada del país, de l'àrea metropolitana, aquest matí i migdia. I n'estem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Doncs 8 i 7, anem per feina, que en tenim molta aquest matí, contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i diversos partits de l'oposició perquè el Consell de Ministres aprovi aquest migdia l'anomenat Decret Mari Carmen. Un paquet d'habitatge de 10 mesures que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada, però que no té garantit per ara els suports al Congrés. I de moment, tampoc l'aval a Sumar com a soci de govern. És una informació que ens amplia ara la Carina Bellvé.
5: A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per a construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge, mesures que pretenen evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a l'altura de mires, al sentit d'estat i la responsabilitat de totes les forces polítiques per donar suport al nou decret d'habitatge un cop l'aprovi el Consell de Ministres, en principi avui. En aquest sentit, Sánchez ha demanat suport als socis d'investidura i ha assegurat que l'executiu ha fet un gran esforç amb el redactat. També n'ha parlat en la mateixa línia el president de la Generalitat, Salvador Illa. Tots dos han estat presents en l'acte de lliurament dels Premis La Vanguardia 2026.
6: Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien el sumarse a este esfuerzo. Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados, con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
7: No és patriotisme permetre que la cobdícia deixi sense casa els nostres conciutadans i conciutadanes.
1: Unes pressions que arriben des de la dreta i també des de l'esquerra per un decret que sembla no acontentar ningú. Des de les files del mateix govern espanyol, els socis de coalició de Sumar han arribat a amenaçar el PSOE en plantar el Consell de Ministres d'avui si no s'atenen reivindicacions com la renovació automàtica dels contractes de lloguer. La vicepresidenta, ministra de Treball i líder de la formació, Yolanda Díaz, ha exposat les seves exigències des d'un acte a Mataró.
8: Estamos diciendo que hay que topar el precio de la vivienda alquiler. Estamos diciendo que hay que llevar adelante una prórroga automática de los contratos de alquiler. Estamos diciendo que hay que regular los pisos turísticos y las habitaciones turísticas. Estamos diciendo que hay que meterle mano a los fondos de inversión, a los fondos buitre, que se apoderan de nuestras ciudades, que apenas pagan impuestos en España.
1: Un dels partits que va votar en contra del decret i que té la clau de l'aprovació al Congrés i que encara, de fet, manté les seves reserves és Junts per Catalunya. El seu portaveu, Josep Rius, ha animat la Moncloa i els partits a sortir de la trinxera per poder trobar un mínim comú denominador en habitatge i ha reclamat que el decret faci compatible frenar desnonaments en pisos de fons voltor, però també protegir petits propietaris.
9: Doncs des de Junts per Catalunya treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
1: L'Avinguda Diagonal de Barcelona ha quedat bloquejada aquest dilluns poc després de les 7 de la tarda a l'altura del Palau de Congressos, quan unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, l'han ocupat en el marc d'una protesta per exigir al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, solucions a la crisi de l'habitatge. Mentre la protesta es produïa fora del recinte, blindat pels Mossos, el cap de l'executiu estatal era a l'interior en el marc de la seva visita a Barcelona. La manifestació, que ha acabat amb dos detinguts per desordres públics, s'ha sumat a les protestes que s'han fet en diverses ciutats espanyoles. Us ho deia, més notícia també destacada. Protecció Civil manté 13 comarques del litoral i prelitoral en alerta per un episodi de temps violent amb forts ruixats aquest dimarts. Aquesta hora hauria de començar el gruix dels ruixats que ja descarreguen en punts com l'Alt Penedès i l'Anoia i fins ben bé les dues del migdia. Connectem en directe amb el Departament d'Interior on s'ha de produir, on ja, de fet, ha de començar una compareixença per actualitzar la situació. Escoltem en directe.
10: Per tant, pluja torrencial ja enregistrada a Sant Martí Sarroca, concretament a l'Alt Penedès, els 30,4 litres per metre quadrat en 30 minuts a Font-rubí, també a l'Alt Penedès, 30,8 litres per metre quadrat en mitja hora a la zona del Montmell, a la Llacuna, a l'Anoia, 20 litres per metre quadrat, o al Pantà de Siurana, al Priorat, 21,8 litres en 30 minuts. Per tant, ja estem constatant que s'està superant aquesta intensitat forta i fins i tot torrencial, com és el cas doncs, de Sant Martí Sarroca. Què esperem de cara a les pròximes hores? Doncs que aquesta línia, que està ben organitzada, es vagi movent lentament cap al nord, bàsicament cap a les comarques de Barcelona, i que pugui seguir donant aquestes precipitacions torrencials, dades que poden arribar a acumular doncs això, més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, i recordem que també tenim activat l'avís de més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores i fins i tot podria arribar a superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Per tant, pendents de la meteorologia, seguint el radar meteorològic minut a minut.
11: Moltes gràcies, doncs, des del CECAD, la informació que us podem donar és que estem fent aquest seguiment d'aquesta previsió meteorològica que teníem, que ja sabeu que vam començar ahir, amb aquesta alerta que vam posar del Pla Inuncat. En aquests moments, trucades al 112, el número que tenim és una setantena, però moltes d'aquestes relacionades amb aquest incident eren informatives, arrel de la informació que vam donar ahir a través de l'alerta mòbils, doncs van haver-hi algunes trucades al 112. No han generat expedients, no han generat actuacions, alguna actuació menor, però no tenim actuacions en aquests moments destacades per tema de pluges, molt repartides en el territori, aquesta vintena que poden haver-hi de trucades que poden ser derivades de l'aigua. Continuarem fent aquest seguiment, estarem tot el dia fent aquest seguiment. Com bé sabeu, ahir el que vam fer va ser demanar aquesta prudència davant d'aquesta informació que teníem d'aquesta previsió meteorològica que era molt extensa en el territori i que ens indicava que podien haver-hi incidents, podien haver-hi pluges que localment i puntualment podien ser intenses, però que no seria un episodi generalitzat de pluges a tot el territori. El que vam fer va ser demanar aquesta prudència, demanar aquest seguiment de la situació meteorològica per tothom, per valorar doncs, com estava la situació, com anava
12: estava continuant en el punt on la gent estigués per valorar la seva activitat i per veure com podia adaptar-se, i continuarem avui doncs, demanant també aquesta precaució, aquesta prudència, i valorant i veient les incidències que hi haguessin pel territori, les modificacions que poguessin haver-hi de la previsió, doncs és el que estarem fent durant tot el dematí per veure si cal alguna indicació més. Però en aquests moments seguim amb la mateixa línia que ja plantejàvem ahir a la nit. Sí?
13: Perfecte. Sense restriccions.
12: Sí. Demanant sobretot molta prudència. El que demanem és aquesta valoració de que es tingui en compte que estem en aquesta situació meteorològica on s'estan movent aquestes precipitacions pel territori amb una certa incertesa de on poden caure exactament, i per tant aquestes precipitacions que poden ser puntualment intenses, no tenim aquesta informació de exactament on poden caure, evidentment, i per tant doncs, el que demanem és a tot aquest territori ampli, totes aquestes comarques del litoral i prelitoral, doncs, que estiguin amatents d'aquesta situació meteorològica i que per tant doncs, actuïn en conseqüència. El que diem sempre, si en aquest moment que tu has de fer una activitat a l'exterior, que has de sortir, estàs veient que està plovent amb molta intensitat, doncs no és el moment de sortir, és el moment d'esperar-te que passi aquest ruixat, que passi aquesta pluja i després fer l'activitat que tinguessis que fer. I és el que estem demanant.
13: I la previsió horària continua sent la mateixa, 8 a les 2 de la tarda.
12: Correcte, la intensitat més elevada, ara quan el...
1: Doncs us acabem d'oferir en directe la compareixença d'en Santi Segalà, que és el cap de l'àrea de predicció del Meteocat, i també ho sentíem ara a Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, parlant doncs, de que de moment està plovent amb intensitat, que les coses van evolucionant tal i com es preveien i que no hi ha hagut, en principi, llevat de 70 trucades al 112, que sense importància, cap incidència important, i que la pluja va evolucionant, ara sí, va arribant cap a les comarques de Barcelona. Això és el que ens acaben d'explicar ara mateix amb la connexió en directe que fèiem des del Departament d'Interior. Doncs això, pendents de l'evolució de l'episodi del temps, d'aquest temps violent d'avui, reprenem el fil de l'obertura d'aquest informatiu, a la prèvia que el decret d'habitatge entri al Consell de Ministres, amb les posicions encara allunyades. Hem vist com les manifestacions al carrer han servit perquè finalment l'empresa propietària del pis on viu la Mari Carmen, a Madrid, hagi tancat un acord amb els representants legals de qui s'ha convertit en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Finalment, s'ha pactat una pròrroga del seu contracte de lloguer pels pròxims 8 anys, amb el compromís que el preu no superi el 30% dels seus ingressos. Això vol dir que es mantindrà una quota d'uns 500 euros lluny, està clar, de la pujada que el fons voltor li havia aplicat i que arribava fins als 1.650 euros. Ara falta que la Mari Carmen, actualment ingressada a l'hospital, signi l'acord. I mentre la negociació política pel nou decret d'habitatge s'enroca, els desnonaments programats a Catalunya no s'aturen. Avui posem el focus a Mataró, on la comitiva judicial ja hauria accedit a l'habitatge d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda per desnonar-lo. A la porta d'aquest immoble hi tenim fent guàrdia el Jaume Dormoà i la Clara Sánchez de TV Mataró des de Bon Matí. Clara, bon dia de nou. Sembla que aquest llançament no s'atura, si més no, pel que heu vist vosaltres fins ara,
14: Bon dia de nou, Helena. Doncs continuem a l'expectativa perquè, com deies, fa més o menys 10 minuts ha arribat la comitiva judicial aquí al barri de Cerdanyola de Mataró, i fa res, ho heu vist, fa un momentet han entrat la comitiva judicial dins de l'immoble on hi resideixen en Jordi, que, com deies, té més d'un 80% de discapacitat, la seva germana, l'Alícia, amb tres menors a càrrec, i a hores d'ara estarien negociant amb aquesta família què passa finalment amb aquesta execució que estava prevista aquest matí. Com deies, portem estona aquí amb aquest dispositiu policial, aquest ampli dispositiu policial format per quatre furgones dels Mossos d'Esquadra i altres vehicles també d'aquest mateix cos policial, i també la pressió social que està fent el sindicat de l'habitatge i diversos veïns que fa estona que estan aquí cridant consignes i doncs intentant que es posi un aturador a aquesta dinàmica de desnonaments que hi ha. Des del sindicat han explicat fa un moment que l'Ajuntament, recordem, ha intercedit per pausar aquest desnonament fins que la família trobi una alternativa, però deien que ha estat una mesura que ha arribat una mica tard, perquè, com dèiem, va ser ahir a la tarda, i consideren que s'hauria d'haver actuat amb més temps, perquè fa temps que aquesta família es troba en aquesta situació. Per tant, com dèiem a l'inici, continuem a l'expectativa de com acaba aquesta negociació, però de moment tot continua pendent de la decisió d'aquesta comitiva judicial que fa pocs minuts que ha accedit a l'immoble de la Ronda Cerdanya.
1: Doncs els companys de TV Mataró, que són els nostres ulls aquí al barri Cerdanyola de Mataró, pendents doncs del que pugui passar, Clara. Estem en contacte, gràcies. Doncs el sector immobiliari creu que les mesures que es plantegen en aquest nou decret antidesnonaments no solucionarà el problema de base de l'accés a l'habitatge, que és justament la manca d'oferta. La presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, Montserrat Junyent, ha alertat que aquestes noves mesures encara poden dificultar més l'accés a l'habitatge dels col·lectius més vulnerables. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
15: La suspensió de manera indefinida i retroactiva als desnonaments, i per tant això pot suposar que es retragui a molts propietaris de posar en lloguer residencial. Per què? Perquè lògicament saben quan el lloguen, però no saben quan el podran recuperar. I com sempre estem dient des del principi també, s'exclou a les persones realment més vulnerables i les que necessiten habitatge. Perquè davant d'aquest escenari es farà difícil que es pugui llogar amb una persona que estigui en aquestes condicions de vulnerabilitat.
1: Aquesta crisi de l'habitatge que planarà ben segur en el debat de política general que aquesta tarda comença al Parlament. És l'inici oficial del curs polític. El president Salvador Illa intervindrà a les 4 de la tarda sense límit de temps. Demà, durant tot el dia, serà el torn dels grups que debatran amb el president. Dijous a la tarda es votaran les propostes fetes. Ens en dona tots els detalls Lamont Carvajal.
16: La crisi de l'habitatge i el Pacte Nacional per l'Educació, que pretén repensar el sistema educatiu de dalt a baix i més enllà de legislatura, seran dos dels eixos del discurs del president. En habitatge s'està pendent d'aprovar la llei contra la compra especulativa que el Consell de Garanties Estatutàries va frenar. Pel que fa a l'oposició, enfocaran les crítiques cap a la consellera d'Educació, Esther Niubó, per les proves PISA, que només el president dona per tancada, i cap a la d'Interior, Núria Parlon, per les infiltracions en una assemblea de docents. El debat és l'estrena oficial del curs polític, que enguany presenta novetats importants, com l'aplicació de la llei d'amnistia, que permetrà el retorn de Carles Puigdemont, i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui concórrer a les eleccions. Al maig, per cert, n'hi haurà de municipals, i durant l'any, també les espanyoles.
1: I a banda del controvertit decret de l'habitatge, avui també el Consell de Ministres té previst, o hauria de servir també en el seu Consell de Ministres, insisteixo, per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en general i si es mantenen altres ajuts a les famílies en les tarifes de la llum i el gas. De fet, és una incògnita com quedarà l'anomenada tarifa d'últim recurs del gas. L'Organització de Consumidors i Usuaris ja alerta que si no s'apliquen mesures addicionals, una família mitjana que usa gas per a la calefacció podria veure un increment del cost per sobre del 50% aquesta tardor.

0: esportiva amb el Barça de bàsquet, que afronta una setmana exigent, amb tres desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Avui jugarà partit d'Eurolliga a Dubai, divendres a Istanbul i diumenge disputarà la segona jornada de Lliga a Múrcia. Després de dues victòries al Palau, l'equip blaugrana visita a les 6 d'aquesta tarda el conjunt dels Emirats Àrabs, entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual, que ve de guanyar el Real Madrid. El duel també serà especial per Alexander Sekulic, que el curs passat dirigia justament el Dubai.
1: It's gonna be, for me, very interesting.
2: Per mi serà un partit molt interessant, perquè el Dubai té un equip amb molt talent i experiència i que ha millorat respecte a la temporada passada. Han incorporat jugadors, han canviat l'entrenador i també han modificat algunes coses.
1: Players and coach, they change some things, so...
2: Per tant, serà un gran repte enfrontar-nos-hi. Serà una batalla tàctica i l'energia també serà un factor molt important durant el partit.
1: Energy is going to be a very important part of the game.
0: La selecció espanyola de futbol té avui un nou compromís de la Lliga de les Nacions. S'enfronta a Croàcia a 8:45 del vespre a Sevilla. El combinat, ja sense el blaugrana Eric García, que ha tornat a Barcelona per unes molèsties al genoll, s'enfrontarà al conjunt del també blaugrana Livakovic. Els de Luis de la Fuente buscaran sumar el segon triomf després de la victòria davant Anglaterra a Wembley.
3: Incluso siendo superior al rival, puedes incluso perder. Luego, entonces, mañana es un partido totalmente nuevo ante una selección croata que la conocemos muy bien, que hemos jugado, como bien apunta, en estos últimos años en repetidas ocasiones con ellos. Y tienen futbolistas de un talento y un reconocimiento futbolístico mundial, muy importante. Y además, con nuevo seleccionador, entiendo que los bríos, pues siempre, al principio, te da un poquito esa energía.
0: I el Barça femení té per endavant dos compromisos d'alt nivell, tant a Europa com a la Lliga. Demà a 7:45 de la tarda, les blaugranes visitaran el camp de la Roma en la segona jornada de la Champions. I diumenge rebran el Real Madrid al Camp Nou. En un acte publicitari, Irene Paredes ha explicat com afronta el vestidor aquest doble repte.
4: Es una semana, pues bueno, importante, complicada. Esperemos ir a Roma y conseguir los tres puntos, una salida difícil. Y luego pues un clásico que esperemos que el Spotify Camp Nou apriete bien y podamos seguir ganando. Bueno, son jugadoras jóvenes, pero con mucho recorrido ya. Gente que, aunque sea un partido de Champions, no les tiemblan las piernas al salir de titular. Están capacitadas, es cuestión de tener minutos, de tener tiempo, como lo hemos tenido nosotras.
0: El Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells i també del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, coral. Hi han intervingut l'Orfeó Català, l'Escolania de Montserrat i l'Orquestra Simfònica del Vallès, entre d'altres. Una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts i en què l'eix vertebrador de la programació és la Pau.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que l'acord pel nou decret d'habitatge sembla encara lluny, a poques hores perquè entri al Consell de Ministres d'aquest dimarts. Malgrat que el govern ha mantingut les negociacions a contrarrellotge fins a l'últim moment, les crítiques arriben des dels mateixos socis de coalició, per l'esquerra i per la dreta. L'executiu de Pedro Sánchez proposa un paquet de 10 mesures per prohibir la compra especulativa dels fons voltor, impedir els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028 i prorrogar durant 2 anys els lloguers. Això topa directament amb Sumar, per exemple, que exigeix una pròrroga indefinida dels arrendaments, i també Junts, que encara veu poc protegits els petits propietaris. Tot plegat, manté la indignació al carrer amb protestes en les darreres hores a Barcelona i una acampada a la Puerta del Sol de Madrid que, de moment, es manté indefinida. La presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, Montserrat Junyent, ha alertat des del Notícies en xarxa d'unes mesures que es poden girar en contra de l'accés a l'habitatge si es posen pals a les rodes als propietaris.
2: S'exclou a les persones realment més vulnerables i les que necessiten habitatge, perquè davant d'aquest escenari es farà difícil que es pugui llogar amb una persona que estigui en aquestes condicions de vulnerabilitat.
1: El fons voltor propietat del pis de la Mari Carmen i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord perquè pugui tornar a casa. S'ha establert una pròrroga de 8 anys de lloguer que no haurà de superar el 30% dels seus ingressos. Mentrestant, pendents avui de Mataró, on una comitiva judicial es prepara per fer el desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. De fet, un grup de persones convocades per entitats en favor del dret a l'habitatge es concentra a les portes de l'immoble per intentar impedir-ho. I tornarem a connectar en directe. Tot seguit també valorarem aquest llançament i els detalls del decret d'habitatge que sembla no acontentar ningú en conversa amb la portaveu del sindicat de llogateres, la Carme Arcarazo. A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'avui també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en la factura de la llum i del gas. Ens acostarem tot seguit a una benzinera de Badalona per veure com afecta als usuaris l'encariment de la factura quan omplen el dipòsit. Empitjoren les previsions de ruixats localment intensos per avui i es demana extremar la prudència. El pitjor hauria d'arribar en els propers moments, en els pròxims minuts i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SLR a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, acaba d'insistir en demanar màxima precaució per evitar riscos en una compareixença fa pocs minuts des del Departament d'Interior.
3: El que demanem és aquesta valoració de que es tingui en compte que estem en aquesta situació meteorològica on s'estan movent aquestes precipitacions pel territori amb una certa incertesa d'on poden caure exactament i, per tant, aquestes precipitacions que poden ser puntualment intenses, no tenim aquesta informació de exactament on poden caure, evidentment, i, per tant, doncs, el que demanem és a tot aquest territori ampli, totes aquestes comarques del litoral i prelitoral, doncs, que estiguin amatents d'aquesta situació meteorològica i que, per tant, doncs, actuïn en conseqüència.
1: I atenció a tots aquells que us moveu en transport públic, perquè Renfe ha decidit suspendre totalment la circulació de trens d'alta velocitat i regionals a Catalunya entre les 9 d'aquest matí i les 11 per l'episodi de forts ruixats previstos avui. La companyia ha activat ja els canvis i devolucions sense cost per a tots els viatgers afectats. De seguida connectarem en directe també amb l'estació de Sants de Barcelona per veure com van els ànims entre els viatgers. Dels esports destaquem que el Barça de bàsquet enceta a Dubai una setmana amb 3 desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Visita en partit d'Eurolliga el conjunt dels Emirats Àrabs dirigit per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual. Després d'enllaçar 2 triomfs al Palau, els de Sekulić volen mantenir la bona dinàmica. I en cultura, el Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells i del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, Coral, una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts. Contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i diversos partits de l'oposició,

0: Bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers a temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per a construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge. Mesures que pretenen evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a l'altura de mires, al sentit d'estat i la responsabilitat de totes les forces polítiques per donar suport al nou decret d'habitatge un cop l'aprovi el Consell de Ministres, en principi avui mateix. En aquest sentit, Sánchez ha demanat suport als socis d'investidura i ha assegurat que l'executiu ha fet un gran esforç amb el redactat. També n'ha parlat en la mateixa línia el president de la Generalitat, Salvador Illa. Tots dos han estat presents en l'acte del lliurament dels Premis La Vanguardia 2020.
2: Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien el sumarse a este esfuerzo. Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados, con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
3: No és patriotisme permetre que la cobdícia deixi sense casa els nostres conciutadans i conciutadanes.
1: Unes pressions que arriben des de la dreta, però també des de l'esquerra, per un decret que sembla no acontentar ningú. Des de les files del mateix govern espanyol, els socis de Coalició de Sumar han arribat a amenaçar el PSOE en plantar el Consell de Ministres d'avui si no s'atenen reivindicacions com la renovació automàtica dels contractes de lloguer. La vicepresidenta, ministra de Treball i líder de la formació, Yolanda Díaz, ha exposat les seves exigències des d'un acte a Mataró.
4: Estamos diciendo que hay que topar el precio de la vivienda de alquiler. Estamos diciendo que hay que llevar adelante una prórroga automática de los contratos de alquiler. Estamos diciendo que hay que regular los pisos turísticos y las habitaciones turísticas. Estamos diciendo que hay que meterle mano a los fondos de inversión, a los fondos buitre, que se apoderan de nuestras ciudades, que apenas pagan impuestos en España.
1: Un dels partits que va votar en contra del decret i que encara manté les seves reserves és Junts per Catalunya, que a més té la clau al Congrés. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha animat la Moncloa i els partits a sortir de la trinxera per poder trobar un mínim comú denominador en habitatge. I ha reclamat que el decret faci compatible frenar desnonaments en pisos de fons voltor i alhora protegeixi petits propietaris.
5: Doncs des de Junts per Catalunya treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
1: Mentrestant, les manifestacions al carrer han servit perquè finalment l'empresa propietària del pis on viu la Mari Carmen a Madrid hagi tancat un acord amb els representants legals de qui s'ha convertit en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Finalment s'ha pactat una pròrroga del seu contracte de lloguer pels pròxims 8 anys amb el compromís que el preu no superi el 30% dels seus ingressos. Això vol dir que es mantindrà una quota d'uns 500 euros, lluny de la pujada que el fons voltor li havia aplicat i que arribava fins als 1.650 euros. Ara falta que la Mari Carmen, actualment ingressada a l'hospital, signi l'acord. Doncs el que us estem explicant durant tot el matí amb el decret Mari Carmen encara en fase de negociació, el Moviment per l'Habitatge veu una oportunitat per pressionar. El sindicat de llogateres reclama mesures reals i no cosmètiques. En parlem amb la seva portaveu, la Carme Arcarazo. Carme, molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
6: Hola, molt bon dia.
1: De moment estem en fase de negociació pel que fa al decret Mari Carmen, però el que és un fet ja, només falta en tot cas la signatura de la protagonista, és aquest acord que heu assolit entre tots plegats els que heu sortit al carrer pressionant aquest fons que volia fer fora a la Mari Carmen per fer-li pagar un lloguer desorbitat. Què us sembla això? És una petita victòria en tot aquest entramat?
6: Encara estem ultimant els detalls, però jo crec que és una victòria. És a dir, es demostra que quan la gent s'organitza, resisteix, inclús en moments on sembla que tot està perdut, després de que l'hagin desnonat, si hi ha força al carrer, si són molts, les coses poden...

0: coses que semblaven impossibles poden passar. No? Llavors, estem contents, però ara el que esperem és que, això es pugui traduir en una victòria universal, una victòria per tothom i, per tant, en un decret que realment, realment valgui la pena.
1: Carme, del que s'ha filtrat d'aquest decret, hi ha aspectes que us semblin, malgrat tot, un pas endavant? Quines mesures us generen confiança i quines us preocupen? Que una mica ja intuïm quines són les que us preocupen. Però, vaja, explica'ns-ho tu.
0: Sí, mira, a poques hores que això es tanqui, és tot una mica incert ara mateix. Crec que podem estar parlant o d'un decret que valgui la pena o d'un decret farsa. Llavors, explico cada una de les versions, no? Pensem que un decret, Mari Carmen, ha d'incloure contractes indefinits, ha d'incloure la nostra proposta sobre regular temporada, regular habitacions i molts més fraus que contempla la LAU. No? I això és una llei que vam registrar ja fa 2 anys. El borrador que es va filtrar era una versió molt descafeinada i plena de forats novament. Crec que aquest govern no pot permetre's aprovar nous forats, o sigui, ja ho coneixem, això. I també un decret, Mari Carmen, inclouria un topall al 0% dels contractes vigents, és a dir, que durant el contracte no hi hagi actualitzacions i mesures estructurals contra els desnonaments. Llavors, què seria un decret farsa? No? Què no aniria cap allà? Doncs un decret que no inclogués contractes indefinits, que la regulació de l'AUS i de lloguers de temporada i habitacions estigués descafeinada, que no hi hagués un topall al 0% i que els desnonaments no fossin estructurals, sinó novament moratòries i mesures conjunturals. Jo crec que aquí està el debat, no? En si realment aprovem mesures que tenim voluntat de que durin i que toquin els fonaments, no? Que vagin a l'arrel del problema, o si fem mesures que siguin pedaços per intentar que les conseqüències siguin menors. Crec que ja portem molt de temps fent pedaços i crec que ara toca anar a les arrels, sincerament.
1: Carme, molt ràpidament, la darrera pregunta acabo. Si acaba sent un decret farsa, com tu definies, què fareu? Quina resposta us plantegeu? Parleu de vaga general? Parleu també d'una nova acampada? Quin és el que se us acut, vaja?
0: Mira, aquest dissabte ja hem convocat una manifestació a l'Hospitalet i llavors, bueno, valorarem totes les passes, però evidentment ja sobre la taula la vaga general, estem parlant amb tots els actors amb qui la volem fer, no la farem sols una vaga general, la volem de fer amb els grans sindicats. I també el que veiem és que, bueno, ahir va haver manifestacions a 23 ciutats i no ens paren d'escriure altres ciutats, viles i pobles perquè volen formar part d'això. Llavors, costa molt dir què passarà perquè realment és un moment d'efervescència molt alt. Llavors, jo crec que el govern ho ha de tenir en compte, que la gent té moltes ganes de sortir al carrer i que si fan un decret farsa, el carrer se'l girarà en contra.
1: Carme Arcarazo, ho tindrem pendent, doncs? N'estarem pendents i ho tindrem en compte, això és el que volia dir. Gràcies i bon dia per atendre'ns.
0: Gràcies. Adeu.
1: I mentre la negociació política pel nou decret d'habitatge s'enroca, els desnonaments programats a Catalunya no s'aturen. Avui posem el focus a Mataró, on a aquesta hora està previst que la comitiva judicial faci fora de casa seva un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. L'Ajuntament de la capital del Maresme ha intercedit per evitar aquest desnonament i ara tot està en mans de la justícia. A la porta d'aquest immoble hi tenim el Jaume Dormuà i la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara. Explica'ns quina és la situació, perquè semblava que hi havia com un intent de negociar. Si més no, això és el que us especulàveu des de fora, eh?
2: Helena, bon dia de nou. Doncs, com deies, després de més de mitja hora de negociació, que la comitiva judicial ha entrat a dins amb la família, el desnonament s'ha executat finalment. La família ja ha sortit de l'immoble, l'han fet a fora, han sortit de la mà de la comitiva judicial davant d'aquest doncs, desplegament policial que continua, com veieu, en marxa. Fa potser 3 minuts que han sortit de l'immoble. Han dit que d'aquí un momentet atendran els mitjans, per tant, si arriben intentarem poder parlar amb ells i si no, doncs, ens seguirem informant en properes edicions, però en qualsevol cas, com dèiem, aquest desnonament s'ha executat finalment després de pràcticament 3 hores de que la família estés aquí a l'espera i d'aquest dispositiu en marxa. Després d'aquestes pràcticament 3 hores, finalment l'execució s'ha portat a terme i finalment, doncs, sembla que veiem que Ara sí, la família ha sortit i sembla que podem parlar amb ells. És d'aquesta família que porta doncs les bosses i tot el que doncs han pogut treure en aquest moment a l'hora del desnonament. Ara estan parlant amb una de les integrants del sindicat de l'habitatge que han fet doncs aquest acompanyament i intentem si ens poden atendre, perquè òbviament doncs és un moment molt complicat per a aquesta família que acaba de ser desnonada fa un momentet.
3: Desgraciats, que som desgraciats.
2: Doncs ho sentiu de fons també, que totes les persones que estaven aquí des de primera hora intentant aturar aquest desnonament doncs continuen amb la indignació després que s'hagi executat aquest desnonament. Doncs ho deixarem aquí i seguirem informant en properes edicions. Com dèiem, doncs, finalment s'ha pogut executar aquest desnonament aquí al barri de Cerdanyola de Mataró.
1: Gràcies. Gràcies, Clara. Evidentment, paradoxal aquesta situació. El mateix dia que s'ha d'aprovar aquest decret, des del Consell de Ministres, a Mataró s'hagi produït aquest desnonament d'una persona que té el 87% d'incapacitat reconeguda. Doncs, a banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a finals d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com els pagesos, els pescadors i també els transportistes. Caldrà veure ara, però, com queden els descomptes per als usuaris en general, que cada cop han de destinar més diners a despeses com omplir el dipòsit. Anem ara, doncs, cap a una benzinera de Badalona per copsar com viuen aquesta escalada de preus els conductors. I ho fem amb el Diego Villegas i el Sergi Crusells de Televisió de Badalona. Bon dia, Sergi. Explica'ns què diuen els conductors a l'hora d'omplir el dipòsit.
4: Doncs mira, ens hem desplaçat fins a aquesta benzinera al barri de Progrés de Badalona i veiem sobretot cares de resignació i sorpresa al veure els preus de la benzina. El preu de la benzina ha incrementat un 30% des de finals d'estiu. En aquesta estació, el litre de gasolina 95 ja supera la barrera dels 2 euros, mig euro més car que a principis d'estiu, i el dièsel està més o menys al mateix preu. Amb aquestes xifres, omplir un dipòsit mitjà d'uns 50 litres costa 96 euros, 23 euros més que a principis d'estiu. Aquests preus ja superen els que teníem a la primavera, quan va esclatar el conflicte entre Estats Units i Israel contra l'Iran. Llavors, per a mantenir els preus a ratlla, el govern espanyol va rebaixar el preu dels combustibles, l'IVA dels combustibles, del 21% al 10%. Ara, amb una nova escalada del conflicte, l'impacte ha impactat de ple en el consumidor, també, sobretot per aquests preus de la benzina. Des d'aquesta benzinera ens han explicat que també és una cosa que ells noten, perquè han notat fins i tot un 25% menys de clientela, que potser no necessita anar al cotxe en el seu dia a dia, però aquestes persones, aquests treballadors o empreses que sí que el necessiten, també ens han dit que ha estat un problema per ells. N'hem pogut parlar amb alguns.
5: Vaig amb moto i amb cotxe. El dièsel abans estava superbarato i justament és el que més ha pujat. I la gasolina també està per als núvols. El que abans em costava potser la moto omplir-la 15 euros, ara ja són uns 25. O sigui que es nota.
6: Noten más coste y más... Bueno, más gasto al final de mes, pero bueno, al final... A ver. Tienes que seguir trabajando e ir haciendo. Pero bueno, sí, sí que es cierto que ha subido bastante.
4: També estàvem veient que molta gent tira molt de benzineres low cost o promocions que poden fer grans companyies, però precisament des d'aquesta benzinera ens han explicat que els hi és impossible competir amb aquests preus.
1: Gràcies, Sergi, per aquesta fotografia, que també és actualitat del dia. Que vagi molt bé.

0: 9 minuts per arribar a les 9 en punt del matí empitjoren les previsions de pluja localment intensa aquest dimarts i es demana extremar la prudència. El pitjor de l'episodi que ja descarrega comarques com l'Alt Penedès i l'Anoia s'espera en els pròxims minuts, en les pròximes estones i fins a les 2 de la tarda, quan s'estendria a tota l'àrea metropolitana de Barcelona. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SLR a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions de l'esport, restriccions importants, tampoc la suspensió de classes. A les portes del Departament d'Interior, on s'espera també aquesta compareixença informativa que ja ha tingut lloc, hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns una mica, fes-nos una mica el resum del que ha estat aquesta compareixença de les 8 del matí.
1: Bon dia, Helena. Sí, davant un matí expectant per les pluges, en aquests moments s'imposa la vigilància i el seguiment d'aquest fenomen meteorològic. La línia d'intenses tempestes que s'ha instal·lat al prelitoral avança cap a les comarques de Barcelona i en alguns punts del Penedès ja han caigut més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. La previsió és que puguin caure de 60 a 90 litres en un període de 3 hores i que la franja horària més delicada, més complicada, s'allargui fins a les 2 de la tarda. Tot i això, no s'han produït incidències importants. Les 60 trucades que han rebut els serveis d'emergència han estat bàsicament informatives i no han derivat en cap actuació urgent, tampoc. I tampoc a aquesta hora es preveu enviar una segona alerta als mòbils de les 13 comarques afectades. Ho acaba de dir fa uns minuts la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
2: Però d'aquesta manera generalitzada, com vam fer ahir, que vam avisar a 15 comarques aproximadament, doncs aquest avís generalitzat no preveiem en aquests moments que el tinguem que fer una altra vegada. Ja el vam fer ahir, que vam demanar aquesta previsió de vigilància durant el matí d'avui, durant tot aquest matí fins a l'hora de dinar, i aquest ja està fet. Llavors, a partir d'aquí, entenem que la població té aquesta informació, que saben que avui és un dia per estar atents, per estar vigilants. Ho continuarem fent com estem fent ara, amb la vostra ajuda, evidentment, de continuar donant aquesta informació a la ciutadania perquè ho conegui, i si calgués algun aspecte puntual donar més informació, doncs ho faríem.
1: Helena, per tant, molta prudència i sentit comú davant l'expectació d'aquestes pluges a punt de descarregar sobre Barcelona i la seva àrea metropolitana.
0: Gràcies, Anna, per aquesta informació, també d'última hora. Que vagi molt bé. I atenció a tots aquells que us moveu en transport públic, perquè Renfe ha decidit suspendre totalment la circulació de trens d'alta velocitat i regionals a Catalunya entre les 9 i les 11 del matí per l'episodi de forts ruixats, com us estem explicant, previstos per avui. La companyia ha activat ja els canvis i devolucions sense cost per a tots els viatgers afectats. Anem a veure com afecta aquesta decisió de Renfe a l'estació de Sants de Barcelona amb el Bruno Álvarez i l'Arnau Baquer de BTV. Bon dia, Arnau, explica'ns.
3: Bon dia, Helena. Doncs situació certament desconcertant i caòtica, podríem dir, aquí a l'estació de Sants, sens dubte, un dels punts amb més afectacions a la mobilitat pel que fa aquí al país. Recordem que Renfe ha suspès temporalment la circulació de l'alta velocitat i també, ara ho repassarem, de diversos trens regionals a Catalunya davant la previsió de fortes pluges. La mesura, com dèiem, afecta els serveis entre les 9 i les 11 del matí, inclou els AVE del Corredor Nord-Est, els Avant, els Euromed, i també diversos trens regionals com l'R2 Sud, l'R2 Nord, l'R3, l'R4 i també l'R8, que circulen amb limitacions de velocitat. Renfe assegura que es tracta d'una decisió unilateral, presa sobretot per precaució i exclusivament per criteris de seguretat. Mentrestant, la companyia, a l'espera de com evolucioni el cel, preveu reprendre la circulació a partir de les 11, això sí, sempre que la meteorologia ho permeti. Veiem que certes persones s'acosten a la filera, això sí, diuen que alguns trens no han sortit, d'altres van fora d'hores, i alguns, fins i tot, alguns usuaris ens deien que hi ha alguns trens que a partir de 7:45 ja no han sortit directament des de l'estació de Madrid. Per tant, a hores d'ara, com diem, la recomanació pels usuaris és que consultin l'estat del seu tren abans de venir a l'estació i, això sí, sempre que puguin, extremar les precaucions.
0: Doncs gràcies, Arnau, també per aquesta última hora des de l'estació de Sants. I vostès ja ho saben, pendents avui de moltes coses, de molta actualitat informativa, pendents d'aquestes pluges que ens han d'afectar al llarg del dia d'avui, pendents també de com evoluciona aquest decret antidesnonament, Mari Carmen, de com van les negociacions i de si finalment s'aconsegueix aprovar, i pendents també, està clar, de com acaba, que ja ho hem vist una mica, al final d'aquesta família de Mataró, que aquest matí, malgrat aquesta paradoxa, ha quedat desallotjada de casa seva al barri de Cerdanyola de Mataró. Gràcies per l'atenció dispensada, que vagi bé, i ens retrobem demà, si voleu, a les 7 del matí. Adéu-siau.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Els hits de tots els temps.
6: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
1: Salutacions. Són estridents, amb les lletres atapeïdes sovint desapareixen abans que hagis pogut llegir-los. Així són els avisos S-Alert que des del 2022 rebem al mòbil de forma puntual, però cada vegada més freqüent, per advertir-nos de la previsió de fenòmens meteorològics extrems. La santcuatenca i meteoròloga Gemma Puig afegeix que la situació de Sant Cugat i el Vallès Occidental està molt condicionada per la seva ubicació al prelitoral i per la proximitat al Mediterrani i a la serralada prelitoral, especialment a la tardor, quan després d'un estiu càlid s'acumula molta calor al mar i arriba aire fred. Aquesta combinació pot afavorir la formació de precipitacions, volíem dir, molt intenses, un fenomen que, segons explica la meteoròloga, no és nou a la zona, com demostren episodis històrics com les inundacions de 1972, però sí cada vegada més freqüent. El Ball de Gitanes de Sant Cugat del 2027 obre avui el període d'inscripcions. Els balladors que vulguin participar en una de les cites més multitudinàries del Carnaval santcuatenc tindran fins al 10 d'octubre per apuntar-s'hi. Com en l'edició passada, les inscripcions es faran per colles, formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. En el cas dels quadros que no tinguin colles, serà mateixa comissió del Ball de Gitanes qui els agruparà. Si el nombre d'inscrits supera les places disponibles, l'organització farà un sorteig de places que es farà públic el dilluns 12 d'octubre. I més notícies, en aquest cas, en clau cultural, perquè els gaussacs conviden el veïnat de Sant Cugat a omplir la pinya del concurs de castells, que serà aquest dissabte. I Oxfam Intermón fa 70 anys amb una crida per posar límits a la concentració de riquesa, sens dubte una festivitat prou important a casa nostra. I en clau esportiva, victòria destacada i lideratge d'un equip invicte al Sant Cugat femení, després de desfer-se 2-1 davant l'Europa B. Propera jornada de les de Raül Raposo visiten el camp del segon classificat, el Sígol de Badalona. I creu per a l'equip masculí, que cau derrotat per 0-2 davant del Tossa, dues jornades a la primera catalana, grup primer, i encara no coneixen el que és guanyar ni tampoc sumar punts. Propera jornada, el conjunt de Lluís Macià tornarà a jugar a la Jaume Tubau. En aquest cas, rebrà la visita del Figueres, que suma un triomf i una derrota en aquestes dues jornades de competició. Més informació, com sempre, a cugat.cat i als diferents butlletins horaris i a les xarxes socials.
0: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Les veus de la ciutat, a Hora Sant Cugat.
3: Del 16 al 22 de setembre se celebra la Setmana Europea de la Mobilitat, que enguany manté el lema de l'any passat, Mobilitat per a tothom. Però fins a quin punt les nostres ciutats estan pensades perquè tothom s'hi pugui moure amb autonomia? Avui volem mirar Sant Cugat des d'una altra perspectiva, la de les persones que conviuen cada dia amb barreres que sovint passen desapercebudes. Ho farem escoltant tres testimonis que ens ajudaran a entendre què significa de debò una ciutat accessible. Comencem amb Laura Tomàs. Ella té 26 anys i conviu amb una paràlisi cerebral i es desplaça amb cadira de rodes.
4: Bon dia, Aura.
5: Bon dia.
4: Com estàs?
5: Bé.
4: Ens pots explicar qui ets i com condiciona la paràlisi cerebral a la teva mobilitat en el dia a dia?
5: Bueno, pues jo sóc Laura, en tinc 26 anys i, com bé has dit, tinc paràlisi cerebral i justament fa poc hem descobert que ve d'un origen genètic.
4: Fem aquesta entrevista, en aquest cas, en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat i enguany el lema que han triat és Mobilitat per tothom i de justícia entre generacions. Jo crec que la resposta és òbvia, però jo t'he de preguntar si creus que les ciutats es dissenyen pensant en la diversitat funcional o només per un perfil d'usuari més estàndard.
5: No. Jo crec que no es dissenyen pensant en el tipus de mobilitat, sobretot reduïda, i o els tipus de mobilitat diferent. Perquè està molt pensat per gent normativa i gent que potser pues, pot arribar a tot arreu, però així, però la persona amb mobilitat és molt complicat, perquè una petita cosa et pot significar una cosa molt gran i hi ha barreres potser invisibles i que potser ens les posem nosaltres mateixos o ens la posa societat i que s'haurien de com canviar, i jo crec que es pot fer fàcilment adaptant més les ciutats i que estigui realment una ciutat per tothom.
4: Si tu quedes en un lloc nou on no has anat mai, necessites preparar-te el trajecte amb antelació per saber que hi podràs arribar?
5: Sí, el recurs que és més adient per mi és un assistent personal. Malauradament, aquí a Sant Cugat no existeix la figura, i si existeix, te l'has de pagar tu. I de moment jo és un recurs que no he pogut utilitzar molt, i són recursos que haurien d'existir perquè tu puguis fer una vida autònoma i real, participar en totes les coses de la ciutat.
4: Hem parlat de barreres, no? Tu parlaves de barreres físiques, de barreres invisibles fins i tot. Quan tu necessites moure't per fer la teva vida quotidiana per Sant Cugat, quines són aquestes barreres que potser als ulls d'una persona que no té diversitat no hi són, però que tu trobes en el teu dia a dia i que fins i tot serien de fàcil solució?
5: Hi ha una cosa molt, molt fàcil que podem canviar tots, i és molt fàcil, és que quan, per exemple, tu et trobes amb mi, si jo vaig amb una altra persona, és molt probable que li parlarà abans a l'altra persona que a mi, perquè entenen que jo no entenc. Llavors, és, sobretot, pregunta'm, o sigui, no tinguis vergonya. Noia, pregunta'm, si jo no ho sé, et diré, doncs pues mira, prefereixo que li comentis. Però que el simple fet de veure'ns acompanyats o de veure'ns amb els nostres amics o amb qui vulguem, no significa que no us puguem entendre.
4: I a nivell de barreres físiques i arquitectòniques, Aura, a Sant Cugat, quines són les que per tu són més urgents de resoldre, que t'impedeixen moure't amb llibertat i amb independència?
5: Pues sobretot diria que els esglaons de les botigues i això, i també pensar que quan fem obres noves, per exemple, ara que estrenaran el Teatre de la Unió, jo l'obra que hem fet no l'he vist. I llavors no sé si estar adaptat. I, per exemple, a mi les arts escèniques és una cosa que em motiva molt, però jo no sé si podré pujar a l'escenari, per exemple. I llavors, què ha de fer? Esperar-me a que em diguin, ah, sí, està adaptat, o de cop potser jo entro en aquell espai i de cop se n'adona que no està adaptat. Llavors, és com ho fem? Llavors, tot això desgasta.
4: I en els teus desplaçaments quotidians, per allò que has de fer en el dia a dia, des d'anar a comprar, anar al metge, a fer un passeig, a prendre un cafè, què és allò que cal solucionar i que tu t'impedeix i t'entorpeix?
5: Pues, sobretot, caldria que tot estigués més pla, i sobretot que, com veiem aquí, hi ha un forat dels arbres, que a vegades són més grans o més petits. Això impedeix, perquè potser les cadires, depèn de com, poden passar, o depèn de com se't queda enganxada. I si tu vas sola, pues ja depèn de trobar-te algú, per exemple, pel carrer. Però a mi em passa moltes vegades que, si no conec a la persona, potser em fa cosa demanar-li, perquè no sé com reaccionarà. I moltes vegades pues, em costa potser entendre les reaccions o demanar-li, i em poso nerviosa.
4: Has parlat de frustració, i a mi m'agradaria saber si alguna vegada has deixat de fer algunes coses o anar a alguns llocs de la ciutat perquè no està prou adaptat per la teva mobilitat, que necessites la cadira.
5: Bastantes coses. Moltes vegades jo per anar a fer pràctiques o per moure'm per aquí a Sant Cugat abans agafava el bus, ara ja no l'agafo per una qüestió pràctica i perquè em vaig trobar que moltes vegades les rampes no funcionaven, ja sigui perquè es donaven cops o el que sigui, i llavors estar la rampa bloquejada em gastava més temps esperant el bus i decidint si el podia agafar o no que baixant directament al centre del poble, per exemple.
4: Quins són els impediments i com es poden solucionar perquè tu puguis fer ús d'aquest servei públic de mobilitat? Parlem de l'autobús i, si vols, parlem després també de ferrocarrils i trens, si és que la situació és la mateixa.
5: Pues seria molt fàcil de solucionar amb rampes portàtils d'aquestes que es poden comprar a les ferreteries, i així seria fàcilment solucionable. I és només tenir-la al bus i tenir previst que si no et funciona la rampa, pues utilitzes aquella per garantir l'accés. I després que tota la gent que hi ha dins del bus garanteixi que hi ha un espai que tu et puguis posar i el respecti. Perquè moltes vegades vas, o moltes vegades ens hem trobat que si jo quedo amb les meves amigues ja som dos cadires, i a lo millor l'altra persona no em pot pujar i jo vull anar amb ella a qualsevol lloc i s'ha d'esperar mitja hora més per poder agafar un altre bus, saps? Pues que això estigui més ben pensat i tot això. I sobretot els trens, pues, per exemple, les botoneres, a mi, depèn de quin tren, si és un dels trens antics, no em van bé perquè no puc fer pressió per sortir. I a vegades pues, m'he quedat atrapada o coses així, o coses tan simples com avisar les parades que els hi funcionen els ascensors. Per què? Perquè és una putada molt gran que baixis a una parada i trobis que l'ascensor no funciona, perquè tens que donar una volta més gran o solucionar-ho d'alguna forma. I en el cas de persones que poden caminar o que tenen un cert equilibri encara, però jo no em puc desplaçar-la per mi mateixa si no és amb la cadira. Llavors, que estigui garantit que tu puguis saber a quina estació baixaràs i si funciona els ascensors o si passa alguna cosa que et puguin avisar o que tu tinguis un servei directe en el qual tu puguis trucar i dir vale, vaig a agafar això, funciona, no funciona, com ho fem? Pues això estaria bé.
4: Fins a quin punt una bona accessibilitat a tu et dona independència?
5: Ens dona molta independència. I a mi, sobretot, que sóc una persona pues, molt viva, que m'agrada molt la cultura, que m'agrada estar present, participar, a mi que els jocs estiguin adaptats em dona molta independència perquè em garanteix l'accés a qualsevol lloc. Que si no, i em garanteix sobretot que pugui anar de forma independent sense pretendre que els meus pares o una persona hagi de venir, que això és un altre tema.
4: Què li diries si tinguessis al davant l'alcalde, els tècnics de mobilitat i alguna persona que planifiqués, no?, aquestes millores a la ciutat?
5: Pues que es plantegin sobretot això del tema dels assistents personals i les figures de suport, perquè realment és molt important i molt necessari, perquè si no, molts joves es queden sense recursos i es veuen tancats a casa seva per no tenir recursos d'accés a la feina, de visibilitat, d'estar amb els amics, de tenir una vida plena, que al final és el que volem, és ens movem diferent, però som persones, al cap i a la fi tenim les nostres necessitats, però volem que estiguin cobertes per poder accedir, com tothom, a qualsevol espai. No pot ser que per una barrera física, que jo no he triat en aquest cas, no pugui accedir a un espai.
4: Aura Tomàs, moltes gràcies per compartir amb nosaltres el teu dia a dia i tots els reptes de la mobilitat que té la ciutat, perquè efectivament sigui una mobilitat per a tothom, que de moment veiem que de deures n'hi ha molts per fer.
5: Gràcies.
3: Laura ens explicava com una rampa que no funciona, un esglaó o la manca de suports poden acabar condicionant tota una jornada. Canviem ara de mirada i ho fem per conèixer una altra realitat de la mobilitat. Parlarem amb la Montserrat Trias i en Llorenç Sabater, dues persones amb ceguesa que ens expliquen quins obstacles es troben cada dia caminant pels carrers de Sant Cugat o simplement intentant agafar l'autobús.
4: Montserrat i Llorenç, explica'ns una mica la vostra situació visual i com això condiciona els desplaçaments en el vostre dia a dia.
6: Bé, la nostra situació visual és que no hi veiem, o sigui, ceguesa total, i això condiciona, depèn dels espais que per desplaçar-nos per la ciutat, depèn dels espais, ens és molt més fàcil o molt més complicat. Sovint ens trobem que els espais oberts, que són els que tothom percep com més fàcils, per nosaltres són més complicats. També ens trobem en una ciutat que és molt, molt gran i llavors el transport públic de vegades ens ajuda, però de vegades no tant, perquè o no funciona prou com hauria de funcionar, perquè no està prou ben mantingut, per diferents qüestions, no?
7: Jo tampoc hi veig gens, en principi, no, al principi veia la meta de llums, ara només veig si és de dia o de nit, amb miqueta, però l'única, la meva part de moure'm és, pues, seria poder un plat diferent a la Montserrat, perquè jo vaig amb el gos guia, llavors en els llocs així més o menys que el gos ho coneix, no tindríem problema si és més espai, més ample o així, l'única sí que depèn molt de que el gos vulgui anar on jo vull anar.
6: Sovint hem d'estar molt a sobre de que es compleixi. Ara hi ha un codi d'accessibilitat, que hi ha unes normatives, però que no sempre agrada complir-les, o per estètica, o perquè poden molestar una mica a vegades el comerç, o per altres raons, eh? I de vegades no s'aplica o perquè encara no hi ha prou coneixement ni difusió o perquè no sempre està compartit per les persones que prenen decisions com s'han de fer les coses, no? Llavors sí que intentem les entitats pressionar perquè es faci bé, però això hauria de sortir més com de sèrie, no? I no sempre ho aconseguim.
4: A Sant Cugat, quina és la principal dificultat que us trobeu a l'hora de desplaçar-vos? Heu esmentat els espais oberts, per exemple?
7: En principi, la part més complicada a vegades és, sobretot, orientar-nos, perquè la part aquesta més antiga, la part més del centre, la cosa que hi ha és molt peatonal i llavors han perdut les referències d'una vorera tradicional. Orientar-te per dintre és més complicat, perquè pots creuar-te un carrer i no te'n dones compte, perquè com que no s'acaba la vorera, acabes perdent. Aquí faltaria molt aplicar el codi d'accessibilitat per tal de ficar encaminaments i franques de seguretat per tal de que ens puguem orientar molt més fàcilment. A part, també trobem que, com que és una zona que hi ha molta restauració o molt de comerç, llavors hi ha molts obstacles al carrer, a la vorera, al costat de la vorera, de la façana, cosa que fa que haguem de fer siga-sagues i una persona que va amb bastó, al final, fins que no toca l'obstacle, no pot separar-se de l'obstacle i vas així tot el rato donant cops, com si fossis una rumba.
4: Hi ha algun lloc o algun camí que eviteu fer perquè precisament és més complicat o us posa en risc?
6: Sí, evitem bastant anar des del carrer de la Torre, anar cap a l'Avinguda Cerdanyola, perquè hem de travessar Francesc Macià i s'ha fet una plataforma única en un espai que és immens, que s'haurien pogut fer voreres perfectament ben fetes, amb rampes perfectament ben fetes, i s'ha optat per una plataforma única que l'únic que fa és augmentar molt la inseguretat. S'ha mirat de minimitzar el problema posant els botons de seguretat i les franges d'encaminament de la façana fins als llocs de pas de vianants, però no dona la mateixa seguretat que la vorera, perquè sovint no es detecten a temps, sovint estan plens d'obstacles que t'ho tapen, dona fins i tot un punt d'angoixa. I per tant, ara que hi ha un bon eix comercial a el que seria l'Avinguda de Cerdanyola, nosaltres tendim a evitar-lo.
4: Clar, justament, a vegades hi ha barreres d'accessibilitat i de mobilitat, que moltes vegades la població que no tenim problemes per desplaçar-nos, les que veiem més evidents són aquelles que afecten les persones amb mobilitat reduïda perquè van amb cadira de rodes.
6: Sí.
4: Però hi ha molts altres tipus de restriccions de la mobilitat, com pot ser les persones que teniu ceguesa. Hi ha alguna d'aquestes problemàtiques que potser no són evidents per la majoria, però per una persona que no hi veu són greus?
7: Un dels problemes que tindríem seria agafar un bus de Sant Cugat, per exemple. Primer de tot ja tenim un problema per localitzar la parada del bus. Hi ha parades que hi ha marquesina, altres que hi ha un pal. Això és un problema, ja trobar-la, perquè a vegades costa localitzar-la. Després, quan pares, estàs allà, saber si el bus que t'arriba és l'L1 o l'A4. Perquè, clar, fins que no para el bus, li preguntes al conductor, tu no saps si allò et porta cap un cantó o l'altre. Després, una vegada estàs dintre, has aconseguit pujar al bus, és saber on t'has de baixar. Perquè, clar, hi ha parades que para, altres que no, o sigui, no pots anar fent com vas... quan vas amb el ferrocarril, saps que com Mali, si no parlés, tu agafaries i comptant les parades sabries on t'has de baixar. Un bus se'n pot saltar quatre, si no hi ha ningú que demana la parada. Llavors has d'anar tot el rato pendent de que si el conductor se'n recordarà de dir-te on t'has de baixar o anar preguntant tot el rato.
4: Fem una radiografia per aquest sistema d'autobusos. Com hauria de ser una parada d'autobús perquè fos accessible?
6: D'entrada, és que les d'aquí Sant Cugat ja trobem que tenen mancances fins i tot per la gent que hi veu, perquè hi ha pantalles informatives que no funcionen sistemàticament. Llavors, sí que hi ha els números de la parada, però només hi són amb escriptura visual. Aquí també caldria, hi hauria d'haver-hi la informació en braille, de quines línies paren allà, en quin sentit. Tampoc funciona el sistema que et digui l'autobús quin número és des de l'exterior, per tant el mando que ens activa els semàfors.
4: Quines sí. mesures concretes millorarien la vostra autonomia?
7: Bueno, en primer de tot, faltaria que per poder trobar la parada que hi haguessin els encaminadors correctes per poder anar des d'un punt de la paret, per exemple, de façana fins a la parada de bus. Que a les parades hi hagués en braille o en veu, d'alguna forma, digués el número de parada, els bus que paren allà i el recorregut que fan. Després faltaria que el bus, quan t'arriba, s'anunciés quin és, com el mateix que fa, al final, quan si agafeu ferrocarrils, quan arriba un tren, i mira que aquí a Sant Cugat tots van cap a... Bueno, un pot anar cap a Terrassa o Sabadell, si no estigués anunciat, podies anar un cantó a l'altre, el bus hauria de ser igual, i a dintre la megafonia. Encara que sigui amb una app que tu poguessis avisar al conductor d'aquella línia, dient, estic a aquesta parada, vull agafar el L2, quan parem, sobretot perquè estic aquí. I llavors també seria molt més fàcil, no dependria tant de que, perquè també abans també és molt empipador que pari un bus, és el L3, no, és que agafo l'altre, i para a l'A4, no. També és un rotllo fer parar tots els busos i anar dient que no, fins a que toca el teu, no? Llavors, igual una forma de que tu poguessis avisar al conductor, estic aquí una persona cega, per favor, para'm, ja seria molt més àgil i menys estressant per nosaltres pensar, ai, és això el bus o no? I ara quan siguin elèctrics, que ara els nous seran elèctrics, que a més a més no els sentirem, pot ser que passin tres busos i no ens haguem enterat si el conductor no ha sigut prou amable de dir, ui, hi ha una persona cega, preguntem-li.
4: Què els diríeu als responsables polítics i tècnics de mobilitat de Sant Cugat? Quines demandes els hi faríeu concretes?
6: Exactament aquestes. Que apliquin el codi d'accessibilitat del 2023, que ara ja està plenament en vigor. Ara que han fet licitació per autobusos, confiem que això ho hagin tingut en compte.
7: Clar, l'avantatge que tenim ara en aquest moment, o en teoria l'avantatge, és que teòricament quan fan obres públiques o facin licitacions, hi ha un codi d'accessibilitat aprovat que està molt ben fet, i si l'apliquen, en teoria, moltes aquests problemes, de tot el que anem dient ara aquí, no hauria d'haver aquest problema, perquè ja està contemplat en el codi de que el bus ha de tenir un avisador intern, que ha de tenir un avisador extern, que la marcació ha d'haver encaminaments, tot això està recollit en un codi. El problema aquí és que és fàcil poder que ho apliquin en coses noves, però és més complicat arrencar tots els carrers i ficar encaminaments o prancs de seguretat a tots els carrers, és més complicat que no pas quan es fas cosa nova.
6: I també ens trobem que a vegades encara no està com el que et deia, no? El codi no està incorporat en el cap dels que prenen decisions, en els que ofereixen els serveis, i encara ens trobem amb alguna licitació nova que, clar, no acaba d'incorporar-ho.
4: I a la ciutadania hi ha alguna cosa que us agradaria dir-los que us pugui ajudar a millorar la vostra manera d'espassar-vos per la ciutat?
7: Sí, que respectin els encaminaments i les franges aquestes de seguretat que hi ha al costat dels carrers. Que no deixin els cotxes aparcats sobre la zona protegida, doncs que no aparquin el cotxe allà dintre, no deixin les coses allà, perquè llavors quan nosaltres passem, teòricament pensem que allò és segur, que és molt segur, i pataplam contra el cotxe, amb la porta oberta.
6: Bueno, cotxes o altres obstacles, paquets, contenidors d'alguna cosa, d'obres o del que sigui, plantes per fer bonic...
7: O les escombraries de la recollida selectiva dels comerços.
4: Montserrat Llorenç, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres els reptes que encara tenim en clau de mobilitat a la ciutat. Moltes gràcies.
2: Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.

0: La intel·ligència artificial està deixant de ser una eina reservada a les grans corporacions i comença a obrir-se pas en la gestió financera de les petites empreses. Però fins a quin punt és viable i rendible per a una pime? Doncs avui intentarem respondre a aquesta qüestió de la mà de l'Andreu Travé, que és consultor sènior de Secot. Andreu, benvingut.
1: Ben trobada, bon dia.
0: Per on recomanes començar perquè la implantació sigui útil, que sigui assequible?
1: A veure, el primer, hem d'estar convençuts de que ens agradi o no ens agradi, la IA ha vingut, ha arribat i es quedarà. Primer, estar convençuts d'això. Segona, el que hem de fer, d'alguna manera, és veure a on ens pot ajudar. I, sobretot, no tenir por de que ens traurà feina. És a dir, perquè si... hem de començar per les coses que són més repetitives, més senzilles, és a dir, i primer, per exemple, t'has de plantejar on estàs, no? O sigui, primer, és a dir, quant temps, per exemple, si estem parlant una mica de finances, quant temps dediques setmanalment a la conciliació de dades amb els bancs?
0: Sí.
1: És a dir, perquè és una feina que en general no t'aporta,
0: rutines,
1: no t'aporta cap valor.
0: Sí.
1: No t'acorda cap valor, no? Llavors, per exemple, aquesta, no? O sigui, primer abans de tot, no? Segona, amb les previsions de tresoreria, les encertes, t'equivoques, tens que tenir una pòlissa per si no si t'has equivocat, que no tenir un descobert,
0: i això
1: té un cost que igual no tindries que tenir. Te n'adones de quan hi ha anomalies, és a dir, un intent de frau, algú que et cola una factura falsa, algú que t'envia un correu electrònic que és fraudulent i que sembla que és bo, te n'adones d'això? A l'estat del teu negoci, és a dir, tu quan entres cada dia al dematí, aconsegueixes tenir 4 o 5 indicadors claus per saber si hi ha alguna cosa que no va bé i has de reaccionar? O has d'esperar a final de mes a tenir l'exercici tancat per veure, ostres, ja
0: fa... Ha anat bé o ha anat malament,
1: ha anat malament, no? Però, és a dir, totes aquestes coses... Llavors, la teva gent, el teu equip, la gent que t'ajuda, és a dir, li encanta les coses rutinàries o, de debò, estan frisant per poder gaudir més del negoci, o sigui, no fer les coses que són de rutina de cada dia i faig sempre el mateix, sinó que de debò puc aplicar la meva manera de pensar, de dir, tinc temps per planificar, per pensar i per millorar una mica el negoci, perquè si el teu equip no ho fa, el del teu competidor sí. El teu amic de la botiguer de davant que ven el mateix que tu, sí que estarà mirant els clients i tu no. I, per tant, és possible que et trobis enredarit d'una manera molt ràpida. Vull dir, per tant, primer és dir, crec que em fa falta...
0: Fer un mapa, no?
1: Fer un mapa.
0: Sí.
1: I llavors, un cop que estàs convençut de que tens... De que primer, que t'has autoauditat i dius, sí, necessito fer coses, llavors has de fer una mica quines són les coses més repetitives i que t'aporten menys valor. Que les tens que fer perquè les has d'assegurar el negoci, però que, en canvi, no t'ajuden a arribar més al teu client o estar més pendent dels clients o dels proveïdors o del sistema, sinó que simplement són coses que les tens que fer perquè, si no, et trobaries que no saps com va, no? Llavors, has de veure quines coses t'agafen temps i quina rellevància tenen pel negoci. Llavors, un cop que tens, normalment et sortiran, amb una petita empresa, normalment sortirien de l'ordre entre 15 i 20 accions que són rutinàries, no? Llavors, un cop que tens aquestes accions que són rutinàries i que les vas fent d'una manera repetitiva, veure quines són les que aporten menys valor i amb quina relativa rapidesa les pots plantejar substituir-les. I, per tant, engegar-les amb una intel·ligència artificial, etc. Avui m'he fet una promesa, no fer servir cap paraulota tècnica, sinó només és dir què és el que necessites, d'alguna manera, perquè això funcioni, no?
0: Val. Entenc, doncs, que tenint en compte tot això que ens comentes, amb això podem avaluar, no?, la viabilitat del projecte.
1: Exacte. O sigui, saps quins, per exemple, un dels efectes típics és la conciliació bancària. Vull dir que has de comprovar, has de baixar-te les dades del banc o dels 2 o 3 bancs que tinguis, comparar-les amb les factures que tens, que tot estigui quadrat, I això, lo normal és que... O sigui, lo lògic és que estigui bé. Però, en canvi, s'ha de revisar i dediques molt de temps.
0: Però de quina manera pot ajudar la IA a automatitzar tot aquest procés i quins resultats està donant actualment?
1: O sigui, la IA el que fa és que el que et munta és un sistema de manera que recull les dades dels teus 2, 3, 4 bancs que tinguis, les posa totes juntetes, llavors les compara amb les teves. Llavors, si tot quadra, doncs et diu tot això, ja està. I això t'ho fa en minuts, no en hores. Llavors, normalment, el que passa és que de tot aquest procés de reconciliació bancària, que normalment poden ser, no ho sé, en una empresa, diguem-ne, mitjana alta, poden ser doncs, des de 20 hores setmanals, només et diu quins són els que hi ha discrepàncies. I, per tant, la persona ha d'actuar només amb les discrepàncies. I això normalment pot reduir una relació de 5 a 1 el temps que s'hi dedica a la conciliació bancària. I, a més, com detectes, pots veure quins són els errors manuals que hi ha hagut i que, per tant, baixen molt i, per tant, els podràs reduir per l'any següent. I, com a conseqüència, el tancament comptable, que normalment el pots tenir i pot ser lent, feixuc, no? Pues el fas en un dos dies, el pots tenir llest de final de mes, no?
0: O sigui que ens oblidem ja d'aquells llibres de comptabilitat, no? A la B, al D...
1: El concepte de llibre hi és.
0: Sí.
1: El que passa és que no és el concepte de la persona a mà que va emplenant el llibre, perquè... És a dir, en una empresa tenir un llibre molt bonic amb lletra gòtica no li ajuda a ser més eficaç. Mm. En canvi, que aquest procés sigui efectiu i sigui ràpid, això sí que li ajuda.
0: Doncs aquest és un dels casos on es pot intervenir amb la IA, la conciliació bancària. Exacte. També has parlat abans de la previsió de tresoreria.
1: Previsió de tresoreria.
0: Sí?
1: En principi, la tresoreria... El que fas és, tu suposes que t'ingressaràs una sèrie de diners i tens uns pagaments i el que has de tenir és que et quedi un diner de caixa per poder seguir fent tots els pagaments, no? Llavors, la IA el que et permet és fer unes previsions en funció de la teva història, és a dir, de quan regulars són els teus clients, si et paguen bé, no et paguen bé, si els hi tens que reclamar. I, per tant, et pot avisar quins són els clients que normalment has d'avisar, però en comptes d'avisar-los després, quan ja no t'ha pagat a temps, pots fer una trucada, amable trucada, dir hola, què tal, bon dia, recorda que demà és el dia, o d'aquí una setmana, tens aquest venciment i... Hi ha hagut algun problema amb la factura, no m'ho diguis després, digue-m'ho ara, i, per tant, avancem les qüestions que puguin haver de problemes, no? Llavors, amb això, normalment el que fins ara és amb un criteri...
0: A veure
1: què et sembla, sí. No? L'altre li posa una mica més de criteri i t'ajuda a reduir aquestes necessitats, no? I, per tant, saps amb més certesa o amb més probabilitat cap a on aniràs aquesta tresoreria. Per tant, les pòlisses que tens obertes no fa falta que siguin de tanta quantitat, sinó que siguin més baixes, i sobretot pots evitar descoberts, que és quan llavors els bancs se n'aprofiten i et carreguen. No?
0: Uh-huh. Anem a una altra de les qüestions que tu has comentat abans, la detecció del frau, que és habitual... que les grans empreses estiguin molt a sobre i preocupades per aquesta qüestió, però, clar, les petites també. Quines solucions basades en la IA ens pot aportar avui a veure, les petites empreses?
1: L'altre dia estava parlant amb una directora financera d'un banc suís, que per un altre motiu estava parlant amb ella, i llavors una de les condicions que han posat ells és que qualsevol correu electrònic que arriba amb un link... no deixen que entri al sistema del banc.
0: Uh-huh.
1: És a dir, període que, per el que sigui, no? Que no t'ho mires, no sé què, i cliques en un lloc que no devies. No? Pues per evitar-ho, resulta que han arribat a aquesta conclusió i no els deixen que entri ni un sol mail amb un link. O sigui, si s'ha de clicar o s'ha d'enviar, has de primer enviar un mail, que no sé què, què faràs, i després tens tot un sistema per evitar qualsevol tipus de frau, no? La intel·ligència artificial també està ajudant els malfactors i, per tant, cada vegada ens arriben mails més creïbles.
0: Sí.
1: És a dir, el que abans... A mi hi ha un que m'arriba redundantment cada 15 dies, jo em dic Andreu, doncs diu hola Pablo, no? I després em diu no sé
0: què. Detectat.
1: Aquest és molt fàcil, no? Però cada vegada el que estan fent, la redacció, l'idioma és més cuidat, inclús en català, comença bé ja sense faltes d'ortografia de català. Vull dir, per tant, estan entrant molt en rebaixar el teu nivell de defenses, no? I per tant, has de passar cap a un altre, no? Llavors, la intel·ligència artificial el que d'alguna manera et fa és et permet tenir entrenat el sistema de manera que saps com són els teus proveïdors, típicament quan t'envien els correus electrònics, amb quins horaris, qui el signa, de quina manera, és a dir, t'ajuda a... És a dir, el que fa és que t'avisa de que hi ha alguns que t'arriben amb molta probabilitat de que no siguin correctes. No?
0: Esperem que en el futur això encara es pugui gestionar, perquè el pas que anem, fins i tot la IA jugarà a favor de...
1: Sí, juga a favor de...
0: Dels delinqüents.
1: Juga a favor de tot el que la fa servir. No?
0: Perquè, clar, els delinqüents també, a través de la IA, doncs poden saber efectivament com són els nostres clients, a quina hora ens envien els d'allò, si són pagadors puntuals, si no... Uh-huh. Vull dir, tota aquesta informació, el mateix que nosaltres li estem requerint a la IA, el defraudador també ho estarà fent.
1: Però per això t'has de muntar la IA amb un sistema que no sigui obert. És a dir, t'has de muntar una IA amb un lloc que sigui només informació teva de la pròpia empresa, amb un proveïdor certificat, és a dir, hi ha normes, hi ha proveïdors més fiables que uns altres, vull dir, això sí que has d'entrar una mica en un proveïdor que sigui fiable, que tingui les normes de qualitat i de servei adequades, de manera que la teva informació la tinguis només a disposició teva i no estigui en xarxa per tothom. És a dir, això que diuen que jo faig servir el xat GPT per fer les meves ofertes i no sé què, resulta que aquestes ofertes, si no estàs treballant amb una IA privada, poden ser públiques. Yeah. I, per tant, la IA les pot fer servir per qualsevol altra. Uh-huh. Llavors, això és una mica el que sí que ens hem

0: que tot això va molt ràpid, però tot i així la IA encara doncs, té escletxes. Per tant, fins a quin punt confiar en les decisions o recomanacions que ens fa la IA? I una altra qüestió és el paper que ha de tenir la supervisió humana en aquesta gestió financera.
1: La IA, mentre sigui tal com està ara, és a dir, en el fons, té que ser una eina que ens ajudi a fer les coses, diguem-ne, més rutinàries i més simples. I el que tenim que plantejar-li és que ens avisi de tips d'alerta de les coses que poden no ser adequades i que, per tant, sempre hi té que haver algú a darrere que es dediqui el seu temps a validar aquesta informació, que efectivament està correcta, però no dedicant-li tot el temps que dedicaves abans, sinó una mínima part del temps. Llavors sí, està plantejant de quina manera el teu negoci pot evolucionar i pot seguir d'una manera més propera als teus clients.
0: Mm-hmm. Per garantir doncs, la seguretat i la protecció de dades, el que comentaves abans, d'aquest entorn privat, de distribuir en el nostre propi entorn inaccessible, diríem, sí, sí, al públic, tenir tota aquesta informació.
1: Llavors hi ha sistemes, eh? Si vols podem entrar. Però,
0: podríem, per exemple, citar algunes aplicacions d'IA que es puguin fer servir?
1: Hi ha, des del punt de vista de financer, hi ha una que és la Saga, que és la que s'utilitza més, però en el fons, si tu no has treballat mai amb la intel·ligència artificial, no t'hi posis directe, sinó busca primer algú que d'alguna manera, algú en què confiïs, que et doni una mica l'assessorament i, per tant, et validi la manera que ho estàs fent, com ho fa la IA, perquè llavors la curva d'aprenentatge és molt més ràpida. I llavors, en el fons, el que t'interessa és anar aprenent, o sigui, has d'aprendre, però amb algú que tingui un cert coneixement expert i que t'ajudi a no cometre els errors habituals. No?
0: Mm-hmm. Per tant, la IA pot ajudar les petites i mitjanes empreses?
1: Ja ho està fent.
0: I avui hem volgut doncs, introduir-nos en aquest món per saber quina és la situació a hores d'ara i segurament que això anirà avançant, anirà a
1: segur,
0: més.
1: Segur, segur.
0: I com deies tu al principi, això ha vingut per quedar-se i hem d'aprofitar-ho, no?
1: Efectivament.
0: Andreu Travé, consultor sènior de CECOT, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, que
1: gràcies,
0: tingueu un bon estiu.
1: Igualment i bona festa major.

0: Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.
1: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
2: Benvinguts i benvingudes un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
3: Molt bon dia, Ona.
2: A veure, quin dret descobrirem avui? De què ens parlaràs?
3: Doncs avui no descobrirem cap dret en concret.
2: Ah, carai.
3: No, perquè farem una mena de tom a la secció per un dia.
2: Un programa especial.
3: Programa especial.
2: Vinga.
3: Programa especial perquè, ostres, em va semblar molt interessant que hi ha moltes persones, jo inclòs, que fem moltes coses en el nostre dia a dia que ens pensem que les fem bé i resulta que no les fem tan bé.
2: Ah, carai.
3: I aleshores, mira, aquest episodi vindria a ser allò de el que fas és il·legal i no ho sabies.
2: Ah, mira, per tant, avui no descobrirem un dret que no sabíem que teníem, sinó una cosa il·legal que no sabíem que ho era.
3: Exacte. Coses d'aquelles que dius, és que ho has fet mil cops, o tothom ho fa, o mai ningú t'ha dit res, fins que un dia ens arriba una multa, ens arriba una denúncia o una inspecció. I aleshores descobrim que allò que semblava la cosa més normal del món resulta que no ho era tant.
2: Doncs som-hi. Si vols, comencem a revelar alguns d'aquests mites. Anem amb el primer. Gravar una conversa és il·legal.
3: Fals.
2: Mm-hmm.
3: Però té trampa.
2: Ui.

0: I a veure, explica'ns-ho.
1: És a dir, tu pots gravar una conversa sempre i quan tu participis en la conversa. I això és important saber-ho. El que tu no pots fer és gravar una conversa, col·locar un micròfon a un tercer sense que ho sàpiga per espiar-lo, per exemple. Això no ho pots fer.
0: Estaries vulnerant el dret a la intimitat.
1: Exacte. No? Que n'hem parlat alguna vegada, o en parlarem segurament, perquè és una cosa que passa de manera recurrent, no? Però en aquest cas, ostres, si tu intervens, per tant, entre tu i jo, jo ara podria col·locar un micròfon aquí sota i gravar això, i que no explicar-t'ho. Jo això ho puc fer. Jo això ho puc fer. Per tant, hem de tenir molt clar que el que és il·legal és gravar tercers, sense que jo hi participi, difondre la gravació sense causa justificada. És a dir, aquí és on jo crec que moltes vegades neix la confusió. No és tant en el fet de gravar si jo participo, sinó en difondre injustificadament perquè llavors ens estàs manllevant segurament potser detalls íntims de la persona que afectarien a un dret fonamental que té, que és el dret a la intimitat. Penjar-ho a les xarxes socials, distribuir-ho entre els teus contactes. I això per què passa? Doncs perquè al final molta gent creu que el fet de gravar no estàs cometent cap delicte. I molta altra gent pensa que gravant i difonent-ho és aquí on hi ha la il·legalitat. Per tant, tinguem present que sí que podem gravar si participem, però que compta amb la difusió i que compta 100% amb gravar els demés sense la teva participació. Aquest primer mite, desmentit.
0: Som-hi, doncs anem a un segon. Al carrer puc fer fotos i vídeos lliurement.
1: Seguim amb la temàtica de les gravacions i seguim amb la falsedat. No és una cosa de que jo pugui fer el que em sembli sense cap mena de restricció.
0: No hi ha barra lliure.
1: No hi ha barra lliure, perquè tu el que no pots és difondre aquelles imatges que hagis gravat pel carrer on segurament és possible que es produeixin situacions que puguin vulnerar la intimitat de persones, això és possible que passi, publicar contingut humiliant que hagis vist en el carrer, gravar menors sense el consentiment, aquest punt és rellevant perquè això pot generar problemes. És molt sensible el tema de la protecció de dades en els menors.
0: Clar, aquí ja hi entra en joc també que són menors.
1: Aquí,
0: és una altra protecció.
1: Això, això ho amplia. Per tant, aquest exemple, que és tan habitual, que és allò de, no, veig jo una parella discutint pel carrer. Ho publico a TikTok perquè se'm faci viral. Escolta'm.
0: No, això no es pot fer.
1: Anem en compte, perquè el carrer és públic, però els drets fonamentals, i això és un dret fonamental, imatge, intimitat, això, honor fins i tot, honor, perquè clar, poden estar manllevant també aquesta faceta teva, no? Això no, això no.
0: I aquí seria diferent si ho fa una persona a títol individual o que si ho fa amb un mitjà de comunicació o alguna cosa?
1: Certament aquí entraria la voluntat de la cosa. No és el mateix que jo es gravi pel carrer perquè estic veient aquesta discussió expressament, el contingut que s'exposa, el que s'explica, el que se sent. Això és un tema. I l'altre és que jo estic fent la meva feina de periodista, de comunicador, i de fons, com uns secundaris, apareix una gent que no sabem ben bé què estan dient perquè no és el meu objectiu. Jo estic parlant amb la senyora Conxita. No és el mateix. No és el mateix.
0: Per tant, ho hem de tenir en compte, això també, eh?
1: Absolutament.
0: Anem al tercer mite. Posar música, fer soroll o obres a casa meva és el meu dret.
1: Fals. Tinc dret a fer aquestes coses? Fins a cert punt. Puc posar música? Home, i tant. I pots cantar a la dutxa, també. Ara bé, hem de tenir molt en compte que els decibels, els horaris d'allò que estem fent i la reiteració hi tenen a veure. I tenen a veure perquè que tu estiguis a casa teva, això no implica que no vius en comunitat. Home, si vius al mig de la muntanya perdut, escolta'm.
0: Fes el que vulguis.
1: Absolutament.
0: Bueno, però tingues cura dels animals també, sí, que hi ha per allà a la vora.
1: Sí, sí, però les plantes no es queixaran de que posis el so de la música molt fort. Ara, la veïna del tercer potser sí, i amb raó. I amb raó. Igual que el tema de fer obres. Tot això, ho puc fer sense cap mena de limitació? No. Segurament les ordenances municipals ens regularan en quins horaris puc fer soroll, ens diran de tal hora a tal hora, ens diran en quina intensitat. Si faig obres, ha de ser sempre ben demanat el corresponent permís d'obres. No és que només he vingut a fer el lavabo. A veure, compte, perquè és que si t'enxampen i et presenten una demanda per fer això, tocarà pagar. I segurament més, perquè hauràs fet una cosa que no corresponia.
0: Per tant, sempre informem, no? Sempre que hem de fer obres i demanem aquest permís d'obres.
1: I demanem llicència. Tant jo englobat diria, estàs a casa teva, fantàstic, compleix amb els terminis, compleix amb les franges horàries, compleix amb les ordenances municipals, que generalment són bastant clares perquè és una competència de l'Ajuntament i, per tant, intenten entrar bastant a la cuina del detall de la cosa. I no ens escudem en allò de, bueno, és que només ha estat una estona, oh, és que només és un dia, però un dia cada setmana. Ostres, intentem trobar l'equilibri entre el dret que tinc jo d'escoltar música, de poder fer el que consideri de tocar el piano, però de fer-ho també convivint amb els drets dels meus veïns.
0: Al final es tracta una mica d'humanitat i convivència, no?
1: Sí, i si bé és cert que no cal que sigui cada dia, ostres, una sola infracció ja et pot comportar la sanció. Ara, és possible que perquè passi un dia el veí no vingui a reclamar-t'ho, perquè un dia, escolta'm, tots podem fer una celebració. Però, ostres, convertir això en hàbit és on aquí pot entrar el conflicte amb els veïns, absolutament innecessari.
0: Doncs som-hi, anem a un altre mite. Si compro alguna cosa i no em donen el tiquet, no passa res.
1: Si vas en un establiment legalitzat, com són la majoria, no és cert. És a dir, t'han de donar un tiquet, t'han de donar una factura, perquè això és una protecció que té el consumidor davant de qualsevol situació. Parlàvem l'any passat, de fet, en un dels programes, si no recordo malament, de en quin grau jo puc retornar productes que he comprat, en quines casuístiques, quins drets tenia com a consumidor. Bueno, doncs un dels drets que tinc com a consumidor és la de tenir un comprovant d'allò que he comprat. Per tant, diguem que el cuento la vieja aquell de... que no fa falta, no entraria dins del que correspon. Per què? Pel que dèiem, ens protegeix, garanties, reclamacions, ens ajuda a qualsevol problemàtica que tinguem. Què passa? Home, si jo accepto que no em donin el tiquet, una cosa és que jo després el llenci. Però clar, si ja accepto que no el donin, clar, estic perdent drets d'entrada. Abans de començar la partida ja estic perdent drets, perquè és que ja no podrà retornar allò, segurament. Per tant, afavorim l'economia irregular, cosa que tampoc és el que hem vingut a fer, i no podem reclamar, que és el que en tot cas ens interessa més.
0: Per tant, allò que a vegades fem de dir no cal el tiquet, no cal, sí que cal el tiquet.
1: Jo crec que
0: és millor tenir-lo.
1: Sí, home, a veure, si has anat al supermercat a comprar una mica de sobrassada i formatge per fer-te un biquini...
0: Potser no cal.
1: Però si has anat a comprar una torradora o la biquinera, doncs llavors et diria que sí.
0: Guardem-lo, perquè si hem de retornar alguna cosa, si el producte està en mal estat, ens el demanaran.
1: Exactament, sí.
0: Doncs som-hi, anem cap al següent mite. Puc posar una càmera a casa meva encara que gravi al carrer o al veí?
1: Pots posar una càmera, però no gravant el que et doni la gana. És a dir, jo puc tenir una càmera davant de casa meva on es gravi l'espai que enfoca, per exemple, la porta de casa meva. Aquell espai que és estrictament privat meu, no? O que enfoca directament l'interior de casa meva. El que no podem és enfocar la via pública de manera permanent i continuada. Jo no puc tenir una mena de televisor o de directe del rambleig de la gent per davant de casa. Això no ho puc fer.
0: De fet, aquí estaríem parlant de càmeres de vigilància, no? Càmeres de seguretat. Tu no pots posar una càmera per dir l'enxufo al meu televisor i així vaig veient la gent com passa.
1: No, això no. De fet, el que no podem tampoc és anar a captar de manera permanent portes, finestres dels veïns. Perquè això estaríem vulnerant també la protecció de dades i fins i tot de la imatge, perquè, clar, és una qüestió una mica perillosa. Per això diem, encara que sigui per raons de seguretat, aquestes raons de seguretat estan delimitades a la meva propietat, a la porta de casa, i per tant, no fer-ho, doncs, com passa habitualment, doncs ens pot correspondre una sanció si ens enxampen, si ens ho reclamen. Per tant, intentem no arribar-hi.
0: I ara que hem parlat d'aquests 5 mites, però què podem fer si ens trobem a l'altra banda? O sigui, que no som nosaltres els que estem posant la càmera, sinó que algú ha posat una càmera que ens enfoca a la porta de casa nostra.
1: Sí, jo crec que en global de tots els mites que hem parlat i també d'aquest, no assumim per legal tot allò que sentim. Perquè, no, és que això sempre s'ha fet així, no, és que jo ho faig així, ja. Ah, però vostè qui és? Bé, si vostè és advocat, me'l creuré, no? Tindrem aquesta presumpció de veracitat. Si vostè es dedica a qualsevol altra cosa, home, potser s'ha documentat molt bé, però ja posem-li una mica el, no, el dubte a sobre, perquè és que sempre s'ha fet així, és que no hi ha cap problema. Anem en compte perquè un dia el podem tenir. Un dia el podem tenir. Llavors, intentem fer-ho. I en general, com que hem parlat molt sobretot de gravacions, en àmbits molt diferents, jo diria, extremem molt les precaucions del que fem. És a dir, no, això de gravar tercers, anem en compte. No ho prenguem com un hàbit. I sobretot, què en fem? Què en fem?
0: És allò que deies, no? Gravar-ho sí que podem, però no podem difondre-ho.
1: No podem, perquè, clar, aquí podríem entrar en la vulneració del dret, eh? I hem parlat d'altres temes, no? És una qüestió de no alterar la convivència veïnal, és una qüestió de garantir drets de consumidors, per tant, bueno, aquests 5 mites que sentim recurrentment és el que hauria de fer. Com sempre, intentem, en el cas de que ens produeixi, que deies tu, què passa si estic a l'altra banda? Ostres, poder-ho demostrar, poder demostrar que allò està passant.
0: Necessitem proves.
1: Sí, i fem la reflexió abans. Perquè un cop publicat és el que algun cop, no?, en converses amb periodistes passa que hi pot haver una rectificació. Però que fins que no arriba, el mal ja l'hem fet.
0: Exacte.
1: Doncs amb tot el tema de la gravació, jo crec que aquí ho hem de tenir en compte i s'ha de vigilar.
0: Doncs quedem-nos amb aquesta idea que s'ha de vigilar. Uns consells finals en aquest programa especial d'avui?
1: Sí, en aquest programa especial jo em quedaria amb la idea de dir, escolta'm, no tot el que veiem que la gent fa és legal per se. No tot el que s'ha fet sempre d'aquesta manera s'ha fet de manera correcta, sempre. I el desconeixement de la normativa no t'eximeix del seu compliment.
0: Això és molt important, eh? El desconeixement no ens eximeix.
1: El desconeixement no. No, és que jo no ho sabia ja, escolti'm, però vostè és un ciutadà responsable que ha de saber que les seves actuacions tenen conseqüències. Per tant, el desconeixement de la llei no t'eximeix de complir-la. Això ho hem dit sempre, malgrat hi hagi persones de la realesa d'aquest país que hagin dit que és que jo no sabia res i els hagin absolt. Malgrat això, els ciutadans de peu, i jo us recomano que no us creieu que perquè la realesa se'ls hi perdoni també se us perdonarà a vosaltres.
0: Perquè probablement no passarà.
1: Exacte. I més encara ara, que vivim envoltats de tecnologia, que estem exposats de manera permanent, que estem convivint amb el del costat, això sempre, però que hi ha aquestes ciutats cada vegada més grans, més pisos, més... Per tant, ostres, hi ha molts conflictes que els podem evitar, i molts conflictes legals que neixen de gestos petits que desconeixem i que ens pensàvem que era una cosa innocent. Bueno, doncs escolta'm, no passa res per desconèixer-ho, però un cop heu escoltat aquest episodi, doncs informeu-vos una mica més del que feu fins ara, jo és el que us diria. Perquè si hi ha accions que al final estan implicant a altres persones, ostres, encara que a tu et sembli la cosa més normal del món, has de tenir més cura que no pas quan t'aplica només a tu mateix, que també, però sobretot amb els demés, no? Perquè és allò que deia un filòsof conegut, no? De que la teva llibertat acaba on comença la meva. Home, una mica és això. Llavors, per mirar i veure que això no ho col·lisionem, tinguem-ho en compte i prenguem-ho en consideració, perquè potser estàs trepitjant una línia legal sense saber-ho.
0: Perquè al final vivim en societat i, com deies, no, els drets d'un acaben on comencen els drets de l'altre, i això és molt important i ho hem de respectar. Moltes gràcies, Jan, per desmuntar-nos aquests 5 mites avui i per donar-nos tots aquests consells pràctics de bona convivència al final.
1: Generalment de bona convivència.
0: Ens retrobem a un altre Drets de Butxaca. Moltes gràcies, Jan.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.
3: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
4: Avui us recomano El Senyor dels Anells, de J.R.R. Tolkien. No som la mateixa persona quan tenim 15 anys que quan en tenim 40. I els llibres canvien amb nosaltres. No tindrem la mateixa experiència quan llegim sent adolescents que quan ja hem entrat a la maduresa. Un exemple paradigmàtic és El Senyor dels Anells. Amb la joventut, és una obra èpica sobre la clàssica batalla entre el bé i el mal, amb mags, hòbits, elves i, esclar, l'anell únic, l'objecte màgic més famós de tots els temps. Amb la maduresa, l'èpica no es perd, però adopta una transcendència especial. El pes de marxar de casa i saber que quan hi tornis ja no seràs el mateix. El que semblaven antagonistes comencen a esdevenir dues cares de la mateixa moneda. O és que Frodo i Gollum no podrien interpretar-se com el mateix personatge, l'un que va sucumbir a la temptació, l'altre lluitant per no fer-ho, tots dos atrapats en l'encanteri de l'anell. Torneu a emprendre el viatge del Senyor dels Anells, o empreneu-lo per primera vegada i descobriu-ne tots els viarans. És una experiència que no oblidareu mai i que, com a Frodo, us canviarà per sempre. Per fer-ho, us recomanem la traducció de Francesc Parcerisses, que utilitza un català majestuós en una narració nostàlgica en un món condemnat a desaparèixer. Escolteu com Frodo empren els primers passos cap a Mordor. El sol s'amagà. L'atzusac semblava trist i llòbrec i desendreçat. En Frodo va garejar per les cambres que li eren familiars i va veure com la llum de la posta s'esmorteïa a les parets i com les ombres s'estenien silenciosament pels racons. A dins, a poc, s'anà fent fosc. Sortir i baixar fins al capdavall del senderol i després per un avancívol fins al camí del turó. Mig esperava veure en Gandalf pujant a grans gambades enmig del crepuscle. El cel era clar. Els estels esdevenien més lluents. «Farà una nit molt bona», va dir en veu alta. «És un bon començament. Tinc ganes de caminar. Ja no suporto més haver d'esperar de braços plegats. Em posaré en camí i en Gandalf m'haurà de seguir. Feu mitja volta per tornar-se'n». I llavors s'aturà, perquè acabava de sentir unes veus, a la cantonada mateix, al final del passatge del sac.
3: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
2: De dilluns a dissabte t'apropem Sant Cugat a la teva ràdio. Ràdio Sant Cugat.
5: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
1: Salutacions, us parla Alba Triador. Aquestes són les notícies que marquen l'actualitat de Sant Cugat d'aquest dimarts 29 de setembre de 2026.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Joan Fernández, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Coincidint amb l'avís per pluges intenses aquest dimarts, amb un perill de 5 sobre 6 a Sant Cugat i litoral i prelitoral de Catalunya, Protecció Civil i la meteoròloga santcugatenca Gemma Puig alerten que els avisos d'emergència al mòbil seran cada vegada més habituals i asseguren que ens hem d'acostumar a conviure amb les alertes S-Alert, com la que vam rebre ahir a la nit.
3: L'objectiu, diuen, és anticipar-se al risc i protegir la població davant d'uns fenòmens meteorològics cada vegada més freqüents. El canvi climàtic està fent que episodis com les pluges torrencials siguin més habituals, especialment al prelitoral català. Segons Gemma Puig, la combinació d'un mar mediterrani molt calent després de l'estiu i l'arribada d'aire fred en una altura crea les condicions perquè es formin tempestes d'una gran intensitat. Així ho ha explicat la meteoròloga en una entrevista a Cugat Mèdia.
4: Després d'un estiu càlid, molt a prop del mar Mediterrani, quan arriba aire fred, que això és una situació típica de tardor que ha passat sempre, doncs com que estem molt a prop del Mediterrani, arriba aire fred, portem molta calor acumulada i, per tant, és una situació geogràfica que pot haver-hi en aquestes precipitacions intenses.
3: Des del 2023, els santcugatencs han rebut una dotzena d'alertes al mòbil, la majoria per episodis de pluges. Protecció Civil recorda que aquests avisos no són una certesa, sinó una eina de prevenció que es va ajustant a mesura que evoluciona la situació. Per això, tant els serveis d'emergència com la meteoròloga insisteixen en el mateix missatge: actuar sempre amb sentit comú i prudència davant de qualsevol alerta.

0: I us ho explicàvem ahir, Sant Cugat es troba immersa en la commemoració de la Setmana de la Gent Gran. En aquest context, Cugat Mèdia ha entrevistat la filòsofa Victòria Camps per reflexionar sobre els reptes d'una societat cada vegada més longeva.
1: La filòsofa considera que envellir bé no depèn només de mantenir una bona salut, sinó també de conservar els vincles, mantenir-se actiu i sentir-se útil alhora que assumeixen les limitacions i les pèrdues que arriben per l'edat.
2: Envellir bé és una responsabilitat individual i col·lectiva, no? I que hem de saber conjuminar les dues coses, no? Individualment perquè en part depèn de cadascú de nosaltres, però col·lectiva perquè depèn de la política, depèn de l'administració, depèn de la comunitat, depèn de la família, no? Depèn de la medicina, també.
1: Camps defensa que la responsabilitat individual passa per preparar-se per aquesta etapa. Pensar què es vol fer després de la jubilació i cuidar tant la salut física com la mental i emocional. Però també alerta que l'envelliment actiu no s'ha de convertir en una obligació d'omplir permanentment l'agenda. I pel que fa a la responsabilitat col·lectiva, reclama que les administracions adaptin les ciutats a les necessitats de les persones grans. Camps posa Sant Cugat com a exemple i assenyala que encara hi ha dificultats per desplaçar-se amb una cadira de rodes o un caminador. La filòsofa també reivindica que perdre capacitats no significa perdre dignitat i recorda que no hi ha una única manera d'envellir. Les necessitats són diferents en cada persona i per això considera necessari que la societat tingui en compte aquesta diversitat.
0: I a Catalunya, més d'un milió de persones tenen un grau de dificultat auditiva i 35.000 persones tenen sordesa reconeguda oficialment. Un d'aquests casos és el d'en Jan, un nen de Sant Cugat que té hipoacúsia unilateral i que ha començat una nova etapa després incorporar un audiòfon. Cugat Mèdia ha parlat amb el seu pare per conèixer la seva situació.
1: La família va detectar la pèrdua auditiva des del naixement, però amb els anys es va adonar que el veritable impacte apareixia a l'aula i al pati. Segons explica el seu pare, Roger Mauri, el Jan tenia dificultats per seguir la lectoescriptura i sobretot perquè cada vegada s'anava aïllant més dels altres infants.
3: En Jan va tenir doncs, molts problemes a nivell de seguir doncs, la part de lectoescriptura i també ens vam trobar doncs, que a nivell social cada cop s'estava quedant més aïllat. No? Sempre el pensàvem, ostres, de petit comitè, però de cop ens vam donar compte que el tema de la oïda afectava doncs, a tot això.
1: El canvi va arribar quan la família va decidir explicar la situació a l'escola, als companys i també al club d'hoquei on juga el Jan. Fa només dues setmanes que porta un audiòfon, però ja ha començat a seguir converses en entorns sorollosos amb molta més facilitat.
3: El camí no ha sigut fàcil, no? També, com he dit abans, és el petit de tres i nosaltres doncs, ens hem trobat que ens faltaven, doncs, com t'he dit, no? Intentàvem no dir-ho molt perquè pensàvem que ell per si sol no marcar-lo i ens vam equivocar. No? Et dones compte, i també és una crida, no? Als governs, doncs que aquest perfil de nanos els hi dones eines i recursos, la situació canvia molt, no? Canvia molt.
1: La família també reclama més recursos per als infants amb hipoacúsia parcial, un perfil que considera que sovint queda desatès, malgrat que la pèrdua auditiva pugui afectar el desenvolupament acadèmic, emocional i social.
4: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: I un nou robatori de cablejat deixa sense llum tres torres del camp de rugbi de la Guinardera.
1: Així és, els fets han passat la matinada de diumenge a dilluns i afecta l'activitat del rugbi Sant Cugat i de la secció d'atletisme del Club Muntanyenc Sant Cugat que utilitzen aquest equipament. L'Ajuntament instal·larà provisionalment torres mòbils d'un enllumenat perquè els entrenaments i la resta d'activitat esportiva es pugui mantenir amb normalitat. La regidora d'Esports, Núria Escamilla, també ha confirmat a Cugat Mèdia que el consistori preveu renovar l'enllumenat de la Guinardera durant el 2027 i substituir-lo per tecnologia LED.

0: L'Orquestra Simfònica Sant Cugat ha presentat la temporada 2026-27, la 36a de la seva trajectòria, amb una programació que combinarà grans obres del repertori clàssic en composicions del segle XXI i música d'autors catalans.
1: El director de la formació, Salvador Brutons, ha definit la programació com una temporada ambiciosa i destaca la presència de diversos solistes. La primera cita serà el 16 d'octubre amb Gerard i Lluís Claret com a solistes en el doble concert per a violí, violoncel i orquestra de Brahms. Al llarg de la temporada, la Simfònica interpretarà obres de compositors com Sibelius, Stravinsky, Beethoven, Prokofiev o Ravel, i també hi haurà estrenes i música d'autors catalans. Entre les cites destacades hi ha un concert d'homenatge a Pau Casals, coincidint amb els 150 anys del seu naixement, i un programa dedicat a Beethoven pels 200 anys de la seva mort. La temporada acabarà amb el bolero de Ravel, amb la participació de joves músics de l'Orquestra Simfònica Juvenil de Catalunya. El Teatre Auditori Emma Vilarassau serà l'escenari principal dels concerts a Sant Cugat, però l'orquestra també mantindrà la seva temporada estable a Vilassar de Dalt amb 6 produccions.
0: La Festa del Barri Monestir Sant Francesc torna aquest cap de setmana amb una vintena d'activitats i la participació de més de 50 entitats i comerços.
1: La celebració començarà divendres amb una cercavila de la batucada Cacerola i el pregó, que aquest any anirà a càrrec dels representants de l'Escola Collserola i de l'Institut Joaquim Pla i Ferreres, per posar el focus en les reivindicacions de l'escola pública. Fins diumenge el barri acollirà propostes com la matinal familiar, el concurs de pastissos, el sopar de Carmanyola, la paella popular, concerts i un bingo musical. La festa es tancarà amb un espectacle d'improvisació obert a tots els públics.
0: I encara en cultura, els castellers de Sant Cugat participen un cop més en el concurs de castells de Tarragona, que se celebra aquest dissabte 3 d'octubre a la Tàrraco Arena Plaça. Els gausacs actuaran a la jornada de dissabte i treballen aquests dies els assajos amb l'objectiu de portar-hi alguns dels millors castells de la temporada.
1: En concret, preparen figures de gamma bàsica i mitjana de 8, tot i que l'aposta final dependrà de l'afluència als assajos i de l'evolució de les proves. Els camises verdes fan una crida a la ciutadania perquè s'impliqui en els assajos previs al concurs. Aquest dimarts, avui a les 7 del vespre i divendres a les 8, al local del número 31 del carrer 2 de maig. La colla també va facilitar que persones sense experiència castellera puguin sumar-se a la jornada de Tarragona. És per això que proporcionarà samarreta i faixa a qui ho necessiti i posaran transport d'anada i tornada des de Sant Cugat. El concurs de castells se celebra cada 2 anys a Tarragona i és una de les grans cites del calendari casteller.

0: I en clau esportiva, el DCB Club Voleibol Sant Cugat perd la final de la Superliga Catalana davant del Sant Just en el tiebreak.
1: Les santcugatenques han caigut aquest diumenge per 2-16-3 davant del Sant Just en una final disputada al pavelló de Valldoreix. El conjunt visitant ha començat dominant el partit i s'ha situat a un 0-2, però el Sant Cugat ha reaccionat i ha aconseguit igualar la final. El partit ha estat molt igualat, com demostren els parcials 26-24, 32-30, 26-28, 11-25 i 15-13. Finalment, el Sant Just s'ha imposat en el tiebreak i s'ha endut el títol. A la final masculina, el Barça ha guanyat el Tarragona per 3-16-1.
2: Los tres sets perdidos los perdemos en la diferencia de dos. Podríamos haber sacado alguno de esos sets adelante, pero el equipo está bien, el equipo estamos contentos. Somos un equipo muy, muy joven, enfrentándonos hoy, en este caso, a Sant Just, un equipo con mucha más experiencia, mucha veteranía, y eso al final en la pista, en los momentos clave, en las decisiones, en los movimientos, se nota.
1: Sentíem unes paraules de l'entrenador Joshua Pérez. El partit ha servit per tancar la pretemporada del conjunt santcugatenc, que aquesta temporada competirà a la Superliga 2. El debut serà aquest dissabte a les 4 de la tarda al pavelló de Valldoreix contra l'Alcobendas. Tots dos equips arriben a la categoria després d'haver descendit de la Lliga Iberdrola.

0: I ara és el moment d'obrir l'agenda de Cugat Mèdia per saber quines activitats es fan aquesta tarda i també els pròxims dies a la ciutat. Comencem per avui, per aquest dimarts. Quines propostes tenim, Joan Mim?
1: Doncs, Alba, tenim quatre propostes a gaudir de la ciutat aquesta tarda. Si el temps ho permet, a les 6 a la plaça de l'Home acollirà una cantada de corals amb les formacions Rosa d'Abril, Vaidor, La Tardor i la coral dels joves jubilats de l'Ateneu Sant Cugatenc, organitzada per l'Espai Més 60 de la Floresta. I a 6:45, a la sala clave de la Unió, la xarxa de dones empresàries de Sant Cugat, la ISDESC, celebrarà el seu 10è aniversari. La vetllada començarà amb un acte institucional i continuarà amb un espai de networking, pica-pica i brindis. Cal inscripció prèvia. I a 1 hora més tard, a 7:00, l'Ateneu Sant Cugatenc oferirà una nova sessió del cicle d'òpera A Pròpera. El tenor Marc Sala dedicarà la conferència a Aida de Josep Verdi en una activitat amb inscripció prèvia que inclou una copa de vi. També a 7:00, però en aquest cas al Clostre de Monestir, es presentarà el llibre El fill del doler d'Isidre Marías. L'autor conversarà amb l'historiador Jordi Casas i assagista i professor de filosofia Josep Muñoz Redon en un acte amb la participació del GEL, del grup d'estudis locals.
0: Quatre activitats per triar aquesta tarda. Veurem si la que es fa a la plaça de l'OM, que també forma part de la Setmana de la Gent Gran, es pot celebrar. Haurem d'estar pendents de la previsió meteorològica i de les alertes també de protecció civil. I de cara a demà, Joan Mi, quina activitat podríem destacar de l'agenda?
1: Doncs aquesta va dirigida clarament a aquells jubilats que tinguin temps, perquè a les 10 del matí l'Espai Més 60 de la Floresta proposa una caminada guiada pel nomenclàtor de Sant Cugat. L'historiador José Fernando Mota conduirà el recorregut, que començarà a la plaça d'Octavià i permetrà conèixer la història vinculada als noms dels carrers de la ciutat. L'activitat forma part de la Setmana de la Gent Gran, però també s'hi poden sumar d'altres gent que no treballen a aquella hora, per exemple.
0: I tant, sempre és una bona oportunitat per conèixer tant els carrers com la història que hi ha al darrere. I sempre ens agrada fer un últim apunt per aquells que siguin més despistats o més despistades i dir-los quina és l'exposició que està a punt d'acabar i que tenen una última oportunitat per visitar-la.
1: Doncs si us heu despistat, he perdut el tren i encara voleu aprofitar aquests últims dies, al Museu del Còmic podeu visitar l'exposició Traços emergents Aura Soler, que es podrà veure fins aquest diumenge 4 d'octubre. La mostra recull l'obra d'aquesta il·lustradora, graduada en Belles Arts i Art Gràfic, que té en la cultura pop, la música, les tribus urbanes i la natura algunes de les seves principals influències.
0: Moltíssimes gràcies, Joan Mim.

0: I abans d'acabar, repassem la previsió meteorològica per saber quin temps ens espera per aquest dimarts, en el que haurem d'estar molt pendents del cel i també de les previsions que ens facin arribar els meteoròlegs minut a minut. Lluís Mi Pérez, molt bon dia.
1: Bon dia, un temps que s'esvalota per moments i, de fet, ja pendents de les tempestes ben fortes que cauen a hores d'ara aproximadament entre l'Alt Penedès i també la comarca del Garraf. Aquestes tempestes s'aniran estenent cap al nord en forma com de fuet, una bona escombrada de tempestes que al llarg del mig matí migdia arribaran a tot l'àmbit metropolità. Molta precaució, per una banda, a la zona del riu Foix, al curs del riu Foix. També després, aquest mig matí, cap a la del Llobregat, la vall baixa del Llobregat. Per tant, fins a aproximadament Montserrat i després ja cap a la vall del Besòs i les Rieres del Maresme, perquè aquí esperem que acabi plovent amb moltes ganes durant el migdia, sobretot. Després quedarà un temps més indefinit, però encara amb algunes tempestes, i compta novament, sobretot, del Barcelonès cap al nord. Per tant, un dia més regirat, però no pas fred. El que farà és molta xafogó. N'estem pendents a la xarxa.
0: I fins aquí l'informatiu. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes socials, @cugatmedia, i també al portal www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: I després de la publicitat del Faves Comptades, parlarem del pas de la torxa dels Special Olympics, que arriba aquest divendres a Sant Cugat. I tot seguit escoltarem la conversa que la Carme Reverte ha tingut amb en Lluís Corretja per conèixer la faceta més personal d'aquest apassionat de l'esport. No us ho perdeu.
3: Faves Comptades.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
7: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
8: Ah, no tens mans?
9: Sí! Ja, quina ja. Hòstia tens!
7: Sexe a la primera cita, sí o no?
10: Aquesta...
11: Oh! Bon menjar!
12: I mal menjar.
11: Hola!
12: Ah, spoiler, per cert.
7: Carinyo, paga un psicòleg.
11: Vaig a fer-me en vermut amb les meves amigues. Soy feliz.
12: Com es diu això?
7: Poliamor.
12: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
11: Red flag.
12: No ensenyem en aquest tema. Què passa, que ets lesbiana o què, llavors? Ara?
11: Oi que sí? Que sí, digues que sí.
12: Sí.
2: Ja disponible a Cugat.cat.
8: Mare meva.
2: Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.

0: música a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Hi ha persones que deixen empremta sense fer gaire soroll, amb una vida dedicada a educar, impulsar projectes i entendre l'esport com una escola de valors. El nostre convidat d'avui ha viscut en primera persona alguns dels canvis més importants de les darreres èpoques. Avui conversem amb en Lluís Corretja per descobrir la persona que hi ha darrere d'una trajectòria tan intensa com discreta. Lluís, benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: Comencem pel principi de tot. Lluís Corretja neix a Barcelona, fa bona part de la seva vida a la ciutat comtal, però com era el Lluís petit?
1: Lluís petit, vaig viure tota la vida al Carmel, amb el qual els meus pares estaven afincats allà a la Rambla del Carmel, i després de, ja ens vaig, quan em vaig casar, vam fer la vida al Carmel en principi, però ens vam traslladar al carrer Còrsega, a Sant Quintín, que és sota mateix a l'Hospital de Sant Pau. Llavors ens vam dedicar una mica a l'esport, i amb l'esport, entre el col·legi i l'esport, doncs aquí vaig començar la meva vida, no?
0: I escolta'm una cosa, quin ambient familiar va marcar aquells primers anys del Lluís Corretja vivint a Barcelona?
1: Quins moments?
0: Quin ambient familiar?
1: Sempre tinc la sort, és a Déu, que la família sempre ha sigut una família excel·lenta i ha sigut, jo diria, aquella pel·lícula que va fer l'Alberto Closas, La gran família, i tinc l'orgull de dir que la família estàvem sempre molt units, començant, per exemple, ahir. Ahir va haver-hi el campionat del món i tots els fills i tots els nets i totes les nets, tots els vam reunir a casa de l'Àlex. Normalment ens reunim sempre a casa de l'Àlex perquè és la més gran que hi ha.
0: I escolta una cosa, amb què somiaves de petit, tu?
1: Bueno, jo en principi m'agradava ser professor. I m'agradava molt haver muntat el que vaig muntar, que va ser una escola. I d'aquí, de l'escola, ja em vaig passar després amb el meu fill, però vaig estar 25 anys amb l'escola, muntant, pues, per volar-hi, primer de bàsica, segon, tercer, quart, cinquè, i després vaig fer el sisè, setè i vuitè, que era el grau superior. I com es va fer tan gran el col·legi i la barriada que ho necessitava, doncs vaig muntar escoles de formació professional. I les escoles de professional vaig muntar l'automoció, que tenia un cunyat, germà de la meva dona, que no tenia, encara tinc, però estàvem dedicats a això. I quan jo sortia del col·legi, doncs, anava a ajudar a portar la comptabilitat. I llavors, però això era una més a més que m'afegia jo, no? I després d'aquí de deixar, va venir al gimnàs. És a dir, però tot al redor del col·legi, perquè el col·legi era el que m'alimentava sempre, no?
0: Tu eres un bon estudiant, de petit?
1: Ni bon ni dolent. Però ho aprovava tot. Però vull dir, ni bon ni dolent. Més aviat crec bo que dolent, segons com. I de dolent de mal educat, no. Vull dir, d'estudiós. Uh-huh. D'estudiós jo diria que podria estar, crec, amb un 7, potser, amb un 6 i mig, un 7.
0: I llavors, com descobreixes la teva vocació per l'ensenyament?
1: Perquè hi havia nens al barri nostre que eren bastant pobrets. Eren, econòmicament, no podien ni anar a col·legi, quasi, i tal. I quan jo sortia, amb aquests nens agafava i anàvem a casa, i gratuïtament tot. Això també és de capir, que no, al principi no pagàvem tots, hasta que no vam muntar el col·legi i vam muntar tot. Però al principi, doncs, jo agafava els nens d'allí del barri i els donava classes. Ensenyava lliure, quasi a escriure, a escriure i a llegir. I a llegir, no em sortia la paraula, perdó.
0: I estem parlant del barri on tu vivies, el barri
1: del Carmel. Principalment.
0: Uh-huh. Vas ser director de diversos col·legis durant aquests anys. Tu quin creus que és el principal llegat que vas deixar als teus alumnes i també a les seves famílies?
1: Jo vaig deixar sobretot l'ensenyança, i a més, perquè a més la vaig matxacar bastant, va ser l'ensenyança, i amb l'ensenyança vull dir la urbanitat, que no es feia. I llavors vaig inventar un llibre que feia urbanitat del col·legi, i amb aquell llibre els caps de setmana, l'última mitja hora, dedicàvem a fer una mica d'educació pels nens i també pels pares. era bastant difícil, el barri era una mica complicat també, però a mi va ser molt fàcil, eh? A mi tothom em va col·laborar, tothom, jo diria que m'apreciaven bastant, i jo també apreciava el meu barri. Jo hi vaig, al barri, encara, perquè tinc un, no t'ho perdis, tinc un àrea de Guissona.
0: Tens una àrea de Guissona?
1: Al Carmel. M'ho van dir, la vaig muntar i la vaig formar.
0: Però és que la cosa no és d'aquí. Tu has passat una mica de puntetes per una altra cosa, que vas ser fundador, el Jim Lewis.
1: Sí, Jim Lewis va ser l'esportiu total. Jim Lewis, un dia, el meu gran, el fill gran, va dir, a mi m'agradaria fer judo, papa va així, proper-me a defensar, etcètera, tal i qual, el Sergio. I va dir, bueno, i llavors a Horta hi havia un gimnàs de judo i de karate. I llavors jo me'l vaig anar a veure. I què vaig pensar? Dic, bueno, per tenir-ho aquí a Horta, m'ho porto el Carmel i m'ho munto jo. I com ja, jo tenia una sort, que com tenia una rama de nens i nenes que els podia arrossegar cap al puesto, a més, el mestre estava molt ben vist abans, així com ara hi ha més problemes, a vegades jo amb els pares els deia, jo faria això, endavant. Vaig anar a demanar la subvenció per col·legi concertat, perquè llavors es tenia que anar a Madrid, i vaig anar amb un capellà que era el rector, un Sant Baró, es deia mossèn Sala, molt bo, molt bona persona. Com així moltes vegades diuen algú, ah, aquests capellans són això, són l'altre. Jo vaig tenir la sort que vaig treballar un equip capellà, de capellans, extraordinari. Em feien la religió del col·le, i ell sobre ells hi donava una propina. I els hi anava la mar de bé. A tots ens anava la mar de bé.
0: Aquest gimnàs encara funciona, oi?
1: Aquest gimnàs encara funciona amb èxit de campions. Sí.
0: Fa poc han fet un aniversari...
1: Ara fa poc, el 50 aniversari, al Vall d'Hebron, davant mateix de la residència de Vall d'Hebron, perquè l'Ajuntament els hi va deixar uns locals. I sí, sí, aquest també vam disfrutar-lo també com a esport.
0: El mateix que tu ensenyaves o intentaves que s'ensenyés en les teves escoles, és el mateix que tu després has volgut ensenyar a casa als teus fills?
1: Jo he intentat sempre muntar l'educació el màxim possible. Jo a l'Ali sempre li deia, pot ser un jugador extraordinari, pot ser fantàstic i tal, però si no tens educació no valdrà res. No et demanarà mai res ningú per fer res, i ara tenim la prova que ja veus que està tot el dia a la televisió. Ja l'han fet jefe de l'aerosport, l'han fet jefe de com es diu l'altre, que és molt la dama famosa, la cara ho fa tot. La ràdio, que ara ho fa tot, ara com se diu?
0: Que estem parlant d'alguna d'aquestes...
1: De famoses, famoses, que estan a la ràdio. Està a Catalunya a ràdio, però avui també està Eurosport,
0: sí.
1: El RAC1 també, però ara n'hi ha una que domina el cotarro, que don tot el tennis, que don tot... Sí, la... Ai, ara em surt...
0: Emissora de ràdio és igual, no tampoc no és, sí, no és més important.
1: No. Ho és perquè l'emissora ho és, eh?
0: Sí, però com a informació per repassar la teva trajectòria, el Lluís és pare de tres nois.
1: Sí.
0: Segurament el més conegut és l'Àlex.
1: Sí, clar, sens dubte.
0: L'Àlex Corretja, que és el petit dels tres germans.
1: És el petit.
0: El gran és el Sergio, després l'Ivan i després després l'Àlex. Els tres s'han vinculat al món de l'esport, d'alguna manera.
1: Bueno, l'Ivan, no sé si saps que... No, deu saber-ho, perquè ho hem dit moltes vegades. Té una cama menys.
0: Li van haver d'amputar una cama,
1: sí. Li van tenir que amputar una cama, però ell ara ha fet els campionats d'Espanya i d'Europa. Amb això amputat Itàlia, ha quedat campió d'Europa d'Espanya també. Vull dir que també, i ara tinc la sort, que abans te comunicava, que tinc una neta que té 12 anys i ha quedat campiona de golf de Catalunya. Això sí que m'agradaria que un dia m'ho posessiu, perquè estava més content que una olla, perquè no se li ha donat ninguna importància, i ella li dona molta pobreta. I bueno, que ara es fa dos diumenges o tres, va quedar campiona de la seva categoria, i després campiona tercera de la categoria superior, i va quedar tercera. I aquesta és la filla del gran.
0: Del Sergio.
1: Del Sergio.
0: Uh-huh. Hem parlat de l'educació, després continuarem parlant de la família, d'altres qüestions. Tu com veus ara mateix el paper dels educadors i les famílies?
1: Segons em pinten tots els companys, excompanys, que quan jo estava de director i de tal, no té res a veure, i que està una mica complicat entre pares i professors, no sé. Però que la gent no està tan contenta com estava quan era mestre, quan ells eren mestres. Ara, alguns ja estan jubilats, i alguns encara continuen per poquet, però per poquet. Però no hi ha ningú que digui que està satisfet de lo que està fent. No sé si serà per culpa d'una cosa o una altra, però la qüestió és que quan em trobo algú...
0: Ha canviat molt la societat.
1: Ha canviat la societat. Potser també ha sigut per bé, eh? També hem donat coses per bé, no solament per dolent. Ara, amb l'educació, clar, l'educació la van deixar a part. Van a donar ensenyança del 2 i 2, i l'altre tot ho van ensenyar. I jo sempre els deia amb els laics, per exemple, i deia, tu pots passar en un lloc, però quan entres no costa res dir bon dia, bona tarda, i marxar, o explicar, saludar. I això l'Àlex ho fa. Dic l'Àlex perquè és el que corre més que tots. Eh? Però els tres estan... Perdona'm, parits igual. Uh-huh. L'altre dia, no fa gaire, vaig anar al tenis La Salut i havia un... vam anar al bar i al bar estaven un nano jovenets, petitets, 7, 8, 10 anys, no sé. I estava el camarer darrere. Manolo, dame una Coca-Cola, o dame esto y tal. Manolo, guárdame esto aquí, no sé què. Però... A mi, particularment, jo no és que sigui més papista que el papa, eh? Jo no soc més ben educat ni més mal educat. Potser és que m'ho van ensenyar a casa, no ho sé. I llavors, a continuació, que semblava que estigués fet, entra el Sergio, que és el gran, i diu, Manolo, por favor, ¿me puedes dar una Coca-Cola? I l'altre, bé, i a continuació ve l'Ivan o algú, Manolo, ¿me puedes dar agua, por favor, i tal i qual? I el camarer em va dir, ¿se da cuenta usted, señor Correcha, qué diferencia entre sus hijos y los otros? I clar, això per mi també és un orgull. Potser tot són simpleries, però per mi és maco. Quan veig algú al gimnàs, o veig algú per Horta, o veig algú d'allòs i em diu, soy Correcha, sempre m'acuerdo quan hacíamos esto, o hacíamos lo otro, per fer moltes coses, no? I les fèiem dins de l'Iglésia. L'Iglésia deixava el local per poder fer coses. I coses, vull dir, per exemple, el Jesucristo Superstar. I el vam muntar, i el vam muntar dins de la parròquia, i, bueno, pues, estupendo. I després vam fer el Gris, també. Sí, vam fer coses a dins de la parròquia que eren increïbles.
0: Eren extraescolars, això.
1: Eren extraescolars, però no es pagaven, aquestes extraescolars. Aquí es pagaven tot el que es necessitava, però vull dir, no es pagava per entrar ni per sortir, no. I el capellà era el primer que venia el dia de la funció i estava, el rector estava allà amb nosaltres, no? Una d'elles va venir el bisbe de Barcelona. Sí.
0: I escolta, Lluís, parlem de la vostra arribada aquí a Sant Cugat. Eren els anys 70, a principis dels 70...
1: 72, sí.
0: La família Correcha arriba a Sant Cugat amb el Sergio...
1: I l'Ivan.
0: I amb l'Ivan. L'Àlex encara no havia nascut.
1: Va néixer el 74.
0: I què us porta aquí a Sant Cugat?
1: Aquí, vulgarment, un íntim amic meu que va ser el que em va incloure al club de tennis Setball, em va dir que si volíem entrar allà perquè no es pagava entrada, ni matrícula, ni res, clar. És el que dèiem, érem els tres fills, més els nosaltres, tots eren clarons que tenien que sortir d'on fos, no? I llavors, aquest amic meu i jo vam dir, ens aportem els dos a doble, i fem uns dobles, i juguem, i coneixem. Doncs pues crec que és una de les coses més maques que he fet, ha sigut fer-me soci per conèixer molta gent, i molts amics, que no n'hi ha tants. Uh-huh. Però amics n'he fet a Sant Cugat. I vaig venir a viure aquí on sóc ara, al Cris de Llaceres. I encara, ara no hi són tots, perquè tots estan aquí, eh? A Sant Cugat, els fills, tots viuen aquí. Però estan a 100 metres, cada un, a 50 metres.
0: O sigui, els tens a prop.
1: Molt a prop, tots. Un el tinc el d'això, el golf.
0: Sí, la Costa
1: Unió. L'altre està aquí mateix, també, aquí un tidit, allà a la plaça
0: de
1: la Unió.
0: Al centre de la ciutat, pràcticament.
1: I l'Àlex el tinc de tot arreu. L'Àlex el criden, i sobretot fan moltes xerrades, l'Àlex. Aquestes ja no es fa gratuïtes, eh?
0: I escolta, Lluís, de quina manera us heu vinculat amb el temps amb la ciutat de Sant Cugat? A través de l'esport, a través d'entitats?
1: Com
0: ho heu fet?
1: Va ser el tenis. va ser el tennis i va ser on vam començar a jugar a tennis tots. Els dos fills, més el petit, el tercer, amb el Palstrem, va passar una anècdota que quan tenia el Sergio ja tenia 13 o 14 anys, em sembla, i tal, i l'altre en tenia 5, l'Àlex. I jo vaig anar a veure la classe un dia que anava a recollir-los, perquè vivíem a Barcelona, i li dic a un professor, que deia Francesc Múrcia, per ser un bon professor, i li dic, Francesc, com va el Sergio? Com va tot això? Com ho tenim? Diu, no, el Sergio va bé. Diu, però el que la gent tindrà que pagar per veure'l jugar serà aquest. Tenia 5 anys, eh? Diu, aquest nen, el que vulgarment es diu, té un duende.
2: L'Àlex.
1: L'Àlex. I sí, sí. I després jo amb aquest li deia, perquè ell moltes vegades deia, el niño este quedarà campeón. A los 12 años era campeón de Cataluña y aquí era su carrera y tal. Este niño tiene un duende, el señor Corretja, un tal Pedro Mora, que havia sigut entrenador de l'Orantes. Nosaltres vam tenir molta vinculació amb l'Orantes, també, per mediació d'aquest senyor, que eren molt amics, anem a dinar moltes vegades junts. I pel tennis ens vam embolicar, perquè llavors, quan, tal com es van fent grans, van anar ocupant llocs de jugar pues, al tennis i amb una altra cosa, però tots vam anar a plegar al tennis. I del tennis de Sant Cugat vam parar al Salut.
0: Mm-hmm. Vinculació, ja hem dit, a l'àmbit esportiu, el tennis La Salut, com ara comentes, sí. A Vallparc, mm-hmm. al Futbol Club Barcelona...
1: Sí.
0: Aquesta passió per l'esport que s'acaben traduint en totes aquestes vinculacions amb aquestes entitats, d'on sorgeix?
1: No ha vingut ningú. Ha sigut el Lluís Corretja el que ho ha muntat tot. No ha vingut ningú. Ningú. Només nosaltres. La família i el club que estàvem. Clar, jo el club que em vaig estar em vaig vincular molt va ser també amb el Salut, perquè em van fer president de l'esportiva i allà vam començar a fer coses sèries com el Campionat d'Espanya, el Campionat d'Europa, el Campionat de tal, i aquí, doncs, esclar, i a més, el ser jo, el president de l'esportiva, també coneixia a molts

0: i fet moltes coses i se'm fa pesat, ho sento. I pues que he deixat o deixaré el tennis, però ai, el futbol, perdona, però que lògicament seguiré sent culer i soci del Barça fins que pugui.
1: Mm-hmm. El Lluís Corretja, doncs, també ha col·laborat en Càritas en la teva etapa vivint a Barcelona. Bueno, ja hem fet un repàs per la teva trajectòria. Ara, a la ciutat, aquí a Sant Cugat, què fas? No fas absolutament res.
0: No em demanis per fer res.
1: No? Què t'agrada fer? Quan
0: m'agrada fer de tot. El que feia, ho feia bé. El que feia, ho feia amb ganes. És a dir, l'esportiva del salut, l'esportiva... A Vallpart també vaig fer moltes coses, que era un club molt particular i social, i vaig col·laborar bastant. És a dir, crec que el Vallpart es va conèixer bastant, sense paperia, ni molt menys, però és amb la meva persona de muntar moltes coses que no s'havien apuntat. Però que vaig trobar una gent també formidable.
1: I escolta una cosa, Lluís, després d'una vida, podríem dir que tan plena i satisfactòria, et queda algun somni pendent? Mm.
0: No, potser sí, potser no.
1: Ah, vinga.
0: No.
1: Què et faria il·lusió fer realitat?
0: Ara ja no, a mi particularment ja no. Ara em fa il·lusió tots els meus fills. Que el meu fill gran hagi tingut aquesta nena i s'hagi dedicat a... És el que et deia, l'altre dia estàvem a l'habitació celebrant l'aniversari i resulta que un juga al tenis, l'altre juga al hockey, l'altre juga a golf, l'altre juga... Clar, tot això ja m'ha fet il·lusió, tot això. M'he fet un món d'esportiu a casa nostra, però ara no, ara... És que en tinc 81, és que són molts anys. No, i llavors, pues, ja quasi ni penso en fer una cosa o una altra.
1: Molt agraïts, Lluís, que vagi molt bé.
0: A vosaltres.
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies.

0: tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Faves comptades amb Alba Triador.

Aquest divendres, Sant Cugat es convertirà en una de les 16 ciutats catalanes que acullen el pas de la torxa dels Special Olympics, el símbol que anuncia l'arribada dels Jocs, que enguany se celebren a Tarragona del 9 al 12 d'octubre. De les 6 a les 8 del vespre, la torxa recorrerà al centre de la ciutat fins a la plaça de la Vila, on tindrà lloc l'encesa del pavater, el jurament olímpic i la gran festa oberta a tota la ciutadania. Per parlar del significat d'aquesta jornada i, sobretot, de les persones que la fan possible, avui ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, el Ferran Felius, comissionat per a les persones amb discapacitat de l'Ajuntament, l'Israel Salazar, atleta de proves de pista, l'Elias Esbai, futbolista, la Dària Claveria, gimnasta artística, i la Maria González, coordinadora de l'àrea d'activitat física de la Catalunya Fundació Creativa. Molt bon dia, benvinguts.

0: Bon dia.
1: Bon dia. Bon dia.
2: Ferran, què suposa, no?, què representa per una ciutat com Sant Cugat estar entre aquestes 16 poblacions escollides per ser una de les anfitriones de la torxa dels Special Olympics?
0: Bé, per nosaltres és un dia important, és un dia on la torxa que passa per aquí no només és una torxa que vol encendre la ciutat, és una torxa que vol encendre la mirada dels ciutadans de Sant Cugat i demostrada que l'esport és de tothom i per tothom i que aquí cabem tots i que precisament les oportunitats que dona l'esport a les persones amb discapacitat intel·lectual en aquest sentit és molt, molt important, no?
2: L'acte, de fet, posa al centre algunes de les paraules que tu has dit, no? La inclusió, la convivència, la participació de tothom i per a tothom. Uh-huh. Com es tradueixen aquests valors en una ciutat com Sant Cugat?
0: Bé, el fet, és el que tu deies, no? La inclusió no només és el dia de la torxa, la inclusió ha de ser molt més enllà, però evidentment són actes, com uns altres que s'han fet durant aquests 3 anys, quasi 4, on realment la participació de la gent conjuntament amb la ciutadania és la importància. O sigui, nosaltres no ens podem quedar només en un dia on passejarem aquesta torxa i que farem un acte a la plaça de la Vila al final, sinó que realment això ha de ser realment que ens ho creiem tots, però ens hem de creure tots des de la ciutadania fins a l'última esportista, no?
2: De fet, la participació de persones amb diferents tipus de discapacitat, tant intel·lectual com física, a la ciutat ha anat evolucionant i ha anat millorant amb els anys, com no podia ser d'una altra manera. De fet, es va apostar per la creació de la figura que tu ocupes, del comissionat, però quins reptes tenim encara sobre la taula?
0: A nivell d'esport, evidentment, s'ha fomentat molt que hi ha moltes seccions i molts clubs esportius que han apostat per aquest equip adaptat, no? Això és bàsic i és importantíssim, però no només, i moltes vegades ens trobem traves, no? Perquè apostes per un equip adaptat, però realment després falten espais perquè puguin competir, més que competir i entrenar, i les entitats van molt atapeïdes d'horaris, no? Però penso i considero que hi ha espais i horaris que s'estan adaptant precisament perquè hem de competir i hem d'entrenar com tothom a les hores que pertoca i amb els horaris, diguéssim, més adients, no?
2: Aquest divendres s'han previst 16 relleus al llarg del recorregut. Després et preguntaré què passa si plou, perquè ja m'has avançat abans que hi ha alternativa, eh? Quin paper hi juguen també les entitats de la ciutat en aquesta celebració, en aquesta rebuda de la torxa?
0: Doncs mira, en principi les entitats que avui tenim una representada, que és la Fundació Catalònia, després tenim a Guru, a la Fundació Privada Guru, a Geroni de Moragas, i també el Club Muntanyenc, que també participa, i la Fundació Família Amic, també, no? Aquests són els que estan actius a l'hora de fer relleus, de participar, i que participen els especials, que són Catalònia i el Club Muntanyenc, no? Això per una banda. Per altra banda, les entitats esportives els hi ha fet un clam i ens estan enviant voluntaris perquè ens puguin ajudar amb aquest recorregut. Encara...
2: En deies, fem una crida.
0: Fem una crida, encara falten voluntaris, eh? Vull dir que ens ajudaran amb els punts de canvi, ens ajudaran a l'acte final, a acompanyar-los fins a la plaça de la Vila.
2: Com ho hem de fer, Ferran? Una persona que vulgui ser voluntària per aquest divendres, on s'ha d'adreçar?
0: Sí, una persona que vulgui ser voluntària s'ha d'adreçar directament al comissionat a través de mail i allà li donarem les instruccions. Vull dir, entre avui i demà es tancarà tot aquest tema i els hi donarà les instruccions perquè ajudin. Això ho deia com a les entitats, no? I després, a nivell de ciutat, a Sant Cugat Comerç, una vegada més, hem fet desfilades inclusives, Sant Cugat Comerç també ens ajudarà a fomentar i a obrir els ulls a la ciutadania amb unes banderoles que repartirà a tots els comerciants perquè quan passem, doncs, que ens puguin animar, ens puguin aplaudir, ens puguin acompanyar amb tot el recorregut.
2: Això serà aquest divendres i, si jo no m'equivoco, de memòria diria que hi ha 75 atletes de Sant Cugat que participaran en aquests jocs. Avui ens n'acompanyen 3 a l'estudi Ramon Bernils. Són l'Israel, l'Ilias i la Dària. Ens expliqueu com participareu vosaltres als Sant Olímpics. Dària, si vols començar tu. Quina disciplina faràs? Quina és la teva disciplina, Dària?
1: Jo faig gimnàstica artística.
2: Fas gimnàstica artística. I què faràs en aquests Jocs Olímpics, els Special Olympics?
1: Bueno, a mi em toca fer terra, barra i salt.
2: Són tres disciplines. N'hi ha alguna d'aquestes tres que sigui la teva preferida?
1: El terra.
2: Al terra. Sí. Pots explicar per a algú que no hagi vist mai ningú fent gimnàstica artística què vol dir fer terra? Però... Què hi ha? No sé si hi ha voltaretes.
1: Sí, bueno, sí, fem voltaretes, ball...
2: I durant quant de temps t'has entrenat i t'has preparat per participar en aquests jocs?
1: Bueno, fa poc, eh?
2: Fa poc?
1: Sí, fa poc.
2: Com arribes? Arribes en bon estat de forma, Dària? Arribes preparada?
1: Bueno, és que jo fa anys que feia gimnàstica artística, però ho vaig deixar i ara he tornat. I, bueno, ho estic millorant.
2: Estàs millorant?
1: Sí.
2: Molt rebé.
1: He tornat a estar fent gimnàstica artística.
2: Has de reprendre,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí.
2: Molt rebé. Però si hi havia allò... d'haver-ho fet abans, segur que el cos se'n recorda.
1: Sí, sí, sí. Eh?
2: L'Israel fa atletisme. En què competiràs, Israel, en aquests jocs?
3: Jo faré 100 i llançament de pes.
2: Llançament de pes, també. Sí. Quines són d'aquestes dues disciplines, els 100 metres llisos i el llançament de pes, la que a tu t'agrada més?
3: M'agrada més... quan arribem allà, a Tarragona, ens diran que és el que tenim que competir, on tenim a fer la competició, i nosaltres, pues, bueno, anirem amb el monitor que ens toca, i, bueno, i sé que combatirem molt i ens esforçarem bastant de lo que... El que ens agradaria fer és esforçar-nos més, una miqueta més del que estem fent.
2: Molt d'esforç.
3: Molt d'esforç.
2: Com són els entrenaments per competir en aquests 100 metres llisos i en el llançament de força?
3: Nosaltres tenim que sentir, ens va explicar ahir el Joaquín, que bueno, que tenim que tindre a dos peus una darrera, flexionats, i quan sentim la pistola, sortir.
2: Ràpid com el vent.
3: Ràpid i fins a arribar a la meta.
2: Què és el que més t'agrada de l'atletisme? Què és el que t'agrada de practicar aquesta disciplina, Israel?
3: El que m'agrada més és... Bueno, perquè m'agrada intentar... El que m'agrada fer és competir i divertir-se una mica amb els companys. I compartir coses amb els companys de la competició.
2: I en el llançament de força, com ho has entrenat, això?
3: No, nosaltres no tenim cap lloc per entrenar.
2: Nosaltres
3: tenim un pati.
2: Falta un lloc, doncs.
3: Nosaltres tenim un pati. Aquest pati és de bàsquet i de futbol. I cada dia, pues, sortim una mica a entrenar a bàsquet, fem com una mica d'entrenament de bàsquet, i botem la pilota a ratlla, fem bàsquet i a vegades, pues, fem un partit de bàsquet.
2: Moltes disciplines, Israel, practiques, sí. Atletisme, llançament, bàsquet, l'esport, veig que t'agrada, oi? I has parlat de futbol, clar, sí. I aquí a la taula tenim un futbolista, no? Li preguntem a l'Elia, sí? L'Elias abans d'entrar ens deia... Li agrada molt el futbol, però el tenim lesionat. Però anirà a Tarragona,
4: sí.
2: No?
4: Sí, sí, sí.
2: Més enllà de la lesió, Elias, què és per tu poder jugar a futbol? I si vols explica'ns també altres disciplines que practiques.
4: Per mi el futbol és... Com ho dic? Una forma de vida meva. M'encanta. I també el handball, que m'encanta també. És un deport que m'encanta, que em sento lliure amb balonmano, em sento lliure. I també he provat, també faig senderisme.
2: També?
4: Faig senderisme. i... però ja no puc tampoc.
2: És que tenim a l'Ilias lesionat del genoll, oi?
4: Sí.
2: Què t'ha passat?
4: En un partit en contra de Sant Vicenç i vam guanyar encara me'n recordo i vam guanyar 4-3 i en un contra una contra de l'altre equip van sacar un córner i jo vaig saltar i salté però
2: vas caure malament.
4: Vas caure malament.
2: I aquí tenim...
4: I el Genoa va fer crac.
2: I aquí te tenim recuperant-te per estar recuperat i els terrenys de joc tan aviat com sigui possible,
4: però,
2: no?
4: Aniré a animar el meu equip.
2: Clar que sí.
4: I a tota la fundació.
2: A tots els companys, no? També a la Dària, sí. I a l'Israel, encara que no facin futbol, oi?
4: Sí.
2: Per vosaltres, practicar esport, més enllà de la competició de moure-us, què suposa? Per què us agrada? Què us aporta?
4: A mi m'agrada perquè de ben petit vaig aprendre que jugar a futbol és una manera de passar el temps, de desconnectar de
2: preocupacions,
4: sí,
2: no? A vegades?
4: Sí, i també de tot, sincerament de tot. Perquè potser he estat jugant 20 minuts i ha passat una hora.
2: Passa el temps volant.
4: Sí, sí, sí. I a mi m'encanta el futbol. El futbol per mi és intocable.
2: Maria, tu coordines l'àrea d'activitat física de la Fundació. Què suposa la pràctica esportiva per a les persones que estan a la Fundació? Què aporta?
5: Home, per ells és de les coses més importants que fan en el seu dia a dia, perquè els hi permet sociabilitzar, tenir hàbits saludables. Per molts d'ells és potser l'única activitat que fan el cap de setmana, els hi permet sortir aquell dia i se'n van doncs, al lloc on els hi toqui jugar, ja sigui amb handbol, amb hockey, amb futbol, amb petanca, amb gimnàstica artística... I també el fet d'entrenar un o dos cops per setmana fa que tinguin pues, això, aquest compromís, aquesta disciplina, i això trobo que és molt important per tots ells.
2: Com prepareu des de la Fundació la participació en aquests Special Olympics?
5: Doncs bé,
2: és molt de revestall o...
5: Abans de l'estiu ens vam posar les piles, vam intentar incrementar una mica pues, això, les 5 disciplines que hi anem, que anem amb atletisme, petanca, gimnàstica artística, futbol i bàsquet. Vam intentar doncs, entrenar una miqueta més, no? La Dària, en comptes d'entrenar només un dia, estan entrenant fins i tot 3 alguna setmana.
2: Déu-n'hi-do.
5: Sí, I bé, i perquè molts equips també els fem nous, com per als especials, no? Agafem doncs, aquests que juguen a bàsquet d'aquí, aquests que juguen a bàsquet d'allà, fem un equip que va als especials i intentem que durant uns quants mesos puguin entrenar junts i puguin fer equip per poder anar ben preparats als especials.
2: Sovint parlem dels beneficis físics, no? De la pràctica esportiva, però suposo que també observeu que això reporta millores en qüestions com pot ser l'autonomia, l'autoestima, les relacions entre les persones que practiquen aquests esports, oi?
5: Sí, sí, és tal qual. O sigui, moltes vegades ens adonem que on hi ha més conflictes i més picabaralles i tal, és en mesos que hi ha el peron, no?, de l'agost o així, que deixen de fer tanta activitat, és quan estan més descompensats o... Jo crec que els hi va molt bé per al seu dia a dia. És bàsic i fonamental, sí, sí.
4: Jo me'n recordo quan jugava un partit amistós o de Liga, vaig conèixer gent d'un altres equips i són amics meus ara.
2: És una oportunitat, no?
5: Sí, amics,
2: no? Conèixer gent i fer amics. Sí, sí. I tant. És una oportunitat també perquè la ciutadania canviï la mirada que té a vegades sobre la discapacitat, allò que no es quedi només en un dia, no?
0: I a més, bueno, el que deien abans, no? O sigui, la participació a l'esport és importantíssim. Van 75 i tornaran 75 medalles, ho tinc claríssim, però a part d'això, són 4 dies de convivència en un hotel, que normalment no anem de colònia, sinó que anem en un hotel amb esportistes de tota Europa i tota Espanya i d'aquí de Catalunya, i a més la convivència que deies, no? Que moltes vegades fan amistats i que perduren. Jo tinc l'experiència de pràcticament 20 i tants anys de jocs, he viscut molts jocs, i no sé, l'últim dia que acostumen a fer la festa de l'esportista en una discoteca, en una sala, doncs s'ho passen molt bé, no? I que després, bueno, aquests valors queden molt, molt, molt per ells, no? Molt per dintre, no? Arriben a casa i diuen que possiblement l'últim que diuen és que han guanyat una medalla, perquè ja la porten penjada, però després hem fet amics, ha passat això, hem menjat molt a l'hotel perquè els esmorzars són molt bons, en fi, i coneixen a gent que acompanya aquells dies, venen esportistes moltes vegades que són famosos, que no tenen accés, i en aquest cas doncs aquells dies pues, participen, no? Però els valors de l'amistat, de les oportunitats que deies, jo penso que és el més important d'aquests jocs.
5: Perquè, sí, el conviure, bueno, aquests 4 dies junts.
0: Sí, jo aconsello a la gent que no ha anat mai a uns jocs, doncs que vagin.
5: Que vinguin, no? Tarragona.
0: Sí, que vinguin el dia 9 a les 6 de la tarda, és l'acte inaugural, allà a Tarragona. És un acte super, super, super emotiu i magnífic, amb un pavelló molt gran i vull dir que també es retransmet per televisió, per 3CAT. Que també agraïm des d'aquí, perquè cada any, cada Jocs han fet el directe i ha apostat, és importantíssim.
2: Són molts atletes junts, no?
0: Són molts atletes.
2: Un acte
0: sí, de país. Sí, sí, són molts atletes. També ara començaran els dissabtes, crec que és un programa especial, crec que es diu Capacitats, on intervindran persones amb discapacitat. És molt important que un mitjà de comunicació com TV3 aposti per això, no? A vosaltres, evidentment, no us tenim que dir res, perquè sempre que ens crideu o tenim alguna cosa, ens ajudeu a visibilitzar, no?
2: Forma part de la nostra responsabilitat també com a mitjà públic, només faltaria. Ara deies, he estat en molts jocs Special Olympics, però l'alcalde va anunciar que la voluntat era que el 2030 aquests jocs fossin a Sant Cugat, com en Tomàs, des del comissionat, i que us semblaria a vosaltres poder com jugar a casa d'aquí a 4 anys.
0: Bé, nosaltres hem agafat aquest esperit de jo crec que abans d'apostar, com ara deia l'alcalde o recentment la regidora Escamilla, de que presentaríem la candidatura, evidentment és un treball de 3 o 4 anys de veure els esportistes com competeixen, les possibilitats, i evidentment és una oportunitat per a una ciutat que durant 3 o 4 dies doncs, ja no només la importància de l'esport, moltíssima gent que vindria aquí a Sant Cugat, a la restauració, al comerç, les botigues, un village, vull dir, és un aconteixement important, i que puguin participar, doncs, aquí diuen que quasi 1.700, però potser d'aquí al 2030 igual són 2.000, no? Però sí, per nosaltres és un repte de 3 o 4 anys, com entomarem, mirarem les possibilitats que n'hi ha, que les tenim, i a partir d'aquí us anirem informant. Això des de l'hora que us anirem informant.
2: Molt bé, anirem preguntant també com està aquesta candidatura. De moment aquest divendres tenim una cita a les 6 de la tarda amb aquesta torxa dels Special Olympics, que a més la Dària serà l'encarregada d'encendre el paverter. Ferran, si plou, ja plavem.
0: Si plou, ja plavé. Vull dir, no anul·lem res. La cita serà a les 6 de la tarda a dintre de l'Ajuntament de Sant Cugat. Utilitzarem l'espai Àgora, allà on la gent que no ho sàpiga, on està l'AUAC, allà estarà l'escenari, i farem els 32 relleus que tenim previstos dintre de l'Ajuntament, des de la sala Pi d'en Xandri fins a baix. Vull dir que no hi haurà problema, amb actuacions i amb tot.
2: Amb tota la festa que està organitzada.
0: No ens ho perdrem.
2: Tothom convidat aquest divendres a partir de les 6 de la tarda a l'arribada d'aquesta torxa olímpica. Que vagi molt bé aquest divendres i que vagi molt bé també aquests jocs que fareu aquest octubre. Ja m'explicareu si tornem moltes medalles i amb nous amics i amigues. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a tots.
0: Gràcies, Alba. Gràcies.
6: Aquest operatiu està coordinat per l'UCRIF, la Unitat de la Policia Nacional especialitzada en la lluita contra les xarxes d'immigració il·legal, i compta també amb la participació d'agents de la comissaria d'aquí de la ciutat de Sabadell. També, paral·lelament, a la ciutat s'estan fent dos registres, mentre l'operació també es desenvolupa simultàniament en altres punts de l'estat espanyol. En total, la previsió és que hi hagi 4 detencions de tot l'operatiu, Així que aquesta investigació, que continua oberta, la Policia Nacional segueix a l'interior d'aquí de l'edifici del 130, mentre plou a la ciutat de Sabadell, i, per tant, un operatiu que encara està en marxa.
7: Gràcies, Pol. Estarem pendents. Bon dia.
6: Bon dia.
7: I la Mari Carmen, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada la setmana passada a Madrid, podrà tornar a casa després d'un acord entre l'empresa propietària de l'habitatge i els seus representants. El cas ha accelerat la presentació d'un nou decret d'habitatge que el govern espanyol preveu portar avui al Consell de Ministres. A banda, també, el Consell de Ministres hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran, i això vol dir que es podrien estendre fins a finals d'any les bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
8: Notícies en xarxa.

0: La història sovint recorda els grans noms, però hi ha persones que des dels barris, les associacions i els moviments socials han contribuït de manera decisiva a transformar la nostra societat. És el cas d'Isabel Roig i Franzitorra, activista veïnal, militant comunista, cristiana compromesa i protagonista de moltes de les lluites socials i democràtiques de la segona meitat del segle XX a Barcelona. Per recuperar la seva figura i el seu llegat, la periodista del Cugatenc, Laia Coronado Nadal, ha publicat el llibre Isabel Roig i Franzitorra, cristiana, comunista i lluitadora veïnal. Una obra que combina la recerca històrica amb el relat vital d'una dona imprescindible per entendre la història dels moviments veïnals, l'antifranquisme i la construcció de la democràcia des de la base. Laia Coronado, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, gràcies.
0: Com neix aquesta biografia d'Isabel Roig? Els periodistes moltes vegades escriuen llibres. No sé en el teu cas si va ser una iniciativa personal, si ha sigut un encàrrec. Com neix l'origen?
1: Doncs a mi em va contactar d'una manera més força curiosa i una mica indirecta, però el fill de la Isabel Roig Franzitorra, que és en Pau Vinyes i Roig, que té una editorial molt petitona de Sant Andreu que es diu Llibres del Llop Roig. I ell tenia molt clar, és historiador, ha escrit moltes biografies i llavors tenia molt aquesta mirada i tenia clar que volia que s'escrigués una biografia de la seva mare. Però, clar, al mateix temps no la volia fer ell, perquè tenia la relació massa directa. I llavors buscava que una periodista jove. I això, llavors, em va arribar a mi l'encàrrec i la veritat és que em va engrescar molt quan vaig veure... És que me'n recordo molt d'estar llegint l'entrada de Wikipedia, que és el que, sí, l'únic que trobaves sobre ella en aquell moment, pràcticament, i vaig dir, ostres, que m'interessa moltíssim aquesta història, vull dir, com anava dient els llocs on havia estat, dic, estan moltíssims llocs, i em va interessar molt.
0: Perquè tu la coneixies abans, a Isabel Roig, perquè possiblement Montserrat Roig sí, no?, que és de domini públic l'escriptora i periodista, però la seva germana Isabel, no sé si tu tenies el gust de conèixer la seva trajectòria.
1: No, clar, no la coneixia gens. Sí que recordo que aquesta combinació de cognoms, no?, Roig i Franzitorra, doncs em sonava, i llavors dic, va, d'acord, és la germana de Montserrat Roig. Però és cert que no, que ella va ser, no era coneguda o no és coneguda, perquè sobretot va ser molt una militant de barri, no? El barri la coneix tothom, no? Com ens passa a Sant Cugat, no? Tenim la gent que els coneix tothom i segurament fora de la ciutat no els coneguin.
0: Com ha estat el procés d'escriptura? Perquè hi ha molta feina darrere aquest llibre, hi ha feina de documentació per poder fer aquest retrat, no?, exhaustiu de qui va ser Isabel Roig. Hi ha també entrevistes. Com ha sigut tot aquest procés per poder escriure la biografia final?
1: Sí, una mica la base, el que ho va lligant tot són les entrevistes personals. I n'he fet una trentena. I, clar, són, per una persona, molt valuoses, perquè són el testimoni de la gent que la va conèixer. En alguns casos no són gent que la va conèixer, sinó gent que ha estudiat molt l'època. Per exemple, en Marc Andreu, que és un historiador periodista, bueno, que sap molt d'aquest tema concret, o en Jordi Rabassa, que també és historiador i, bueno, és polític també, però que ell, en aquest cas, sí que tenia molta relació, era també del barri. I després, això, moltíssimes persones que la van conèixer, i el que passa que, clar, això té una part molt bona, que és tenir aquest retrat més humà, i una altra part, que és que no recorden dates, no recorden èpoques, exactament això. Ui, ara no sé quan va passar això, no? I, clar, és normal, la memòria humana té problemes. Sí, o contradiccions entre un testimoni i un altre. Llavors, ha sigut també molt important la part de recerca en arxius. En això, la veritat és que en Pau Vinyes, el seu fill, m'ha ajudat molt a recórrer els arxius on hi havia documentació. Però al mateix temps també hi ha una part que era una mica difícil perquè ella tampoc no va escriure molt. Vaig trobar un article seu escrit en un diari, però no va ser una persona que escrigués articles d'opinió ni res. I per tant, part de la documentació, vull dir, una part era una hemeroteca que que sobretot em permetia era donar context a l'època.
0: Poder explicar una mica tots aquests moviments en els que ella va participar i en els que es va trobar. No sé si també és complicat fer aquesta sinergia entre aquesta història més personal, més humana d'Isabel Roig, amb les dades i el context històric del moment per trobar aquest equilibri, no?
1: Sí, això és una cosa que jo tenia molt clara, que és, i de fet és una mica també la mirada que tenia el Pau des del principi, que és, la història no és una biografia rellevant tant per la persona i, no, les interioritats de la seva vida i les seves relacions, sinó pel context en què va viure i per als moviments socials en els quals ella va com estar inserida. I això ho he intentat plasmar al llibre en una estructura dels capítols, en els quals al principi del capítol sempre dono el context general de Catalunya, fins i tot d'Espanya, en aquell moment, mes, any o el que sigui, sigui, en funció del moment. I després entro ja més en el
0: seu paper.
1: En el seu paper en un moviment social concret, no? O explicar què era el moviment social en el qual ella va estar. I després, al final, deixava com alguns paràgrafs en els que sí que explico doncs, aquella època que va fer. Doncs, si es va casar, va tenir els seus fills, o es va separar, perquè es va separar també. I llavors, per una banda, hi ha aquesta estructura i per l'altra banda també t'adones que tot s'interrelaciona constantment i que, com diu el feminisme, diguem-ne, amb tot allò personal és polític i que en el seu cas també, és a dir, per una banda, no, és a dir, a vegades dels homes de qui fem biografies no es parla tant o no es dona tant importància a qui era la seva dona o qui eren els seus fills, però en el cas d'una dona als anys 70, el fet que deixés els seus fills a qui els cuidava principalment una altra dona, per cert, la Beatriz Ruiz, o que quan van ser una mica més grans es cuidaven una mica entre ells, també és polític, perquè, és a dir, també és una decisió que ella va prendre d'un compromís social i que segurament va rebre més judici que els homes que feien exactament el mateix, o inclús feien molt menys a casa seva.
0: No només has posat aquest context que ens ajuda a entendre les seves decisions polítiques, perquè al final hi ha diversos fragments en el llibre que més d'una de les persones que has entrevistat o reculls ho explica, no? Tot és polític. També expliques d'allà on venia Isabel Roig, de la seva família, d'aquesta petita família burgesa de l'Eixample, de totes les figures il·lustres de segle XX que van passar per casa seva, que entenc que també van ser determinants per qui va ser Isabel Roig, més enllà de Montserrat Roig, més endavant, que també era un context històric una mica diferent que el que va viure Isabel Roig, que era la germana més gran, no?
1: Sí, exacte, perquè la gent ho entengui, es portaven 14 anys. La Montserrat és la segona més petita de la família, diguem-ne, eren molts germans, i la Isabel la més gran. I en alguns moments li va fer com de mare a la Montserrat i a la Carmina, que és l'altra germana més petita, també. I llavors... Clar, és això, tenim molt en compte que aquesta família venia d'un eixample burgès, una família que no és que tingués una gran fortuna, però sí que tenia molt de capital, sobretot social, cultural i, evidentment, també econòmic. I que, per exemple, perquè ens fem a la idea, i una, sí, com a curiositat lligada amb Sant Cugat, tenien un xalet a Valldoreix, que encara estem acabant d'explorar una mica, però que...
0: Hi ha alguna fotografia de la Festa Major de Valldoreix?
1: Sí, hi ha alguna fotografia, i des de fa poc sé que en Juanjo Cortés, de Valldoreix, té present, sap quina casa és avui en dia, o sigui, té una foto moderna de la casa que surt en aquí. I perquè, clar, tinguem en compte que no només són rellevants, o sigui, és rellevant Montserrat Roig a nivell social, sinó que el seu pare, Tomàs Llop i Tomàs Roig i Llop, perdó, va ser un advocat molt important i també escriptor, va estar molt inserit en els cercles intel·lectuals de l'època, vaig trobar cartes amb la Víctor Català, que li feia com crítica literària, i, bueno, molt interessant. I alhora la seva mare, també, l'Albina, també era una altra dona, una dona molt potent, que va ser com...
0: Dones de República.
1: La República, bueno, tots dos molt republicans, catalanistes, ella molt catalanista, molt independentista, i
0: tenia... Ella una mica menys.
1: Doncs escrits, ella una mica menys, sí, ella era de la Lliga, i ella era això més... sí, com una mena, un catalanisme de dretes, bueno, però molt, molt interessant, no? També progressista en alguns aspectes, en altres també, doncs, també van tenir com molt rebuig cap al tema de, bueno, en el bàndol republicà de la guerra, que també va ser molt anticlerical, i llavors ells eren catòlics. Que tenien una posició que els posicionava en alguns aspectes en contra d'uns i d'altres, no? En funció del moment, vull dir, com d'entre altres persones. Però sí que és molt interessant els textos de l'Albina, perquè, bueno, era com... feminista dient que no era feminista.
0: Sí.
1: És a dir, ella diu explícitament...
0: No volia l'etiqueta.
1: No volia l'etiqueta perquè quin és el que vol dir feminisme en aquella època, no?, també. I llavors ella es posicionava... Seria més aviat com els sufragets angleses, diguem-ne, no? Transportat aquí una mica.
0: Clar, sí. Ens hem de posar en aquella època també per entendre-ho, eh? Al llibre hi veia moltes facetes i moltes lluites de la Isabel Roig... Quin impacte va tenir aquest context i aquest entorn, no?, en la seva vida i en les seves lluites? Ella anava a una escola de monges on tot era molt estricte, on es formava la dona per ser aquesta dona que tingués cura de la llar, que criés i que vetllés pel benestar del seu marit. Aquesta va ser l'educació que ella va rebre. Més endavant va intentar trencar una mica amb això, però al final ella es va educar amb això. Però tot i així, per dir-ho d'alguna manera, a través de... de diferents facetes de la seva vida, de llocs on va anar a treballar, de les lluites on es va implicar, quan se'n va anar a viure a Sant Andreu, on diu que és un poble ple de romansos, no? Hem d'imaginar-nos a Sant Andreu d'aquella època. Ella trenca amb aquesta educació que li han donat, també.
1: Sí, sí, sí, clar, ella... jo crec que, o sigui, de cara a la família, això potser no fa un trencament com molt radical, en realitat, no? Perquè sempre hi ha com... Sempre explica com que amb el seu pare sempre s'hi podia debatre. De fet, el seu pare, tot i segurament bueno, no està d'acord ideològicament amb el PSUC, va firmar perquè els partits es poguessin legalitzar, perquè el Partit Comunista i el PSUC es poguessin legalitzar. Llavors, això també situa, no?, com un home intel·lectual que, del debat, de les lletres, i digues, segurament també va fer una evolució ideològica al llarg de la seva vida. I... clar, per ubicar-nos en la seva educació, per exemple, en l'època que va viure, el 51 va fer 18 anys, que és la seva puesta de largo i és quan va entrar a la universitat. Va fer una puesta de largo, que això també era un esdeveniment que molta gent me'n parlava.
0: Una qüestió molt social.
1: Clar, denota la classe social on estava, clarament, no? També com aquesta petita burgesia. He trobat com la nota, les notes de societat de l'avantguàrdia en què explicava que feia la seva posada de llarg. No sé com es diria en català, en realitat.
0: Fem una traducció així, perquè ens entendrem.
1: Sí, sí. I que després, de fet, les germanes petites ja no la van fer. És a dir, també és com bueno, que canvi un moment diferent generacionalment i socialment. I llavors ella arriba a la universitat i també és un moment en què segurament es polititza bastant, perquè, per una banda, la universitat encara era una institució molt opressora que va tenir una... tota una... és que no sé com dir-ho, però una depuració, una repressió
0: franquista.
1: Molt bèstia franquista els primers anys del franquisme, en què es va haver, bueno, es van matar també els... professors que havien estat associats amb la República i per tant, i controlat doncs, per la Falange, sobretot, i bueno, tot, per tant, un ambient molt opressor, però en què comencen a obrir-se algunes petites escletxes, i ho veiem en l'episodi de la vaga de tramvies, en la que també cal tenir en compte que no és moviment antifranquista, sinó, però sí que és...
0: És molt social, de fet.
1: Contestatari. No? Sí, molt social. És el motiu de la vaga de tramvies és que s'havia pujat una mica el preu del bitllet. I això és el que fa com l'espurna que ho mou tot.
0: Que s'havia pujat a Catalunya, però no en altres punts de l'estat, no?
1: Però no a Madrid, no? Exacte. Sí, sí. Sí, crec que representa que és com que la Falange de Madrid o una cosa així, no? Perquè hi havia com cert moviments interns en el règim.
0: Els governadors, no? Cadascú tenia el seu.
1: Sí, i llavors el governador de Madrid havia arribat a cedir a dir, val, d'acord, doncs no ho pujo, i a Barcelona el governador es va mantenir ferm. I a la vegada també es va causar la caiguda del governador de Barcelona. Va ser en contra del governador. I, bueno, per tant, és un moment en què ella bueno, doncs surt a trencar vidres, com diu. També després havia a casa li deien que ho amagués una mica, que això tampoc ens passem, eh? Tampoc no fos cas que... Bueno.
0: Perquè recordem, clar, és petita burgesia, no quedaria massa bé que la filla no la trobessin a la vaga de tramvies. Sí. El pròleg del llibre és de l'advocada Magda Oranich, que coneixia bé l'Isabel Roig i també la seva germana, i una de les coses que escriu és amb gent com la Isabel no tinc cap dubte que el món seria millor. Fent el llibre, creus que efectivament Magda Oranich té raó?
1: Sí,
0: d'aquest petit personatge de la història, per entendre'ns?
1: Sí, o sigui, jo crec que era una persona que, o sigui, és com... ho feia molt tot pels altres, com molt de manera molt altruista, i a més, és un convenciment, jo crec, que molt genuí. O sigui, ella li sortia... o sigui, com que d'alguna manera no podia estar fent altra cosa que això que estava fent per ella. En el sentit que... es combina una mica com el que diu en el títol, cristiana i comunista. Llavors, per ella es combina, a més d'una manera que per ella no és cap contradicció, sinó que d'alguna manera suma aquest convenciment, no?, com del cristianisme i del compromís social i pues, cap als altres, cap als pobres, aquest altruisme, amb també un factor més polític comunista, que després serà militant del PSUC al partit del 74, però que surt també d'una mica d'aquí mateix, perquè forma part dels Cristians pel Socialisme, que és un moviment liderat per Alfons Comín, pare de Toni
0: Comín.
1: Que, bueno, és això, inicialment no estava necessàriament lligat al PSUC, després s'hi integren, però que, en tot cas, això relacionava aquest progressisme i aquest una idea molt d'esquerres amb la gent que estava en les parròquies de les esglésies, els cristians de base. Llavors, per ella això és estar totalment lligat, i jo crec que aquest és una mica un motor que la fa, doncs, això, simplement estar una mica a tot arreu, i a més és una posició en la qual que això, cada paper és important, no? Vull dir, és important qui fa de portaveu i qui dona la cara, però que ella no feia de portaveu, estava en una segona línia que implicava que estava movent-ho tot i estava també relacionant persones entre si, no? O generant la logística, mm-hmm, la coordinació.
0: Com en el cas de la vaga de motor ibèrica, no? Per exemple.
1: Exacte, sí.
0: Ara has tret el tema, no? El títol del llibre és Cristiana Cunista, lluitadora veïnal. Clar, a priori, des de la percepció que possiblement tenim ara, on l'extrema dreta ha patrimonialitzat d'alguna manera el que és la religió, no? Sobretot a la catòlica, em sembla gairebé un oxímoron, no? Poder ser comunista i cristià. En aquell moment no era així, i així ho va viure Isabel Roig. A tu, a priori, potser no et semblava contradictori, perquè defenses a més des de l'experiència que es pot ser cristià i d'esquerres, de fet hi ha evidència que és així, però crida l'atenció, no? I en aquell moment també on es tenia una visió, o es té una visió al llarg dels anys, que l'Església era franquista, la institució de l'Església era franquista, però ella va fer molt activisme des del cristianisme. I no estava sola, tampoc.
1: Sí, exacte. És a dir, clar, no vol dir que tothom en aquella època pensés així ni molt menys, però sí que era molt més habitual i menys estrany que avui en dia. Mm-hmm. Perquè, clar, el que passa és que en un context franquista, en què el nacionalcatolicisme és imperant i omnipresent, en què, a més, evidentment, també hi ha persones que es van precisament rebotar contra això, no era molt lògica, en tant que s'havia imposat el catolicisme a tota la població. Però al mateix temps també hi ha, evidentment, una població cristiana doncs, més àmplia que l'actual, de més evident, no? I vull dir, cristians practicants. Uh-huh. I a l'hora d'algunes parròquies es comencen a polititzar també, relacionat també amb els principis dels anys 60, en què hi ha el Concili Vaticà II, uh-huh, que és una... No sé com explicar, un concili...
0: De manera, sí, per intentar reformular, no?, el missatge.
1: Exacte.
0: De l'Església.
1: Es reformula molt el missatge de l'Església i hi ha uns principis, uns preceptes molt més progressistes, de fet, el que s'ha aplicat posteriorment, però sí que hi ha com tot un moviment de persones dintre l'Església, des de capellans a monges i persones laiques, que és com es diu a les persones que són creients però que no són ni monges ni capellans, uh-huh, diguem-ne, doncs que estan en una mirada, no, com a mínim social, no necessàriament d'esquerres, però com a mínim amb una mirada social, i això als seminaris ho explica l'Ignasi Pujades, que és una figura molt important també a Sant Andreu, que era un... tenien com una mirada social. I a partir d'aquí, hi ha una part, es polititza molt més. I sobretot a l'Amèrica Llatina sorgeix la teologia de l'alliberament, que és aplicar el comunisme amb el cristianisme. És com la unió, d'alguna manera, de les dues coses. I això té molta implantació a l'Amèrica Llatina, per tota l'Amèrica Llatina, i hi ha com un grup de cardenals i, bueno, eren com persones bastant de la jerarquia eclesiàstica que ho firmen i que ho impulsen. I llavors també hi ha bastant intercanvi entre Catalunya i Amèrica Llatina. La figura més coneguda és, uh-huh, Pere Casaldàliga, que va anar a Catalunya i es va acabar vivint tota la vida a Brasil. Però també llavors hi ha capellans que viuen uns anys allà i tornen. I és el cas tant d'Ignasi Pujades com de Josep Camps, que són els capellans que hi havia a l'Església de Sant Andreu de Palomar, que tots dos havien estat respectivament a Xile, l'Ignasi Pujades, i a l'Equador, en Josep Camps, i tornen cap a Catalunya amb una experiència, també com amb un bagatge de la teologia de l'alliberament, i d'alguna manera el que volen fer és aplicar el mateix que estaven fent allà al barri de Sant Andreu, que també era un barri en aquell moment molt obrer, uh-huh, i bueno, com molta gent de classe treballadora. I per tant, és una mica aquest context també en el que ella doncs, entra en contacte amb una parròquia amb aquestes idees.
0: El fill de l'Isabel Roig la descriu com un personatge de segona fila, ara t'ho dic de memòria, fa servir algun concepte semblant, no? L'historiografia ha oblidat moltes persones com Isabel Roig, que són indispensables per entendre tots els canvis que hi va haver en aquest cas, parlem de segona meitat del segle XX, no? Però en general, i possiblement moltes més vegades dones com es.
1: Sí, o sigui... A més del llibre, el meu treball de final de grau vaig relacionar una mica amb el projecte d'aquest llibre i vaig buscar com més la teoria sobre la historiografia i sobre el tema de les biografies. Durant molts anys, a més, cal tenir en compte que les biografies han estat bastant denostades, no? Com la història no s'explica amb una sola persona, sinó que s'ha d'explicar més en general. Hi ha hagut uns corrents historiogràfics que defensaven una mica això. I ara s'està recuperant bastant el valor de les biografies i, per sort, també les biografies de dones. I, clar, un cert punt d'és. Per una banda, ens hem oblidat i no hem reivindicat prou a les dones que sí que van tenir un paper rellevant molt de primera fila en la història, no? No ho sé, una pintora com Artemisa Gentileschi, em ve el cap, per exemple. Però, en canvi, alhora també és cert que hi havia més homes que van tenir aquestes figures preponderants que dones. I per què això? Doncs perquè les dones estaven a casa seva cuidant els fills. I igual que l'Albina també es va quedar a casa cuidant els fills quan s'havien conegut, va deixar d'escriure, quan s'havien conegut amb en Tomàs a través de les articles que escrivien en premsa. Vull dir, s'havien llegit mútuament i llavors es van conèixer. Per tant, hagués pogut ella perfectament seguir escrivint. I no ho va fer segurament per una combinació de factors, però que un era clarament els rols de l'època. I llavors, clar, és això. Segurament la generació de l'Isabel potser és de les primeres que poden començar a fer això de manera més generalitzada, en què ja tenim figures... Bueno, anava a dir com la Montserrat, però potser la Montserrat en realitat seria una generació una mica
0: més
1: anterior.
0: Endavant, sí.
1: És la següent. Però encara era molt, molt, molt difícil, no? I llavors va trencar moltes convencions socials, també, per fer el que va fer, i crec que això també ho hem de tenir en compte i explicar-ho quan s'expliquen aquestes històries.
0: Doncs aquesta és una de les històries d'aquests personatges de segona fila, però que són tan importants per entendre la història, i en aquest cas una història molt recent. Ens han deixat moltíssims capítols per explicar la vida d'Isabel Roig, perquè se'ns acaba el temps. Ho poden descobrir la gent amb el llibre Isabel Roig i Francí Torra, cristiana comunista i lluitadora veïnal, on trobaran tot aquest context històric i social i també quina part activa hi va tenir Isabel Roig en capítols molt destacats de la nostra història recent. Laia Coronado Nadal, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: I avui obrim la primera secció de literatura de la temporada fent un viatge fins a l'Escòcia del segle XIX per descobrir un dels grans narradors de la literatura universal, Robert Louis Stevenson, autor d'obres tan icòniques com El cas misteriós del doctor Jekyll i Mr. Hyde o de l'Illa del Tresor. Stevenson va ser molt més que un escriptor d'aventures, ell va ser un viatger, bohem, inconformista i un mestre del relat curt. Per parlar-ne, avui ens acompanya el Roger Grífols, llibreter de La Salvatge. Molt bon dia, ben tornat.
1: Molt bon dia, què tal, com aneu?
0: Comencem forts.
1: Sí, no? Bueno, comencem així, tornant de l'estiu, que sí. Sempre, per exemple, l'Illa del Tresor, a mi em recorda a una lectura d'estiu quan ets més jovenet.
0: Més jove, sí. Sí.
1: I, bueno, que tens més temps i que, com que estan així d'aventures i tal, doncs, bueno...
0: Està bé.
1: Perquè ens en recordem una mica dels estius.
0: Ai, sí. Que no, ens, no amb nostàlgia, no? Ja en tornarem a tenir una altra, més que ha sigut molt calorós.
1: I avui en dia amb la calor que fa, ja ni t'ho explico.
0: Potser tenim ganes de tardor.
1: I tant.
0: Fins i tot.
1: No ho saps prou bé.
0: Parlem, Roger, de Stevenson, el coneixem pels seus llibres, però jo diria que potser la seva vida és més desconeguda i podria ser una vida que podríem tirar fins i tot de novel·la.
1: Correcte, sí, sí. Va morir jove, diguéssim, va morir amb 44 anys, però... Robert Louis Stevenson, vull dir que té una vida gairebé com si n'hagués viscut quatre de normals.
0: Perquè molta intensitat.
1: Molta intensitat. També ve determinada una mica per temes mèdics. Vull dir, això d'aquestes ànsies també, a part de l'esperit aventurer que sempre va tenir, també viatjava una mica en funció de climes més adequats, perquè ja de jove va desenvolupar una malaltia hereditària pulmonar transmesa per la seva mare, i, bueno, que finalment també li va portar complicacions i que hi ha una mort prematura, diguéssim. Uh-huh. Però també va buscar viatjar també en funció de climes més saludables per
0: la seva salut. Condició,
1: sí,
0: no?
1: Per la seva condició.
0: No sé què hi ha de ser en aquesta imatge, dèiem, de viatger, de bohemi, no sé, per posar alguna etiqueta, i d'aventurer. I no sé si ens situem a l'Escòcia o a l'Europa d'aquell segle XIX, si també era una figura poc convencional.
1: Per suposat, sí, pel que s'explica i els testimonis que ens han deixat, diguéssim, sobre la seva persona. Clar, ell venia d'una família, el seu pare era enginyer de fars, que, bueno, que també és una professió molt curiosa, no?
0: Sí.
1: De fet, ell va començar a estudiar-ho, diguéssim, per imposició paternal una mica, després va fer dret per contactar el seu pare, bueno, perquè no li agradava molt això dels fars, però ell venia d'una família presbiteriana, que això és molt calvinista, és una molt religiosa...
0: Això ja condiciona,
1: sí,
0: suposo,
1: ja
0: també el caràcter,
1: condiciona per
0: no?
1: La,
0: o la rebel·lia.
1: Clar, et condiciona a la contra moltes vegades, no? Llavors, de fet, ell es va declarar agnòstic o ateu, no recordo ben bé, però, clar, ell sí que era un personatge... De la universitat va ser conegut molt per anar amb el... Clar, pensem que a l'època, això és el segle XIX, la meitat del segle XIX, el tio portava els cabells llargs, anava amb una indumentària una mica així bohèmia, amb jaquetes de terciopelo, ara no em surt el...
0: De vellut.
1: De vellut, correcte, sí, no em surti el nom correcte en català. De fet, el coneixia a la universitat amb això, com a jaqueta de vellut, perquè sempre anava una jaqueta de vellut molt, molt característica, devia ser color, sí, una mica llampant. Freqüentava tavernes, freqüentava bordells, vull dir que tenia una vida una mica dissoluta, no sé si diríem bohèmia, però segurament poc convencional, o almenys poc convencional de la manera que la portava ell, que no uh-huh. Tampoc se n'amagava gaire, diguéssim. Potser en la societat victoriana això xocava molt més, no? Perquè era una persona que feia el que...
0: Fora de les normes.
1: Sí, fora de les normes, i no se n'amagava, diguéssim.
0: I això no sé si li devia portar problemes amb la família, també.
1: Sí, sempre va haver-hi friccions familiars pel tema aquest, pel tema religiós, pel tema... Clar, una família calvinista presbiteriana a l'Escòcia del segle XIX, clar, si ja no, el segle XXI ja també a vegades sembla, no?
0: Que el carril està molt marcat.
1: Clar, depèn el que hagis de fer, no? Busca't, fes una... Estudiar alguna cosa que et porti, no? Que sigui de profit... Doncs imagina't un tio que, clar, que sí que va acabar la carrera de dret, uh-huh. Una mica per això,
0: perquè s'havia de fer,
1: per
0: no?
1: Per contentar una mica la seva família, però clar, és un tio que es va començar a viatjar. De fet, va viatjar molt també degut a... Bueno, que l'amor de la seva vida va ser... Clar, que això també li va portar molta polèmica. Va ser una dona casada, divorciada, 10 anys major que ell, amb dos fills, imagina't com devia ser a l'època, també
0: no
1: un escàndol.
0: No devia agradar gens. No.
1: Clar, vull dir que en aquest sentit...
0: Penso en la dona, també, eh?
1: No, no, per això, sí, sí, i bueno, que van ser molt feliços junts, però vull dir que, clar, que no estaven als estàndards de l'època. I clar que va marcar, sí, sí, tot això era... anava a la contra una mica amb tot.
0: I com creus que totes aquestes històries personals, aquests viatges, aquestes històries d'amor, aquests problemes de salut també, van influir en allò que escrivia i que ens ha arribat?
1: Clar, van influir molt perquè, clar, ell, el tenir aquesta condició una mica feble, de seguida també el va condicionar una mica en la seva escriptura, tota aquesta melancolia, els relats aquests una mica tan profunds i tan... A veure, que sí que té relats més lluminosos i tot, d'aventures, per suposat, però sí que té un punt de vista una mica... No, potser diríem melangiós, pessimista...
0: Tot i la joventut, al final.
1: Sí, perquè, clar, també pensant que va morir amb 44 anys, però, clar, en certa manera es va donar de seguida de que el món, diguéssim, no era tan bonic com ens pinten sempre, no?
0: Vull dir,
1: hi ha gent que no ni se n'adona en 90 anys, doncs ella de ben jove ja...
0: Ho va aprendre de jove.
1: Ja va saber que, bueno...
0: A dia d'avui podríem dir que és un clàssic indiscutible, però no sé, pel que ell has dit i pel que tu m'explicaves abans de fer la secció, si va ser ell valorat durant la seva carrera i en vida com un gran escriptor. Quina
1: Clar, va vendre... Vull dir, va ser un escriptor d'èxit perquè va vendre molts exemplars, diguéssim, però això ja sabem que no sempre va...
0: No va relacionat
1: amb la qualitat,
0: no?
1: literària o el que es considera la qualitat literària. El que va, diguéssim, penalitzar una mica ell, diguéssim, en la seva època, va ser, i fins passada la seva mort, bastant endavant, diguéssim, és que sempre se l'ha titllat una mica d'escriptor per nens, diguéssim, o per joves.
0: Pels contes,
1: feia,
0: no?
1: Feia contes, feia literatura d'aventures, a banda de l'arxifamosa i el tresor també té la fletxa negra, té molts relats així d'aventures, també. Llavors... Això l'ha condicionat molt en aquest sentit, que molta gent el veia com un escriptor de segona fila perquè, bueno, pel simple fet de que potser sí que tenia un sector del seu... un percentatge dels seus relats anant enfocats a aquest tipus de literatura. Però això no vol dir que no tinguin una gran qualitat i una gran profunditat, vull dir que això és com tot, ja...
0: I en ell això la tormentava? O
1: no,
0: li era igual?
1: No, pas. No, amb això em sembla que vivia bastant tranquil, en aquest sentit. No era, de fet, no era venidós.
0: No necessitava aquest reconeixement públic.
1: No, de fet, es diu que al final de la seva vida molts dels seus relats els cosignava amb el seu fillastre, diguéssim. I, bueno, s'ha descobert que en realitat ho feia més per ell, diguéssim, que perquè els escrivia ell, però posava com si...
0: Com per projectar-lo, no?
1: Com per projectar o perquè tingués algun tipus de reconeixement... I per això algú que tingués ego que
0: no ho hagués fet mai.
1: Vull dir que no...
0: Clar, les seves obres més famoses, podríem dir, són l'Illa del Tresor, el cas misteriós del doctor Jekyll i Mr. Hyde, però tu ens ho deies ara, destaca molt per la seva faceta d'escriptor de conte, de relat curt.
1: Sí,
0: és un dels grans mestres.
1: És un dels grans mestres. En llengua anglosaxona, en anglès, diguéssim, per suposat, vull dir, a vegades se l'obvia una mica, però és dels més prolífics i dels escriptors de narració curta més valuosos, més ben considerats en l'actualitat en la llengua anglesa. Vull dir que està a l'alçada dels grans escriptors del relat curt en anglès.
0: Quines característiques tenen els seus contes? Què els fa diferents o què els fa especial, diries?
1: Clar, té molta economia de llenguatge, vull dir que això a vegades... també va a la contra, en el sentit que molta gent es pensa que, clar, que utilitzar, diguéssim, el ser concís i el ser estalviador en el llenguatge et fa pitjor escriptor, quan en realitat és ben bé al revés, no? Perquè no necessita de molta parrafada. També
0: per explicar.
1: Sí, i després té la profunditat psicològica dels personatges, que això, si et fixes en els seus relats, no és blanc i negre, el personatge no és bo ni dolent, sempre hi ha una mica de... l'ambivalència aquesta, no?, dels personatges que tenen diferents angles...
0: Les diferents facetes al final, no?
1: Correcte. Un personatge dolent pot tenir moltes coses bones, també, i al revés. El personatge bo, el protagonista, que sembla que ha de ser...
0: Això, un ésser de llum.
1: Un ésser de llum, doncs també té els seus dubtes, els seus cantons foscos, i això és molt enriquidor també, i és molt modern també per l'època que ho feia.
0: Sí, diguéssim. Per al segle XIX, sí, ara correcte. Estem acostumats al cinema, no? Sí. Que ens presenten tots aquests superherois en sí. aquests grisos, però no fa tant teníem els bons bons i els dolents dolents, no?
1: Sí,
0: no,
1: clar, també és molt important perquè va crear com molt estereotips en el bon sentit de la paraula del, per exemple, tota la imaginària que tenim dels pirates.
0: Sí.
1: Això molt
0: la pota de pal, el lloro,
1: sí, tot això. Tapat,
0: ens ha arribat gràcies a la seva literatura.
1: Sí, sí, el tresor, l'illa solitària, amb el tresor amagat, enterrat.
0: La bandera, pirata,
1: tot
0: no?
1: Això, clar, tot això gairebé és ben bé que, bueno, que ens guardem
0: d'aquest home. Obra seva.
1: Si algú, part, sí.
0: Si algú vol llegir algun dels seus contes o relats curts, li aconsellaries algun per començar en especial?
1: Sí, però el doctor Jekyll i Mr. Hyde en realitat està considerat un relat curt, aquest és potser el més famós que té, que ja, suposo que la gent sap de què va, no? Que és aquesta...
0: Com a mínim l'expressió.
1: Sí, sí, d'aquesta...
0: Que ha transcendit fins
1: clar, i tot. Clar, és la dualitat, en realitat, que t'està mostrant és la dualitat de les persones, no? Que és això,
0: aquestes
1: que
0: dèiem, dues cares, sí. Aquests dos personatges.
1: Sí, és a l'extrem, però bé, no? Però una mica és això. Llavors, que de fet Freud també el va agafar molt, també... O sigui,
0: a partir de l'obra.
1: El teorema aquest, no? El teorema, l'esquema aquest del doctor Jekyll i Mr. Hyde també era un gran fan d'aquesta obra, també, del doctor Jekyll i Mr. Hyde. Relats curts que estan molt... Gairebé tots són molt aprofitables o molt reivindicables, i et diria que hi ha molt pocs que no tinguin qualitat.
0: D'acord. Sí, gairebé és un encert segur.
1: Sí, hi ha el Club dels Suïcides, hi ha el Lladre de Cadàvers, o l'Aia, també, que passa precisament a Espanya... també així famós. Ah, sí, el Diable a l'Ampolla, que aquest és molt bo, és un diable que et concedeix els desitjos, i sempre, bueno, que això no sempre és bo, com ja sabem, que l'avarícia porta males coses. És que en té moltíssimes, vull dir, moltíssims... De fet, hi ha alguna edició completa que el

0: tots em sembla que sí que es poden anar trobant, diguéssim, per separat. I alguna altra antologia que potser te'n falta, te'n manca algun, però bueno, però sí que és possible que els puguis acabar tenint tots, si no és aquesta edició que he portat jo, que és una mica de, no et diré de luxe, però bueno, que
1: home, és d'aquestes boniques de tenir.
0: Sí, és per posar el prestatge i t'has de rascar una mica la butxaca, però
1: a vegades val la pena,
0: sí,
1: no?
0: Mi,
1: si si ens agrada
0: sí.
1: O a l'autor,
0: sí.
1: O a vegades
0: per mi sí.
1: Tenir aquella obra bonica.
0: Sí, també té narrativa de viatges, també, perquè que és un, potser és un aspecte d'ell que no, potser no és tan conegut.
1: No és tan conegut.
0: Però ell va viatjar molt, ja des de ben... Bueno, diria ben jove, perquè va morir jove, però vull dir que va anar va fer un viatge a França amb mula, als mars del Pacífic també, perquè va acabar morint a Samoa. Vull dir que té 3 o 4 llibres també de... Per també va creuar tots els Estats Units, per amor. Vull dir que això no ho fa qualsevol.
1: No, i menys al segle XIX,
0: sí,
1: que
0: sí.
1: No hi ha la tecnologia
0: sí, busca,
1: i els transports que hi ha avui en dia.
0: Diu, perseguint a la seva, diguéssim, amant, diguéssim, se'n va anar fins als Estats Units i després va creuar de costa a costa, pràcticament. Que també això va plasmar, diguéssim, una narrativa de viatges.
1: Dels dos grans títols, potser, que no sé si són grans perquè són millors o perquè són els que s'han fet més famosos i populars, en recomanes un per sobre de l'altre o en funció de l'edat, dels gustos? No sé
0: clar,
1: si és la gran novel·la d'aventures i d'altres hores, des de que ets ben jove.
0: Per mi, segurament, a nivell personal, per mi, sí segurament és... A més, és curiós perquè, clar, jo ho associo també a pel·lícules, vull dir... que també mirava de petit, tot això de la Illa del Tresor, no sé qui eren els actors, però és una pel·lícula antiga, que havia la cançó d'aquella, La botella del ron, bueno, que era molt impressionable. Per mi, clar, és que són dos gèneres molt, molt, molt... No et diré contraris, però bueno, sí que és veritat que la Illa del Tresor potser és més... Te la pots llegir a qualsevol edat, però potser si la llegeixes a una edat així... Clar, els joves d'ara no sé si fan aquestes coses, però... Però clar, jo
1: els
0: vaig llegir amb 12, sí, amb 12 o 13 anys me la vaig llegir, clar, i et poses la història al cap i és com si tu...
1: I et converteixes en un pirata.
0: En un pirata, sí, és com si et posés el mocador al cap i...
1: I endavant amb l'aventura.
0: La pistola, el cinturó, el sable i anar a buscar el mapa i anar...

de revistes femenines, però descoberta pel director Marc Alegre i el productor Raoul Levy, va entrar al cinema amb 18 anys i va esclatar als 22 amb un film del seu marit, Roger Vadim, I Déu creà la dona. Era el primer film de Roger Vadim i va aixecar un gran rebombori perquè només començava la pel·lícula, Brigitte ja apareixia despullada ocupant tota la pantalla. La seva imatge, una mica salvatge, el seu somriure, el seu caminar, la manera com jugava amb els cabells i la seva desinhibició a l'hora de mostrar el seu cos, la van fer mundialment famosa. Atreia homes i dones, joves i adults, el gran públic i els intel·lectuals, fins al punt que Marguerite Duras, Jean Cocteau i Simone de Beauvoir li van dedicar articles als diaris. A final dels anys 60, quan estava casada amb Gunther Sachs, va demanar a Serge Gainsbourg, que era el seu amant, que escrivís una cançó que transmetés la idea d'un coit. I Gainsbourg la va escriure i la van cantar tots dos. Però el marit, Gunther Sachs, es va empipar i ella va demanar a Gainsbourg que no publiqués el disc. Va ser més tard que Gainsbourg va conèixer Jane Birkin, s'hi va casar, i van fer-ne una segona versió, doncs, que va ser mundialment famosa. Però la versió de Gainsbourg i Brigitte Bardot no es va esborrar mai. Aquí la tenim.

El règim franquista va prohibir la radiació d'aquesta cançó a l'estat espanyol perquè la considerava pornogràfica. No aquesta versió en concret de Brigitte Bardot, sinó la de Jane Birkin. Cap emissora la podia posar, especialment per l'orgasme final. En algunes discoteques sí que sonava, i moltíssima gent va comprar el disc, que era un single. És a dir, podies comprar el disc, però només el podies escoltar a la intimitat. No sé quin tracte va rebre l'estat francès, això ho sabran millor els amics de Ràdio Arrels, a la Catalunya Nord, però de rebombori n'hi va haver a tot arreu. Roger Vadim va influir moltíssim a la carrera de Brigitte Bardot perquè junts van construir un personatge femení que va triomfar immediatament. En Vadim, a més de rodar i Déu crear la dona, Brigitte va rodar 9 pel·lícules més, pel·lícules com ara Futures vedets, Esfullant la margarida, Els joiers del clar de lluna, El descans del guerrer, que era un episodi d'Històries extraordinàries, o Si Don Joan fos una dona. De fet, Vadim i Brigitte va haver d'esperar que ella fes 18 anys per poder-se casar. Era la condició que van posar els seus pares, tot i que ja feia temps que eren amants. Posteriorment, també va ser atreta per Hollywood. Els homes nord-americans estaven bojos per Brigitte. Pensem que Marilyn Monroe mai no va arribar a la nuesa integral i desacomplexada de Brigitte. Les lleis conservadores americanes ho impedien. Brigitte va treballar amb actors americans com Kirk Douglas, a Acte d'amor, amb James Stewart, a Estimació.

va de Brigitte, i amb Sean Connery a Chalaco. Però el seu camp d'operacions va ser sempre Europa. França, bàsicament. L'any 1953, quan el portaavions Midway dels Estats Units va arribar a Cannes, coincidint amb el Festival de Cinema, Brigitte va ser convidada a pujar a bord. Ella no era l'única estrella. També hi havia Lana Turner, Kirk Douglas, Edward G. Robinson, Olivia de Havilland i Kerry Cooper. Però en el moment que Kerry Cooper llegia el discurs, Brigitte va deixar caure l'impermeable que duia i es va quedar en biquini. Al principi va haver un gran silenci, però tot seguit la gent va esclatar en aplaudiments. Al pobre Kerry Cooper li van esgarrar el discurs. Aquesta és una altra de les cançons de Brigitte Bardot. Sempre tornaré a tu.

Sempre tornaré a tu. Una cançó que Brigitte Bardot va cantar l'any 1968, quan tenia 34 anys. No totes les pel·lícules que va rodar Brigitte eren històries frívoles. També va fer films més seriosos per consolidar-se com a actriu dramàtica, com ara Babet se'n va a la guerra o L'amor és el meu ofici. Aquesta, al costat de Jean Gabin, que, per cert, quan li van dir que Brigitte seria la seva companya, va dir, al costat de BB, aquesta noia que es despulla a cada moment, no pot ser. Ja m'ha passat l'edat de fer el brètol. Una cosa que Brigitte no va aconseguir mai va ser treballar en pel·lícules com les que feien Federico Fellini i Ingmar Bergman. El seu físic era massa sexual, massa explosiu, perquè algun productor o director d'aquestes característiques volgués arriscar-s'hi. De tota manera, és ben cert que hauria pogut fer perfectament, per exemple, el paper d'Anita Ekberg a La Dolce Vita. Pel que fa a homes, n'hi va haver un munt a la seva vida. Roger Vadim, Gunter Sachs, Jacques Charrier, Serge Gainsbourg, Gilbert Bécaud, Ralph Vallone, Sammy Frey, Sacha Distel, Jean-Louis Trintignant, Jimi Hendrix, Warren Beatty i molts més. La seva última pel·lícula la va rodar l'any 1973, quan tenia 39 anys. Va fer com Greta Garbo i es va retirar. La Garbo es va retirar als 35 i ell als 39. Es va retirar en plena joventut. Avui diríem en plena joventut als 39. Políticament era d'extrema dreta, a la línia de Le Pen, i havia escrit coses molt agressives contra la immigració que li van suposar una multa per delicte d'odi racial. També va haver de pagar 17.000 euros al seu fill Nicolás per haver-lo descrit a les seves memòries com un tumor i per haver dit que s'hauria estimat més infantar un gos. Entre 1969 i 1972 va ser ella, Brigitte, va ser la cara oficial de la Marianne, la figura femenina símbol de la República. Molt més implicada en els drets dels animals que no pas en els de les persones, Brigitte va crear la Fundació Brigitte Bardot i vivia envoltada d'una cinquantena de mascotes. Va tenir alguns intents de suïcidi i va estar a punt de rebutjar el tractament quan li van diagnosticar un càncer de mama. Ella no era rossa natural. Els seus cabells eren castany clar. Ocupa el número 75 de les 100 dones més atractives del món i el número 49 de les 100 millors estrelles del cinema de tots els temps. Dic estrelles, no actrius. Estrelles. Nosaltres tancarem aquest record que hem dedicat a Brigitte Bardot escoltant la cantant una cançó que té el mateix nom que la seva casa de Saint-Tropez. A les vies de so hem tingut a Imantriqui i si algun dia passeu per Saint-Tropez veureu que a l'entrada tenia un rètol que deia «Estic dormint i torrant-me el sol». No molesteu, Mercès. La casa i la cançó es diuen La Madraga. Fins la setmana vinent, amics.

0: Manami.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
2: Salutacions. Són estridents, amb les lletres atapeïdes, sovint desapareixen abans que hagis pogut llegir-los. Així són els avisos S-Alert que des del 2022 rebem al mòbil de forma puntual, però cada vegada més freqüent, per advertir-nos de la previsió de fenòmens meteorològics extrems. La santcuatenca i meteoròloga Gemma Puig afegeix que la situació de Sant Cugat i el Vallès Occidental està molt condicionada per la seva ubicació al prelitoral i per la proximitat al Mediterrani i a la serralada prelitoral, especialment a la tardor, quan després d'un estiu càlid s'acumula molta calor al mar i arriba aire fred. Aquesta combinació pot afavorir la formació de precipitacions, volíem dir, molt intenses, un fenomen que, segons explica la meteoròloga, no és nou a la zona, com demostren episodis històrics com les inundacions de 1962, però sí cada vegada més freqüent. El Ball de Gitanes de Sant Cugat del 2027 obre avui el període d'inscripcions. Els balladors que vulguin participar en una de les cites més multitudinàries del Carnaval santcuatenc tindran fins al 10 d'octubre per apuntar-s'hi. Com en l'edició passada, les inscripcions es faran per colles, formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. En el cas dels quadros que no tinguin colles, serà la mateixa comissió del Ball de Gitanes qui els agruparà. Si el nombre d'inscrits supera les places disponibles, l'organització farà un sorteig de places que es farà públic el dilluns 12 d'octubre. I més notícies, en aquest cas, en clau cultural, perquè els gaussacs conviden el veïnat de Sant Cugat a omplir la pinya del concurs de castells, que serà aquest dissabte. I Oxfam Intermón fa 70 anys amb una crida per posar límits a la concentració de riquesa, sens dubte una festivitat prou important a casa nostra. I en clau esportiva, victòria destacada i lideratge d'un equip invicte al Sanco femení, després de desfer-se 2-1 davant l'Europa B. Propera jornada de les de Raül Raposo visiten el camp del segon classificat, el Sígol de Badalona. I creu per a l'equip masculí, que cau derrotat per 0-2 davant del Tosa, dues jornades a la primera catalana, grup primer, i encara no coneixen el que és guanyar ni tampoc sumar punts. Propera jornada, el conjunt de Lluís Macià tornarà a jugar a la Jaume Tubau. En aquest cas, rebrà la visita del Figueres, que suma un triomf i una derrota en aquestes dues jornades de competició. Més informació, com sempre, a cugat.cat i als diferents butlletins horaris i a les xarxes socials.
1: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
3: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: Faves comptades amb Alba Triador.

0: Avui, al Faves Contades, us explicarem la història del Jan, un infant de Sant Cugat que té hipoacúsia unilateral. Pràcticament no hi sent per l'orella esquerra. La família ho va saber des de ben petit, quan les primeres proves auditives que li van fer en néixer ja no van donar bons resultats. Amb els anys, però, es van adonar que les conseqüències anaven més enllà de la dificultat per sentir. El nostre company, Sergio Morales, ha parlat amb el pare d'aquest infant. Aquesta és la conversa. Sentim-la.
1: Parlem amb el Roger Mauri. Ell és el pare del Jan, que és un nen que té hipoacúsia. Roger, què tal, com estàs?
2: Bé, molt bé.
1: I gràcies per atendre'ns, el primer de tot. Això, t'agraïm moltíssim aquesta estona que ens dediques. El primer de tot, et podem preguntar què és la hipoacúsia.
2: La hipoacúsia, bàsicament, doncs, és que en Jan, doncs, l'orella esquerra no hi sent. Hi sent un 5%, podríem dir, comparat amb el que sent els nanos normals. No?
1: Quan us adoneu que el Jan té aquesta condició?
2: Doncs el Jan, des de que neix, ja les primeres proves que fan a l'hospital doncs, no surten bé, i sobretot doncs, a la guarderia doncs, la professora doncs, ja ens alerta doncs, del tema de la parla, de la relació, doncs, que veu que hi ha alguna cosa que no acaba d'anar del tot bé. No?
1: I això de l'escola, vosaltres havíeu notat alguna cosa o...
2: No, la veritat és que ja passa, els nanos que neixen doncs, amb aquest tipus de discapacitats o que hi senten menys, doncs realment també busquen adaptacions per anar tirant endavant, no? I aleshores doncs, ho dissimulen molt bé. I sí que en contextos doncs, educatius doncs, és quan es veuen aquestes mancances i a nivell social. No? Però nosaltres a casa, des de petit, és el petit de 3, en principi el tractar amb absoluta normalitat, no?
1: M'interessa molt aquests entorns socials. Com era la vida d'en Jan? Perquè ara heu trobat una solució a aquest problema, que si ens vols explicar.
2: Bueno, una mica el camí que hem seguit amb en Jan, nosaltres, doncs, en principi, pensàvem que era algo que ell doncs, aniria treballant, aniria millorant, i sí que doncs, ens va anar molt bé el tema de l'associació de l'ACAP, que ens, per un costat doncs, ens van fer assessorament de com gestionar-ho a casa, i a la vegada doncs, també ens van oferir beques per tenir logopedes. No? Llavors aquests dos punts han sigut claus. En Jan va tenir doncs, molts problemes a nivell de seguir doncs, la part de lectoescriptura, i també ens vam trobar doncs, que a nivell social cada cop s'estava quedant més aïllat. No? Sempre el pensàvem, ostres, de petit comitè, però de cop ens vam donar compte que el tema de la oïda afectava doncs, a tot això. No? I el primer que ens van dir, sembla molt lògic, però és compartir-ho amb tothom, no? Inclús amb ell jugar a hockey al Sant Cugat, doncs ho vam compartir amb tot l'equip, a l'escola doncs també, tothom, la veritat és que tothom t'ajuda, i sí que és veritat que potser el camí inicial que vam seguir amb la Generalitat, els camins doncs oficials, doncs la veritat és que no hem tingut del tot l'ajuda, no? Perquè ens derivaven al CREDA, i el CREDA doncs, no consideren que sigui un... no està a l'extrem d'ajuda, i en aquest sentit doncs mai ens han ofert doncs, l'ajuda que pensem que en Jan, no? És un perfil de nanos que queden en el limbo. No?
1: És curiós que ho deixessin a la cua, sent un cas que no consideraven tan greu, però clar, si no s'atén, al final això es cronifica i és un problema llavors, no?
2: Sí, evidentment, sobretot a l'hora, doncs, bueno, nosaltres sobretot ens preocupava la part emocional, social, no?, en una època de creixement, i evidentment la part acadèmica, no?, i bueno, també és cert que ara el que també ens preocupava és el pas a l'institut, no?, que començarà primer de sol l'any que ve, i evidentment doncs, poder donar tota l'ajuda i suport doncs, que aquest tipus de nens doncs, necessiten, no?
1: Mm-hmm. Una solució que heu trobat, ara el Jan porta un audífon. Com ha estat l'abans i el després de l'audífon?
2: Doncs mira, estem ara... fa 2 setmanes que va començar amb l'audífon, i és molt divertit doncs, perquè bueno, l'hem vist... La veritat és que va ser molt... És que divertit, emocionant, no? Veure'l doncs, com i en entorns on hi ha molta gent, doncs ell doncs pot seguir les converses. A part, ara ja són molt moderns i a casa ara no podem connectar res perquè salta el Bluetooth del Jan, no? I fa molt riure, però bueno, a nivell de lectoescriptura esperem doncs que sobretot doncs hi hagi un abans i un després, i aquest també doncs que ell se sent a nivell de motivació, no? De que s'ha sentit doncs que, bueno, que entre tots doncs fem pinya i anem endavant, no?
1: Em comentaves que vosaltres vau acudir a una entitat, a CAP, em comentaves que es deia. Com vau arribar a aquesta entitat? Què us van oferir? Com ha estat aquesta experiència?
2: Va ser, doncs, bueno, la veritat és que va ser doncs enriquidora a tots nivells, no? Vam trobar l'associació doncs per una amiga d'una amiga d'aquí de Sant Cugat, i que ens en va parlar molt bé, i aleshores doncs ja et dic, des de sessions on com a família ens assessoraven i ens donaven eines doncs per com acompanyar en Jan, hi ha temes pràctics doncs de beques econòmiques pel tema de logopèdia, no? Ja que doncs com he dit abans, la família doncs hem d'assumir doncs una sèrie de costos per anar encausant doncs en Jan, no?
1: És una pregunta indiscreta el que et faré ara, Roger, però si vosaltres haguéssiu d'assumir tot el cost del tractament del Jan, és assumible per una família?
2: Mira, et poso un exemple, no? L'exemple de l'audífon. Nosaltres som família numerosa i ens beneficiem doncs també d'un bon descompte, i per ser de l'associació doncs també ens ajuden, doncs perquè tens una idea, un audífon sol costar entre 5.000 i 6.000 euros, doncs ens costarà la meitat, no? Doncs per qualsevol família és una bona ajuda, no?
1: I tant que ho és, i a més una cosa tan necessària com és aquest cas. També vull preguntar per la vida del Jan a l'escola, especialment a l'escola. A quina escola hi va el Jan?
2: El Jan va als Pins del Vallès.
1: Ells són els que us diuen que hi ha alguna cosa que passa amb el Jan. Penseu que les escoles estan prou preparades per fer-se càrrec d'una situació com aquesta? O, en tot cas, com ha estat la vostra experiència en concret?
2: Bueno, nosaltres, com he dit al principi, no? Sempre ens hem sentit doncs molt, molt escoltats. De fet, els tres fills, no?, que portem han anat a aquesta escola, i sempre doncs ens hem sentit doncs molt, molt acollits i acompanyats, però sí que és veritat que penso que hi ha algú de gestió que està per sobre, que doncs evidentment els hi falten molts recursos, no? Hi ha molts nanos, sí que hem tingut doncs tutoria sempre que hem volgut, hem fet alguns canvis, algunes coses, però sempre petit, de petit format, no? Jo, per exemple, doncs el tema d'acompanyaments doncs més personalitzats, etc., doncs evidentment això no ho hem trobat, no?
1: I també vull preguntar pels pares, per vosaltres. No sé com us heu sentit en l'acompanyament que heu fet al Jan, si heu pensat que fèieu tot el que s'havia de fer. No sé si us heu sentit fins i tot culpables en algun moment per no fer el correcte, eh? No sé si això us ha passat pel cap algun cop.
2: Sí, sí, totalment. Sí, el camí no ha sigut fàcil, no? També, com he dit abans, és el petit de tres, i nosaltres doncs ens hem trobat que ens faltaven, doncs, com t'he dit, no? Intentàvem no dir-ho molt, perquè pensàvem que ell per si sol no marcar-lo, i ens vam equivocar, no? Llavors, doncs tot, evidentment, et sents culpable, però bueno, ja et dic, la que vam començar a veure a nivell social, a nivell acadèmic, punts d'alarma, doncs vam canviar moltes coses, inclús a nivell familiar, a nivell esportiu. Et fas moltes preguntes, no? I les que ens queden encara.
1: Clar, són moltes preguntes que responen amb informació. Jo crec que això és una mica el moll de l'os del que estem parlant avui, Roger, perquè un cop sabeu, jo crec que canvia la pel·lícula moltíssim. No sé si comparteixes.
2: Molt. De fet, et dones compte, i també és una crida, no?, als governs, doncs que aquest perfil de nanos els hi dones eines i recursos, la situació canvia molt, no? Canvia molt. Vull dir, des de la relació amb amics, emocionalment, veus molts detalls de nanos que ho porten amb tristesa, no? I, faig una crida doncs, a tots els casos, no?, que queden una mica entremig, doncs, que a vegades també intentem donar de recursos i ajudes. No?
1: La hipoacúsia, que és el que avui ens ocupa pel que fa a aquesta situació del Jan, aquesta condició, com evoluciona a la llarga? Amb els audífons ja es queda com està? Cada cop apretarà més audició d'aquesta orella?
2: No, en principi vam intentar, doncs es van fer proves genètiques, saber el motiu, no? És important saber el motiu de la hipoacúsia, no se sap ben bé, vull dir, des de naixement, llavors la situació de moment és la mateixa, no? O sigui que és veritat que amb l'audífon li donem una qualitat al so que no tenia, però no, de moment no hi ha un tractament de millora, vull dir, haurà de viure doncs, amb aquesta singularitat, però al final sempre penso també que són nanos que a la llarga, si els acompanyem, vull dir, són tan formiguetes que segur que esperem que sigui feliç i faci doncs, allò que vulgui. No?
1: I a més a més, em comentaves que juga a hoquei.
2: Juga a hoquei patins, aquí al Sant Cugat, juguen amb casc i tot això també bueno, ens va generar doncs, una mica de dir hem de seguir amb l'esport, ho deixem, i, bueno, i ja et dic, vam convocar a l'equip. L'equip també doncs, han fet molta pinya, ens han ajudat molt i la veritat que l'esport també doncs, és una altra branca que pensem que és important doncs, que també es doti d'ajudes, de recursos, que siguem conscients que hi ha nanos doncs, que tenen discapacitats, però amb ajuda doncs, podem anar endavant.
1: I a més l'esport d'un equip esportiu del tipus que sigui, en aquest cas d'hoquei patins, un espai de socialització importantíssim.
2: Bàsic, sí, bàsic. De fet, el Jan va tenir una època que dubtava si seguia o no i nosaltres doncs, vam posar-hi molt perquè pogués anar seguint. Ara ja va sol i encantat, però per nosaltres el tema de que no es quedin aïllats, no? De que no es quedin sols, de per exemple, el Nadal, sembla tonteria, però que aquests dinars de Nadal ell no podia doncs, seguir-los, llavors doncs, vam anar fent petits trucs, no? Doncs posem una taula de petits, ens separem, o sempre al costat, respecte al costat que ell hi pot facilitar una mica, no? I bueno.
1: Doncs escolta, Roger Maurí, ha estat un plaer. Escoltar la vostra història, és un gust escoltar-la i t'agraïm moltíssim aquesta estona que has compartit amb Cugat Mèdia.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: El Paraulògic ja fa 5 anys que ens convida cada dia a buscar paraules, a ampliar vocabulari i sobretot a jugar amb la llengua catalana. Gairebé 3 milions de persones hi han jugat i ara arriba la tercera lliga del Paraulògic, que vol treure el joc de les pantalles i convertir-lo en una experiència compartida. Avui saludem en Pau Vidal, que és filòleg, traductor i escriptor, però sobretot també impulsor d'aquesta lliga. Pau, molt bona tarda.
2: A Maria.
1: Escolta'm una cosa, expliquem per aquells que encara no sàpiguen de què va el Paraulògic, en què consisteix aquest joc?
2: A veure, si algú a aquestes altures encara no sap de què va el Paraulògic, jo crec que l'hauríem d'expulsar gairebé de Catalunya, però bueno, ho explicarem una vegada més. És un joc dels anomenats de llengua, però molt senzill, perquè es basa en el principi de l'anagrama, és a dir, confegir paraules a partir d'un conjunt de lletres donades. En aquest cas són 7 o 6, depèn del dia, que es troben en un rusc, que és aquesta figura de 6 hexàgons més un de central, i res, es tracta de confegir paraules de 3 lletres cap amunt.
1: El joc va néixer l'any 2021 i 5 anys després parleu ja de gairebé 3 milions d'usuaris. Què creieu que ha fet que un joc de paraules tingui aquesta capacitat d'enganxar a tanta gent?
2: Home, dues coses molt fàcils d'entendre. Una és la llengua. En aquest país és que la llengua és el producte que es ven més, en qualsevol format que l'emboliquis. I la segona és una cosa molt ben trobada, és que el Paraulògic és un joc de lavabo. És a dir, pots jugar tu solet tancat al lavabo. I això els catalans, que tenen aquesta dificultat per certes formes de relació social, ens agrada molt. I d'aquí l'èxit sostingut i sorprenent fins i tot, que es manté des de ja fa 5 anys, evidentment.
1: Ja, ja. Arriba la tercera edició, com dèiem, de la Lliga. Què és el que canvia respecte de jugar al Paraulògic cada dia?
2: No, res a veure. Les partides presencials són... És a dir, tot i que es basen en el mateix principi que el joc, és a dir, el de trobar paraules, però estan enriquides amb una sèrie de proves que preparem a posta per la partida, però, a més, tenen el plus d'afegir-te a l'atenció competitiva. És a dir, tu estàs competint contra els teus iguals que tens assegudet del costat. I, per tant, encara que sigui el mateix joc, és molt diferent. I, per descomptat, per veure'l és molt més espectacular. És a dir, la gent que venen només espectadors a les partides presencials encara s'ho passen millor.
1: Ah, sí? No m'imaginava, que teníeu espectadors. Vull dir, jo m'imaginava els participants i els que dirigiu una mica el cotarro.
2: Ah, això és perquè no t'hi has apuntat, a les dues lligues anteriors.
1: Clar, com ho saps?
2: Però,
1: sí, has enxampat,
2: si si vinguessis amb aquesta, veuries que, un cop superades les dues fases virtuals, que són aquesta setmana i la que ve, després, a partir de l'altra, a partir del 17 d'octubre, comencen les semifinals, que són les presencials. I allà sempre hem convocat, i aquesta edició també ho farem, els acompanyants, a qui vulgui venir, perquè és una cosa que tu no t'imagines, veure una partida per lògica en directe, unes s'imagina, hòstia, quin rotllo, no estan jugant i no estic fent res. En realitat, no, perquè no només participes més o menys de la tensió que hi ha, sinó que tu també pots jugar, encara que no competiràs, també pots jugar al rusc que estan fent els concursants, sí. I a més, entre les proves extra, les proves que van a part de rus, també n'hi ha pels acompanyants. I de tant en tant fem una paradeta i fem una prova pels acompanyants. Sí, i clar, s'ho passa amb tira perquè no tenen l'atenció de guanyar i llavors la veritat és que és molt divertit.
1: Està bé. La Lliga va començar precisament ahir, 21 de setembre. Expliquem que té 4 fases, però expliquem una mica el pas a pas, com serà el recorregut d'un jugador que hi participi.
2: El recorregut aquest va començar ahir, però encara tothom hi s'ha d'apuntar-s'hi, perquè les dues primeres fases són la fase virtual, que està separada en dues tongades. La primera, que és va començar ahir, i dura avui i demà. I qualsevol que s'inscrigui a la competició, a la pàgina de VilaWeb, avui podrà fer el rus d'avui, demà o de demà, i sumar punts a la segona fase virtual, que serà la setmana que ve, de dilluns a dimecres, també 3 tongades seguides, dilluns, dimarts i dimecres, amb una prova una mica més emocionat perquè va amb temps. És a dir, tens un cronòmetre i només tens determinats minuts per concursar. Llavors, els que es classifiquin, en funció del percentatge de població, hem dividit el país en 5 zones, llavors participaran en alguna de les semifinals. I els guanyadors de cada semifinal vindran a la final de Barcelona, que seran una vuitantena de persones, em penso, però amb un espectacle de pirotècnia que farem al Poliorama el 28 de novembre, que hi haurà aquests 80 concursants, sí, i 400 persones que acabaran d'omplir la sala, que són els que s'ho passaran bomba perquè serà veuran el xou i no tindran els nervis de competir. No quedaran campions, però s'ho passaran molt bé.
1: I, escolta, aprofitem per engrescar la gent que si vulgui apuntar ni que sigui a última hora. No sabia jo que encara s'hi podien inscriure. Què han de fer? Quins són els requisits?
2: Els requisits són tenir més de 14 anys i estar inscrit com a membre del Paraulògic. Això és tan senzill com entrar a la web.cat/paraulògic i t'hi apuntes. És un tràmit aquest senzill que vull dir que tot s'ha de fer molt ràpid. I a partir d'aquí, competir, cal afanyar-se, perquè clar, n'hi ha que ja van fer punts ahir, però clar, Encara tenim temps de fer-ne avui i demà, i més la segona tongada aquesta que deia. És a dir, si ho proveu ara mateix, si la web.cat/paraulògic, i en un minut estaré apuntat i ja començarà la follia de fer parauletes.
1: I el fet que aquesta competició estigui repartida entre aquestes diferents seus, Perpinyà, Andorra, València, Palma i Barcelona, sí? Són sí. Aquestes?
2: Sí.
1: Què és el que aporta aquesta dimensió territorial a la competició?
2: Bueno, això aporta una idea simbòlica, per nosaltres és molt important, perquè la veritat és molt important, perquè nosaltres... Partim de la idea que la llengua, diguéssim, ha de ser referencial a tots els punts d'això que anem al territori, dels països catalans, no? Llavors, normalment, quan les coses se centralitzen a la capital, que acostuma a ser Barcelona, hi ha aquesta idea que Barcelona està com separada de tot. I, en canvi, nosaltres, per exemple, som molt valencians, o molt illencs, o molt perpinyanencs, i no som algaresos perquè hi ha massa tros per nedar fins allà. Però, en realitat, també tindrem un concursant de l'Alguer, el guanyador de la fase virtual de l'Alguer es classifica directament i vindrà, igual que ha vingut a les altres dues lligues, un participant de l'Alguer, perquè, simbòlicament, la lliga també ha de servir per això, perquè la gent no s'oblidi que els parlants de català no som només els que vivim a Catalunya, sinó hi ha unes quantes zones més que som simplement nosaltres, si som els mateixos, amb un altre tros de món, diguem.
1: Clar. I més enllà de la competició, hi ha una idea de fons, que és jugar amb la llengua catalana, fomentar-ne l'ús d'una manera lúdica. Però què us està demostrant el Paraulògic sobre la relació que té la gent amb la llengua?
2: Bueno, la relació que té la gent amb la llengua seria un capítol de psiquiatria. Llavors nosaltres mirem de no anar gaire enllà traient conclusions perquè els catalans els coneixem. En tot cas, ja t'ho he dit abans, catalans, qualsevol cosa que vingui embolicada en llengua els agrada i, per tant, jugar encara més. La idea, més que la idea és més de nosaltres, del Paraulògic cap a ells, no? És a dir, tingueu present que el català, sobretot a la gent més jove, perquè en aquesta època malaurada en què estem, de vegades el jovent no té prou inputs, o com que estan tot el dia a les xarxes i es pensen que el món funciona en castellà, sí, és una manera de dir-los que el català no és només aquella llengua plasta que s'ha d'estudiar per aprovar els exàmens, sinó que també serveix per jugar, serveix per fer-se més guapo, perquè qui guanya un joc és més guapo que qui el perd, i, per tant, per lligar, per totes coses positives, no? És a dir, la idea és transmetre una idea de positivitat associada a la llengua.
1: De fet, ja existeix una lliga escolar, no?
2: Ja existeix una lliga escolar, però només de la Catalunya Nord. I aquí és una cosa molt curiosa i molt bonica, que és que uns quants professors d'instituts de la Catalunya Nord es van organitzar per fer aquesta lliga. I així, els catalans hem descobert que el català a la Catalunya Nord no s'aprèn només a la Bressola. La Bressola és una mena d'immersió i es fa tot en català, però en els altres instituts també tenen una assignatura. Gràcies que és una trista i miserable assignatura, però com a mínim els estudiants d'aquells liceus, com diuen ells, també tenen contacte amb el català. Llavors, clar, apuntar-se a la Lliga amb ells els representa una mena... O sigui, veure que hi ha una sortida al món a través de la signatura de llengua catalana, com és la Lliga Paralògic Escolar, per ells és una mena... És quasi revolucionari, no? Perquè es pensaven que estaven estudiant alguna cosa com una mena de llengua morta com el llatí, i en canvi veuen que no, que amb això poden anar pel món, per exemple, a Barcelona, perquè allà encara tenen, com la resta del món, aquesta fascinació per Barcelona, i diuen, clar, hòstia, en comptes d'anar en francès, que no ens entendran, i anem en català, i teòricament, sempre que no parlin amb els cambrers de segons quins llocs, teòricament també els entendran. I això, clar, per ells és, uah, és una cosa inaudita.
1: Escolta, doncs vinga, som-hi, que fem tard. Vull dir que l'oportunitat hi és, que s'engresquin les escoles, vull dir que no sigui una cosa només de la Catalunya Nord.
2: Sí, això seria una cosa bonica, que també passés aquí baix.
1: Estaria bé, estaria bé. Bé, doncs sí. Recordem que aquesta final, la de la tercera Lliga del Paraulògic, tindrà lloc al Teatre Polirama el 28 de novembre, que tothom qui vulgui hi pot assistir de públic, si és que no s'ha animat a participar-hi, i agraïm moltíssim al Pau Vidal que avui ens hagi acompanyat al Connectats per parlar-nos una mica d'aquesta iniciativa. Pau, que vagi molt bé.
2: Sí, a vosaltres, segur que sí que anirà.
1: Vinga, bona tarda. Adéu-siau.
2: Adéu-siau.

0: Bé, doncs acabem amb el paraulògic. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Demà tornarem amb l'edició de dimecres sota el braç. Gràcies a tots, acabeu de passar una molt bona tarda.
1: Vaig jurar deixar el joc amb urgència. L'addicció, quin problema t'ho aborda'l. Però per fer-me passar l'abstinència...

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, molt benvolguda, com estàs?
2: Molt bé, aquí sempre estic bé.
1: Nosaltres també, amb aquesta energia que ens transmets. Escolta'm, aquesta setmana volíem recuperar el tema dels acompanyaments durant els àpats dels menjadors escolars dels nostres infants. És un tema que s'ha fet viral, ho explicàvem en el capítol anterior, arran d'uns reels que vas publicar, una mica per ficar llum, no?, per ficar focus en aquest espai escolar. I llavors penso que ens vam quedar una mica, no?, amb coses a dir. Especialment, no?, tot el que voldria ser, és a dir, quan, no?, diem hem de parlar d'aquest tema pel que està passant a les escoles, és a dir, fer una mica de diagnosi, si et sembla, no?, de dir què està passant i com hauria de ser. No? Donar una mica de tips.
2: Doncs sí, el que està passant a moltes escoles, repeteixo que no a totes, però que a moltes escoles el que està passant és que s'obliga a menjar els nens i nenes, es ridiculitza, no?, els nens i nenes que no mengen, es premia amb aquells que mengen, es castiga sense pati, es castiga doncs ja d'entrada l'obligar a menjar per sobre de les seves necessitats, no? O sigui, identifiquen que no tenen més gana i amb la premissa de això segur que és perquè no li agrada, no?, que és aquesta premissa que ja anem prejutjant.
1: La tenim en sang, aquesta.
2: Sí, doncs ja no respectem, no?, aquestes sensacions de gana i de sacietat que els nens i nenes, bueno, que tots tenim de forma innata i que a conseqüència d'aquest tracte entorn al menjar, doncs l'acabem perdent.
1: Ens desconnectem.
2: Llavors, sí que és cert, ja ho vam comentar, no?, que les condicions que tenen els monitors i monitores de menjador, doncs moltes vegades la ràtio pot acabar sent un monitor per 40 alumnes, és a dir,
1: la majoria.
2: Òbviament no pots seure al costat de cada nen o nena a preguntar-li què és el que està passant. Però igual que pots personalitzar un càstig, no? Perquè al final estàs personalitzant.
1: Estàs donant una atenció, no?
2: M'estàs dient que no tens temps, però estàs personalitzant un càstig. Potser podem personalitzar el que és el que està passant, no? Clar, aquí hi ha molts aspectes a treballar, però d'entrada, què és el que podem fer de forma individual, no? O sigui, les empreses poden canviar la modalitat, no? Podem baixar les ràtios, podem millorar les condicions laborals, però no ens posarem amb això, perquè jo amb això no n'entenc, no?
1: I no és el tema en espai de nutrició.
2: Exacte. Però què és el que podem fer nosaltres? Bé, jo treballo amb alguns menjadors escolars i sí que és cert que el treball aquest de l'acompanyament és el que crec que més m'ha costat, no? Perquè tenim molt arraigat la figura del monitor o monitora com a un policia, no? Perquè ja, o sigui, perquè es porten molts anys així, no? O perquè inclús molts monitors i monitores han set usuaris de menjador escolar i la figura que tenen és la d'un policia, no? Perquè
1: és el model.
2: El model a seguir, no? Per tant, o sigui, què és el que podem canviar? I d'entrada és important canviar-ho perquè, ostres, jo els dic als monitors i monitores, no et canses de ser un policia? No? És que has d'anar a treballar amb mal rotllo, segur, no?
1: O sigui, amb negativitat amunt.
2: Sense ofendre els policies, a veure si ara se'ns tiraran a sobre, eh?
1: No, parlem
2: de la figura autoritària, no?
1: De control.
2: Exacte, de control. De posar normes que moltes vegades són innecessàries, no? Vull dir, està bé posar normes. S'han
1: de
2: posar.
1: Clar, aquí està el quid de la qüestió,
2: s'han de posar límits. És a dir, crec que, i això ho he comentat alguna vegada també, crec que som una societat en general, m'atreveixo a dir, és una opinió meva, però molt polaritzada, no? O sigui, blanc-negre. Ah, no, si no posem... Si hem de ser més flexibles, no posem límits. No, a veure. Sí? El respecte pot anar de la mà amb límits. Podem posar...
1: Comú.
2: Hi ha d'haver normes amb un menjador escolar, hi ha d'haver normes, hi ha d'haver límits, que s'han d'explicar abans de res, no? S'han d'explicar i deixar molt clares, inclús, a vegades amb alguns menjadors dic, no, és que les normes les hem de pinjar aquí, no? Perquè els nens i nenes les vegin i les puguin llegir.
1: Conscients.
2: I siguin conscients, no? Inclús les podem crear amb ells i elles si l'espai de menjador ho permet, eh? Vull dir que això ja depèn de cada centre. Però d'entrada... L'actitud del propi monitor o monitora és molt important. Hi ha una cosa que sempre els explico, els dic, a veure, quin és el menjar que menys agrada, no? Quan arriba amb un menjador, als monitors, eh? Quin és el menjar que menys agrada? Ui, quan hi ha les llenties, horrible. I els dic, i quina és la vostra actitud el dia que hi ha llenties? Abans de que els nens i nenes entrin. Uf, clar, és que aquesta actitud se transmet. És que la nena ja entra, que ja veu que avui no anirà bé la cosa. I quan hi ha macarrons que solen agradar, què passa? Que esteu contentes, que sabeu que el servei anirà fàcil i això se transmet. Val? Llavors, ja d'entrada, la posició ha de ser neutra, sigui quin sigui el menjar que hi hagi. Hi ha d'haver una posició neutra. Després, hi ha monitores que em diuen, ja, Naila, però vale, no els obliguem a menjar, no? Perquè l'actitud és, jo no obligo. Uh-huh. I no obligar què és? No obligar és no posar cullerades a la boca. No obligar és, vinga, 5 cullerades més. Això és obligar. Val? No obligar és deixar de fer això que estic dient. És a dir, deixar que la nena, nena sigui capaç de dir-me tinc gana o no tinc gana.
1: I aquí, si et puc interrompre, sí, és clar. Que jo penso que ja també, és a dir, a banda de tenir això com molt inculcat, no? El fet de que ha de menjar, s'ha d'acabar, perquè si no es llança el menjar, perquè si no, no s'alimenta, però és que també hi ha aquesta por de dir és que si no, no aguante, no? És a dir, com pot ser que el nen després estarà tota la tarda jugant, col·le, bla, bla, bla, i no s'ha nutrit suficientment?
2: Clar, aquí hi ha molts altres aspectes. Hi ha molts altres aspectes a treballar. Us dic, és que no podem treballar només amb el foc o amb un entorn de la nena, sinó que hem de treballar de forma conjunta. Clar, jo a les famílies els dic, mira, si a l'hora d'esmorzar a casa han menjat, m'invento, una llet amb cereals, i a l'hora del pati han menjat un entrepà de tonyina, i moltes famílies inclús hi posen fruits secs i fruita, no? L'espai entre la digestió d'aquest entrepà i l'hora de dinar és molt petit i hi ha molts nens i nenes que no han fet la digestió. I si no han acabat de fer la digestió, no tenen gana. I, per tant, la predisposició a menjar i a tastar coses serà més baixa, no? Llavors, moltes famílies que quan rebem la queixa d'algunes famílies és que el meu fill no menja, proposem de que el mig matí sigui més lleuger, sigui una peça de fruita o inclús mitja peça de fruita. O inclús res si han menjat bé a casa. Val? O sigui, és que, clar,
1: s'haurà de valorar la circumstància.
2: Clar, llavors, aquí és on podem individualitzar, no? O sigui, aquí és on, quan arriba una queixa, doncs es pot individualitzar de dir, ei, a veure, nosaltres al menjador no podem donar un menjar per cada nen o nena, perquè si n'hi ha 400, no podem individualitzar.
1: Clar.
2: Però sí que et podem dir què podem fer des de casa per després millorar al menjador, no? I que ja d'entrada, és que si un nen o una nena no arriba amb gana al menjador escolar, s'ha acabat. O sigui, ja no hi ha res. Vull dir,
1: no farà res, clar. Tot serà, o l'obligues o el respectes, que no té sens que no té gana.
2: Exacte, val? I quina és la idea? Respectar-ho? És que si no té gana, doncs ja berenarà més. Val? O sigui, en general, sí que és veritat que tenim població vulnerabilitzada, però en general no tenim nens i nenes desnutrits. Mm-hmm. Val? Tenim nens i nenes malnutrits, però no desnutrits. Sí? Per tant, si no està menjant en aquella menjada, segurament és perquè no té gana. Si un nen o una nena té gana, té gana de veritat i no té un problema de selectivitat alimentària o però això és un problema mental, si jo sempre ho dic, si això es menja, no? Que tinc una planta aquí davant, si això es menja, se ho menjaran, no? Però vull dir que ens passaria a tots. Llavors, aquesta obsessió que tenim però en què el menjador escolar s'ha de menjar tot, doncs és que no té per què ser així. Nosaltres, com a adults, no tenim sempre la mateixa gana. No. Imagineu-vos ells i elles que tenen pics de creixement, que ara potser mengen, però la setmana que ve no tindran tanta gana, no? O sigui, no és sempre

0: Parlant de, doncs això, de respectar-ho. Això vol dir que si un nen o una nena no vol menjar, passem d'amb ell o amb ella? No, o sigui, nosaltres podem animar a tastar. Sí? Mm-hmm. I després podem utilitzar, i ja us ho dic perquè ho podeu utilitzar, és que no m'agrada, no? O sigui, és que això no m'agrada. En un plat hi ha molts aliments. Sí?
1: Sí.
0: Què és el que no t'agrada? La tomata? Doncs treu-te la tomata i te menges la resta de coses.
1: Clar.
0: Val? I ja no deixem amb aquest nen o nena sense menjar. Però és que, clar, hi ha nens i nenes que veuen la tomata al plat i són incapaços de posar-hi la cullera. Perquè si entenem el procés d'aprenentatge de l'alimentació, des de que un aliment està al mateix lloc que un nen o una nena, fins que se'l menja, ha de passar per una interacció de 32 etapes diferents. Plantar-li un plat nou i pensar que se'l menjarà al moment és ser molt optimista. Requereix un aprenentatge. I potser nosaltres com a adults, com que ja l'han fet aquest aprenentatge...
1: Ja tens assimilat, et penses que és
0: no,
1: així.
0: No ens parem a pensar que ells i elles necessiten un procés. I hi ha nens i nenes que van molt més ràpid i n'hi ha d'altres que necessiten més temps, no? Llavors, dins de no poder individualitzar i personalitzar, doncs sí que d'entrada hem d'intentar, no? Almenys no pressionar. Almenys no posar més pressió, no? I no etiquetar. És que no menges mai, és que tu no menges, és que això és motiu d'etiqueta i això és motiu de després de...
1: Bueno, i de fet ja ets el nen o nena que no menja,
0: clar,
1: no?
0: Clar, i és un motiu també de
1: d'assenyalament, potser.
0: Exacte. Val? I de que se sent malament, no? Per tant, doncs, és això. O sigui, no obligar a menjar, animar a tastar. I la simple pregunta de què és el que no t'agrada del plat? La tomata, l'has tastat? No, tasta-la. Val? Tasta-la. Ja l'he tastat, no m'agrada. Val? Doncs aparta't la tomata, perquè dins d'aquestes 32 etapes que he comentat, uh-huh, interactuar amb l'aliment ja és un passet, i per tant, si s'aparta la tomata, ja està més a prop de menjar-se-la. Avui no, potser en 5 mesos, val? Però hem de donar aquest espai. Llavors, a vegades és simplement fer una pregunta, sí? Contestar. Després hi ha una altra cosa que és important i que es queixen també els monitors i monitores, que és el soroll. O sigui, hi ha nens i nenes que no poden menjar
1: per l'estrès del soroll.
0: Per l'estrès del soroll, no? O sigui, de la quantitat de soroll que... Bueno, és
1: tots
0: que,
1: cridant o
0: això
1: parlant.
0: Això ens passaria a nosaltres, clar, també, no? Llavors, clar, això és complicat, val? Perquè al final tenim menjadors que potser tenim 200 alumnes en el mateix temps, no?, menjant, i clar, 200 persones fem soroll.
1: I tant.
0: Clar, vull dir, si tu vas a una boda, no?, i doncs, 200 persones fan soroll, no? Però aquí sí que és important que com a monitor o monitora no cridis. No cridis.
1: Col·laborem amb mantenir una mica la serenitat.
0: Exacte.
1: Eh?
0: Que si t'està dient alguna cosa des de l'altre punt de la taula, vagis allà, t'apropis, baixis la veu, no? I parlis amb una veu més tranquil·la per no... No? Perquè al final, si estem cridant i jo crido més, no? Doncs al final tot, vull dir, es desborda, no? I l'exemple. Perquè al final no deixen de ser un exemple.
1: Han de ser el model.
0: Exacte.
1: Naila, gràcies per aquest recull de tips. Penso que seran molt, molt útils. També es poden traslladar a l'àmbit familiar, però
0: totalment.
1: També no, per tots aquells persones que estan fent aquest acompanyament escolar, amb aquest recull de l'actitud, que sigui positiva, respectar sobretot, no?, i que el nen connecti amb la seva sensació de sacietat i de gana, i després amb aquests altres tips, no?, d'animar a tastar, que això no vol dir obligar, sinó animar, i mantenir aquest espai que sigui agradable també amb coses com el soroll, que potser a mi, per exemple, no se m'havia acudit. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Continguts en xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Sabies que...
2: Les balenes geperudes poden utilitzar una tècnica de caça que consisteix a crear una xarxa de bombolles. Quan volen capturar un banc de peixos, diverses balenes poden col·laborar per envoltar-lo. Una d'elles neda per sota dels peixos i comença a expulsar aire, formant una columna de bombolles. Mentre puja, la columna es va fent més ampla i actua com una barrera que dificulta que els peixos escapin. Les balenes van reduint progressivament el cercle de bombolles fins que el banc queda concentrat en un espai molt petit. Llavors, les balenes neden cap amunt amb la boca oberta i engoleixen enormes quantitats d'aigua plena de peixos. Posteriorment, expulsen l'aigua a través de les barbes que tenen

0: dins la boca, que funcionen com un filtre i retenen l'aliment. El més sorprenent és que aquesta tècnica pot requerir coordinació entre diversos individus. Les balenes han de sincronitzar els seus moviments i mantenir la formació perquè la barrera de bombolles sigui efectiva. A més, diferents grups de balenes poden utilitzar variants pròpies d'aquesta estratègia, cosa que ha fet pensar als investigadors que alguns d'aquests comportaments es poden transmetre socialment.
1: Noranta-u punt cinc FM. Ràdio Sant Cugat.

Una curiositat sorprenent és que l'olfacte humà pot distingir molt més del que sempre s'ha cregut. Durant molts anys, es va dir que els humans només podíem reconèixer unes 10.000 olors diferents. Aquesta xifra es repetia als llibres i a les classes, però no tenia una base científica sòlida. Al 2014, un grup d'investigadors va demostrar que aquesta idea era completament errònia. Segons els seus estudis, el cervell humà podia distingir més d'un bilió d'olors diferents. Això és possible perquè el nostre sistema olfactiu funciona de manera combinatòria. No detectem una olor sencera, sinó una barreja de moltes molècules i cada combinació crea una percepció nova. Tenim uns 400 receptors olfactius diferents i cada olor

0: Una simple olor pot transportar-nos instantàniament a la infantesa o provocar una sensació intensa de benestar o rebuig. Encara que sovint el menyspreem, l'olfacte és un dels sentits més potents i sofisticats que tenim.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les... És la una, us parla Arnau Vilà. Precaució avui per les pluges, on Protecció Civil ha enviat un S-alert als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia, l'Alt Penedès, per demanar que no se surti a l'exterior durant les pròximes 3 hores per les pluges torrencials. Les tempestes ja han deixat registres importants i s'ha superat el llindar d'alerta del riu Anoia, Sant Sadurní d'Anoia. Per saber com s'està vivint aquest episodi, anem fins al Baix Llobregat, on el Víctor Asensio, del Prat Ràdio, ens dona la darrera hora. Bon dia, Víctor.
2: Bon dia, doncs aquí al Prat, normalitat. De fet, ara mateix sol, malgrat que fa una hora que hi ha pluja de forma torrencial aquí al Prat. Si bé cap a les 11 havia començat a caure pluja de forma més o menys intensa durant 15 minuts, ha sigut a partir de les 12 quan ha caigut de forma torrencial aquí al Prat. De fet, segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, a migdia el cabal del riu se situava per sobre dels 190 metres cúbics per segon, lluny, però, del cabal màxim del riu al Pas del Llobregat. Recordem, però, que els efectes sobre aquest cabal del riu es poden veure hores després que plogui, i és per això que se segueix recomanant no apropar-se ni a rius, ni a rieres, barrancs o altres zones inundables. En el moment de més intensitat aquí al Prat, s'ha acumulat aigua a diverses vies del Prat, són la carretera de l'Aviació, Doctor Soler i Torrents, Avinguda Remolar i Fondo d'en Peixo, on l'Ajuntament ha bombat aigua i ha obert els embornals. Segons el consistori, són punts on, per l'orografia de la ciutat, sol acumular-s'hi aigua. No hi ha, però, cap tipus d'incidència material ni personal que acabem de lamentar a hores d'ara aquí al Prat.
1: Doncs moltes gràcies, Víctor, i seguirem pendents aquestes pròximes hores.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Doncs en aquest sentit, l'Ajuntament de Barcelona informa que s'ha tallat de forma total la ronda de dalt en sentit Llobregat a l'altura de Passeig de la Vall d'Hebron per inundació. A hores d'ara, la Guàrdia Urbana està desviant el trànsit per vies alternatives. I PSOE i Sumar han assolit un acord sobre les mesures d'habitatge que el Consell de Ministres aprovarà en 2 decrets separats per facilitar-ne la convalidació al Congrés. L'entesa arriba després d'una negociació d'última hora que ha obligat a retardar una hora l'inici de la reunió del govern espanyol. L'executiu ha optat per separar les mesures per intentar garantir el màxim de suports parlamentaris als principals eixos de la reforma. A banda, el Consell de Ministres també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en la factura de la llum i del gas. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 29 de setembre, avui farem la prèvia de l'Espanya-Croàcia, que juga avui a Sevilla, partit de Nations League, segona jornada, amb 6 jugadors del Barça a la convocatòria i 7 catalans en total. No hi és encara Roberto, el davanter de l'Espanyol, que es quedarà sense poder debutar encara avui amb l'absoluta, després que s'hagi quedat descartat, sigui un dels descartats de Luis de la Fuente. Molt futbol, amb el repàs també de com ha anat la jornada per alguns dels equips catalans a Tercera Federació i també a la Lliga Elit i fins i tot a la Primera Catalana, i també bàsquet. Avui torna a jugar el Barça de bàsquet de Sekulić i ho fa ni més ni menys que contra el Dubai de Xavi Pascual. Intercanvi d'entrenadors aquest curs, aquest estiu de fet, entre Barça i Dubai, que s'enfronten a la segona jornada d'Eurolliga masculina aquesta tarda. També tindrem avui, parlarem de waterpolo, perquè demà ja juga el Barceloneta la Supercopa d'Europa, en aquest cas contra el Marsella, ho farà a casa a la piscina de Sant Sebastià, de la capital catalana. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat a les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb la Sara Bella. Sara, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, avui torna a jugar la selecció espanyola masculina en la segona jornada de Nations League.
1: El combinat estatal amb 6 jugadors del Barça i 7 catalans en total a la convocatòria rep aquest vespre a Croàcia, on també hi ha el porter blaugrana Divaković, el Sánchez Pizjuán de Sevilla. El davanter de l'Espanyol Roberto és un dels descartats i, per tant, encara no podrà debutar amb la selecció absoluta. També es baixa Eric García, que ja és de Barcelona, recuperant-se de les molèsties al genoll que va tenir dissabte en l'escalfament, abans del partit contra Anglaterra. El duel d'avui començarà a 9:15 del vespre.
0: A la mateixa hora també avui es disputarà del mateix grup el República Txeca-Anglaterra amb el Lorena Gordon a la selecció anglesa.
1: Dissabte vinent, la selecció espanyola jugarà contra la Txeca a Oviedo i tancarà aquesta primera aturada de nou contra Croàcia dimarts 6 d'octubre a Split.
0: I també estan jugant aquests dies altres jugadors d'equips catalans amb les seves seleccions.
1: Ahir, el davanter del Girona, Benat, va jugar la primera meitat en l'empat a 0 entre la selecció Ucraïna i Geòrgia. En canvi, el blaugrana Koundé no va participar en el triomf de França 0-1 contra Bèlgica. D'altra banda, Egipte, amb un altre jugador del Barça, Hamza, s'enfronta aquesta tarda a Sudan del Sud.
0: I ara mateix tenim en joc l'amistós entre Austràlia i Brasil, el segon amistós en pocs dies, on el jugador del Barça, Rafinha, ha estat titular. I ara, de fet, a la punta d'atac, recordem que ja fa uns dies, a la victòria 0-1 també de Brasil contra Austràlia, Rafinha va jugar els 90 minuts. En categoria femenina, 6 jugadores del Barça formen part de la llista de la selecció espanyola per disputar 2 amistosos als Estats Units.
1: A la convocatòria de Sònia Bermúdez no hi és Aitana Bonmatí, que ha reaparegut aquest cap de setmana després del seu procés de recuperació, però sí que ha entrat la blaugrana Vicky López, lesionada ara mateix i que arribaria molt justa. A banda, també hi ha les jugadores del Barça, Catacoll, Patrick Guijarro, Clara Serra Jordi, Irene Paredes i Clàudia Pina, i les catalanes, Ona Batlle, Alexia Putellas i Laia Codina. La selecció espanyola jugarà aquests 2 amistosos el 10 i el 14 d'octubre a Washington i Filadèlfia, respectivament.
0: Abans, això sí, el Barça té aquesta setmana important, amb doble compromís.
1: L'equip de Pere Romeu juga demà al camp de la Roma a la segona jornada de Champions femenina, mentre que diumenge rebran el Real Madrid a l'Spotify Camp Nou en el primer clàssic del curs de la Lliga F.
0: En bàsquet, el Barça té avui el primer dels 3 partits fora de casa en 5 dies.
1: L'equip de Sekulik visita aquesta tarda la pista del Dubai de Xavi Pasqual en la segona jornada d'Eurolliga masculina. Els blaugranes en total faran més d'11.000 quilòmetres amb 16 hores de vol aquesta setmana per viatjar de Barcelona a Dubai per després anar a Istanbul, on s'enfrontaran divendres al Besiktas i acabar diumenge a Múrcia amb la segona jornada d'ACB. El partit d'avui començarà a les 6 de la tarda.
0: Per cert, parlant d'Eurolliga, demà l'Espar Girona afronta un dels partits més importants de la temporada.
1: Les gironines es juguen a un partit, tornar a jugar aquest curs la màxima competició continental. Serà demà Fontejau contra l'Emlac Konut Turk.
0: Evidentment, demà en parlarem d'aquest duel, l'únic que ha anunciat avui les seves 3 capitanes.
1: Ainhoa López, Laura Quevedo i Caral Casas assumiran conjuntament aquesta responsabilitat, formant un lideratge compartit dins del vestidor.
0: Encara en bàsquet, ahir a la tarda es va celebrar la segona edició dels Premis Més Bàsquet, organitzats per la Federació Catalana de Bàsquetbol i la Xarxa.
1: L'acte va reconèixer la trajectòria de jugadors del bàsquet català i també va visibilitzar les històries més destacades que han aparegut al programa. Enguany s'han registrat més d'un miler de vots que han seleccionat el femení Osona com a guanyador del Premi Més Bàsquet Club i Laia Reventós com a Premi Més Bàsquet Referent. La gala també ha guardonat Oriol Paulí i Txell Alarcón com a millors jugadors catalans del curs 25-26, entre d'altres.
0: En handbol, el Barça disputa avui el tercer i últim partit de la fase de grups del Mundial de Clubs, ja intranscendent.
1: Els blaugranes, que ja tenen el bitllet per a la final, s'enfronten a partir de 2:15 de la tarda al Muntada marroquí, un rival a priori molt inferior. Els de Carlos Ortega tenen ja la presència assegurada a la final de la competició, que disputaran aquest dijous contra el Veszprém hongarès, que dirigeix l'exblaugrana Xavi Pascal Pasqui.
0: D'altra banda, per cert, demà el Freaking Granollers comença el seu camí europeu.
1: Els vallesans visitaran la pista d'un dels candidats al títol, el Flensburg alemany, demà la primera jornada de l'European League, segona competició continental.
0: En futbol sala, 4 jugadors del Barça i 2 del CatGas Energia, la convocatòria de la selecció espanyola.
1: Didac Plana, Antonio Pérez, Eric Martel i Adolfo Fernández del conjunt blaugrana i Pau López i Marc Tolrà del colomenc formen part de la llista de 30 jugadors pel partit de classificació per al Mundial del 2028, que disputarà el combinat estatal el dimarts 20 d'octubre contra Finlàndia.
0: Amb waterpolo tot preparat perquè demà el Barceloneta busqui la seva segona Supercopa d'Europa masculina.
1: El conjunt mariner, vigent campió de la Champions, rep demà el Marsella, campió de l'Eurocup, en la final d'aquesta Supercopa, que es disputarà a la piscina de Sant Sebastià de la capital catalana. El Barceloneta ja va guanyar fa 12 anys, el 2014, aquesta competició, també disputada a Barcelona.
0: També en waterpolo, per cert, avui mateix es disputa un partit pendent de Lliga, la Divisió Nord masculina.
1: Sabadell i Sant Andreu s'enfronten avui a Can Llong a partir de 3:15 en duel corresponent a la tercera jornada.
0: En hoquei patins, un apunt, l'Igualada ha fet oficial el fitxatge d'Uri Codony.
1: El vigent campió d'hoquei Lliga incorpora el porter que arriba procedent del Voltregà, on ja ha jugat les últimes 3 temporades.
0: I un últim apunt en motor, Maverick Viñales reapareixerà aquest cap de setmana al Gran Premi del Japó de MotoGP.
1: El pilot de Roses tornarà a competir després d'un llarg període de baixa per complicacions a la lesió d'espatlla que es va operar a principis d'any. Viñales no competia des del juliol al Gran Premi d'Alemanya i des d'aleshores l'ha substituït el granollerí Pol Espargaró.

0: Dimarts 29 de setembre, 12 minuts passant ja de la una, comencem parlant de futbol. Avui torna a jugar la selecció espanyola masculina amb 7 catalans i 6 jugadors del Barça a la convocatòria, després que el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, s'hagi tornat a quedar fora d'aquesta llista. El combinat casatal, que ve d'estrenar-se a la Nations League amb una victòria deixat passat a Wembley contra Anglaterra, rep avui a Sevilla, al Sánchez Pizjuán, a Croàcia, on també hi ha el porter del Barça, Dominic Livakovic. Per al duel d'avui, Luis de la Fuente ja va assegurar que hi hauria algun canvi a l'11, tenint en compte que encara s'hauran de jugar, després del d'avui, dos partits més en els pròxims dies.
1: No vamos a cambiar todo el equipo, porque tenemos que mantener la estructura, tenemos que mantener también un bloque que ya está más que definido, pero que siempre hay futbolistas que van a aportarnos, insisto, un poco de frescura y fortaleza y energía. Yo preferiría haber tenido un par de días más de descanso, pero esta sí la competición, pues competiríamos como corresponde.
0: Un Luis de la Fuente que també va explicar la situació d'Eric García, que va notar molèsties al genoll, recordem, en l'escalfament contra Anglaterra dissabte, i des de la selecció es va decidir no forçar i que tornés a recuperar-se a Barcelona. Així ho explicava de la Fuente.
1: Entenderán que es tremendamente exigente jugar en 10 días 4 partidos de este perfil, internacionales, jugándonos una clasificación, etcétera, etcétera. Creo que es tremendamente exigente. Pero nosotros, en ese comentario que siempre hago al hilo de la salud de los futbolistas, otra vez hemos demostrado que pensamos siempre y anteponemos la salud del futbolista. Hemos tenido un pequeño problema con Eric, que podría haber jugado seguramente igual el tercer partido o el cuarto, pero hemos preferido que recupere bien y se vaya a su club, insisto, a recuperar en perfecto, sin estrés, sin tensiones y sin ninguna urgencia.
0: Aquest és per a Sevilla, sense Eric, com sentíem, i com dèiem, també sense el davanter Perico Roberto, que encara no podrà debutar amb l'absoluta, jugarà aquest Espanya-Croàcia, 8:45. A la mateixa hora jugarà també avui el del mateix grup, el República Txeca-Anglaterra. Dissabte, la selecció espanyola tornarà a jugar contra la Txeca, en aquest cas a Oviedo, i tancarà aquesta primera aturada de nou a Espanya contra Croàcia, dimarts 6 d'octubre a Split. Més futbol. Pel que fa als clubs, aprofitem per fer un repàs amb més calma de l'actualitat d'alguns equips a casa nostra després del cap de setmana. Comencem per la primera federació masculina i el Nàstic, que ha tancat la campanya d'abonaments amb molt bones xifres. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
2: L'entitat ha superat els 7.500 abonats, un dels millors registres de les darreres temporades i molt a prop dels 8.000 de fa un any. Aquesta temporada, en els 3 partits jugats al nou estadi Costa Daurada, s'han registrat molt bones entrades, amb més de 10.000 aficionats en el partit davant del Saragossa o 8.400 en el derbi català davant la Unió Esportiva Sant Andreu de dissabte passat. El president executiu del Nàstic, Lluís Fàbregas, en una entrevista a Tarragona Ràdio, diu que els aficionats volen estar amb el club i assegura que la campanya Semper Fidelis ha estat un èxit.
3: Excepcional, la nostra gent és marca tendència, vol estar al costat de l'equip en forma de renovar els abonaments. Ja aquesta setmana hem dat una xifra molt alta, estem a apropar-nos doncs, a la xifra que vam acabar la temporada passada i la veritat que només podem donar les gràcies per aquesta fidelitat i per aquesta constància.
2: El president del Nàstic es va referir també al futur sponsor principal de la samarreta, assegura que és una decisió important, que les converses estan molt avançades i preveu que es tancarà abans de final d'any amb una empresa rellevant amb inversió al territori.
0: Gràcies, Jordi. Hi ha la tercera federació masculina, encara en aquest cas en més part esportiva. Ja s'han jugat 4 jornades en què s'ha demostrat la gran igualtat d'aquest grup 5, el grup català, amb la Muntanyesa com a líder amb 9 punts i Vilanova, Fundació Grama, Badalona i l'Hospitalet amb places de play-off. Mitjans de l'Hospitalet, Andrés Rubio.
4: El centre d'esports L'Hospitalet confiava a sumar 6 de 6 en els dos partits consecutius que tenia com a local, però ja sap que no podrà ser. L'empat contra el Cerdanyola deixa un regust amarg des del punt de vista classificatori, però no quant a sensacions. El conjunt riberenc va tenir la pilota, va generar ocasions i, en general, creuen estar en el camí correcte. Així ho afirma l'entrenador de l'equip, Raúl Page.
5: Queríamos tener más puntos de los que quisiéramos, pero hay que mirar pues también la parte positiva del grupo, que es la parte de la cara. Hemos hecho cambio, la gente que ha entrado a la segunda parte nos ha elevado el nivel. Oye, hemos acabado muriendo en su área, han acabado con 10, colgados. Bueno, si tengo entre comillas que dejarme algún puntico, pues que sea con la imagen del grupo en la parte final donde hemos merecido ganar.
4: Mateix discurs té la plantilla. Un dels golejadors del passat diumenge va ser Roger García i el davanter té clar que l'equip està fent una bona feina. La falta d'encert contra el Cerdanyola va ser, segons el seu parer, una anècdota.
6: El problema seria si no les tinguéssim. El problema seria si no arribem, si ens generen dos, marquen dos i nosaltres no tenim cap. Així que des de dintre estem molt tranquils, sabem que quan entri una entraran dos, tres, quatre, però sí que hem d'estar més atents. Doncs aquests petits detalls, que els partits són difícils, cada partit és un món, és una guerra.
4: L'OSPI ha fet autocrítica de l'empat i ara busca un triomf que torni a elevar la confiança. Diumenge a les 12 rebrà el Mollerussa en la cinquena jornada de Tercera Federació.
0: Gràcies, Andrés. A la part baixa hi ha, per exemple, l'Atlètic Lleida, un dels candidats a priori a ser a la part alta, que suma només 4 punts. També n'ha sumat 4, precisament, ara ho sentíem, al Mollerussa, que serà el proper rival de l'OSPI i que ve de sumar un important punt contra el Cornellà. Ràdio Ponent Mollerussa, Míriam González.
7: El conjunt de Manel Cazorla ha fet un partit molt seriós i ha aconseguit contenir bona part del potencial ofensiu del Cornellà. Alfa ha aprofitat un error defensiu per fer l'1-0 al minut 55, però els visitants han empatat al 70, ho explica l'entrenador de Mollerussa, Manel Cazorla.
8: Ha sigut un molt, molt partit de tercera divisió, on dos equips semblava una partida de pòquer que els dos portàvem bones mans i que amb el seu estil cadascú pues, ha generat ells, hem generat nosaltres, en alta intensitat tant hem fet mal, ells amb el seu joc de posició i obrint-se molt les bandes i carregar àrea pues, han gaudit d'ocasions per fer algun gol, però bueno, ens fiquem per davant.
7: Amb l'empat, el Cornellà ha buscat el gol de la victòria fins al final, però Mollerussa ha resistit. Els visitants han disposat de dues bones ocasions en els últims minuts, però els del Pla d'Urgell han assegurat un punt i han marxat amb bones sensacions.
0: Gràcies, Míriam. Anem cap a la Lliga Elite, en què de moment s'han disputat dues jornades i només tres equips han sumat els 6 punts. Horta, Viladecans i Manlleu. Just per sota hi trobem la Unió Esportiva Valls, que ve de superar el Sant Mauro aquest diumenge. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
9: Els vallencs es van avançar al minut 23 amb un gol de xaixa, però el Sant Mauro va igualar just abans del descans al 43 amb un gol d'Àlex Marí. A la represa, el Valls va sortir decidit i només en 5 minuts va marcar dos gols. Estefan al 47 i Salman al 52 van posar el 3-1 al marcador. El Sant Mauro va retallar distàncies al minut 86 amb Samaniego, però el Valls va resistir fins al final i va sumar els tres primers punts a casa. Aquestes són les sensacions del tècnic dels de l'Alt Camp, Àlex González.
10: Doncs a les acaballes ha fet que haguéssim de patir els últims minuts, com és normal quan el resultat va ajustat, però bé, crec que som mereixedors de la victòria i que ens demostra que estem preparats per competir amb els millors equips de la Lliga Elit.
9: El proper enfrontament de la UE Valls serà diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al camp del Viladecans.
0: Gràcies, David. D'altra banda, l'Associació Esportiva Prat encara té pendent el partit d'aquesta segona jornada al camp del Castelldefels, perquè ja ho explicàvem ahir, havia de posar peu i mig a la primera ronda de la Copa del Rei, en què s'enfrontaria a un equip de primera divisió. Els pretencs hauran de fer bona diumenge vinent al Sagnier, la golejada per 1-5 que van aconseguir aquest cap de setmana a Eivissa, al camp del Sant Rafel. Al Prat Ràdio, Jonathan Marín.
11: Cop d'autoritat de l'Associació Esportiva Prat a la Copa del Rei. El conjunt Potalava es va imposar per un contundent 1-5 al Sant Rafel d'Eivissa i deixava gairebé l'eliminatòria encarrilada. Conu va obrir el marcador al 14 de partit, però els locals van reaccionar i van aconseguir l'empat als 10 minuts. Tot i això, el Prat no va perdre el control i abans del descans va tornar a colpejar i per partida doble Gustavo Reinke i Alex Plaza de penal van situar l'1-3. A la segona part, Reinke va tornar a marcar per completar el seu doblet i Raúl Inocencio va tancar la golejada amb el cinquè a les acaballes del partit. Escoltem el tècnic del Prat, Cristian Gómez.
12: Té molt mèrit perquè ahir va haver-hi resultats on tots els locals van guanyar. Cap equip visitant va aconseguir marcar un gol i avui hem fet 5 i molt orgullós del treball, amb coses que millorar, òbviament, però molt orgullós.
11: Una victòria contundent que apropa el Prat a la primera ronda de la Copa, on espera un rival de primera divisió.
0: Gràcies, Jonathan. I un últim apunt de futbol, en aquest cas de la primera catalana, per parlar dels dos equips de Sant Boi, el Sant Boià i el Ciutat Cooperativa, que van perdre tots dos. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
13: Mals resultats pels equips de Sant Boi en aquesta segona jornada. El Sant Boià torna a tenir un mal inici i comença 0-2 per darrere al minut 11 davant de la Rapitenca. Mateixa situació que va patir el primer partit al camp del Júpiter. Tot i retallar distàncies als minuts finals, no va poder empatar el duel. El capità Joan Avellanet ens valora aquest partit.
14: Sensacions com semblants a l'anterior partit. Els primers 15 minuts tirem el partit una mica de la basura, que ens foten els dos primers gols, que més coses al descans, i s'ha vist un altre equip amb més intensitat, amb les ganes de tindre la pilota, i potser no hi ha hagut empat, i per això anem una mica tristos. Podem tirar el partit els primers 15 minuts, que ja ens ha passat dos cops i el tercer no pot ser.
13: D'altra banda, el FIA Cooperativa pateix una de les derrotes més dures de les últimes temporades. L'equip dirigit per Javi Calvo cau 5-0 al camp del Bon Pastor en un duel on els barcelonins ja anaven guanyant 4-0 a la mitja part. Ens explica com va viure el partit el debutant, Adrián Sánchez.
15: No hem entrat bé al partit, des del minut 20 no així la cosa tampoc ha millorat i no hem estat a l'altura del que és aquest escut i el que mereix l'afició i tots. Hi ha que tirar el cap amunt i disfrutar de la setmana perquè després arribem al cap de setmana i no tornem a ser això i competir al 100%.
13: El Sant Boià situa momentàniament penúltim amb 0 punts en 2 partits, mentre que el CIO Cooperativa es posa 11, empatat a 3 punts amb 5 equips més.
0: Gràcies, Albert. En bàsquet, avui torna a jugar el Barça en la segona jornada d'Eurolliga, a masculina, en una setmana amb triple compromís per l'equip de Sekulić i molts viatges, tots tres fora de casa. Els blaugranes, que venen de sumar dues victòries consecutives a les dues al Palau, a la primera jornada de CB i també a l'Eurolliga, tenen repte important avui a la pista del Dubai de Xavi Pascual. De fet, es dona la curiositat que en aquesta segona jornada d'Eurolliga s'enfronten dos equips que aquest estiu han intercanviat entrenadors. El Pascual entrenava el curs passat al Barça i Sekulić al Dubai. Escoltem el tècnic de Gavà.
16: Òbviament és la segona jornada, podem preparar fins on podem preparar. Segurament els dos entrenadors coneixem una mica més profund alguns jugadors de l'altre equip, però intentem seguir segur la mateixa rutina de preparació, estar preparats tàcticament per totes les coses que poden passar durant el partit. I segur que els dos equips volem guanyar, que volem anar, en aquest cas, a Istanbul, tots dos amb aquesta victòria. Nosaltres juguem a casa i esperem continuar amb la línia guanyadora que vam fer en el primer partit.
0: El Dubai que ve de guanyar, com sentíem en la primera jornada, la setmana passada a la pista, al camp, a casa, en aquest cas, contra el Real Madrid d'un punt. El Barça va superar, recordem també, a l'Efes al Palau. Escoltem Alexander Sekulić.
17: Per nosaltres cada partit és molt important. Intento dir als jugadors que el partit més important per nosaltres és el següent, i el següent és contra el Dubai. Independentment de si és a casa o a fora, ens agradaria jugar a la nostra manera i alhora competir per guanyar. És veritat que tenim algunes lesions, però la clau és trobar la manera de superar els reptes que tenim davant a causa de la situació en la que ens trobem, i alguns jugadors han de fer un pas endavant per això. I aquest tipus de desavantatges creen bàsicament noves oportunitats.
0: Avui a les 6 de la tarda aquest Dubai-Barça, divendres tercera jornada d'Euroliga per al conjunt blaugrana, que visitarà la pista del Besiktas turc, abans de viatjar cap a Múrcia per jugar diumenge a la tarda de la segona jornada d'ACB. Per cert, parlant d'Euroliga, demà l'Espar Girona afronta un dels partits més importants de la temporada, l'eliminatòria partit únic prèvia per disputar l'Euroliga femenina contra l'EMLA Konut turc. A Fontejau serà demà, evidentment demà en farem la prèvia i en parlarem. L'únic que ha comunicat avui les tres capitanes de l'equip, que seran Caral Casas, Ainhoa López i Laura Quevedo. I encara en bàsquet un últim punt, aquest cap de setmana s'han tancat algunes lligues catalanes, com per exemple la de la Lliga Femenina 2, amb triomf a la final del Manresa contra el TGN Bàsquet. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
18: Aquest cap de setmana les magentes van guanyar el TGN Bàsquet per 69-63 en l'última prova abans de començar la Lliga. L'entrenador Adrià Martínez explica que el títol és un premi a la feina feta aquesta pretemporada i que ajuda a fer créixer l'equip.
19: Doncs content, al final és un premi a la pretemporada que estem fent. I veníem sense cap mena d'expectativa a l'inici i al final el resultat és aquí. Tot el que sigui construït des de victòria sempre ens suma. Sí que és cert que tenim errors encara, que hi ha coses que hem de corregir, però a poc anem construint i mira, al final és gaudir-ho i un premi més.
18: El Manresa Club de Bàsquet Femení ha reestructurat tota la plantilla aquest estiu amb moltes cares noves per poder afrontar amb garanties la categoria. Martínez explica que les jugadores noves són ambicioses.
19: Elles són competitives, elles són fàcils, tenim molt talent ofensiu realment. Aleshores, tot és millor, no? Tot és molt més fàcil de construir amb això. Tenim dèficits també, que hem d'anar corregint, però les coses se'ns diguen més fàcils, entrenen bé, són agraïdes, són jugadores que volen. Aleshores, construir, anar fent passetes amb això és més senzill que amb un equip que no hi vulgui, no hi cregui.
18: La Lliga Catalana és el segon títol del club, que recordem té 5 anys de vida. Aquest se suma a la Supercopa Catalunya de fa dues temporades. El debut en Lliga serà aquest diumenge a 1:15 del migdia al Nou Congost de Manresa contra el Jaiec de Girona.
0: Gràcies, Jordi. I abans d'acabar, en handbol us expliquem que en una estona, 2:45, torna a jugar el Barça, partit intrascendent, en aquest cas del Mundial de Clubs, contra el Montada Marroquí, un equip a priori molt inferior. En qualsevol cas, l'equip de Carlos Ortega ja té assegurada la plaça a la final, que es reeditarà del curs passat, contra el Vespre Mongarès, dirigit per Xavi Pasqual, Pasqui, i també més exblorants de l'equip. Serà aquest dijous 1 d'octubre, també a Egipte. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
7: Molta comèdia. El programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre i, com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia i bon dimarts, 29 de setembre de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Martí González.

Dimarts 29 de setembre, avui amb la prèvia de l'Espanya-Croàcia, que juga avui a Sevilla, partit de Nations League, en què poden participar 7 catalans i 6 jugadors del Barça, que hi ha la convocatòria. Encara no hi serà Roberto Fernández, el davanter de l'Espanyol, que és un dels descartats. També repassarem en futbol l'actualitat d'alguns equips de casa nostra, a la tercera federació masculina i també a la Lliga Elite. I també tindrem bàsquet amb la prèvia d'un interessant Dubai-Barça d'Eurolliga masculina que juga aquesta tarda. Waterpolo i també molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb la Sara Bella. Sara, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, avui torna a jugar la selecció espanyola masculina en la segona jornada de la Nations League.
1: El combinat estatal amb 6 jugadors del Barça i 7 catalans en total a la convocatòria rep aquest vespre a Croàcia, on també hi ha el porter blaugrana, l'Ivakovic, el Sánchez Pizjuán de Sevilla. El davanter de l'Espanyol, Roberto, és un dels descartats i, per tant, encara no podrà debutar amb la selecció absoluta. També es baixa Eric García, que ja és de Barcelona recuperant-se de les molèsties al genoll que va tenir dissabte en l'escalfament, abans del partit contra Anglaterra. El duel d'avui començarà a 8:45 del vespre.
0: A la mateixa hora també avui es jugarà el mateix grup el República Txeca-Anglaterra, amb el Lorena Gordon a la selecció anglesa.
1: Dissabte vinent, la selecció espanyola jugarà contra la Txeca Oviedo i tancarà aquesta primera aturada de nou contra Croàcia dimarts 6 d'octubre a Split.
0: I també estan jugant aquests dies altres jugadors d'equips catalans amb les seves seleccions.
1: Ahir, el davanter del Girona, Benat, va jugar la primera meitat en l'empat a 0 entre la seva selecció Ucraïna i Geòrgia. En canvi, el blaugrana Koundé no va participar en el triomf de França 0-1 contra Bèlgica. D'altra banda, Egipte, amb un altre jugador del Barça, Hamza, s'enfronta aquesta tarda a Sudan del Sud.
0: I ara mateix tenim en joc l'amistós entre Austràlia i Brasil, amb el capità del Barça, Rafinha, com a titular, ha estat a la punta d'atac. Ja l'ha substituït Carlo Ancelotti al descans. De fet, Rafinha, que ha fet un dels gols del Brasil, amb aquest empat a 2, al mercat de penal. En categoria femenina, 6 jugadores del Barça formen part de la llista de la selecció espanyola per disputar dels dos propers amistosos contra els Estats Units, de fet.
1: A la convocatòria de Sonia Bermúdez no hi és Aitana Bonmatí, que ha reaparegut aquest cap de setmana després del seu procés de recuperació. Però sí que ha entrat la blaugrana Vicky López, lesionada ara mateix i que arribaria molt justa. A banda, també hi ha les jugadores del Barça Cata Coll, Patrick Guijarro, Clara Serra Jordi, Irene Paredes i Clàudia Pina, i les catalanes Ona Batlle, Alexia Putellas i Laia Codina. La selecció espanyola jugarà aquests dos amistosos el 10 i el 14 d'octubre, a Washington i Filadèlfia, respectivament.
0: Abans, això sí, el Barça té setmana important, aquesta, amb doble compromís.
1: L'equip de Pere Romeu juga demà al camp de la Roma la segona jornada de Champions femenina, mentre que diumenge rebran el Real Madrid a l'Spotify Camp Nou en el primer clàssic del curs de la Lliga F.
0: En bàsquet, el Barça té avui el primer dels 3 partits fora de casa en 5 dies.
1: L'equip de Sekulic visita aquesta tarda la pista del Dubai de Xavi Pascual en la segona jornada d'Eurolliga masculina. Els blaugranes, en total, faran més d'11.000 quilòmetres amb 16 hores de vol aquesta setmana per viatjar de Barcelona a Dubai, per després anar a Istanbul, on s'enfrontaran divendres al Besiktas i acabar diumenge a Múrcia amb la segona jornada d'ACB. El partit d'avui començarà a les 6 de la tarda.
0: Per cert, parlant d'Eurolliga, demà l'Espar Girona afronta un dels partits més importants de la temporada.
1: Les gironines es juguen a un partit tornar a jugar aquest curs la màxima competició continental. Serà demà a Fontejau contra l'Emlak Konut Turk.
0: Evidentment, demà en parlarem, farem la prèvia. L'únic que ha anunciat avui les seves capitanes.
1: Ainhoa López, Laura Quevedo i Caral Casas assumiran conjuntament aquesta responsabilitat, formant un lideratge compartit dins del vestidor.
0: Més bàsquet. Ahir a la tarda es va celebrar la segona edició dels Premis Més Bàsquet, precisament, es diuen, organitzats per la Federació Catalana de Bàsquetbol i aquesta casa, la Xarxa.
1: L'acte va reconèixer la trajectòria de jugadores del bàsquet català i també va visibilitzar les històries més destacades que han aparegut al programa. Enguany s'han registrat més d'un miler de vots que han seleccionat el femení Osona com a guanyador del Premi Més Bàsquet Club i a Laia Reventós com a Premi Més Bàsquet Referent. La gala també ha guardonat Oriol Paulí i Txell Alarcón com a millors jugadors catalans del curs 25-26, entre d'altres.
0: En handbol, el Barça disputa avui el tercer i últim partit de la fase de grups del Mundial de Clubs, que ja és intranscendent.
1: Els blaugranes, que ja tenen el bitllet per a la final, s'enfronten a partir de 3:15 de la tarda al Montcada marroquí, un rival a priori molt inferior. Els de Carlos Ortega tenen ja la presència assegurada a la final de la competició, que disputaran aquest dijous contra el Veszprém hongarès, que dirigeix l'ex-blaugrana Xavi Pascual Pasqui.
0: D'altra banda, per cert, demà el Freaking Granollers comença el seu camí europeu.
1: Els ballesans visitaran la pista d'un dels candidats al títol, el Flensburg alemany, demà en la primera jornada de la European League, segona competició continental.
0: En futbol sala, 4 jugadors del Barça i 2 del CatGas Energia, la convocatòria de la selecció espanyola.
1: Didac Plana, Antonio Pérez, Eric Martel i Adolfo Fernández del conjunt blaugrana i Pau López i Marc Tolrà del colomenc formen part de la llista de 30 jugadors pel partit de classificació per al Mundial de 2028 que disputarà el combinat estatal el dimarts 20 d'octubre contra Finlàndia.
0: En waterpolo, tot preparat perquè demà el Barceloneta busqui la seva segona Supercopa d'Europa masculina.
1: El conjunt mariner, vigent campió de la Champions, rep demà el Marsella, campió de l'Eurocup, en la final d'aquesta Supercopa que es disputarà a la piscina de Sant Sebastià de la capital catalana. El Barceloneta ja va guanyar fa 12 anys, el 2014, aquesta competició, també disputada a Barcelona.
0: També en waterpolo, per cert, avui mateix es disputa un partit pendent de Lliga a la Divisió Nord masculina.
1: Sabadell i Sant Andreu s'enfronten avui a Can Llong a partir de 3:15 en duel corresponent a la tercera jornada.
0: En hoquei patins, un apunt, l'Igualada ha fet oficial el fitxatge d'Uri Codony.
1: El vigent campió d'hoquei Lliga incorpora el porter que arriba procedent del Voltregà, on ja ha jugat les tres últimes temporades.
0: I parlem també d'un últim apunt, en aquest cas de motor, perquè Maverick Viñales reapareixerà aquest cap de setmana al Gran Premi del Japó de MotoGP.
1: El pilot de Roses tornarà a competir després d'un llarg període de baixa per complicacions a la lesió d'espatlla que es va operar a principis d'any. Viñales no competia des de juliol al Gran Premi d'Alemanya i des d'aleshores l'ha substituït el granollerí Pol Espargaró.

0: Dimarts 29 de setembre, 8 minuts gairebé, passen de 2:15. Comencem parlant de futbol. Avui torna a jugar la selecció espanyola masculina amb 7 catalans i 6 jugadors del Barça a la convocatòria, després que el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, hagi tornat a quedar fora de la convocatòria, sigui un dels descartats. El combinat estatal, que ve d'estrenar-se a la Nations League dissabte passat amb una victòria a Wembley contra Anglaterra, rep avui a Sevilla el Sánchez Pizjuán a Croàcia, on també ja serà el porter blaugrana Dominic Livaković. Per al duel d'avui, Luis de la Fuente ja va assegurar que hi hauria algun canvi a l'11, tenint en compte que encara s'hauran de jugar després del d'avui 2 partits més en els pròxims dies.
1: Nosotros lo que intentamos siempre es tener un equipo equilibrado. Obviamente, en este formato, con un viaje que llegamos ayer de muchas

0: col·laborant a Fermín, que no va jugar contra Anglaterra i que torna a la convocatòria de la selecció després de perdre, recordem, el Mundial per una inoportuna lesió. En parlava Luis de la Fuente.
1: Fermín está en un estado de forma también fantástico, pero como lo está Dani Olmo, lo está a muchos de otros compañeros. Además, en esas demarcaciones, Fermín también tiene, es un futbolista polivalente que puede jugar en cualquier posición de la media punta, incluso un poquito más atrasado, ¿no? Y nos da precisamente eso, energía, vitalidad, intensidad y mucho talento, mucha clase y finalización. Quiere decir que es un futbolista muy completo. Y ese tipo de jugador, que es un top en Europa, en el mundo, pues a nosotros nos viene fantásticamente bien, encaja perfectamente la idea de juego que tenemos nosotros.
0: Aquest és per a Sevilla, sense Eric i, com dèiem, també sense el davanter Perico Roberto, que encara no podrà debutar amb l'Espruta perquè és un dels descartats, a jugar aquest a Espanya-Croàcia, 8:45. A la mateixa hora es disputarà del mateix grup el República Txeca-Anglaterra. Dissabte, la selecció espanyola jugarà contra la Txeca a Oviedo i tancarà aquesta primera aturada de nou contra Croàcia, dimarts 6 d'octubre a Split. Més futbol pel que fa als clubs. Aprofitem per fer un repàs amb més calma de l'actualitat d'alguns equips de casa nostra després del cap de setmana. Comencem per la segona federació masculina i d'un Manresa que, després d'arrencar amb dues victòries, ha encadenat dues derrotes consecutives i es troba, per tant, a mitja taula a la classificació. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
2: Els blanquivermells han sumat dues victòries i dues derrotes en les primeres quatre jornades de campionat. L'equip ha deixat escapar punts per errades no forçades que es paguen cares a segona federació, però el joc de l'equip és dominador i alegre, un símptoma que fa pensar que l'equip ha de tornar a sumar punts aviat. Sergi Trullàs és l'entrenador del Centre d'Esports Manresa.
3: Sí, per suposat. Vam començar guanyant dos partits, els dos primers, ara hem perdut els dos següents, tenim 6-12, penso que és un número que dintre de lo dolent no està malament, ara continuar treballant dur, pensant en Reus, serà un partit complicadíssim, i a intentar aconseguir punts que a final de temporada aconseguir l'objectiu.
2: Diumenge, el Centre d'Esports Manresa visitarà el Reus a les 5 de la tarda en un duel entre dos equips a la part mitja de la classificació. Serà el primer rival català de la temporada pels vegencs, després d'enfrontar-se únicament a Riojans i Navarresos.
0: Gràcies, Jordi. A la tercera federació masculina ja s'han jugat quatre jornades en què s'han demostrat la gran igualtat que d'aquest grup 5, el grup català, amb la Muntanyesa de líder amb 9 punts, la Fundació Gran Badalona, l'Hospitalet i el Vilanova, que és segon a només un punt de la Monta i encara sense perdre en places de play-off. Canal Blau, Xavi Fernández Llurba.
4: Quatre jornades encara invictes amb una mitjana anglesa, això sí, a la inversa, dos empats a casa i dues victòries a fora, i segons en solitari, darrere d'una Muntanyesa que va deixar escapar els primers punts del curs, però encara comanda el grup. El Club de Futbol Vilanova ha arrencat bé la Lliga i la victòria al camp de la Pobla Mafumet ha ratificat les bones sensacions que l'equip havia transmès i que l'havien permès sumar les tres jornades anteriors, malgrat alguns contratemps, com les expulsions que en dues d'aquestes tres jornades havien fet jugar els de Conrad García gairebé mig partit en inferioritat numèrica. A la Pobla, l'equip garrafenc va oferir a més algunes variants tàctiques interessants que multipliquen les opcions d'un equip que s'està mostrant sòlid i al qual només li havia faltat una mica de gol, sobretot dels davanters, que fins aquesta darrera jornada encara no s'havien estrenat. Tots els gols els havien marcat defenses. Marroquet i Josep Senyer de penal van avançar dues vegades al Vilanova. La Pobla va equilibrar totes dues, Nico Aguzzi també de penal i Albert Carol, però immediatament després del 2-2, una gran cavalcada d'Armand Vallès va significar el 2-3 final, partidàs en general dels blaus i gran moment de moltes de les cares noves de l'equip, que recordem, a part del tècnic, és gairebé el 90% de la plantilla. Un d'ells, un Hugo García, que va estar imperial al mig del camp, que va brillar equilibrant l'equip, aportant criteri i múscul defensiu i que reconeix que l'equip està bé i que encara pot estar millor.
5: Bueno, estem en molt bona dinàmica, no hem perdut cap partit encara en Lliga, estem en confiança, tant en sortida de pilota, defensivament, penso que l'equip cada cop va més i tenim molt marge de millora, i llavors el que busquem és perfeccionar tots els àmbits i arribar al 100% de lo que som com a plantilla.
4: La propera jornada el Vilanova rep a l'Alumnes Obrers al San Juan Atlético Moncada, un altre equip que ha arrencat amb força, malgrat ser recent ascendit. Du dues victòries, 6 punts en 4 partits.
0: Gràcies, Xavi. A la part baixa trobem, per exemple, l'Atlètic Lleida, Tona i també el Vilassar de Mar, que ocupen circumstancialment, això sí, encara de zona de descens, a mitja taula després d'haver sumat 6 punts ja a l'Escala, que ve de guanyar diumenge al Martinenc. Ràdio L'Escala, Ivan García.
6: L'Escala ha agafat aire després de la remuntada agònica contra el Martinenc, que aterrava el nou Miramar imbatut. El 3-2 ha donat confiança a l'equip, que ha tancat la quarta jornada a la vuitena posició amb 6 punts. David Gurillo, entrenador.
7: La setmana passada ni érem una merda ni ara som els millors de la categoria, vull dir, ni molt menys, tot just

0: Hem de començar, hem d'anar sumant punts, sabem que hem de fer els nostres 5-6 punts cada mes, si fem aquesta mitjana de punts estarem tranquils tot l'any, perquè és el que diu l'estadística, no? Fer aquests 5-6 punts i estar tranquils.
1: Joel Arimany, el dorsal 9 de l'Escala, ja porta 3 gols en 4 partits, com Antoni Paredes del Cornellà, Toni Cau d'Altona, Francisco Cunha del Martinenc i Nicolás Alberto de la Pobla de Mafumet. Dels 3 gols, l'escalenc n'ha fet 2 de penal.
2: 3 golets, al final doncs molt feliç, és la meva feina, és el que em toca, estic podent ajudar l'equip amb gols, donant punts i doncs, enormement feliç de l'inici de Lliga. Sí, al final 3, 2 de penal, bueno, també s'han de fer, al final tots compten, tots són importants i com el d'avui, no, que era el de fer la victòria, doncs molt important i doncs, molt feliç d'haver-lo pogut transformar i d'haver pogut ajudar l'equip.
1: Després de les victòries contra l'Europa B i Martinenc i les derrotes contra la Fundació Esportiva Grama i Cerdanyola, els de David Gurillo es preparen per visitar el líder de la categoria, la Muntanyesa.
3: Gràcies, Ivan. I anem cap a la Lliga Elite, on que de moment s'han disputat 2 jornades i només 3 equips han sumat els 6 punts, Horta, Viladecans i Manlleu, que de moment és el líder. Ràdio Manlleu, Arnau Casals.
4: L'AS Manlleu es va imposar per 1-3 al filial del Centre d'Esports Sabadell. Els quadribarrats es van fer amb el control del partit. Guillem Ferrés va anotar el 0-1 i Charri va ser un cop més el millor jugador del Manlleu en aturar un penal a Unai Gallego i sumar ja 2 penals consecutius aturats. La segona meitat, els manlleuencs van deixar el partit sentenciat amb el gol de Coll, que va aprofitar una falta ben llançada per Piusquer per rematar de cap i anotar el 0-2. El Sabadell va anar a l'ofensiva per capgirar el partit, però es va topar amb un equip que va controlar el joc fins al final. En la recta final del maig, una gran jugada col·lectiva va servir perquè Albert López anotés el 0-3 i Joel Montero va fer el gol de l'honor dels sabadellencs. L'entrenador de l'AS Manlleu, Marc Prat, va explicar que la idea era fer-los mal amb les transicions i que van tenir la fortuna de ser efectius de cara a porteria per poder tenir el partit controlat.
5: Bueno, doncs nosaltres teníem molt clar el pla de partit que havíem de seguir per treure els 3 punts de Sabadell. Sabíem que era un equip que tenia moltíssima qualitat i sabíem que nosaltres doncs, havíem d'estar en moments més arreplegats, no deixem pas perquè poguessin córrer, perquè en molts moments quan aixeques allà ens anaves a posar molt bé l'esquena. I al final teníem molt clar que amb les transicions els havíem de mal, perquè ens defensava molt endavant i nosaltres, si arriscàvem amb pilota dintre, podíem tenir pèrdues que ens haguessin posat en molts més problemes dels que hem tingut.
4: El Manlleu se situa al líder de la Lliga Elite amb 6 punts i 2 victòries en 2 partits, fet que el col·loca a la part alta de la taula classificatòria. La pròxima jornada, els de Prat rebran al municipal la Unió Esportiva Rubí, una prova més per demostrar si els del Ter poden aguantar el liderat de la competició catalana.
3: Gràcies, Arnau. En canvi, un altre equip usonenc, el Vic, que en principi ha de lluitar per ser a la part alta i tornar a pujar a tercera, arrencat amb 2 derrotes i és cuer. Ràdio Vic, Pep Portet.
6: La Unió Esportiva Vic no ha tingut l'inici de temporada esperat en el retorn a la Lliga Elite i després de 2 jornades encara no ha puntuat. Derrota per 3-2 en el derbi a Manlleu en l'estrena de la temporada i derrota per 0-1 a casa davant l'Horta. Nil Garrido, un dels puntals de l'equip, analitza la situació.
7: Està sent l'inici de Lliga que segurament esperàvem o que ens hagués agradat, però bueno, tranquil·litat. Portem 2 jornades, és una lliga nova per nosaltres, per molts jugadors, i com s'està demostrant, pues, no serà gens fàcil. Està clar que volem proposar amb la pilota, però ens hem de fer forts a les 2 àrees, tant defensivament com ofensivament. El nostre objectiu és estar a dalt i lluitar per tot el que pugui venir.
6: L'equip entrenat per Ramon Carrascal confia a redreçar el rumb i demostrar que ha de ser un clar candidat a l'ascens.

0: En bàsquet, avui torna a jugar el Barça en la segona jornada d'Eurolliga, una setmana amb triple compromís per a l'equip de Sekulić. Els blaugranes, que venen de sumar dues victòries consecutives a casa en la primera jornada de Lliga CB i d'Eurolliga, tenen un repte important avui a la pista del Dubai de Xavi Pascual. De fet, es dona la curiositat en aquesta segona jornada d'Eurolliga que s'enfronten dos equips que aquest estiu han intercanviat entrenadors. Xavi Pascual entrenava el curs passat al Barça i Sekulić al Dubai. En parlava la blaugrana Alexander Sekulić.
1: It's a interesting situation. Xavi...
2: És una situació interessant. El Xavi va ser entrenador del Barça i jo vaig ser entrenador del Dubai. Per tant, hem intercanviat els rols. Tots dos coneixem els equips, els jugadors. Potser jo en sé una mica més que ell, perquè nosaltres hem fet molts canvis. Però a la vegada, per mi, serà un partit molt interessant, perquè el Dubai té experiència, té molt de talent des de la temporada passada. És un equip millorat, tant amb els jugadors com amb l'entrenador. Així que serà un gran repte enfrontar-s'hi. Serà una batalla de tàctica i, a més, l'energia serà un part molt important del partit.
1: Be tactical battle and also energy is going to be a very important part of the game.
0: El Dubai, que ve de guanyar la primera jornada la setmana passada al Real Madrid, d'un punt. El Barça va superar, recordem, l'Efes d'Istanbul, al Palau. Escoltem l'Alexander Sekulić sobre el rival d'avui, aquest Dubai.
1: There's a lot of new things, for sure.
2: Hi ha moltes coses noves, sens dubte. Un nou entrenador aporta coses noves, idees noves, una nova filosofia. Li agrada ser molt tàctic i li agrada adaptar-se a les qualitats dels jugadors. I està intentant treure el màxim rendiment dels jugadors que té. I això és el més important. Una cosa a destacar, crec que creixen partit a partit, juguen molt millor. Ho han demostrat amb la victòria contra el Madrid. Per tant, hi haurà moltes coses amb què anar en compte, especialment pel que hem vist fins ara.
0: Avui a les 6 de la tarda aquest Dubai-Barça, divendres tercera jornada d'Eurolliga per al conjunt blaugrana, que visitarà la pista del Besiktas turc abans de viatjar cap a Múrcia per jugar el tercer partit consecutiu fora de casa aquesta setmana, diumenge a la tarda, a la segona jornada de CB. I parlant d'Eurolliga, demà l'Espart Girona afronta un dels partits més importants de la temporada, l'eliminatòria partit únic prèvia per disputar l'Eurolliga femenina. En aquest cas, demà, evidentment, en farem una prèvia més extensa, però ahir ja van compareixer en roda de premsa l'escorta nord-americana Madison Conner, una de les nouvingudes aquest curs, i l'entrenador Roberto Íñiguez, que reconeixia que per la importància del repte aquest arribava massa d'hora.
3: Creo que es un partido que nos llega en un momento pronto, como a muchos equipos, y que tenemos que tener la unión y la fuerza y la energía para sacarlo, independiente del momento que estemos. No es tan importante. Luego ya os daré, si Dios quiere, y lo sacamos, y si hacemos el trabajo correcto y lo sacamos, ya os pegaré todo el día la vara de que el equipo va a tener todavía momentos de arriba y abajo, que haremos las cagadas que tengamos que hacer seguramente, y que seguramente va a ser un inicio de temporada, un principio de menos a más.
0: I Madison Conner parlava en aquest sentit de com s'està sentint a Girona des de la seva arribada i de la importància del partit de demà.
4: I feel really good. I mean, I feel like overall from basketball.
5: Tinc molt bones sensacions. Sembla que en general, des del bàsquet fins a fora de la pista, tot ha anat molt fluid fins ara. Tothom és molt professional. L'equip és aquí per treballar, aquí per guanyar i crec que està molt bé. Tothom competeix en els entrenaments i en els partits de pretemporada i crec que totes només intentem millorar. Sabem que és un partit molt important. El tenim marcat des que vaig arribar aquí a l'agost. Sabíem que s'apropava i simplement crec que l'equip està a punt de donar-ho tot. Serà un gran repte i és un partit gran i hem de guanyar-lo. Així que crec que hi anem sabent que serà un partit molt disputat, que no serà fàcil i, per tant, estem preparades per tot el que vingui.
0: Demà, a partir d'un quart de nou del vespre, Fontejau jugarà aquest Espart Girona Conut, que les gironines han de guanyar si volen tornar a jugar aquest curs la màxima competició continental. L'únic, per cert, que ha comunicat les capitanes de l'equip, que seran Caral Casas, Ainhoa López i Laura Quevedo, capitania conjunta. I encara en bàsquet, un últim apunt, aquest cap de setmana s'han tancat algunes lligues catalanes, com per exemple la de tercera FEB, amb triomf, ho dèiem ahir, de l'Espanyol Cornellà contra el Club Bàsquet Valls a la final. Una fase final disputada a Mollerussa. Ràdio Ponent Mollerussa, Miriam González.
6: La jornada final ha deixat dos nous campions. En categoria masculina, el Cornellà s'ha imposat al Valls per 71-62 i en femenina, el Manresa ha superat el Tarragona per 63-69. Les dues finals han convertit Mollerussa en un punt de trobada del bàsquet català durant tot el cap de setmana. En parla l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona.
7: Mollerussa, doncs un cap de setmana intens que començava aquest dissabte i diumenge amb les semifinals i les finals i que vam rematar amb un dilluns fantàstic on vam poder collir també els premis Més Bàsquet, que es feia també també d'un programa de la xarxa televisió arreu de Catalunya.
6: Una activitat que s'emmarca en el programa de Mollerussa, Ciutat del Bàsquet Català 2026, i que ha estat possible gràcies a la Federació Catalana de Bàsquet, el Club de Bàsquet Mollerussa i l'Ajuntament.

0: I abans d'acabar amb vol, en una estona, 2:45, aquí mitja hora mal comptada, torna a jugar el Barça, partit intrascendent del Mundial de Clubs contra el Montada marroquí, un equip a priori molt inferior, en qualsevol cas l'equip de Carlos Ortega, que ja té assegurada la plaça a la final d'aquest Mundial de Clubs, que reeditarà l'any passat, contra el Vespre hongarès, dirigit per Xavi Pasqual, Pasqui, també amb més ex-Brona, serà aquest dijous 1 d'octubre, també a Egipte, i també, com dèiem, aquesta final amb waterpolo. Demà mateix l'Atlètic Barceloneta, vigent campió de la Champions masculina, jugarà la Supercopa d'Europa contra el Marsella, campió de l'Eurocup, i ho farà a casa, a la piscina de Sant Sebastià de la capital catalana. Ahir vam tenir Emilia Dei i vam poder escoltar, per exemple, el vol i el conjunt mariner Roger Taüll en declaracions a BTV.
1: La mateixa il·lusió que la primera vegada, i sobretot tens més aquesta energia i aquesta confiança als companys per poder guanyar el títol.
2: Amb moltes ganes, no? Crec que no hem de baixar, no ens hem de relaxar després de guanyar Champions. Al final hem de continuar creixent com a equip i aquesta és una altra oportunitat per créixer, per aconseguir un nou títol, un títol igual d'important que tots els altres, i al final l'afrontem, pues, això, amb molta il·lusió, amb moltes ganes i per preparar-ho al 100%.
0: Demà 7:45, evidentment, també en parlarem, aquesta final de la Supercopa masculina d'Europa entre Barceloneta i Marsella. Avui mateix es juga un partit pendent de la tercera jornada de Lliga, a la divisió nord masculina, entre Sabadell i Sant Andreu, a Can Llong, a 8:45. I acabem amb tenis taula per parlar del projecte del Ser l'Escala, que després dels descens vol tornar quan abans a la superdivisió masculina. Ràdio l'Escala, Ivan García.
3: El club tenis taula Ser l'Escala és un dels clars favorits per guanyar el títol de divisió d'honor. La meitat dels jugadors, Iker González, Nicolás Galvano i Arnau Pons, han jugat a la superdivisió. Són declaracions d'Iker González.
4: Fem un equip per estar tranquils. Segurament algun partit se'ns complicarà i poder algun partit perdrem, però sempre jo crec que en la majoria de partits serem els favorits.
3: L'esparregarí Eric Cintas confessa que aquest projecte de l'Escala és el més ambiciós amb el qual ha estat.
5: El més potent, sens dubte. Amb els altres que he estat, doncs, estàvem justos per mantenir-nos sempre, i aquest, el projecte, pues, era molt bo, i si tot va bé, pues, potser intentar pujar a la màxima categoria, i això era un repte molt, molt gran per mi.
3: L'argentí Nicolás Galvano ha fitxat per l'Escala perquè el seu equip de súper, el Visit Pontevedra, ha renunciat per motius econòmics.
6: No podemos negar que evidentemente están habiendo problemas económicos en muchos equipos porque se han retirado varios equipos. En el caso, en el mío, estuve 10 años allí y, bueno, lamentablemente estamos teniendo problemas económicos en la liga. Pero bueno, aquí también es una oportunidad nueva para mí y vamos a intentar de hacer lo máximo aquí.
3: Segons les previsions, el Ser l'Escala no perdria cap partit aquesta temporada.
0: So close, I can feel you breathe. Gràcies, Ivan, i fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Viure en el lloc dels teus somnis, gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Si escoltes la ràdio,
6: no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
5: Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
6: Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
5: No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
7: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
8: Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Els hits de tots els temps.
9: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
10: Amb un bon 11 inicial vull guanyar 3 punts de glòria per la

0: Occident.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Nou episodi de pluges torrencials a Catalunya que està escombrant el territori de sud a nord des de primera hora del matí. Protecció Civil ha enviat un avís d'alerta als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès a les 10, demanant no sortir al carrer fins a la 1 del migdia per risc de tempestes fortes i d'inundacions. Els bombers han atès 400 avisos i el 112 ha rebut més de 600 trucades, les més greus per gent arrossegada per l'aigua dins dels vehicles. Des del Servei Meteorològic, Santi Segalà avisa d'aiguats que poden ser violents i que es desplacen ara cap al Vallès i al Maresme.
3: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot del litoral i prelitoral central i sud de les comarques de Girona, en color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
2: Els aiguats continuen desplaçant-se de sud a nord i a la tarda afectaran les comarques gironines. Última hora de la previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia, doncs pendents d'aquestes tempestes que sobretot a hores d'ara s'aniran concentrant a la Selva, al Baix Montseny, a l'Alt Maresme i a la comarca del Baix Empordà. S'ha de dir que no tindran la torrencialitat que s'han produït en alguns municipis del Penedès, del Llobregat, dels Vallesos, però en qualsevol cas plourà amb ganes. També s'ha d'advertir d'alguna tempesta més local que apareixerà per les muntanyes de Tarragona i al nord de Lleida, però això serà ja, sobretot molt avançada la tarda. L'episodi més violent sembla que ja ha acabat.
2: Gràcies, Luismi. És dimarts 29 de setembre de 2026 i tenim més titulars. PSOE i Suma arriben a un acord en matèria d'habitatge. Sònia Kerr.
5: El Consell de Ministres ha aprovat dos decrets per separat per facilitar-ne l'aprovació. Un amb les mesures que exigeix l'esquerra i un altre amb demandes que tenen més consens. El Congrés el debatrà divendres en un ple extraordinari.
2: El Consell de Ministres també aprova un tercer paquet per contenir els preus del combustible.
5: Un alça que es torna a deixar sentir en la inflació. El mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada impulsada pel preu dels carburants.
2: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe.
5: Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill. Apunta que el sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho reclama la cap de projectes, Helena Cintes.
6: Tenir dades d'absentisme és fonamental per poder desenvolupar una política veritable contra l'absentisme escolar a Catalunya. És l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista.
2: En cultura, Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells.
5: Una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes.
2: Els esports, Xavi Pasqual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet. Joan Barberà.
7: En la segona jornada de la màxima competició continental, l'extècnic blaugrana dirigeix ara al Dubai, rival avui del conjunt català. El partit a les 6 de la tarda.
2: El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: L'episodi de pluges torrencials que escombra Catalunya de sud a nord des de primera hora del matí es desplaça ara cap a les comarques del prelitoral i litoral de Barcelona i també al sud de Girona. Les properes hores encara es poden donar episodis d'intensitat torrencial que Protecció Civil ha fixat en el llindar màxim, el 5. A aquesta hora el 112 ha rebut més de 600 trucades i els bombers han atès prop de 400 serveis, amb algun salvament puntual de persones arrossegades amb els seus vehicles, tot i que no s'han de lamentar víctimes de moment. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. La tempesta ha afectat amb força nuclis com el de Canaletes, a l'Alt Penedès, que ha registrat 94 litres per metre quadrat només en 3 hores. Posteriorment s'ha desplaçat cap a la ciutat de Barcelona. Els aiguats han provocat la suspensió de l'alta velocitat i de la mitjana distància de 9 a 11 del matí. A Rodalies, l'R2, 3, 4 i 8 circulen amb limitacions de velocitat i l'R6 s'ha hagut de tallar entre Masquefa i Piera per un despreniment. A Barcelona, la ronda de dalt ha quedat tallada a l'altura de Montbau per inundació i també s'ha vist afectada la línia 5 del metro. L'aeroport del Prat ha registrat retards i algunes cancel·lacions. L'episodi es desplaça a hores d'ara cap al nord-est i, com ha explicat el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, cal continuar alerta.
3: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot del litoral i prelitoral central i sud de les comarques de Girona, amb color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
8: Durant tot el matí, el 112 ha rebut més de 600 trucades i els bombers han hagut de fer 394 serveis, principalment per inundacions a la zona metropolitana sud. També han hagut d'intervenir per rescatar vehicles afectats per l'aigua. A Gavà, per exemple, l'actuació dels bombers ha permès recuperar un vehicle arrossegat amb dues persones a dins.
2: La comarca de l'Alt Penedès ha estat una de les més afectades per aquest episodi de pluges al matí, amb més de 100 litres per metre quadrat en diversos municipis. Repassem com ha evolucionat aquest temporal a la comarca. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
0: A Sant Quintí de Mediona, l'Ajuntament ha explicat que s'ha arribat als 123 litres per metre quadrat, una xifra històrica pel municipi. Tot i la forta tempesta, no s'han registrat incidències greus. A Santa Margarida dels Monjos, l'Ajuntament ha activat el Pla d'Emergència Municipal per desbordament del riu davant l'evolució de l'episodi de pluges. L'activació s'ha fet a instàncies de Protecció Civil de la Generalitat. Entre les 7 i les 8 del matí han caigut també prop de 100 litres a Torrelles de Foix. S'ha inundat tota la planta baixa de l'Escola Grau de Peguera i, per tant, s'han hagut de suspendre les activitats escolars. A les 10 del matí, Protecció Civil ha enviat un SLR al Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès, on es demanava no sortir a l'exterior ni circular durant 3 hores fins a la 1 del migdia. Això ha fet que molta gent no sortís al carrer a primera hora, tot i que després ha arribat fins i tot a sortir el sol al migdia i s'ha tranquil·litzat la població. També han caigut 100 litres a Sant Pere de Riudebitlles. Les pluges han provocat augments sobtats del nivell dels rius i rieres. I a Sant Sadurní d'Anoia, el riu Anoia ha superat aquest matí el llindar de perill, arribant als 92 metres cúbics per segon. La policia local ha fet seguiment dels passos i ponts, especialment a Can Mas de la Riera, on s'ha ordenat retirar els vehicles pròxims i s'han suspès totes les activitats previstes.
2: Matí complicat també en alguns punts del Baix Llobregat, per exemple, Sant Vicenç dels Horts, on baixos i alguns carrers han quedat inundats, deixant vehicles també atrapats. Ara el que preocupa és el cabal del Llobregat i per això s'han tancat tots els accessos al riu. Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
9: La majoria de punts inundats ja han reobert, però continua tallat el carrer Molins, que creua la Riera de Cervelló i connecta amb la Cimentera. Allà cal retirar una furgoneta que hi ha quedat atrapada. Ara se segueix amb atenció l'augment del cabal del Llobregat, que ha pujat molt i se situa en franja vermella, amb prop de 900 metres cúbics per segon. L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha tancat tots els accessos a l'entorn del riu. I mentrestant continuen les tasques de neteja allà on hi ha entrat aigua, com el restaurant del Casal Cultural Virginia Amposta.
10: Un palmo de agua dentro del local, pues imagínate. Sí, el teatro está bonito. Ahí es más complicado porque tiene que sacarlo con bomba.
9: I en un dels barris de muntanya de Sant Vicenç, a la Font de Llargarut, un dels camins resta pendent de retirar els sediments que hi han quedat.
2: I com us dèiem, les tempestes es van movent ara cap al nord. En concret, s'estan dirigint al Vallès i al Maresme i les pròximes hores les comarques gironines seran les més afectades. Ampliem la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia de nou, Luismi.
4: Hola, bon dia de nou. Doncs sí, pendents encara d'aquesta meteo, per bé que l'episodi més torrencial sembla que ja el donem per conclòs. Això sí, encara plou amb moltes ganes en alguns indrets del país. Serà immediatament la propera mitja hora, una hora, entre el Baix Montseny, per tant, tot el que seria la conca de la Tordera, també a l'Alt Maresme, compta amb les rieres que van aproximadament d'Argentona cap al nord, també cap a la Selva, al Gironès, sud del Gironès especialment, de la ciutat de Girona cap al sud, a la comarca del Baix Empordà. Aquí és on esperem que plogui més. De fet, ho està fent a hores d'ara amb moltes ganes, però ja no amb la virulència amb la qual ja ha descarregat el Penedès, el Vallès, el Barcelonès, el Baix Llobregat, l'Anoia, en alguns racons fins i tot de l'Alt Camp o de la Conca de Barberà. Registres a les últimes hores de 120 litres per metre quadrat a Sant Pere de Riudebitlles, a l'Alt Penedès. N'han caigut 101 als hostalets de Pierola. N'han caigut 111 al barri de Can Rectoret de Barcelona Capital, això a Collserola. Gairebé 90 litres per metre quadrat en el cas de Sant Cugat del Vallès. Hi ha hagut una pujada molt sobtada de la Riera de Rubí, del Llobregat, de la Riera de Sant Cugat, del Besòs. Per tant, precaucem aquestes pluges. Ja diem, es van desplaçant cap a Girona i igualment s'han de produir algunes tempestes aquestes immediates hores a les muntanyes tarragonines, sobretot a l'Ebre, i també al nord de Lleida. Compte perquè en el cas dels Pallars o cap a la Noguera tindrem alguna pedregada aquesta tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: L'altre punt calent informatiu del dia passa per Madrid, en concret pel Consell de Ministres, perquè ha aprovat dos decrets per l'habitatge. És l'acord al qual han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació que ha durat fins a l'últim minut, que ha comportat, de fet, l'inici amb una hora de retard del Consell per la plantada inicial dels de Yolanda Díaz. Per salvar l'anomenat decret Mari Carmen, un dels dos textos acordats entre els socis, conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició. L'altre aglutina les mesures més d'esquerra i, per tant, més difícils d'aprovar-se al ple extraordinari del Congrés, que se celebrarà, ja està confirmat, aquest mateix divendres. Un Consell de Ministres que ha començat fa pocs minuts la roda de premsa posterior i que està seguint la Carina Bellbeu. Carina, bon dia, com va?
11: Bon dia, sí, aquest paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 els desnonaments de famílies vulnerables, també regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers 2 anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. El segon decret aprovat només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Escoltem en directe Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que està desgranant a aquesta hora tots els punts d'aquest acord.
12: Marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad. Y además, vamos a tratar de que este texto vea la luz lo antes posible, llevando su convalidación también de manera inminente al Congreso de los Diputados, con la previsión de que se celebre un pleno extraordinario el próximo viernes.
11: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport als grups d'aquestes mesures que considera més urgents d'aprovar aquest divendres, com sentíem que deia Isabel Rodríguez en aquest ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen, arran, recordem, del desallotjament ara fa una setmana d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat tota aquesta aprovació de la normativa.
13: No és una idea nostra. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
2: És la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, en una primera reacció a aquesta aprovació dels dos decrets d'habitatge per part del Consell de Ministres fa pocs minuts des de Barcelona. I tenim encara més reaccions, la del govern de la Generalitat, per exemple, que demana que el Reial Decret incideixi en la regulació del lloguer i, per tant, protegeixi les lleis catalanes que ja s'han fet i que es volen fer.
14: La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que el decret hauria de fer de paraigües i donar seguretat jurídica a iniciatives que pren Catalunya i que de vegades són qüestionades pel Tribunal Constitucional perquè envaeixen competències.
15: És necessari a la resta d'Espanya i a Catalunya, com els deia, també ens és necessari que s'incideixi amb algunes regulacions, usos temporals, regulacions sobre els lloguers, que d'altra manera, doncs a Catalunya, amb les competències que tenim, ja hem avançat molt. De fet, som la comunitat autònoma que més ha avançat en l'àmbit d'habitatge, en recursos i en normativa.
14: Des d'Esquerra Republicana han mostrat escepticisme per l'aprovació dels dos decrets o consideren un postureig que no resoldrà la frustració existent.
2: Més reaccions que ens arriben des de Catalunya. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat des de Terrassa que aquest decret d'habitatge no tindrà resultats. Considera que el govern espanyol no ha de pretendre resoldre una problemàtica que no han desencallat en 8 anys amb un reial decret.
14: Feijóo també s'ha queixat que el govern no hagi negociat les mesures amb el Partit Popular.
16: Desde luego, con el primer partido de nuestro país no han hablado ni un minuto, no le han dedicado ni un minuto a este asunto. Me dice usted si va a tener apoyos o no va a tener apoyos. Lo que le puedo asegurar es que no va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
2: Enmig d'aquestes negociacions i després que l'octogenària que dona nom al decret Mari Carmen hagi arribat a un acord per tornar al seu pis amb un lloguer raonable, a Mataró avui s'ha produït un altre desnonament d'una persona vulnerable, això malgrat la pressió ciutadana i la sol·licitud d'ajornament de serveis socials.
14: En concret, el d'una família amb una persona que té una discapacitat i que feia 11 anys que vivia al barri de Cerdanyola de la localitat.
2: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
17: En Jordi i la seva família han hagut de deixar el seu pis a la Ronda de Cerdanya de Mataró aquest matí. Finalment, el jutge ha pres la decisió d'executar el desnonament previst per aquest matí després de pràcticament dues hores d'un ampli desplegament policial i d'una reunió de mitja hora entre els inquilins i la comitiva judicial a l'interior de l'habitatge. Un desnonament que s'ha acabat produint malgrat la sol·licitud d'ajornament dels serveis socials de l'Ajuntament de Mataró.
18: Jo pagava menys de l'alquiler perquè no me llegava a pagar tot l'alquiler. Si pagava tot l'alquiler pidiendo a gente o amigos o lo que sea, es que no podía, No comíamos, no pagábamos, ¿qué hacíamos? El colegio de mi hijo.
17: Serveis socials de l'Ajuntament de Mataró ha posat a disposició de la família una estada de 3 nits en un hostal, tot i que la família ho considera insuficient. D'altra banda, aquest dimarts al matí hi havia previst un altre desnonament, en aquest cas al barri de Cerdanyola, que ha estat aturat.
2: És un quart de tres. El Consell de Ministres també ha aprovat avui un altre reial decret per tal de renovar les ajudes de l'escut social que caduca demà. Són mesures anticrisi sobre els carburants, el gas i la llum que es van activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. Maite Polo, bon dia.
19: De moment el que se sap és el que ha explicat la vicepresidenta tercera i ministra per la transició ecològica, Sara Hagesen, a Dublín, Irlanda, on es reuneixen els i les ministres d'Energia de la Unió Europea. La titular ha anunciat que el Consell de Ministres aprova avui limitar l'augment de la tarifa d'últim recurs del gas al 15% i no al 45%, com s'havia apuntat. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19,55 euros. Hagesen ha explicat que són mesures fonamentals per protegir la ciutadania i les empreses davant l'increment dels preus dels carburants provocat pel conflicte a l'Orient Mitjà.
2: Un escut social que es manté davant de la inflació creixent, ja que el mes de setembre s'ha disparat fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada, impulsada pel preu dels carburants.
5: Són 6 dècimes per sobre de la dada registrada a l'agost i suposa el major augment en 3 anys i mig. La pujada també està condicionada pel fet que els carburants havien baixat al setembre de l'any passat, de manera que la comparació és encara més elevada. La taxa anual de la inflació subjacent, que no inclou ni energia ni aliments no elaborats, ha augmentat 2 dècimes fins al 3,1%.
2: La crisi de l'habitatge planarà de ben segur en el debat de política general que arrenca aquesta tarda al Parlament. És l'inici oficial del curs polític. El president Salvador Illa intervindrà a les 4 de la tarda sense límit de temps. Demà, durant tot el dia, serà el torn dels grups que debatran amb el president i dijous es votaran les propostes que s'hagin fet. Mont Carvajal.
20: La crisi de l'habitatge i el Pacte Nacional per l'Educació, que pretén repensar el sistema educatiu de dalt a baix i més enllà de legislatura, seran dos dels eixos del discurs del president. En habitatge s'està pendent d'aprovar la llei contra la compra especulativa que el Consell de Garanties Estatutàries va frenar. Pel que fa a l'oposició, enfocaran les crítiques cap a la consellera d'Educació, Esther Niubó, per les proves PISA, que només el president dona per tancada, i cap a la d'Interior, Núria Parlon, per les infiltracions en una assemblea de docents. El debat és l'estrena oficial del curs polític, que enguany presenta novetats importants, com l'aplicació de la llei d'amnistia, que permetrà el retorn de Carles Puigdemont, i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui concórrer a les eleccions. Al maig, per cert, n'hi haurà de municipals, i durant l'any, també les espanyoles.
1: Notícies en xarxa.
2: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat d'absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen ja al món local. Esther Minguell, bon dia.
21: Bon dia. Catalunya no té un registre de l'absentisme a les aules i l'errada en les proves PISA ho ha accentuat perquè és una dada que recollia l'informe. No disposar d'aquest càlcul dificulta preveure casos d'abandonament escolar, que és especialment alt en l'alumnat vulnerable i entre els estudis d'ESO i els postobligatoris. Helena Cintas és la cap de projectes d'Equitat.org.
22: Tenir dades d'absentisme és fonamental. És l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar i desenvolupar una política.
21: L'entitat reclama que agafi d'exemple iniciatives que ja funcionen en l'àmbit local i que homologui els criteris. Héctor González, cap d'escolarització de l'Ajuntament de Girona, explica el seu pla.
23: Coordinar totes les actuacions envers l'absentisme que fem a la ciutat de Girona. Des de la intervenció del centre educatiu fins a
3: la coordinació amb altres agents, serveis socials, l'equip d'assessorament psicopedagògic, inspecció, l'equip d'educació, fins i tot a intervencions més punitives des de la policia municipal o els Mossos d'Esquadra.
21: Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur, per sobre del 9% que fixa la Unió Europea pel 2030.
2: L'àrea metropolitana de Barcelona ha aprovat aquest matí l'adjudicació del servei d'abastament d'aigua a 8 municipis durant els pròxims 25 anys. Una decisió que arriba després d'un llarg procés de licitació i que ha generat discrepàncies entre les administracions i diferents entitats. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
6: La concessió afecta municipis com Sant Cugat del Vallès, Molins de Rei o Ripollet i és per un període de 25 anys. Aigües Vida qüestiona que s'hagi tirat endavant la licitació i recorda que un informe de l'AMB del 2022 apuntava que la gestió pública era l'opció més adequada, sostenible i eficient. Així ho denunciava Dante Masquio, portaveu d'Aigües Vida.
7: L'AMB mai ha fet públic aquest informe i el govern socialista el que ha fet és deixar-lo amagat en un calaix. I per tant, nosaltres avui publiquem aquest informe perquè sigui accessible per a tota la ciutadania i la premsa i perquè puguem comprovar que el model públic és el més eficient.
6: La plataforma reclama que es reconsideri el model i alerta que la concessió podria acabar als tribunals. També s'hi ha mostrat contrari al conseller delegat d'Acció Climàtica, que ha advertit que un eventual procés judicial podria allargar la transició. En cas que la licitació quedés suspesa, el concessionari tampoc podria executar el servei. Per això, les veus contràries demanen aturar l'adjudicació en un context en què consideren que l'aigua és un recurs estratègic il·limitat.
2: I és moment per la cultura. Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de Castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
23: L'organització considera que després del nivell mostrat durant la temporada es donen les condicions per viure una de les edicions més destacades del certamen. Durant l'acte de presentació, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que l'esdeveniment tornarà a donar la volta al món i ha apuntat que aquesta pot ser la millor edició de la història del concurs.
24: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. A totes elles els agraeixo la seva participació. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de Castells.
23: Dissabte, amb 18 colles, s'espera l'assistència d'unes 5.000 persones, mentre que diumenge, amb les 12 millors colles, es preveu arribar als gairebé 6.000 espectadors. L'obertura de portes està prevista una hora abans de l'inici de cada jornada i es mantindrà el sistema de polseres per controlar l'accés a les diferents zones de la plaça. Amb tots els preparatius enllestits, Tarragona es disposa, doncs, a viure un cap de setmana intens de Castells amb les colles com a protagonistes i amb l'objectiu de convertir aquesta 30a edició en una gran festa castellera.
2: I encara més cites culturals. Aquest matí ha obert portes la 44a edició de la Fira Líber, al recinte Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El Saló Professional del Llibre reuneix 250 expositors de 19 països i preveu rebre uns 9.000 professionals. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
25: Es preveu l'assistència d'uns 9.000 professionals, prop del 40% internacionals, amb l'objectiu de facilitar nous negocis i d'obrir més portes perquè els llibres en espanyol arribin a nous lectors i mercats. Aquesta edició de l'Iber se celebra en un moment de fortalesa pel sector editorial espanyol. El 2025, la indústria va assolir una facturació de més de 3.000 milions d'euros, un 3% més que l'any anterior. La intel·ligència artificial també entra en escena a l'Iber. Manuel González és el president d'aquest saló.
26: Una vez que ya está aquí y las aplicaciones, lógicamente, son inmensas, el hecho de que pueda influir en la creación editorial, la trazabilidad de los contenidos es lo que nos preocupa, que se regule tanto a nivel europeo como a nivel nacional para que los derechos de las personas, los derechos de autor y de los editores se respeten.
25: Un dels grans objectius d'aquesta edició serà reforçar la dimensió internacional del negoci editorial. L'Iber compta amb representacions institucionals a diferents territoris i expositors internacionals.
2: I no deixem el medi editorial perquè el Premi Planeta ja escalfa motors una mica més de dues setmanes abans de la nit on es coneixerà el guanyador del Premi Literari Millor Dotat de les Lletres en Castellà. Avui s'ha conegut que la 75a edició del guardó ha batut el seu propi rècord de participació.
5: En total s'hi han presentat 1.424 originals. La major part provenen d'Espanya, més de la meitat, i de la resta una gran proporció són obres d'autors provenents de l'Amèrica del Sud, prop de 400.
2: I ara sí, és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Xavi Pasqual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet.
27: Bon dia, Marta. En la segona jornada de la màxima competició continental, l'extècnic blaugrana dirigeix ara el Dubai, rival avui del conjunt català. Un partit a partir de les 6 de la tarda. Escoltem l'entrenador de Gavà.
0: Segurament els dos entrenadors coneixem una mica més profund alguns jugadors de l'altre equip, però intentem seguir segur la mateixa rutina de preparació, estar preparats tàcticament per totes les coses que poden passar durant el partit. I segur que els dos equips volem guanyar, que volem anar, en aquest cas, a Istanbul, tots dos amb aquesta victòria. Nosaltres juguem a casa i esperem continuar amb la línia guanyadora que vam fer en el primer partit.
27: En handbol, aquest migdia el Barça juga el darrer partit de la fase de grups del Mundial de Clubs contra el Montada marroquí. En tenis de taula, el Cerc l'Escala, després de baixar de la superdivisió masculina, ja pensa en aquesta nova temporada plena de reptes. Ràdio L'Escala, Ivan García.
4: El club tenis taula Cerc L'Escala és un dels clars favorits per guanyar el títol de Divisió d'Honor. La meitat dels jugadors, Iker González, Nicolás Calvano i Arnau Pons, han jugat a la superdivisió. Són declaracions d'Iker González.
8: Fem un equip per estar tranquils. Segurament algun partit se'ns complicarà i poder algun partit perdrem, però sempre jo crec que en la majoria de partits serem els favorits.
4: L'esparregarí Eric Cintas confessa que aquest projecte de l'Escala és el més ambiciós amb el qual ha estat.
9: El més potent, sens dubte. Amb els altres que he estat, doncs, estàvem justos per mantenir-nos sempre i aquest el projecte pues, era molt bo i si tot va bé, pues, el millor intentar pujar a la màxima categoria i això era un repte molt, molt gran per mi.
4: Segons les previsions, el Cerc L'Escala no perdria cap partit aquesta temporada.
27: En futbol, la selecció espanyola juga aquesta nit el segon partit de la Lliga de les Nacions a 2:15 de la nit a Sevilla i contra Croàcia. I el blaugrana Fermín López podria ser titular.
10: Fermín está en un estado de forma tan fantástico. Energía, vitalidad, intensidad y mucho talento, mucha clase y finalización. Quiero decir que es un futbolista muy completo. Y ese tipo de jugador, pues, que es un top en Europa, en el mundo, pues a nosotros nos viene fantásticamente bien, encaja perfectamente la idea de juego que tenemos nosotros.
27: Són les declaracions del seleccionador espanyol Luis de la Fuente i setmana important per al Barça femení. Demà juguen Lliga de Campions, juguen Champions contra la Roma i diumenge reben el Real Madrid a l'Spotify Camp Nou.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
3: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
2: Entrades a auditori.cat.
4: Nutrició amb Laura Crosas.
5: L'oli d'oliva. Un dels distintius de la cuina mediterrània és l'ús de l'oli d'oliva verge extra, tant per cuinar com per condimentar, com per aportar greixos saludables a la dieta. L'oli d'oliva es produeix a partir del fruit de l'olivera i és un aliment altament energètic, compost per greixos saludables monoinsaturats que es relacionen amb la prevenció de certes malalties i aporten molts beneficis a l'organisme. El tipus verge o verge extra s'obtenen exclusivament per processos mecànics. Al fer l'extracció a partir de les olives pressionades en fred, conserven les vitamines i antioxidants de l'oliva, els polifenols i la vitamina E. El verge extra és de qualitat superior al verge, però a nivell nutricional són molt similars. El d'oliva és l'oli més recomanat per a cuinar, perquè és un dels més estables a altes temperatures. En canvi, els de llavors, rics en àcids grassos poliinsaturats, quan s'escalfen poden formar substàncies tòxiques per a la salut. Per aquest motiu, si es volen utilitzar olis de girassol, lli o sèsam, a més d'escollir la versió no refinada, el seu consum es recomana exclusivament en cru. Per tant, si voleu evitar substituir l'oli d'oliva de les vostres cuines, el més recomanable és, en cas de fer-ne un abús, reduir el seu consum a les quantitats recomanades, unes 4-6 cullerades soperes al dia. Utilitzar tècniques de cocció saludables, com la planxa, el forn, el vapor o la papillot, que requereixen molt menys quantitats que les fritures. I comprar garrafes en comptes d'envasos petits, a poder ser de productors locals o de proximitat. L'oli més saludable i pròxim és el d'oliva i segueix sent el més recomanable a totes les edats, tant per cuinar com per amanir. Si en fas un bon ús i conservació, tampoc en gastaràs tant i és molt millor que prescindeixis d'altres aliments cars que d'aquesta meravella característica de la dieta mediterrània.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Nou episodi de pluges torrencials a Catalunya que està escombrant el territori de sud a nord des de primera hora del matí. Protecció Civil ha enviat un avís d'alerta als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès a les 10, demanant no sortir al carrer fins a la 1 per risc de tempestes fortes i d'inundacions. De fet, els bombers han atès 400 avisos i el 112 ha rebut més de 600 trucades les últimes hores, les més greus per gent arrossegada per l'aigua dins de vehicles. Des del Servei Meteorològic, Santi Segalà avisa de nous aiguats que poden ser violents i que es desplacen cap al Vallès i al Maresme.
2: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot del litoral i perlitoral central i sud de les comarques de Girona, amb color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
0: Els aiguats es van desplaçant de sud a nord i a la tarda afectaran les comarques de Girona. Última hora de la previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia, Marta. Doncs un temps molt regirat, com no cal dir-ho, i de fet, a hores d'ara, tempestes que ja estan perdent una mica d'intensitat, però encara són extenses, sobretot en aquest cas a les comarques de Girona. S'ha d'advertir que nous ruixats s'estan formant, per exemple, al prelitoral barceloní, també a les muntanyes de Tarragona o al nord de Lleida. Ens ha quedat una atmosfera molt carregada i, per tant, les immediates hores encara tindrem algun xàfec intens on ja ha plogut tant, però d'una forma més local. Ja diem, les pluges més importants se situen a les comarques de Girona, però han de ser menys torrencials que fins ara.
0: De seguida ampliem la previsió del temps. És dimarts 29 de setembre de 2026 i tenim més titulars. PSOE i Sumar arriben a un acord en matèria d'habitatge. Sònia Kerr.
4: El Consell de Ministres ha aprovat dos decrets per separat per facilitar-ne l'aprovació. Un amb les mesures que exigeix l'Esquerra i un altre amb demandes que tenen més consens. El Congrés el debatrà divendres en un ple extraordinari. Isabel Rodríguez és la ministra d'Habitatge.
5: Hay un gran consenso social en nuestro país acerca de la determinación de las medidas que hemos de poner en marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad.
0: El Consell de Ministres també aprova un tercer paquet per contenir els preus del combustible.
4: Una alça que es torna a deixar sentir en la inflació. Al mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada impulsada pel preu dels carburants.
0: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe.
4: Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, que apunta que el sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat que permetria preveure casos d'abandonament escolar.
0: En cultura, Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells.
4: Una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes.
0: Els esports, Xavi Pasqual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet. Joan Barberà.
6: En la segona jornada de la màxima competició continental, l'extècnic blaugrana dirigeix ara el Dubai, rival avui del conjunt català. El partit a les 6 de la tarda.
0: El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Les pluges torrencials que escombren Catalunya de sud a nord des de primera hora del matí es desplacen a aquesta hora cap a les comarques del prelitoral i litoral de Barcelona i del sud de Girona. A les properes hores encara es poden donar episodis d'intensitat torrencial que Protecció Civil ha fixat en el llindar màxim, és a dir, el 5. A aquesta hora el 112 ha rebut més de 600 trucades i els bombers han hagut de fer prop de 400 serveis amb algun salvament puntual de persones arrossegades dins dels seus vehicles. Això sí, no s'han de lamentar víctimes. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. La tempesta ha afectat amb força nuclis com el de Canaletes, a l'Alt Penedès, que ha registrat 94 litres per metre quadrat només en 3 hores. Posteriorment s'ha desplaçat cap a la ciutat de Barcelona. Els aiguats han provocat la suspensió de l'alta velocitat i de la mitjana distància de 9 a 11 del matí. A Rodalies, l'R2, 3, 4 i 8 circulen amb limitacions de velocitat i l'R6 s'ha hagut de tallar entre Masquefa i Piera per un despreniment. A Barcelona, la Ronda de Dalt ha quedat tallada a l'altura de Montbau per inundació i també s'ha vist afectada la línia 5 del metro. L'aeroport del Prat ha registrat retards i algunes cancel·lacions. L'episodi es desplaça a hores d'ara cap al nord-est i, com ha explicat el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, cal continuar alerta.
2: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores, doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot del litoral i prelitoral central i sud de les comarques de Girona, amb color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
7: Durant tot el matí, el 112 ha rebut més de 600 trucades i els bombers han hagut de fer 394 serveis, principalment per inundacions a la zona metropolitana sud. També han hagut d'intervenir per rescatar vehicles afectats per l'aigua. A Gavà, per exemple, l'actuació dels bombers ha permès recuperar un vehicle arrossegat amb dues persones a dins.
0: Com sentíem, la comarca de l'Alt Penedès és una de les més afectades per l'episodi de pluges, amb més de 100 litres per metre quadrat a diversos municipis. Repassem què ha passat en aquest episodi a la comarca. Amb Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
8: A Sant Quintí de Mediona, l'Ajuntament ha explicat que s'ha arribat als 123 litres per metre quadrat, una xifra històrica pel municipi. Tot i la forta tempesta, no s'han registrat incidències greus. A Santa Margarida i els Monjos, l'Ajuntament ha activat el Pla d'Emergència Municipal per desbordament del riu davant l'evolució de l'episodi de pluges. L'activació s'ha fet a instàncies de Protecció Civil de la Generalitat. Entre les 7 i les 8 del matí han caigut també prop de 100 litres a Torrelles de Foix. S'ha inundat tota la planta baixa de l'Escola Grau de Peguera i, per tant, s'han hagut de suspendre les activitats escolars. A les 10 del matí, Protecció Civil ha enviat un SOS al Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès, on es demanava no sortir a l'exterior ni circular durant 3 hores fins a la 1 del migdia. Això ha fet que molta gent no sortís al carrer a primera hora, tot i que després ha arribat fins i tot a sortir el sol al migdia i s'ha tranquil·litzat la població. També han caigut 100 litres a Sant Pere de Riudebitlles. Les pluges han provocat augments sobtats del nivell dels rius i rieres. I a Sant Sadurní d'Anoia, el riu Anoia ha superat aquest matí el llindar de perill, arribant als 92 metres cúbics per segon. La policia local ha fet seguiment dels passos i ponts, especialment a Can Mas de la Riera, on s'ha ordenat retirar els vehicles pròxims i s'han suspès totes les activitats previstes.
0: Matí complicat també en alguns punts del Baix Llobregat, a Sant Vicenç dels Horts, Baixos i alguns carrers han quedat inundats, deixant vehicles atrapats, a més. Ara el que preocupa és el cabal del Llobregat i per això s'han tancat tots els accessos al riu. Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
9: La majoria de punts inundats ja han reobert, però continua tallat el carrer Molins, que creua la Riera de Cervelló i connecta amb la Cimentera. Allà cal retirar una furgoneta que hi ha quedat atrapada. Ara se segueix amb atenció l'augment del cabal del Llobregat, que ha pujat molt i se situa en franja vermella, amb prop de 900 metres cúbics per segon. L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha tancat tots els accessos a l'entorn del riu. I mentrestant continuen les tasques de neteja allà on hi ha entrat aigua, com el restaurant del Casal Cultural al Virgini Amposta.
10: Un palmo de agua dentro del local, pues imagínate. Sí, el teatro está bonito. Ahí es más complicado porque tienen que sacarlo con bomba.
9: I en un dels barris de muntanya de Sant Vicenç, a la Font de Llargarut, un dels camins resta pendent de retirar els sediments que hi han quedat.
0: Com us dèiem, les tempestes ara es van movent cap al nord, es dirigeixen al Vallès i al Maresme. Les pròximes hores, les comarques gironines seran les més afectades. Ampliem la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia de nou. Doncs a hores d'ara pendents d'aquestes tempestes que s'estan desplaçant cap a Girona, perdent pistonada, també s'ha de dir, però d'aquí a poca estona, d'aquí a mitja hora, una hora, fins a les 4 de la tarda aproximadament. La pluja serà intensa, per exemple, al voltant de la ciutat de Girona, i és on més aigua s'hi recollirà, de la demarcació gironina. També pendents d'algunes tempestes que s'estan formant a hores d'ara al Pla de Lleida, prop de Lleida capital, i també, per exemple, cap a l'interior de Tarragona. Però el gruix d'aquestes tempestes han marxat, algunes han quedat més cap a Girona, com dèiem, i al llarg de la tarda, al nord de Lleida, muntanyes del prelitoral, àrea metropolitana, però sobretot interior, tornaran a tenir alguna situació de tempesta intensa, però sempre molt més local, situació que ja demà, per exemple, Marta, serà molt més tranquil·la.
0: L'altre titular indiscutible del dia el trobem avui a Madrid, perquè s'han aprovat dos decrets per l'habitatge, finalment. És l'acord al qual han arribat el PSOE i Sumar després d'una negociació fins a l'últim minut. De fet, ha comportat l'inici amb una hora de retard del Consell de Ministres per la plantada inicial dels de Yolanda Díaz. Per salvar l'anomenat decret Mari Carmen, un dels dos textos acordats

0: de 2028. També contempla bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin preus i encara l'IVA als pisos turístics. Al segon decret aprovat només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Un esforç del govern espanyol, diu la ministra d'Habitatge, amb que els grups de l'oposició s'hi poden sentir còmodes i confia en la generositat dels partits perquè aprovin aquest decret, Mari Carmen. Escoltem Isabel Rodríguez.
1: El Congreso tiene la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado. Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoría social en el Congreso de los Diputados.
0: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport dels grups a les mesures que considera més urgents aprovar divendres en un ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen. Recordem, arran del desallotjament, ara fa una setmana, d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat l'aprovació de tota aquesta normativa.
2: Gràcies, Carina. Tenim ja les primeres reaccions a aquesta aprovació del Consell de Ministres. El govern de la Generalitat demana que el Reial Decret incideixi en la regulació del lloguer i, per tant, protegeixi les lleis catalanes que ja s'han fet i que es volen fer.
3: La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que el decret hauria de fer de paraigües i donar seguretat jurídica a iniciatives que pren Catalunya i que de vegades són qüestionades pel Tribunal Constitucional perquè envaeixen competències.
4: És necessari a la resta d'Espanya i a Catalunya, com els deia, també ens és necessari que s'incideixi en algunes regulacions, usos temporals, regulacions sobre els lloguers, que d'altra manera, doncs a Catalunya, amb les competències que tenim, ja hem avançat molt. De fet, som la comunitat autònoma que més ha avançat en l'àmbit d'habitatge, en recursos i en normativa.
3: Des d'Esquerra Republicana han mostrat escepticisme per l'aprovació dels dos decrets. Ho consideren un postureig que no resoldrà la frustració existent.
2: Més reaccions. Al president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que és avui a Terrassa, ha augurat des d'allà que el decret d'habitatge no tindrà resultats. Considera que el govern no ha de pretendre resoldre una problemàtica que no han desencallat en 8 anys amb un sol reial decret.
3: Feijóo també s'ha queixat que el govern no hagi negociat les mesures amb el Partit Popular.
5: Desde luego, con el primer partido de nuestro país no han hablado ni un minuto, no le han dedicado ni un minuto a este asunto. Me dice usted si va a tener apoyos o no va a tener apoyos. Lo que le puedo asegurar es que no va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
2: Doncs bé, el Consell de Ministres ha aprovat també avui un altre reial decret per tal de renovar les ajudes de l'escut social que caducava demà. Són mesures anticrisi sobre els carburants, el gas i la llum que es van activar ara fa 6 mesos per tal de contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. Ara s'allarguen fins al 31 de desembre d'aquest any. Maite Polo.
6: De moment el que se sap és el que ha explicat la vicepresidenta tercera i ministra per la transició ecològica, Sara Hagesen, a Dublín, Irlanda, on es reuneixen els i les ministres d'Energia de la Unió Europea. La titular ha anunciat que el Consell de Ministres aprova avui limitar l'augment de la tarifa d'últim recurs del gas al 15% i no al 45%, com s'havia apuntat. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19,55 euros. Hagesen ha explicat que són mesures fonamentals per protegir la ciutadania i les empreses davant l'increment dels preus dels carburants provocat pel conflicte a l'Orient Mitjà.
2: Un escut social que es manté davant de la inflació creixent, que el mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada impulsada pel preu dels carburants.
3: Són 6 dècimes per sobre de la dada registrada a l'agost i suposa el major augment en 3 anys i mig. La pujada també està condicionada pel fet que els carburants havien baixat al setembre de l'any passat, de manera que la comparació és encara més elevada. La taxa anual de la inflació subjacent, la que no inclou ni energia ni aliments no elaborats, ha augmentat 2 dècimes fins al 3,1%.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat de les absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen ja en el món local. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Catalunya no té un registre de l'absentisme a les aules i l'errada en les proves PISA ho ha accentuat perquè és una dada que recollia l'informe. No disposar d'aquest càlcul dificulta preveure casos d'abandonament escolar, que és especialment alt en l'alumnat.

0: Alumnat vulnerable i entre els estudis d'ESO i els postobligatoris. Helena Cintas és la cap de projectes d'equitat.org.
1: Tenir dades d'absentisme és fonamental, és l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar i desenvolupar una política.
0: L'entitat reclama que agafi d'exemple iniciatives que ja funcionen en l'àmbit local i que homologui els criteris. Héctor González, cap d'escolarització de l'Ajuntament de Girona, explica el seu pla.
2: Coordinar totes les actuacions envers l'absentisme que fem a la ciutat de Girona, des de la intervenció del centre educatiu fins a la coordinació amb altres agents, serveis socials, l'equip d'assessorament psicopedagògic, inspecció, l'equip d'educació, fins i tot a intervencions més punitives des de la policia municipal o els Mossos d'Esquadra.
0: Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur, per sobre del 9% que fixa la Unió Europea pel 2030.
3: 3:15, ens situem ara a Girona. El 95% dels ciclistes no baixen de la bicicleta quan circulen dins el barri vell, tot i ser obligatori. Ho recull un estudi del RAC que per primer cop ha analitzat tant la mobilitat ciclista com en patinet a la ciutat. Girona FM, Pau Villafañe.
4: Les 264 enquestes del RAC i les més de 2.000 observacions han detectat un baix compliment de la normativa de circulació també entre els usuaris de patinet. Només un 18% té assegurança i el 72% no ha registrat el vehicle a la DGT malgrat ser obligatori. Una altra de les dades és que un 40% dels ciclistes s'assalta el semàfor en vermell i, a més, el 22% no respecta el pas de vianants, un percentatge que també arriba al 58% al carril bici-bus. Lluc Salellas és l'alcalde de Girona.
5: La sensibilització i la sanció és que no tenim gaires eines més. Llavors, escolta, seguirem fent aquest tipus de coses. Segur que el RAC en sap més que jo. A vegades, doncs, el que necessita és anar fent, i jo crec que amb el temps, doncs, aconseguirem que la gent vagi respectant aquests espais on el que volem, en definitiva, és que la gent pugui passejar tranquil·lament i que la gent que va en bicicleta baixi durant 15 segons i torni a pujar la bicicleta.
4: Els usuaris enquestats valoren com a aspecte més negatiu, amb un 5,3 sobre 10, la continuïtat dels carrils bici a la ciutat, i a un 18% els han robat el vehicle el darrer any.
3: A Palamós, al Baix Empordà, la plantilla de la policia local ha decidit plantar-se i deixar de fer hores extres. Ho fan per denunciar el deteriorament de les condicions laborals i també de salut dels professionals. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
6: No és la primera vegada que els agents de la policia local de Palamós prenen aquesta mesura de força. Ja ho van fer el febrer del 2025 en un conflicte per millorar les seves condicions laborals que es va allargar més de 3 mesos. Ara els agents han decidit tornar a renunciar a fer hores extraordinàries per cobrir els torns. Miquel Àngel García és delegat sindical de CECIF a la policia local de Palamós.
7: Ja n'hi ha prou, ja creiem que ja n'hi ha prou, la plantilla ha fet puf, ja n'hi ha prou de cobrir les mancances estructurals d'aquesta policia amb hores extres, en comptes de fer un pla seriós i fer oposicions amb agents de carrera.
6: Els agents de la policia local de Palamós denuncien sobrecàrrega de feina per manca de personal, condicions laborals cada cop més inestables i retallades salarials. Es queixen que l'Ajuntament no hagi aplicat encara les sentències judicials que els reconeixen el dret a cobrar diferents complements salarials.
3: La Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt a l'Urgell sumaran guany un dia més d'activitat. La 37a edició oferirà experiències gastronòmiques com tastos a cegues i també musicals. Ràdio Sió, Txell Bernaus.
8: Els grans protagonistes de la fira continuen sent els torronaires amb IGP Torró d'Agramunt, que presentaran les seves novetats en l'àmbit de la torroneria i la xocolateria, en una fira que aposta decididament per potenciar la part més experiencial. Això ho indica la directora de la fira, Tamara Lombardo.
9: Cada any el repte és buscar noves experiències i noves activitats que continuïn fent que la fira sigui atractiva pel territori. Buscar noves experiències a les aules, en aquest cas enguany, doncs, aquesta sessió musical que se suma al Tas a Cegues, que va ser tot un èxit, i a les aules del gust el repte sempre és trucar a la porta de grans noms mediàtics.
8: Del 10 al 12 d'octubre seran més de 150 els expositors, entre torronaires i productors gastronòmics, els que seran presents en una fira que comptarà amb 35 activitats programades, entre tastos, tallers i presentacions de productes. Aquest any, a més, també es potencia la part professional amb la tercera edició de l'Acadèmia del Torró, que aquest any amplia fins a 130 els alumnes participants d'escoles de restauració i hoteleria de tot el territori.
3: I és moment per la cultura. Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
10: L'organització considera que després del nivell mostrat durant la temporada es donen les condicions per viure una de les edicions més destacades del certamen. Durant l'acte de presentació, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que l'esdeveniment tornarà a donar la volta al món i ha apuntat que aquesta pot ser la millor edició de la història del concurs.
11: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. A totes elles els agraeixo la seva participació. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de castells.
10: Dissabte, amb 18 colles, s'espera l'assistència d'unes 5.000 persones, mentre que diumenge, amb les 12 millors colles, es preveu arribar als gairebé 6.000 espectadors. L'obertura de portes està prevista una hora abans de l'inici de cada jornada i es mantindrà el sistema de polseres per controlar l'accés a les diferents zones de la plaça. Amb tots els preparatius enllestits, Tarragona es disposa, doncs, a viure un cap de setmana intens de castells amb les colles com a protagonistes i amb l'objectiu de convertir aquesta 30a edició en una gran festa castellera.
3: Doncs més cites encara en clau cultural. Tortosa es prepara per a una nova edició del Festival Artèria, que organitza l'Ajuntament i la companyia de l'artista i ballarí Roberto Olivan.
12: En aquesta nova edició, que tindrà lloc del 15 al 18 d'octubre, es vol posar el públic al centre de les arts escèniques i convertir-los en protagonistes.
3: Ràdio Tortosa, David Benito.
13: El Festival Artèria 2026 té per objectiu incentivar el sentiment de comunitat a través de les arts escèniques en una programació on el públic formarà part de l'escena. Així ho ha destacat el ballarí, coreògraf i creador de l'esdeveniment, Roberto Olivan.
14: Ara ja podem dir que a Terres de l'Ebre estan passant moltes coses, moltes i molt diverses, i que encara ens falta, pues, allò, fer que el públic hi entre, conegui de primera mà, més a prop, totes aquestes activitats. Llavors és per això que nosaltres li donem una mica l'accent a lo que serien els espais públics, la participació, la comunitat. És com donar-li més accent a que se pugui veure no només com a públic des de fora, sinó viure-ho des de dins, des de prop.
13: Teixint Memòries és un dels exemples de participació durant el festival, on dones majors de 60 anys crearan una peça de roba mentre expliquen les seves històries i que servirà com a fil conductor de l'obra Melic, que explora la disciplina del circ.
3: I encara un apunt més en clau cultural, en aquest cas editorial, el Premi Planeta ja escalfa motors. Una mica més de dues setmanes abans de la nit on es coneixerà el guanyador del Premi Literari Millor Dotat de les Lletres en Castellà, avui s'ha conegut que la 75a edició del guardó ha batut el seu propi rècord de participació.
12: En total s'hi han presentat 1.424 originals. La major part provenen d'Espanya, més de la meitat, i de la resta una gran proporció són obres d'autors provenents de l'Amèrica del Sud, prop de 400. El Premi Planeta otorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà el proper dijous, 15 d'octubre, en una gala que es farà al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
3: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Xavi Pascual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet.
15: Bon dia, Marta. En la segona jornada de la màxima competició continental, l'extècnic blaugrana dirigeix ara el Dubai, rival avui del conjunt català. El partit es disputa a partir de les 6 de la tarda. Escoltem l'entrenador de Gavà.
16: Segurament els dos entrenadors coneixem una mica més profund alguns jugadors de l'altre equip, però intentem seguir segur la mateixa rutina de preparació, estar preparats tàcticament per totes les coses que poden passar durant el partit. I segur que els dos equips volem guanyar, que volem anar, en aquest cas, a Istanbul, tots dos, amb aquesta victòria. Nosaltres juguem a casa i esperem continuar amb la línia guanyadora que vam fer en el primer partit.
15: En futbol, el jugador del Barça, Rafinha, pendent de conèixer l'abast de la lesió que s'ha fet en el partit entre la selecció del Brasil, la seva selecció, i Austràlia. El jugador del Barça ha estat substituït en el temps de descans, té unes molèsties a la cuixa dreta i s'espera conèixer què té en els propers minuts. Durant els propers minuts es coneixerà l'abast de la lesió de Rafinha. Hem de destacar que la selecció espanyola juga aquesta nit el segon partit de la Lliga de les Nacions a 9:45 de la nit a Sevilla contra Croàcia. El blaugrana Fermín López podria ser titular. Escoltem el seleccionador Luis de la Fuente.
17: Fermín está en un estado de forma tan fantástico. Energía, vitalidad, intensidad y mucho talento, mucha clase y finalización. Quiere decir que es un futbolista muy completo. Y ese tipo de jugador, pues, que es un top en Europa, en el mundo, pues a nosotros nos viene fantásticamente bien, encaja perfectamente la idea de juego que tenemos nosotros.
15: Les declaracions del seleccionador espanyol. Avui ja ha previst que faci rotacions en aquest partit contra Croàcia, al segon de la Lliga de les Nacions. Anem a Tarragona perquè hi ha novetats. El Gimnàstic de Tarragona, conjunt de la Primera Federació, en la seva idea aquesta temporada d'intentar lluitar per l'ascens de categoria, i el que va molt bé és el ritme d'abonats. Ens informa des de Tarragona Ràdio Jordi Blanc.
18: L'entitat ha superat els 7.500 abonats, un dels millors registres de les darreres temporades i molt a prop dels 8.000 de fa un any. Aquesta temporada, en els tres partits jugats al nou estadi Costa Daurada, s'han registrat molt bones entrades, amb més de 10.000 aficionats en el partit davant del Saragossa o 8.400 en el derbi català davant la Unió Esportiva Sant Andreu de dissabte passat. El president executiu del Nàstic, Lluís Fàbregas, en una entrevista a Tarragona Ràdio, diu que els aficionats volen estar amb el club i assegura que la campanya Semper Fidelis ha estat un èxit.
19: Excepcional, la nostra gent és marca tendència, vol estar al costat de l'equip en forma de renovar els abonaments, ja aquesta setmana hem dat una xifra molt alta, estem a apropar-nos doncs a la xifra que vam acabar la temporada passada, i la veritat que només podem donar les gràcies per aquesta fidelitat i per aquesta constància.
18: El president del Nàstic es va referir també al futur sponsor principal de la samarreta, assegura que és una decisió important, que les converses estan molt avançades i preveu que es tancarà abans de final d'any amb una empresa rellevant amb inversió al territori.
15: Gràcies, Jordi Blanc, des de Tarragona Ràdio. I setmana important per al Barça femení. Les blaugranes tenen un doble compromís de nivell, tant a Europa com a la Lliga. Demà, a 6:45 de la tarda, les blaugranes visiten el camp de la Roma. És la segona jornada de la Lliga de Campions femenina. Precisament, el conjunt blaugrana que entrena Pere Romeu ja ha arribat a terres italianes. Aquesta tarda, les compareixences de premsa oficials. I diumenge reben el Real Madrid, partit de la Lliga F. Serà a l'Spotify Camp Nou. De moment hi arriba, i hem de destacar que Aitana està en aquesta convocatòria per al partit contra la Roma, i evidentment es preveu també que jugui contra el Real Madrid en el clàssic, en aquest cas del futbol femení.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. L'episodi de pluges torrencials a Catalunya, que està escombrant el territori de sud a nord des de primera hora, es desplaça cap al Vallès i al Maresme. La comarca del Penedès ha estat una de les més afectades per un episodi de pluges de més de 100 litres per metre quadrat. A diversos municipis, els bombers han atès 400 avisos i el 112 ha rebut més de 600 trucades, les més greus per gent arrossegada per l'aigua dins de vehicles. Des del Servei Meteorològic, Santi Segalà avisa d'aiguats que poden ser violents i que, com dèiem, es desplacen cap al nord, es dirigeixen al Vallès i al Maresme.
2: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot del litoral i perlitoral central i sud de les comarques de Girona, en color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
1: I PSOE i Sumar han arribat a un acord en matèria d'habitatge després d'una negociació fins a l'últim minut que ha comportat l'inici amb una hora de retard del Consell de Ministres per la plantada inicial dels de Yolanda Díaz per salvar l'anomenat decret Mari Carmen, en dos textos acordats entre els socis de govern que contenen mesures, un més plausibles de ser acceptades per l'oposició, l'altre que aglutina les mesures més d'esquerra i, per tant, més difícils, sembla, a priori, d'aprovar-se en el ple extraordinari del Congrés, que se celebrarà aquest mateix divendres. Escoltem la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
3: Marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad.
1: Un altre tema destacat d'aquest Consell de Ministres, perquè també ha aprovat un altre reial decret llei per renovar les ajudes de l'escut social que caducava demà. Són mesures anticrisi sobre els carburants, el gas i la llum que es van activar fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units entre els Estats Units i Israel i l'Iran. En cultura, el Premi Planeta Escalfa Motors, una mica més de 2 setmanes abans de la nit on es coneixerà el guanyador d'aquest premi literari, el millor dotat de les lletres en castellà. Avui s'ha conegut que la 75a edició del Guardó ha batut el seu rècord de participació. S'hi han presentat 1.424 originals, la major part provenant d'Espanya. El premi, recordem, atorga 1 milió d'euros al guanyador. I acabem. Xavi Pascual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet a la segona jornada de la màxima competició continental. L'extècnic blaugrana es dirigeix ara al Dubai.

0: I quan passen 5 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en l'avantprojecte de llei antitabac que el govern espanyol ha aprovat fa una setmana. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, Héctor Verdú, periodista, la Roser Casamitjanec, regidora d'Iniciativa Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, i Laia Coronado, periodista. Molt bon dia, benvingudes, benvingut.
1: Bon dia. Bon dia.
0: Com ha aprovat l'estiu, ja estem a mig setembre, ja sembla que sigui fa...
2: Ja queda lluny.
0: Queda enrere. Però vaja, espero que hagueu pogut tornar amb les piles carregades i hagueu pogut descansar una mica.
2: Sí, sí, les vacances sempre van bé.
0: Bé, ho explicàvem, el govern espanyol va aprovar dimarts passat l'avantprojecte de llei antitabac que amplia els llocs on es prohibeix fumar, prohibeix el consum de tabac en menors i limita la publicitat de productes relacionats. La llei ampliar la llista d'entorns exteriors en què no es podrà fumar, inclou, entre d'altres, les terrasses dels bars, llocs on es facin espectacles públics, com els concerts, instal·lacions esportives, parcs infantils o estacions de transport, entre d'altres. Tot plegat tenint en compte...
3: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Ja has començat a comprar la loteria de Nadal? Has somiat amb la jubilació anticipada, en comprar-te un veler, en viatjar pel món? Si has provat mai fortuna amb els jocs d'atzar i vols aprendre a estimar les probabilitats que tens de guanyar, aquest podcast és per tu. Busca Estimem les Mates a la xarxa Més.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Hi ha persones que deixen empremta sense fer gaire soroll, amb una vida dedicada a educar, impulsar projectes i entendre l'esport com una escola de valors. El nostre convidat d'avui ha viscut en primera persona alguns dels canvis més importants de les darreres èpoques. Avui conversem amb en Lluís Corretja per descobrir la persona que hi ha darrere d'una trajectòria tan intensa com discreta. Lluís, benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: Comencem pel principi de tot. Lluís Corretja neix a Barcelona, fa bona part de la seva vida a la ciutat comtal, però com era el Lluís petit?
1: Lluís petit, vaig viure tota la vida al Carmel, amb el qual els meus pares estaven afincats allà a la Rambla del Carmel, i després de, ja ens vaig, quan em vaig casar, vam fer la vida al Carmel en principi, però ens vam traslladar al carrer Còrsega, Sant Quintí, que és sota mateix a l'Hospital de Sant Pau. Llavors ens vam dedicar una mica a l'esport, i amb l'esport, entre el col·legi i l'esport, doncs aquí vaig començar la meva vida, no?
0: I escolta'm una cosa, quin ambient familiar va marcar aquells primers anys del Lluís Corretja vivint a Barcelona?
1: Quins moments?
0: Quin ambient familiar?
1: Sempre tinc la sort, és a Déu, que la família sempre ha sigut una família excel·lenta i ha sigut, jo diria, aquella pel·lícula que va fer l'Alberto Closas, La gran família, i tinc l'orgull de dir que la família estàvem sempre molt units, començant, per exemple, ahir. Ahir va haver-hi el campionat del món i tots els fills i tots els nets i totes les nets, tots els vam reunir a casa de l'Àlex. Normalment ens reunim sempre a casa de l'Àlex perquè és la més gran que hi ha.
0: I escolta una cosa, amb què somiaves de petit, tu?
1: Bueno, jo en principi m'agradava ser professor i m'agradava molt haver muntat el que vaig muntar, que va ser una escola. I d'aquí, de l'escola, ja em vaig passar després amb el meu fill, però vaig estar 25 anys amb l'escola, muntant, pues, per volar-hi, primer de bàsica, segon, tercer, quart, cinquè, i després vaig fer el sisè, setè i vuitè, que era el grau superior. I com es va fer tan gran el col·legi i la barriada que ho necessitava, pues vaig muntar escoles de formació professional. I les escoles de professional vaig muntar l'automoció, que tenia un cunyat, germà de la meva dona, que no tenia, encara tinc, però estàvem dedicats a això. I quan jo sortia del col·legi, pues, anava a ajudar a portar la comptabilitat. I llavors, però això era un a més a més que m'afegia jo, no? I després d'aquí de deixar, va venir al gimnàs. És a dir, però tot al redor del col·legi, perquè el col·legi era el que m'alimentava sempre, no?
0: Tu eres un bon estudiant, de petit?
1: Ni bon ni dolent. Però ho aprovava tot. Però vull dir, ni bon ni dolent. Més aviat crec bo que dolent, segons com. I de dolent, de mal educat, no. Vull dir, d'estudiós. Uh-huh. D'estudiós jo diria que podia estar, crec, amb un 7, potser, amb un 6 i mig, un 7. No
0: sé. I llavors, com descobreixes la teva vocació per l'ensenyament?
1: Perquè hi havia nens al barri nostre que eren bastant pobrets. Eren, econòmicament, no podien ni anar a col·legi, quasi, i tal. I quan jo sortia, amb aquests nens agafava i anàvem a casa, i gratuïtament tot. Això també és de capir, que no, al principi no pagàvem tots, hasta que no vam muntar el col·legi i vam muntar tot. Però al principi, doncs, jo agafava els nens d'allí del barri i els donava classes. Ensenyava lliure, quasi a escriure, a lliure, carai, a escriure i a lliure.
0: Llegir.
1: I a llegir, no em sortia la paraula, perdó.
0: I estem parlant del barri on tu vivies, el barri
1: del Carmel. Principalment.
0: Uh-huh. Va ser director de diversos col·legis durant aquests anys. Tu quin creus que és el principal llegat que vas deixar als teus alumnes i també a les seves famílies?
1: Jo vaig deixar, sobretot, l'ensenyança, i a més, perquè a més la vaig matxacar bastant, va ser l'ensenyança, i amb l'ensenyança vull dir la urbanitat, que no es feia. I llavors vaig inventar un llibre que feia urbanitat del col·legi, i amb aquell llibre, els caps de setmana, l'última mitja hora, dedicàvem a fer una mica d'educació pels nens i també pels pares. Era bastant difícil, el barri era una mica complicat també, però a mi va ser molt fàcil, eh? A mi tothom em va col·laborar. Tothom, jo diria que m'apreciaven bastant i jo també apreciava el meu barri. Jo hi vaig al barri encara, perquè tinc un... No t'ho perdis, tinc una àrea de Guissona.
0: Tens una àrea de Guissona?
1: Al Carmel. M'ho
0: ah,
1: van
0: sí?
1: dir, la vaig muntar i la vaig formar.
0: Però és que la cosa no és d'aquí. Tu has passat una mica de puntetes
1: sí.
0: per una altra cosa que vas ser fundador, el Jim Lewis.
1: Sí, Jim Lewis va ser l'esportiu total. Jim Lewis, un dia, el meu gran, el fill gran, va dir, a mi m'agradaria fer judo, papa, va així, proper-me a defensar, etcètera, tal, el qual, el Sergio. I va dir, bueno, i llavors a Horta hi havia un gimnàs de judo i de karate. I llavors jo me'l vaig anar a veure. I què vaig pensar? Dic, bueno, per tenir-ho aquí a Horta, m'ho porto el Carmel i m'ho munto jo. I com ja, jo tenia una sort, que com tenia una rama de nens i nenes que els podia arrossegar cap al puesto, a més, el mestre estava molt ben vist abans, així com ara hi ha més problemes, a vegades jo amb els pares els deia, jo faria això, faria... Endavant. Vaig anar a demanar la subvenció per col·legi concertat, perquè llavors es tenia que anar a Madrid, i vaig anar amb un capellà que era el rector, un Sant Baró, es deia mossèn Sala, molt bona persona. Com així moltes vegades diuen algú, ah, aquests capellans són això, són l'altre. Jo vaig tenir la sort que vaig treballar un equip capellà, de capellans, extraordinari. Me'n feien la religió del col·le, i ell sobre jo els hi donava una propina. I els hi anava la mar de bé. A tots ens anava la mar de bé.
0: Aquest gimnàs encara funciona, oi?
1: Aquest gimnàs encara funciona amb èxit de campions. Sí.
0: Fa poc han fet un aniversari...
1: Ara fa poc, el 50 aniversari, al Vall d'Hebron, davant mateix de la residència de Vall d'Hebron, perquè l'Ajuntament els hi va deixar uns locals. I sí, sí, aquest també vam disfrutar-lo també com a esport.
0: El mateix que tu ensenyaves o intentaves que s'ensenyés en les teves escoles, és el mateix que tu després has volgut ensenyar a casa als teus fills?
1: Jo he intentat sempre muntar l'educació el màxim possible. Jo a l'Ali sempre li deia, pot ser un jugador extraordinari, pot ser fantàstic i tal, però si no tens educació no valdrà res, no et demanarà mai res ningú per fer res, i ara tenim la prova que ja veus que està tot el dia a la televisió, ja l'han fet jefe de l'aerosport, l'han fet jefe de com es diu l'altre, que és molt la dama famosa, la cara ho fa tot, la ràdio que ara ho fa tot, ara com se diu,
0: que estem parlant d'alguna d'aquestes...
1: De famoses, estan a la ràdio. Està a Catalunya a la ràdio, però avui també està Eurosport,
0: sí.
1: El RAC1 també, però ara n'hi ha una que domina el cotarro, que don tot el tennis, que don tot... Sí, la... Ai, ara em surt...
0: Emissora de ràdio és igual, no tampoc no és, sí, no és més important.
1: No. Ho és perquè l'emissora ho és, eh?
0: Sí, però com a informació per repassar,
1: sí,
0: la teva trajectòria,
1: sí, sí, sí.
0: El Lluís és pare de tres nois.
1: Sí.
0: Segurament el més conegut és l'Àlex.
1: Sí, clar, sens dubte.
0: L'Àlex Corretja, que és el petit dels tres germans.
1: És el petit.
0: El gran és el Sergio, després l'Ivan i després després l'Àlex. Els tres s'han vinculat al món de l'esport d'alguna manera.
1: Bueno, l'Ivan, no sé si saps que... No, deu saber-ho perquè ho hem dit moltes vegades. Té una cama menys.
0: Li van haver d'amputar una cama,
1: sí. Li van tenir d'amputar una cama, però ell ara ha fet els campionats d'Espanya i d'Europa. Amb això ha amputat Itàlia i ha quedat campió d'Europa d'Espanya també. Vull dir que també, i ara tinc la sort, que abans te comunicava, que tinc una neta que té 12 anys i ha quedat campiona de golf de Catalunya. Això sí que m'agradaria que un dia m'ho poséssiu, perquè estarà més content que una noia, perquè no se li ha donat ninguna importància i ella li dona molta pobreta. I bueno, que ara fa dos diumenges o tres va quedar campiona de la seva categoria i després campiona tercera de la categoria superior i va quedar tercera, i aquesta és la filla del gran
0: del Sergio.
1: Uh-huh.
0: Hem parlat de l'educació, després continuarem parlant de la família, d'altres qüestions. Tu com veus ara mateix el paper dels educadors i les famílies?
1: Segons em pinten tots els companys, excompanys, que quan jo estava de director i de tal, no té res a veure, i que està una mica complicat entre pares i professors, no sé. Però que la gent no està tan contenta com estava quan era mestre, quan ells eren mestres. Ara, alguns ja estan jubilats, i alguns encara continuen per poquet, però no hi ha ningú que digui que està satisfet de lo que està fent. No sé si serà per culpa d'una cosa o d'una altra, però la qüestió és que quan em trobo algú...
0: Ha canviat molt la societat.
1: Ha canviat la societat. Potser també ha sigut per bé, eh? També hi ha coses per bé, no solament per dolent. Ara, amb l'educació, clar, l'educació la van deixar a part. Van a donar ensenyança del 2 i 2, i l'altre tot ho van ensenyar. I jo sempre els deia... amb els laics, per exemple, i deia, tu pots passar en un puesto, però quan entres no costa res dir bon dia, bona tarda, i marxar, o explicar, saludar. I això l'Àlex ho fa. Dic l'Àlex perquè és el que corre més que tots. Eh? Però els tres estan, perdona'm, parits igual. Uh-huh. L'altre dia, no fa gaire, vaig anar al tenis la salut, i vam anar al bar, i al bar estaven... un nano jovenets, petitets, 7, 8, 10 anys, no sé. I estava el camarer darrere. Manolo, dame una Coca-Cola, o dame esto y tal. Manolo, esto, Manolo, oye, Manolo, guardame esto aquí, no sé què. Però... a mi particularment, jo no és que sigui més papista que el papa, eh? Jo no soc més ben educat ni més mal educat. Potser és que m'ho van ensenyar a casa, no sé. I llavors, a continuació, que semblava que estigués fet, entra el Sergio, que és el gran, i diu, Manolo, por favor, ¿me puedes dar una Coca-Cola? I l'altre, ve, i a continuació ve l'Ivan, Manolo, ¿me puedes dar agua, por favor, i tal i qual? I el camarer em va dir, ¿se da cuenta usted, señor Correche, qué diferencia entre sus hijos y los otros? I dic, clar, això per mi també és un orgull. Potser tot són simpleries, però per mi és maco. Quan veig algú al gimnàs, o veig algú per Horta, o veig algú d'allò, i em diu, Socorretxa, sempre m'acuerdo quan hacíamos esto, o hacíamos lo otro, per fer moltes coses, no? I les fèiem dins de l'Iglésia. L'Iglésia deixava el local per poder fer coses. I coses, vull dir, per exemple, el Jesucristo Superstar. I el vam muntar, dins de la parròquia, i, bueno, pues, estupendo. I després vam fer el Gris, també. Sí, vam fer coses a dins de la parròquia que eren increïbles.
0: Eren extraescolars, això.
1: Eren extraescolars, però no es pagaven, aquestes extraescolars. Aquí es pagaven tot el que es necessitava, però vull dir, no es pagava per entrar ni per sortir, no. I el capellà era el primer que venia el dia de la funció i estava, el rector estava allà amb nosaltres, no? Una d'elles va venir el bisbe de Barcelona. Sí.
0: I escolta, Lluís, parlem de la vostra arribada aquí a Sant Cugat. Eren els anys 70, principis dels 70.
1: 72, sí.
0: La família Correche arriba a Sant Cugat amb el Sergio
1: I l'Ivan.
0: I amb l'Ivan. L'Àlex encara no havia nascut.
1: Va néixer el 74.
0: I què us porta aquí a Sant Cugat?
1: Aquí, vulgarment, un íntim amic meu que va ser el que em va incloure al club de tennis Setball, em va dir que si volíem entrar allà perquè no es pagava entrada, ni matrícula, ni res, clar. És el que dèiem, érem els tres fills, més nosaltres, tots eren clarons que tenien que sortir d'on fos, no? I llavors, aquest amic meu i jo vam dir, ens aportem els dos a doble, i fem uns dobles, i juguem, i coneixem. Doncs pues crec que és una de les coses més maques que he fet, ha sigut fer-me soci per conèixer molta gent, i molts amics, que no n'hi ha tants. Uh-huh. Però amics n'he fet aquí a Sant Cugat. I vaig venir a viure aquí on sóc ara, al Cris de Llaceres. I encara, ara no hi són tots, perquè tots estan aquí, eh? A Sant Cugat, els fills, tots viuen aquí. Però estan a 100 metres, cada un, o 50 metres.
0: O sigui, els tens a prop.
1: Molt a prop, tots. Un el tinc el d'això, el golf.
0: Sí,
1: l'altre està aquí mateix, també, aquí un tidit, allà a la plaça
0: de
1: la Unió.
0: Al centre de la ciutat, pràcticament.
1: I l'Àlex el tinc de tot arreu. L'Àlex el criden, i sobretot fan moltes xerrades, l'Àlex. Aquestes ja no es fa gratuïtes, eh?
0: Mm. I escolta, Lluís, de quina manera us heu vinculat amb el temps amb la ciutat de Sant Cugat? A través de l'esport, a través d'entitats?
1: No,
0: com ho heu fet?
1: Va ser el tenis. Va ser el tenis i va ser on vam començar a jugar a tenis tots. Els dos fills, més el petit, el tercer, amb el Barcelona, va passar una anècdota que quan tenia el Sergio ja tenia 13 o 14 anys, em sembla, i tal, i l'altre en tenia 5, l'Àlex. I jo vaig anar a veure la classe un dia que anava a recollir-los, perquè vivíem a Barcelona, i li dic a un professor, que deia Francesc Múrcia, per ser un bon professor, i li dic, Francesc, com va el Sergio? Com va tot això? Com ho tenim? Diu, no, el Sergio va bé. Diu, però el que la gent tindrà que pagar per veure'l jugar serà aquest. Tenia 5 anys, eh? Diu, aquest nen, el que vulgarment es diu, té un duende.
2: L'Àlex.
1: L'Àlex. I sí. I després jo amb aquest li deia, perquè ell moltes vegades deia, el niño este quedarà campió a los 12 años, serà campió de Catalunya i aquí era su carrera i tal. Este niño tiene un duende, el señor Corretja. Era un tal Pedro Mora, que havia sigut entrenador de l'Orantes. Nosaltres vam tenir molta vinculació amb l'Orantes, també, per mediació d'aquest senyor, que eren molt amics, anem a dinar moltes vegades junts. I pel tenis ens vam embolicar, perquè llavors, quan, tal com es van fer grans, van anar ocupant llocs de jugar pues, al tenis, amb una altra cosa, però tots vam anar a plegar al tenis. I del tenis de Sant Cugat vam parar al Salut.
0: Vinculació, ja hem dit, a l'àmbit esportiu, el tenis la Salut, com ara comentes, sí. A Vallparc, al Futbol Club Barcelona...
1: Sí.
0: Aquesta passió per l'esport que s'acaben traduint en totes aquestes vinculacions amb aquestes entitats, d'on sorgeix?
1: No ha vingut ningú. Ha sigut el Lluís Corretja el que ho ha muntat tot. No ha vingut ningú. Ningú. Només nosaltres, la família i el club que estàvem. Clar, jo el club que em vaig estar, em vaig vincular molt, va ser també amb el Salut, perquè em van fer president de l'esportiva i allà vam començar a fer coses sèries com el Campionat d'Espanya, el Campionat d'Europa, el Campionat de tal, i aquí, doncs, esclar, i a més, el ser jo, el president de l'esportiva, també coneixia a molta gent que estava al món del tennis, perquè jo anava representant del Salut o alguna cosa.
0: I del Barça també hem de dir que sí. hi estàs molt vinculat,
1: fins
0: no?
1: Fins al moment estic vinculat.
0: Sí.
1: De moment sóc a la llista de socis del Barça sóc el 3.000, que déu-n'hi-do, perquè em sembla que són 150.000, més o menys. Però el secret que abans el deia, encara no l'he dit, no sé si després sortirà o no, però no ho he dit, però que aquest any em venço a la baixa, perquè m'he fet gran. I el fer-me gran tinc de fer moltes coses. Per exemple, jugar a les 9 de la nit o a les 10 de la nit i arribar a casa a les 11 de la nit i tal, se'm fa pesat. He fet moltes coses i se'm fa pesat, ho sento. I pues que he deixat, o deixaré el tennis, i el futbol, perdona, però que lògicament seguiré sent culer i soci del Barça fins que pugui.
0: El Lluís Corretja, doncs, també ha col·laborat en Càritas en la teva etapa vivint a Barcelona. Bueno, ja hem fet un repàs per la teva trajectòria. Ara, a la ciutat, aquí a Sant Cugat, què fas? No fas absolutament res.
1: No em demanis per fer res.
0: No? Què t'agrada fer?
1: Com m'agrada fer de tot. El que feia, ho feia bé. El que feia, ho feia amb ganes. És a dir, l'esportiva del Salut, l'esportiva... A Vallpar també vaig fer moltes coses, que era un club molt particular i social, i vaig col·laborar bastant. És a dir, crec que el Vallpar que es va... conèixer bastant, sense paperia, ni molt menys, però és amb la meva persona de muntar moltes coses que no s'havien apuntat. Però és que vaig trobar una gent també molt formidable.
0: I escolta una cosa, Lluís, després d'una vida, podríem dir que tan plena i satisfactòria, et queda algun somni pendent?
1: No, potser sí, potser no.
0: Ah, vinga.
1: No, no.
0: Què et faria il·lusió fer realitat?
1: Ara ja no, a mi particularment ja no fa, ara em fa il·lusió tots els meus fills, que el meu fill gran hagi tingut aquesta nena i s'hagi dedicat a és el que et deia, hasta l'altre dia estàvem a l'habitació celebrant l'aniversari i resulta pues, que un juga al tenis, l'altre juga al hockey, l'altre juga a golf, l'altre juga... Clar, tot això ja m'ha fet il·lusió, tot això. M'he fet un món d'esportiu a casa nostra, però ara no, ara... És que en tinc 81, és que són molts anys. I llavors, pues, ja quasi ni penso en fer una cosa o una altra.
0: Molt agraïts, Lluís, que vagi molt bé.
1: A vosaltres.
0: Gràcies.
1: Moltes gràcies.

0: tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: on tindrà lloc l'encesa del pebeter, el jurament olímpic i la gran festa oberta a tota la ciutadania. Per parlar del significat d'aquesta jornada i sobretot de les persones que la fan possible, avui ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, el Ferran Felius, comissionat per a les persones amb discapacitat de l'Ajuntament, l'Israel Salazar, atleta de proves de pista, l'Elias Esbai, futbolista, la Dària Claveria, gimnasta artística, i la Maria González, coordinadora de l'àrea d'activitat física de la Catalunya Fundació Creativa. Molt bon dia, benvinguts.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Ferran, què suposa, no?, què representa per una ciutat com Sant Cugat estar entre aquestes 16 poblacions escollides per ser una de les anfitriones de la torxa dels Special Olympics?
1: Bé, per nosaltres és un dia important, és un dia on la torxa que passa per aquí no només és una torxa que vol encendre la ciutat, és una torxa que vol encendre la mirada dels ciutadans de Sant Cugat i demostrar que l'esport és de tothom i per tothom, i que aquí cabem tots, i que precisament les oportunitats que dona l'esport a les persones amb discapacitat intel·lectual en aquest sentit és molt, molt important, no?
0: L'acte, de fet, posa al centre algunes de les paraules que tu has dit, no? La inclusió, la convivència, la participació de tothom i per a tothom. Uh-huh. Com es tradueixen aquests valors en una ciutat com Sant Cugat?
1: Bé, el fet, és el que tu deies, no? La inclusió no només és el dia de la torxa, la inclusió ha de ser molt més enllà, però evidentment són actes, com uns altres que s'han fet durant aquests 3 anys, quasi 4, on realment la participació de la gent conjuntament amb la ciutadania és la importància. O sigui, nosaltres no ens podem quedar només en un dia on passejarem aquesta torxa i que farem un acte a la plaça de la Vila al final, sinó que realment això ha de ser realment que ens ho creiem tots, però ens hem de creure tots, des de la ciutadania fins a l'última esportista, no?
0: De fet, la participació de persones amb diferents tipus de discapacitat, tant intel·lectual com física, a la ciutat, ha anat evolucionant i ha anat millorant amb els anys, com no podia ser d'una altra manera. De fet, es va apostar per la creació de la figura que tu ocupes, del comissionat, però quins reptes tenim encara sobre la taula?
1: A nivell d'esport, evidentment, s'ha fomentat molt que hi ha moltes seccions i molts clubs esportius que han apostat per aquest equip adaptat, no? Això és bàsic i és importantíssim, però no només, i moltes vegades ens trobem traves, no? Perquè apostes per un equip adaptat, però realment després falten espais perquè puguin competir, més que competir i entrenar, i les entitats van molt atapeïdes d'horaris, no? Però penso i considero que ja hi ha espais i horaris que s'estan adaptant precisament perquè hem de competir i hem d'entrenar com tothom a les hores que pertoca i amb els horaris, diguéssim, més adients, no?
0: Aquest divendres s'han previst 16 relleus al llarg del recorregut. Després et preguntaré què passa si plou, perquè ja m'has avançat abans que hi ha alternativa, eh? Quin paper juguen també les entitats de la ciutat en aquesta celebració, en aquesta rebuda de la torxa?
1: Doncs mira, en principi les entitats que avui tenim una representada, que és la Fundació Catalunya, després tenim a Guru, a la Fundació Privada Guru, a Jeroni de Moragas, i també el Club Muntanyenc, que també participa, i la Fundació Família Amic, també, no? Aquests són els que estan actius a l'hora de fer relleus, de participar, i que participen els especials, que són Catalunya i el Club Muntanyenc, no? Això per una banda. Per altra banda, les entitats esportives els hi ha fet un clam i ens estan enviant voluntaris perquè ens puguin ajudar amb aquest recorregut. Encara...
0: En deies, fem una crida.
1: Fem una crida, encara falten voluntaris, eh? Vull dir que ens ajudaran amb els punts de canvi, ens ajudaran a l'acte final, a acompanyar-los fins a la plaça La Vila.
0: Com ho han de fer, Ferran? Una persona que vulgui ser voluntària per aquest divendres, on s'ha d'adreçar?
1: Sí, una persona que vulgui ser voluntària s'ha d'adreçar directament al comissionat a través de mail, i allà li donarem les instruccions. Vull dir, s'està, entre avui i demà es tancarà tot aquest tema i els donarà les instruccions perquè ajudin. Això ho deia com a les entitats, no? I després, a nivell de ciutat, a Sant Cugat Comerç, com una vegada més, hem fet desfilades inclusives, Sant Cugat Comerç també ens ajudarà a fomentar i a obrir els ulls a la ciutadania amb unes banderoles que repartirà a tots els comerciants perquè quan

0: sempre, doncs, que ens puguin animar, ens puguin aplaudir, ens puguin acompanyar amb tot el recorregut.
1: Això serà aquest divendres i, si jo no m'equivoco, de memòria diria que hi ha 75 atletes de Sant Cugat que participaran en aquests jocs. Avui ens acompanyen tres a l'estudi Ramon Bernils. Són l'Israel, l'Ilias i la Dària. Ens expliqueu com participareu vosaltres als Sant Olímpics. Dària, si vols començar tu. Quina disciplina faràs? Quina és la teva disciplina, Dària?
2: Jo faig gimnàstica artística.
1: Fas gimnàstica artística. I què faràs en aquests Jocs Olímpics, els Special Olympics?
2: Bueno, a mi em toca fer terra, barra i salt.
1: Són tres disciplines. N'hi ha alguna d'aquestes tres que sigui la teva preferida?
2: El terra.
1: Al terra. Sí. Pots explicar per algú que no hagi vist mai ningú fent gimnàstica artística què vol dir fer terra? Què hi ha? No sé si hi ha voltaretes.
2: Sí, bueno, sí, fem voltaretes, ball
1: I durant quant de temps t'has entrenat i t'has preparat per participar en aquests jocs?
2: Bueno, fa poc,
1: Fa poc?
2: Sí, fa poc.
1: Com arribes? Arribes en bon estat de forma, Dària? Arribes preparada?
2: Bueno, és que jo fa anys que feia gimnàstica artística, però ho vaig deixar i ara he tornat. I, bueno, ho estic millorant.
1: Estàs millorant?
2: Sí.
1: Molt rebé.
2: He tornat a estar fent gimnàstica artística.
1: Has de reprendre,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí.
1: Molt rebé. Però si hi havia allò d'haver-ho fet abans, segur que el cos se'n recorda.
2: Sí, sí, sí. Eh? Sí.
1: L'Israel fa atletisme. En què competiràs, Israel, en aquests jocs?
3: Jo faré 100 i llançament de pes.
1: Llançament de pes, també. Sí. Quines són d'aquestes dues disciplines, els 100 metres llisos i el llançament de pes, la que a tu t'agrada més?
3: M'agrada més... quan arribem allí, a Tarragona... ens diran que és el que tenim que competir, on tenim d'anar a fer la competició, i nosaltres, pues, bueno, anirem amb el monitor que ens toca, i sé que competirem molt i ens esforçarem bastant de lo que ens agradaria fer, és esforçar-nos més, miqueta més del que estem fent.
1: Molt d'esforç.
3: Molt d'esforç.
1: Com són els entrenaments per competir en aquests 100 metres llisos i en el llançament de força?
3: Nosaltres tenim que sentir, ens va explicar ahir el Joaquín, que tenim que tindre els dos peus una darrere, pressionats, i quan sentim la pistola, sortir.
1: Ràpid com el vent.
3: Ràpid i fins a arribar a la meta.
1: Què és el que més t'agrada de l'atletisme? Què és el que t'agrada de practicar aquesta disciplina, Israel?
3: El que m'agrada més és... Bueno, perquè m'agrada intentar... El que m'agrada fer és competir i divertir-se una mica amb els companys. I compartir coses amb els companys de la competició.
1: I en el llançament de força, com ho has entrenat, això?
3: No, nosaltres no tenim cap lloc per entrenar.
1: Tenim
3: un pati.
1: Falta un lloc, doncs.
3: Nosaltres tenim un pati. Aquest pati és de bàsquet i de futbol. I cada dia, pues, sortim una mica a entrenar a bàsquet, fem com una mica d'entrenament de bàsquet, i botem la pilota a ratlla, fem bàsquet i a vegades, pues, fem un partit de bàsquet.
1: Moltes disciplines, Israel, practiques, atletisme, llançament, bàsquet, l'esport, veig que t'agrada, oi? I has parlat de futbol, clar, i aquí a la taula tenim un futbolista, no? Li preguntem a l'Elias, sí? L'Elias abans d'entrar ens deia que li agrada molt el futbol, però el tenim lesionat. Però anirà a Tarragona, no?
4: Sí, sí, sí.
1: Més enllà de la lesió, Elias, què és per tu poder jugar a futbol? I si vols explica'ns també altres disciplines que practiques.
4: Per mi el futbol és... Com ho dic? La... una forma de vida meva. M'encanta. I també el handball, que m'encanta també. És un deport que m'encanta, que em sento lliure i en balonmano em sento lliure. I també he provat, també faig senderisme.
1: També?
4: Faig senderisme, i... però ja no puc tampoc. Però...
1: És que tenim a l'Ilias lesionat del genoll, oi?
4: Sí.
1: Què t'ha passat?
4: En un partit contra Sant Vicenç, i vam guanyar, encara me'n recordo, i vam guanyar 4-3, i en un contra, una contra de l'altre equip, van sacar un córner i jo vaig saltar, i salté, però
1: vas caure malament.
4: Vas caure malament.
1: I aquí tenim...
4: I el Geno va fer crac.
1: I aquí te tenim recuperant-te per estar recuperat i els terrenys de joc tan aviat com sigui possible,
4: però,
1: no?
4: Aniré a animar el meu equip.
1: Clar que sí.
4: I a tota la fundació.
1: A tots els companys, no? També a la Dària, sí. I a l'Israel, encara que no facin futbol, oi?
4: Sí.
1: Per vosaltres, practicar esport, més enllà de la competició de moure-us, què suposa? Per què us agrada? Què us aporta?
4: A mi m'agrada perquè de ben petit vaig aprendre que jugar al futbol és una manera de passar el temps, de desconnectar de
1: preocupacions,
4: sí,
1: no? A vegades?
4: Sí, i també de tot, sincerament de tot. Perquè al millor he estat jugant 20 minuts i ha passat una hora.
1: Passa el temps volant.
4: Sí, sí, sí. I a mi m'encanta el futbol. El futbol per mi és intocable.
1: Maria, tu coordines l'àrea d'activitat física de la Fundació. Què suposa la pràctica esportiva per a les persones que estan a la Fundació? Què aporta?
5: Home, per ells és de les coses més importants que fan en el seu dia a dia, perquè els hi permet sociabilitzar, tenir hàbits saludables. Per molts d'ells és potser l'única activitat que fan el cap de setmana, els hi permet sortir aquell dia i se'n van doncs al lloc on els hi toqui jugar, ja sigui amb handbol, amb hockey, amb futbol, amb petanca, amb gimnàstica artística. I també el fet d'entrenar un o dos cops per setmana fa que tinguin doncs, això, aquest compromís, aquesta disciplina, i això trobo que és molt important per tots ells.
1: Com prepareu des de la Fundació la participació en aquests Special Olympics?
5: Doncs bé,
1: és molt de revestall o...
5: Abans de l'estiu ens vam posar les piles, vam intentar incrementar una mica pues, això, a les 5 disciplines que hi anem, que anem amb atletisme, petanca, gimnàstica artística, futbol i bàsquet. Vam intentar doncs, entrenar una miqueta més, no? A la Dària, en comptes d'entrenar només un dia, estan entrenant fins i tot 3 alguna setmana.
1: Déu-n'hi-do.
5: Sí, I bé, i perquè molts equips també els fem nous, com per als especials, no? Agafem doncs, aquests que juguen a bàsquet d'aquí, aquests que juguen a bàsquet d'allà, fem un equip que va als especials i intentem que durant uns quants mesos puguin entrenar junts i puguin fer equip per poder anar ben preparats als especials.
1: Sovint parlem dels beneficis físics, no? De la pràctica esportiva, però suposo que també observeu que això reporta millores en qüestions com pot ser l'autonomia, l'autoestima, les relacions socials entre les persones que practiquen aquests esports, oi?
5: Sí, sí, és tal qual. O sigui, moltes vegades ens adonem que on hi ha més conflictes i més picabaralles i tal, és en mesos que hi ha el peron, no?, a l'agost o així, que deixen de fer tanta activitat, és quan estan més descompensats, o jo crec que els hi va molt bé per al seu dia a dia. És bàsic i fonamental, sí, sí.
4: Jo me'n recordo quan jugava un partit amistós o de Liga, vaig conèixer gent d'un altre equip i són amics meus ara.
1: És una oportunitat, no?
5: Sí,
1: fer
5: amics,
1: no? Conèixer gent i fer amics.
5: Sí, sí.
1: I tant. És una oportunitat també perquè la ciutadania canviï la mirada que té a vegades sobre la discapacitat. Allò que, sí, que no es quedi només en un dia, no?
0: I a més, bueno, el que deien abans, no? O sigui, la participació, l'esport, és importantíssim. Van 75 i tornaran 75 medalles, ho tinc claríssim. Però a part d'això, són 4 dies de convivència amb un hotel, que normalment no anem de colònia, sinó que anem amb un hotel, amb esportistes de tota Europa i tota Espanya, i d'aquí de Catalunya, i a més la convivència que deies, no? Que moltes vegades fan amistats i que perduren de... Jo tinc l'experiència de pràcticament 20 i tants anys de jocs, he viscut molts jocs, i no sé, l'últim dia que acostumen a fer la festa de l'esportista amb una discoteca, amb una sala, doncs s'ho passen molt bé, no? I que després, bueno, aquests valors queden molt per ells, no? Molt per dintre, no? Arriben a casa i diuen que possiblement l'últim que diuen és que han guanyat una medalla, perquè ja la porten penjada, però després hem fet amics, hem fet... ha passat això, hem menjat molt a l'hotel, perquè els esmorzars són molt bons, en fi, i coneixen a gent que acompanya aquells dies, venen esportistes, moltes vegades, que són famosos, que no tenen accés, i en aquest cas, doncs, aquells dies pues, participen, no? Però els valors de l'amistat, de les oportunitats que deia, jo penso que és el més important d'aquest joc.
5: Perquè, sí, el conviure, bueno, aquests 4 dies junts.
0: Sí, jo aconsello a la gent que no ha anat mai a uns jocs, doncs que vagin...
5: Que vinguin, no, a Tarragona?
0: Sí, que vinguin el dia 9 a les 6 de la tarda, és l'acte inaugural, allà a Tarragona. És un acte super emotiu i magnífic, amb un pavelló molt gran i vull dir que també he retransmet per televisió, per 3CAT. Que també agraïm des d'aquí, perquè cada any, cada Jocs han fet el directe i apostat, és importantíssim.
1: Són molts atletes junts, no?
0: Són molts atletes.
1: Un acte, de país.
0: Sí, sí, són molts atletes. També ara començaran els dissabtes, crec que és un programa especial, crec que es diu Capacitats, on intervindran persones amb discapacitat. És molt important que un mitjà de comunicació com TV3 aposti per això, no? A vosaltres, evidentment, no us tenim que dir res, perquè sempre que ens crideu o tenim alguna cosa, ens ajudeu a visibilitzar. No?
1: Forma part de la nostra responsabilitat també com a mitjà públic, només faltaria. Ara deies, he estat en molts jocs a Special Olympics, però l'alcalde va anunciar que la voluntat era que el 2030 aquests jocs fossin a Sant Cugat, com sí. Juan Tomàs, des del comissionat, i que us semblaria a vosaltres poder com jugar a casa d'aquí a 4 anys.
0: Bé, nosaltres hem agafat aquest esperit de jo crec que abans d'apostar, com ara deia l'alcalde o recentment la regidora Escamilla, de que presentaríem la candidatura, evidentment és un treball de 3 o 4 anys de veure els esportistes com competeixen, les possibilitats, i evidentment és una oportunitat per a una ciutat que durant 3 o 4 dies doncs, ja no només la importància de l'esport, moltíssima gent que vindria aquí a Sant Cugat, a la restauració, al comerç, les botigues, un village, vull dir, és un aconteixement important i que puguin participar, doncs, aquí diuen que quasi 1.700, però potser d'aquí al 2030 igual són 2.000, no? Però sí, per nosaltres és un repte de 3 o 4 anys, com ho entomarem, mirarem les possibilitats que n'hi ha, que les tenim, i a partir d'aquí pues, us anirem informant. Això des de l'hora que us anirem informant.
1: Molt bé, anirem preguntant també com està aquesta candidatura. De moment aquest divendres tenim una cita a les 6 de la tarda amb aquesta torxa dels Special Olympics, que a més la Dària serà l'encarregada d'encendre el paverter. Ferran, si plou, ja pla bé.
0: Si plou, ja pla bé. Vull dir, no anul·lem res. La cita serà a les 6 de la tarda a dintre de l'Ajuntament de Sant Cugat. Utilitzarem l'espai Àgora, allà on la gent que no sàpiga on està l'AUAC, allà estarà l'escenari i farem els 32 relleus que tenim previstos dintre de l'Ajuntament, des de la sala Pi d'en Xandri fins a baix. Vull dir que no hi haurà problema, amb actuacions i amb tot.
1: Amb tota la festa que està organitzada.
0: No ens ho perdrem.
1: Tothom convidat aquest divendres a partir de les 6 de la tarda a l'arribada d'aquesta torxa olímpica. Que vagi molt bé aquest divendres i que vagi molt bé també aquests jocs que fareu aquest octubre. Ja m'explicareu si torneu moltes medalles i amb nous amics i amigues. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a tothom.
0: Gràcies,
6: Notícies en xarxa. Bona tarda, són les 4, us parla amb Mercè Roura. La crisi de l'habitatge plana ben segur en el debat de política general que comença just ara al Parlament és l'inici oficial del curs polític. El president Salvador Illa intervindrà a partir de les 4 de la tarda sense límit de temps. Demà, durant tot el dia, serà el torn dels grups que debataran amb el president. Dijous a la tarda es votaran les propostes que s'hagin fet. I des del sindicat de llogateres veuen el decret Mari Carmen que ha aprovat avui el Consell de Ministres com una victòria i asseguren que tot plegat demostra que les mobilitzacions donen resultats. Amb tot, adverteixen que hi ha línies vermelles. La seva portaveu, Carme Arcarazón, ha parlat avui a la xarxa.
7: No és una idea nostra. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
6: A més d'aquestes negociacions i després que l'octogenària que dona el nom al decret, Mari Carmen, hagi arribat a un acord per tornar al seu pis amb un lloguer raonable, a Mataró avui s'ha produït un altre desnonament d'una persona vulnerable, en concret el d'una família amb una persona que té una discapacitat del 87% i que feia uns anys que vivia al barri de Cerdanyola de la localitat. El sindicat d'habitatge de Mataró afirma que el decret estatal aprovat avui hauria pogut aturar aquest cas concret. Més temes. L'episodi de pluges torrencials que ha escombrat Catalunya de sud a nord s'ha desplaçat a les comarques del prelitoral litoral de Barcelona, que ja fa estona passat, i al sud de Girona. En les properes hores es poden donar episodis d'intensitat torrencial que Protecció Civil ha fixat ja en un llit de màxim de 5, de 5 sobre 6. Per tant, se'n reclama precaució. I la plantilla de la policia local de Palamós ha decidit deixar de fer hores extres, segons ha informat el sindicat CESIF, amb representació majoritària en aquest cos. La formació sindical denuncia el deteriorament, diu, de les condicions laborals i de salut dels professionals. Assegura que hi ha moltes baixes mèdiques per quadres d'ansietat i estrès, manca d'efectius i que s'abusa, diu, de l'ús d'agents interins per cobrir aquests torns de servei. I Tarragona ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives altes. Consideren que durant el nivell mostrat en aquesta temporada es donen condicions per viure una de les edicions més destacades de tots els anys.

0: 154. M'ho vol dir.
1: Sí, carinyo, ho hem de dir.
0: Anna Morgada.
1: Anna? Com dius? Anna?
0: Anna Morgada.
1: Morgades.
0: Morgades.
1: Morgades. Valdosera.
0: Valdosera.

0: jo escolto Rambla 54 a Ona Codinenca.
1: Laia de Déu, ben tornada al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda, Anna, què tal?
1: Doncs prou bé, prou bé. Escolta'm, el primer dia d'aquest programa ens vas explicar per què el passatge Antoni Ribera de Sant Feliu de Codines es diu passatge Antoni Ribera, o sigui que qui era Antoni Ribera, que era un pioner de l'ufologia.
2: Correcte.
1: Més enllà d'aquesta història d'OVNIs, d'aquella primera connexió, també recordo dues coses. La primera és que toques el saxo com la Lisa Simpson.
2: Tant de bo, tant de bo.
1: I la segona és que ets integradora social amb molta experiència. I avui m'agradaria que ens descobrissis aquesta feina, no?, que a molts, diguéssim, sí que n'hem sentit a parlar, però no sabem concretament quines són les tasques d'una integradora social. Laia, què fa una integradora social? Quina és exactament aquesta feina?
2: És molt difícil de definir, realment, perquè sempre s'acaba confonent amb la tasca d'educador social i no és exactament el mateix. O sigui, sí que estem fent atenció directa amb les persones mal anomenades usuàries, en aquest cas, però és sobretot estar 100% amb la persona, crear un vincle, intentar millorar-li l'autonomia, a ser possible, depèn dels casos, i fer un acompanyament. Al final, jo crec que la base és acompanyar, ser-hi, i que, en el cas dels més petits, sobretot, que tinguin referents positius, també.
1: Tu ens deies, no és el mateix que la feina que fa un educador social. Quina seria la diferència? Potser és un acompanyament més emocional el que feu vosaltres que el que fa l'educador social, o com va això?
2: És que tampoc, perquè crec que la línia és extremadament fina. O sigui, jo, per exemple, la diferència més gran que hi veig és amb l'únic col·lectiu que jo no he pogut treballar, que és amb, no per no voler-hi, però és amb el de dones. Sempre amb el col·lectiu de dones maltractades, que han patit violència de gènere, és el col·lectiu que sí que costa més, o, per exemple, treballar en una presó. Jo, com a integradora social, en aquests espais no hi puc treballar, potser tinc més possibilitats de treballar amb dones, ja sigui perquè tingui formació amb gènere, perquè hagi sigut, perquè hagi militat en espais familiars, però sí que és veritat que exigeixen molta més experiència i molta més cura, i també potser l'educador té a vegades tasques una mica més administratives, no tant com el treballador social.
1: I tu quan vas començar a treballar d'integradora? Sempre havies volgut dedicar-te a aquesta tasca, o com hi vas arribar?
2: I vaig arribar per família, però no perquè fossin del sector social, sinó per experiències viscudes en el meu entorn més proper, més familiar. Jo tinc una cosina que té dos trastorns de conducta i és ex-drogadicta, i de fet el meu pare era alcohòlic. Aleshores, suposo que inconscientment o conscientment sempre he intentat ser una mica conciliadora en aquest aspecte, i sempre m'ha cridat molt aquesta part més social i d'intentar ajudar d'alguna manera a una altra persona, o si més no, donar-li eines. Jo vaig arribar, doncs, crec que la primera feina devia tenir, doncs, 20 anys, com a molt.
1: Molt jove.
2: 20 anys. I fent suplències, vull dir que no. Jo estava estudiant i ho feia tot en aquell moment. Fent lo típic de estar estudiant durant tot l'any, i a l'estiu, per pagar-te els estudis, busques la primera feina. Jo sí que és veritat que vaig intentar treure'm la carrera d'educació social, no va sortir bé, però em permetia, o sigui, jo ja podia treballar del que volia, que era integradora social.
1: I has treballat amb col·lectius molt diversos, deies, me'n falten molt pocs, pisos tutelats, noies menors, menors nouvinguts, drogodependents, persones amb diversitat intel·lectual, amb trastorns de conducta. I imagino que cada cas requereix com un abordament diferent, no?, com recursos diferents o una atenció diferent.
2: Sí, o sigui, bàsicament jo diferencio entre adults i joves, adolescents i infants. Vull dir, la diferència és molt clara perquè no tens el mateix tracte. I tampoc entre adolescents i infants de primària. Però això també passa a la vida real, no tractes. O sigui, no tens el mateix tracte amb aquests tipus de grups. Però el tracte és diferent, els vincles que crees són diferents, les experiències que t'expliquen o el que han viscut, la feina que fas, l'acompanyament que pots fer, Sí, al final tot passa per la voluntat de la persona, tant de la treballadora com de la persona que estàs atenent en aquest cas. Sí, hi ha una voluntat de ser ajudat. Jo me'n recordo en el pis de noies, sobretot, que vaig dir, va ser molt divertit. Vull dir, elles es feien el sopar i jo pràcticament no havia de fer res. Simplement era una companya més que venia a passar la nit perquè no passés res.
1: Uh-huh. I si et faig escollir tots aquests col·lectius que has estat ajudant a integrar, si et faig escollir un d'aquests col·lectius, amb quin et quedaries? Alguna experiència o algun record que diguis, doncs potser aquest?
2: A veure, experiència com a tal, jo crec que em quedo... O sigui, més que experiència és el vincle, que de fet m'entristeix molt, però és el vincle que he creat amb una persona molt... Bueno, és un noi que té autisme i síndrome d'X fràgil. No es comunica, o sigui, sí que es comunica, però no verbalment. I amb la qual comparteixo i tinc un vincle que en el seu moment ell estava a la residència de trastorns de conducta on vaig treballar, i en el seu moment, doncs, ell entenia perfectament quan jo no estava bé, quan jo necessitava una abraçada, quan m'havia de deixar espai, i a la inversa també, vull dir, crec que això és el més maco i que encara ara perdura, de fet.
1: Doncs sí, és molt bonic. Laia, perquè de fet ajudar a integrar-se o a caminar o a suportar senzillament el dia a dia els altres ha de tenir moments molt reconfortants, no?
2: Sí, però també té... O sigui, jo crec que sí. Jo les meves experiències gairebé totes han sigut positives, per sort. Uh-huh. Però, òbviament, també hi ha aquesta part, entre cometes, negativa, no? Que és la càrrega emocional que t'endús a casa, que en teoria et venen i t'expliquen la teoria quan estàs estudiant. Això passa en tots els sectors, o sigui, en totes les carreres del sector social, que has de ficar-te una barrera, no? Però quan et passes tots els dies, de dilluns a divendres, treballant amb persones i per persones, arriba un moment que ja, vull dir, a mi em va passar amb aquest noi de no saber on estava, de no haver la barrera perquè és impossible, vull dir, arriba un punt que acabes creant el vincle, vull dir, és inevitable.
1: Clar, jo t'anava a dir, és una barrera impossible. No, la teva feina no és una feina d'oficina de 8 a 3 que deixes enrere quan es tanquen les portes, no?
2: Correcte.
1: Vull dir, és impossible no generar aquests vincles, sobretot perquè són persones que, en certa manera, et necessiten, no?
2: Sí, a vegades no és tant la necessitat, jo crec, sinó que hi ha vegades que sobretot es veuen amb col·lectius amb diversitat funcional o trastorns de conducta, que al final és depèn de l'experiència que hagin viscut, tenen, o sigui, els hi falten les habilitats socials que són normals i habituals per nosaltres, com demanar permís, saludar, saber gestionar, entre cometes, quan estàs enfadat, quan estàs molt nerviós. És com donar-los aquestes eines que a vegades no és tan fàcil, perquè si parlem de trastorns de conducta poden haver-hi agressions, poden haver-hi un seguit de coses, i amb infants igual, és com explicar les coses, donar-los les eines, amb drogodependents també. Vull dir, és com donar eines, acaba sent tot donar eines i fer un acompanyament que al final a vegades l'únic que volen és que tu estiguis allà i els escoltis.
1: Ens deies abans que gairebé totes les experiències han estat positives. Tampoc volem que aquesta sigui una entrevista per romantitzar les coses, perquè de moments durs i fins i tot desagradables també n'has passat.
2: Sí, de fet, una de les experiències que no desitjo a ningú és sentir-se acusada, no sé, ara mateix no em surt
1: assetjada,
2: el nom.
1: Però... Assetjada.
2: Assetjada, perdó. Assetjada quan estàs treballant. Jo treballava de nits en un pis de reinserció, tot eren homes, en situació de... Bueno, eren ex-drogodependents. No vull deslegitimitzar el col·lectiu, vull dir, aquestes coses costen i passa un cop cada molt, segurament. Uh-huh. Però em vaig sentir assetjada per una de les persones. Jo estava sola, treballant de nit en un pis. La resta, o sigui, per el norma general, molt macos, vull dir, només havia de donar medicacions, però, clar, estant sola de nit, després la resposta va ser que aquesta persona, doncs, no era la primera vegada que ho feia amb altres treballadores, però que si no podia seguir, jo ho havia de deixar.
1: Quina llàstima. Com dius tu, però com molt bé dius tu, és una excepció.
2: Sí, és una excepció. També és veritat que una cosa que dic molt sovint, i més després d'haver treballat a una residència amb persones amb trastorns de conducta, és que estaria molt bé que la gent que no hi entén o no en parlés amb tanta frivolitat, com si nosaltres, els treballadors, fóssim sempre els dolents, perquè també hi ha vegades que és molt dur haver d'actuar com m'he trobat el cas d'haver d'actuar.
1: Clar, perquè socialment això jo crec que no està prou reconegut, aquestes tasques, i són necessàries.
2: Bueno, clar, o sigui, arriba un punt, sobretot en el cas, no, de la residència de trastorns de conducta, només n'hi ha 5 a tot Catalunya, i no hi ha prou places per abarcar a tota la gent que necessita un espai com aquest, que simplement t'ajuda a tenir una autonomia i et donen uns límits, que molts cops fan molta falta tenir límits. Però després et trobes que per mitjans, per tal, et criminalitzen el treballador que està intentant fer la seva feina perquè ha de fer una contenció física, quan ho sento molt, però jo no sóc ni segur... Vull dir, jo era la meva seguretat i, vull dir, jo no tenia uns... Bueno, ni tenen, de fet, uns goril·les que estan allà postrats com a policies i que ells actuen. Nosaltres actuem tota l'estona, nosaltres.
1: Que és el cos a cos, directament, no?
2: Sí, aleshores és defensa. O sigui, és defensa, vull dir, és com... Si jo et pregunto, tu deixaries que algú et pagués?
1: No, és clar.
2: Vale, pues en aquest cas és el mateix. Òbviament, sempre s'intenten altres vies, la contenció verbal, intentar parlar amb la persona, però hi ha casos que és inviable i és molt trist, realment és molt trist, perquè no desitjo ningú que hagi de fer ni hagi de passar per fer una contenció física, una contenció mecànica, per enviar algú a un time-out, per qualsevol... És que no ho desitjo ningú, perquè no és agradable ni per la persona que ho està patint ni per la persona que ho està fent.
1: Però ni per la persona que ho està escoltant hores d'ara, també t'ho dic.
2: Exacte.
1: Sí.
2: Però sí que és veritat que des de feia uns anys s'està intentant revertir totes aquestes contencions que se'n diuen més físiques i més contencions mecàniques, que són les que et lliguen al llit, per si algú no ho sabia. Però és això, cada vegada s'està intentant anar al contenció zero. Sí que és veritat que hi ha casos molt extrems dels quals... s'ha parlat, i sobretot amb quan parles amb gent que està treballant, els meus antics companys, hi ha casos que no és viable un grau de contenció zero, que no hi hagi aquest punt. No sé si m'he explicat.
1: Sí, perfectament. Laia, moltíssimes gràcies. Estic molt agraïda perquè ens hagis fet aquesta fotografia i ens hagis deixat entrar en la tasca i en el dia a dia de què fa un integrador, una integradora social. Tornem a ramblejar aviat. Una superabraçada.
2: Igualment, gràcies.
1: Fins aviat.
2: Fins aviat.
3: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
4: No, a la meva ràdio local.
3: Jo escolto Rambla 54, a la meva ràdio local.
4: Crec que ja està, no?
5: No sé, tu mateixa.
6: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Sant Fruitós.
1: Hi ha un racó del Bages, a prop de la confluència de l'antic camí ral que unia Manresa i Vic, on hi pots trobar un dels conjunts monàstics més interessants del país. És el monestir de Sant Benet de Bages, un dels espais més emblemàtics de Sant Fruitós i que han marcat bona part de l'evolució del poble. Doncs bé, avui la tornea gegantera del Rambla 54 coneixerà una parella de figures que hi estan estretament relacionades amb aquest monestir. Ona Pardo, benvinguda al Rambla 54.
7: Hola, Anna, moltes gràcies.
1: Ona, parlem del Sala i la Ricarda, dos gegants que de fet són un homenatge als fundadors d'aquest monestir, no?
7: Sí, t'explico. Ens hem de remuntar, però, al segle X. Llavors el Sala era un noble, parent dels comtes de Conflent, que cap a l'any 925 es va dedicar a restaurar castells d'arreu del Bages i d'Osona. Dit així, sona molt maco i molt bonic, però realment el que feia llavors era ocupar terres i castells que estaven abandonats i els repoblava. Ho va fer, per exemple, amb els castells de Sant Salvador de Guardiola o també el de Castellfollit del Boix.
1: I l'altre gegant, la Ricarda?
7: Doncs he de dir-te que la geganta es coneix com a Ricardis, però efectivament representa, com ara deies tu, la Ricarda, que va ser la segona esposa d'aquest home del Sala. Després que la seva primera dona morís, Sala es va tornar a casar amb ella, que provenia de la Sala Vescomtal d'Osona i que a la vegada també era vídua. Tots dos van tenir dos fills, l'Isar i el Guifré, i dues filles, que eren la Igó i la Quíxol.
1: Quins noms tan bonics, eh? Jo sempre he tingut una debilitat pels noms medievals. Així doncs tenim el Sala, i la Ricarda, o la Ricardis, com la coneixeu, que es casen el 926 i 24 anys més tard decideixen fundar un monestir al Bages.
7: Correcte, perquè qui no s'ha plantejat fundar un monestir en algun moment de la seva vida, oi? És
1: tots cada dia, diverses vegades, sí.
7: Doncs mira, ells van pensar i al Sala la idea li anava rondant pel cap durant uns anys fins que el 950 es va decidir per comprar les terres on tenia pensat edificar-lo. L'any següent, i l'any següent, se va haver d'anar a Roma a dir-li la Santa Seu. Atenció, no, alerta, que us muntaré un xiringuito a Sant Fruitós de Bages que serà xulíssim. Això a Roma, evidentment, els hi va encantar i sembla, es diu, es comenta, que d'allà va portar el cos de Sant Valentí, que és el copatró del monestir.
1: I tot això va ser al segle X, però haurien de passar 10 segles més perquè el poble de Sant Fruitós decidís reviure, doncs, aquestes dues figures, el Sala i la Ricardis, a veure si a partir d'ara ho dic correctament, en forma de gegants.
7: Exacte. Sí, el Sala i la Ricardis es van fer esperar molt. De fet, van apurar moltíssim el segle XX perquè van arribar al poble un 14 de febrer de 1999, per tant fa bastant poquet, i va ser justament per Sant Valentí i coincidint amb la festa de l'arròs, que ja en parlarem un altre dia, és una festa també xulíssima de Sant Fruitós, i va ser llavors que el poble va viure el bateig dels seus gegants.
1: I sembla que no s'hi van posar per poc, perquè si per alguna cosa destaquen aquestes dues figures és perquè tenen una envergadura important, no?
7: Sí, són molt grans i també s'ha d'estar molt en forma per fer-los ballar, com us podeu imaginar. La Ricardis frega els 4 metres i pesa uns 50 quilos, mentre que el Sala s'enfila fins als 4 i 15 centímetres i pesa més de 70 quilos. Aquestes dimensions i aquest pes fan que ell surti poques vegades, això sí, no es perden cap... Clar, costa de portar-lo. Tot i això, no es perden cap festa de l'arròs, de Sant Fruitós, que és quan es van estrenar, com he dit abans, i de fet, la de fa 2 anys, el 2024, van aprofitar per estrenar nous modelets, perquè ja que surten macos.
1: Doncs ben vestits, de dalt a baix. I abans d'acabar, hem de parlar d'un dels aspectes més exitosos i és realment una curiositat que m'ha sobtat quan he llegit la informació i el guió que ens has enviat, que envolten aquests dos gegants, el Sala i la Ricardis, i que té els més petits del poble completament enganxats, aquestes dues figures, perquè resulta que aquests gegants tenen una col·lecció pròpia de contes infantils.
7: Doncs sí, cada any, coincidint amb la Diada de Sant Jordi, la cita és gairebé obligada. S'edita un nou número de la col·lecció de contes protagonitzada, com tu deies ara, pels dos gegants. Ja s'han superat de llarg els 22 publicats i són històries on en Sala i la Ricardis viuen aventures fantàstiques pel poble i fins i tot més enllà. Jo no sóc experta en gegants, però no en conec cap que, a banda de ballar pels carrers, també cobri vida en contes pels més petits. Per tant, una curiositat més dels gegants de Sant Fruitós.
1: Doncs sí, no n'havíem sentit anomenar mai de cap llibre dedicat. Sabem dels llibres que hi ha que expliquen quins són els gegants de tot Catalunya, que els hi posen noms, però això de que siguin els protagonistes d'uns contes, i encara menys que tinguin 20 contes aquests dos gegants. Doncs és una manera molt bonica d'engrescar els més petits i d'apropar-los a la història i la tradició gegantera. Ens quedarà pendent parlar de la festa de l'arròs de Sant Fruitós, que només pel nom doncs fa molt bona pinta.
7: Quan vulguis, Anna, parlem.
1: Vinga, moltes gràcies, Ona, i efectivament, parlem aviat.
7: Gràcies a vosaltres.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: Hola, rambleres i ramblers. Hi ha personatges que formen part de la memòria d'una ciutat i que amb el pas dels anys acaben convertint-se gairebé en llegenda. A Tortosa, un d'aquells noms és el de Pepeta la Paisana. El seu nom era Josefa Subirats Favà. Va néixer a Tortosa l'any 1916, al barri de Remolins, i va morir el 1995. Filla de pagesos, des de molt petita va créixer envoltada de plantes i van adquirint coneixements sobre les seues propietats. Amb els anys, Pepeta la Paisana es va convertir en una remeiera i curandera de Gràcia, molt coneguda i estimada a Tortosa i a les Terres de l'Ebre. Al seu hort, a l'Horta de Pimpí, hi acudien persones que buscaven remeis per diferents mals, però també consell i ajuda. Qui era aquella dona que arribava a entendre a tantes persones? D'on li venien els seus coneixements? I per què, dècades després de la seva mort, Pepeta la Paisana continua formant part de la memòria de Tortosa? Per entendre fins a quin punt Pepeta la Paisana era coneguda i fins on arribava la seva fama, només cal escoltar el record d'un dels seus fills. Rafael Sol era un jove que va viure aquella realitat, però també conserva la imatge de la finca familiar plena de gent que arribava buscant ajuda de la seva mare.
2: Jo, de jovenet, doncs, hi havia molta gent a casa, a la finca que vivíem, i molts de cotxes i molta gent esperant en aquell carrer per anar buscant remeis perquè l'anella pogués ajudar el que sigués. Jo personalment directament no estava allí per treballar, en aquells moments treballava, era l'empresa que estava treballant, i el que sí recordo és que l'era, la plaça que hi havia allí, hi havia molts de cotxes, i sobretot a l'estiu matrícules inclús d'Andorra, franceses i suïsses, que havien, doncs, a través d'algun familiar o algun altre, havien tingut un problema, els havien portat allà en ella, doncs havia solucionat el problema i millor l'any següent tornaven a vindre, a donar les gràcies que s'havia solventat el problema que tenien. I me'n recordo sempre diversos cotxes, diversos mostres d'aquest de cotxes i gent esperant en aquell carrer per anar a buscar el remei que li pogués donar a ell, el consell que pogués donar a ella per poder-los ajudar.
1: Aquella fama no es quedava només a Tortosa ni als pobles més propers. El boca a orella feia arribar a persones de llocs molt més allunyats. Algunes, fins i tot, feien un viatge expressament per visitar Pepeta.
2: De Traiguera, de la Jana, de Sant Mateu, de tota aquella comarca, fer-se furgonetes per a vindre el dia equis a anar-se a visitar el Pepeta. I gent que m'ha comentat a mi, també llavors vaig vindre l'autobús de línia de l'AIFE i del garatge de l'AIFE que estava al centre de Tortosa a pujar a peu a la finca que estava amb la mare. Això m'ha dit gent directament a mi. Parlant, doncs, m'han comentat que anaven, doncs, quants que tenien familiars, la família, els crios, anaven allà dalt. O sigui, feren viatges expressament.
1: Per trobar Pepeta calia arribar fins a l'Horta de Pimpí, al costat de la Capella dels Reis. Per a moltes persones que arribaven per primera vegada, aquella era la referència que els permetia trobar la finca. Això també forma part dels records de Quique Pedret, integrant de Quico Celio, el noi i el Mut de Ferreries. Pedret hi va passar bona part de la seva infància molt a prop de la finca de Pepeta, i recorda perfectament aquella imatge de la dona envoltada de persones que esperaven per poder-la visitar.
3: On jo vaig passar tota la meva infància, a l'hort de mons pares, on encara hi viuen. I, per tant, com a veïna era molt coneguda, però, clar, no només com a veïna, sinó que allí venia gent de tot arreu de Catalunya, de França i d'Espanya, de tot arreu. Sempre tenia aquella parra plena de gent des de molt pront de matí fins molt tard de nit esperant a que pogués ser visitada per la paisana.
1: Però per a Quique Pedret, Pepeta no era només aquella veïna que veia envoltada de gent. També hi havia un record personal. De petit, ell mateix va acudir a Pepeta diverses vegades després de patir caigudes.
3: Quan nosaltres en Quico el Celio vam voler fer la cançó, pues a mi me tocava molt de prop. Jo la coneixia, a mi de minudet me va curar moltes vegades caigudes de canell, que en la bicicleta o per caigudes me la ficava al puesto. No li tenia que dir ni a quina mà era, si a la dreta o a l'esquerra. Ella ja m'ho adivinava.
1: La relació de Pepeta amb la gent del barri anava molt més enllà dels remeis. Era una dona molt coneguda i estimada, i encara avui el seu fill explica situacions en què persones que la van conèixer s'han emocionat simplement veient una fotografia.
2: Llavors, en aquella època, la gent se l'estimava molt. I a mi s'ha posat gent davant de mi, s'ha posat a plorar. Doncs veure la foto de la meva mare i d'un cas que veia un senyor de Tivenys, en aquest cas, que tenia a preparar el forn i per a fer, van agafar un sac de farina, se va fer mal, que va quedar enganxat. En aquella època, això m'ho va dir el senyor de la seva dona, m'ho va explicar, diu, veuràs, ensenya la foto de la teva mare. Vaig ensenyar la foto de la meva mare i va començar a plorar.
1: Tota aquesta memòria que avui expliquem també va arribar en forma de música. quan Quico Celio, el noi i el Mut de Ferreries van decidir dedicar una cançó a Pepeta la Paisana, Quique Pedret va tornar a parlar amb familiars i, sobretot, amb persones que havien passat per la seva consulta. I d'aquelles converses em va extreure una idea que acabaria sent clau en la cançó.
3: I allí te'n donaves compte de que aquella dona no només curava en les herbes, en les seues mans, sinó en el seu ànim. Ella dia, jo curo de gràcia de Déu. L'estima que tota la gent que havia passat per la seua consulta era pues, infinita, era una estima que notaves en quan t'explicaven pues, a mi me va curar això, a mi me va explicar això, a mi me va fer veure això.
1: Més enllà de les seves capacitats com a remellera, el que va trobar Pedret en aquells testimonis va ser sobretot una història d'estima i de confiança. I la cançó volia conservar també una manera de viure que amb el pas del temps s'ha anat perdent. I tot este record va quedar condensat en una cançó. Una cançó que situa Pepeta en aquell paisatge d'Horta de Pimpí i de la Capelleta dels Reis i que contribueix de manera viva a mantindre la seva memòria.
3: Una cançó on pues, diu, no? Paisana de nom, paisano remeix, pagesa per sort que tothom mereix, Capella dels Reis, Horta de Pimpí, baix la Parra Vella, que ha de fer bon vi. Pepeta la paisana, sempre el nostre record. Paisana.

0: De fer bon vi.
1: La cançó és una de les maneres com ha perdurat Pepeta la Paisana, però no és l'única. El seu record també és present en un monòlit al barri de Remolins i en una geganta que reprodueix la seva figura i que desfila sempre amb l'ogolafre de Remolins. El ple de l'Ajuntament de Tortosa també va aprovar per unanimitat dedicar a Pepeta la Paisana el tram final de l'Avinguda Felip Pedrell, molt prop de l'Horta de Pimpí. A l'agost es va instal·lar les plaques del nou carrer. Mar Lleixa és l'alcaldessa de Tortosa.
2: I que també pensàvem que era important incorporar-la dins del nomenclàtor de la nostra ciutat, que té també aquesta poca presència femenina. Igual que hi ha una zona molt propera en aquest espai dedicat a ella, que també vam dignificar al març de l'any passat.
1: Un carrer que porta el nom d'una dona que durant dècades va formar part del paisatge humà de Remolins. Pepeta la Paisana va morir l'any 1995, però el seu nom ha continuat passant de boca en boca, de generació en generació. En les històries dels que la van conèixer, en les fotografies que encara conserven algunes famílies, en la cançó, en una geganta, en un monòlit i ara també en una placa al carrer. Una manera de fer que aquella dona de l'Horta de Pimpí, que cada dia rebia persones sota la parra, continuï formant part de la memòria de Tortosa. Pepeta la Paisana, un nom que, dècades després, continua viu.

0: Hola, Anna. Us proposo un repte que avui voldria dedicar a un matemàtic alemany molt important, Carl Friedrich Gauss. Gauss va fer aportacions genials en pràcticament totes les branques de la matemàtica i en molts d'altres àmbits, en particular, per exemple, en astronomia i en geodèsia. Es diu que és el príncep dels matemàtics. Va néixer a Brunsvic el 30 d'abril del 1777. El proper any, precisament, farà 250 anys. I va morir a Göttingen el 23 de febrer de 1855. Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
1: Estàs escoltant Rambla 54 a Premià Mèdia.
2: Gemma Palet, ben tornada al Rambla 54.
3: Hola, Anna, bona tarda, gràcies.
2: Gemma, avui parlem de debuts poètics. Tens amb tu algú que ha publicat el seu primer poemari, que es diu Crit. Ens el presentes?
3: I tant, ell és l'Adrián Salcedo, que és poeta, però també artista i crític cultural vinculat al Maresme. En el seu primer poemari, Crit, ens proposa diferents maneres de cridar, d'expressar allò que portem a dins i fins i tot també d'incomodar una mica el lector. Així que li donem la benvinguda al programa. Adrián, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: Adrián, Crit és una obra que barreja allò íntim amb allò polític i que també juga amb l'experimentació, oi? Explica'ns a què va aquest poemari.
4: Ah, doncs el concepte del poemari, al final, és que cada poema, al final, té un crit. I aquest crit el que fa és, d'alguna manera, trenca la dinàmica de lectura que tenim normalment dels poemes, perquè normalment sempre busquem com un final alliberador, o busquem un final en què identificar-nos amb el poema. I d'aquesta manera, al final, li donem més atenció a si ens identifiquem o no, en si ens sentim emocionalment ajudats o ens sentim emocionalment alliberats, i de la manera de Crit el que farem és atendre més a les imatges que mostro, no? I si són artísticament belles o si són artísticament riques.
2: Uh-huh. Adrián, encantada de saludar-te. Una
4: Hola.
2: Cosa, això d'escriure poesia, d'on et sorgeix? Quan fa que ho fas? Perquè tu ets molt jove.
4: Uh-huh. A veure, ara ja en tinc 32.
2: Bueno, continua sent molt jove. Jo aquí en tinc 53, o sigui que guanyo per golejada, crec.
4: A veure, són molts motius. Quan anava a la secundària, va ser més perquè la meva tutora de l'ESO, que era la Paola, del Santana, ella em va inculcar molt aquest sentiment i aquesta sensibilitat per la lectura, i sobretot la lectura de poesia. I després jo vaig anar llegint coses que m'agradaven a mi personalment, no?, que connectaven més amb les meves inquietuds i les meves... m'interessava molt trencar amb la poesia, amb el, diguéssim, artísticament, trencar i fer innovacions i diguéssim, desenvolupar la disciplina poètica. Uh-huh. I llavors, d'aquí també n'he escrit.
2: Que és una disciplina que t'obliga a treballar molt el llenguatge, potser més que la novel·la, no? Ho dic per
4: sí,
2: les formes. Encara que vulguis ser rebel i trenquis coses, clar, t'obliga a unes formes que la novel·la potser et permet una mica més de laxitud.
4: Sí, tot i que la novel·la seria encara, jo crec, més complicat de trencar les dinàmiques que té, perquè jo encara no m'he endinsat en això, però jo sé que segurament sigui força més complicat. La poesia, al final, també tenim una trajectòria, sobretot a Catalunya, tenim una tradició de persones que trencaven molt i molt bé amb la poesia, no? I Papa Seyd és un dels exemples. Però tenim molta tradició de poesia visual i molta tradició de poesia futurista. I és una cosa que a mi, almenys, doncs, m'ha ajudat també una mica a tenir més en el cap com puc trencar en la poesia. I no obstant això, amb la novel·la no ho tenim tan...
2: Tan fàcil, tan potser. O...
4: Tan fàcil, sí, sí.
3: Uh-huh. Explica'ns també, Adrián... Ai, disculpa. Disculpa.
4: No, res, tot arribarà, però...
2: Uh-huh. Em sembla que està preparant la novel·la ja, Gemma? Uh-huh. No? Sí. O alguna cosa tens al cap, o no? O és una sensació equivocada?
4: Tinc moltes coses al cap.
3: Molt bé, doncs, si de cas, en breus en parlarem dels projectes a futur. Pel que fa al procés creatiu, com neix un poema teu, Adrián? D'una frase, d'una emoció, d'alguna cosa que veus pel carrer? Com s'origina, doncs, un poema des de l'inici, des de que el crees?
4: Tot s'inicia sempre des de l'experiència individual, o també col·lectiva, però des de l'experiència. Tot i així, lo diferent és el tractament que li fas, no? Però tot s'inicia sempre en una experiència, encara que sigui en un pensament, en una cosa que tu vius, en un sentiment, però després el que compta és com transformes aquesta experiència, això que has rebut de la realitat, com ho transformes, no? I com fas que sigui poètic.
3: Mm-hmm. Ets dels que hi posa molt la teva persona o com ets en els poemes? És a dir, doncs, ets un poeta que s'hi despulla emocionalment quan escrius o poses certa distància entre l'Adrián i el poeta?
4: No, jo crec que m'hi despullo força, eh? Al final, Crit també és una barreja entre coses íntimes, però coses íntimes a un nivell experimental i també coses, no sé com definir-les. La sinopsi diu polítiques, diu també hermètiques, però sí, jo trobo que sí que m'hi despullo força. Hi poso molt, molt de mi al final, i jo crec que sóc una persona també molt eclèctica i també divertida, eh? O sigui, tinc aquests rampells d'energia i de coses estranyes que provoquen molta diversió també.
2: Adrián, una pregunta. Tens el poemari a mà?
4: Doncs no.
2: Ara mateix no. Val, et anava a dir, perquè d'aquí darrere el vidre em diuen que llegeixi un poema, que llegeixi un poema. Però, dir que els hi has generat curiositat.
4: Puc fer-ho, eh?
2: Pots fer-ho? Doncs vinga, un trosset curtet. No cal que sigui una cosa...
4: Però si em dones un segon...
2: Et dono tots els segons que vulguis. Estem parlant amb l'Adrián Salcedo, que, com ens explicava molt bé la Gemma Palet, és un jove poeta que ha publicat Crit, que és, doncs, el seu primer poemari, que també li preguntarem. Gemma, aquest poemari ve d'un premi, no?
3: Sí, efectivament, l'Adrián va rebre un premi l'any passat i podríem dir que aquest poemari es defineix sobretot perquè tracta temes socials, temes polítics, és la seva com forma de reivindicació d'aquestes qüestions més del nostre dia a dia, doncs amb aquest recull de poemes és la manera en la que ell s'expressa i crida, no?, entre cometes.
2: Exacte, exacte. Es diu Crit perquè ens ha explicat que tots acaben amb un crit. Adrián, no sé si hem guanyat prou temps perquè hagis localitzat el poema.
4: Sí, heu guanyat, sí.
2: Vinga, doncs, quan vulguis, el micròfon és teu.
4: Et sobrevolen tots els sentiments. I tu, que solament volies dir alguna cosa amb sentit, que fos amb el moment, et quedes allà, brillants lúmens, els ulls...

0: a dins d'aquesta pel·lícula. Llavors, jo també vull explorar altres formes de fer això, però en la poesia.
1: D'arribar a la gent, de colpir a la gent, no? De fer-la sentir malament, com deies tu, sinó de remoure-la d'alguna manera, no?
0: Sí, és una manera de dir, t'estic mirant, sé que estàs llegint aquest poema, i vull que posis atenció a tot el que et dic, no? I no només en la sensació que et dona, que et produeix, sinó en altres formes d'experimentar el poema.
1: Per anar acabant, Adrián, deixa'm preguntar-te, la Gemma ho apuntava abans, hem vist que lo de la novel·la no és un impossible. Quin és el pròxim crit de l'Adrián? En què estàs treballant ara?
0: En diverses coses. Ara mateix estic treballant amb la traductora Marta Pere Cucurell. Volem crear una associació d'amics de la poesia a Mataró. I totes aquestes experiències de poesia experimental, portar-les al públic i portar-les en viu i en tallers col·lectius. Volem donar una mica de personalitat poètica a Mataró, perquè el teixit cultural existeix, però no existeix la continuïtat, no? I jo crec que l'experimentació poètica és la via per aconseguir aquesta continuïtat. I això per una banda, que per cert necessitem una persona més, perquè per fer una associació sense ànim de lucre necessitem 3 persones.
1: Doncs fem una crida des d'aquí, la gent que ens escolta des de Mataró, si hi ha algun interessat en la poesia, algun poeta que vulgui formar part d'aquest projecte, escolta'm, poseu-vos en contacte amb nosaltres i nosaltres us posem en contacte amb l'Adrián.
0: Seria meravellós, meravellós.
1: A veure si la ràdio fa la seva màgia.
0: A veure si, sí, jo crec que sí. No, jo crec que hi ha molta gent que té ganes d'això i hi ha molta gent que es pot sentir emmirallada.
1: Doncs segur que sí, Gemma, Adrián, un plaer haver compartit amb vosaltres aquesta estona de poesia i reflexió a l'entorn de la creació poètica. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
2: Gràcies, adéu.
0: Gràcies.
3: Hola, Jan.
4: Hola.
3: Tens que dir-me, estàs escoltant Rambla 54.
4: Esteu empostant.
3: No, esteu escoltant.
4: Vale, perdó. Esteu Esteu escoltant Rambla 54.
5: A la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.
1: Com neix un municipi? És una pregunta que algun dia aquí al Rambla ens hem de plantejar en genèric. No sé massa bé qui ens ho pot explicar, però farem una crida. De moment, avui ens quedem amb un origen concret, el de Santa Bàrbara, al Montsià. Per abordar-lo, cal fixar-se en unes construccions repartides pel seu paisatge, que són les Masades. Víctor Montecino Valls, ben tornat al Rambla.
6: Hola, gràcies, bé, és un honor. No sé si avui és a Rambla i avui el que farem, sempre que dieu ramblejar, avui potser masejarem.
1: Masejarem, no?
6: Sí, una miqueta.
1: Doncs aquestes masades, que són aquest origen, són evidentment anteriors al poble, no?
6: Doncs sí, perquè aquestes planes que complen el nostre territori eren precisament, o pràcticament estaven despoblades, i a partir de les primeres dècades del segle XVIII, cap als inicis, 1720-30, la gent procedent de municipis del voltant, sobretot de Tortosa, doncs començaven a ocupar aquestes terres, les posaven doncs en producció i llavors hi construïren cases, que eren aquestes masades. Al principi podien ser construccions molt humils, s'anaven ampliant llavors a mesura que les famílies prosperaven, i algunes van arribar a ser molt grans i fins i tot incorporaven un molí d'oli. Cap a ja a meitat d'aquell segle, del XVIII, ja hi devia haver doncs prou gent vivint dispersa per que existís una petita ermita dedicada a Boreana, si endevines aquí.
1: A Santa Bàrbara, no?
6: Molt bé, premi, va, que et donarem un gomet d'estrella. Doncs sí.
1: I com passa d'aquestes cases escampades pel territori a tenir un poble?
6: Doncs és un procés, evidentment, gradual. A poc se va formant este nucli al voltant d'aquella església i llavors va creixent, especialment a partir d'aproximadament 1815. I és que viu

0: El poble acabava tenint avantatges en seguretat, en serveis, i moltes famílies deixaven llavors les masades i feien cap a aquest nucli urbà. I hi ha una curiositat interessant aquí, i és que algunes masades se van començar a desmuntar perquè les famílies aprofitaven aquella pedra per a construir-se la casa nova al nucli urbà, dins del poble. Per tant, les masades podríem dir que d'alguna manera són doblement part de l'origen de Santa Bàrbara.
1: I tant, i Víctor, com era viure en una masada?
0: Doncs era una vida molt vinculada al camp, evidentment, i molt més autosuficient, ara ho he dit, que el que seria ara. Sí que tenien, doncs, cuina, el que podíem entendre per cuina, menjador, habitacions, però, clar, també hi havia corrals, espais per als animals, també havien de conservar els aliments i guardar-los, pou, i a vegades també inclús una sínia, i per als, com deia abans, no, les masades més grans, també el seu propi molí d'oli. I llavors, a partir d'aquí, la vida era molt diferent de la d'ara. S'havia de planificar llargament, tindré llenya per a l'hivern, oli, conserves, tomates penjades, car preparada també per a durar, perquè, clar, no podies anar al poble com ara al súper, no?, cada vegada que necessitaves alguna cosa.
1: I avui aquestes masades encara es poden veure o visitar?
0: Sí, encara en queden moltes, tot i que algunes han desaparegut, motius com els que deia abans, que aprofitaven la pedra, altres s'han restaurat, algunes han quedat integrades dins del mateix poble. De fet, el Centre d'Estudis Planers, una entitat d'aquí al municipi, n'ha documentat més de 200, i una de les que es permet conèixer les masades, i a més, el passat, és la Masada de Martí, que de fet per a nosaltres és el Museu de la Vida a la Plana o el Centre d'Interpretació de la Vida a la Plana. Al llarg dels anys s'han fet visites puntuals a diferents masades, tot i que cada vegada és més difícil accedir a algunes. I aquí també podríem parlar del Rijijiu, que és un festival que utilitza les masades precisament com a escenari per a propostes d'art contemporani. És una altra manera de posar en valor aquestes construccions i recordar que no són només cases antigues, sinó que expliquen d'on ve el poble.
1: Efectivament. Víctor, moltíssimes gràcies per portar-nos avui aquesta història al Rambla 54, una història que encara podem llegir en el paisatge de la Plana, com ens deies. Una abraçada i parlem aviat.
0: Gràcies a vosaltres, això espero. Anna i equip també, evidentment, que està al darrere.
2: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Deixa'm explicar-te una cosa personal, perquè avui per mi és un dia trist, molt trist. Aquest matí m'ha arribat la notícia de la mort de la Mercè Capdevila, una donassa que per a molta gent és moltíssimes coses. Mare, àvia, mestra d'escola, ànima del Mercat de la Concepció de Barcelona, lluitadora i amiga. Fa 4 anys, amb l'Ivan, vam intentar engegar un projecte, el Veinejant, que era una sèrie sonora de petits espais on escoltar les històries de persones anònimes excepcionals. Al final, la idea es va quedar en no res. O potser era la llavor d'aquest programa, Ivan. El cas és que sí, que vam fer un pilot d'aquell projecte i no vaig tenir cap dubte que amb qui l'havíem de fer era amb la Mercè. Avui hem rescatat aquell pilot com a homenatge. Mercè, gràcies per tant, i que la Terra et sigui lleu. Ens agrada veïnejar, per això us presentem herois que ho són a peu de carrer, els que lluiten pel bé després que soni el despertador.
3: Hola, Mercè!
4: Hola, què tal? Com estàs, Neus?
3: Fa molt de temps que no et veiem i et trobem a faltar.
4: Hombre, saps què passa? Que m'he jubilat.
1: Mercè Capdevila Noguer, no sé, 77 anys, molt. Barcelona.
4: Jubilar-me m'ha costat, perquè el que m'ha costat més és no veure't a tu. Allò és que venies amb aquella il·lusió, explicant-me coses als Reis, quan anaves a l'escola. Jo això també ho trobo a faltar. Jo vaig arribar de fer de mestra quan ja tenia les quatre criatures, que, com de joveneta, ens vam quedar sense pare, amb 7 germans, i els 3 germans grans van haver d'ajudar la mare. Jo anava a escola a la tarda, a partir dels 11 anys, anava a l'Acadèmia Porta, a hores que deien que escola per a senyorites, feia el mateix, però no era com una escolaritat. I ajudar la mare al mercat. Em vaig casar als 19 anys, i sempre em va quedar el cuquet d'estudiar. I va haver-hi una oportunitat que va començar això de majors de 25 anys i quan vaig tenir la quarta criatura va sortir això i ho vaig fer. Com jo era l'edat que a mi m'agradava de primera etapa, que era de primer a cinquè, vaig pensar, ja ets gran, tens les quatre criatures, ho has pogut fer, trio el que m'agrada. La petita tenia un any i el gran en tenia 6-7 anys. Vaig pensar, mira, si puc anar fent substitucions per Barcelona, Cotrí, faré el que pugui. Em va servir molt perquè vaig anar en tres tipus d'escoles diferents i vaig aprendre molt, que era el que em va anar donant seguretat i que era el que jo volia fer. Amb tot això, a l'escola d'Ovella em van dir, tenim una plaça per aquest any. I l'any següent ja vaig quedar a l'escola d'Ovella. I vaig estar treballant allà 13 anys. Vaig estar fent primer, fins que per situacions familiars vaig veure, jo també sempre deia que més dels 50 anys jo no em veia en una escola. Em veia a l'escola fent un altre tipus de coses, però jo pensava que els nanos amb una certa edat necessiten un tremp i una manera de fer que jo no em veia. I vaig dir, bueno, ara ja tinc 50 anys, jo també sempre deia això, vaig deixar-ho i em va sortir una feina de vendre'm una botiga de roba de casa. Al cap d'uns anys, dos anys, tres anys, la meva mare es va retirar i com a casa el negoci era el mercat, una parada de 1902 que estàvem allà. Érem la tercera generació i sempre hem viscut a la parada i m'ho estimava, jo m'agrada l'ambient del mercat. Per tant, que he fet tota una sèrie de feines, eh? Ja no tot hi he après i no estic molt contenta, però el que jo sí que em sento més, que he fet millor i que m'ho he treballat és el de mestre. I el que sí que m'ha servit molt és la pedagogia, perquè vendre no solament és entregar el gènere, sinó ensenyar què era aquell producte i anar ampliant. I després vaig pensar de moure'm en ambient de cuiners, de restaurants, de buscar productes per aquest restaurant, anar a veure els productors, anar als grangers, a veure com criaven, anar a França, a les fires de l'alimentari a París. Vaig arrencar molt del foie, del magret, del confit, de l'ànec, de les polardes, dels capons, que aquí ja hi havia una tradició, però era ampliar. I verdaderament penso que els estudis de el que he fet vaig aplicar-ho a la parada del mercat. Hi havia molts pares de l'escola que em van venir a veure i dèiem, quan ens deien que estaves al mercat de la Concepció, dèiem, la Mercè, sí, és una mestra. Jo treballant moltes hores al mercat és un altre desgast, perquè si la pifiava, què podia ser? Que m'havia equivocat amb la compra i havia fet malbé 50 pollastres. Però el valor de 50 pollastres no és de no haver entrat en una criatura, que això no t'ho permets. I això, psíquicament i físicament, canvia molt. Canvia. És un altre tipus d'escola, el mercat. I una altra cosa que m'ha agradat, perquè jo quan era petita, l'ambient del mercat i la gent de plaça era l'ordinària, la que no era culta, hi havia una humanitat dintre, a la gent senzilla, però el que havien arribat a lluitar. I una altra cosa que penso que al mercat han sigut pioneros amb el treball de la dona. Al resta d'Espanya els mercats tots són homes. Aquí a Catalunya són dones. I llavors no hi havia permisos per criatura. Jo, ma mare, als 15 dies ja treballava. I a mi mon cabasset em posava darrere el taulell i em donava el pit. I a les 6 del matí, a les 5, tant si era estiu com hivern. Ara se parla molt de la dona. I amb això penso que el mercat donava una imatge de que la dona tirava endavant. Tinc diverses anècdotes molt bones. N'hi ha una que va ser boníssima, que era un nano molt llest, molt viu, però no li agradava gens sortir a la pissarra o exposar. I pensava que tenia un llenguatge que podia arribar molt bé. I sí, sí, explicava, però quan acabava deia, no m'ha agradat gens. Amb tot això, quan vaig anar al mercat, que es va fer les obres i es va trasladar al passeig Sant Joan, em ve aquesta alumna, periodista, i diu, va, com has de fer una entrevista? Li vaig dir, no, I diu, ah, noia, tu em feies sortir la pissarra, jo et faré sortir la pantalla. I jo vaig dir, ara sí que m'has enganxat. Diu, jo ho esperava, això. Jo...

0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: ...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
7: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
8: L'univers infinit.
7: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Els hits de tots els temps.
9: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
1: Salutacions. Són estridents, amb les lletres atapeïdes sovint desapareixen abans que hagis pogut llegir-los. Així són els avisos S-Alert que des del 2022 rebem al mòbil de forma puntual, però cada vegada més freqüent, per advertir-nos de la previsió de fenòmens meteorològics extrems. La santcuatenca i meteoròloga Gemma Puig afegeix que la situació de Sant Cugat i el Vallès Occidental està molt condicionada per la seva ubicació al prelitoral i per la proximitat al Mediterrani i a la serralada prelitoral, especialment a la tardor, quan després d'un estiu càlid s'acumula molta calor al mar i arriba aire fred. Aquesta combinació pot afavorir la formació de precipitacions, volíem dir, molt intenses, un fenomen que, segons explica la meteoròloga, no és nou a la zona, com demostren episodis històrics com les inundacions de 1972, però sí cada vegada més freqüent. El Ball de Gitanes de Sant Cugat del 2027 obre avui el període d'inscripcions. Els balladors que vulguin participar en una de les cites més multitudinàries del Carnaval santcuatenc tindran fins al 10 d'octubre per apuntar-s'hi. Com en l'edició passada, les inscripcions es faran per colles formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. En el cas dels quadros que no tinguin colles, serà la mateixa comissió del Ball de Gitanes qui els agruparà. Si el nombre d'inscrits supera les places disponibles, l'organització farà un sorteig de places que es farà públic el dilluns 12 d'octubre. I més notícies, en aquest cas, en clau cultural, perquè els gaussacs conviden el veïnat de Sant Cugat a omplir la pinya del concurs de castells, que serà aquest dissabte. I Oxfam Intermón fa 70 anys amb una crida per posar límits a la concentració de riquesa, sens dubte una festivitat prou important a casa nostra. I en clau esportiva, victòria destacada i lideratge d'un equip invicte, al Sanco femení, després de desfer-se 2-1 davant l'Europa B. Propera jornada de les de Raül Raposo visiten el camp del segon classificat, el Sígol de Badalona. I creu per a l'equip masculí, que cau derrotat per 0-2 davant del Tosa dues jornades a la primera catalana, grup primer, i encara no coneixen el que és guanyar ni tampoc sumar punts. Propera jornada, el conjunt de Lluís Macià tornarà a jugar a la Jaume Tubau. En aquest cas, rebrà la visita del Figueres, que suma un triomf i una derrota en aquestes dues jornades de competició. Més informació, com sempre, a cugat.cat i als diferents butlletins horaris i a les xarxes socials.
0: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
2: 5:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït de la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 29 de setembre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Situació complicada en algunes vies. Comencem destacant l'autopista P7 i retencions al llarg de 13 quilòmetres de Parets a Cerdanyola del Vallès en sentit Tarragona, perquè a Cerdanyola només hi ha un creu obert per circular en sentit sud per inundacions. A la B30, lateral de la P7 i a cua entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en tots dos sentits. La BB-1415 està tallada entre Cerdanyola i Barcelona per esllavissades. La C-15B està tallada a Sant Pere de Ribes en tots dos sentits per inundacions. També per inundacions, la L-11 està tallada a Lleida en sentit Barcelona. A la C-33 i a la C-58 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la Pota Nord, a la D-20 i a Quart de Badalona a Barcelona en sentit sud. A la C-25 hi ha un creu obert per circular només a Muntanyola en sentit Girona per un camió variat, i això provoca retencions en aquest tram. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt, la B-20 hi ha retencions a Diagonal a Sarrià en sentit Besòs i del Nus de la Trinitat a Horta en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral, a la B-10 i a cua de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, des d'una franca al Port en sentit Besòs i des d'una Adrià al Nus de la Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Mireia. Bona tarda. Avui al Connectats parlarem sobre la fibrosi quística amb Susana Loureda, que és infermera i gestora de casos de fibrosi quística del Parc Taulí de Sabadell. Continuarem amb més salut, avui per conèixer la tasca de la coral Pas a Pas, pensada per combatre malalties relacionades amb la salut mental i també amb la diversitat funcional. I acabarem celebrant els 30 anys dels Bufons del Foc amb Xavier García, que és el tresorer de la colla i encarregat dels actes del 30è aniversari. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
2: Connectats amb Carme Reverte.
0: Ens posem al dia, destaquem el més significatiu de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
3: Bona tarda a la Cambra de Comerç de Terrassa, Secot Comerç i Terrassa Centre reclamen celeritat per executar el projecte de reconstrucció de l'aparcament soterrat del portal de Sant Roc. Les tres entitats recorden que l'actuació ja va ser aprovada pel ple municipal i consideren que no s'haurien de produir nous retards en una infraestructura que consideren necessària per millorar l'accessibilitat al centre i donar suport a l'activitat comercial. Les organitzacions expressen la seva preocupació pel debat generat arran de l'aprovació d'una proposta per convertir tot l'espai en un bosc urbà i refugi climàtic. Segons les entitats, aquesta proposta és tècnicament incompatible amb el projecte de l'aparcament soterrat aprovat anteriorment. Tot i això, les entitats terrassenques defensen que la reconstrucció de l'aparcament no és incompatible amb una intervenció verda a la superfície. Reclamen que la futura plaça incorpori arbrat, vegetació, ombra i criteris de confort i adaptació climàtica. Consideren que aquesta actuació ha de permetre disposar d'un espai d'estada de qualitat i contribuir a reduir l'impacte de les altes temperatures.
0: Gràcies, Sergi. Anem a Sabadell. Pol Pairó, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. La Policia Nacional ha desarticulat un grup dedicat a la falsificació de documents per afavorir l'entrada a l'Estat a ciutadans procedents de la República Dominicana. En el marc del dispositiu que s'ha fet aquest matí, els agents de la Policia Nacional han fet dues entrades en domicilis de Sabadell. En un d'ells, situat al número 130 del carrer Borràs, a la Creu Alta, els agents han fet dues detencions, tot i que en total se'n preveien quatre. L'UCRIF, la unitat dedicada a la lluita contra les xarxes d'immigració il·legal, lidera la investigació, que s'ha fet en col·laboració també amb agents de la Policia Nacional de Sabadell. I en clau de successos també hem d'explicar que els Mossos investiguen un possible tiroteig al barri d'Espronceda. Els fets van tenir lloc a la nit passada, al voltant de les 11, després d'una baralla entre dos grups de persones, segons ha pogut confirmar la policia catalana. La baralla hauria començat per causes que no han transcendit a la plaça Rogelio Soto i hauria acabat amb diversos trets a l'aire que no han ferit cap persona.
0: Gràcies, Pol. Anem a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. La situació d'en Francisco i la Milagros, una parella de 81 i 74 anys del barri d'Artigues de Badalona, podrien caminar-se cap a una solució. Aquest dimarts al matí haurien rebut una trucada de la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, en què se'ls ha informat que la Generalitat està negociant amb el BBVA la fórmula amb què la parella pugui quedar-se al pis mitjançant un lloguer social. La parella afronta un procediment de desnonament després d'haver avalat fa 15 anys la hipoteca del seu fill, que també va perdre el seu habitatge. Així ho explicava el matrimoni al Badalona Matí de Radio Ciutat.
6: Tú tienes a tus hijos, necesita un avalista. Tú tienes el piso libre de cargas, que lo tienes pagado hace 40 años. Lo que menos piensas que iba a llegar todo este tema.
7: Cuando fui al banco a firmar, nunca, ni el notario ni nadie me dijo, usted pone su piso, nunca, siempre me dijo, firmen aquí i punt.
5: El deute per l'hipoteca del fill d'uns 320.000 euros ha situat en Francisco i la Milagros al límit de perdre el pis on viuen des de fa més de mig segle i que, segons expliquen, tenen pagat des de fa 40 anys.
0: Gràcies, Martí. Des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
8: Bona tarda. La Festa Major del Prat s'ha acomiadat aquest dilluns a la nit amb un piró musical accidentat a l'aparcament de Rodalies. Una avaria en un dels generadors ha afectat el so. Això s'ha sumat a l'alarma de Protecció Civil durant l'inici de l'espectacle, que finalment ha pogut oferir una gran coreografia de música i pirotècnia. Més enllà d'això, la Festa Major ha estat multitudinària i sense incidents en l'any que s'han estrenat 18 càmeres de seguretat temporals als principals escenaris.
9: No hi ha hagut cap incident destacat durant aquests dies de Festa Major. Amb una afluència tan gran i de milers de persones al carrer, la veritat que ha sigut una Festa Major sense incidents a destacar. I les càmeres, la veritat és que fem una molt bona valoració, perquè malgrat que no les hem tingut que utilitzar per cap prova, perquè no ha existit cap incident important, sí que ens han servit per poder veure els fluxos de gent. Quan a vegades en alguns espais hi havia més gent, menys, com es movia, i això també ens ha permès anticipar-nos en algunes lògiques en temes de seguretat.
8: La Festa Major s'acomiada fins l'any que ve, com és habitual, des de l'Ajuntament obren una enquesta per recollir l'opinió de la ciutadania al web de la corporació local.
0: Gràcies, Luis. Tornem al Vallès Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
10: Bona tarda, Carme. L'Octoberfest de Castellà va passar la revàlida de la tercera edició amb un gran ambient i una més que important assistència ciutadana, on l'organització xifra en 3.500 persones. Novament, la cervesa i les taules llargues compartides van omplir de públic l'espai Tolrà aquest divendres i aquest dissabte passat, com si es tractés del Ceres en Vice, a recinte on des del 1810 se celebra l'Octoberfest de Munic. L'espai Tolrà s'afegeix des de fa 3 anys a una de les festes més importants del món, que tenen el seu epicentre a la regió bavaresa, però que s'ha adoptat a territoris de tot el món, donada la popularitat de la beguda escumosa feta d'ordi i llúpol. Les actuacions d'aquest cap de setmana van ser tot un èxit, amb grups com Massa Madre, Hotel Cochambre, Hombres B, una banda tribut d'Hombres G, i la DJ Cassandra Cash, actes que des del vespre de divendres, com dèiem, van ajuntar una xifra de 3.500 persones, mig centenar menys que en les dues anteriors edicions.
0: Gràcies, Albert. Anem a Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
11: Bona tarda, Carme. A Rubí, l'alcaldessa ha fet una xerrada amb els ciutadans per parlar del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. La Generalitat hauria tancat la porta per a permetre la urbanització de sectors sense legalitzar, com a Rubí serien Can Carreres, Tres Camins, Campament o Can Serrafusà. Ho ha explicat l'equip de govern aquest dilluns al casino, en aquest acte per conèixer el nou pla d'ordenació urbanística davant d'alguns veïns que precisament confiaven que la futura norma urbanística podria legalitzar la situació dels seus habitatges després de 30 o 40 anys. L'executiu local ha demanat suport tècnic a la Diputació per seguir treballant aquesta qüestió i ha proposat fer una trobada específica amb els afectats. Es calcula que a tota Catalunya hi ha unes 1.500 urbanitzacions sense regularitzar, una situació que el govern català està començant a a través de línies de crèdit dels ajuntaments. Però per ara no sembla que es passi a sòl urbà aquestes zones a través d'un POUN i sense un canvi normatiu més fort a nivell català. Un fet que preocupa greument els veïns.
0: Gràcies, Mariona. Acabarem amb la crònica de Sant Cugat. Pau Vázquez.
12: L'episodi de pluja d'aquest dimarts ha causat diversos desperfectes a Sant Cugat. L'aigua s'ha acumulat a carrers i places i en alguns casos ha dificultat el trànsit de cotxes i vehicles motoritzats. Alguns vehicles, fins i tot, han quedat atrapats en algun punt d'acumulació d'aigua. Alguns dels carrers que s'han hagut de tallar el trànsit són el pont del carrer Martorell, el carrer de Safareig, el passeig del Nard, l'avinguda de la Car d'Escaiola i l'avinguda dels Països Catalans. Des de l'Ajuntament també han advertit que la Riera, al seu pas per Can Calders, anava molt plena i que no s'hi podia passar. La pluja també ha desplaçat contenidors, que han hagut de ser recol·locats quan les condicions climàtiques ho han permès. Aquest aiguat també ha causat desperfectes a l'escola Bressol, al tricicle, on han hagut de demanar a les famílies que, sempre que ho poguessin fer de forma segura, anessin a recollir les criatures. En el cas de l'escola Gerber d'Orlac, que també pateix sovint les conseqüències de la pluja, s'han trobat amb el gimnàs i el menjador inundats. I és que han caigut 53,2 litres per metre quadrat en només una hora. És el rècord que s'ha registrat a Sant Cugat aquest dimarts. Mai havia plogut tant en una hora.
13: A la tarda no et desconnectis. Connectats.

0: I ara, connectats, aprofundim en una malaltia poc coneguda com la fibrosi quística. Per conèixer-la una mica millor, anem fins a Sabadell. Mireia Sanz, en Ràdio Sabadell, molt bona tarda.
1: Per abordar la realitat de la fibrosi quística ens acompanya la Susana Loureda, que és infermera i gestora de casos de fibrosi quística de l'Hospital de Sabadell. Què tal, com estàs?
2: Hola, bon dia, Mireia.
1: Bon dia, Susana. Escolta, si et sembla, comencem una mica pel principi, perquè jo crec que la fibrosi quística, diria que és d'aquelles malalties que sonen, no?
2: Sí, sí.
1: Que ens sentim a parlar, que sonen,
2: sí,
1: però no sé si sonen de la manera que han de sonar. És a dir, què és exactament la fibrosi quística?
2: Sí, bon començament. Doncs la fibrosi quística és una malaltia genètica i hereditària. Això vol dir que la persona que la pateix neix amb aquesta malaltia i la, rep la transmissió un gen alterat del pare i un gen alterat de la mare. Vull dir, per poder patir la malaltia s'ha d'heredar del pare i de la mare. Què passa amb aquesta malaltia? Hi ha una proteïna que es diu CFTR, és una proteïna, així d'una manera més senzilla t'ho explico, que està dins de les membranes de les cèl·lules epitelials fonamentalment. Les cèl·lules epitelials estan al sistema respiratori, als pulmons, al sistema digestiu, al pàncreas i a l'intestí, afecta també al sistema reproductor, a les glàndules sudorípares, etc. Què passa?
1: Per tant, és multifactorial,
2: és una molt complexa, és a molts òrgans i això és complicat de portar. Què passa? Aquesta proteïna funciona com una porta, perquè ho entengueu, és com una porta, una aixeta, que permet que les sals i l'aigua surtin de la cèl·lula. Quan això no funciona, això queda acumulat i totes les secrecions de l'organisme, no només el moc, tenim secrecions a tots els òrgans, s'espessen, es compacten i provoquen a nivell del pulmó que aquest moc atrapi el que serien les bactèries, el virus, es queden allà taponant, se sobreinfecten, provoquen inflamació, infeccions recurrents i dany del teixit pulmonar. A nivell de pàncreas, fonamentalment es taponen tot el que serien els conductes pancreàtics. Llavors, els enzims que necessitem, que van a l'intestí, que circulen per aquí, necessitem aquests enzims per poder digerir les greixos, les vitamines, no es produeix, con lo qual tot el que seria el creixement està alterat. En les glàndules sudorípares passa que hi ha un excés de clor, con lo qual també la sal, la suor és molt més salada del normal. Això és un fet que a nosaltres ens serveix molt, perquè mitjançant la medició d'aquesta suor podem diagnosticar i confirmar que tenim la malaltia amb el nadó. Per tant, com tu has dit, és una malaltia complexa, afecta molts òrgans, a nivell reproductor també provoca esterilitat i és complexa i requereix com un tracte especial.
1: Més o menys a quina edat la podeu diagnosticar? Perquè això anava a preguntar, això ens ho troben amb la prova del taló, no? Que això quan tenim criatures,
2: sí senyora,
1: directament,
2: bé, perquè ja t'he dit que es neix amb aquesta malaltia i es fa el diagnòstic primer a través del que seria el cribatge, el programa de cribatge neonatal. Aquest cribatge, les mostres són la famosa prova del taló que tothom coneix, quan neix un nadó es fa la prova del taló allà cap a les 48-72 hores de vida i aquestes mostres a Catalunya, totes les mostres de taló, van a parar a l'Hospital Clínic. Allà amb els laboratoris d'Hospital Clínic de l'Institut de Recerca Biomèdica s'analitzen i allà estudien amb com unes 28 malalties. ¿Vale? Entre aquestes està la fibrosi quística, que penseu que es va introduir al cribatge, al programa de cribatge, Catalunya va ser pionera en introduir dins de les 28 malalties la fibrosi quística, i allà cap als aproximadament cap al 2019 o alguna cosa així. Aquesta malaltia, com us he dit, es diagnostica per l'alarma per el test de cribatge. Aquestes, hi ha uns biomarcadors que surten alterats i ens diuen alarma, alerta, aquesta persona, aquest nadó, potser sigui subsidiari de tenir una fibrosi quística. Llavors, ens envien el correu a les unitats de referència, que nosaltres el Taulí és una de les unitats de referència de Catalunya, i allà nosaltres el citem per, mitjançant la prova de test de la suor, confirmar si es té o no la malaltia.
1: D'acord, o sigui, La prova del taló mostra alertes, sí, i serà la suor la que determinarà, exactament, si és així o no és així, amb aquesta part que em deies que és molt més salada del normal, no?
2: Exactament, exactament. Mm.
1: Clar, si és més salada del normal, la pell també en deu patir les conseqüències, no?
2: Sí, però bueno, és pell, tot, però claro, a partir d'ahí, els primers símptomes ja hem de posar-nos en marxa per evitar que comencin, com us he dit, les secrecions es espessen a nivell pulmonar, que és el més important, que no sigui colonitzat per bactèries que puguin complicar i provocar la inflamació. A nivell endocrí és l'urgència més ràpida. També que a nivell, hi ha nens que debuten de manera greu, com és una malaltia greu, amb un espessament de les deposicions. La primera deposició que fa el nadó és aquella deposició negra, que es diu Meconi, i hi ha nens que tenen una mutació greu que debuten ja amb el retard en l'expulsió d'aquest Meconi, que això ja és un signe de que hi ha una gravetat en la fibrosis quística de mutació greu.
1: Mm-hmm. Hi ha algun perfil de pacients? És a dir, amb els anys heu detectat, a banda d'això, no, aquesta part que m'explicaves ara, no?, que és una qüestió genètica, per tant, entenc que al final, potser no m'acceptaràs l'expressió, però és una certa loteria, no?, perquè tu no, quan tens una parella no et fas una anàlisi per saber si els dos esteu en aquesta situació,
2: exactament,
1: no?
2: Com us he dit, per poder patir la malaltia s'ha d'heredar un gen del pare o un gen de la mare, però és veritat que quan et poden transmetre un gen de la fibrosi quística i l'altre gen que transmeteix el pare o la mare ser normal. Llavors tenim un portador sa. No patirà la malaltia, però té la capacitat de transmetre als seus fills aquesta malaltia.
1: I la prova del taló ens ho identifica, això?
2: No. Sí que l'identifica, perquè quan la primera mostra que es fa de la sang del taló del bebè ja es fa un primer anàlisi genètic. Llavors sabem si són portadors o no són portadors. Què passa amb els portadors? No pateixen la malaltia, però així que tenen la capacitat de transmetre la malaltia. I s'ha de tenir... I heu de pensar que és més freqüent de lo que pensem tenir un gen, ser portadors d'un gen. Es estima que un de cada 35 de persones porta aquest gen dins de la seva condició genètica. Vull dir que és una loteria, que si coincideixes amb una altra persona que també és portadora i porta un altre gen, es podria donar.
1: Clar, i això ara estava pensant jo, que quan fas determinats tractaments de fertilitat, això t'ho miren per activa i per passiva. Clar, no sé, segurament no faria falta, no?, que no ens ho anem mirant tots plegats genèticament abans de tenir una criatura, no?
2: Seria impossible cobrir tot el banc i la manícula que hi ha de malalties genètiques. No podem fer totes les proves a tot el món, perquè seria impossible. Vull dir, és més aviat el cribatge neonatal el que es marca la diferència.
1: Mm-hmm. Em deies ara que el Taulí és unitat de referència.
2: Sí,
1: si no m'equivoco, des de fa força anys. Vull dir, és un hospital que ha treballat molt aquest tema. N'havíem parlat en alguna ocasió amb la doctora Bosque, recordo.
2: Sí, sí.
1: Com aconsegueix el Taulí ser unitat de referència i per què és una de les unitats de referència de Catalunya?
2: És important que, per saber on som ara i on anem de cap al futur, saber d'on venim. Uh-huh. I venim d'èpoques molt dures. Ara estem en una altra, que ja ho parlarem, estem en una altra història de la malaltia, però sí que venim d'èpoques molt dures que no fa gaires anys. Es va començar a Sabadell a cuidar els primers pacients amb fibrosi quística, la doctora Bosque, junta amb una companyera, diré noms al llarg de l'entrevista, perquè m'agrada que la gent sàpiga els noms de les persones que han estat lluitant i que estan aquí i estan treballant, perquè a vegades ens oblidem que darrere de tota aquesta malaltia hi ha persones que amb esforç, amb investigació tot estan, i que la gent conegui els noms si són, doncs és important. Doncs va començar la doctora Bosque ja cap als anys 80, al començament dels anys 80, amb una companya que era fisioterapeuta, la Núria López, que ara, doncs, ambas dues estan jubilades, i va ser a la clínica, que segur que sonarà a molts dels sabadellencs i sabadellenques, la clínica del Nen Jesús, on jo també vaig començar. Allà es van començar a tractar els primers pacients, després es va incorporar a la unitat el doctor Òscar Asensio, que també ha sigut un puntal en la nostra unitat, i eren èpoques molt dures, perquè la malaltia es tractava... els símptomes, diem, i intentar aconseguir que arribés el pacient en el millor estat possible. Penseu que ja no existien unitats d'adults perquè els pacients no arribaven. Aquesta transició, vull dir, a l'època de l'adolescència, per desgràcia, època de juvenil, doncs aquestes persones arribaven, per molts cuidadors que s'hi donaven, arribaven amb mal estat i havien d'arribar, o bé al final era el trasplantament, i molts no superaven aquest trasplantament. Va ser a partir de que van començar a millorar els tractaments, antibiòtics inhalats, etc., que controlaven les infeccions, la nutrició també, el donar enzims, el donar vitamines, que anaven anaven allargant aquesta situació, però era una lluita de lluitar, no de corregir, sinó de lluitar contra i mantenir el que estava mal fet, diguem. Cap a, fixa't si és, si ha sigut aviat, cap al 2019-2021 van aparèixer uns tractaments que són els moduladors d'aquesta proteïna, que el que intenten és intentar corregir i substituir el defecte d'aquesta proteïna CFTR que us explicava abans, que és la causant de la malaltia. Això 19-21, o sigui, relativament fa poc. Ah, llavors, imagineu-vos tota la trajectòria abans de la lluita amb aquests pacients, totes aquestes persones. I és a partir d'aquesta nova era que aquests tractaments que han arribat han aconseguit que aquestes persones que tenien una limitació de vida molt curta, que pràcticament no pensaven ni en continuar més enllà, ni estudis, ni feina, res, perquè no havia com un futur, això ha canviat tan espectacular. Per nosaltres ha sigut una revolució, que poden, són crònics, la malaltia no està curada, continuen tenint la malaltia, però poden arribar a fer una vida completament normal.
1: Ostres, de no arribar a l'adolescència a fer vida completament normal.
2: Exactament, ha sigut una revolució per nosaltres. O sigui, vol dir, el pacient continua sent una pacient amb fibrosi quística, però que té una vida completament normal perquè hem corregit.
1: Estem parlant d'una medicació diària, per exemple.
2: És una medicació diària i també no hem d'oblidar que això té una contraposició, que si tu deixes la medicació, abandones la medicació, tornem a tenir els símptomes propis de la fibrosi quística que tan dolents i tan greus eren.
1: Per tant, ara l'esperança de vida d'una persona amb fibrosi quística és la mateixa que una persona que no tingui fibrosi quística?
2: De totes maneres, hem de també faig un incís, perquè sí que han arribat a moltes mutacions, però penseu que tenim unes 2.000 mutacions de fibrosi quística alterades, i no tothom, per desgràcia, es pot beneficiar. Per poder beneficiar-te d'aquesta medicació has de complir uns requisits i tenir unes mutacions que s'han comprovat a nivell d'investigació que sí que són reactives a aquestes medicacions. Per tant, ens queda feina, perquè hi ha gent que hem de continuar tractant, hem de continuar evitant que es vagin empitjorant la seva qualitat de vida, perquè quan arriben nous medicaments, que esperem tenir un futur prometedor, pues estiguin en les millors condicions per poder rebre'ls.
1: Per tant, quin percentatge és els pacients que realment no poden accedir-hi tenint en compte aquesta realitat? Quins diries que és?
2: No disposo aquí dels percentatges, però diria que, t'explico, d'aquestes 2.000 mutacions que estan descrites, es classifiquen en sis grups, i hi ha només hi ha un grup que no es beneficia, i no sé dir-te ara, perquè no disposo aquí dels datos en aquest moment, però és més petit, per sort ara ja arriba a cada cop més, la mutació més freqüent és la Delta 508, que és una mutació greu i és la més freqüent que tenim a Europa, a Catalunya, i tots aquests pacients que tenen una única mutació amb aquesta mutació i es poden beneficiar, i això és un grup important, perquè és la més comú.
1: Per tant, una molt bona notícia.
2: Una
1: no?
2: molt bona notícia.
1: I això entenc que també amplia el volum de pacients que teniu des de la unitat, perquè clar, si els pacients tenen més qualitat de vida i per tant poden ser més anys, és una malaltia crònica, aquí hi ha una feina, no, de seguiment de tots aquests pacients.
2: Una feina de seguiment, que com us he dit, no havia, hem passat de no tenir una unitat de continuïtat d'adults a que amb el taulí ja tenim una unitat pediàtrica, i fem el traspàs a la unitat d'adults, que això és un gran avantatge tenir-ho tot al mateix centre. La unitat d'adults la lidera el doctor Xavier Pomares i la doctora Conxita Montón, i la meva homòloga infermera, que és la Pilar Cores, i a la nostra banda, pues, ara mateix la lidera el doctor García, és un doctor que està molt format, s'ha format en fibrosi quística a Austràlia uns anys, i la tenim aquí, i la doctora Marina Pedrosa i jo mateixa. Però recorda que t'he dit que hi ha un equip multidisciplinar molt gran, perquè hem de tractar molts òrgans, i tot aquest equip multidisciplinar treballa en conjunt endocrinos, digestòlogues, nutricionistes, fisioterapeutes, treballadores socials, s'implica moltíssima gent, hi ha molts perfils diferents de professionals, i jo aprofito que dones veu per donar públicament les gràcies a tota aquesta gent, perquè ha fet que el Parc Taulí a Sabadell tingui concedida la menció d'hospital de referència en grau d'excel·lència. Això vol dir que a Espanya n'hi ha poques, bueno, en poques estan unes 11, unes 12 unitats pediàtriques, 11 d'adults, si no recordo malament, i d'aquestes tenim 3 de referència a Catalunya i 2 en grau d'excel·lència a nivell de pediatria i una som al Taulí. Això, doncs, ahí som.
1: Doncs, Susana Loureda, mil gràcies per haver vingut avui a Ràdio Sabadell i haver-ho explicat tot plegat.
2: Molt que vagi bé, molt bé, gràcies a tu.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
0: I ara al Connectats us parlem de la música que cura l'ànima. Ho sap molt bé la impulsora i directora de la coral Pas a Pas, que treballa amb cantaires amb problemes de salut mental i diversitat funcional. Ens anem fins a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Doncs sí, avui coneixem una mica més la coral Pas a Pas, que és tot un tresor per castellà. Celebra 15 anys. En parlem amb la seva fundadora i també amb l'ànima, que és la Clara Martí. Clara, molt bona tarda.
5: Bona tarda, home, queda una mica...
4: Sí, m'he referit a tu com a l'ànima, però és que és una ànima col·lectiva, sou molts. Explica'ns aquesta essència de la coral.
5: Som molts. A veure, si vols, començo pel principi una mica.
4: Sí, per descomptat.
5: Això, mira, Pas a Pas neix sense ser Pas a Pas al principi, perquè el nom el vam posar a posteriori, no? Quan potser ja feia un any que el projecte rodava. I això comença perquè jo vaig acabar... Bueno, jo estava estudiant Educació Social i havia de fer, bueno, com a qualsevol carrera, no? Pues s'havia de presentar un projecte, havien de fer pràctiques... I, bueno, jo havia fet pràctiques amb altres col·lectius, sobretot amb infants amb risc d'exclusió i tal, i llavors en aquell moment jo dirigia un cor en una escola d'aquí castellà. I parlant amb l'Ajuntament, jo vaig dir, mireu, jo no... Tancar-me en un despatx no ho veig gaire. I, ostres, tu no portes una coral per nens, tal? Per què no intentem obrir un projecte que sigui una coral de persones amb diversitat funcional? I a Castellà, en aquell moment, hi havia moltes entitats relacionades amb la diversitat, no? I llavors vam dir, bueno, doncs per què no ho provem? T'atreveixes? Vinga, doncs endavant. I neix aquí.
4: I ja llavors,
5: després d'un any, ja fa 15 anys, sí, sí. I llavors, clar, al veure que aquell any havia funcionat, el primer any que, bueno, que era una cosa que podia tenir... bueno, podia tenir futur, no? Vam dir, què, seguim? Doncs vinga, va, seguim. I fins aquí.
4: Que bé, que bé. Explica'ns una mica com funciona la coral Pas a Pas.
5: A veure, nosaltres ens trobem cada divendres, això sí que no ha canviat des dels inicis, sempre ha sigut els divendres, i llavors ens trobem, actualment hi ha 3 grups de Pas a Pas. Un grup neix del que és l'entitat Suport Castellà, per tant, la majoria són usuaris de suport. L'altre grup neix originalment de 2 entitats, que eren Dismòbil, que ja no existeix, i Adips, que crec que ara ja està també, que ja no funciona com a tal. I llavors hi ha un tercer grup, que aquest sí que va ser com més posterior, poder fa 5 anys només, que hem introduït un cor infantil. Per què ens agrada haver introduït aquest cor? Doncs perquè les nenes arriben on no arribem a nivell musical amb els altres 2 grups. I llavors crec que aquest punt d'unió, bueno, dalt de l'escenari per mi és, bueno, és molt bonic. És molt bonic i també perquè fem que les nenes convisquin, no?, amb el que és la diversitat i que la visquin una mica de primera mà, perquè ens trobem als concerts, però també si fem assajos, també assagem de manera separada, però quan hem d'assajar per un concert també ens trobem els 3 grups i bueno, i fem aquest vincle, no?, durant una estoneta.
4: Hem inclòs aquesta entrevista dins de la secció de salut. I algú es preguntarà, estem parlant d'una coral, però és que les corals, com totes les entitats, fan salut mental i segur que tens molts exemples d'integrants en què has notat una evolució en el seu estat anímic i, per tant, de salut, oi?
5: Moltíssim, moltíssim. Ah, per ells és... bueno, és una cosa... A veure, amb el grup de salut mental sí que és veritat que és una lluita que estem allò... Perquè forma part, del... O sigui, forma part del, de la seva... A veure, no és que formi part de la malaltia, però és de les conseqüències que això implica, no? De que, bueno, la constància, això costa molt, i al final jo sempre els dic, quan us apunteu a un... Com qui fa teatre, no? És quan t'apuntes amb una coral, tu formes part d'un grup, i per tant, si tu no hi ets, les coses fallen també. I per tant, necessitem a tots els integrants del grup. I amb això, ara ja m'ho prenc bé, però em costava molt, perquè clar, tu podies arribar un dia i dir, ostres, és que són 4 dels 10 que són. I bueno, i havies de tirar endavant igualment, o les sorpreses del directe. I això, bueno, tornant al tema de la salut, al final cantar és terapèutic en si. O sigui, per si sol és terapèutic. I ve gent que d'entrada deies, ostres, i molt tímida, molt... I ara tinc un clar exemple d'una persona això, no? Molt tímida al principi, i que ara dius, però què passa? Però si sembles un altre. És, bueno, caballo... Sempre li dic, ets un caballo desbocado, ara. Que... bueno, i això ho ha fet el fet de sentir-se que forma part d'alguna cosa. I això és molt important.
4: Descriu-nos aquesta sensació de quan acabeu un concert. Això ha de ser meravellós.
5: És un... Bueno, una eufòria, allò de dir, buai, això ara què? També amb el risc que això comporta, eh? Bueno, jo ara, clar, els vaig veure diumenge, quan vam acabar el concert, tots estaven, no! Oh! I ara, a poc aquesta setmana, deixem que les coses una mica baixin, que baixi una mica el suflé, i divendres veurem, no? Divendres, doncs llavors posarem en comú doncs com ha anat, com ho han viscut, què ha suposat per ells això. Però et diré que va ser un concert, i ho dèiem amb els altres músics, hem fet concerts molt xulos, però aquest, en concret, era un concert que eren ells. I això també va ser sorpresa per nosaltres, perquè, bueno, perquè no hi havia inputs externs, vull dir. Moltes vegades fem un concert i és que fem un concert de pel·lícules, doncs llavors hi ha una pantalla una mica amb les pel·lícules que estem cantant i que van rodant, o hi ha una entitat que ve perquè venen a ballar mentre nosaltres cantem, o jo què sé, un cop vam fer, doncs va venir un trapecista, es va penjar de l'auditori, i aquesta vegada no. Aquesta vegada eren ells, tota l'estona. Ells presenten, ells amb el risc, bueno, risc no, o amb la sorpresa de que... què passarà? No? Perquè, clar, tu pots... No era improvisat, ells sabien quines preguntes havien de llegir, però, clar, tu no sabies com interaccionarien amb el públic i què passaria. I això va ser molt divertit. Molt divertit perquè no deixen de sorprendre't. Cada dia et surten per un... Bueno, et surten d'una manera que dius, ostres, això et xoca cada vegada, però per mi és el que ho fa tan especial.
4: Posa un context.
5: No saps mai per on surten.
4: Posa un context que es tracta del concert de celebració dels vostres 15 anys, en què sí. Veu interpretar una cançó, per exemple, del Roger Pedrós, que havia compost per vosaltres, sí. També una altra del Joan Manuel Serrat. Quina
5: bueno,
4: selecció...
5: Aquesta no la vam... O sigui, aquesta va sortir en algun moment, perquè el concert el que anava, i una mica de la manera que ells ho presentaven, sí que va haver una presentació inicial, no?, on jo deia pues, què havíem aconseguit des dels inicis fins als 15 anys, no? I després ells anaven fent preguntes a la gent del públic, sobre coses que havien passat al llarg dels 15 anys, no? Coses més. Jo què sé, doncs, quina cançó vam gravar, que d'aquí Paraules d'amor, quina cançó vam gravar en col·laboració amb un projecte que hi havia amb l'Ajuntament i que vam interpretar la cançó en llengua de signes. Doncs la resposta era Paraules d'amor. I llavors fèiem que la gent cantés un trosset de Paraules d'amor. Però no era una cançó que nosaltres vam cantar en directe. La vam cantar amb la gent i res, van ser dues frases.
4: Abans.
5: Oh, jo què sé. Com acabem sempre el concert de Nadal? Doncs llavors vam acabar ballant un trosset de la marxa Radetzky, que la fem amb percussió corporal. Bueno, coses així. Per fer participar la gent.
4: Abans, Clara, t'he preguntat com se sentien els cantaires. Com et sents tu? Després d'aquests 15 anys, comentaves que algunes coses t'han costat, evidentment tot costa, i hi ha alts i baixos, però entenc que si continues després de tant de temps amb aquest projecte és que té algun efecte en la teva ànima.
5: Mira, sempre que em plantejo, perquè al final això de la feina, i més quan ets autònoma, que ara ja fa uns anys que, bueno, que m'he de buscar jo una mica quins projectes agafo, què em motiva i què no em motiva, no? I a vegades, i sempre penso, és que pas a pas sempre hi és. O sigui, no és una cosa que em plantegi... O sigui, és una cosa que també és veritat que me la sento molt meva, per què no dir-ho, no? Al final és un projecte que tu vas posant al foc i vinga, va coent, fins que arribes aquí i penses, uau, vull dir, al final... pas a pas ha sigut primer que els meus fills, en el sentit que ha vingut primer i pas a pas, o sigui, tots els integrants de pas a pas han viscut un projecte, o sigui, han viscut la meva evolució personal, perquè és que jo era molt jove, per tant, han vist néixer els meus fills, han vist... I això sempre, bueno, em fa com... uau! N'hi ha un d'ells que jo sempre li dic, tu ets un calendari amb potes, perquè sempre diu, escolta'm, serà l'aniversari del teu fill, aquest dia sí, ho tenen tot com molt, bueno, molt, tenen dates molt marcades i m'inclouen en aquestes dates. Que i bon. Això, jolín, a mi em fa, bueno, sento que hem creat alguna cosa, que hi ha un vincle aquí pues que és molt bonic. Molt bonic i el que comporta també. O sigui, et senten tant que formes part de les seves vides que llavors també a vegades, ostres,

0: Un, dos...
1: Ei, bona tarda, companys del Connectat. Soc el Guillem Plans i avui us parlo de Blaumut. El quintet barceloní tancarà la seva gira El millor que hem fet mai amb un concert a l'Apolo i després es prendrà una aturada indefinida per compondre el seu pròxim disc. Per tant, no ens queda més remei que esperar-los fent un pa amb oli i sal.

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. La colla dels Bufons del Foc enguany estan d'aniversari. Han arribat als 30 anys d'història i ho faran amb una sèrie d'actes de celebració. En parlem amb en Xavier García, que és tresorer de la colla i encarregat dels actes d'aquest aniversari. Martí Villegas, bona tarda.
1: Hola, nou, Carme. Estic aquí amb el Xavier García, tresorer de la colla dels Bufons del Foc i encarregat dels actes del 30 aniversari. Què tal, Xavier? Bona tarda.
2: Bona tarda, Martí. Què tal?
1: Molt bé, molt bé. Aviam, avui venim a parlar dels Bufons del Foc, de la vostra colla, que a més aquest any esteu d'aniversari, però abans de tot, la colla de Diables, de Bufons del Foc, neix el 1996. Amb quin objectiu?
2: Bueno, neix dintre l'associació de Lleure Gripau Blau i bueno, van passant els anys, estem allà i tot, i vam començar a fer pues, les sortides del Cercavila, del Seguici, a festes de maig i a festa d'agost també. I el 2017, després de fer 20 anys, doncs ens vam constituir com a entitat pròpia i a partir d'allà doncs, ja sense parar de dir una colla més a la ciutat.
1: Quin tipus d'activitats organitzeu? Comentes el Cercavila, també durant festes majors, imagino, festes de maig?
2: Correcte, sí, sortim a les festes de maig, a la Flama, festes d'agost, també sortim a IFIA, on ens conviden també altres colles d'arreu de Catalunya, i, bueno, organitzem, normalment sempre organitzem la Batucona, que és un acte dintre de les festes de maig, on la nostra percussió convida percussions d'arreu i fan com una cercavila amb colles de percussió.
1: I pel que has comentat, entenc que també feu altres activitats fora de Badalona, no només a la ciutat.
2: Sí, correcte. Anem, per exemple, bueno, hi ha el que es diu un intercanvi, de dir tu em convides, jo et convido i ens anem movent.
1: Hòstia, que bo, no? Això no... Jo m'imagino, o sigui, no m'imaginava que al final les colles de Diables, que no sé fins a quin punt n'hi ha alguna a cada poble o ciutat més o menys gran, que també hi hagués aquesta manera de relacionar-vos entre vosaltres i que us aneu convidant a les vostres festes majors.
2: Hi ha un munt de colles i, clar, doncs, és el més xulo també és sortir de la teva ciutat i veure com cremen arreu i tot, de dir, per exemple, a Tarragona tenen un model, després te'n vas aquí a Barcelona i tenen un altre. És a dir, tot canvia, no?
1: Com us organitzeu vosaltres?
2: Nosaltres, doncs, tenim per així dir, tenim la colla infantil, l'adulta i la percussió, que anem tots a una, sempre, però per diferenciar-ho així i tal. Bueno, ens organitzem de dir, potser tenim el correfoc, doncs què necessitem pel correfoc, quin lluïment farem a l'inici, quin lluïment farem al final, entremig, quina pirotècnia. Després també la percussió assaja cada divendres durant tot l'any. Nosaltres anem fent assajos i tot, de dir, fem dos abans de temporada, això sí ens dona temps també, sempre es diu molt, però potser hi ha anys que no fem res. Clar, aquest any sí que hem fet, i moltes reunions i tot, amb això dels 30.
1: Home, sí, aquest any com per no fer-ho.
2: Clar, clar. I res, doncs ja després arriba el dia, tots convocats, ja fem una breu explicació, tot. Clar, el que molta gent veu és quedem a tal hora aquí, s'agafa, surt a cremar el correfoc i ja està. Però és que ja és un any de preparació. Entre maig i maig, per dir-ho així, és un any o ja vas pensant què farem l'any que ve, tot.
1: Quanta gent sou a la colla?
2: Doncs aproximadament tocant uns 100. De membres com a tal serem uns 85, alguna cosa així, però clar, després hi ha aquestes persones de dir ostres, que ve no sé qui a ajudar, que si és un exmembre, tal, també tirem molt d'aquesta ajuda i ens va molt bé. Clar, és gent que no es pot comprometre al 100%, potser amb la colla, però sempre venen a fer un cop de mà i sense aquestes persones no es tiren.
1: Sí, sí. Comentaves que el grup de percussió sí que assaja cada divendres, però vosaltres més o menys, cada quant

0: Quantes vegades us reuniu durant l'any per preparar totes les activitats?
1: Nosaltres, el tema de foc, la Junta es reuneix, intentem un dia al mes. Un dia al mes, que sempre estem en contacte, ara més amb tot això, els telèfons, trucades, ens anem trucant, que si ara hem d'entregar aquests papers, aquesta documentació, ara fem això o l'altre, i això. Però sí que és veritat que aquest any ens hem reunit molt més, és a dir, havíem de fer prova de vestuari, perquè també el vam renovar, que tot estigui bé, per si s'havien de tornar a la modista o alguna cosa. Tema masses també són totes noves, tema pirotècnia, hem fet estris nous, llavors ens anàvem reunint molt, també com per agafar i que tothom sàpiga què és i tenir ja el material en ment, no arribar al dia de l'actuació i no saber-ho. També moltes reunions de preparació pel que va passar el cap de setmana passat.
0: Ara en parlarem d'això del cap de setmana passat i també dels actes del 30 aniversari, però abans volia comentar un parell de qüestions. La primera, tu ets el cap de pirotècnia de la colla i em genera molta curiositat saber on aconseguiu el material pirotècnic, com es compra, on el aneu a buscar.
1: Bueno, aquí a Catalunya tenim una tradició molt arrelada al foc. Llavors hi ha moltes cases de pirotècnia. Tenim Estalella, Igual, Garcia, Catalana... Nosaltres sempre anem a Estalella, pel tracte que tenim i tot. I això, llavors ens envien un catàleg, normalment pel març, alguna cosa així, abans d'iniciar la temporada, i a partir d'allà ja decidim tot i mirem tema preus, què podem fer, quin dia l'entrega, tot. Clar, aquí també es fot Guàrdia Civil pel mig, és a dir, que hi ha un munt de papeleo i tràmits, és a dir, els quilos de pólvora, estem jugant amb foc, no ens oblidem.
0: I això justament m'enllaça perfecte amb l'altra qüestió que us volia comentar, que era el tema de la seguretat. Imagino que per cada activitat necessiteu permisos de Guàrdia
1: Correcte.
0: Civil, de cossos de seguretat, i també per la pròpia vostra seguretat, perquè imagino que una colla de diables que jugueu amb foc, treballeu amb foc, genera molta preocupació per totes les famílies, sobretot imagino dels infants que teniu a la colla, les pares, mares, que es preocupen, no?
1: Sí, sí. Bueno, els nostres infants són uns kamikazes, eh?
0: Sí, també sol passar això.
1: Van preparats i de tot. De fet, els hem de dir, posa't bé el mocador, les ulleres, però igual que ens va passar, per exemple, a mi em passava que m'ho deien. Doncs normalment portem com a seguretat, a part del vestit, pantaló i la casaca, que seria la jaqueta aquesta amb la caputxa, portem un mocador al cap per tapar-nos el cabell, perquè sí que és veritat que una espurna pot caure i es va com fet més gran i tot, i et vas cremant. Llavors és com una altra mesura de protecció, una altra capa, per així dir. Després també portem ulleres i un mocador aquí normalment que et tapa el nas i tot, i la boca, i ja també per inhalar fum. A mi em va passar aquest estiu com a anècdota, de dir, vam anar a córrer foc i em vaig passar tota la nit tossint, de dir, perquè no portava aquell mocador.
0: Clar,
1: i aquell dia, a mi em donava alguna
0: cosa. Sí.
1: És més seguretat. I també, portem guants a les mans i intentem anar al màxim tapats. I ara també amb els nous vestits tenim com una goma i el guant va per dintre.
0: Vale. Entenc, per tant, que l'objectiu és cobrir la major part del cos que pugui.
1: Correcte. Okay. Sí, per evitar cremades i tot. I amb els infantils igual.
0: Sí. I ara ja, Xavier, parlant sobre el tema principal, del motiu pel qual fem avui aquesta entrevista, que és els actes del 30 aniversari. Si no m'equivoco, ja ho comentaves abans, dissabte passat vau començar, oi?
1: Correcte, vam començar l'abril, el dia 10, presentant els nous vestits que vam fer. Vam dir, ja tocava, teníem molts anys, estàvem molt cremats, sortien tots en flames. Yeah. I vam agafar, els vam renovar i els vam presentar, fent com un recorregut sense foc, fins a arribar a l'Ajuntament, on allà ens va rebre les institucions, i vam fer un breu discurs, donant inici al 30è aniversari, i també va ser com un prematch, perquè també ens vau entrevistar durant l'abril i tot. I com altre acte vam fer, clar, la gent ens demanava també una festa de 30 anys, i vam muntar pel matí a partir de les 9:30 activitats amb la canalla, activitats infantils, on podien ells cremar una bengala i posar-se el vestit. Després també vam tenir rumba amb un grup de Badalona, Los Desmadraos. Després també vam fer una rifa, un pernil, morrades, no?, per així dir.
0: Sí.
1: I vam acabar al vespre a les 10 amb un correfoc I res, doncs molt guai tot, la veritat. No ens esperaven tanta gent des de primera hora al matí, no ens esperaven que hi hagués tants infants, tantes famílies, i al vespre igual. És a dir, patíem de, ostres, no vindrà ningú i no voldrem tornar a fer. Però no, no, molt guai, la rebuda de la ciutat també. I és el que pensem, una festa no només de la colla, sinó celebra 30 anys l'associació que és de la ciutat i també una festa per la gent de la ciutat.
0: Clar, clar, clar. O sigui, al final, la rebuda, l'acollida dels veïns i veïnes de Badalona, molt positiva, no la valoreu?
1: Molt, molt positiva. I no ho sabíem fins que vam començar aquest any, de dir tot això i més per xarxes socials.
0: No us ho esperàveu?
1: No, no, no. Des del primer vídeo que vam publicar, de dir presentem-nos vestits, vam agafar gent famosa, per així dir, de Badalona, entre cometes, actors, actrius, gent d'aquí de la casa de Ràdio Ciutat Badalona, i no ens esperàvem aquesta rebuda, ni per la gent de les xarxes, ni per la gent de carrer, i molta gent, guapi gent des de Madrid, i en quin moment hem arribat a un vídeo així. I molt guai. I pues, com altres actes, també, tenim dintre de poc, inaugurem una sala d'exposicions noves conjuntament amb l'Ajuntament i farem una exposició on estaran els vestits durant aquests 30 anys que hem tingut, una mica d'informació d'aquests 30 anys i tot, els elements que fem servir, les mesures de seguretat i tot, estem allà preparant-ho amb l'Ajuntament.
0: Aquesta entrevista imagino que l'emetran també no? A la sala d'exposicions. Dedicaran una
1: clar,
0: sala
1: clar, amb, clar que sí.
0: Anem tirant aquesta entrevista. No, pel que fa als vestits, quants n'heu tingut, més o menys, en aquests últims 30 anys?
1: Vam començar amb un que era fosc, que aquest jo no el vaig portar. Jo porto 700 a la colla i jo aquest no el vaig portar. Després també un altre que era de color blau, que els primers sí que es veien molt més de bufó, i després l'altre ja va ser més de bufó del foc. És a dir, amb les tres banyes o... Bueno, era... Tothom que es vulgui posar banyes se les posava. Jo me'n recordo de petit que anava amb cinc, amb una cresta i tot. I res, això. I després ja aquests ens hem mantingut amb els colors d'abans, però tots nous, més, bueno, tots cosits, i els altres eren com pintats. I vam agafar i vam fer un canvi també de dir cap on volem anar com a colla i tot.
0: Cap on voleu anar? Quin és l'objectiu?
1: Bueno, és mantenir pues, de dir, som una colla que no som un ball tradicional, però sí que és veritat que entenem que hi han d'haver-hi com una tradició, no?, dintre de la cultura, i és això. És a dir, nosaltres ens ho posem al nostre lloc, de dir, no som un ball ni som una colla de diables, som bufons. Llavors els bufons pues, tenen, en lloc del Lucifer tenim el bufonàs, a la diablesa la bufona. I això, i tot això va sorgir improvisat, de dir, ens faltaven vestits, teníem una faldilla al local, vinga, va, anem fent. I un dia ens vam reunir la Junta i els del Foc i vam dir, vinga, va, cap on volem anar. I això, i de moment molt guai la rebuda i tot.
0: Que bo.
1: Sí, sí.
0: Aquesta exposició quin dia s'inaugura?
1: No ho sabem encara, vale. No ho tenim present perquè clar, depèn molt de la sala s'ha d'habilitar encara, és al Carme, de dir, abans hi havia un institut allà, llavors estem allà. Jo suposo que dintre de 3 setmanes com a molt tard.
0: I alguna altra activitat a part d'aquesta exposició preparada pel 30 aniversari?
1: Doncs per acabar la rebuda a l'Ajuntament, que ens van dir que volien fer una rebuda, que la primera rebuda a l'Ajuntament per una part de foc, una colla de foc de la ciutat, i l'altre dia el fill del president va comentar però l'any acaba el desembre, a dir, encara teniu temps per fer més coses.
0: Clar, clar. Home, doncs a l'entrevista no hi ha millor manera d'acabar-la que encoratjant-vos a que seguiu fent actes i seguiu fent celebracions pel 30 aniversari.
1: Sí, sí, doncs a veure, també dona la salut, de dir, si dona la salut ho farem, si no, no.
0: Xavier García, tresorer de la colla Bufons del Foc i encarregat també dels actes d'aquest 30 aniversari, moltíssimes gràcies per venir a Connectats per parlar-nos sobre els Bufons del Foc.
1: Moltes gràcies a vosaltres, gràcies Martí.
2: Així s'acaba aquest Connectats de dimarts. Gràcies a tots per la companyia. Demà més tornarem amb la versió de dimecres, quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Adéu-siau.

0: 107.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
3: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
5: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
6: Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president Salvador Illa ha anunciat al debat de política general la creació d'un fons dotat amb 25 milions d'euros per ajudar vulnerables en situació d'amenaça de desnonament. Amb aquest fons el govern podria comprar el pis de la persona amenaçada perquè no l'hagi d'abandonar.
2: Creem un nou fons d'emergència habitacional. Un fons específic per ajudar a les persones que es trobin en una situació d'amenaça per desnonament degut a la seva situació de vulnerabilitat. Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, ja no queda cap altre remei, tinguem a punt un fons específic amb el que, un cop esgotades totes les altres vies, podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no l'hagi de deixar. Dotarem aquest fons d'inici amb 25 milions d'euros.
1: El govern a més oferirà la compra conjunta d'habitatges a ciutadans majors de 40 anys perquè que no puguin fer front a una hipoteca. Dotarà aquest programa en 100 milions d'euros. I no deixem l'habitatge perquè el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat des de Terrassa avui que el decret habitatge que ha aprovat el Consell de Ministres no tindrà resultats. Considera que el govern espanyol no ha de pretendre resoldre una problemàtica que no ha desencallat en 8 anys.
3: Luego, con el primer partido de nuestro país no han hablado ni un minuto. No le han dedicado ni un minuto a este asunto. Me dice usted si va a tener apoyos o no va a tener apoyos. Lo que le puedo asegurar es que no va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
1: L'Ajuntament de Sabadell investiga un regidor de Vox per simular un tret al clatell al ple municipal a una persona del públic. Es tracta del regidor César Gil. En un moment en què es debatia una moció sobre la situació a Ceuta i l'acció va quedar enregistrada per les càmeres de l'Ajuntament que retransmetien la sessió. En revisar-les, l'alcaldessa Marta Ferrés ho ha qualificat de gest indigne, immoral i alertat que buscaran totes les opcions legals per aplicar el règim sancionador. També han dit que ho faran els comuns en considerar que el gest anava adreçat a una assessora del partit. I l'episodi de pluja es perd intensitat, però es manté l'avís per xàfecs intensos al litoral i prelitoral central i nord de Catalunya. Fins al vespre, el PAINUNCAT continua activat. Hem arribat avui a un màxim de 97 litres per metre quadrat a Canaletes, al Penedès, i 94 en 3 hores en aquella mateixa zona. I ha obert les seves portes la 44a edició de la Fira Libera, el gran recinte de l'Hospitalet de Llobregat, 250 expositors de 19 països amb 9.000 professionals.
0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Gaudeix la festa, el programa de cultura popular tradicional de la xarxa a la ràdio.
1: Doncs ahir tornem a ser amb el Gaudeix la festa a la ràdio. En el primer episodi d'aquesta sèrie de capítols parlàvem amb la Carme Barceló i vam parlar de les plantes a la festa. Quines coses, ella que és doctora en botànica. Avui anirem... Anava a dir que no són amigues del foc, les plantes són amigues del foc, però això ja ho vam descartar la setmana passada amb la Carme, perquè realment la vidalba és essencial perquè la gent no es cremi en un salt de plens. Avui parlarem de foc i també parlarem de Reus, amb la nostra convidada, que tot just passem a saludar.

0: Doncs vinga, ens hi posem. Raquel Ferret, què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Als de Reus us passa que és impossible presentar-vos i que no digueu, i soc de Reus, no? És com un cognom, gairebé, no?
1: I tant.
0: T'agrada aquesta cançó dels Whiskins? Creus que explica prou bé a
1: Reus? Sí, sí, m'agrada a tots, sí? Crec, sí.
0: Dic, a veure si l'he triat i ara em dirà, no em representa.
1: És el nostre temazo i...
0: Sí, és el temazo de Reus, tu creus?
1: Bueno, tots ens la sabem. Sempre sona per festa major, així que l'hem acabat integrant, sí. No?
0: És una mica una cançó una mica d'enyor, no? Una mica per aquí.
1: Sí.
0: No ho sé, bueno, fantàstic. Doncs amb aquesta cançó que es diu Reus, dels Whiskins. Tu ets filòloga catalana, ets gestora cultural, has fet diferents estudis sobre la cultura popular, centrats molt en Reus, i també en Ball de Diables i Foc, sobretot, eh?
1: Bueno, intento, ho intento. M'agrada el món del foc i fer-ne pedagogia, perquè de vegades, no?, la pirotècnia, la normativa... És un entrebanc i, doncs bé, m'interessa aquest tema i intento aportar un granet de sol.
0: A tu t'agrada fer recerca?
1: Sí, sí, sí, i tant. M'agrada, sí, o fer recerca o conèixer coses. Vull dir, m'encanta preguntar, m'encanta saber les festes, conèixer com funcionen les entitats, com funciona el món del foc, és una cosa que m'atrau molt, i sí.
0: I per què el foc?
1: Jo crec que el foc té una cosa que no sabem explicar. Ens pot cremar i, per tant, hi ha un perill. I aquest punt d'adrenalina, no, fa que, per mi, vaja, i crec que per moltes persones que siguin diables, ho sentim això, no? Aquest punt d'adrenalina fa que hi hagi alguna cosa que t'atrau.
0: L'olor de la pólvora.
1: Sí, sí, sí. Molts diables segurament et confessaran que després d'un correfoc no es dutxen per intentar prolongar aquest plaer.
0: Jo crec que el plaer de la dutxa post-correfoc és un plaer del món, també. Vull dir, el moment de dutxar-te també et queda molt bé. Bueno, en tot cas, fixa't que la nostra cultura té algunes coses que són molt senzilles, però alhora són insuperables. No? Jo sempre ho dic dels castells. No, nosaltres podem inventar 1.000 pantalles de LED, espectacles amb dron, el que tu vulguis tecnològicament, però el fet que pugin 9 persones una sobre de les altres, això és espectacular i és molt senzill. Només necessita el cos.
1: Exacte.
0: La força, l'equilibri, el valor i el seny, si cal. Però només es necessita el cos i el foc. És una cosa, no, que hem anat inventant, que des de que el dominem fa moltíssims anys, que els humans hem sabut dominar d'alguna manera el foc. A vegades el foc també ens domina a nosaltres, quan hi ha un incendi. Però que hem estat capaços de fer uns processos químics que ens donen un resultat, no? Qui no queda meravellat davant de... un espectacle pirotècnic, no?
1: Sí,
0: hi ha gent que no li agrada,
1: ni
0: a qui no li agrada.
1: Quan t'agrada jugar-hi, no? I aquí explota la imaginació.
0: Jugar amb foc.
1: Totalment.
0: Bueno, d'això es tracta, no?, una mica. I això també es barreja amb un pòsit, diguem, cultural, identitari, no?, un pòsit de molts d'anys.
1: Molts anys, molt ancestral.
0: Molt ancestral, que arriba fins a nosaltres. I això és el que crida l'atenció.
1: Sí, de fet, aquesta continuïtat de capes i capes, no? Perquè de vegades amb el món del foc, quan parlem de cultura popular i tradició, és un tema molt complex que cal anar en compte, perquè no és fàcil d'explicar. Tenim aquest diable que és un personatge superancestral,
0: sí.
1: No és el mateix que els nostres balls de diables actuals, no? I agafa una complexitat molt diferent del que és tradicional, el que no, també els components del foc, la seva funció...
0: De les coses que has anat buscant sobre el diable, els diables, què és el que més t'ha sorprès o allò que ho has vist i has dit, mira, eureka, gairebé, no?
1: No sé, en el món de la recerca crec que el que em sorprèn és que actualment hi ha molt com la voluntat de ser fidel a la tradició i com de buscar molt els orígens.
0: D'acord.
1: I això és una cosa que em sorprèn perquè darrerament molts balls de diables, sobretot de tall tradicional, ho direm així, no? Tots els tradicionals o els que segueixen uns dels models tradicionals busquen molt aquest origen, aquest document antic que els digui de quants segles fa que al seu municipi, no?, hi ha presència de diables. I això és una cosa que em sorprèn perquè penso que molts balls de diables tenen a les seves juntes gent molt jove i que s'intenti fer cas d'aquest origen, no?, o intentar buscar l'arrel. Bueno, diu molt d'aquesta gent i d'aquesta intenció de continuïtat històrica, no?
0: I per què passa això? Què passa? El legitima o simplement és un afer gairebé romàntic?
1: Bueno, jo crec que una mica les dues coses, no? De fet, en el món del foc hi ha molts, molts focus oberts, diguéssim. Hi ha aquests diables tradicionals que busquen això, després d'altres que no els importa tant, tot aquest petacuisme que n'hi ha que ho són amb molt d'orgull, no?
0: Va, per qui no sàpiga qui és el petacuisme o petacuatisme... O...
1: Sí, diguéssim que són aquells grups de foc o aquelles colles de diables que no segueixen, diguéssim, unes característiques d'un ball de diables tradicional. Com podria ser des de la indumentària... Que
0: els petacuets,
1: podríem...
0: se li diu d'una manera una mica despectiva?
1: Jo crec que la majoria de gent no. Crec que es pot pensar que sí.
0: D'acord.
1: Que quan t'ho diuen d'una forma despectiva. Però jo, per exemple, dins del mundillo, quan parlem d'això, inclús amb petacuets propis, no? Sempre ho fem com d'una manera més aviat carinyosa. Hi haurà que sí, que ho fa servir d'una manera despectiva.
0: Què és? Com és? Com li expliquem ara a algú que ens està escoltant i diu, ostres, m'he trobat un programa de cultura popular sense això tenir res a veure amb això, a la ràdio. Com li expliquem que és un ball de diables? Perquè, clar, diables n'ha vist tothom. O gairebé tothom, no? Si féssim una enquesta, no sé si ho ha preguntat mai al FIS o un baròmetre, si la gent coneix els diables o els ha vist, o qualsevol colla de foc, allò banalitzant i aplanant molt el terreny. Però com li expliquem que és un ball de diables? Què ha de tenir un ball de diables per ser un ball de diables amb les tres paraules?
1: Això, de fet, és curiós perquè quan ho expliques, jo crec, sempre començo pel mateix, i és que un ball de diables sempre és tradicional. Per tant, un ball de diables és un ball de diables, no cal posar-li la coletilla tradicional al darrere, i són la minoria dins del grup dels grups de foc. Jo no sé ara mateix quants grups de foc poden haver a Catalunya.
0: Buf.
1: 500? Potser no m'equivoco,
0: segurament. A lo millor 500 ja només són bèsties de foc.
1: Exacte, però deu anar per allí la cosa i no m'estranyaria. I d'aquestes, molt poques són un ball de diables tradicionals. I això, segueixen unes característiques d'indumentària, de música, de manera d'evolucionar sota el foc. Hi ha una continuïtat històrica, com comentava abans. Vull dir, una mica com geogràfica, no? Inclús... Aquí es fan sardanes i aquí jotes, doncs aquí es fan diables i aquí es fan castells, no? Llavors, doncs, jo, un ball de diables té una sèrie de característiques. Aquí a casa nostra en coneixem dos models, un és el penedesenc i l'altre de participació individual, però sí com sigui, això, doncs, unes característiques molt concretes. Un ball parlat en un dels models, etc. És a dir, és un ball que té aquesta documentació històrica, que segueix aquesta essència del passat, i després tindríem tota la resta de grups de foc, que és simplement uns diables que la funció que tenen és tirar carretilles en un seguici o en una cercavila o en un correfoc. Els altres diables poden participar en una professó, en una anada completes, no? Tenen una funció diferent dins la festa.
0: La funció deu ser important, també, la funció que desenvolupen.
1: Sí, jo crec que aquí hi ha una de les característiques importants. Aquests balls de diables que obren pas i que ho fan de manera literal, no? I que representen això, representen el mal vers moltes vegades aquest sant patró que porten darrere, no? Per exemple.
0: D'un temps cap aquí hem fet dos grans grups, no? Els diables que funcionen com un ball, com un grup tancat, i els diables que n'hem dit de participació individual. I a Reus en teniu d'aquests, que de fet n'hi ha poquets i són també en moments precisos. Un diable en grup tancat, doncs ja us ho podeu imaginar, no? Llucifer, Diablesa, Angelet, Arcàngel...
1: Teatre quants, popular de carrer,
0: i
1: no?
0: I uns quants diables rasos o borrons, que en diuen molt soldats rasos, que formen part d'aquesta espècie d'exèrcit molt influenciat per les guerres que hi hagin pogut passar per la zona, sobretot en època vuitcentista, no? Guerres carlines, i formen una representació tancada, curada, no? En canvi, la participació individual... Què és? Perquè crec que és la gran desconeguda. Ara mateix la trobem a Reus, a la Baixada, per les festes de Misericòrdia. La trobem a les Borges, del Camp, per la Baixada també de la Seva Mare de Déu, molt lligat. I les trobem també en Carnaval, documentades a diferents llocs per Carnaval, i que a Vilanova hi va haver un procés recuperador per tornar a rebre el Carnestoltes, que el Carnestoltes és el personatge, el rei Carnestoltes, amb aquesta desfilada de diables de participació individual. Com ho definiríem, això, i què diferencia, no? Fan el mateix camí o fan diferents camins sota els mateixos cels?
1: Bueno, diferents camins. Jo crec que més lo interessant del model de participació individual és que m'atreviria a dir que hi ha un moment en què a Catalunya tothom és de participació individual.
0: Sí.
1: Perquè és un model que es configura a finals del segle XVIII, principis del XIX, i va lligat a la burgesia. No? Llavors...
0: Tothom es pot pagar una bossa coets, no?
1: És una moda, no? Al final, jo penso, és una moda com el vermut. Vull dir, arriba, no? I durant un temps doncs es queda amb aquesta gent. I va acompanyat d'aquestes societats recreatives, d'aquestes bandes, i al final són això, són diables que, de manera individual, s'apunten doncs a participar en les solemnitats, en les festes patronals, en el que sigui, no? En els seguicis festius, etc. Llavors, el que feien és fer-se un vestit cosit a mà, molt laboriós, no? I el que dèiem abans, no tothom es podia permetre un vestit així, qui no se'l podia permetre se'l llogava, perquè existien sastreries, no?, que llogaven aquests vestits. Inclús, doncs, em llogues un vestit i per aquest lloguer et regalo 100 carretilles, no?, per fer aquesta exhibició. I això el que permetia era que tota aquesta gent, no?, majoritàriament homes, doncs sortissin a fer aquesta ostentació de la societat recreativa de la que penjaven o de la seva pròpia persona individual, no?, i participar. Tenien així com un lloc destacat, no?, diguéssim, dins la festa, sense deixar aquestes funcions de diable, d'obrir pas, etc. No?
0: Però es va posar de moda, d'alguna manera, no?
1: Sí, sí. I al final coexist... també en algunes poblacions pot coexistir amb aquests diables tancats que tu parlaves, que tenen aquesta representació de teatre popular de carrer, etc. Però a Reus li passa això, no? Li passa que té, diguéssim, totes les peces perfectes, no?, per desenvolupar aquest model, a més d'una indústria pirotècnica molt important. I hem de sobreentendre que poblacions com les del voltant, no?, com per exemple li pot passar a Vilanova o altres poblacions, puguin veure també d'aquesta indústria i, evidentment, tinguin aquest model.
0: Ja tiraves cap a Reus. Què té d'especial Reus? Normalment, amb tothom que parles de que és un enamorat de la cultura popular, també és un enamorat del seu poble, alhora. No? D'alguna manera sí. Va junt, això. Què té per tu Reus?
1: Reus, jo crec que... No sé, tenim la sort de ser una de les millors ciutats del món. Jo crec...
0: Així tirant pel cap baix, eh?
1: Jo és que crec que en aquest cas, o sigui, som món del món festiu... ens ho creiem molt, ens ho estimem molt i crec que li tenim tots molta cura. Vull dir, quan has estat dins, només parlo del món festiu, eh? Quan has estat dins, totes les persones que seuen en aquelles cadires i que intenten fer de la festa millor, opinaràs A o opinaràs B, però sempre juguem a favor de que tot es vegi bé, que tot ho fem bé, amb totes les bones intencions del món. Quan hi ha alguna cosa que no ens agrada, la diem en veu alta i intentem, doncs, fer pedagogia i fer-nos saber les coses, i crec que en el nostre seguici, qui ha pogut veure el seguici per la Festa Major de Sant Pere o de Misericòrdia, veurà la qualitat en les coreografies i en la indumentària i en les danses. Jo sé que sóc de Reus, però jo crec que realment té una qualitat quan ho veus, i crec que nosaltres ho veiem molt i ens ho creiem molt també.
0: El seguici Reus surt per Sant Pere, que és el seu patró, i per la Mare de Déu de Misericòrdia, que és també la seva patrona, amb dos recorreguts diferents, cosa que crec que dona cert sentit a un seguici, que el seguici o treure la cercavila, no?, el seguici festiu al carrer, és la manera de celebrar. Després hi ha la festa. Llavors, és interessant el cas de Reus, que transcorri en dos escenaris totalment diferents. En el cas de Sant Pere, entre Mercadal i Prioral i pels voltants, no?, pel casc antic i el centre històric de la ciutat, i d'altra banda, doncs, aquesta anada fins al Santuari de Misericòrdia, ara que ha quedat dins de la trama urbana, però que abans estava... era una petita excursió, doncs també li dona un sentit de que processiona per altres llocs i que serveix per anar fins al santuari. Però en tot cas... Què li trobaries a faltar per compensar les bones paraules d'abans, va?
1: A Reus?
0: Va, sí. Quina assignatura pendents creu que...
1: Ostres, és que clar, quedaré fatal que no... No, home, ens cal a Reus una casa de la festa amb urgència. Vull dir, jo crec que això és el que tots trobem a faltar.
0: Tenim una exposició refeta ara dins del museu, no?
1: Sí,
0: el Museu d'Història de la Ciutat, no sé si aquest és el nom exacte, però...
1: Jo dic amb molt de greu i amb el cor a la mà, amb molts fallos i moltes queixes darrere.
0: Sí, sí, bueno, es va fer conegut
1: sí,
0: i famós.
1: Sí, es va fer públic i una llàstima perquè hi ha moltíssimes persones a Reus que haguessin col·laborat, inclús sense ànim de lucre, des de les seves entitats festives.
0: Per fer-li una ullada.
1: En fer, i tant, en fer allò i s'hagués pogut fer millor, no? Però sí que jo penso, sent capital de comarca, tenint la festa que tenim, que és una de les grans, penso jo, Sant Pere, dins del calendari festiu.
0: Bueno, i figures que, com a pròpia figura, com a figura en si, tenen un valor, com la Mulassa i els Gegants.
1: Jo crec que ens mereixem un lloc més especial, no? Diguem-ho així.
0: D'acord, li posem aquesta signatura per tots a Reus. I cap on hauria d'anar la Festa Reus? Ara és una festa que ha crescut moltíssim, moltíssim, quan dic moltíssim, dic, va, des dels anys 90, no? Sempre ha mantingut una mínima espina dorsal, és a dir, Mulassa i Gegants sempre han participat, sempre d'una manera o altra han format part també del Corpus, però ha crescut moltíssim de 90 anys cap aquí. Estem segurament en el millor moment històric de la festa a Reus o del Sallici, potser, no? I cap on hauria d'anar ara?
1: Crec que nosaltres hem tingut la sort en això del volum, que hi ha algunes poblacions que han hagut inclús de tancar els seus seguicis, no?, perquè no entri res més. Nosaltres no ho hem fet i no ens ha calgut, perquè hem tingut la sort que darrerament les entitats que s'han format de zero i han volgut crear un element festiu, ja fossin uns gegants, alguna cosa d'imatgeria o el que sigui, no han tingut la intenció d'entrar dins del seguici. Al revés, grups de joves que s'han vist un buit dins de la festa i han dit, bueno, en comptes d'entrar al seguici, omplo aquest buit i em busco un lloc per mi dins de la festa major, però que no estigui dins del tronc tradicional. I clar, això fa enriquir molt la festa, no? Li dona també tot aquest volum. Llavors tenim aquesta part tradicional molt ben cuidada i després tota aquesta altra part d'oci i més festiva i més esbojarrada, diguéssim, no? Que no té aquesta solemnitat. I ens ha crescut molt i estem això en una època molt daurada i la veritat que com que sense voler-ho i com de forma natural, sembla que les peces que vagin sortint vagin encaixant
0: han
1: soles.
0: Han anat encaixant. És una evolució bona, aquesta, sí. Sense forçar res. No podem passar de puntetes per Reus sense donar una puntada a la tronada. La tronada és... Molts pobles tenen tronada, però com la de Reus, cap. Com la de Reus, cap, per la manera que es fa, que sí que, òbviament, hi ha altres llocs que es fa, però no amb la grandària, la magnitud de la de Reus, una tronada tradicional, amb reguer de pòlvora, amb els mascles, que conformen...
1: Feta de forma manual, no?
0: Sí, d'una manera molt artesanal, i que, a més, genera una explosió brutal, al final, amb el quadre final. La tronada també ha existit sempre, és a dir, no s'ha deixat de fer, i per tant també ha marcat com un tronc i també ens ensenya d'alguna manera que no tot és el seguici, no? Que hi ha més peces que encaixen aquí.
1: Exacte, de fet, jo crec que una de les coses meravelloses de la Festa de Reus és aquesta complexitat ritual que hi ha al darrere, que no és només el fet de sortir el seguici i cap a on va, sinó tot aquest tronc ritual. De fet, a Reus, molts reusencs t'ho diran, o estàs en un lloc o estàs en un altre. Són molts els que no han pogut veure la festa sencera, no? De la quantitat de coses que
0: hi ha
1: al darrere.
0: Hi ha cosetes amagades per veure.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí. Com hem fet aquest passeig per Reus i sobre les seves festes, si tu te n'haguessis de quedar en una altra festa que no fos de Reus, amb quina et quedaries? Va, ni Reus ni comarca, ni Priorat, que sé que tires molt cap al Priorat.
1: No.
0: Va, t'ho poso difícil.
1: Home, si hagués de viure en un altre lloc que no fos Reus, aniria a Vilafranca.
0: A Vilafranca?
1: Sí. Perquè t'hi sents representat. Al final tenim unes festes que funcionen d'una manera similar i després penso, si hagués de deixar el meu Reus, doncs sé que en el món festiu em sentiria una mica més a casa, no? Una mica més a prop de casa, en aquest sentit.
0: Curiós. I alguna que no sigui, diguéssim, que no sigui d'aquest model tradicional del Garraf Penedès, del camp de Tarragona, per tant que t'ho digui, i que no sigui un seguici, amb quina et quedaries? Alguna que hagi estat a veure?
1: Em demanes una cosa molt difícil perquè he mamat molt lo tradicional.
0: Lo de casa.
1: He vist poques coses que no siguin això.
0: Sí? T'has centrat molt en... El Priorat sempre t'ha cridat l'atenció. És com una extensió també de... No, Reus,
1: no,
0: sempre hi ha tingut molta vinculació?
1: No, el Priorat, o sigui, la vinculació que hi tinc és familiar.
0: D'acord.
1: Vull dir, si va anar a fer castells des de fa molt de temps, hem sigut a casa dels Brivalls de Cornudella, encara és així, la meva mare i la meva germana ja estan implicades, Llavors això ha sigut una cosa familiar, i perquè la meva germana fa molts anys que viu a Cornudella. Vull dir, ha sigut així. Allí també, doncs, de la festa major també veiem els diables de vora mar, que pugen per festa major i tal, però vull dir, la vinculació és aquesta, no? No en especial dins del món festiu, etc.
0: Al setembre passa una cosa curiosa, i és que es concentren tres festes en tres dies al país.
1: Correcte.
0: Una és Festes de Mare de Déu de Misericòrdia, l'altra és la Mercè a Barcelona, i l'altra Santa Tecla a Tarragona. I amb la rivalitat que tenen Tarragona i Reus, que és una rivalitat que, com totes, barratges i s'accentua quan s'ha d'accentuar, i a vegades sembla que no, que quedi...
1: Sí.
0: Com viu això? Que en tants pocs quilòmetres se celebren, s'ha de dir que amb misericòrdia... És molt mona, aquella festa. Vull dir, jo li trobo un... No sé, li tinc una estima especial. No et dic que sigui més que Sant Pere, que Sant Pere és la grossa de Reus, però té detalls molt curiosos, i la devoció a la Mare de Misericòrdia a Reus és potentíssima. Però com es viu en tan pocs quilòmetres dues festes, no? Que a més, ostres, l'atenció cap on es dirigeix, com mireu de reull si mireu Santa Tecla?
1: Sempre hi ha la conya, no? La veritat és que de Santa Tecla jo, per exemple, no hi he anat mai. L'he vist sempre per la tele, els resums que han fet, he anat a veure la Carretillada, per exemple, però vull dir, la festa en si, mai, perquè estem ocupats amb altres coses, no? I sí que és la nostra petita, però és que és molt diferent de Sant Pere, per començar. Tenim aquesta baixada del Seguici, que és cívica, literalment, vull dir, no té cap component religiós. A la tarda hi ha aquesta vinculació superespecial dels diables, que venen persones d'arreu del país a participar i a fer de diables aquella tarda.
0: Em dono fe.
1: Per molta gent del foc és allò, ostres, jo he de baixar Reus almenys un cop a la vida, no? A fer la baixada
0: amb els
1: diables.
0: Era bé com una peregrinació, allò.
1: I de vegades, bueno, amb la conya, no? Perquè nosaltres, quan és festa major a Reus, portem ous a les clarisses. Funciona, perquè no plogui. I clar, et fan escollir un dia, no? I sempre fem la conya. Bueno, doncs demanem pel 25, i si plou per Santa Tecla, doncs, bueno, doncs ho sé, hem demanat per aquest dia, no? I ja plouen els altres, no? Però, no, bueno, la rivalitat és aquestes rivalitats ancestrals que no tenen res d'especial, i que tu fas amb conya amb els amics, vull dir.
0: Escolta, de Reus del Seguici, que hem parlat de diables i hem parlat de la imatgeria, l'hem sobrevolat també amb el tema de la casa de festa, no podem acabar sense que et pregunti perquè m'expliquis una mica què és el que... Jo un dia ho vaig dir sense pensar-ho gaire, i algú de Reus li va agradar fins i tot, que li deia la Santíssima Trinitat de Reus, no? Que són tres valls molt únics, com a mínim de la manera que es fan. Sí que tenen els seus cosins germans, tombant pel món, però de la manera que es fan i com s'executen són molt únics a Reus, que són tres valls, que són el Vall de Cossis, el Vall de Prims, que s'ha trobat alguna... Estava pensant en el cosí germà, que és el Vall de Cossis de Tarragona, el Vall de les Galeres i el Vall de Mossèn Joan de Vic.
1: La veritat és que uniquíssims.
0: Tu has ballat Prims.
1: I Galeres, també.
0: I Galeres, també.
1: Un any només, molt dur, això ho ha de fer la gent jove. Que pot aguantar 22 quilos que pesa la Galera. Però sí, la veritat és que amb molta sort i amb molt d'orgull. Els porta els tres la coordinadora de danses tradicionals de Reus, que ho fa amb una pulcritud excel·lent, i doncs molt balls històrics de molts segles enrere, que de fet, a mi és personal, m'agrada molt el ball de Galeres, i sento que és d'aquelles danses que quan la veus, si intentes allunyar-te del voltant, et trobes al segle XIX en aquest Seguicis, no?
0: Corregeix-me si m'equivoco, el Vall de Galeres, que representa la batalla de Lepant, i és una lluita entre vaixells, moros i cristians, i que a més sona aquesta música sensacional, perquè és una tonada sensacional i molt ben interpretada.
1: De fet, per molts reusencs et diran que és la millor
0: peça de la festa.
1: La millor peça que hi ha, sí, i tant.

0: i s'enganxa com una mala cosa, eh? Crec que totes, eh? Perquè Prims també i mossèn Joan de Vic també. Mossèn Joan de Vic parla d'un home que va a la guerra,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, sí. Li diem mossèn, que la gent es pensa que té alguna vinculació amb el món religiós. No.
0: No.
1: És una manera de dir, pues, aquest guerrer, aquest soldat que se'n va...
0: Potser
1: lluitar,
0: monsenyor, no? Va per aquí, la cosa. No és una manera de dir senyor, no? Com ara diuen,
1: sí,
0: dona,
1: exacte,
0: donya, o... I que se'n va a la guerra i torna pobre com una mala rata, no?
1: Exacte. I explica, no, això, bueno, al final que el maten, no? I que marxa d'aquesta forma escenificada, no? Diguéssim, d'aquesta mort, d'aquests turcs contra cristians, el mateix, una dansa de moros contra cristians que coneixen com els balls de cavallets, com els balls de galeres, etcètera.
0: I ens queda el ball de Prims, que és un ball curiós, és un ball de cascabells, de picarols, que... Vaja, deien que, bueno, alguna vegada el trobem anotat com a ball de Prims Cossis, i que té el seu cosí germà, no?, Tarragona, amb el ball de Cossis, que abans m'ha traït el subconscient. Però què podem explicar d'aquest ball?
1: Hi ha moltes teories al voltant.
0: Porta una màscara,
1: voltant,
0: no, més,
1: sí,
0: i una xarxa al cap, amb un barret, diguéssim, d'aquest expiatori, no?, en forma de cono.
1: Sí, de fet, això, hi ha moltes teories entorn l'origen del ball de Prims, perquè algunes apunten cap al carnaval, el fet de que portin aquesta màscara, aquesta xarxa, que et cobreix d'alguna manera, t'oculta la identitat. De fet, si feu una cerca ràpida per Google i busqueu carnavals, per exemple, de Navarra, veureu barrets, no?, molt similars, i per tant hi ha una mica aquesta teoria. Una altra, de que era una dansa com a ritual de pas, no?, que ensenyava una mica als nens a passar de ser nens, diguéssim, adolescents... I, bueno, així una mica un origen incert, en aquest sentit. I, bueno, a partir d'aquí el seguim ballant fins a dia d'avui, de la mateixa manera, no?, amb aquesta ocultació, i, de fet, és un ball que sol impressionar bastant, sobretot a la canalla, no perquè no té aquest aspecte tan alegre com un ball de cercolets, no?, sinó que fa més aviat por, una miqueta de respecte, no?
0: També deu ser força cansat, em deies les galeres, però té uns moviments molt, molt repetits i uns
1: jo
0: salts...
1: Jo crec que menys els diables que caminem, i això ens han muntat molt bé, la resta a ningú...
0: Són gimnàstics, gairebé, sí.
1: 3 hores de professor,
0: molt
1: no...
0: Bé. Raquel, ja hi seríem gairebé al cap del carrer. Jo et volia preguntar, què t'agradaria fer ara, després d'haver fet recerca, sobretot en el món dels diables, a Reus, bàsicament? També recordo que em vas fer un del carnaval de Cornudella. Què t'agradaria? Què és el que ara et crida l'atenció?
1: A mi el que em crida més l'atenció és el món del foc. I seguir fent recerca i, sobretot, entendre com funciona en el món contemporani, no? Com encaixem allò que li diem tradició i aquestes peces tan ancestrals amb un món en què està canviant i que té melons que cal obrir, no? Que
0: com
1: és tradició, que és tradicional i que no ho és. Com encabim aquí aquests conflictes de gènere, no? Per exemple, en els moments de la inclusió també, no? Quan veiem balls de diables en trams tranquils on no tiren carretilles. Com encaixem, no?, aquestes noves sensibilitats en un món de pirotècnia que fa soroll. Penso que són temes complexos i molt interessants.
0: Per exemple, el conflicte de gènere. Encara hi ha dos balls de diables, que pel motiu que sigui, jo ho desconec, perquè a vegades et diuen un o et diuen un altre, i no podia afirmar-ho en boca de ningú, però que no hi ha cap dona.
1: De fet, és en aquest cas d'aquests dos balls de diables, que jo sí que els puc dir, no tinc cap problema, que és el ball de diables de l'Arboç i de Sant Quintí de Mediona, és un debat molt més complex que dones sí, dones no. I, de fet, és aquesta, moltes vegades, l'atracció que sento en la cultura popular, no? Perquè, per exemple, amb el ball de diables de l'Arboç ja no és dones sí, dones no, que n'hi haurien d'haver, vagi per davant, no? Sinó que és també aquesta sensació d'aquesta pèrdua d'essència, d'aquest trencament històric, no?, de tants anys enrere, i de veure aquest sentiment, no?, i com s'intenta manejar tot això.
0: Mira, recordo fa anys, en el si del Consell de la Festa Major de Vilafranca, que en formava part, jo crec que ja fa molts anys i per tant no puc explicar, hi va haver un debat que no sé com va acabar, perquè jo ja vaig acabar el meu mandat com a conseller, sobre si dins del ball d'en Serrallonga, que és un ball molt típic de, sobretot del Penedès i del Garraf, on es representa la vida de Joan de Serrallonga, però que també surt el Seguici com una dansa més de les cercaviles, però a part té el seu sainet parlat, si en Joan de Serrallonga el podia interpretar una dona.
1: Bueno, és que això són debats que t'hi trobaràs. Nosaltres, per exemple, també ens va passar Reus, de que et vingui una persona que vol ballar al Ball de Gitanes, una dona en aquest cas, i et digui, bueno, jo no vull portar faldilles, em ve de gust vestir més la part dels pantalons perquè em sentiré més còmoda. Doncs, bueno, què fas, no? T'has de seure amb l'entitat i discutir sobre això. Jo també ja no parlo més tant de la part externa, de veure les dones ballar en el seguici, sinó també de la part interna, de que ocupin aquests càrrecs més de poder, de veure presidentes, vicepresidentes, la dona sol ser la secretària o la cap de canalla, no? I això és molt dur de veure i encara segueix sent així. I això jo crec que és una barrera que s'ha de trencar per la part dels homes. Moltes de vegades a casa discutim coses com, jo què sé, fas la comissió de carretillada i no hi ha dones, o n'hi ha molt poques. Doncs, bueno, perquè no hi volen estar o no tenen experiència, no? Hosti, pues trieu-les a dit. Podeu dir segurament 10 dones de la vostra entitat que farien molt bé un paper molt important en una comissió de carretillades. Tu, no? I s'ha d'anar canviant, així.
0: Mira, Reus, hi ha un cas molt clar d'un ball que no representa ni homes ni dones, és a dir, que els personatges no representen, i per tant no està com molt triat que la...
1: No està tan sexualitzant.
0: Sí, que és el Ball de Cercolets. Que estava, d'alguna manera hi havia un estigma, m'atreveixo a dir un estigma, una convenció, de que el ballaven noies. I va haver un noi que va dir, jo vull ballar el Ball de Cercolets, i el va ballar, i no va poder... I aquí passa després Glòria, que dirien, no? Vull dir que... I fins i tot trencar l'estigma potser és més difícil, fins i tot, que un personatge masculí interpreta una noia o viceversa.
1: No? Exacte, sí.
0: Perquè els estigmes són molt poderosos.
1: Sí, de vegades sí, perquè més la pròpia gent del municipi no està acostumat a allò, no? I veu aquest canvi i de vegades no saps, no? Com es podrà rebre en aquest cas.
0: Normalment acostuma a ser molt menys traumàtic del que la gent s'espera.
1: Sí, totalment. Sí. Totalment d'acord. Sí, la gent pateix molt i després no és tan greu.
0: Molt bé. Per acabar, Raquel, el Pau Canyes, que és un nano fantàstic que ens fa una secció al matí de Canal Blau Ràdio, des d'on produïm aquest programa, que es diu En Clau de Festa, que ho podeu recuperar també al podcast de l'emissora canalblau.cat, li hem dit que deixi preparada cada setmana una pregunta que normalment les acostuma a fer força complexes i tindràs el repte de respondre d'una manera més aviat sintètica. Doncs vinga, va, Pau.
2: Hola, Raquel, què tal? Soc el Pau. Mira, jo et volia preguntar sobre aquest model de participació individual del Ball de Diables, no?, que predomina Reus, i si aquest model pot acabar derivant cap a altres colles de diables d'arreu del territori on puguin crear, no?, i que no hi hagi un rol definit. És a dir, diguéssim que se'n vagin cap a potser unes colles al correfoc. Creus que hi ha el perill, o no el perill, sinó que la situació pot anar cap aquí? I l'altra cosa que m'agradaria preguntar-te també és, quina és la següent capa, no?, que s'està creant en el model del Ball de Diables, no? Els Balls de Diables, com bé vas parlar en aquella conferència, té moltes capes. Quina seria la pròxima capa? Moltes gràcies.
0: T'ho posat una mica difícil, el Pau.
1: No, la primera, mira, la trobo fàcil, sí? I tot, perquè ja ens agradaria que s'extengués el model de participació individual, perquè et comentava abans, som la minoria, doncs el model de participació individual som la minoria de la minoria. De fet, el que ens passa al territori és que quan es crea un grup de foc nou, un Ball de Diables, tot i no ser de geogràficament històrics, trien el model penedesenc. Entenc, doncs, perquè els atrau més la quantitat de pólvora, el fet de tenir aquests personatges de Llucifer, etc. I tenim Balls de Diables al territori, que són model penedesenc, i que, ostres, de vegades fa ràbia, no?, perquè penses... Hauríeu de ser de participació individual, no? Llavors, això, vull dir, ens encantaria que algú es creés i digués...
0: Que algú us copies, d'alguna manera.
1: Volem fer el que feu vosaltres, doncs seria genialíssim, no?
0: Segona, m'imagino que el Pau el que ens vol dir és que d'aquí 100 anys què diran, què va passar en aquests anys que nosaltres vivim? Quina és la capa, quina és l'aportació de les nostres generacions?
1: Jo crec que això és molt complicat de respondre, perquè dins del món del foc i dels balls de diables hi ha moltes bifurcacions. Hi ha inclús, o sigui, aquests models històrics que comentàvem, però altra gent que fa moltes altres coses molt diferents, i uns agafaran un camí super tradicional i els altres faran uns espectacles que no tenen res a veure, i a més amb el món de la pirotècnia que va avançant, que va evolucionant.
0: Jo crec, si em deixes jugar aquest joc, que serà l'ús enorme, grandiloquent de la pirotècnia.
1: Ha d'arribar a un punt, no, d'explotar, intentar tornar una mica als orígens, no? Que de vegades sempre ho veiem, els que anem a veure la carretillada de l'Arbós, no? Per exemple, que ho comentàvem abans, que veus l'any que ve què faran, no? Perquè jo...
0: S'ha fet de dia.
1: És un moment, no? Llavors jo crec que també anirà per aquí, no? El que et permeti fer els productes químics nous que vagin traient, no? I tot això.
0: Fantàstic. Raquel, si et perds, on et trobem?
1: A les festes de la Mare de Déu de Misericòrdia.
0: Fantàstic.
1: Això segur.
0: Fantàstic.
1: Ara ja ha començat això. Compte enrere.
0: Molt bé. Que vagi molt bé. Moltes gràcies
1: molt
0: per acompanyar-nos
1: al
0: Gaudeix la Festa Ràdio. Espero que hagi tingut una estona agradable, la mateixa que hem tingut nosaltres, i que els nostres oients també ho hagin pogut gaudir. Avui amb la Raquel Ferret de Reus, que és filòloga i gestora cultural, i hem parlat sobretot del seu Reus i de les festes i el seguici tradicional de la capital del Baix Camp. Ens retrobem al proper capítol amb més cultura popular tradicional aquí, aquesta versió radiofònica del programa Gaudeix la Festa, que ja sabeu que podeu veure tots els nostres capítols de contingut sobre cultura popular tradicional de manera gratuïta a la plataforma La Xarxa Més. Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascanti.
2: Hola, us dono la benvinguda un cop més al món és digital. Avui començarem parlant d'una cosa que no és que sigui desagradable, però jo us diria que comença a ser preocupant. Perquè des de fa un temps, al voltant de la intel·ligència artificial, sentim cada vegada més veus que ens adverteixen, i veus autoritzades, que ens adverteixen que potser estem anant massa de pressa. I el més inquietant és que aquestes veus no venen precisament dels enemics de la tecnologia. Venen, en molts casos, dels mateixos constructors, les mateixes persones que estan contribuint a crear-la. Geoffrey Hinton, Premi Nobel i considerat un dels pares de la intel·ligència artificial moderna, acaba de tornar a posar una xifra sobre la taula. Considera que pensar en un 10% de possibilitats que la intel·ligència artificial pugui acabar provocant l'extinció de la humanitat no és una estimació absurda. És a dir, creu que sí, que hi ha un 10% de possibilitats de que la intel·ligència artificial acabi en nosaltres. Un altre dels grans noms de la intel·ligència artificial és Joshua Bengio, també Premi Turing i un dels investigadors més reconeguts del món. Doncs en Joshua fa temps que ens adverteix que podem arribar a crear sistemes que escapin al nostre control. I aquests mateixos dies ha tornat a reclamar una actuació urgent dels governs davant dels riscos que comencen a aparèixer. I recordem una cosa que va passar a l'any 2023. Més de 30.000 persones van donar suport a una carta que demanava aturar

0: Però també és veritat que la història ens ensenya una cosa una mica preocupant, que els humans tenim una certa tendència a posar les normes després que hagi passat alguna cosa greu, i no abans. I aquesta és probablement la gran pregunta que avui volem posar damunt la taula. Sabrem controlar la intel·ligència artificial abans que sigui ella qui ens controli a nosaltres? No sé quina serà la resposta, però per intentar trobar-la, avui, al món digital, tenim una magnífica col·lecció, permeteu-la la paraula, de convidats. Tres persones que coneixen molt bé aquest món i segurament no pensen tot això. I això és precisament el que volem. Escoltar-los, confrontar opinions i intentar entendre si realment tenim motius per preocupar-nos o si una vegada més estem imaginant el pitjor dels futurs possible. D'aquí uns moments us els presento.
1: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.

0: comença la nostra roda d'experts amb l'Antoni Garrell, tertulià habitual del programa.
1: Bé, el tema és important, no? Perquè el que m'has plantejat, que és què hem de fer amb tot aquest debat que hi ha avui dia sobre la capacitat d'autonomia total que pot tenir la intel·ligència artificial i que fins i tot posa en risc la possibilitat de que sigui un gran enemic de la gent, no? O sigui, que pugui destruir la humanitat, com es diu. Bé, primer, jo m'agradaria fer una primera observació que és molt important, que és no pensar que la intel·ligència artificial sembla que és un terreny de ningú, diguem-ne, no? Com si les empreses que la promouen són alienes al problema, com si els estats no regulen i no tenen cap responsabilitat, o fins i tot els propis programadors. O sigui, en el fons hi ha un tema que és la responsabilitat que pot tenir un projecte d'aquesta característica i d'aquesta naturalesa, com és el de la intel·ligència artificial, que és molt segurament canviarà molts aspectes de les nostres properes vides i vivències, perquè incidirà en tots els camps de recerca, de feina, etcètera, etcètera, a la universitat, a la forma en què els alumnes treballaran el seu coneixement, podem dir, bueno, això, però al final de qui és la responsabilitat? Hi ha aquest perill, diguem-ne, d'eximir, exonerar o desresponsabilitzar la responsabilitat del que passa, perquè al final no ens hem d'oblidar que el que fa la intel·ligència artificial és resultat de la programació. Programació de gent que ha programat, diguem-ne, que aquest sistema vagi evolucionant i avançant i permeti fer un determinat tipus de tasques que estalviem, òbviament, i realment d'una manera molt notòria, feines de persones. I això és molt important de tenir-ho present, perquè si no podem caure en el parany o de que en realitat, diguem-ne, aquí no hi ha cap responsabilitat. L'altre tema, que també és molt important, és veure si hi ha alguns casos, diguem-ne, no, sobretot per el ressò mediàtic que tenen una intervenció d'aquest tipus, en el qual es parla de que en realitat pot afectar el futur de la humanitat, fins i tot pot destruir la presència humana a la Terra. Bueno, això és motiu d'un titular de molts titulars, i ara estem veient que en els últims 5 o 6 dies, cada dia es parla de la primera portada, de la primera pàgina de qualsevol premsa, tant de Catalunya, d'Espanya o del món. Això és molt important per pensar, diguem-ne, sobre el tema de la responsabilitat que s'ha de tenir en relació amb això. Quan el propi conseller delegat d'Anthropic, el Dario Amodei, reclama un major control, bueno, està dient controleu-me, no? Aquí està també curiosa la reacció de Xina i d'Estats Units, no? Per una banda, el president Trump

0: ha sortit amb les seves tradicionals sortides, el qual s'ha dit traïdors, per no dir-los també covards, i els xinesos diuen no, el que volen és regular la IA, la intel·ligència artificial, per, diguem-ne, frenar l'avanç de Xina, que és objectiu, que Xina està avançant d'una manera molt ràpida en, diguem-ne, la producció d'artefactes, com els diuen, de processos i de productes i de projectes molt vinculats a la intel·ligència artificial. Per tant, ara ens podem trobar amb una mena de bucle, diguem-ne, no?, en el qual, diguem-ne, hem de tenir cura, però no saben com fer-ho, però la intel·ligència artificial continua avançant perquè hi ha aquestes sisena o setena, o ja no saben quina generació d'intel·ligència artificial, està provocant un canvi molt radical i molt important en la forma en la qual s'està produint el coneixement. O sigui, ja estem passant d'una generativa, una intel·ligència generativa, com es deia aquesta, una forma més avançada encara, no?, en el qual és probable, diguem-ne, que la mateixa intel·ligència artificial sigui capaç de generar programes sense consultar amb els seus creadors. Però no ens oblidem d'una cosa. Algú li ha donat unes pautes per començar a treballar. Ella no es posa a treballar sol. És probable que després, per ser més eficaç i eficient, que és el que ha passat amb aquest atac que li van fer a la plataforma Hugging Face, que una intel·ligència artificial la va atacar, diguem-ne, a una altra plataforma, ella vagi buscant camins. Però hi ha un altre tema, tampoc podem equivocar-nos. La intel·ligència artificial no té consciència. No sabem si la tindrà. Jo soc dels que opino que no tindrà consciència. Però sí és cert, diguem-ne, no?, que si el que ella produeix com a model és resultat d'una programació. No és autònoma de zero, sinó, en tot cas, després ella va, a partir d'algunes pautes i alguns paràmetres que seran d'una producció, ha anat continuant produint, etc etc. Per tant, per anar acabant, diguem-ne, no?, perquè ja crec que si m'acaba el temps, el que és important és que sí és necessari crear una governança objectiva de com evoluciona la intel·ligència artificial en aquest món, i això és la pregunta que ens hem de fer. Com ho fem perquè hi hagi realment un tutelatge, i aquí és on comencen a haver-hi algunes tesis sobre autoritats i independència, etc etc. Però en qualsevol cas, no ens hem d'enganyar d'una cosa, diguem-ne, si hi ha alguna responsabilitat d'aquesta evolució que està tenint, no ens equivoquem, és una responsabilitat humana, i per tant som els humans els que l'hem de resoldre.
1: Sentim ara l'autoritzada opinió d'un altre dels tertulians habituals del món digital, l'Antoni Garrell.
2: Bon dia, Tomàs. Efectivament, aquest tema vinculat als riscos per a l'humanitat de la intel·ligència artificial és quelcom que fa molt temps que en parlem. El que ha succeït és que aquestes darreres setmanes les notícies sobre els riscos per nosaltres, pels humans, de la intel·ligència artificial, o millor dit, els potencials riscos, s'han multiplicat. La causa no és altra que l'onada de renúncies i advertiments públics per part d'investigadors, executius, enginyers de seguretat d'empreses d'intel·ligència artificial, com poden ser OpenAI, Anthropic, Google, DeepMind, etc. Les alertes van més enllà dels riscos ja coneguts. I malgrat que efectivament s'ha avançat molt, però encara no estan ben encarrilats els problemes com la generació d'informació errònia i la reproducció dels biaixos socials perquè no existeixen els filtres de seguretat adequats. La possibilitat que les organitzacions o persones malintencionades utilitzen aquesta tecnologia per crear continguts falsos, manipular persones, realitzar estafes, automatitzar ciberatacs o la creixent dependència dels sistemes automatitzats per a tasques sensibles de determinats processos, com poden ser els processos procediments mèdics, fins a decisions estratègiques, quan no es fixa o no s'ometen a una supervisió professional adequada, les conseqüències poden ser molt dolentes. Les recents advertències dels professionals fan referència al risc creixent de la pèrdua de control. És a dir, aconseguir que la IA obeeixi les intencions humanes a mesura que esdevé més intel·ligent. una por fonamentada en el fet de que les proves internes de seguretat han demostrat, han evidenciat, que alguns agents avançats ja han aconseguit connectar-se a internet sense automatitzar i, a més, executar codi en servidors externs per complir els seus objectius. I s'ha fet sense supervisió directa. També en aspectes associats a l'ús militar i a la ciberseguretat. Atès que el marge de temps per defensar infraestructures crítiques, com ara hospitals, xarxes elèctriques, s'està esgotant davant la capacitat dels models per realitzar ciberatacs molt sofisticats i, finalment, també per la manca d'una regulació internacional que sigui vinculant i que obligui a verificar formalment la seguretat dels models abans de desplegar-los. Un conjunt de fets que comporta que el sector estigui avançant sense que l'avaluació de les seves possibles conseqüències avanci al mateix ritme. Uns riscos que, si es materialitzessin, i ho repeteixo, si es materialitzessin, potencialment enfrontarien a la societat a una crisi multidimensional important. Potencialment caracteritzada per la vulneració massiva d'infraestructures crítiques i l'automatització dels conflictes militars, l'erosió de la veritat democràtica mitjançant desinformació hiperrealista, juntament amb un impacte socioeconòmic sever en l'ocupació i la pèrdua de control humà sobre sistemes autònoms opacs i irreversibles, dels quals podrien arribar a dependre la presa de les decisions globals. Alguns no acaben d'entendre o volen mirar cap a un altre gestor que, per exemple, ja experimentalment a New York hi ha robots que entreguen l'última milla o que ja a Shenzhen es passegen acompanyats d'un policia humà, robots policies. En aquest context, Europa es troba davant d'un dilema addicional. La Unió Europea ha avançat en la regulació de la intel·ligència artificial per protegir els drets, la seguretat i la confiança. Però regular la tecnologia desenvolupades fonamentalment fora d'Europa no garanteix per si mateix la seva autonomia estratègica. La competència entre els Estats Units i la Unió Xina, Estats Units i la Xina, obliga Europa, d'una banda, a integrar la intel·ligència artificial com un element clau de la competitivitat. Però alhora, en la meva opinió, obliga a desenvolupar les capacitats pròpies d'intel·ligència artificial i a disposar de les infraestructures necessàries, capacitat de computació, centres de dades, semiconductors, energia, xarxes digitals, recerca i talent. La sobirania tecnològica no es construeix únicament mitjançant normes. Requereix també capacitat científica, industrial i infraestructures. Davant d'aquest panorama, la discussió no hauria de passar per frenar l'avenç tecnològic, sinó per imposar pautes d'avaluació obligatòries amb protocols estrictament alineats, controls de seguretat i filtres ètics. Auditories externes independents, tractats internacionals sobre el desenvolupament i l'ús d'armes autònomes i lleis de responsabilitat civil per a les empreses desenvolupadores. La qüestió clau és com garantir que el progrés de la intel·ligència artificial continuï estant al servei de la humanitat i sota el control humà.

0: per concloure el programa d'avui tenim la nostra també col·laboradora habitual, l'Àurea Rodríguez. Àurea, endavant.
1: Hi ha una cosa fascinant en el món de la intel·ligència artificial. Fa 3 anys, si deies que havies d'anar en compte amb la IA, eres un tecnòpol. Fa un any, si deies que canviaria radicalment les empreses, eres una visionària. Jo que deia, antes muerta que si n'hi ha imaginat. I ara resulta que alguns dels senyors que estan construint les intel·ligències artificials més potents del planeta ens diuen potser hauríem d'anar una mica més a poc o la humanitat s'extingirà. Home, benvinguts als que dèieu que Europa regulava i Estats Units innovava. Ni una cosa ni l'altra. La vida a vegades no és ni blanc ni negre, sinó la majoria de coses són grisos. Aquests dies el Sam Altman, el Dario Modei, l'Elon Musk i altres figures de la indústria han coincidit en matisos que els sistemes més avançats necessiten més controls perquè s'estan anant de mare, és a dir, no arriben a controlar el que fa la pròpia intel·ligència artificial. Els apocalíptics diuen que veuen a Terminator darrere de cada chatbot i els apocalíptics de la regulació veuen a Brussel·les darrere de cada innovació. Ni blanc ni negre, sinó una mica de seny, sentit comú i sentit del bé comú. Sentit de que la humanitat ha passat per davant de les màquines, evidentment. La pregunta no és aquesta. La pregunta és què li deixem fer? Què li deixem fer a la IA? És a dir, fins a on automatitzem les coses i fins a on deixem que les intel·ligències artificials prenguin el control. Poden enviar un correu, poden comprar, poden contractar un servei, poden entrar a una base de dades, pot negociar un agent amb un altre, alguna cosa per mi, pot prendre una decisió que afecta un client, pot entrar en alguna base de dades de sistemes crítics. Aquí és on estan els límits i la paraula, en el fons, que estem discutint és autoritat i governança. Per què? Durant quant de temps? Amb quins diners? Sobre quines dades? I a qui respon si alguna cosa va malament? Qui hi ha darrere d'aquesta intel·ligència artificial? Una empresa? Una persona? Una responsabilitat humana? Això és especialment interessant. Vull dir, treballar amb els protocols, amb com es governen les IAs, amb quina és la governança des de les dades, o sigui, quin és el nivell que tenim de delegació, ja sigui a nivell individual, a nivell d'una empresa o a nivell d'un país. I això és del que estem parlant. O a nivell de la pròpia humanitat. Quin és el límit? Quins són els límits? Com qualsevol altra cosa, s'han d'acordar aquests límits. Aquests límits i per què ho fem servir. I això és el que han intentat, que estan acordant els BRICS, que hi ha diferents moviments que estan intentant acordar un marc de treball. Aquest marc de treball ha de ser global, per suposat. I aquesta carrera per qui lideri la intel·ligència artificial liderarà el món no permet establir, de moment, un marc acordat. Perquè no només són els països, sinó són les empreses les que estan...
2: Bona tarda, són les 7.
3: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
4: Salvador Illa anuncia un pla inèdit perquè majors de 40 anys puguin comprar un pis a mitges amb la Generalitat. Jordi Fortià.
5: L'habitatge ha centrat el discurs de Salvador Illa en el debat de política general que ha arrencat al Parlament aquest dimarts a la tarda.
6: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya, aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
4: El govern espanyol aprova 2 decrets amb mesures per l'habitatge que es votaran divendres al Congrés.
5: El Consell de Ministres ha aprovat 2 decrets per separat per facilitar-ne l'aprovació. Una amb les mesures que exigeix l'Esquerra i una altra amb demandes que tenen més consens. Isabel Rodríguez és la ministra d'Habitatge.
7: Para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy después de este esfuerzo que hemos hecho para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad.
4: Les pluges acumulen ja més de 60 litres al Gironès i localment a la costa alta empordanesa i provoquen les primeres incidències.
5: Tot plegat després que el front hagi provocat inundacions al Penedès i a l'àrea de Barcelona aquest migdia. Des de Protecció Civil es demana encara màxima prudència. Imma Soler és la subdirectora d'Emergències.
8: Seguim demanant aquesta prudència, seguim demanant aquest manteniment de vigilància de tot el que són els desplaçaments, les activitats a l'exterior, vigilar els punts per on passi aquesta intensitat en el moment en què passi, doncs, de ser coherents amb les activitats que tinguem que fer, que s'adecuin a com està la situació meteorològica. Informem-nos molt bé, seguim amatents de la previsió meteorològica avui durant tot el dia i també, sobretot, d'aquells moments que puguin haver intensitat.
4: En cultura, Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells.
5: Una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes.
4: Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
9: Durant l'acte de presentació, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que l'esdeveniment tornarà a donar la volta al món i ha apuntat que aquesta pot ser la millor edició de la història del concurs.
10: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. A totes elles els agraeixo la seva participació. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de castells.
4: I en esport, Joel Gomis, el Barça de bàsquet es troba immers en la disputa de la segona jornada de l'Eurolliga.
11: Els d'Alexander Sekulić estan jugant ara mateix a Dubai en un duel que enfronta els culers amb el seu exentrenador, Xavi Pascual. Al descans, de moment, males notícies pel Barça, que perd per 52-37.
12: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim plana de serveis, connectant ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària i amb possibles o no afectacions per la pluja. Sílvia Del Amo, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Doncs en aquests moments hem de dir que ja s'ha restablert la circulació, per exemple, l'AP7, la Ronda de Dalt, que presentava problemes a la zona de Vall d'Hebron, on s'ha hagut de tallar totalment la via, i ara mateix tenim molta mobilitat en dos sentits de la marxa en aquesta Ronda de Dalt, però també la del litoral. També per problemes d'inundacions a la P7, ara sí, a Badies del Vallès, en sentit Tarragona, hi ha hagut molts problemes, molta congestió, ja se circula amb normalitat, no hi ha cap tram inundat, però són 9 quilòmetres de lentitud i també afecta per exemple el seu lateral, la B30, a Badies en sentit Girona i a Cerdanyola en sentit Tarragona. També problemes, per exemple, la C33 i la C58 per accedir a l'àrea metropolitana, i ara mateix, per exemple, tenim tallada per inundacions la C66 entre Forallac i Torrent a Girona, i també, per exemple, tallada per un accident la C61 a Vallgorguina. Per tant, situació complexa i us demanem que no baixeu la guàrdia. Bona tarda.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Salvador Illa anuncia un pla inèdit perquè majors de 40 anys puguin comprar un pis a mitges amb la Generalitat.
3: L'habitatge ha centrat el discurs de Salvador Illa en el debat de política general que ha arrencat al Parlament aquest dimarts a la tarda. També ha anunciat la creació d'un fons específic per, quan no quedi més altre remei, comprar els pisos on viuen persones vulnerables amenaçades de desnonament. S'hi destinaran 25 milions d'euros ampliables en un futur. El president també ha defensat els decrets aprovats avui al Consell de Ministres. Un doble decret que, a priori, compta amb el suport de Sumar, però que encara haurà de passar el tràmit del ple del Congrés convocat per aquest divendres.
0: De moment, Junts assegura que està a l'espera de llegir la lletra petita per assegurar el seu vot. De seguida en parlarem ara, però anem al ple del Parlament, on, com dèiem, l'habitatge ha centrat bona part del discurs de Salvador Illa. Mont Carvajal.
4: El president Illa ha assegurat que estem en una crisi de país a causa de l'habitatge i per això s'han de prendre més mesures. I ha anunciat una mesura pionera, i és que gràcies al Codi Civil Català, la Generalitat oferirà a majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca comprar un pis conjuntament amb la Generalitat. En seran propietaris a mitja el ciutadà durant 50 anys. Estarà dotat amb 100 milions d'euros. L'altre anunci és un fons de 25 milions per, quan no quedi més remei, ha dit, comprar pisos de persones vulnerables amenaçades de desnonament. Illa ha assegurat que els especuladors no tenen cabuda a Catalunya.
5: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya, aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
4: Ell ha assegurat que Catalunya està millor ara que fa 2 anys i que en la Catalunya retrobada, ha dit, vol que Puigdemont torni.
5: Com a president de la Generalitat de Catalunya, vull que en el proper debat que tinguem en aquest Parlament comptem amb la presència del president Puigdemont. Vull que el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, vegi restituïts els seus drets de participació política i cívica. Vull que la resta de diputats encara encausats, els senyors Lluís Puig i Josep Maria Jové, també se'ls apliqui l'amnistia tal com la va concebre el legislador.
4: Ha proposat un debat per retornar el reconeixement i l'autoritat als mestres i ha anunciat una conferència de regions per la democràcia al novembre.
0: Gràcies, Mont. Tot plegat després que aquest migdia el Consell de Ministres hagi aprovat finalment 2 decrets per l'habitatge. És l'acord al que han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació fins l'últim minut que ha comportat l'inici amb una hora de retard del Consell de Ministres per la plantada inicial dels de Yolanda Díaz.
3: Per salvar l'anomenat decret Mari Carmen, un dels 2 textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició. L'altre aglutina les mesures més d'esquerra i, per tant, més difícil d'aprovar-se al ple extraordinari del Congrés, que se celebrarà aquest mateix divendres.
0: Carina Bebe.
6: Sí, aquest paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 els desnonaments de famílies vulnerables, també regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers 2 anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. Al segon decret aprovat només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Escoltem Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que està desgranant a aquesta hora tots els punts d'aquesta cosa.
7: acord. Marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad. Y además vamos a tratar de que este texto vea la luz lo antes posible, llevando su convalidación también de manera inminente al Congreso de los Diputados, con la previsión de que se celebre un pleno extraordinario el próximo viernes.
6: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport als grups d'aquestes mesures que considera més urgents d'aprovar aquest divendres, com sentíem que deia Isabel Rodríguez en aquest ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen.
0: Tot i això, l'acampada de la Puerta del Sol critica la divisió de mesures en dos decrets i no descarta seguir.
3: Les portaveus han advertit que si no s'aprova un únic text, qualsevol altra cosa serà un decret farsa, i han dit que no faran cap valoració fins que no vegin la lletra petita. Des de Barcelona, la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, ha explicat la defensa que fan dels contractes de lloguer indefinits. Ha aclarit que són una realitat a països del nostre entorn, Europa.
8: No és una idea nostra. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
0: I el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat des de Terrassa que el decret d'habitatge no tindrà resultats.
3: Considera que el govern espanyol no ha de pretendre resoldre una problemàtica que no han desencallat en 8 anys amb un reial decret. Feijóo també s'ha queixat que el govern no hagi negociat les mesures amb el Partit Popular.
9: Desde luego, con el primer partido de nuestro país no han hablado ni un minuto, no le han dedicado ni un minuto a este asunto. Me dice usted si va a tener apoyos o no va a tener apoyos. Lo que le puedo asegurar es que no va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
0: I enmig d'aquestes negociacions, i després que l'octogenària que dona nom al decret Mari Carmen hagi arribat a un acord per tornar al seu pis amb un lloguer raonable, a Mataró avui s'ha produït un altre desnonament d'una persona vulnerable, malgrat la pressió ciutadana i la sol·licitud d'ajornament de serveis socials.
3: En concret, el d'una família amb una persona que té una discapacitat i que feia 11 anys que vivia al barri de Cerdanyola de la localitat.
0: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
10: En Jordi i la seva família han hagut de deixar el seu pis a la Ronda de Cerdanya de Mataró aquest matí. Finalment, el jutge ha pres la decisió d'executar el desnonament previst per aquest matí després de pràcticament 2 hores d'un ampli desplegament policial i d'una reunió de mitja hora entre els inquilins i la comitiva judicial a l'interior de l'habitatge. Un desnonament que s'ha acabat produint malgrat la sol·licitud d'ajornament dels serveis socials de l'Ajuntament de Mataró.
11: Jo pagava menys de l'alquiler perquè no me llegava a pagar tot l'alquiler. Si pagaba todo el alquiler pidiendo a gente o amigos o lo que sea, es que no podía, No comíamos, no pagábamos, ¿qué hacíamos? El colegio de mi hijo.
10: Serveis socials de l'Ajuntament de Mataró ha posat a disposició de la família una estada de 3 nits en un hostal, tot i que la família ho considera insuficient. D'altra banda, aquest dimarts al matí hi havia previst un altre desnonament, en aquest cas al barri de Cerdanyola, que ha estat aturat.
0: I el Consell de Ministres també ha aprovat un altre reial decret llei per renovar les ajudes de l'escut social que caducava demà. Són mesures anticrisi sobre els carburants, el gas i la llum que es van activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra d'Estats Units i Israel contra l'Iran i que ara s'allarguen fins al 31 de desembre d'aquest any. Maite Polo.
12: Es manté la rebaixa dels carburants en 20 cèntims al litre, tant la gasolina com el gasoil durant el mes d'octubre. Després anirà reduint-se. El descompte serà de 13 cèntims al novembre i 6 cèntims al desembre. Però bé, tornaria a ser de 20 cèntims si el preu dels carburants pugessin per sobre del 15% abans d'acabar l'any. Ho ha anunciat el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
13: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección tensión durante estos momentos de mayor tensión, y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual.
12: Respecte del gas, el Consell de Ministres ha limitat l'augment de la tarifa d'últim recurs a un 35% en la revisió d'octubre i més d'un 15% en les següents revisions. Protegeix així més de 3 milions de consumidors amb vistes a l'hivern. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19 euros i 55 cèntims. I el Consell de Ministres també ha prorrogat les ajudes per al gasoil, al sector agroalimentari i als transportistes.
0: Un escut social que es manté davant la inflació creixent, que el mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada, impulsada pel preu dels carburants.
3: Són 6 dècimes per sobre de la dada registrada a l'agost i suposa el major augment en 3 anys i mig. La pujada també està condicionada pel fet que els carburants havien baixat al setembre de l'any passat, de manera que la comparació és encara més elevada. La taxa anual de la inflació subjacent, que no inclou ni energia ni aliments no elaborats, ha augmentat 2 dècimes fins al 3,1%.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Les pluges acumulen ja més de 60 litres al Gironès i localment a la costa alta empordanesa i provoquen les primeres incidències. Els bombers han atès aquesta tarda més de mitja dotzena d'avisos per acumulacions d'aigua amb afectacions a Cassà de la Selva i Girona.
3: Aquesta tarda les precipitacions s'han desplaçat cap al nord-est del país i han descarregat amb força comarques gironines. El Gironès i el Baix Empordà s'ha superat el llindar de 60 litres per metre quadrat en 3 hores. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís d'alerta a Campllong, al Gironès, on una riera podria desbordar.
0: Anem en qualsevol cas fins a Girona en directe per saber quina és la situació ara mateix. Televisió de Girona, Marc Vives, bona tarda.
14: Bona tarda, doncs sí, ja al matí han caigut els primers ruixats, però realment el gruix ha estat de les 2 a les 4 de la tarda. De fet, Protecció Civil ha elevat l'alerta perill molt alt de 6 sobre 6 al Gironès i al Baix Empordà. En algunes poblacions, com comentàveu, Cassà de la Selva s'ha arribat als 105 litres per metre quadrat, mentre que Llagostera i Fornells de la Selva han caigut 90 i 80 litres, respectivament. És a dir, l'aigua ha travessat Llagostera i Cassà, on ha deixat registres de 100 litres, i l'episodi després s'ha creuat les Gavarres fins a la Bisbal d'Empordà, on ha descarregat amb força entre 90 i 100 litres per metre quadrat, ja avançada la tarda. Per tant, unes pluges que han afectat durant el dia les comarques gironines, que s'han passejat fins a les Gavarres, però a hores d'ara ja hem pogut treure el paraigües perquè ara mateix es veuen les primeres clarianes.
0: Moltíssimes gràcies, Marc. Cap al migdia, això sí, les tempestes han impactat de ple a Barcelona i l'àrea metropolitana, amb trens suspesos, parades de metro inundades i vols cancel·lats pels aiguats, que deixen més de 100 litres per metre quadrat.
3: La Ronda de Dalt de Barcelona s'ha tallat durant més de 2 hores a l'altura de la Vall d'Hebron per inundacions. A la tarda s'ha pogut anar reobrint paulatinament. Les pluges han deixat imatges de carrers i carreteres totalment inundades en municipis de diverses comarques i també rius i rieres desbordats o que superen el llindar màxim, sobretot a l'Anoia i al Penedès. No hi ha hagut, però, danys materials ni personals, tot i que a Gavà, al Baix Llobregat, 2 persones han hagut de ser rescatades d'un cotxe que s'arrossegava a l'aigua.
0: Doncs anem a saber també què ens espera les properes hores. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
15: Bona tarda, senyora escombrada de tempestes que aquesta tarda han acabat arribant a molts indrets de Girona. De fet, només d'aquesta tarda, gairebé 74 litres per metre quadrat a Celrà, n'han caigut 86 a Llagostera, 47 a Girona, al barri de Fontejau, o 47 també tant a Verges com en el cas de la Bisbal d'Empordà, després d'aquestes molt fortes tempestes del matí i del migdia, que ja havien deixat 111 litres per metre quadrat en el cas del barri del Rectoret a Barcelona, també 106 a Sant Pere de Riudebitlles o 105 a Sant Pau d'Ordal, 94 litres, per exemple, a Cerdanyola del Vallès. Encara a les immediates hores, fins aquesta mitjanit, tindrem algun xàfec intens a la Costa Brava, també a l'Ebre, a l'interior de l'Ebre, o cap al Prepirineu de Lleida, en el cas del Solsonès. Demà una situació ja més tranquil·la, amb núvols enganxats al matí, sobretot a la Costa Brava, i tarda d'algun xàfec al Prepirineu i cap a l'interior de l'Ebre, però sempre amb molta xafogó. N'estem pendents a la xarxa.
0: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat de les absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen al món local. Esther Minguell.
16: Catalunya no té un registre de l'absentisme a les aules i l'errada en les proves PISA ho ha accentuat perquè és una dada que recollia l'informe. No disposar d'aquest càlcul dificulta preveure casos d'abandonament escolar, que és especialment alt en l'alumnat vulnerable i entre els estudis d'ESO i els postobligatoris. Helena Cintas és la cap de projectes d'Equitat.org.
17: Tenir dades d'absentisme és fonamental. És l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar i desenvolupar una política.
16: L'entitat reclama que agafi d'exemple iniciatives que ja funcionen en l'àmbit local i que homologui els criteris. Héctor González, cap d'escolarització de l'Ajuntament de Girona, explica el seu pla.
18: Coordinar totes les actuacions envers l'absentisme que fem a la ciutat de Girona. Des de la intervenció del centre educatiu fins a la coordinació amb altres agents, serveis socials, l'equip d'assessorament psicopedagògic, inspecció, l'equip d'educació, fins i tot a intervencions més punitives des de la policia municipal o els Mossos d'Esquadra.
16: Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur, per sobre del 9% que fixa la Unió Europea pel 2030.
0: L'àrea metropolitana de Barcelona ha aprovat aquest matí l'adjudicació del servei d'abastament d'aigua de 8 municipis durant els pròxims 25 anys. Una decisió que arriba després d'un llarg procés de licitació i que ha generat discrepàncies entre les administracions i diferents entitats. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
19: La concessió afecta municipis com Sant Cugat del Vallès, Molins de Rei o Ripollet i és per un període de 25 anys. Aigües Vida qüestiona que s'hagi tirat endavant la licitació i recorda que un informe de l'AMB del 2022 apuntava que la gestió pública era l'opció més adequada, sostenible i eficient. Així ho denunciava Dante Masquio, portaveu d'Aigües Vida.
20: L'AMB mai ha fet públic aquest informe i el govern socialista el que ha fet és deixar-lo amagat en un calaix i per tant nosaltres avui publiquem aquest informe perquè sigui accessible per a tota la ciutadania i la premsa i perquè puguem comprovar que el model públic és el més eficient.
19: La plataforma reclama que es reconsideri el model i alerta que la concessió podria acabar als tribunals. També s'hi ha mostrat contrari al conseller delegat d'Acció Climàtica, que ha advertit que un eventual procés judicial podria allargar la transició. En cas que la licitació quedi suspesa, el concessionari tampoc podria executar el servei. Per això, les veus contràries demanen aturar l'adjudicació en un context en què consideren que l'aigua és un recurs estratègic il·limitat.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica reforçarà a partir de dijous 1 d'octubre la línia d'autobús interurbà C1 que connecta Castellà del Vallès amb Sabadell, que comportarà una freqüència de pas de 8 minuts dels combois en hores punta. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
21: Amb aquesta millora, la línia operada per Moventis i amb servei de dilluns a divendres incrementarà l'oferta de 89 a 103 expedicions diàries entre tots dos municipis. Així mateix, es reduiran les freqüències en hores punta, amb un pas cada 8 minuts entre les 7 i 3:15 del matí i entre les 2 del migdia i 2:15 de 8 del vespre en sentit Sabadell. Segons ha anunciat aquesta tarda la directora general de Transports i Mobilitat, Susi López, s'ha prioritzat la connexió de Sabadell amb l'estació de tren de Plaça Espanya.
22: I per tant el que fem és incrementar l'oferta, però especialment en direcció cap a la Plaça Espanya. És a dir, repartim aquest recurs extra per tal de poder millorar molt la connectivitat amb Plaça Espanya i a la vegada mantenir una oferta sobrada per poder anar fins al centre de Sabadell.
21: L'actuació comporta una inversió anual de gairebé 154.000 euros i s'emmarca en el segon pla de xoc del bus interurbà. L'any passat, la línia C1 va registrar més de 1,2 milions de viatgers.
0: En cultura, Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
23: L'organització considera que després del nivell mostrat durant la temporada es donen les condicions per viure una de les edicions més destacades del certamen. Durant l'acte de presentació, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que l'esdeveniment tornarà a donar la volta al món i ha apuntat que aquesta pot ser la millor edició de la història del concurs.
1: concurs.
4: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món de mà de totes les colles que hi participen. A totes elles els agraeixo la seva participació. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de castells.
23: Dissabte, amb 18 colles, espera l'assistència d'unes 5.000 persones, mentre que diumenge, amb les 12 millors colles, es preveu arribar als gairebé 6.000 espectadors. L'obertura de portes està prevista una hora abans de l'inici de cada jornada i es mantindrà el sistema de pulseres per controlar l'accés a les diferents zones de la plaça. Amb tots els preparatius enllestits, Tarragona es disposa, doncs, a viure un cap de setmana intens de castells amb les colles com a protagonistes i amb l'objectiu de convertir aquesta 30a edició en una gran festa castellera.
0: I el Premi Planeta escalfa motors una mica més de 2 setmanes abans de la nit, on es coneixerà el guanyador del Premi Literari millor dotat de les lletres en castellà. Avui s'ha conegut que la 75a edició del guardó ha batut el seu rècord de participació.
3: En total s'hi han presentat 1.424 originals. La major part provenen d'Espanya, més de la meitat, i de la resta, una gran proporció són obres d'autors provenents de l'Amèrica del Sud, prop de 400. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà el proper dia 15 d'octubre en una gala que es farà al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
2: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
5: Bona tarda, Lali. Des de les 6 de la tarda el Barça de bàsquet està jugant partit d'Eurolliga a la pista del Dubai. Ara mateix falten 2 minuts per acabar el tercer quart i els d'Alexander Sekulic estan perdent per 74-56. Kabengele amb 14 punts i Bacon i Wright amb 12 estan sent un mal de cap pels blaugranes, que tenen a Gibson amb 12 punts com a màxim anotador. Qui també té competició europea, però demà, és el Kitzanas Manresa, que s'enfronta al PAOK de Salònica. Després de la derrota a la pista del Bilbao en l'estrena a l'ACB, el conjunt vegenc buscarà fer un bon paper a la sempre difícil plaça grega. Diego Campos recupera Timmy Allen, però tindrà les baixes de Pierre Oriola i Hugo Benítez. El tècnic admet el potencial del rival.
7: Sapiguem de la dificultat, del nivell de l'equip, però no és qüestió de plorar, és qüestió de que és un repte, hem de jugar molt millor que el dissabte, sabem que podem fer-ho, sobretot defensar bé la transició, l'1x1, que hem estat dolents en algunes situacions que han anotat molt fàcil, i després en la defensa del perímetre, que hem d'entendre que no podem jugar al fall en aquest nivell. Si no tens la mà arriba en el moment adequat, te la fiquen en la cara.
5: En handbol, el Barça ha apallissat el Montada marroquí per 51-15 en l'últim partit de la fase de grups del Mundial de Clubs. Dani Fernández, amb 12 gols, ha estat el màxim golejador blaugrana. L'escoltem.
24: Sí, a part de la victòria també era l'objectiu principal avui, sortir concentrats, evitar qualsevol tipus de tonteria. Al final, si no vas 100% en aquests partits i aquest risc de lesió que hem evitat, i també objectiu complert per aquesta part. Sí, crec que també és important en aquests partits mostrar respecte per la competició i pel rival. Crec que hem fet molt bona feina. També la gent que necessitava minuts i rodatge ha aprofitat el temps molt bé. Així ens ajuda a tots per poder estar preparats el dijous de cara a la final.
5: Precisament demà a les 7 de la tarda el Barça jugarà aquesta final del Mundial contra el Veszprém hongarès. En futbol, el Barça femení ja és a Roma, on demà disputa la segona jornada de la Lliga de Campions a 6:45 de la tarda contra la Roma, les de Pere Romeu, que volen sumar la segona victòria en 2 partits a la màxima competició europea. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta rebrà demà el Marsella en la final de la Supercopa d'Europa a la piscina de Sant Sebastià. L'últim precedent d'aquest competició és favorable pels barcelonins, perquè el 2014, quan van guanyar l'única Supercopa, també van jugar el duel decisiu a Barcelona. I per acabar, l'Ali, actualitzem el resultat del Barça a Dubai, que continua perdent, en aquest cas, per 76-58.
0: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: la xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta o un bosc.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
11: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
25: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
11: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
25: Perquè la teva salut és el nostre futur.
11: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
26: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
27: A veure, parla'm una mica tu.
28: Hola, sóc el López.
27: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
28: Vale.
27: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma, ja.
28: Em van a Morgades Vall d'Osera.
27: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
28: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Vall d'Osera.
27: Vale, doncs ja està.
29: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
8: ...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
30: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Salvador Illa anuncia un pla inèdit perquè majors de 40 anys puguin comprar un pis a mitges amb la Generalitat. Jordi Fortià.
2: L'habitatge ha centrat el discurs de Salvador Illa en el debat de política general que ha arrencat al Parlament aquest dimarts a la tarda.
3: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya, aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
0: El govern espanyol aprova 2 decrets amb mesures per l'habitatge que es votaran divendres al Congrés.
2: El Consell de Ministres ha aprovat 2 decrets per separat per facilitar-ne l'aprovació, una amb les mesures que exigeix l'Esquerra i una altra amb demandes que tenen més consens. Isabel Rodríguez és la ministra d'Habitatge.
4: Para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad.
0: Les pluges acumulen ja més de 60 litres al Gironès i localment a la costa altempordanesa i provoquen les primeres incidències.
2: Tot plegat després que el front hagi provocat inundacions al Penedès i a l'àrea de Barcelona aquest migdia. Des de Protecció Civil es demana encara màxima prudència. Imma Soler és la subdirectora d'Emergències.
5: Seguim demanant aquesta prudència, seguim demanant aquest manteniment de vigilància de tot el que són els desplaçaments, les activitats a l'exterior, vigilar els punts per on passi aquesta intensitat en el moment en què passi, doncs de ser coherents amb les activitats que tinguem que fer, que s'adecuin a com està la situació meteorològica. Informem-nos molt bé, seguim amatents de la previsió meteorològica avui durant tot el dia i també sobretot d'aquells moments que puguin haver intensitat.
0: En cultura, Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells.
2: Una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes.
0: Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
6: Durant l'acte de presentació, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que l'esdeveniment tornarà a donar la volta al món i ha apuntat que aquesta pot ser la millor edició de la història del concurs.
7: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. A totes elles els agraeixo la seva participació. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de castells.
0: I en esport, Joel Gomis, el Barça de bàsquet es troba immers en la disputa de la segona jornada de l'Eurolliga.
8: Els d'Alexander Sekulic estan jugant ara mateix a Dubai en un duel que enfronta els culers amb el seu exentrenador Xavi Pascual. A l'inici de l'últim quart, el Barça perd per 79-66.
9: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, en aquest cas connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària després d'un dia intens de pluja. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Doncs bones notícies per la T7 i les rondes, que ha millorat moltíssim després, com deies tu, d'un matí molt complex. Ara mateix també hem d'anar amb compte a la C25 a Brunyola cap a Girona, és l'enllaç i la sortida de Tallada cap a Vilobí d'Onyà, perquè va salts d'aigua i dues avaries més en aquest eix transversal a Calonge de Sagarra i a Muntanyola. Tenim tallades dues vies, una per Esllavissades a Cerdanyola del Vallès, una via local, i també la G644, en aquest cas per inundacions a Forallac, a Girona. Per tant, encara estem amb algunes incidències i sobretot mantingueu-vos informats. Que tingueu bona tarda.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: És la nostra portada. Salvador Illa anuncia un pla inèdit perquè majors de 40 anys puguin comprar un pis a mitges amb la Generalitat.
3: L'habitatge ha centrat el discurs de Salvador Illa en el debat de política general que ha arrencat al Parlament aquest dimarts a la tarda. També ha anunciat la creació d'un fons específic per, quan no quedi altre remei, comprar els pisos on viuen persones vulnerables amenaçades a desnonament. S'hi destinaran 25 milions d'euros ampliables en un futur. El president també ha defensat els decrets aprovats avui al Consell de Ministres, un doble decret que, a priori, compta amb el suport de Sumar, però que encara haurà de passar el tràmit del ple del Congrés convocat per aquest divendres.
0: I de moment Junts assegura que està a l'espera de llegir la lletra petita per assegurar el seu vot. De seguida en parlarem. Ara, però, anem a aquest ple del Parlament on, com dèiem, l'habitatge ha centrat també bona part del discurs de Salvador Illa. Mont Carvajal.
4: El president Illa ha assegurat que estem en una crisi de país a causa de l'habitatge i per això s'han de prendre més mesures. I ha anunciat una mesura pionera, i és que gràcies al Codi Civil Català, la Generalitat oferirà a majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca comprar un pis conjuntament amb la Generalitat. En seran propietaris a mitja el ciutadà durant 50 anys. Estarà dotat amb 100 milions d'euros. L'altre anunci és un fons de 25 milions per quan no quedi més remei, ha dit, comprar pisos de persones vulnerables amenaçades de desnonament. Illa ha assegurat que els especuladors no tenen cabuda a Catalunya.
5: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya, aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
4: Illa ha assegurat que Catalunya està millor ara que fa dos anys i que en la Catalunya retrobada ha dit vol que Puigdemont torni.
5: Com a president de la Generalitat de Catalunya vull que en el proper debat que tinguem en aquest Parlament comptem amb la presència del president Puigdemont. Vull que el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, vegi restituïts els seus drets de participació política i cívica. Vull que la resta de diputats encara encausats, els senyors Lluís Puig i Josep Maria Jové, també se'ls apliqui l'amnistia tal com la va concebre el legislador.
4: Ha proposat un debat per retornar el reconeixement i l'autoritat als mestres i ha anunciat una conferència de regions per la democràcia al novembre.
0: I tot plegat després que aquest migdia el Consell de Ministres hagi aprovat finalment dos decrets per l'habitatge. És l'acord al que han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació fins l'últim minut que ha comportat l'inici amb una hora de retard del Consell de Ministres per la plantada inicial dels de Yolanda Díaz.
3: Per salvar l'anomenat decret Mari Carmen, un dels dos textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició. L'altra aglutina les mesures més d'esquerra i, per tant, més difícils d'aprovar-se al ple extraordinari del Congrés que se celebrarà aquest mateix divendres.
0: Carina Bellbé.
6: Sí, aquest paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 els desnonaments de famílies vulnerables, també regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers dos anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant dos anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. Al segon decret aprovat només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Escoltem Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que està desgranant a aquesta hora tots els punts d'aquesta acord.
7: Marcha para paliar esta crisis de vivienda y estaba faltando un consenso y un acuerdo político y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy después de este esfuerzo que hemos hecho para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad. Y además vamos a tratar de que este texto vea la luz lo antes posible, llevando su convalidación también con, de manera inminente al Congreso de los Diputados con la previsión de que se celebre un pleno extraordinario parlamentario el próximo viernes.
6: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport als grups d'aquestes mesures que considera més urgents d'aprovar aquest divendres, com sentíem que deia Isabel Rodríguez en aquest ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen.
0: Tot i això, l'acampada de la Puerta del Sol critica la divisió de mesures en aquests dos decrets i no descarta seguir.
3: Les portaveus han advertit que si no s'aprova un únic text, qualsevol altra cosa serà un decret farsa, i han dit que no faran cap valoració fins que no vegin la lletra petita. Des de Barcelona, la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Carazo, ha explicat la defensa que fan dels contractes de lloguer indefinits. Ha aclarit que són una realitat a països del nostre entorn, Europa.
8: No és una idea nostra. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
0: I el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat des de Terrassa que el decret d'habitatge no tindrà resultats.
3: Considera que el govern espanyol no ha de prendre a resoldre una problemàtica que no han desencallat en 8 anys amb un reial decret. Feijóo també s'ha queixat que el govern no hagi negociat les mesures amb el Partit Popular.
9: Desde luego, con el primer partido de nuestro país no han hablado ni un minuto, no le han dedicado ni un minuto a este asunto. Me dice usted si va a tener apoyos o no va a tener apoyos. Lo que le puedo asegurar es que no va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
0: Enmig d'aquestes negociacions i després que l'octogenària que dona nom al decret Mari Carmen hagi arribat a un acord per tornar al seu pis amb un lloguer raonable, a Mataró avui s'ha produït un altre desnonament d'una persona vulnerable, malgrat la pressió ciutadana i la sol·licitud d'ajornament de serveis socials.
3: En concret, el d'una família amb una persona que té una discapacitat i que feia 11 anys que vivia al barri de Cerdanyola de la localitat.
0: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
10: En Jordi i la seva família han hagut de deixar el seu pis a la Ronda de Cerdanyà de Mataró aquest matí. Finalment, el jutge ha pres la decisió d'executar el desnonament previst per aquest matí després de pràcticament 2 hores d'un ampli desplegament policial i d'una reunió de mitja hora entre els inquilins i la comitiva judicial a l'interior de l'habitatge. Un desnonament que s'ha acabat produint malgrat la sol·licitud d'ajornament dels serveis socials de l'Ajuntament de Mataró.
11: Jo pagava menys de l'alquiler perquè no me llegava a pagar tot l'alquiler. Si pagaba todo el alquiler pidiendo a gente o amigos o lo que sea, es que no podía. No comíamos, no pagábamos, ¿qué hacíamos? El colegio de mi hijo.
10: Serveis socials de l'Ajuntament de Mataró ha posat a disposició de la família una estada de 3 nits en un hostal, tot i que la família ho considera insuficient. D'altra banda, aquest dimarts al matí hi havia previst un altre desnonament, en aquest cas al barri de Cerdanyola, que ha estat aturat.
0: I el Consell de Ministres també ha aprovat un altre reial decret llei per renovar les ajudes de l'escut social que caducava demà. Són mesures anticrisi sobre els carburants, el gas i la llum que es van activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra d'Estats Units i Israel contra l'Iran i que ara s'allarguen fins al 31 de desembre d'aquest any. Maite Polo.
12: Es manté la rebaixa dels carburants en 20 cèntims al litre, tant la gasolina com el gasoil durant el mes d'octubre. Després anirà reduint-se. El descompte serà de 13 cèntims al novembre i 6 cèntims al desembre. Però bé, tornaria a ser de 20 cèntims si el preu dels carburants pugessin per sobre del 15% abans d'acabar l'any. Ho ha anunciat el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
13: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección durante estos momentos de mayor tensión y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual.
12: Respecte del gas, el Consell de Ministres ha limitat l'augment de la tarifa d'últim recurs a un 35% en la revisió d'octubre i més d'un 15% en les següents revisions. Protegeix així més de 3 milions de consumidors amb vistes a l'hivern. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19 euros i 55 cèntims. I el Consell de Ministres també ha prorrogat les ajudes per al gasoil al sector agroalimentari i les ajudes per al gasoil al sector agroalimentari i els transportistes.
0: Un escut social que es manté davant la inflació.

0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Les pluges d'aquest dimarts acumulen ja més de 60 litres al Gironès i localment també a la costa empordanesa i provoquen les primeres incidències. Els bombers han atès aquesta tarda només en aquesta zona més de mitja dotzena d'avisos per acumulacions d'aigua amb afectacions especials a Cassà de la Selva i Girona.
2: Aquesta tarda les precipitacions s'han desplaçat cap al nord-est del país i han descarregat amb força a comarques gironines. El Gironès i el Baix Empordà s'ha superat el llindar de 60 litres per metre quadrat en 3 hores. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís d'alerta a Campllong, al Gironès, on una riera podria desbordar.
1: Anem doncs fins allà per conèixer quina és la situació ara mateix. Televisió de Girona, Marc Guibas, bona tarda.
3: Bona tarda des de Girona. Ara mateix podem veure forces clarianes després de tot un dia plujós. A les 10 del matí han començat a caure les primeres gotes que han fet la guitza durant tot el matí a les comarques gironines. Ara ve el gruix de la pluja. Ha començat a les 2, quan han començat els aiguats a diverses localitats gironines i s'han intensificat fins a 4:45. Això ha provocat que Protecció Civil alabés el perill al 6:06 al Gironès i al Baix Empordà. A Cassà de la Selva s'han registrat fins a 106,6 litres per metre quadrat, mentre que Llagostera i Fornells de la Selva s'han comptabilitzat fins a 90 i 80, respectivament. Un cop ha deixat enrere Girona, la pluja ha creuat les Gavarres per instal·lar-se a la Bisbal d'Empordà, on també s'han acumulat entre 90 i 100 litres. Aquí a Girona ha deixat de ploure cap a 6:45 de la tarda.
1: Gràcies, Marc. I cap al migdia, les tempestes han impactat de ple a Barcelona i l'àrea metropolitana, amb trens suspesos, parades de metro, inundades i vols cancel·lats pels aiguats, que deixen més de 100 litres per metre quadrat.
2: La Ronda Dalt de Barcelona s'ha tallat durant més de 2 hores a l'altura de la Vall d'Hebron per inundacions. A la tarda s'ha pogut anar reobrint paulativament. Les pluges han deixat imatges de carrers i carreteres totalment inundades en municipis de diverses comarques i també rius i rieres desbordats o que superen el llindar màxim, sobretot a l'Anoia i al Penedès. No hi ha hagut, però, danys materials ni personals, tot i que a Gavà, al Baix Llobregat, 2 persones han hagut de ser rescatades d'un cotxe que arrossegava l'aigua.
1: De fet, fins a les 6 de la tarda, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 1.668 trucades per 1.265 incidents. Anem a saber, però, què ens espera les properes hores. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
4: Bona tarda, senyora. Escombrada de tempestes que aquesta tarda han acabat arribant a molts indrets de Girona. De fet, només d'aquesta tarda, gairebé 74 litres per metre quadrat a Salrà, n'han caigut 86 a Llagostera, 47 a Girona, al barri de Fontejau, o 47 també tant a Verges com en el cas de la Bisbal d'Empordà, després d'aquestes molt fortes tempestes del matí del migdia, que ja havien deixat 111 litres per metre quadrat en el cas del barri del Rectoret a Barcelona, també 106 a Sant Pere de Riudebitlles o 105 a Sant Pau d'Ordal, 94 litres, per exemple, a Cerdanyola del Vallès. Encara a les immediates hores, fins aquesta mitjanit, tindrem algun xàfec intens a la Costa Brava, també a l'Ebre, a l'interior de l'Ebre, o cap al Prepirineu de Lleida, en el cas del Solsonès. Demà una situació ja més tranquil·la, amb núvols enganxats al matí, sobretot a la Costa Brava, i tarda d'algun xàfec al Prepirineu i cap a l'interior de l'Ebre, però sempre amb molta xafogó. N'estem pendents a la xarxa.
1: Més coses. Sant Feliu de Llobregat dona el tret de sortida a una nova edició del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans. Ràdio Sant Feliu, Nàstia Mas.
5: Aquest matí s'ha donat el tret de sortida a una nova edició del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, un programa coordinat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i gestionat per la Comissió Catalana d'Acció pel Refugi, amb la participació de 30 ajuntaments i 8 entitats i institucions catalanes implicades en la defensa i la promoció dels drets humans. L'Ajuntament de Sant Feliu, com a entitat local adherida, ha acollit aquest matí la inauguració en un acte a l'Auditori del Palau Falguera. L'acte ha comptat amb la presència de personalitats vinculades al projecte i els activistes com Arria Mohamed, Deixia Uau i Hanna Lema, que visitaran les diferents ciutats fins al 8 d'octubre. Jordi Quadres, president del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, ha posat èmfasi en el projecte que, diu, pretén posar sobre la taula el respecte cap a les persones.
6: El que volem posar sobre la taula és aquest valor, aquest sentiment, que és el més humà de tots, que és el de l'empatia, el sentir-nos interpel·lats per les situacions que viuen tots aquests activistes que durant aquests dies ens estaran explicant la seva experiència. Perquè sense l'empatia no hi ha cooperació, sense l'empatia no hi ha solidaritat, sense l'empatia no pensem què passa amb el que està al nostre costat.
5: Així doncs, aquest matí s'ha donat la benvinguda a una nova edició del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, que durarà fins al 8 d'octubre.
0: Notícies en xarxa.

0: Ja, edició vespre.
1: En territori, 6 municipis de la Conca Barberà reclamen més pes en la gestió del futur parc natural de les muntanyes de Prades, Poblet i la Serra de la Llena. Així ho han manifestat presentant al·legacions conjuntes al projecte del futur parc de la Generalitat. Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
2: Montblanc, l'Espluga de Francolí, Vimbodí, Poblet, Vallclara, Vilanova de Prades i Vilaverd han consensuat una posició comuna per reclamar a la Generalitat més capacitat de decisió en la gestió del nou espai protegit, que serà el nou Parc Natural de les Muntanyes de Prades, Poblet i la Serra de Llena. Una de les propostes és que l'Assemblea d'Alcaldies tingui capacitat de decisió vinculant i no només consultiva, i que Montblanc sigui la seu administrativa del futur Parc Natural. Marc Vinya, alcalde de Montblanc.
3: Els 6 alcaldes i alcaldesses de la Conca de Barberà que estem en l'àmbit del parc, hem arribat a una solució de consens, anem tots en la mateixa direcció defensant que les instal·lacions del parc natural es quedin a la Conca de Barberà. Hem pactat, la proposta és d'aquestes 3 seus repartides per la comarca, però ens hem conjurat perquè no se'ns escapi. És a dir, que si des del Departament de Territori diuen que això ha d'anar tot centralitzat, doncs anirem tots a una perquè aquestes instal·lacions quedin a la comarca.
2: Els municipis també reclamen que la normativa del futur parc garanteixi l'abastament d'aigua amb un tractament prioritari de l'aigua de boca.
1: Al Priorat ha nascut també la primera associació de petits productors d'oli. Ràdio Falset, Manel Sales.
4: El Priorat compta amb una nova entitat dedicada a la defensa i promoció de l'oli de la comarca. L'Associació de Petits Oleicultors del Priorat neix amb l'objectiu de posar en valor el producte local i recuperar varietats minoritàries i tradicionals. L'entitat defensa que l'oli del Priorat té unes característiques pròpies que el diferencien del d'altres territoris inclosos a la Diòcesi Siurana. Ho explica el seu president, Ricard Miró.
5: No té res que veure ni la manera de cultivar ni la manera de fer d'aquí el que seria la manera de cultivar doncs, que vagi a la zona de Tarragona. A part, els olis tampoc no s'assemblen amb res. No?
4: La nova associació aposta també per una producció ecològica i sostenible, rebutja les plantacions superintensives i vol impulsar la formació i l'oleoturisme per donar a conèixer el producte i el territori.
1: I Lleida tanca les festes de tardor amb una elevada participació ciutadana i amb 8 persones identificades per portar armes blanques. Ho agulla de Ràdio Judit Castellà.
6: En una atenció als mitjans aquest dimarts, l'alcalde Fèlix Larrosa ha destacat que el seu objectiu és avançar en la recuperació del centre històric després de constatar, diu, que el barri s'ha guanyat la confiança de la ciutadania.
7: Des de tardor es consoliden claríssimament el centre històric, sinó que, a més, la gent hi ha anat massivament, ha participat de tots els actes que s'han organitzat. Des del punt de vista generacional ha sigut una passada, en el sentit de que hi havia gent de totes les edats compartint espais, col·laborant, jugant, escoltant música, ballant, etcètera, no? Per tant, dic això perquè massa sovint parlem i diem moltes coses del centre històric, no? I en aquests moments estem en una batalla per la seva recuperació.
6: Les festes de la tardor posaran el seu punt final, com sempre, amb el tradicional castell de focs.
1: Doncs en Cultura Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
8: L'organització considera que després del nivell mostrat durant la temporada es donen les condicions per viure una de les edicions més destacades del certamen. Durant l'acte de presentació, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que l'esdeveniment tornarà a donar la volta al món i ha apuntat que aquesta pot ser la millor edició de la història del concurs.
9: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. A totes elles els agraeixo la seva participació. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de castells.
8: Dissabte, amb 18 colles, s'espera l'assistència d'unes 5.000 persones, mentre que diumenge, amb les 12 millors colles, es preveu arribar als gairebé 6.000 espectadors. L'obertura de portes està prevista una hora abans de l'inici de cada jornada i es mantindrà el sistema de polseres per controlar l'accés a les diferents zones de la plaça. Amb tots els preparatius enllestits, Tarragona es disposa, doncs, a viure un cap de setmana intens de castells amb les colles com a protagonistes i amb l'objectiu de convertir aquesta 30a edició en una gran festa castellera.
0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
10: Bona tarda, Dali. Des de les 6 de la tarda el Barça de bàsquet està jugant partit d'Eurolliga a la pista del Dubai. Ara mateix, quan falten 50 segons per acabar el partit, els d'Alexander Sekulic estan perdent per 92-84. Kabengele, amb 19 punts, està sent un mal de cap pels blaugranes, mentre que Punter, amb 20, és el màxim anotador del Barça. Qui també té competició europea, però demà, és el Kitsanas Manresa, que s'enfronta al PAOK de Salònica. Després de la derrota a la pista del Bilbao en l'estrena a l'ACB, el conjunt vegenc buscarà fer un bon paper a la sempre difícil plaça grega. Diego Campos recupera Timmy Allen, però tindrà les baixes de Pierre Oriola i Hugo Benítez. El tècnic admet el potencial del rival.
11: Sapiguem de la dificultat, del nivell de l'equip, però és qüestió de plorar. Qüestió de que és un repte, hem de jugar molt millor que el dissabte, sabem que podem fer-ho, sobretot defensar bé la transició, l'1x1, que hem estat dolents en algunes situacions que han anotat molt fàcil, i després en la defensa del perímetre, que hem d'entendre que no podem jugar al fight en aquest nivell, si no tens la mà arriba en el moment adequat, te la fiquen en la cara.
10: En handbol, el Barça ha pallissat el Montada marroquí per 51-15 en l'últim partit de la fase de grups del Mundial de Clubs. Dani Fernández, amb 12 gols, ha estat el màxim golejador blaugrana. L'escoltem.
12: Sí, a part de la victòria, també era l'objectiu principal avui, sortir concentrats, evitar qualsevol tipus de tonteria. Al final, si no vas 100% en aquests partits i aquest risc de lesió que hem evitat, i també objectiu complert per aquesta part. Sí, crec que també és important en aquests partits mostrar respecte per la competició i pel rival. Crec que hem fet molt bona feina. També la gent que necessitava minuts i rodatge ha aprofitat el temps molt bé. Així ens ajuda a tots per poder estar preparats el dijous de cara a la final.
10: Demà a les 7 de la tarda el Barça jugarà aquesta final del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès. En hoquei sobre patins, aquest octubre Paraguai acollirà els Mundials Absoluts en el marc dels World Roller Games, i les seleccions espanyoles femenina i masculina, que estan formades per una àmplia majoria de jugadors catalans, lluitaran per revalidar el títol assolit el 2024 a Itàlia. De fet, són les grans favorites per emportar-se la Copa del Món. Això sí, amb el permís d'altres potències mundials com Portugal, Itàlia o Argentina. El combinat femení es jugarà el títol entre el 4 i el 10 d'octubre i l'equip masculí de l'11 al 17 del mateix mes. Aina Florenza i Pau Bargalló són dels jugadors més destacats de la selecció.
13: La preparació que hem fet ha sigut molt bona, i és cert que potser fent la comparació amb l'últim Mundial de Novara vam ser les campiones del món, no? I que el nostre objectiu és intentar millorar això o superar-ho, no? Per tant, ja et dic, l'objectiu és intentar tornar a guanyar l'or i portar la copa cap a casa.
14: Aquest és l'objectiu que tenim com a selecció, és cada campions del món una altra vegada. Fa 2 anys ho vam aconseguir i crec que estem treballant molt dur i molt bé per afrontar amb màximes garanties el nostre objectiu.
10: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta rebrà demà el Marsella en la final de la Supercopa d'Europa a la piscina de Sant Sebastià. En cas de guanyar, seria la segona vegada que els barcelonins aconsegueixen aquest títol. I un últim apunt en bàsquet, actualitzem marcador, l'Ali, perquè a 44 segons per acabar el partit, el Barça continua perdent a Dubai per 92-84.
1: Gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilal, control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
0: Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
15: Braseria La Bolera.
16: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
15: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
16: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
15: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
16: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
15: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
17: Viure en el lloc dels teus somnis. gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa, viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
18: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
1: Salutacions. Són estridents, amb les lletres atapeïdes, sovint desapareixen abans que hagis pogut llegir-los. Així són els avisos S-Alert que des del 2022 rebem al mòbil de forma puntual, però cada vegada més freqüent, per advertir-nos de la previsió de fenòmens meteorològics extrems. La santcugatenca i meteoròloga Gemma Puig afegeix que la situació de Sant Cugat i el Vallès Occidental està molt condicionada per la seva ubicació al prelitoral i per la proximitat al Mediterrani i a la serralada prelitoral, especialment a la tardor, quan després d'un estiu càlid s'acumula molta calor al mar i arriba aire fred. Aquesta combinació pot afavorir la formació de precipitacions, volíem dir, molt intenses, un fenomen que, segons explica la meteoròloga, no és nou a la zona, com demostren episodis històrics com les inundacions de 1962, però sí cada vegada més freqüent. El Ball de Gitanes de Sant Cugat del 2027 obre avui el període d'inscripcions. Els balladors que vulguin participar en una de les cites més multitudinàries del Carnaval santcugatenc tindran fins al 10 d'octubre per apuntar-s'hi. Com en l'edició passada, les inscripcions es faran per colles formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. En el cas dels quadros que no tinguin colles, serà mateixa comissió del Ball de Gitanes qui els agruparà. Si el nombre d'inscrits supera les places disponibles, l'organització farà un sorteig de places que es farà públic el dilluns 12 d'octubre. I més notícies, en aquest cas, en clau cultural, perquè els gaussacs conviden el veïnat de Sant Cugat a omplir la pinya del concurs de castells, que serà aquest dissabte. I Oxfam Intermón fa 70 anys amb una crida per posar límits a la concentració de riquesa, sens dubte una festivitat prou important a casa nostra. I en clau esportiva, victòria destacada i lideratge d'un equip invicte al Sant Cugat femení després de desfer-se 2-1 davant l'Europa B. Propera jornada de les de Raül Raposo visiten el camp del segon classificat, el Sígol de Badalona. I creu per a l'equip masculí, que cau derrotat per 0-2 davant del Tossa dues jornades a la primera catalana, grup primer, i encara no coneixen el que és guanyar ni tampoc sumar punts. Propera jornada, el conjunt de Lluís Macià tornarà a jugar a la Jaume Tubau. En aquest cas, rebrà la visita del Figueres, que suma un triomf i una derrota en aquestes dues jornades de competició. Més informació, com sempre, a cugat.cat i als diferents butlletins horaris i a les xarxes socials.
0: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Bon dia, fogoses. Comencem una nova temporada de Fogots. Amb ganes de seguir coneixent dones interessants pel que fan, pel que han viscut, pel que són. Amb més ganes de fer caure el vel de la desinformació, que moltes vegades no és pas més que una cortina de fum que amaga oscures intencions. Per això, a Fogots, veiem la menopausa en positiu, que vol... no vol dir negar símptomes o fer veure que tot és fàcil, no. Vol dir o entendre que dins d'un canvi físic real també podem gaudir d'una etapa molt més lliure, conscient i autèntica. Moltes dones expliquen que, després de la tempesta inicial, han descobert coses molt potents. Han deixat de viure tan pendents de complaure. Han recuperat espai propi. Han après a escoltar el seu cos i comencen a prioritzar-se sense culpa. Perquè la menopausa potser és el moment de deixar de sentir tanta pressió per demostrar i menys necessitat d'encaixar a tot arreu, ser més sinceres emocionalment, dient el que no volem, per exemple, fent-nos quasi per primera vegada la gran pregunta: i jo? Què necessito? I és clar, clar que hi ha canvis físics, molts, psicològics, canvis familiars, professionals, canvis per tot. Però hem de ser capaces de veure'ls i viure'ls amb una nova mirada, posant-nos el món per barret, recordant la nostra vida, retrobant els moments de compartir amb les amigues, alimentar-nos millor i amb més plaer, entendre el benestar no només com a estètica, perquè la menopausa no és perdre joventut, és guanyar consciència, una consciència més tranquil·la, amb menys soroll, menys urgències, més de debò. és un moment perfecte per compartir-ho entre dones, parlant amb les més joves, ajudant a les que encara veuen amb por el pas del temps. Visquem sense vergonya aquesta nova etapa, sense disculpar-nos, sense tenir la sensació d'estar fallant, i generem, sobretot, generem xarxa, molta xarxa entre nosaltres. I no oblidem que també hi ha professionals que fa temps que treballen perquè deixem de sentir-nos invisibles. Ho fan i ho farem veure aquesta temporada. Ho vam fer la temporada passada i ho seguim fent aquesta, des de la medicina, l'art, la psicologia, la salut emocional. Dones que busquen la forma de fer-nos sentir millor, més fortes i més connectades amb nosaltres mateixes. I el més potent de tot és que les baby boomer som una generació preparada, valenta, plena d'idees i amb moltes ganes de canviar les coses i veure i seguir treballant per totes les dones que venen darrere, per desmitificar les pors, enterrar els tabús i seguir treballant, treballant, pic i pala, per visualitzar la dona. Perquè amb la mirada positiva, la menopausa no és apagar-se, és començar a evitar-nos d'una altra manera. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.
2: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
3: Avui tenim a la doctora Elisa Llurba. És directora del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, professora de la UAB de Medicina i secretària de la Societat de Medicina en Perspectiva de Gènere de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques, experta en embaràs, menopausa i medicina funcional. A través dels seus llibres, conferències i intervencions als mitjans, defensa una menopausa viscuda des de la formació i la informació, l'autoestima i el benestar integral, ajudant a moltes dones a reconnectar amb el seu cos amb una manera més lliure i plena d'entendre la vida. Avui ens presenta el seu llibre, La teva menopausa en positiu, de Rosa dels Vents. A Fogots volem trobar respostes amb tots els punts de vista de dones diferents, perquè cap menopausa ni cap dona són iguals. Però totes, totes ens interessen. En Màxima Health, especialistes en la dona i la menopausa, t'oferim aquesta entrevista. Doncs estem aquí amb la doctora Elisa Llurba, que ha fet un llibre meravellós, La menopausa en positiu. La teva menopausa en positiu, ja era hora, doctora, que algú parlés en positiu.
4: Sí, exacte. Bueno, en primer lloc, Charo, moltíssimes gràcies per convidar-me. Per mi és un plaer estar aquí a Fogots, perquè és un programa que segueixo i que mai hagués pensat, no?, que em convidaries. I la veritat és que és molt bonic estar aquí amb tu, unes coses que m'ha fet super il·lusió, i de poder venir a compartir també una estona amb les teves...
3: Fogoses.
4: Sí, fogoses. que bueno, també doncs em fa il·lusió també poder-les pues explicar, no?, aquesta història, no?, de com la meva menopausa també m'ha transformat i jo no la pensava viure en negatiu, o sigui que l'important és tenir les eines, no?, per poder-la transitar amb fàcil i també en positiu, perquè no...
3: Escolta'm, una de les primeres preguntes que jo em faig és que es parla de la medicina funcional. Què és això de la medicina funcional?
4: Bé, dintre del viatge aquest que he fet jo personal, no?, arrel de la meva menopausa, doncs he descobert que moltes parts de la... que no sabia moltes coses de la medicina, no?, malgrat que soc un especialista de més de 25 anys, no?, en ginecologia i obstetrícia i en recerca, no?, i en docència, però m'he donat que hi ha mancances a la nostra formació com a metges que fan que a vegades processos fisiològics, com és aquest de la menopausa en la dona, no?, i altres, doncs no tenim prou eines com a professionals per donar la millor de les nostres doncs, recomanacions o tractaments, no? Perquè realment doncs, la medicina funcional que mira és de buscar l'arrel dels problemes, no?, des d'un punt de vista de la fisiologia, de la normalitat, i també ser molt proactiu, conjuntament amb doncs, en aquest cas doncs, la persona, a solucionar la seva salut, no?, des del vessant doncs, de la medicina més holística, complementària, i també basada en els estils de vida. Per tant, molt sostenible, no? Perquè al final sempre dic que la salut no és anar al metge que et doni una pastilla, sinó que és tot el que fem cada un dels nostres dies per trobar-nos bé i per prevenir doncs, el desenvolupament de malalties. Llavors, per això, a vegades els metges són molt reactius, és a dir, tenim eines quan ja hi ha enfermetat, però tenim poques eines on tenim menys per prevenir, no? I per ajudar les persones que volen realment, doncs, tenir un coneixement sobre com millorar la seva salut.
3: Perquè seguim parlant amb por de la menopausa. Moltes, sobretot les joves, pensen, saps que arribes a la menopausa i se't cau el món. A part de que se't
4: altres
3: cau
4: coses.
3: El cul, altres coses. Però, clar, segons què i segons qui veus a les xarxes, fa una miqueta de por. Aquella... Cert que hi ha símptomes, cert que hi ha coses que passen, però totes... o gairebé totes, tenen una solució, doctora, sí?
4: Sí, evidentment, la menopausa, com dèiem, és un estat fisiològic i realment doncs, també depèn de cada persona, no? La viu d'una manera o d'una altra, però tenim solucions, tenim moltes eines, el que passa que cal conèixer-les, aplicar-les de forma adient i també personalitzades, perquè no tothom és, com dèiem, no? És igual. Però sí, clar, també la nostra cultura tendeix també a no facilitar que les dones la visquem en positiu, no? Perquè s'associa doncs, a l'envelliment, s'associa doncs, a una mancança, no? A la nostra capacitat, també, perquè s'associa doncs, que estàs, no estàs prou bé, com per, inclús per fer la teva desenvolupament de la teva feina, i per tant, doncs, molta gent té por, no? Perquè, clar, no, el pitjor que pot passar és trobar-te malament, no? Això tothom té por.
3: Però és curiós, perquè els homes, que jo sàpiga fins ara, també envelleixen.
4: Ja,
3: però a la mateixa edat, eh?
4: No és el mateix bueno, des de la part fisiològica i també des de la part doncs, del que és l'evidència científica. No és el mateix envellir que tenir la menopausa, això, punt número 1. Però punt número 2, el tema és el canvi que es produeix en la dona és molt més acusat i molt més ràpid, no?, en aquest punt. O sigui, després potser estem més estables durant més anys, a l'edat després, però sí que el socavón que dic jo, no? O el Dragon Khan, doncs és més acusat amb la dona, no? I així és un canvi bastant més ràpid i radical en molts aspectes i, clar, això fa que sigui més difícil d'adaptar-nos a aquest canvi, no? O sigui que els homes, evidentment, envelleixen, tots envellim, però no és només envellir, sinó és un canvi en moltes de les nostres... bueno, de que el nostre cos necessita, no?, els estrògens, i de repent es troba sense estrògens, no? I aquí hi ha, doncs, un canvi brusc que costa adaptar-se.
3: Vostè, en el llibre... Et diré de tu, perquè...
4: Sí, tant. Som
3: de la mateixa quinta. Parles en el llibre i ens dones moltes eines, perquè és com un esquema de 9 setmanes on has de treballar moltes coses.
4: Sí.
3: O sigui, que la gent no se m'espanti. D'entrada, la doctora està en contra de les dietes així.
4: No.
3: No, millor no.
4: No, una de les coses bones és que hem de menjar, no? Perquè, o sigui, ens cal nutrir-nos adientment. És a dir, clar, aquí entra un llibre doncs, a explicar-te què és el com millor nutrir-te en aquesta etapa i per què, i si hem de fer... O sigui, hem de fer algun tipus de canvi, doncs també te'l justifico, no? I el que tu deies és un llibre per treballar, no és un llibre per llegir allà estirada a la platja. No.
3: Bueno, també pots llegir-lo i a la tarda
4: sí,
3: et fas...
4: Però idealment és un llibre doncs, que hi ha enquestes, no? Perquè contestis doncs, com et trobes en cada aspecte que parlem, no? Que en parlem molts, parlem del tema símptomes, parlem del tema estrès, del tema salut mental, salut també a nivell de genet urinari, etcètera. I després una sèrie d'eines per treballar cada un d'aquests aspectes i després que tu mateixa també doncs, vegis com t'ha anat, no?, aplicant aquestes eines. Per tant, cada setmana treballem doncs, aspectes que ens poden anar bé o bé que ens afecten. No?
3: Jo t'haig de dir que quan estava llegint el llibre i estava fent el test... Saps el ninot aquest, aquella nina que diu «Esto afecta a esto».
4: Sí.
3: «Lo tengo». «Esto afecta a lo tengo».
4: Dius, sí, todo.
3: Ho tinc tot.
4: Todos los tenguis.
3: I a més ho feia amb una amiga, em deia, falti, tengui, saps? O sigui, si algú abans ens hagués explicat això, potser quan ens va passar no haguéssim anat tan atemorides al metge o a urgències o pensant és que em moriré. Bueno, jo recordo la primera palpitació que vaig tenir, que dius...
4: Sí, fa molta por.
3: Clar, jo vinc d'una família de cardiòpates i vaig pensar, adiós, mundo cruel.
4: Ja està, ja fins aquí m'ha arribat.
3: Adiós, amigos. Et saps? Vull dir que si algú ens hagués explicat això...
4: Bueno, és que les dones que van per... Jo tinc una... No sé si em sembla que ho vaig explicar en el llibre, però una pacient que va venir pensant-se que... Bueno, i de fet els metges li havien fet diverses proves per descartar la leucèmia.
3: Què dius, ara?
4: Sí, perquè suava tant per la nit... Això també és un símptoma d'una neoplàsia. Clar, però diversos metges li havien fet una sèrie de proves pensant que tenia algun tipus... Vull dir, o gent que ve pensant que té una patologia neurològica, no?
3: Sí, clar.
4: Perquè no se'n recorda les paraules, no li surten... S'ha despista, diu, he anat aquí, no sé què anava a buscar, o inclús... Bueno, despistes gordos, diguem.
3: No, com ho fem, això? Doctora, què els diem a les dones? Jo tinc uns despistes que em moro. Mm-hmm. O sigui, hi ha moments que no me'n recordo d'una paraula, i l'altre dia no me'n recordava d'una cosa, i saps allò? Dius, haig de trucar al doctor Carín? A veure si em soluciona el cap. Què fem? Què podem fer? Parlem d'això. Què podem fer amb la boira mental i amb aquest...
4: Bé, en el llibre el que primer... Us poso un test perquè vegis si realment, o sigui, és un test validat, no?, científicament, en què es mesura quin és el grau de possible afectació cognitiva. És a dir, no me parece o... sinó que realment ho posem en un... I us dic, mira, si us surt això, doncs sí, penseu en neuròleg.
3: Aneu en el... No, a mi em sembla que no, calia.
4: I la majoria et sortirà que sí que és veritat que tens algun despiste, però que estàs dintre el normal, d'acord? ¿Vale? Però sí que és veritat que t'amoïna, perquè sobretot si ja estàs en un nivell, a nivell del professional, en una reunió, que no surtin les paraules, o en una presentació, doncs pot determinar, no?, un estrès afegit i una sensació de que no arribes a el que tu solies fer abans, no? Llavors, bueno, el que recomano és que controleu molt l'estrès. Pensa que tinc tot un capítol dedicat a l'estrès.
3: Cert.
4: Que crec que és el meu cavall de batalla, no? Perquè crec que és molt difícil el tema de l'estrès. L'altre pot ser més fàcil, no? La dieta o fer això, però controlar l'estrès, clar, que clar, depèn de moltes coses, però si a més estàs estressada, el teu cap encara funciona pitjor.
3: Ui,
4: doncs fixa't el dia que estàs estressada o que no has dormit bé o que has tingut tens estàs atabalada perquè has de fer diverses coses, aquell dia encara funciones pitjor. Llavors has d'ajudar-te, planificar-te millor, donar-te compte de, bueno, potser ara això no toca, he de prioritzar-me i treballar molt el tema de l'estrès. Això per començar. Després, llavors, ja, si vols, ja parlem d'altres coses, com altres complements, o podem parlar de tractaments, no?
3: Hi ha complements, però parles molt de l'alimentació com un gran aliat, no?
4: Clar, l'alimentació és un fàrmac, és a dir, tu prens una pastilla i, vale, és un fàrmac, però és que tot el que fiques a la boca és un element que dona una reacció dins del teu organisme. No? I això no ho tenim, no ens ho han explicat així mai. Per tant, hem de ser molt conscients de que tot el que ens posem a la boca i digerim, per tant, és una manera de modificar símptomes, millorar la nostra salut o empitjorar-la. Vale? Llavors, això hem de ser superconscients i per això hem de ser molt curoses i treballar molt el tema de l'alimentació. Llavors, aquí us proposo doncs com fer una dieta que sigui nutritiva, que ens ajudi a controlar aquests símptomes, que ens ajudi a desinflamar, que ens ajudi a controlar el pes, però que ens alimenti, ens satisfagui i ens faci felices, que també és important, no?
3: Molt, molt, molt, molt, perquè hi ha aquelles restrictives que et diu fora.
4: La dieta, si entrem en aquest tema, jo us proposo una dieta antiinflamatòria durant 3 setmanes, sí? Que en aquest sí que eliminem algunes coses, com l'alcohol, el cafè, sucres, tota una sèrie de coses, per desinflamar el teu intestí. I també explico per què, perquè l'intestí, bueno, això cada vegada es coneix més, tant a nivell social com a nivell mèdic, que hi ha molta evidència científica, és la base de la nostra salut. I aquesta dieta la pot fer qualsevol edat. Però en aquest moment és especialment important, perquè estem inflamades. L'estrogen és un gran antiinflamatori. Si nosaltres ens treuen aquest antiinflamatori natural, hem d'intentar compensar-ho d'una altra manera, perquè si no... doncs tot aquesta inflamació va cremant, entre cometes, per dins dels vasos sanguinis, el nostre cervell, el nostre sistema doncs, immune, etcètera. No? Llavors, hem d'ajudar el nostre cos. Llavors, l'alimentació està per ajudar-nos. Llavors, aquesta desinflamació de 3 setmanes ajuda a preparar l'intestí perquè sigui més fàcil també absorció adequada de nutrients i que el nostre sistema immune estigui més relaxat i pugui treballar en allò que convé, no? Que treballi contra les infeccions, contra les mutacions que es puguin produir dins les cèl·lules, etc. No?
3: Perquè, doctora, sí que és veritat que les dones són més propenses a tenir malalties autoimmunes.
4: Sí, sí, sí.
3: I correcte. En aquestes edats, cap als 50, es pot disparar.
4: Exacte, perquè no? Els estrògens són un gran regulador del sistema immune. Llavors, quan deixem de tenir estrògens, doncs també es pot empitjorar o debutar malalties autoimmunes, i perquè també les dones hem tingut contacte, moltes, si són mares sobretot, amb gens, no?, dels nostres fills, que això també et predisposa a tenir més risc de malalties autoimmunes. I per tant, doncs, tot el que sigui desinflamar i relaxar el nostre sistema immune és bo, això en qualsevol etapa, però amb aquesta especialment, perquè perdem un aliat. El nostre aliat era l'estrogen, i aquí el perdem, no? I aquí llavors hem de treballar, hem de fer un esforç encara més gran per aconseguir equilibrar el nostre organisme.
3: I tota aquella por que teníem d'hormones, sí, hormones, no? Jo recordo que bé, era anatema, no? Hormones, no? Que mañana fas un càncer, no?
4: Ja, passava mañana, sí.
3: Sí, no? Sí,
4: te vas a morir.
3: Sí, moriràs, sí. No pots prendre. Què fem? Ara, què fem? Fem hormones, no hormones, perquè si és l'hormona el que perdem i és l'hormona el que ens salva, home...
4: Ja, doncs, dos i dos són quatre, doncs sí. Això. A veure, tota l'evidència científica actualitzada, totes les guies que tenim els professionals de la salut per treballar amb les dones menopàusiques i totes les societats científiques diuen el mateix. El tractament primer, número 1, indicat i eficaç per la dona amb símptomes, en la peri i en la menopausa, és el tractament hormonal substitutiu. Vale? Uh-huh. Durant almenys entre 5 i 10 anys, i sempre que hagi debut, o sigui, sempre que no hagin passat més de 10 anys que va tenir l'última regla, vale? Perquè com més aviat estem de la menopausa, o sigui, més a prop, més efecte tindrà tot aquest estrogen sobre els efectes positius i preventius que té aquesta hormona, vale? Quan més tard ja o no tindrà efecte, o l'efecte que tindrà inclús, segons quin tipus d'hormones, pot ser que ens empitjori alguna cosa, vale? Però en general, els estrogens a través d'una substitutiva és segura, és eficaç i entra per la societat social. Vull dir que és el millor que podem fer, perquè a vegades dius, tu tens por dels estrògens, però has tingut estrògens tota la teva vida.
3: O sigui, per això,
4: fins no abans d'ahir tu tenies els teus estrògens naturals i ara fa por que et doni un preparat de la farmàcia que també són estrògens naturals, que és igual que el que tu fabricar al teu cos. O sigui, més natural no pot haver res. Vale? Més natural no pot haver res. Si agafem els estrògens
3: bioidèntics,
4: que són els que són la mateixa molècula, perquè l'estrogen sempre dic jo, hi ha com el colesterol, malo, bueno, irregular. Entonces, tots tenen una acció similar, perquè tots ens trauran els fogots o ens milloraran a l'os, però no tots actuen de la mateixa manera a nivell tan antiinflamatòria com desitgem. ¿Vale? Llavors, per això, els més naturals, els que eren iguals que els nostres, són els que tenen aquesta... són més indicats i ens ajudaran més a ser més sostenible durant més anys.
3: Vale? Perquè de vegades tu vas al metge i tu li dius doctora, perquè moltes són ginecòlogues, moltes, però és curiós. Són moltes dones ginecòlogues, són molt joves, i llavors quan tu vas amb el teu mal de no sé què, o mira, tinc problemes en la relació... Si dius, tinc problemes en la relació sexual, encara, no? Però si dius, és que estic una mica així... Bueno, si vas al de capçalera i et dona antidepressius.
4: Sí, bueno, los anti, que digo yo. No et penses estrogen, antidepressivo, antidepressivo, antitiroideo, anti, todo. Aquests no són naturals, eh? Que quedi clar. Vale, que si cal, ja te'ls has de prendre, però vull dir... que a vegades tenim por d'una medicació que és absolutament fisiològica, no? Idèntica a la que tu tenies al teu cos, que el teu cos ja coneix i que, a més, li anava superbé. I ara resulta que no tenim por d'això que no té cap sentit. No?
3: Però és una por que hem adquirit també gràcies...
4: Dels professionals,
3: les xarxes. Molt mal. Per exemple, si tu fas trombos, no pots posar-te hormones.
4: No
3: te les podràs prendre, a lo millor.
4: Per via oral, no te
3: però,
4: les podràs
3: però
4: prendre,
3: les
4: però perquè, a veure, aquesta persona que tenia risc de fer trombos també tenia regla fa un any i mig, m'entens?
3: Exacte.
4: I, a més, jo sempre dic, és que tampoc anem... O sigui, el tractament hormonal substitutiu és una dosi que adquiriràs un nivell d'hormones doncs per aquí, saps?
3: A
4: nivell, saps com vas a la platja i et mulles perquè sota el turbo... Fins aquí, doncs això, no es para a tirar coetes. No tindràs el nivell d'hormones que tu tenies quan tenies la regla. És un nivell suficient com per mantenir els nostres mecanismes fisiològics de tot el nostre organisme, que aquí entrarem, si vols, a tots els beneficis, no? Que són els beneficis de les símptomes, que això està claríssim, no? De com redueix els fogots, el tema d'insomni, el tema de les despistes, el tema de la irritabilitat, la falta d'ànim, la líbido, etcètera. I, a més, el que va per dins, que és el que la gent no veu a vegades, no? Que és tot el que ens ajuda, doncs, a nivell dels vasos sanguinis, dilata els vasos sanguinis, tenim menys risc d'hipertensió, de malaltia cardiovascular, redueix un 50% el risc cardiovascular, que és del que ens morim les dones, per cert, ens redueix el risc de diabetes un 30%, que també és un tema, no? Perquè jo m'engreixo, clar, és que quan perds estrògens, perds el teu aliat que t'ajuda a metabolitzar el sucre. Llavors, menges el mateix, sí, però ja no tens tu amigo que te viene ahí cogiendo, no, agafant el sucre i guardant-lo a les cèl·lules, ja no tens aquest... O sigui, és una de les coses que ens afecta, no?
3: Esto de que pierde un estrógeno, pierde un amigo...
4: Claro. Pues sí, una amiga. Després tens el tema de la cervell, no? El cervell pateix molt, perquè tot el nostre organisme està ple d'estrògens. Clar, la gent es pensa que els estrògens més serveixen per tenir fills o tenir la regla o... No? No, els estrògens estan a totes les cèl·lules del nostre organisme. I el cervell està molt ple d'estrògens i per això... Els fogots és un dels símptomes més típics, perquè està patint molt el cervell. Hi ha estudis fets de neuroimatge que mostren uns canvis, vamos, com el Dragon Khan, ¿vale? A nivell de síntesis de neurotransmissors, de, no? Tot el que és... Com ha d'adaptar-se aquell cervell a aquesta mancança tan important. Llavors, clar, el tenir estrògens ens ajuda a desinflamar, a tenir aquest cervell més estable i, per tant, redueix el risc de malaltia neurològica en un futur, no? O sigui, les demències. Per tant, què més? Els ossos, molt important.
3: Sí,
4: clar,
3: sí.
4: Perquè les dones no et trobes malament, o sigui, pots trobar, però no, tu no et sents els ossos que et passa, no? Però clar, els ossos per dins van perdent, i als 70, 80 anys tens una fractura i això té una mortalitat del 20% a l'any. Vull dir, és una de les coses que més mortalitat té. Per tant, hem de ser molt conscients ara de tot el que ens queda la resta de la nostra vida, no? Perquè necessitem viure bé, perquè ara tenim potser 36 anys, ara segons l'actual esperança de vida des dels 50, tenim 36 anys d'esperança de vida, però és que potser les dones que tenim ara aquesta edat tenim més esperança de vida. I què? La passarem una cadira de rodes?
3: No,
4: com quatre vèrtebres rotes i un fem... No? O sigui, crec que si podem prevenir de forma sostenible, de forma segura i de forma confortable la nostra... I mantenir la nostra salut durant més anys, hem d'anar per ello. O sigui...
3: I les que ja estem? Sí. Vull dir, les que ja hem passat la fase, les que ja som postmenopàusiques... també podem accedir a aquestes hormones? També és bo?
4: A veure, els estudis sobretot mostren aquests avantatges quan fa menys de 10 anys que han tingut la menopausa, vale? O tens menys de 60 anys. Posen aquestes dues condicions. No és excloent. Però, com sempre dic, cal estudiar llavors cada cas. És a dir, pel tractament de l'osteopènia i l'osteoporosi és el tractament de primera línia, malgrat tinguis 65 anys. Per tant, es pot valorar si no tens altres contraindicacions.
3: Vale.
4: Que en general, si és un tractament bioidèntic per via cutània, malgrat tinguis més de 65 o 60 anys, en general no tindràs una contraindicació per prendre tractament hormonal a l'hora d'intentar millorar el tema de l'osteoporosi o l'osteopènia. I encara que potser no tenim tantes avantatges ni tantes prevencions com hem parlat, però segur que mal no et farà.
3: Uh-huh. Una de les coses que una es troba quan va al metge, per exemple, és que tu vas amb moltes repeticions de, per exemple, d'infeccions d'orina. I vas a l'uròloga o vas a la ginecòloga i et donen el típic antibiòtic. Però a ningú se li acut preguntar-te si estàs en menopàusica, si estàs postmenopàusic. Ningú,
4: És molt fort, sí.
3: Dius, i estic parlant d'un equip de dones.
4: Sí, doncs perquè és veritat, la formació que tenim en menopausa és limitada. I, clar, és una realitat, no? Vull dir, jo m'he hagut de reformar en menopausa. No, jo no em dedicava a la menopausa, em dedicava a la salut materno-fetal. Sí. I a través de la meva menopausa vaig veure, ostres, això ho hem de dir més clar i fer-ho
3: més fàcil,
4: a les dones, perquè si jo mateixa, que sóc ginecòloga, no?, que és el que explico en el llibre, no sabia què havia de fer exactament, o tenia també les meves, no?, pors. ostres, quan veus la realitat, l'evidència, el que està, no? el que hi ha aplastant, no? de los beneficis que té el tractament hormonal, i ningú, o a mi em sembla que molt poca gent ho diu clar, doncs per això vaig fer aquest llibre, per això vaig donar aquest pas, no? també de divulgar-ho, no? amb bonament puc, perquè penso que hem de conèixer aquesta informació. Després, cada dona, evidentment, decideix el que li més li convé, però penso que no podem amagar una cosa que és absolutament beneficiosa per totes.
3: Una cosa que estic pensant ara és, durant molts anys, segles, la imatge de la dona menopàusica ha sigut una imatge negativa. Ara s'estan fent estudis i parlen de la hipòtesi de l'àvia.
4: Sí.
3: Tu també parles, tu,
4: sí,
3: en el llibre.
4: Bueno, parlem una mica de per què les dones tenim la menopausa, no? Que clar, tampoc se sap molt bé, perquè els mamífers, la majoria tenen la regla tota la vida, no? Fins al final dels seus dies, menys les ballenes.
3: Sí, sí, les ballenes
4: i els ximpancers. Algun tipus de ximpancers. Sí. Per tant, o sigui, som una espècie rara, no? Dintre de, en aquest sentit. Però es veu, per els estudis que s'han fet antropològics, sembla que va ser un avantatge competitiva per l'espècie que va... en la que les dones van deixar de menstruar i, per tant, deixar de tenir fills, no? Perquè abans les dones morien moltes vegades,
3: no?
4: Amb algun dels seus parts, no? I a part, no només es moria la dona, sinó que molts dels seus fills, si la mare moria, doncs tampoc tiraven endavant. I, per tant, el fet de deixar de tenir fills ajudava tant a la dona com als fills, com als seus nets, no? I està clar, hi ha estudis que mostren com la supervivència de la tribu era més alta quan les dones deixaven de tenir la regla, no? Per tant, i eren com, no, la dona que ajudava i acompanyava els seus fills i les seves filles. I per tant, és una hipòtesi, vull dir que no me l'he inventat jo, sinó que està per un grup d'experts i antropòlegs, que sembla que és la que més sòlida en relació a per què l'espècie humana les dones deixen de tenir la regla i els homes no deixen de tenir la testosterona fins al final dels seus dies.
3: Bueno, els hi baixa també, eh?
4: Però nada que ver, eh?
3: Nada
4: que ver, eh? Nada que ver.
3: Quin és el mite que t'agradaria desterrar definitivament sobre la menopausa?
4: Bueno, primer això, no? Que la menopausa és una etapa meravellosa. És una etapa en la que la dona estem amb la màxima plenitud, no? De les nostres capacitats intel·lectuals, no? A nivell professional, probablement, a nivell personal, no? I que hem de viure-la, doncs, amb molta il·lusió, molta alegria, perquè ja, doncs, no sé, jo penso que jo estic en una de les millors etapes de la meva vida i no tornaria enrere, no? I aquest és el primer mite, per això, el de ser algú positiu, no? I que també hem d'entendre que està a les nostres mans, és a dir, que cada una té la capacitat de millorar les seves vivències, la seva situació, la seva salut, i no deixar-ho en mans només dels professionals. Evidentment, el professional t'ha d'orientar, t'ha d'acompanyar, però al final, totes el 99% de les coses que parlem en aquest llibre les pots fer sense que t'ajudi cap professional, perquè totes són coses que s'han demostrat, no? L'exercici, el cuidado de la son, de l'estrès, de l'alimentació, i per tant, també jo et dic, prova-ho, no?
3: Sí, sí.
4: Prova-ho.
3: Provi-ho, sí, vostè.
4: Clar, si després no et va bé, escolta, ho deixes, però, ostres, tingues la curiositat, no? I les ganes de provar-ho, perquè realment, doncs, pots trobar una milloria, no?
3: Quin és el símptoma que més porten a la teva consulta?
4: Bueno, el tema dels despistes, no? D'aquesta sensació de que no és tu, no? A nivell
3: la boira, aquella boira, no?
4: Que estàs molt, que tot et supera. Això, les persones, les dones estan molt preocupades, eh? Perquè aquest símptoma és el que més els hi preocupa. Jo diria que més, també l'augment de pes, també els hi preocupa.
3: Sí, aquesta faixa que se't posa, no?
4: Aquesta d'aquí, la panxeta aquesta d'aquí. També els preocupa molt el tema, sobretot ja venen dones una miqueta això, que han passat uns anys de la menopausa i que tenen molts símptomes a nivell genitourinari, que no poden seure, no poden portar calces perquè els hi molesta el roce. Evidentment, de les relacions ja no en parlem.
3: És impressionant, eh?
4: Ja.
3: És dir, que els hi molesti, és que ara, clar, m'has dit, penso per qualsevol cosa, això.
4: Sí, no.
3: Això és absolutament invalidant.
4: Sí.
3: No pots anar al cine, no pots anar al teatre, no pots seure, no pots fer una entrevista.
4: Bueno, tenen moltes dificultats i després, bueno, tot això que dèiem, no? Que sobretot aquestes tres coses, la libido, també hi ha dones que també estan preocupades.
3: Bueno,
4: perquè també senten que, home, són molt joves, i senten joves, però en canvi no senten res no senten res a nivell sexual, no? I, bueno, això també és dificulta a vegades relacions amb la seva parella, encara que molts en venen amb les parelles, no? I la majoria, evidentment, són molt comprensius i també en saben, i també exigeixen, a vegades venen les dones, m'ha dit el meu marit que vingui, però realment també els companys també estan preocupats, no? Quan veuen que doncs aquesta part de la seva relació, que és molt important, doncs es veu afectada, no?
3: I ara que diu companys, la resta de la classe mèdica, aquells que no es dediquen a la dona específicament, com ho porten els temes? Perquè, clar, vostè pots derivar a qualsevol malalta a fer-se un, jo què sé, una anàlisi d'orina, no? Com ho viuen? Ho viuen... Li envien pacients? T'envien pacients, ells?
4: Sí, m'envien pacients, sí, i tant.
3: És a dir, hi ha la comunicació aquesta de vasos comunicantes?
4: Sí, per exemple, amb psiquiatria tenim molt de contacte. No, de bon rotllo, perquè... El psiquiatre és un dels col·lectius mèdics que més sensibilitzat està a l'hora de com afecten les hormones a les dones.
3: Vaja.
4: No? I llavors tenen... Clar, ells han viscut, viuen molt de prop tot el que és, juntament amb nosaltres, no? Amb la depressió postpart, la síndrome premenstrual... Bueno, de fet, no? La depressió postpart és la causa número 1 de mort materna avui en dia, no? Per tant, ja saben l'impacte que té les hormones a les dones, no? O sigui, les dèficits o els canvis hormonals a les dones, i per tant, la menopausa saben que és una etapa clau. De fet, també hi ha un pic de suïcidi a la menopausa. O sigui, és l'època en què les dones després... O sigui, del postpart... És quan, entre els 45 i els 55 anys, hi ha un pic de suïcidis. Vull dir, és molt fort, no? I això, a més, tenen més risc les dones que han patit depressió postpart o síndrome premenstrual, i per tant, els psiquiatres ho coneixen i ens envien pacients perquè els ajudi, perquè valorem si val la pena també donar tractament hormonal si cal. I, bueno, i amb això, vull dir, crec que és molt important donar aquest missatge de treball conjunt, no? Després també treballem amb els traumatòlegs, amb els reumatòlegs, no? Que també veuen pacients que doncs, tenen dolors o tenen osteoporosis, per exemple. O sigui que sí, que treballem els uròlegs també en tot, moltes coses a nivell de bufeta, no? O d'infeccions d'orina de repetició. Bueno, a veure, cada vegada més.
3: Amb equip.
4: Amb tot el tema del gènere, no? Tot el tema de la perspectiva de gènere també estem treballant molt als hospitals, amb les societats científiques, i se n'està parlant molt, no? De ficar-te aquestes ulleres i entendre la dona en totes les seves dimensions, i clar, que li preguntis sobre les seves regles, i preguntis sobre com es troba en aquests aspectes.
3: A les relacions sexuals, sí, per exemple, estaria bé també que ens ho preguntessin. Doncs per acabar, i aquesta és una pregunta que a partir d'ara li farem a totes les nostres... Personalment, què has après tu amb el pas del temps?
4: Jo he après a ser molt humil i a qüestionar-me tot i a tenir curiositat per aprendre més, no? Perquè cada vegada no en sé més, sinó que en sé menys, no? I per tant, en el sentit de que les ganes de conèixer augmenten, no? I he après, doncs, això, a qüestionar-me les coses i a créixer també com a persona, no? I amb el pas del temps, doncs jo crec que tens més aquesta necessitat i aquesta capacitat, no? Així que, bueno, el pas del temps és sempre bo.
3: Perfecte. Elisa, moltíssimes gràcies. Gràcies per escriure tu el que hem dit des de fa molt de temps, que la teva menopausa es pot i es deu llegir en positiu. La doctora Elisa Llorba, moltíssimes gràcies.
4: Moltes gràcies, un plaer absolut, i bueno, us seguiré seguint perquè el vostre programa sempre em porta, m'inspira moltíssim. Gràcies.
3: Moltíssimes gràcies. Claro. Doncs, Sandra, benvinguda a aquesta nova temporada de Fogots, segona ja, que esperem que no sigui la darrera, esperem que duri molt més, i com sempre moltes gràcies per oferir-nos els teus coneixements i donar-li veu a les veus de dones que han quedat mudes per la història. Avui de què parlem?
5: Bona tarda. Avui parlarem d'una dona de la qual jo només la coneixia, la veritat, quan era petita, per la plaça Gala Placídia.
3: Hombre.
5: I mai em vaig imaginar que la plaça Gala Placídia donés nom a una de les dones més apassionants de l'època romana i visigoda. De fet, la seva història, jo diria que és com un culebró veneçolà d'aquests de... Ara entren uns i surten altres. De fet, quan intentes estudiar la seva història, has de concentrar-te molt perquè comencen a entrar i sortir, a més, amb aquests noms dels reis visigots que dius, ui, a veure, on t'estic? Que és molt divertit.
3: Recomigios i...
5: Si m'equivoco, no m'ho tinguis en compte.
3: Intentaré... No sé si seré conscient que t'equivoques molt.
5: Intentarem resumir.
3: Vinga.
5: Bromes a part, la història de Gala Placídia és molt important perquè ella és una de les figures històriques que seria com una bisagra entre el món antic i el món medieval. Per què? Perquè ella va ser una de les últimes personalitats de la casa imperial romana abans de que l'imperi romà
3: caigués.
5: No va ser l'última, però va ser una de les últimes. I va ser una de les primeres dones reines del món visigot. Amb la qual cosa, la seva història està a cavall entre un món i l'altre. I diràs, com pot ser això? Doncs, senzillament, perquè en aquella època les coses es feien amb unes regles un tant expeditives. I, per resumir-ho molt, quan els visigots entren a Roma, fan molts presoners, i entre ells fan presonera a la filla de l'emperador Teodoric, a Gala Placídia. I se l'emporten cap al sud, perquè els gots el que intentaven era conquistar tota la península itàlica i arribar fins al nord d'Àfrica. El jefe, el cap de l'exèrcit got, era Alaric.
3: Alaric, eh?
5: Alaric, un d'aquests noms un tant estranys. I en aquest camí cap al sud va morir.
3: Ai,
5: i el va substituir un altre gran líder dels gots, que era Ataulf.
3: Ataulf, un altre... Ataric... Clar, no m'estranya que et confonguis, eh? Vale. També t'ho dic.
5: Aleshores...
3: La llista dels reis gots, dels visigots...
5: Doncs, quan Ataulf s'erigeix com el líder dels gots, decideix no seguir cap al sud, sinó marxar cap al nord i replegar-se a la zona de Narbona per... tornar a definir les seves estratègies geopolítiques. En aquest impàs trobem a Narbona, a la casa d'un dels homes més rics de la ciutat, que contrau en matrimoni Gala Placida, Gala Placídia i Ataulf. Què dius? Com pot ser si ella havia sigut una dona que havia estigut... Era
3: una presonera,
5: era una presonera dels gots. Aquí entren ja tot tipus de... idees, d'històries, des de les més prosaiques que diuen que simplement es van casar per interessos polítics fins a les altres més romàntiques que ella es va enamorar perdudament.
3: Ella, eh?
5: Del gran bàrbar got Ataulf.
3: Ja, tenia un sex appeal.
5: Correcte. Aleshores, entra en escena Honori, que era un germanastre de Gala Placídia, que era l'emperador a la mort del seu pare Teodoric. Honori era el germà també d'Arcadi, que seran els dos germans que dividiran l'imperi romà, l'imperi d'Orient i l'imperi d'Occident. Doncs Honori entra en còlera per quan s'entera que la seva germana s'ha casat amb el líder del seu gran enemic, perquè, a més, ell volia que la Gala Placídia es casés amb un dels seus generals romans, que es deia Constanci.
3: Ui, ja.
5: Jo el deixo aquí perquè després en parlarem.
4: Anem,

0: Si aquest nen hagués sobreviscut, imaginem-nos, hagués sigut fill d'una dona de la família imperial romana i dels reis visigots.
1: Sí, sí.
0: Per desgràcia, aquest nen no va sobreviure a la infància i va morir. A més, no sé si sabeu que la fantàstica i meravellosa, que és molt apassionant, història dels reis gots, de fet, podríem comptar amb els dits de les mans els reis gots que van morir al llit, perquè tots morien assassinats, amb conspiracions, perquè hi havia un altre que deia jo tinc més dret que tu, perquè no era, perquè no era una monarquia hereditària. Era electiva, amb la qual cosa això portava a que... Bueno,
1: salves de quien pueda.
0: Tejemanejes, varis. Doncs en aquestes, que un dels enemics d'Ataulf el va assassinar, si no em falla la memòria, es deia Sigerico.
1: Mas...
0: Apunta.
1: Sigerico. Mare de Déu, senyor.
0: Quan executa Ataulf, imaginem-nos la situació de Gala Placídia. Ella es queda en un món, a Barcelona, que és el món visigot, és la dona de l'enemic del que aleshores és rei i, a més, és romana. Amb la qual cosa, durant un temps, acaba vivint una etapa molt complicada perquè el rei, el nou rei visigot no s'atreveix a assassinar-la com el seu home.
1: Però tampoc li dona una bona vida.
0: Però tampoc li dona una bona vida. Aquesta situació dura apenas uns dies, perquè ve un altre, el germà de Taulf, i executa el rei. O sigui, aquí era... Bueno,
1: el rei puesto, rei muerto.
0: Correcte.
1: Rei muerto, rei puesto,
0: correcte.
1: No? Sí.
0: Quan Gala Placídia recupera la llibertat, el seu cunyat permet que torni a Roma. I aquí comença una nova etapa a la vida de Gala Placídia, perquè Honori aconsegueix que ella, com ara era vídua, es casi amb el general Constans, que era el que Honori des d'un principi havia volgut tenir. Volia que es casés. Aleshores, en aquesta etapa, Gala Placídia serà una de les figures més importants d'aquest moment agònic de l'imperi romà, fins al punt que, com Honori no va tenir descendència, quan ell va morir, Gala Placídia sí que va tenir diversos fills, un dels seus fills, Valentinià, va acabar sent emperador de Roma. Però quan va heredar la corona de l'imperi, era un nen petit, amb la qual cosa, durant un període de temps d'uns 12-13 anys, Gala Placídia va ser la...
1: La regent.
0: Va ser la regent de l'imperi romà, amb la qual cosa va ser una de les poques dones, perquè recordem que l'imperi romà, el concepte d'emperadriu com a poder no existia. Era la dona de l'emperador. No es va plantejar en cap moment que hi hagués una dona que fos emperadriu. Així com a l'època medieval sí que hi haurien reines, com les anomenàvem les reines propietàries a Castella, per exemple, a l'imperi romà això no...
1: Era impensable.
0: Doncs en aquest temps, Gala Placídia va demostrar les seves capacitats geoestratègiques i va ser una de les dones més importants en el món de, ja dic, l'última etapa de l'imperi romà. Quan el seu fill arriba a la majoria d'edat, ella continua sent assessora del seu fill fins que a poc es va retirant de la vida pública. I acabarà, era una dona molt religiosa. De fet, ella va ser una, igual que Constantí, va ser una de les dones que va afiançar el que li diuen la fe nicena. Ella va fer que el catolicisme, tant a l'últim imperi romà, a l'última etapa, com ja al principi de l'edat mitjana, es convertís en la fe, en la religió oficial, amb totes les conseqüències que això tindria a nivell de poder.
1: I aquí a Barcelona, ella va tenir alguna importància, més enllà de que va parir el primer fill pobre que no...
0: Doncs,
1: ja a Tiliaire?
0: Ataulf.
1: Quasi.
0: Doncs la veritat que a dia d'avui, que jo sàpiga, molts vestigis arqueològics no queden d'ella. Diuen que quan ella va marxar a Roma i va construir tot el seu mausoleu i tots els edificis importants a Ravenna, va ordenar que les restes del seu fill es fossin enterrades a Ravenna, amb la qual cosa, si es haguessin quedat aquí, no sé si tampoc les haguéssim acabat de trobar, però que jo sàpiga, ja et dic, jo de petita sentia la plaça Gala Placídia i poco más.
1: Sí. Bueno, crec que a Barcelona tothom coneix la Gala Placídia just per ser la porta, diguéssim, del barri de Gràcia.
0: Exacte.
1: I allà on caben els ferrocates, els ferrocarrils de la Generalitat, és una de les estacions més populars, no? La de Gràcia, Gala Placídia. La veritat és que és molt curiós aquesta regna que està, aquesta emperatriu que està entremig de dos moments, no? Aquesta que has dit molt

0: ve bisagra que no saps molt bé i que després torni a Roma, sigui la que porti les regnes de Roma, és realment un moment apassionant de la història i dones meravelloses, com sempre, Sandra, doncs estem frisoses d'escoltar les dones que ens portaràs en aquesta segona temporada de Fogots,
1: Ja
0: que
1: veurem, ja
0: segur
1: veurem.
0: que són superinteressants i segur que n'aprenem moltíssim d'elles. Ets un pou de ciència, moltes gràcies per seguir amb
1: A
0: nosaltres.
1: vosaltres.
0: I fins aquí el capítol d'avui, on hem mirat la menopausa des d'un altre lloc, amb més informació, més eines i, sobretot, parlant en positiu, que ja era hora. Perquè entendre què li passa al nostre cos és clau per viure sense por. Amb la doctora Llurba hem reafirmat que moltes sensacions que sovint no en teníem tenen una explicació mèdica i que petits canvis als hàbits o al descans o a la manera com ens relacionem entre nosaltres mateixes poden transformar molt la vivència d'aquesta etapa. De veritat, llegiu, la teva menopausa en positiu val molt, molt la pena. I amb la Sandra ens hem parlat o hem parlat, ella ha parlat perquè jo només escoltava, de Gala Placídia, la dona que va inspirar el nom d'una plaça de Barcelona, ja ho sabeu. És aquella on paren els ferrocarrils. I que va ser una de les dones més fascinants del món romà i visigot. I com va dir algú, la millor edat d'una dona és quan deixa de complir anys i comença a complir els seus somnis. Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació, sense masses efectes secundaris.

0: jo crec que totes les dones hauríem de saber que som capaces de parir i que ningú t'ha de dir que... ni que no dilates, ni que un nen tan gran no pots, ni que tens la pelvis petita, ni que tens el coxis al revés, ni que mesures 1,50. Totes, totes, totes podem parir.
1: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit. La història de la Núria Barnils Martínez.
0: El Jan va néixer un 10 d'abril del 2019 en un part per cesària després d'una inducció amb violència obstètrica i la Noa va néixer un 1 de juny del 2021 en un part vaginal després de cesària que em va servir per creure en mi fins al dia de la meva mort.
1: El part del Jan.
0: En l'hospital privat des del primer moment em van intentar anar ja fent creure que no podria parir un nen tan gran, per la qual cosa me'l van induir. Jo era el primer bebè que tenia i no perquè sigui el primer, sinó perquè jo no m'havia informat suficient, jo crec, no? Aleshores em vaig deixar dur. Me'l van induir a les 40 setmanes i 4 dies i va ser horrible, perquè vaig estar 24 hores des de que me'l van induir fins que me'l van treure. Sense menjar i sense beure. Jo crec que el fet de que no em donessin de menjar i de beure ja estaven una mica dirigint-me cap a on vaig acabar. Amb una sola matrona que m'havia dit jo em quedo aquí fins que apareixis, estaré les hores que faci falta per tu. De manera inconscient a mi això ja em carrega un pes de dir ostres, aquesta tia, hòstia, és de nit, no està, deu estar cansada, potser se'n vol anar a dormir... És a dir, em vaig carregar una responsabilitat cap a la llevadora que tampoc crec que em pertoqués. Me'n recordo el primer tacte en aquest hospital que vaig saltar de tal manera que em vaig aixecar, vaig fotre un salt, ja va ser molt dolorós aquell primer tacte a urgències que tampoc entenc per què me'l van fer, era un part induït, no estava dilatada. Vull dir, no el vaig entendre molt bé i després aquesta matrona no em parava de fer, no? El ginecòleg que m'havia estat seguint tot l'embaràs, ell sabia que el Marc i jo érem periodistes esportius en aquell moment. Llavors parlàvem sempre molt del Barça. Llavors va arribar a les 6 de la tarda i aquell dia el Barça jugava a la Champions. I jugava al cap de 2 hores i 3 quarts. I llavors textualment va dir, em fa el tacte, i em diu, estàs de 3 centímetres i portes 24 hores. Anem a cesària, diu, i així puc veure la Champions. És una tonteria, però perquè vegis com em va marcar, jo vaig estar 3 o 4 anys sense poder mirar el Barça. I jo sóc futbolera, m'he dedicat al periodisme esportiu gairebé tota la meva vida i no volia saber res del futbol, ni del Barça, ni de res. Me'n recordo que el Marc em va agafar la mà i em va dir si tu vols, no cal, el Jan està bé, no cal, no cal. Però què passa? Jo estava molt cansada, tenia molta gana, molta, molta, molta gana i molta set. I estava molt cansada. I res, vaig dir, imagina'm aquestes llàgrimes que tinc ara, vaig dir, anem, o sigui, em vaig rendir. I res, i tampoc va ser agradable a dins perquè és allò que lliguen i tremolava moltíssim i... tot molt hostil, molt fred i a sobre recordo que m'apretaven molt i a sobre me'l treuen i el meu fill, que era doncs, 4 quilos 360 me'n fa així, no? I em fa la broma, és una nena, saps? O sigui, jo en aquell moment no sé ni on estava i bueno, després també em va dir veus com això no hauries pogut parir? Això no hauries pogut parir. Perdona. Llavors, tot no, el pesen tal i qual, i em porten a la sala de després, i jo l'únic que volia era menjar. O sigui, és que estava de fallida, no podia més. I a mi ningú m'havia informat que després de l'anestèsia no podies menjar. No tenia per què saber-ho, sincerament, i menys després de tantes hores de part, que ja no sabia ni on estava, ni no podia ni pensar, no? I de l'anestèsia, de la cesària i tot, no? I li vaig dir al Marc, porta'm un plàtan ara mateix. Em va portar un plàtan i, clar, va sentar fatal. Perquè era un quart d'hora després de parir amb tota l'anestèsia que portava. Llavors vaig començar a vomitar i llavors no vaig poder fer ni el pell a pell amb el meu fill. Me'l vaig seure d'aquí i vaig dir traieu-me el nen, traieu-me el nen, traieu-me el nen.

0: així va ser l'experiència, va ser heavy, i a part doncs, em van fer creure que jo no, que era una dona que no dilatava, i em vaig quedar amb això. Per això dic que el part de la Noa, en certa manera, va començar en el part del Jan, perquè llavors, a partir d'aquí, després d'uns mesos doncs, molt durs, que jo bueno, vaig estar fotuda, doncs vaig començar a dir que això no em tornaria a passar mai més a la vida, no? I ja per, o sigui, pel meu fill, amb el qual també vaig desenvolupar certa culpa, perquè vaig dir, hosti, no era la teva hora, et vam forçar i a sobre et vam treure a males, saps? Llavors, com certa culpa cap al Jan i cap a mi. Llavors, bueno, vaig començar a treballar. Jo podria haver tingut la cesària amb el Jan, però hauria sigut molt diferent si jo hagués dit, mira, saps què? No vull seguir. Vull anar-me'n a cesària. Hauria sigut absolutament diferent. No passa res perquè sigui un part per cesària, però sempre i quan tu el decideixis. Després del part del Jan vaig devorar, però devorar tot de testimonis de part vaginal després de cesària, PVDC. Llavors em vaig llegir tots els testimonis possibles d'un part vaginal després de cesària, perquè jo sobre anava amb aquesta motxilla. Ui, cesària! Ui, complicat. Ui, un part vaginal després de cesària, una nena tan gran? Ui, ui. No, però ja no només els metges, sinó l'entorn. Ostres, l'entorn. Llavors jo vaig necessitar ficar-me a la meva bombolla, tampoc compartir-ho massa gent, perquè com més comparteixes, més pors agafes de la que no pertoquen a tu, i em vaig devorar un part vaginal de l'altre, un part vaginal de l'altre, després de cesària. Un, va, pa, pa, pa, no? I pensava, si aquestes dones han pogut, jo també, jo també, jo també, jo també. Em vaig curar molt bé la cesària, o sigui, molt bé, anava setmanalment amb, per tenir-la totalment curada, o sigui, neta, perfecta la cicatriu. I 2 anys després vaig poder parir la Noa, també una nena de 4 quilos, per allà, bueno, vaginalment, i això, i llibres, vídeos de YouTube, o sigui, van ser 2 anys enfocats només en això, sense saber quan em quedaria embarassada ni res, eh? Però vaig estar sanant, i també amb una psicòloga, també vaig anar a sanar, perquè me'n recordo que em va dir, tens la ferida física i tens la ferida emocional.
1: El part de la Noa.
0: Jo vaig tenir les primeres contraccions cap a les 2 de la matinada i ja va ser des del principi no parar, no parar, no parar. El Marc i jo havíem optat per acompanyar-nos d'una llevadora que m'acompanyés a casa per estar el mínim d'hores possible a l'hospital, és a dir, intentar viure el màxim possible a casa. Llavors la vam trucar cap a les 6 de la matinada perquè jo tenia contraccions molt seguides. A casa t'he de dir que vaig passar molt dolor perquè la nena venia en posterior, que vol dir, en comptes de venir així, doncs venia en una posició que fa molt mal a l'esquena, vaig passar molt dolor, però m'havia treballat tant des del moment que vaig parir el seu germà gran, com si diguéssim que ja m'havia començat a treballar tant aquest part, que ho vaig viure doncs, des de l'amor i vivint el dolor de forma natural i positivament. Tenia frases a casa que m'havia posat per l'habitació, m'havia generat el meu clima, la meva espelma, tenia la meva parella al Marc, la llevadora. Llavors era com, bueno, molt empoderador. I llavors vam anar a les 5 a l'hospital. Que...
2: Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. El president del govern, Pedro Sánchez, ha defensat els 2 nous decrets reials d'habitatge aprovats avui al Consell de Ministres i ha demanat als grups parlamentaris que recolzin les mesures quan arribin al Congrés. En un vídeo publicat a les seves xarxes socials, ha assegurat que l'executiu ha recollit part de les demandes plantejades durant els darrers dies i ha situat la protecció dels llogaters i la lluita contra l'especulació com a principals objectius d'aquests textos.
4: El govern, por tanto, ha hecho su parte. Os he explicado algunas de las medidas que incorporamos en este Real Decreto Ley. Hemos escuchado, hemos actuado y ahora le corresponde a los grupos parlamentarios, al Congreso de los Diputados y Diputadas, hacer su parte. Y pido a los grupos parlamentarios, aquellos que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo, que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar y que pongan por delante los intereses de la gente a los intereses de los especuladores.
3: I un grup de persones ha plantat tendes aquesta tarda a la plaça Catalunya a Barcelona per protestar contra la crisi de l'habitatge i pretenen passar-hi la nit acampats. Les diverses persones que provenen de diferents sindicats d'habitatge i assemblees s'han reunit per protestar contra l'increment dels desnonaments. Arriba aquesta acampada 4 dies després que centenars de manifestants plantessin les tendes a la Puerta del Sol de Madrid. Precisament, el president Salvador Illa ha anunciat al debat de política general la creació d'un fons dotat de 25 milions d'euros per ajudar persones vulnerables en situació d'amenaça de desnonament, amb un fons que serviria per comprar el pis de la persona amenaçada. El govern oferirà també, ha dit, la compra conjunta d'habitatges a ciutadans majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca. I l'Institut Català de la Salut ha sancionat en 4 anys i 3 mesos de suspensió de funcions una metgessa que exercia el centre penitenciari de Ponent a Lleida per 3 actuacions assistencials que considera deficient. L'expedient disciplinari li atribueix una actitud passiva i de manca d'intervenció davant una doble emergència. Segons sembla, es va bloquejar i, diu, la sentència va retardar la reanimació d'un intern que va patir una aturada. I parlem del caragol Massana, que continua avançant i el problema ja afecta tot el delta de l'Ebre. El sector arrosser calcula que més del 70% dels arrossars del marge dret poden estar afectats i el hemidelta, al costat esquerre, l'afectació ronda el 90%. Des d'Agricultura es reforcen els ajuts per al tractament. I el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha assegurat que l'organització disposa de totes les opcions de resposta que necessita per fer front als atacs híbrids de Rússia. Els ha definit com a tàctiques de zona grisa que poden ser sabotatges.
2: Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
1: Salutacions. Són estridents, amb les lletres atapeïdes, sovint desapareixen abans que hagis pogut llegir-los. Així són els avisos S-Alert que des del 2022 rebem al mòbil de forma puntual, però cada vegada més freqüent, per advertir-nos de la previsió de fenòmens meteorològics extrems. La santcuatenca i meteoròloga Gemma Puig afegeix que la situació de Sant Cugat i el Vallès Occidental està molt condicionada per la seva ubicació al prelitoral i per la proximitat al Mediterrani i a la serralada prelitoral, especialment a la tardor, quan després d'un estiu càlid s'acumula molta calor al mar i arriba aire fred. Aquesta combinació pot afavorir la formació de precipitacions, volíem dir, molt intenses, un fenomen que, segons explica la meteoròloga, no és nou a la zona, com demostren episodis històrics com les inundacions de 1972, però sí cada vegada més freqüent. El Ball de Gitanes de Sant Cugat del 2027 obre avui el període d'inscripcions. Els balladors que vulguin participar en una de les cites més multitudinàries del Carnaval santcuatenc tindran fins al 10 d'octubre per apuntar-s'hi. Com en l'edició passada, les inscripcions es faran per colles, formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. En el cas dels quadros que no tinguin colles, serà la mateixa comissió del Ball de Gitanes qui els agruparà. Si el nombre d'inscrits supera les places disponibles, l'organització farà un sorteig de places que es farà públic el dilluns 12 d'octubre. I més notícies, en aquest cas, en clau cultural, perquè els gaussacs conviden el veïnat de Sant Cugat a omplir la pinya del concurs de castells, que serà aquest dissabte. I Oxfam Intermón fa 70 anys amb una crida per posar límits a la concentració de riquesa, sens dubte una festivitat prou important a casa nostra. I en clau esportiva, victòria destacada i lideratge d'un equip invicte al Sant Cugat femení, després de desfer-se 2-1 davant l'Europa B. Propera jornada de les de Raül Raposo visiten el camp del segon classificat, el Sígol de Badalona. I creu per a l'equip masculí, que cau derrotat per 0-2 davant del Tosa, dues jornades a la primera catalana, grup primer, i encara no coneixen el que és guanyar ni tampoc sumar punts. Propera jornada, el conjunt de Lluís Macià tornarà a jugar a la Jaume Tubau. En aquest cas, rebrà la visita del Figueres, que suma un triomf i una derrota en aquestes dues jornades de competició. Més informació, com sempre, a cugat.cat i als diferents butlletins horaris i a les xarxes socials.
0: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Perifèries, amb Eva Lluc. Doncs sí, arriba l'hora de la música de les perifèries. Si ens hi voleu acompanyar, sapigueu que l'Aleix Alari i qui us parla, Eva Lluc, farem tot el possible perquè gaudiu musicalment d'aquesta hora que compartirem. Som-hi? De vegades la música la busques i de vegades la música ve a tu. I aquesta em va venir.

Era el 2023 quan vaig conèixer per casualitat i a través d'aquesta cançó Wasia Project, un duet britànic format per dos germans, Olivia Hardy i William Gao, actors i músics, tots dos. Ell especialment conegut pel seu paper a una de les sèries de moda, Heartstopper. I per cert, acaben de treure disc, així que tindrem oportunitat de sentir les seves noves propostes. Pearls on the Moon. Amb aquest bon rotllo d'indie pop, obrim avui les perifèries.

la famosíssim amb permís de Maciel, és clar, per culminar aquest tros d'èxit dels 80, el més important de la prolífica carrera d'aquesta banda, per cert, fruit d'una sèrie de circumstàncies. Aquelles coses que de vegades passen a la vida, digueu-li destí, conjunció astral, loteria, allò que en diem quina llet, vaja, us ho explico.

Keith Forsey i Steve Schiff van escriure aquesta cançó per la banda sonora de la pel·lícula de John Hughes, The Breakfast Club, El Club de los Cinco, tal com es va estrenar aquí. I la van oferir a Brian Ferry, que va declinar aquest oferiment. També van provar amb Billy Idol, sembla ser, però la resposta va ser la mateixa. Els que van acceptar i ho van fer encantats van ser els membres d'un grup de rock escocès que ja feia anys que rodava, però que no havia traspassat encara gaire les seves fronteres. Fins que va arribar aquesta cançó que els va catapultar i que, per cert, no forma part, no la busqueu, de cap dels seus discos d'estudi. Ho van petar, i s'entén, número 1 a les llistes americanes amb aquest tros de cançó dels Simple Minds que acabem d'escoltar i que es diu Don't You Forget About Me. Barreja de soul, rhythm and blues i pop elegant. Elegància és exactament la paraula que defineix la seva música. Ella és Lisa Stansfield.

0: es pot negar a una dosi de la música i la veu de Lisa Stansfield. Va debutar discogràficament per la Porta Gran amb el disc Affection, publicat el 1989, i que la va fer triomfar internacionalment gràcies al seu superèxit All Around the World. Avui, però, hem anat a buscar a les perifèries aquest àlbum que no té desperdici, com demostra aquest You Can't Deny It.
1: Perifèries.
0: Al Perifèries som fans de totes les versions, però de tant en tant ens agrada descobrir la versió original. Doncs no, senyores i senyors, l'original no és la de Roberta Flack.
2: La versió original a Perifèries.

La vam conèixer en la veu de la gran Roberta Flack el 1973. Però la cançó ja s'havia publicat 2 anys abans i té la seva història. La van escriure Charles Fox i Norman Gimbel, inspirant-se en unes notes en forma de poema que havia escrit precisament Lori Lieberman després de la connexió emocional que va experimentar amb una cançó de Don McLean durant un concert de l'autor d'American Pie. Lori Lieberman la va publicar. Roberta Flack la va escoltar i la van registrar. I la seva versió va eclipsar la de Lieberman, que és realment la versió original d'aquest superclàssic que avui ha sonat des de les perifèries. Killing Me Softly with His Song. Però vaja, la idea no és que les cançons ens matin, però sí que ens provoquin emocions. I hi ha una emoció més emocionant que l'amor?

Eren Ginestà i la trompetista Alba Armengou des de Barcelona amb una de les cançons que publicaven el 2025 i que ens parla de l'amor a distància. T'estimo tant.

0: canviat radicalment d'estil, perquè ja és això, perquè és el que ens agrada. A mi, si em preguntes, jo diria que aquesta cançó és de fa un parell d'anys. Doncs no. Forma part del primer disc de la britànica Sophie Ellis Bextor, Read My Lips, i era el 2001, és a dir, fa 25 anys. Murder on a Dance Floor, l'èxit més important de la cantant, compositora i model londinenca, va tenir una segona vida ara fa un parell d'anys gràcies a ser inclosa a la banda sonora d'una pel·li, Saltburn. Això va provocar de retruc un ressorgiment de la carrera de Sophie Ellis Bextor, allò que dèiem de les conjuncions astrals.
1: La música sona des de les perifèries.
0: Si ens seguiu, aviat sabreu que les perifèries ens agraden els musicals. I cronològicament, el meu primer musical és Gris.

és Gris Lightning, ni Summer Nights, ni You're the One That I Want. Però sempre va captivar el personatge de Rizzo i la cançó que canta en un dels pocs moments una mica dramàtics de la peli, l'actriu que li dona vida, Stockard Channing. There are worse things I could do. I ja que ens hem posat una mica tendres, una perla creada gràcies al Festival d'Eurovisió. Sí, sí, tal qual. Aquesta que sentireu ara va ser la cançó guanyadora del Festival d'Eurovisió del 2017. Amar pelos dois.

0: Una cançó preciosa que va escriure Luisa Sobral i va interpretar Eurovisió amb aquesta sensibilitat el seu germà Salvador Sobral. Un moment íntim i romàntic a...
1: Perifèries.
0: Salvador Sobral, nascut a Lisboa, però format musicalment al Taller de Músics de Barcelona. Canviem radicalment d'estil i viatgem fins a la primavera de 1967, quan un grup nord-americà de folk rock desbancava els Beatles del número 1 del Hot 100. El grup es deia The Turtles i aquest és el seu gran èxit. Tot un himne, Happy Together.

The Turtles, Happy Together. Ell és un geni. Phineas, amb la seva germana Billy en solitari o amb el seu nou grup, amb la cantant i compositora Asha, The Favours. Ara fa poc més d'un any van publicar el disc de debut del grup, que inclou cançons com aquesta.

The Favors, The Little Mess You Made. I era una mica de guitarra espanyola. Pas a pas, des de fa més de 15 anys, ha anat consolidant una sòlida carrera. És el músic malagueny Juan Gómez Canca, El Canca. Demostrant personalitat i qualitat des del seu primer disc del 2013, Lo Mal

0: Perifèries, amb Eva Lluc.
1: Sabeu aquelles cançons que pots estar anys sense sentir i quan les tornes a escoltar les recordes perfectament? Exacte, un de qui era aquesta cançó? De Manuel. Era l'any 1977. Érem petits aleshores, eh? El baixista californià Ron Moss crea un grup amb Peter Beckett, guitarrista britànic del Liverpool, per ser més exactes, el teclista J.C. Crowley i el baterista John Friesen. I així neixen The Player. Us sonen? No sé de qui és la idea del nom del grup, però probablement no els hauria portat a l'èxit si no hagués estat precisament per aquesta cançó. Va ser arribar i moldre. Amb aquest tema debutaven i arribaven al número 1 del Hot 100. Primer single, primer disc homònim i primer número 1 a les llistes, aquest incombustible Baby Come Back.

Welcome back! Ara sí, eh? Cançons pel record que també sorgeixen des de les perifèries. Un final intens, el d'aquesta cançó, tot un èxit d'aquell 1977. Aprofitem aquesta cua musical per avançar 20 anys i plantar-nos al 1997. Aquell mes de setembre, els Rolling Stones, que ja portaven 35 anys de carrera, publiquen un dels meus temes favorits de la banda. 29 anys compleix ara aquest tema, que forma part del disc Bridges to Babylon. Anybody's

0: Qui es podia imaginar aleshores que 29 anys després seguirien en actiu, fent gires i en plena forma?
1: Viu la música des de les perifèries.
0: Doncs ja ho tindríem, això. Avui tanquem el cercle des de les perifèries amb una cançó que és una aposta segura. Un duet, concretament. Ell és Elton John i ella, Kiki Dee, que, sens dubte, deu la popularitat a aquesta cançó que compartien el 1976. I així us diem adeu avui. Esperem no trencar el cor a ningú, perquè l'Aleix Gelari i jo, Eva Lluc, hi tornarem ben aviat amb més propostes. Don't go breaking my heart, Elton John i Kiki Dee. Molts petons.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
1: Salutacions. Són estridents, amb les lletres atapeïdes sovint desapareixen abans que hagis pogut llegir-los. Així són els avisos S-Alert que des del 2022 rebem al mòbil de forma puntual, però cada vegada més freqüent, per advertir-nos de la previsió de fenòmens meteorològics extrems. La santcugatenca i meteoròloga Gemma Puig afegeix que la situació de Sant Cugat i el Vallès Occidental està molt condicionada per la seva ubicació al prelitoral i per la proximitat al Mediterrani i a la serralada prelitoral, especialment a la tardor, quan després d'un estiu càlid s'acumula molta calor al mar i arriba aire fred. Aquesta combinació pot afavorir la formació de precipitacions, volíem dir, molt intenses, un fenomen que, segons explica la meteoròloga, no és nou a la zona, com demostren episodis històrics com les inundacions de 1962, però sí cada vegada més freqüent. El Ball de Gitanes de Sant Cugat del 2027 obre avui el període d'inscripcions. Els balladors que vulguin participar en una de les cites més multitudinàries del Carnaval santcugatenc tindran fins al 10 d'octubre per apuntar-s'hi. Com en l'edició passada, les inscripcions es faran per colles, formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. En el cas dels quadros que no tinguin colles, serà la mateixa comissió del Ball de Gitanes qui els agruparà. Si el nombre d'inscrits supera les places disponibles, l'organització farà un sorteig de places que es farà públic el dilluns 12 d'octubre. I més notícies, en aquest cas, en clau cultural, perquè els gaussacs conviden el veïnat de Sant Cugat a omplir la pinya del concurs de castells, que serà aquest dissabte. I Oxfam Intermón fa 70 anys amb una crida per posar límits a la concentració de riquesa, sens dubte una festivitat prou important a casa nostra. I en clau esportiva, victòria destacada i lideratge d'un equip invicte, el Sant Cugat femení, després de desfer-se 2-1 davant l'Europa B. Propera jornada de les de Raül Raposo visiten el camp del segon classificat, el Sígol de Badalona. I creu per a l'equip masculí, que cau derrotat per 0-2 davant del Tossa dues jornades a la primera catalana, grup primer, i encara no coneixen el que és guanyar ni tampoc sumar punts. Propera jornada, el conjunt de Lluís Macià tornarà a jugar a la Jaume Tubau. En aquest cas, rebrà la visita del Figueres, que suma un triomf i una derrota en aquestes dues jornades de competició. Més informació, com sempre, a cugat.cat i als diferents butlletins horaris i a les xarxes socials.
0: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Continguts en xarxa.

0: És l'hora d'obrir el calaix.
1: Totes les setmanes fem cultura, fem ràdio, fem comunicació, fem el calaix.
0: Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: El calaix, obre-li, trobaràs cultura.
0: El calaix, obre'l i trobaràs cultura. Aquests són els continguts d'aquesta setmana. Mònica Socies.
2: Empatia i màgia són dues de les paraules que defineixen les dues lectures que ens comparteix la Misha a la seva secció.
3: Hola, hola. Aquest mes de setembre està carregat de novetats. Així que jo avui us en porto un parell que he llegit últimament.
2: Manaments, pecats i denúncia social s'uneixen en el recull Els 10 manaments publicat per Bolian Edicions. Ens acompanyen tres dels seus autors.
4: La veritat que en el moment d'escriure, d'unir el que havia de ser el manament, el no robaràs, també amb el negre i amb l'humor negre, llavors se'm va acudir aquesta idea. Què més sentiria més robada, més estafada i molta gent que m'envolta, no? Doncs amb els accents diacrítics. I a partir d'aquí ja es dispara la imaginació.
2: I el Festival Riu de Lletres va ser un punt de trobada i descobriments que compartim amb vosaltres.
5: La valoració del Riu de Lletres és positiva. Al final hem aconseguit allò que volíem, que era que la plaça s'omplís, la plaça de l'Església, que és on hi havia tota la fira, i que les xerrades tinguessin força públic i que, a més, la gent sortís contenta.
2: Acabem amb una proposta que no us podeu perdre. El Festival de Gènere Negre, Premià del Mal.
6: Bueno, això és el que tenen els festivals de novel·la negra, que després dius, ostres, ara sé més coses de les que calia.
0: Contents de retrobar-vos una setmana més, una edició més de El Calaix, que afegim a una llarga llista de programes emesos fins al moment. Aquesta és l'edició número 360 de la recent estrenada temporada 8 amb el seu capítol 3. Us vull recordar que tots els programes els teniu disponibles a través de la pàgina web de Ona la Torre, ona-latorre.cat. ona-latorre.cat i dins del menú seleccioneu programes, localitzeu El Calaix i allà podreu triar, escoltar totes les edicions, les que vulgueu, del nostre programa. Ara sí, comença aquesta edició, la número 3, temporada 8 de El Calaix. Benvinguts! El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació. I Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.
1: El Calaix, obre-li, trobaràs cultura.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil. Amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
3: Hola, hola. Aquest mes de setembre està carregat de novetats. Així que jo avui us en porto un parell que he llegit últimament. Mireu, començarem per Si truques amb un plàtan telèfon, de Gideon Sterer i Emily Hughes, amb traducció de Pelolit, que publica Anima Llibres. Si truquessis amb un plàtan telèfon, qui s'hi posaria? De què parlaríeu? Us explicaríeu secrets o us faríeu preguntes? No se sap què passaria en realitat. Aquest àlbum il·lustrat, carregat d'humor absurd, també té perles de saviesa que m'han encantat. Ens parla sobre totes les vessants de l'amistat, com construir-la, com engegar-la, com mantenir-la. Crec que la meva part preferida és quan diu: si fas plans amb un goril·la quan li truques amb un plàtan telèfon, d'altres animals de la selva segurament li tindran enveja i voldran xerrar amb tu. Vés a saber de què. Però, de vegades, és bonic escoltar i prou. I llavors dir: sí, ja t'entenc. Sí, sé què vols dir. Si voleu saber-ne més, haureu d'agafar un plàtan telèfon i trucar. D'altra banda, he llegit Nettle, de Bex Hogan, el primer títol de la saga Terra de Fades que publica Bambú. Una iniciació a la fantasia fosca per a aquells lectors i lectores que volen fer el salt a la literatura juvenil. La Nettle no s'acaba d'adaptar al món dels humans. Un bon dia queda fascinada per la màgia del regne de les fades, que té dues llunes i els estels són vermells. Per intentar ajudar la seva àvia, que està molt malalta, la Nettle fa un pacte amb el rei de les fades. Ell guarirà la seva àvia i la neta, a canvi, haurà de complir 3 tasques. Ell accepta el repte, però no sap que, en aquest lloc encantat, l'engany s'amaga per tots els racons i l'acaben enredant. Aquesta història de fantasia és àgil de llegir i, a més, té tocs de novel·la romàntica. De fet, destaco que els interessos romàntics a la protagonista no siguin tòxics i que a la trama també es parli de la importància d'aprendre a estimar-se a un mateix. Si voleu descobrir més novetats, em podeu seguir a les xarxes com a misha-coela i trobar més ressenyes al web de parauladamisha.com. Fins a la propera. Adéu!
0: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
7: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació
0: de sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
8: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
0: Els clàssics recuperats.
3: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir de...
0: Literatura infantil i juvenil.
2: Les xarxes socials són els aparadors...
0: Propostes. David Cantó, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socias són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: 10 manaments, 10 autors i 10 relats en negre. Alguns punyents o dramàtics, d'altres sarcàstics, metafòrics, futuristes, policíacs o intimistes. Però tots amb la tinta del gènere negre i la denúncia social. Un recull original publicat per Boliana Edicions. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Doncs estem disposats a pecar i la millor manera és amb aquests 10 manaments, 10 relats en negre. No podem tenir tots els autors aquí, però sí tres autors coneguts. Coneguts, sí. Però que hagin passat per la casa, només tenim amb Balcells, avui aniré amb cognoms, i en Company, en Joan Company i en Salvador Balcells. I ens estrenem amb Maria Rosa Nogués. Maria Rosa és la primera entrevista que fem i, escolta'm, ni tan mal, eh? Ja sé que no és molt normativa la frase, però, escolta, els accents diacrítics, tant que se'ls estimem...
2: I tant.
1: I quins atemptats que pateixen, pobrets meus, no?
2: Quina punyalada que vam patir amb els diacrítics.
1: Sí. I tant, i tant.
2: I això ha estat inspiració pel teu rap.
1: Sí, totalment, totalment. La veritat que en el moment d'escriure, d'unir el que havia de ser el manament, el no robaràs, també amb el negre i amb l'humor negre, llavors se'm va acudir aquesta idea, que més sentiria més robada, més estafada i molta gent que m'envolta, no? Doncs amb els accents diacrítics. I a partir d'aquí ja es dispara la imaginació.
3: Mireu, hi ha una frase que m'agrada molt, perquè a més trobo que és un relat actual. Diu: les amenaces contra el català no eren pas noves. La llengua catalana anava sobrevivint sota l'amenaça constant de la desaparició. Cosa que ha passat amb els accents diacrítics. Clar, ara ens trobem, i us miro tots tres, que són relats curts, i ara ho dèiem. És difícil parlar dels relats curts, perquè, clar, tenen consistència, tenen essència, i si expliques masses coses, això ho desbaratarem. Però ara sí que us faig una pregunta general a tots tres, i és agafar aquests 10 manaments, girar-los per trobar la part crítica, la part de denúncia social, la part que hi ha de corrupció, per exemple, en el cas de, per exemple, del Joan Company. O sigui, quan us van fer la proposta, ha estat difícil trobar per cada un d'aquests manaments, donar-li la volta, girar-ho, o realment, tal com estem vivint el món actual, us ha estat fàcil? Qui comença? Salvador, sí?
4: Mateix, sí. Bé, de fet, els 10 relats del llibre no tenen res a veure els uns amb els altres. O sigui, són completament diferents. N'hi ha de sarcàstics, n'hi ha de policíacs, n'hi ha de tots tipus. Per tant, l'única dificultat a l'hora d'escriure un relat, quan el limiten en el nombre de pàgines, perquè vam posar com a límit 20 pàgines, doncs és trobar la manera d'encaixar tot el que vols dir en aquestes 20 pàgines. Aquesta seria, diguéssim, la dificultat més gran. I després, a l'hora de fer anar la imaginació, doncs cadascú, segons el seu tarannà i segons la seva experiència literària, doncs ho fa a la seva manera.
3: Bé, teniu un pecat per cada dia, són 7 dies de la setmana, ens sobrepassem, però a veure, quan s'acaben els 10 dies, tornem a començar. Joan, com ha estat per tu la inspiració, en aquest cas?
5: Bé, quan vam començar, els pioners que vam fer aquesta primera proposta, jo vaig tenir clar que diria el 10. No em diguis per què, però vaig dir el 10. I no em va ser difícil trobar el què. Em va ser difícil el com, perquè jo m'enrotllo i 20 pàgines se'm queden curtes. I més quan vaig decidir que faria un relat que seria una mica hereu dels llibreters de Vell de Corcoll que havia ja publicat dintre la col·lecció, amb els mateixos personatges principals, i hagués pogut dir, faré un mort, perquè jo matava. D'entrada ja matava, també feia el cinquè manament.
3: T'agrada, sí.
5: Matava, robava i feia molts pecats a la vegada. Però no en vaig fer un. Hi ha 4 morts, almenys. Llavors, clar, això, en 20 pàgines, és una mica de suïcidi, d'autosuïcidi. O sigui, a més de matar-ne 5, em matava jo. Em va costar, i sí que és veritat que si jo ara tornés a fer, em diguessin, fes aquest relat al teu aire, em sortiria una novel·leta de 80 pàgines. Ho esponjaria, eh?
3: Sí, és clar.
5: No mataria més gent, els mateixos, però hi hauria més històries al voltant. I sobretot l'última, que passa al monestir, bueno, a l'església de Saurí, on jo no he estat, però el que la va restaurar és el Santi Moix, que sí que el conec, I vaig inspirar amb ell perquè conec amb ell i vaig dir, vull fer sortir un personatge conegut, real. I això doncs, potser donava perquè la història s'allargués més, eh? Però a part d'això, vaig anar fent, matant i robant sobre la marxa i no em va ser massa complicat. Em va ser complicat escurçar.
3: Va ser complicat escurçar, però ja veieu que el desè que és no desitjaràs els béns del teu proisme, i tu aquesta vegada t'has inspirat en aquestes col·leccions d'art, llibres, evidentment, parlaves de llibreters de vell, que va ser la novel·la que et vam entrevistar, però hi has posat tots els pecats. Deu ser difícil parlar només d'un pecat, no? Perquè ara escoltava el Joan i pensava, mare meva, vols dir que no els tens tots a dintre dels relats? Acotar, no?, tots els pecats a només un, de dir, faig un relat només d'un pecat, és complicat, Rosa.
2: Exacte, home, jo he de dir que amb el meu ja en vaig tenir prou, eh? Sí. Amb un pecat ja vam passar. Però sí, també em sembla que el tema no deixa de ser una mica un pretext i que després és fer volar la imaginació. Llavors, si en el meu cas, per exemple, si estàs com massa pensant, massa pendent, ha de ser aquest tema, ha de ser aquest manament, a mi se'm talla la inspiració.
3: T'has de deixar anar.
2: Sí, exacte. Sí, sí, sí. És el deixar-te anar i que surti el que sigui, i si surt bé, si no, una altra cosa.
3: Escolteu-me, després d'haver agafat... Jo sé que us heu llegit entre vosaltres, i és la pregunta que m'anava fent jo a mesura que també anava llegint, i és una pregunta que també me la faig a mi. L'església acabada de Vallada, que també té cert punt aquí dintre, però que no deixa de formar part de les nostres vides, perquè tots els que estem en aquesta taula, major o menor mesura, hem crescut amb aquesta cultura eclesiàstica que es troba tot arreu, a l'art, a la literatura, i de tant en quant jo us convidaria a missa a escoltar certes homilies, perquè creieu-me que donen per una novel·la, eh? Nois, si voleu anar, us ho ben asseguro. Agafar aquests 10 manaments, donar-los la volta, reflexionar sobre el món actual, també deu haver estat una mica com tirar en el temps enrere, no? Perquè no sé si la gent és molt conscient encara d'aquests 10 manaments, si la joventut d'ara, si totes aquestes noves generacions, si ni deuen saber que hi ha 10 manaments.
4: Bé, jo puc parlar del meu, el segon, que és no diràs el nom de Déu en va.
2: A més que va molt bé, mala pregunta.
4: Exacte. Jo l'he fet així, diguéssim, una mica sarcàstic, irònic, fins i tot còmic, si vols, una comicitat molt negra, això sí. Però el que he fet també és, d'alguna manera, enfrontar les diferents esglésies o les diferents religions que es troben cada vegada més en el nostre país. Des de les diferents variants del protestantisme, fins i tot el budisme, enfrontats amb l'Església Catòlica, però d'una manera que la gent s'ho passi bé llegint-ho. Per tant, he volgut tractar aquest tema irònicament. Es podia tractar de moltes altres maneres, però la meva ha sigut aquesta, perquè vaig sentir la necessitat, al tocar un tema religiós, fer-ho d'aquesta forma.
3: Bueno, és que hi ha algunes escenes del relat del Salvador que creieu-me que són molt gràfiques, fins i tot diria de fer un minifilm, un petit curtmetratge, perquè està molt divertit. La Rosa, tu que estàs més en contacte, no?, en tot el món educatiu, sí. Com veus també tot això del tema? Ara me'n vaig potser una mica de la literatura, però no deixa d'estar unit al recull de relats, no? Què saben i què no saben aquests joves?
2: Clar, jo quan m'ho has preguntat he pensat tens tota la raó, perquè clar, per nosaltres els 10 manaments no, ningú ens ha d'explicar què són, els hem après, hem estudiat i vulgues o no ho tens bastant interioritzat, i en canvi hi ha molta joventut que no, que és una cosa que més aviat s'ha d'explicar. Sí que és veritat que saben més coses del que ens sembla, o sigui, clar, la gent jove estan en el món i han sentit parlar i saben, però sí que de vegades potser els remet més com al cinema, no? Dir, hi havia una pel·lícula o alguna cosa, que també el cinema comença a quedar ja una mica caducat en aquest sentit de les pel·lícules històriques religioses. Per tant, és veritat que potser un recull fet, diguem, per joventut difícilment potser tindria aquest leitmotiv. En aquest sentit sí que crec que hi ha una mica de viatge generacional.
3: Joan.
5: Sí, agafant una mica el que està dient la Maria Rosa, jo, una de les coses que m'ha marcat a la meva vida és quan vaig veure de bastant petit, no sé, igual tenia 8 o 10 anys, els 10 manaments. O sigui, és una pel·lícula que jo he crescut amb ella, amb el sentit de que et marca, et crea una visió del món. sobretot de lo que és la creativitat. Veure un personatge que amb una vara obre el mar i s'obre el mar i passa en un... Això, a la nostra època, i parlem dels que tenim més de 60 anys, que havíem après obligatòriament amb l'assignatura de doctrina los 10 mandamientos de la ley de Dios en castellà, perquè no hi havia el català, doncs clar, això ve molt, et marca molt. Jo amb els meus fills, que ja tenen de 30 fins a 20 anys, estan en aquesta franja, els hi poso la pel·lícula dels 10 manaments del Charlton Heston i no l'aguanten ni dos minuts. Per més que jo els hi digui és una pel·lícula sagrada que l'heu de veure perquè té molts referents, no la miraran. Ja no et dic saber-se els 10 manaments de carretilla o llegir-los. També et diré que hi ha una pel·lícula, em sembla que és o polonesa o txeca, que es diu Els 10 manaments, i hi ha 10 relats cadascú d'un manament. No és ben clau negre, però és una pel·lícula truculenta. Però jo aquesta vaig veure algun capítol, però com que no entenia el que deien perquè no estava subtitulada, doncs vaig deixar-ho estar. Vull dir que quan vam fer això dels 10 manaments no ho sabíem que hi havia aquesta pel·lícula i bueno, vam pensar que era un tema original i vam tirar endavant. Quan jo vaig dir, hi ha aquesta pel·lícula, ningú va fer cas perquè és com si no existís. S'ha
2: d'enxafar la guitarra.
5: Sí, exacte.
3: No, bé, independentment de tot això, és cinema i aquest és... cinema sense subtitular, sense subtítols, i aquí tenim en català, que és la nostra llengua, que últimament s'ha de defensar molt, aquests 10 els 10 manaments, 10 relats en negre. Recordem Aritzeta, Balcells, Caraltó, Micó, Villalonga, Barneta, Noguer, Torres, Satxe i Company. Està la col·lecció del Falcion Negre de Bolian Edicions. No sé si voleu afegir alguna coseta més... Perquè jo tenir tres persones així en directe, això m'encanta, perquè costa, costa. Aquesta. No hi sou tots, però tres pecats no està tan malament,
5: Bé, representar els nostres relats, però també d'alguna forma els companys que avui no hi són, doncs també és una satisfacció, perquè no hem aconseguit fer cap presentació que hi fossin tots 10. És un manament que no es pot complir. Hem aconseguit ser 8, el dia de la ONU érem 8.
2: Escolta, Moira, que només faltava tot.
5: I el dia que vam dir, anem a fer una foto promocional perquè hi siguem tots, tampoc. Llavors hem anat fent presentacions de 2, de 4, de... Jo vaig ser Organyà la setmana passada tot sol, anem fent com podem, però bueno, és un goig compartir amb aquesta gent. Jo, per exemple, la meva pàgina inicial del llibre, de dir que jo cobejo escriure també com els nous, els que acompanyo.
3: Que estem patint un atemptat en directe, Sí, els oients no ho veuen, però ens caben coses. Agafem el fil, Rosa.
2: I tant, doncs per mi ha estat també una gran experiència, i a més a mi m'agradaria repetir-la i poder... Bé, no, clar, ja hem de buscar una altra cosa, companys, Déu manament i ja està.
3: Hem d'anar pensant.
4: Bueno, no només dir que... De fet, quan se'ns va ocórrer, als que se'ls va ocórrer, perquè va ser idea inicial de 2 o 3 escriptors i després ens hi vam anar a afegir la resta, va ser de voler celebrar de la millor manera possible el número 10 de la col·lecció Falcion Negre.
3: Molt bé.
4: I per això vam triar els 10 manaments.
3: Bé, jo parlava de manaments i parlava de pecats, perquè clar, aquests manaments estan en relat negre. Jo ho deixo damunt de la taula. Vull el meu percentatge, Salvador, si passa. Si han escrit el que han escrit pels 10 manaments, si us hi poseu amb els pecats capitals, no vull saber el que sortirà d'aquí. I la idea ja està damunt de la taula, però m'encantaria llegir-vos si us animeu. Moltes gràcies.
5: Són els pecats capitals, només n'hi ha 7.
3: Us haureu de... Heu de matar 3 autors.
5: Però hi ha molts autors que no hi són, coneguts, amics, que també formen part alguns del Falciot, que s'haguessin afegit encantats. O sigui que podem fer Alibaba i los 40 relatos negros.
3: Veieu les idees que sorgeixen quan et reuneixes amb gent amb tanta creativitat. Moltes gràcies a tots tres per acompanyar-me avui.
2: Gràcies. Gràcies.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. No tanquis encara el Calaix. Tenim més entrevistes, converses, novetats, històries, propostes. Tenim més cultura. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura. amb Mònica Socies.
1: Enguany hem viscut durant 2 dies al Festival Literari de Riudellletres, ubicat al barri vell de Sant Pere de Riudebitlles, a tocar del carrer Major, als Abeuradors, a la plaça de l'Església. I passegem per descobrir que l'any 2022 es van trobar les restes d'unes estances i uns cups que correspondrien a un celler d'entre els segles XVII i XIX. Però tornem al festival, on vam descobrir també el projecte de Cal Verdera, pins amb etiquetes unides a l'art, una forma de viure la terra des dels seus orígens. Ens ho explica quin està al capdavant, en David Martí. Doncs ara que s'ha fet una mica al silenci, que tenim tots els autors i tots els editors fora, preparant ja les parades de llibres, jo m'he volgut quedar a taula, ara ja d'esperada, perquè em diran molt bé, amb en David Martí Reventós, de Cal Verdera. És, mira, ha estat, parlem moltes vegades, bueno, moltes, potser no tantes com caldria, de la cultura del vi. I amb unes etiquetes, bé, però, escolta'm, David, explica'ns una mica aquest projecte de Cal Verdera, les etiquetes que tenim, el tipus de vins, perquè estan tan units a la terra. Ha estat una descoberta espectacular.
6: Bueno, bé, nosaltres ja, com que és un projecte que ja ve des del meu besavi, diguéssim, no?, que de la Masia és del 1850, Cal Verdera, Sant Pere de Riudebitlles, al Penedès Nord, i ja sempre ja me'n recordo, jo, el meu besavi no, però el meu avi, que sempre quan hi havia barema s'ajudaven entre ells i era feia molta xarxa, molta comunitat. Doncs nosaltres, quan també hem engegat aquest projecte, hem dit, ostres, per què no parlem amb els artistes del poble, que Sant Pere de Riudebitlles... La veritat és que hi ha molts bons artistes i fan una Bienal d'Art cada dos
2: anys.
6: Fem
2: moltes coses, sí.
6: I ells encantats, ens van dir, ostres, sí, i llavors van fer una mica, no?, aquest intercanvi d'art per vi, no? Nosaltres fem uns dissenys de les etiquetes i vosaltres ens proporcioneu vi quan fem alguna exposició o per nosaltres o... I la veritat és que molt contents, i perquè aquí a Sant Pere de Riudebitlles, també ara que estem dins del Riu de Lletres, també, no?, aquesta, que organitzem el dinar popular, maridat amb els nostres vins, no?, i lligat també amb aquesta cultura que aquí a Sant Pere de Riudebitlles, doncs està molt, molt, molt, molt en boga, no?
2: La cultura del vi està molt arrelada, i aquí tenim... Bueno, nosaltres avui hem tastat un vermut amb aquest punt de farigola que a mi m'agrada. No hi ha res com la terra. Hem tastat el rosat, el garnatge 24, que és negre, i també hem tastat el blanc. Però escolta'm, tu parlaves de l'avi, del besavi i de recuperar. Recuperar també les masies, les terres, que això és forma part del patrimoni.
6: Sí, perquè cada vegada nosaltres ho veiem molt en primera mà, i suposo que també... Deu sortir els mitjans de comunicació, no?, que aquesta terra ja s'ha abandonat, ja s'ha deixat, perquè al final, l'altre també, perquè són normalment gent gran, no?, que ja al final doncs, ja no pot més, ja es jubila, i les noves generacions ens costa al final, no?, entrar a la terra. I nosaltres, almenys aquí, aquest territori, hem entrat un grup de masies, de gent jove, de que els nostres avis o besavis feien, també es dedicaven a la pagesia, i volem... tornar, no inventem res nou, és tornar a fer aquesta xarxa de comunitat, de suport mutu, d'ajudar-nos quan fem una barema. No contractem a ningú, sinó que ve tothom, ens ajuda, els amics, les altres masies, i al final és ajudar-nos entre nosaltres, també intercanviar les nostres inquietuds, com estem, com què ens ha passat, si ens va bé la barema, si no, i al final és una miqueta, no?, de fer xarxa, fer suport mutu, i al final ajudar-nos entre tots, que al final, si no ens ajudem entre nosaltres, els pagesos, que som poquets, diguéssim, no?, doncs qui ens ajudarà?
2: A més que estem en un moment d'una rebel·lió absolutament innecessària, no?, a nivell de pagesia. Jo, clar, també haig de dir que no sóc massa imparcial, perquè també vinc de la terra, però la importància de recuperar, perquè som terra, no deixem de ser terra.
6: Som terra. Nosaltres, per exemple, els nostres vins, el que diem sempre és el vi es fa al terrer, no?, a la terra, i no al celler. El celler l'acompanyes, perquè a vegades avui en dia els vins més industrials doncs, es modifiquen molt, es corregeixen molt, i nosaltres al final és treballar bé la terra, seguint la biodinàmica, l'agricultura regenerativa, segant, deixant cobertes naturals, fent una poda de respecte, collint el raïm quan toca, sense presses, quan... i al final el celler només l'has d'anar acompanyant i no l'has d'anar tunejant, no? I a nosaltres això ens agrada molt, no? Al final aquest acompanyament i que al final quan veus una copa de vi, no? En aquest cas de Cala Verdera, però d'altres companys i companyes, dius, hòstia, això el que dius, el que comentes, no? És terra, això és mediterrani, això és natura, al final és el que volem amb una copa de vi.
3: I aquí aquest segell, no? de cada una de les zones, perquè clar, cada terra, no? Aquest terrer és diferent. Parla'ns una miqueta d'aquests vins i també de la teva valentia, eh? Perquè el tanto que va de cantó, com deien els nostres avis i besavis, que són vins recuperats, vins naturals, però vins molt, molt sorprenents.
6: Al final... Vull dir, jo sempre pregunto, quan amb els que en saben més que jo, que són molta gent, no?, d'enòlegs i de... Al final és anar preguntant i consultant una miqueta com poder fer aquest acompanyament que dèiem, no?, del vi. Al final és acompanyar-lo, no és modificar-lo. I al final és, doncs, si tu treballes molt bé la terra, està amb un... Si alguna vegada li poses algun fems de casa teva, de les gallines o d'algun animal, d'algun company, i està amb aquesta coberta que té un... En cas nosaltres tenim molta orenga, tenim molt romaní, tenim... No? I si fas aquest acompanyament, al final et surt uns vins que expressen aquesta terra, no? I nosaltres al final estem molt contents perquè al final no hem de fer un treball al celler, sinó que és un treball més de cuidar-lo, no? Sobretot al terrer.
3: Vins que, encara que no us ho cregueu, ja estan caminant per taules de la high class, que dic jo, d'alt nivell del territori, i el vermut, i és que aquest vermut, jo me n'he enamorat, eh? Es poden dir les fórmules? No, les guardarem. S'han de tastar.
6: No, però...
3: Però les poden tastar directament, poden sí. Venir al celler.
6: Sí, no, el que sí que podem explicar, evidentment, i nosaltres no volem fer que sigui un secretisme del que fem, evidentment, però sí que el que podem dir que és un vermut que està fet macerat amb els mateixos botànics del voltant de Cala Verdera en verd. No és aroma de romaní, aroma de farigola. No, és la farigola del voltant de Cala Verdera, de la Masia, el romaní del voltant de Cala Verdera... I llavors està macerat en verd, i això, clar, també té unes produccions més petites, evidentment, com que no poses aroma, no pots fer produccions molt, molt més llargues, però ja ens va bé, al final és... No estirar més el braç que la màniga, que deia el meu avi, al final és fer una cosa doncs, responsable, doncs que tu puguis administrar, que agradi, i que és que al final tots els vins i els vermuts, sempre diem el mateix, són els que ens veiem nosaltres i la família i els amics, hòstia, els hem de fer bé, intentar fer-los bé, no? I al final, no que sigui una cosa de vendre la moto, que això, no. Com que som els que consumim nosaltres, doncs també mirada que sigui el millor possible.
3: Bé, ja veieu, vas a una fira literària i et trobes sorpreses d'aquestes que, a més, van unides una miqueta en l'art i avui han acompanyat els llibres, autors i editors. Nosaltres repetirem, David, repetirem, perquè jo haig de venir a Cal Verdera a veure com ho feu tot això. Però, escolta'm, com us poden trobar, on us poden trobar, com us poden contactar?
6: De moment, a nivell una mica de xarxes, el que tenim és Instagram. No hem fet web, perquè no tenim community manager, ens ho fem tots nosaltres, i ho vehiculem de moment tot... Bueno, dos vessants. Un és la directa, no? Venir a la Masia, Cal Verdera, a Sant Pere de Riudevitlles, és la forma directa, però l'altra a través de les xarxes d'Instagram, Cal Verdera, tal com sona, Cal Verdera, amb B alta, i allà si ens volen enviar algun missatge d'ell, que volem venir, llavors a partir d'aquí ja ens contactem, ens donem els telèfons, i allà també poden veure a l'Instagram una miqueta el que fem, els vins que tenim, i fem una mica aquesta vehiculació a partir d'aquesta pàgina.
3: Bé, nosaltres us deixem perquè ja sabem que no és hora del vermut precisament en aquest moment, però jo sí que faré un últim tastet. Moltes gràcies, David.
6: Moltes gràcies a tu, de veritat.
3: Entre les parades de les editorials hi trobem la llibreria Figaflor i ens retrobem amb la Rocío, gran activista cultural. Aquí demanem una recomanació literària.
7: Soc la Rocío de la Figaflor Llibreria, espai cultural i espai creatiu, aquest aquest curs. Començo amb la recomanació del llibre que hem portat aquí a la Riu de Lletres. És com un estany de vidre, de la Núria Ribas i Casals. És un llibre molt actiu, en el sentit de que sempre estan passant coses. És un arquitecte mexicà que arriba a Barcelona, convidat per la seva amiga, que té una casa al Penedès, justament a terres on estem ara. I ella li proposa de fer una reforma i resultarà que aquesta casa on fa la reforma és una casa encantada. Hi ha un fantasma i començaran a passar tot de coses espectaculars. Sí, espectaculars. I, a més, també hi ha alguna història d'amor i és molt, molt, molt recomanat.
2: És curiós, però se m'acaba de posar la pell de gallina, evidentment.
7: Sí.
2: Jo no l'he llegit, que tu sí que estàs en la lectura.
7: És molt bonic, és molt bonic. Ella, el que ha aconseguit, crec jo, i crec que ha aconseguit molt bé ficar-nos en l'ambient de finals del segle XVIII i començaments a finals del segle XIX i començaments del XX, comença en aquí, perquè la història fa uns flashbacks, i crec que aconsegueix molt, quan estem en l'actualitat, aconsegueix molt captar aquesta actualitat, aquest segle XXI, tot esbojar, però quan estem al segle XIX i XX també aconsegueix aquesta atmosfera tota misteriosa.
2: Doncs ja ho sabeu, si voleu misteri, com un estany de vida de la Núria Ribas i Casals. Però jo no només volia parlar de llibres, sinó també de les llibreteres, perquè és una feina que jo penso que tenim molt idealitzada, però té la seva cara i també té la seva creu, que no tot és bufar i fer ampolles. Què és el que més t'agrada de la llibreria?
7: El que més m'agrada és estar amb els llibres i poder-los comentar amb els clients i les clientes, poder-los compartir el que jo he llegit i llavors que ells vinguin i em diguin si els han agradat, si no, si què han trobat. O sigui, els clubs de lectura és el que jo gaudeixo més de la llibreria. I també l'espai cultural, totes les activitats que es fan entorn de la literatura. A la llibreria, programar-les, cuidar-les, llegir els llibres, parlar de llibres, això és el que més m'agrada. Però com tu bé dius, no tot és bufar i fer ampolles. Vull dir, hi ha una creu, tot això és la cara, de la creu també la tenim, que és que sovint també llegim doncs el balanç i la part de la gestió és feixuga i costa moltíssim. Jo dic sempre que porto 5 anys i que si haguessin sigut tomàquets jo ho hagués deixat ja fa molt temps, que són llibres i amb els llibres m'hi entenc molt bé i és el que m'agrada més del món i és la millor feina del món.
2: M'agrada molt això que has dit de llegir el balanç, és molt bona aquesta. És molt bona. Si m'haguessis d'explicar una anècdota que recordis de la llibreria, quina seria?
7: L'anècdota més bona que tinc potser és que nosaltres des de fa 3 anys som patrocinadores d'un equip de futbol femení de nenes i ens ha donat moltes alegries perquè va venir la tele, va venir TV3, ens va fer un reportatge per Sant Jordi, perquè és una experiència molt curiosa que una llibreria de poble on la intel·lectualitat, els llibres, la cultura es relacionin amb una experiència futbolística com que a vegades són com aigua i oli, no? Com que no es poden relacionar i al final nosaltres som una llibreria amb caire feminista i el que volem és que les nenes tinguin totes les oportunitats del món. I aquesta és l'anècdota potser més rellevant, no? Que et puc explicar, que vam sortir al Telenotícies, aquell dia vaig rebre com 600 missatges de WhatsApp, va ser impressionant i potser és la més rellevant. Alguna petita, doncs, que arran d'aquest reportatge, al cap de 3 o 4 mesos vaig anar a una casa de Sant Pol llogada per anar a passar un cap de setmana i em vaig sorprendre molt perquè la dona de la casa que em va rebre em va reconèixer. Em va reconèixer, tu no vas sortir? I havien passat com 3 o 4 mesos. Dic, mare meva! Sí,
2: la màgia, la màgia.
7: La màgia de la tele. I de la ràdio, de la ràdio. No,
2: nosaltres les imatges ara les tenim una mica incorporades, però és més la imatge... la veu, que és la cara,
7: sí.
2: que ens fa a nosaltres més vius. Escolta'm una cosa, gràcies, primer, per tot el que feu, i realment també has dit, que això m'ha agradat molt, clar, per una llibreria de poble, jo sempre dic que la resistència cultural es fa des de l'espai més petit fins a l'espai més gran, i a vegades els espais més petits han de treballar potser més durament. Per tant,
7: gràcies.
2: Visca la figa.
7: Sí, moltes gràcies, moltes gràcies.
1: Des de l'editorial Onyx també ens arriba una proposta de lectura.
8: Hola, mira, sóc l'Òscar d'Editorial Onyx, us parlo del El camí de tornada, de Josep Saurí. El Josep és un periodista de Palafrugell, escriu molt i molt bé, ha treballat en premsa, i ara doncs, ens presenta aquest que és el seu tercer llibre, on el personatge, després de patir una pèrdua dolorosa a la seva vida, ha de buscar-se a ell mateix, retrobar-se en el seu passat. Això li porta a un camí que va buscar noves relacions, viatges i, bueno, a descobrir-se qui és. Us el recomano de tot cor perquè escriu molt bé i bueno, i us agradarà ben segur.
9: No són les úniques propostes. La propera setmana us en portarem unes quantes més perquè també volem saber quina és la valoració que ens en fa Jordi Romeu del festival.
10: La valoració del Riu de Lletres és positiva. Al final hem aconseguit allò que volíem, que era que la plaça s'omplís, la plaça de l'Església, que és on hi havia tota la fira, i que les xerrades tinguessin força públic i que, a més, la gent sortís contenta. Tant dissabte com diumenge això s'ha complert, sobretot els plats forts, com, per exemple, la Carlota Gurt i el Melcio Comas van tenir molt d'èxit, va agradar molt la xerrada, la gent va sortir entusiasmada i estava planíssim. I després, el diumenge al matí, el Club del Llibre amb el Rafael Nadal també va ser espectacular perquè la gent estava molt entregada. A part d'això, les activitats infantils, que les fèiem al Teatre Catequístic, van estar també planíssimes. Molts nens i nenes, molts pares i mares. A més ho vam fer a la zona de l'escenari, que feia que tot fos molt proper, que els dinamitzadors, que els artistes estiguessin de tocar dels nens i nenes, i això penso que és un valor afegit també a aquest tipus d'activitats. De fet, un dels actius més importants que crec que ha de tenir el Riu de Lletres, i que ja el té, és aquesta proximitat. Proximitat entre lectors, escriptors i escriptores, les editorials, les llibreries, les biblioteques. Aquesta proximitat que fa que es generin nous projectes, que fa que es generin complicitats i que al final allò que necessitem realment a la nostra literatura és que estigui ben junta perquè junts som molt més forts i en aquest cas és evident que surten sempre coses bones d'aquesta proximitat. També sempre hem fet molt d'èmfasi en això de tenir en el territori una fira de llibres potent, seriosa, que atragui públic de tot arreu, però sobretot també del territori, perquè descentralitzar la cultura de la capital, de Barcelona, és una manera també de generalitzar-la, d'ajudar a que tingui més projecció i de que al final a tothom hi tingui accés. L'objectiu a partir d'ara és continuar consolidant la fira com un referent a nivell nacional, continuar fent que la gent del territori la conegui, que la gent de tot arreu la vulgui venir a passejar-se, que vulgui venir a conèixer-la, perquè és una manera també de consolidar no només la fira, sinó també aquesta aposta per la literatura de proximitat i per la literatura nacional. De cara a l'any que ve, volem continuar fent-ho en el mateix lloc, a la plaça de l'Església, perquè hem vist que tenir-ho tot concentrat en un mateix espai fa que aquesta proximitat que estem buscant, aquesta complicitat entre tots els actors possibles, sigui més forta i ens sembla que aquest espai és el que més compleix aquest requisit. Aquest any havíem reconfigurat una miqueta tot el sistema de parades, l'havíem concentrat a la plaça i havíem fet utilitzat un nou espai com a escenari, que era una prova, i la prova ens ha demostrat que és molt bona i, per tant, l'any que ve segurament repetirem espai i això crec que donarà aquesta mena de fira propera a la gent, que és el que ens diferencia una mica de la resta. Diferenciar-nos d'altres fires fa que la gent tingui ganes de venir i vulgui conèixer-la. Finalment, crec que és de rebut felicitar a tots els paradistes, donar-los les gràcies, agrair també tot el suport d'institucions, d'entitats, de la gent del carrer que ens ha ajudat. Ara mateix tenim un equip molt potent preparant la fira i això és el que també fa que la fira sigui més forta. I, evidentment, tots els mitjans de comunicació que ens han fet ressò, com vosaltres mateixos, que ens ajuden a arribar a més gent. Això és importantíssim perquè és l'única manera que tenim de poder continuar creixent.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Cultura i cinema. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: I el gènere negre torna a tenir espai dins del programa, perquè si tancàvem l'estiu amb el festival de Creixell Crims, com comencem l'hivern? En Premià del Mal. Ens agrada la novel·la negra, ens agrada el gènere negre, ens agrada passar al llindar d'aquesta part humana que és més fosca. I si en voleu saber més o molt més, la vostra cita és en Premià del Mal. 2, 3, 4 d'octubre. I ens acompanya Susana Hernández, un nom molt conegut també per tots vosaltres, una gran autora i, a més, que també està al capdavant del festival. Susana.
2: Hola, què tal? Com estem?
1: Bé, nosaltres estem bé. Després, quan sortim del festival, sempre estem una mica més acollonits, Susana.
2: Bueno, això és el que tenen els festivals de novel·la negra, que després dius, ostres, ara sé més coses de les que calia.
1: Sí, és que, esclar, no, el festival no es queda només en presentacions de llibres que són absolutament interessants, sinó que va molt més enllà. Però això ens ho has d'explicar tu, perquè a més obrim amb el divendres, obriu amb els premis, que això també és molt interessant. Sí. Anem a fer una petita repassada, a veure.
2: Doncs sí, en efecte, el divendres per la tarda obrim amb això, amb el lliurament de premis del concurs de microcontes. Aquest any hem fet dues categories, juvenil i d'adults, i entre les dues categories s'han presentat 113 obres, que està força bé, estem força contents, i aquests dies doncs, justament estem llegint obres i bueno, ben aviat se sabrà ja qui són els guanyadors, tot i que ho sabran només, lògicament, les persones guanyadores i tindrem la intriga fins al mateix dia, doncs, el dia 2 a la tarda a la sala de l'Amistat.
1: La resta hem d'anar a la sala de l'Amistat, perquè si no, no ho sabrem, això.
2: Exacte, si no, no ho sabreu. I a més els podreu escoltar, perquè sempre fem una gravació amb els companys de Premià Mèdia i fem una mica, com que són relats molt, molt curtets, doncs fem una gravació de ràdio amb efectes i llavors posem tota la sala fosques i s'escolten els relats guanyadors. Llavors, bueno, té la seva gràcia.
1: Sí, sí. Ja us ho dic jo. A més, és una tarda molt intensa perquè tenim la Sònia Cervantes, tota una institució, que ens parla de bullying, el crim perfecte.
2: Jo crec que serà una xerrada molt interessant. Sempre escoltar la Sònia ho és, perquè és una persona que en sap molt, que és psicòloga infantil, juvenil, que domina moltíssim i que comunica superbé. Però, a més, aquí farà una cosa molt interessant, que és presentar el bullying com un crim perfecte. És a dir, farà com un paral·lelisme entre el crim, l'oportunitat, l'assassí, les pistes, etc., i tot el procés que pateixen doncs, els joves al bullying. Llavors, penso que pot ser una manera molt interessant, molt lúdica, de que la gent doncs, entengui realment què és el bullying i el patiment que genera.
1: A més, de cara als joves, jo penso que també és integrar-los, no? Sí. És un festival, perquè encara que diguem de novel·la negra, però toca temes que són també importants pels joves. Per això sempre dic que va més enllà. Vull dir, veniu. Però continuem. El dissabte tenim una... Bueno, el dissabte està ple de coses. Què podem dir del dissabte?
2: El dissabte és el dia més farcit, lògicament, perquè tenim matí i tarda. A la matinal tenim presentacions de llibres. Entre d'altres autors doncs, estarà l'Ampar Fernández amb el seu nou llibre, La vida clandestina, o el Xus González, La nostra senyora de l'abisme, que també doncs, surt aquests dies. I després de les signatures, etc. Tindrem una xerrada que també crec que serà prou interessant de la mà del Jordi Sierra i Fabra, que és un dels grans també de la literatura en general, però també de literatura negra i de literatura juvenil, que ens parlarà de crims i memòries, perquè, no ho hem dit, el leitmotiv d'enguany és els límits de la llibertat.
1: Sí, cert, no hem dit el leitmotiv i és això, els límits de la llibertat, que a més també té un espai no, de xerrada. Mm-hmm. Amb la Núria Cadenes.
2: Sí.
1: Sí, espera, perquè ara tinc aquí... Clar, és que teniu tantes coses que me les haig d'anar...
2: La Núria Cadenes, el Josep Elmaboni.
1: Exacte, Josep Elmaboni.
2: La taula que es diu Vida i llibertat, la frontera del mal, exacte.
1: Aquí estan aquestes taules rodones que les trobo tan interessants i entremig ve les presentacions de novetats. editorials. Continuem, que jo ara t'he manenat.
2: No, sí, aquesta jo crec que serà una taula realment interessant, perquè a més tots els protagonistes

0: artistes de la taula tenen molt a dir, lògicament la Núria Cadenes, que tots la coneixem, el Josep El Mahogany és un autor interessantíssim i una persona que també podrà aportar moltes coses interessants, i lògicament la moderació del Damià del Clot, que a més d'autor i d'escriptor és advocat, i que a més també comunica superbé. Jo crec que serà una taula realment interessant. I després tenim una altra taula. Més endavant tenim una altra taula que també penso que és atractiva. Es diu La doble vida dels policies escriptors.
1: Sí, jo la vull saber, jo la vull saber.
0: Crec que tots tenim aquesta curiositat, no? Perquè tots coneixem Mossos o policies de qualsevol cos que escriuen, i ens fa una mica de morbo, d'interès, aquesta doble vida, com ho fan per ser alhora escriptors i policies. I en aquesta taula tindrem, doncs, evidentment, policies escriptors, la Mònica Bofill, el Pere Gené, que és cap de la policia local de Premià i que també ha publicat una novel·la, i la moderació d'un altre policia escriptor, que a més és el nostre heroi local, que és el Xavier Álvarez, i que farà també la moderació i que evidentment també es pot explicar la seva pròpia experiència.
1: Sí, sí, també és conegut per nosaltres. Molts d'aquests autors o moderadors han passat pel programa, i també podreu comprar els llibres i cinema, el cinema que no falti.
0: Oh, no, tenim cinema, tant divendres com dissabte. El divendres tenim l'Anatomia d'un assassinat, tenim clàssics, i el dissabte tenim La jungla de l'asfalto. O sigui, dos superclàssics, gratuïtament, lògicament, es poden veure en una sala de cinema, com de les d'abans, ben grossa, i crec que és una bona oportunitat per veure clàssics que la majoria de gent no ha vist, o ha vist a la tele, o a la tablet, o que no és el mateix.
1: A més, és veure els clàssics en una sala de les de tota la vida, que penso que és tota una experiència, que ja cada vegada en queden menys, d'aquestes sales, és com... Però escolta'm, hi ha una taula que també m'agrada molt, i aquí la modera en Rafael Vallbona, també conegut nostre, i tu hi participes, que és crims.cat, 100 títols de la millor novel·la negra en català, que és una editorial que nosaltres estimem molt, també.
0: Sí, és una editorial, jo crec, de capçalera de tots els que estimem la literatura negra en català, i a més jo tinc la sort de publicar amb ells, i per tant molt contenta de participar en aquesta taula per als 100 títols, que es van complir amb la publicació de la trilogia del Rafael Tassis. I això serà ja diumenge al migdia, la matinal que fem a Premià de Dalt, i estarem en aquesta taula, doncs, el Jordi Emanuel, Lília Perdigo, que és l'editor de Crims.cat, com tu dius, el Rafael Vallbona, i una servidora.
1: Sí, perquè tu ara parlaves de Rafael Tassis, que a mi va anar molt bé perquè em vaig comprar el llibre l'any passat, el vaig descobrir precisament al vostre festival. Vull dir que
0: sí,
1: és una porta oberta.
0: Sí.
1: Està molt bé anar-hi, perquè sempre sortireu amb alguna cosa que no sabeu, amb algun autor desconegut, amb llibres que, bueno, carregats de llibres, això sí que passa. És el que té. Però escolta'm, jo a vegades penso, organitzar tot el festival, fer la tria de llibres, d'autors, amb tot el que s'arriba a escriure i publicar a la nostra terra ha de ser ben complicat, Susana.
0: Sí, sí, sí. Té la seva part de complicació. Lògicament, voldries convidar molta més gent que no et cap per motius obvis d'espai i d'horaris, però bueno, sempre mirem de fer, doncs, la selecció més acurada, mirem de portar novetats, perquè ja que és el primer festival de novel·la negra, és després de la Setmana del Llibre en Català, doncs, i tenim aquest avantatge que després, doncs, conforme el curs va avançant, ja es perd, doncs aprofitem per mirar de portar novetats escrites en català o d'autors catalans, com en el cas de l'Àmbar Fernández.
1: Sí.
0: I la veritat sí que és una feina, però és una feina maca, tampoc ens queixarem.
1: I després ja és la tercera edició. Que això també és per celebrar, perquè moltes vegades es comença, no sempre es té el suport de tothom, no sempre s'acaba de consolidar. Hi va haver moments molt, molt crítics en el tema dels festivals de gènere negre, però això s'ha superat, i vosaltres, quan vau iniciar aquest Premià del Mal, en tancaven un, i afortunadament vosaltres vau obrir aquest, que també és per donar-vos l'enhorabona.
0: Sí, moltes gràcies. Sembla que es tanca una porta sobre una finestra, diuen, no? I va ser així, no? Es va cloure malauradament el Vilassar de Noir, i nosaltres vam mirar, doncs, de prendre el relleu al poble del Cantó, que és Premià. Estic contents d'arribar a aquesta tercera edició, perquè és això, quan t'embarques en aquests projectes mai no saps primer la resposta popular que hi haurà, i després fins a quin punt, doncs, tindràs el suport necessari per tirar endavant. En aquest aspecte estem molt contents, perquè els dos ajuntaments, el de Premià de Mar i el de Premià de Dalt, ens han fet suport des del principi, han cregut en el projecte i continuen creient. I doncs, mentre la gent també vulgui que continuem, nosaltres seguirem intentant-ho.
1: I a mi m'encanta. A més, veig companys que formen part, no, dels mitjans, com la Sílvia Cantos, que sí, me l'estimo molt, el Pep Andreu, que està a Televisió de Mataró. Per tant, també molt de quilòmetre zero, i això també és molt d'agrair. Eh? També jo penso que heu fet una bona feina aquí, també amb les vostres.
0: Sí. També ho intentem, això. Intentem sempre buscar doncs, periodistes de quilòmetre zero, perquè tenim aquí doncs, una pedrera fantàstica de periodistes, i penso que també paga la pena.
1: Doncs escolta'm, jo penso que hem fet un bon tastet, que els hem posat la mel del crim a la boca, la mel del crim. Jo sí que us aconsello, us recomano que veniu a descobrir tot aquest cartell, però el podeu trobar a la seva pàgina web, Susana.
0: Sí. Exactament, sí, podeu trobar tota la pàgina web, per a mi a delmar.cat, no del mar, que si no teniu l'Ajuntament. Bueno, si teniu l'Ajuntament també la trobareu, eh? Però... I allà teniu doncs, el programa, com arribar si teniu algun dubte, on podeu deixar el cotxe, si veniu amb cotxe... En fi, teniu tota la informació i tots els autors que participen amb les seves biografies i tots els periodistes.
1: Doncs ja ho sabeu. Nosaltres cada setmana diem que feu les maletes, aquesta vegada cap a Premià del Mal, cap al Maresme i a gaudir-ho. Susana, nosaltres ens hi veiem.
0: I tant, sereu tots molt benvinguts. Un plaer, Mònica.
1: Igualment.
2: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

que al Calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Continguts en xarxa.

0: culpas a mí.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
2: Salutacions. Són estridents, amb les lletres atapeïdes sovint desapareixen abans que hagis pogut llegir-los. Així són els avisos Esaler que des del 2022 rebem al mòbil de forma puntual, però cada vegada més freqüent, per advertir-nos de la previsió de fenòmens meteorològics extrems. La santcuatenca i meteoròloga Gemma Puig afegeix que la situació de Sant Cugat i el Vallès Occidental està molt condicionada per la seva ubicació al prelitoral i per la proximitat al Mediterrani i a la serralada prelitoral, especialment a la tardor, quan després d'un estiu càlid s'acumula molta calor al mar i arriba aire fred. Aquesta combinació pot afavorir la formació de precipitacions, volíem dir, molt intenses, un fenomen que, segons explica la meteoròloga, no és nou a la zona, com demostren episodis històrics com les inundacions de 1972, però sí cada vegada més freqüent. El Ball de Gitanes de Sant Cugat del 2027 obre avui el període d'inscripcions. Els balladors que vulguin participar en una de les cites més multitudinàries del Carnaval santcuatenc tindran fins al 10 d'octubre per apuntar-s'hi. Com en l'edició passada, les inscripcions es faran per colles, formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. En el cas dels quadros que no tinguin colles, serà la mateixa comissió del Ball de Gitanes qui els agruparà. Si el nombre d'inscrits supera les places disponibles, l'organització farà un sorteig de places que es farà públic el dilluns 12 d'octubre. I més notícies, en aquest cas, en clau cultural, perquè els gaussacs conviden el veïnat de Sant Cugat a omplir la pinya del concurs de castells, que serà aquest dissabte. I Oxfam Intermón fa 70 anys amb una crida per posar límits a la concentració de riquesa, sens dubte una festivitat prou important a casa nostra. I en clau esportiva, victòria destacada i lideratge d'un equip invicte al Sanco femení, després de desfer-se 2-1 davant l'Europa B. Propera jornada de les de Raül Raposo visiten el camp del segon classificat, el Sígol de Badalona. I creu per a l'equip masculí, que cau derrotat per 0-2 davant del Tosa, dues jornades a la primera catalana, grup primer, i encara no coneixen el que és guanyar ni tampoc sumar punts. Propera jornada, el conjunt de Lluís Macià tornarà a jugar a la Jaume Tubau. En aquest cas, rebrà la visita del Figueres, que suma un triomf i una derrota en aquestes dues jornades de competició. Més informació, com sempre, a cugat.cat i als diferents butlletins horaris i a les xarxes socials.
1: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
3: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Paco Minuesa és un artista que ha convertit la quotidianitat en poesia visual. Pintor, escenògraf, il·lustrador i docent, la seva trajectòria està profundament lligada a Sant Cugat, ciutat que considera casa seva des dels 11 anys. Conversem amb ell sobre la vida, l'art i tot allò que dona llum als seus quadres. Què tal, Paco? Com estàs?
1: Hola, pues mira, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: Tu vas néixer a Beas de Segura, però cap als 11 anys la teva família va decidir venir a Sant Cugat.
1: Sí.
0: Vau venir directament a Sant Cugat?
1: Vam venir directament a Sant Cugat. Prèviament, els meus pares havien tantejat, havien cercat a altres indrets, però teníem molta necessitat de... El meu pare va decidir, doncs, que efectivament havien de marxar d'allà. Era el temps aquell de la immigració, de realment d'Andalusia, d'Extremadura...
0: Múrcia.
1: De Múrcia, I nosaltres érem, doncs, uns més, no?, que vam venir aquí. I vam venir expressament a Sant Cugat perquè, teníem el plus de tenir part de la família aquí. I, per tant, doncs, vam decidir per això.
0: I què et queda ja segura?
1: A Beas de Segura, el batec del cor intens quan vaig, i em porta directament d'una manera fulminant a la meva infància. Em queda el record, doncs, del meu carrer, de la casa meva, que encara hi és en peu, i per tant, doncs, els records de la infància molt tendres.
0: Uh-huh. I com recordes aquell canvi de vida a partir que arribeu aquí a la ciutat?
1: Jo el recordo, doncs, era molt, molt... Bueno, era un infant, tenia 11 anys i jo seguia molt els tic-tacs de la meva mare, sobretot. Deia, aquí estarem bé, i jo hi confiava, i de seguida m'hi vaig habituar. Home, trobava a faltar, teníem a casa... Era una casa que teníem uns patis i teníem un espai per, doncs, gaudir i jugar a l'aire lliure, i aquí no ho tenia, perquè estàvem en un piset molt petit. Però era, per mi, tot allò, estar amb els ulls com a taronges, perquè tot era nou, per mi era tot... Era diferent, era molt gran tot, i per tant, doncs, estava més fascinat que una altra cosa, saps? Vull dir, no tenia enyorança d'infant, no?, de la meva procedència.
0: Uh-huh. Sovint expliques que de petit tu somiaves com ser Picasso.
1: Sí. Més que somiar, jo de petit... no sé, de petit és allò que tens molts somnis, no?, de dir, vols ser torero, vols ser Tarzán, vols ser Joselito, o
0: tu
1: vols...
0: Tu no, tu Picasso.
1: Saps? No, vaig passar per tot aquest procés.
0: Ah, sí? Sí.
1: I ja va arribar un moment que ja, doncs, aquesta edat, que ja vaig començar a dibuixar i a enganxar-m'hi amb el tema, doncs ja volia ser com Picasso. I no ho he deixat... ja t'ho explicaré, ja ho explicaré un altre dia, el per què he deixat de voler ser Picasso.
0: Per què? No, digueu, per què?
1: No, perquè he conegut la figura de Picasso i de la seva biografia i de més, i ara m'ha influït moltíssim, inclús la mirada que tinc sobre la seva obra, la seva personalitat. I al conèixer la seva personalitat, una persona que era... absolutament un malic, un gran malic amb un pinzell, doncs esclar, a mi m'ha decepcionat moltíssim aquesta figura, i ja no vull ser Picasso, ara vull ser Paco Minuesa.
0: Això està molt bé. Escolta, què tenia aquell infant, el Paco petit, que intuïa que el seu camí seria l'art?
1: Què tenia? Què podia tenir? Doncs mira, et diré una cosa. Principalment, jo trobava que a través del dibuix, que, no sé, certament em sortia mitjanament bé, doncs tenia el reconeixement dels pares, tenia l'atenció dels pares. Era la forma de trobar que la meva mare i el meu pare estessin una mica contents de les meves actituds, les meves funcions com a nen, i llavors vaig continuar amb això, apostant per això. És a dir, fer una funció en la qual t'estimin. Això és una cosa que jo vaig detectar de seguida.
0: Però tindries habilitats per fer aquella funció?
1: Sí, sí, sí, vaig desenvolupar aquestes habilitats, sobretot perquè vaig insistir, fent el, dibuixant el Pato Donald i els tebeus aquells dels, del Capitán Trueno i el Jabato. Copiava...
0: Eren lectures habituals
1: sí,
0: teves.
1: Sí, sí, eh? Sí.
0: Escolta, la teva formació després continua a l'escola, la Llotja de Barcelona. Què et va portar aquells anys d'aprenentatge i no sé si recordes algun mestre en especial?
1: Mira, jo l'escola d'Arts i Oficis de Llotja de Barcelona jo vaig cursar, en 2 anys vaig cursar els 4 cursos intensivament, perquè jo estava ja treballant a l'escola d'art. O sigui, jo aquesta titulació la vaig treure ja sent una persona que estava funcionant, estava treballant, i ja em guanyava les garrofes. És a dir, necessitava aquesta, precisament aquesta titulació per exercir la feina que feia de professor de l'escola d'art, perquè en principi vaig entrar sense cap titulació. Tenia el 4 de batxillerat, que era abans, i prou. Soc absolutament autodidacta i, per tant, bueno, vaig fer aquests cursos accelerats per treure'm un títol que es necessitava oficialment per poder donar aquestes classes que jo deia i tenir un contracte com Déu mana.
0: Has treballat en disciplines diverses, ho hem apuntat al principi, la pintura, la il·lustració, escenografia, cartellisme, escultura... Sí. Quina necessitat hi ha darrere d'aquesta inquietud d'explorar llenguatges que són diferents i alhora tenen una font comú?
1: Clar, perquè t'ho preguntes sempre. Quan estàs treballant dintre del món plàstic, sempre et fas preguntes, i aquestes preguntes et condueixen a la recerca. Però han estat molt puntuals sempre. La funció aquesta tridimensional que he fet a vegades ha estat quasi, anem a dir, no seria anecdòtica, però quasi, perquè jo m'he abocat absolutament a la pintura, a la bidimensionalitat. Quan he treballat sobretot amb escultura o això, ha sigut perquè m'ha portat per una idea concreta en aquell moment i he volgut investigar i fer allò. Però després he tornat a lo meu, que és la pintura i això, i la il·lustració, per cert, però sempre dintre del dibuix i la pintura.
0: Vas fer treballs per al País?
1: Sí, vaig estar treballant, bueno, això, 15 anys, vaig estar treballant en la part, diguéssim, d'opinió del diari El País de la secció Catalunya, on participaven doncs, científics, polítics i de tota mena de persones insignes de... I vaig fer doncs, una important tasca en el sentit de que allò era una gimnàstica per mi, mental, per desenvolupar la capacitat creativa, saps? Vull dir que això ho agraeixo d'haver estat fent aquesta funció. Perquè després repercuteix sobre la teva obra.
0: Tot repercuteix. I escolta'm una cosa, explica'm o parla'm de la teva relació amb la manufactura IMAT.
1: Sí.
0: Amb la qual hi has estat relacionat 11 anys.
1: Sí. Sí, jo vaig entrar de petitet, eh? Vull dir, tenia 13 anys i vaig entrar a treballar allà. Llavors, en aquells temps, els pares deien, bé, aquí cadascú s'ha de guanyar les garrofes. I, per tant, doncs, em van portar allà perquè el meu pare va cercar una feina que tingués alguna cosa a veure amb el dibuix i la pintura, perquè al nen doncs, li agrada el dibuix i la pintura, doncs que vagi amb alguna cosa. Allà vaig entrar d'aprenent a dibuixar catifes, no? I ja m'hi vaig quedar, efectivament, perquè doncs, després anava a la tarda, m'anava a estudiar al batxillerat, i així va ser que vaig entrar a l'IMAT, sí, sí.
0: Quin record guardes d'aquella etapa?
1: Home, un record fonamental per la meva educació, per la meva formació, quasi com a ésser humà, inclús, perquè allà vaig aprendre el català, pràcticament. Tots els meus companys que hi havia allà, doncs, em van ensenyar el català, parlar-lo. I vaig descobrir, doncs me'n recordo molt de la nova cançó, teníem tot el dia la ràdio engegada, i de la nova cançó, doncs, em vaig enamorar d'aquella música, d'aquella cultura. Estimo profundament aquest país per moltes coses, però una fonamental és perquè allà em van introduir, a Imat em van introduir dintre d'aquest país l'amor per aquest país i el rebuig cap a la dictadura, etc. Per tant, tinc un record fonamental. I després, a nivell artístic i creatiu, pues, home, la segona part, que és aquesta de que allà em vaig expressar i em vaig esprémer la meva possibilitats o el meu talent, no?, per doncs, fer coses que eren necessàries, no?, per treballar.
0: Després hi ha una altra etapa que té a veure amb la docència. 3 dècades com a professor de l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat. Què t'ha ensenyat més, Paco? Ensenyar a pintar o pintar?
1: Ostres, no, Carme, no sabria dir-ho. És a dir, és una cosa que es dona tant la mà... no sé. La funció pedagògica és una funció que és d'un diàleg amb l'alumne o amb la persona que tu tens la responsabilitat de guiar o de formar. I quan estàs sol amb la pintura, és un diàleg amb tu mateix. I llavors el diàleg amb mi mateix quan pinto, per exemple, m'influeix moltíssim el que ha passat amb el diàleg amb els alumnes i a l'inrevés, saps? Per tant, es donen tant la mà que es fusiona, això no ho sabria dir-t'ho.
0: I parlant de les teves pintures, et podria preguntar per que defineixis el teu estil, però jo diria que hi ha un element comú en la teva obra, que són les persones, sobretot les persones anònimes. Hi ha persones en totes les teves pintures, sí. o gairebé totes, perquè no les he vist totes, però en la majoria surten persones. Sí. Què busquen? Què busques tu en aquestes persones? O què hi trobes? Què hi veus?
1: Bé, no sé. Mira, l'altre dia sentia fent una entrevista al Serrat, i li van dir què és el que t'hagués agradat més durant el temps que, doncs, tu vas estar actiu i, de més, que poder fer i que no vas poder fer. Escolta, seure a la Rambla, per exemple, i poder observar la gent passar, no? Em vaig sentir tan identificat amb això que dic, doncs jo ho estic fent. O sigui, jo observo i m'apassiono. Per què? Perquè hi ha un munt de tendresa i de bon rotllo i de no sé, en la quotidianitat, en el que és quotidià, està lo còsmic. He trobat que a partir d'això, no sé, és còsmic, vull dir que no hi ha res més, perquè l'altre, doncs, sí, podem anar cercant i tal, però escolta, un gest, un caminar, un raig de sol que et toca aquí i tu, doncs, ho agraeixes i això ho pots reflectir, doncs és una cosa que a mi m'emociona i, no sé, i per tant, a mi m'agrada molt la gent, saps? Però la bona gent. La bona gent com tothom, clar que li agrada. Però que jo la vull reflectir amb colors i amb formes i amb manera de tractar això. Vull reflectir que hi ha esperança en el món, que cal...
0: Ets un optimista, doncs.
1: Sí, que cal apostar perquè, hòstia, estar viu és una gran notícia i això, doncs, això ho vull pintar, saps, Carme? Jo vull pintar-ho, això, deixar-ho. Jo sé que me n'aniré d'aquí i el que vull deixar és un bon rotllo. És un bon aspecte, no allò de menjar-te el coco, vull dir, no.
0: I perquè quedi reflectit d'aquesta manera, el tema de la llum i el color també són molt importants en la teva obra.
1: Bàsic, sí.
0: La llum, jo he vist, per exemple, la pintura d'un passeig de Gràcia a la nit.
1: Sí.
0: Molt xula.
1: Sí, sí, sí. Sí, hi ha misteris, eh? Hi ha misteris que passen, en un moment determinat. Si jo he tingut un gran disgust un dia i estic al Passeig de Gràcia i ja, segurament que ni ho veuré, però estic tranquil i veuré la bellesa que pot tenir el Passeig de Gràcia il·luminat al vespre.
0: I tot això ho trobarem en les seves obres, eh? Tant la llum, el color, les persones. Has exposat individualment,
1: sí.
0: Has fet exposicions col·lectives, has exposat a Estats Units, a França, a Itàlia, a Alemanya,
1: sí.
0: A casa teva, aquí a Sant Cugat. Et sents profeta a la teva terra?
1: Sí, perquè tampoc és una cosa que jo hagi cercat de ser profeta. És a dir, quan no et sents profeta és perquè ho has cercat. Vull ser profeta. No. Jo m'he dedicat molt a les coses que m'he dedicat a Sant Cugat. He sigut profeta, però sense buscar-ho. I jo he estat, doncs, de professor a l'Escola d'Art i allà em trobava la mare de feliç. I les pintures i les exposicions que he fet a la Casa de Cultura o a altres llocs, doncs, he estat molt, molt ben rebut i molt feliç. I no és que jo sigui una persona, doncs, entenc jo, bueno, superconeguda o famosa o no sé què, com per dir, escolta, clar que em sento, doncs, profeta, perquè, guaita, qui sóc jo, no? No, em sento profeta a casa meva, perquè la meva dona i la meva filla, pues, jo, són les fans més grans i tot m'ho valoren i tot això. Aquesta sí que em sento profeta aquí, no?
0: Ara que parlem de la família, tu has explicat que la mort dels teus pares va ser una de les experiències, sí, que més t'han marcat.
1: Sí.
0: Tu ets avi ara.
1: Sí.
0: I tot això barrejat amb el record, no?, de quan tu eres nen,
1: sí.
0: Com ho portes en el dia a dia? T'agrada això de fer d'avi?
1: Pues sí, bueno, fa això mateix, fer d'avi. Vull dir que ja saps, no, Carme, que no tenim ni idea. Vull dir que fem les coses ni per vocació ni per professionalitat. És a dir, les fem perquè ens toquen fer-les. Ara jo, sent pare i avi, doncs entenc els meus pares, doncs, que ho fessin com ho feien, no? És a dir, ara ho entenc sobretot. Has de trobar-t'hi i enfangar-te per saber-ho. Doncs no t'ho sabria dir, és pur sentiment, i aquest sentiment a vegades tampoc no ho pots transmetre, eh? Vull dir que no, costa molt posar en paraules d'això. Els meus pares vaig trobar a faltar, el meu pare sobretot va morir molt jove i em vaig trobar com saps allò dels astronautes que se'ls hi talla el cordó umbilical aquell de la nau
0: i queden flotant.
1: I queden allò flotant. Pues em vaig trobar flotant, i amb la meva mare igual, i això és el... per tant, sempre planteja de dir, ostres, almenys te'ns deixa coses que estiguis el més vigent possible. Quan te'n vagis, estiguis el més vigent possible durant molt, el més temps possible, perquè no hi ha res més, saps?
0: El Paco, més enllà dels pinzells, també li agrada la música, l'esport, que ocupen un lloc important en la teva vida, però hi ha una cosa que això o es té o no es té, que és l'humor, el sentit de l'humor.
1: Sí.
0: I tu no l'has perdut.
1: No, jo crec que inclús amb defensa pròpia, t'ho diria, no hi ha més remei que posar-li, perquè tal com està el pati, realment, si no tens sentit de l'humor, no sé, el que estàs fent és... jo, en el fons, penso que una autodestrucció, encara que no sigui física, psíquicament cada dia estaries més de mala llet. Per tant, tira milles i posa-li un somriure, no?
0: Doncs, escolta, molt agraïts per la visita i que continuïs pintant.
1: Sí.
0: Pinta molt.
1: Moltes gràcies i ho faré.
0: Gràcies. Carme. Adéu-siau. Adéu.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Escolteu Rambla 54 a Ràdio Sant Cugat.

0: A ver
1: ¿Sí?
0: si me atrevo. Sí. A mí lo que me cuesta mucho es hablar a un micrófono sin que no haya nadie escuchándome. Quiero decir que si tengo que grabarlo me va a costar, però si voy personalment, pues...
2: Bueno, ja, doncs, Carme, ja
3: et dono,
2: et dono feina a tu, també. Et dono feina a tu d'acompanyant del Rambler.
3: Vinga.
2: Us sembla?
3: Acompanyant el Rambler, sí,
2: doncs,
3: senyora.
2: Doncs us esperem aviat. Diana, Paco, moltes gràcies per ser avui al Rambla. Com us he dit, parlem aviat. Carme, amb tu també. Una sí. abraçada a tots tres, molt ben dibuixada.
3: Gràcies.
0: Moltes
3: i petons.
0: Gràcies.
3: Adéu-siau.
0: Adéu.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Exercici a casa per a gent gran.
3: L'exercici regular és fonamental per mantenir la mobilitat i la independència a mesura que envellim. La fisioteràpia pot proporcionar rutines adaptades a les necessitats de les persones grans, ajudant-los a realitzar exercicis segurs a casa per millorar la força, l'equilibri i la qualitat de vida. A més, l'activitat física regular pot prevenir caigudes i altres problemes de salut comuns en aquesta etapa de la vida.
1: Salut Activa.
4: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: No hi ha dubte que els anys passen per tots, això és un fet, no hi ha més. Llavors, el que sempre recomanem nosaltres és moure's. Moure's per totes les edats. Encara més quan som grans, ja que les articulacions, per un fet, es van deteriorant. Nosaltres, com a fisioterapeutes, recomanem molt l'activitat física. És important moure'ns, i no tornar-nos sedentaris. L'OMS ens recomana fer 30 minuts d'exercici al dia, com pot ser caminar o agafar la bicicleta, moure's en general, perquè això el que ens ajudarà és que a la llarga reduirem la tensió arterial, millorarem la circulació sanguínia, evitarem l'osteoporosi i en general engreixarem les articulacions.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Sabies que...
2: Una curiositat molt interessant és que hi ha un lloc a la Terra on dos oceans es troben però no es barregen completament. Un exemple famós és el punt on es troben l'oceà Atlàntic i el Pacífic prop del Cap d'Hornos. A primera vista, sembla que les aigües xoquen però es mantenen separades, creant una mena de frontera visible entre dos colors diferents de mar. Això passa perquè cada massa d'aigua pot tenir temperatures, salinitat i densitats diferents. Quan aquestes diferències són prou grans, les aigües no es barregen immediatament, sinó que poden mantenir-se parcialment separades durant un temps. També hi influeixen els corrents marins, que poden empènyer cada massa d'aigua en direccions diferents, dificultant encara més la barreja. Tot i així, amb el temps, les aigües acaben mesclant-se lentament. Aquest fenomen no és exclusiu d'aquest lloc, però allà és especialment visible i impressionant. Dóna la sensació que hi ha una línia invisible que divideix dos mars, tot i que en realitat només és un efecte físic natural.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
1: Salutacions. Són estridents, amb les lletres atapeïdes, sovint desapareixen abans que hagis pogut llegir-los. Així són els avisos S-Alert que des del 2022 rebem al mòbil de forma puntual, però cada vegada més freqüent, per advertir-nos de la previsió de fenòmens meteorològics extrems. La santcugatenca i meteoròloga Gemma Puig afegeix que la situació de Sant Cugat i el Vallès Occidental està molt condicionada per la seva ubicació al prelitoral i per la proximitat al Mediterrani i a la serralada prelitoral, especialment a la tardor, quan després d'un estiu càlid s'acumula molta calor al mar i arriba aire fred. Aquesta combinació pot afavorir la formació de precipitacions, volíem dir, molt intenses, un fenomen que, segons explica la meteoròloga, no és nou a la zona, com demostren episodis històrics com les inundacions de 1972, però sí cada vegada més freqüent. El Ball de Gitanes de Sant Cugat del 2027 obre avui el període d'inscripcions. Els balladors que vulguin participar en una de les cites més multitudinàries del Carnaval santcugatenc tindran fins al 10 d'octubre per apuntar-s'hi. Com en l'edició passada, les inscripcions es faran per colles formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. En el cas dels quadros que no tinguin colles, serà la mateixa comissió del Ball de Gitanes qui els agruparà. Si el nombre d'inscrits supera les places disponibles, l'organització farà un sorteig de places que es farà públic el dilluns 12 d'octubre. I més notícies, en aquest cas, en clau cultural, perquè els gaussacs conviden el veïnat de Sant Cugat a omplir la pinya del concurs de castells, que serà aquest dissabte. I Oxfam Intermón fa 70 anys amb una crida per posar límits a la concentració de riquesa, sens dubte una festivitat prou important a casa nostra. I en clau esportiva, victòria destacada i lideratge d'un equip invicte al Sanco femení, després de desfer-se 2-1 davant l'Europa B. Propera jornada de les de Raül Raposo visiten el camp del segon classificat, el Sígol de Badalona. I creu per a l'equip masculí, que cau derrotat per 0-2 davant del Tosa dues jornades a la primera catalana, grup primer, i encara no coneixen el que és guanyar ni tampoc sumar punts. Propera jornada, el conjunt de Lluís Macià tornarà a jugar a la Jaume Tubau. En aquest cas, rebrà la visita del Figueres, que suma un triomf i una derrota en aquestes dues jornades de competició. Més informació, com sempre, a cugat.cat i als diferents butlletins horaris i a les xarxes socials.
0: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: 5:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 29 de setembre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Situació complicada en algunes vies. Comencem destacant l'autopista P7 i retencions al llarg de 13 quilòmetres de Parets a Cerdanyola del Vallès en sentit Tarragona, perquè a Cerdanyola només hi ha un creu obert per circular en sentit sud per inundacions. A la B30, lateral de la P7, hi ha cua entre Cerdanyola i Barrera del Vallès en tots dos sentits. La BB-1415 està tallada entre Cerdanyola i Barcelona per esllavissades. La C-15B està tallada a Sant Pere de Ribes en tots dos sentits per inundacions. També per inundacions, la L-11 està tallada a Lleida en sentit Barcelona. A la C-33 i a la C-58 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la Pota Nord, a la B-20 i a Quart de Badalona a Barcelona en sentit sud. A la C-25 hi ha un creu obert per circular només a Muntanyola en sentit Girona per un camió variat, i això provoca retencions en aquest tram. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt, la B20 retencions de Diagonal a Sarrià en sentit Besòs i del Nus de la Trinitat a Horta en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral, a la B10 i a cua de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, des d'una franca al Port en sentit Besòs i de Sant Adrià al Nus de la Trinitat en sentit Besòs. I tot és el Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Mireia. Bona tarda. Avui al Connectats parlarem sobre la fibrosi quística amb Susana Loureda, que és infermera i gestora de casos de fibrosi quística del Parc Taulí de Sabadell. Continuarem amb més salut, avui per conèixer la tasca de la coral Pas a Pas, pensada per combatre malalties relacionades amb la salut mental i també amb la diversitat funcional. I acabarem celebrant els 30 anys dels Bufons del Foc amb Xavier García, que és el tresorer de la colla i encarregat dels actes del 30è aniversari. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
2: Connectats amb Carme Reverte.
0: Ens posem al dia, destaquem el més significatiu de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
3: Bona tarda a la Cambra de Comerç de Terrassa, Secot Comerç i Terrassa Centre reclamen celeritat per executar el projecte de reconstrucció de l'aparcament soterrat del portal de Sant Roc. Les tres entitats recorden que l'actuació ja va ser aprovada pel ple municipal i consideren que no s'haurien de produir nous retards en una infraestructura que consideren necessària per millorar l'accessibilitat al centre i donar suport a l'activitat comercial. Les organitzacions expressen la seva preocupació pel debat generat arran de l'aprovació d'una proposta per convertir tot l'espai en un bosc urbà i refugi climàtic. Segons les entitats, aquesta proposta és tècnicament incompatible amb el projecte de l'aparcament soterrat aprovat anteriorment. Tot i això, les entitats terrassenques defensen que la reconstrucció de l'aparcament no és incompatible amb una intervenció verda a la superfície. Reclamen que la futura plaça incorpori arbrat, vegetació, ombra i criteris de confort i adaptació climàtica. Consideren que aquesta actuació ha de permetre disposar d'un espai d'estada de qualitat i contribuir a reduir l'impacte de les altes temperatures.
0: Gràcies, Sergi. Anem a Sabadell. Pol Pairó, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. La Policia Nacional ha desarticulat un grup dedicat a la falsificació de documents per afavorir l'entrada a l'Estat a ciutadans procedents de la República Dominicana. En el marc del dispositiu que s'ha fet aquest matí, els agents de la Policia Nacional han fet dues entrades en domicilis de Sabadell. En un d'ells, situat al número 130 del carrer Borràs, a la Creu Alta, els agents han fet dues detencions, tot i que en total se'n preveien quatre. L'UCRIF, la unitat dedicada a la lluita contra les xarxes d'immigració il·legal, lidera la investigació, que s'ha fet en col·laboració també amb agents de la Policia Nacional de Sabadell. I en clau de successos també hem d'explicar que els Mossos investiguen un possible tiroteig al barri d'Espronceda. Els fets van tenir lloc a la nit passada, al voltant de les 11, després d'una baralla entre dos grups de persones, segons ha pogut confirmar la policia catalana. La baralla hauria començat per causes que no han transcendit a la plaça Rogelio Soto i hauria acabat amb diversos trets a l'aire que no han ferit cap persona.
0: Gràcies, Pol. Anem a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. La situació d'en Francisco i la Milagros, una parella de 81 i 74 anys del barri d'Artigues de Badalona, podrien caminar-se cap a una solució. Aquest dimarts al matí haurien rebut una trucada de la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, en què se'ls ha informat que la Generalitat està negociant amb el BBVA la fórmula amb què la parella pugui quedar-se al pis mitjançant un lloguer social. La parella afronta un procediment de desnonament després d'haver avalat fa 15 anys la hipoteca del seu fill, que també va perdre el seu habitatge. Així ho explicava el matrimoni al Badalona Matí de Radio Ciudad.
6: Tú tienes a tus hijos, necesita un avalista. Tú tienes el piso libre de cargas, que lo tienes pagado hace 40 años. Lo que menos piensas que iba a llegar todo este tema.
7: Cuando fui al banco a firmar, nunca, ni el notario ni nadie me dijo, usted pone su piso, nunca, simplemente digo... Firmen aquí i punt.
5: El deute per l'hipoteca del fill d'uns 320.000 euros ha situat en Francisco i la Milagros al límit de perdre el pis on viuen des de fa més de mig segle i que, segons expliquen, tenen pagat des de fa 40 anys.
0: Gràcies, Martí. Des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
8: Bona tarda. La Festa Major del Prat s'ha acomiadat aquest dilluns a la nit amb un piró musical accidentat a l'aparcament de Rodalies. Una avaria en un dels generadors ha afectat el so. Això s'ha sumat a l'alarma de Protecció Civil durant l'inici de l'espectacle, que finalment ha pogut oferir una gran coreografia de música i pirotècnia. Més enllà d'això, la Festa Major ha estat multitudinària i sense incidents en l'any que s'han estrenat 18 càmeres de seguretat temporals als principals escenaris.
9: No hi ha hagut cap incident destacat durant aquests dies de Festa Major. Amb una afluència tan gran i de milers de persones al carrer, la veritat que ha sigut una Festa Major sense incidents a destacar. I les càmeres, la veritat és que fem una molt bona valoració, perquè malgrat que no les hem tingut que utilitzar per cap prova, perquè no ha existit cap incident important, sí que ens han servit per poder veure els fluxos de gent. Quan a vegades en alguns espais hi havia més gent, menys, com es movia, i això també ens ha permès anticipar-nos en algunes lògiques en temes de seguretat.
8: La Festa Major s'acomiada fins l'any que ve i, com és habitual, des de l'Ajuntament obren una enquesta per recollir l'opinió de la ciutadania al web de la corporació local.
0: Gràcies, Luis. Tornem al Vallès Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
10: Bona tarda, Carme. L'Octoberfest de Castellà va passar la revàlida de la tercera edició amb un gran ambient i una més que important assistència ciutadana, on l'organització xifra en 3.500 persones. Novament, la cervesa i les taules llargues compartides van omplir de públic l'espai Tolrà aquest divendres i aquest dissabte passat, com si es tractés del CDC-MBC a recinte on des del 1810 se celebra l'Octoberfest de Múnich. L'espai Tolrà s'afegeix des de fa 3 anys a una de les festes més importants del món, que tenen el seu epicentre a la regió bavaresa, però que s'ha adoptat a territoris de tot el món, donada la popularitat de la beguda escumosa feta d'ordi i llúpol. Les actuacions d'aquest cap de setmana van ser tot un èxit, amb grups com Massa Madre, Hotel Cochambre, Hombres B, una banda tribut d'Hombres G, i la DJ Cassandra Cash, actes que des del vespre de divendres, com dèiem, van ajuntar una xifra de 3.500 persones, mig centenar menys que en les dues anteriors edicions.
0: Gràcies, Albert. Anem a Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
11: Bona tarda, Carme. A Rubí, l'alcaldessa ha fet una xerrada amb els ciutadans per parlar del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. La Generalitat hauria tancat la porta per a permetre la urbanització de sectors sense legalitzar, com a Rubí serien Can Carreres, Tres Camins, Campament o Can Serrafusà. Ho ha explicat l'equip de govern aquest dilluns al casino, en aquest acte per conèixer el nou pla d'ordenació urbanística davant d'alguns veïns que, precisament, confiaven que la futura norma urbanística podria legalitzar la situació dels seus habitatges després de 30 o 40 anys. L'executiu local ha demanat suport tècnic a la Diputació per seguir treballant aquesta qüestió i ha proposat fer una trobada específica amb els afectats. Es calcula que a tota Catalunya hi ha unes 1.500 urbanitzacions sense regularitzar, una situació que el govern català està començant a adreçar a través de línies de crèdit dels ajuntaments. Però per ara no sembla que es passi a sòl urbà aquestes zones a través d'un POUN i sense un canvi normatiu més fort a nivell català, un fet que preocupa greument els veïns.
0: Gràcies, Mariona. Acabarem amb la crònica de Sant Cugat. Pau Vázquez.
12: L'episodi de pluja d'aquest dimarts ha causat diversos desperfectes a Sant Cugat. L'aigua s'ha acumulat a carrers i places i en alguns casos ha dificultat el trànsit de cotxes i vehicles motoritzats. Alguns vehicles, fins i tot, han quedat atrapats en algun punt d'acumulació d'aigua. Alguns dels carrers que s'han hagut de tallar el trànsit són el pont del carrer Martorell, el carrer de Safareig, el passeig del Nard, l'avinguda de la Car d'Escaiola i l'avinguda dels Països Catalans. Des de l'Ajuntament també han advertit que la Riera, al seu pas per Can Calders, anava molt plena i que no s'hi podia passar. La pluja també ha desplaçat contenidors, que han hagut de ser recol·locats quan les condicions climàtiques ho han permès. Aquest aiguat també ha causat desperfectes a l'escola Bressol, al tricicle, on han hagut de demanar a les famílies que, sempre que ho poguessin fer de forma segura, anessin a recollir les criatures. En el cas de l'escola Gerbert d'Orlac, que també pateix sovint les conseqüències de la pluja, s'han trobat amb el gimnàs i el menjador inundats. I és que han caigut 53,2 litres per metre quadrat en només una hora. És el rècord que s'ha registrat a Sant Cugat aquest dimarts. Mai havia plogut tant en una hora.
13: A la tarda, no et desconnectis. Connectat.

0: I ara, connectats, aprofundim en una malaltia poc coneguda com la fibrosi quística. Per conèixer-la una mica millor, anem fins a Sabadell. Mireia Sanz, en Ràdio Sabadell, molt bona tarda.
1: Per abordar la realitat de la fibrosi quística ens acompanya la Susana Loureda, que és infermera i gestora de casos de fibrosi quística de l'Hospital de Sabadell. Què tal, com estàs?
2: Hola, bon dia, Mireia.
1: Bon dia, Susana. Escolta, si et sembla, comencem una mica pel principi, perquè jo crec que la fibrosi quística, diria que és d'aquelles malalties que sonen, no?
2: Sí, sí.
1: Que ens sentim a parlar, que sonen,
2: sí,
1: però no sé si sonen de la manera que han de sonar. És a dir, què és exactament la fibrosi quística?
2: Sí, bon començament. Doncs la fibrosi quística és una malaltia genètica i hereditària. Això vol dir que la persona que la pateix neix amb aquesta malaltia i la, rep la transmissió un gen alterat del pare i un gen alterat de la mare. Vull dir, per poder patir la malaltia s'ha d'heredar del pare i de la mare. Què passa amb aquesta malaltia? Hi ha una proteïna que es diu CFTR, és una proteïna, així, d'una manera més senzilla t'ho explico, que està dins de les membranes de les cèl·lules epitelials fonamentalment. Les cèl·lules epitelials estan en el sistema respiratori, als pulmons, al sistema digestiu, al pàncreas i a l'intestí, afecta també al sistema reproductor, a les glàndules sudorípares, etc. Què passa?
1: Per tant, és multifactorial,
2: és una molt complexa, és molts òrgans i això és complicat de portar. Què passa? Aquesta proteïna funciona com una porta, perquè ho entengueu, és com una porta, una aixeta, que permet que les sals i l'aigua surtin de la cèl·lula. Quan això no funciona, això queda acumulat i totes les secrecions de l'organisme, no només el moc, tenim secrecions a tots els òrgans, s'espessen, es compacten i provoquen a nivell del pulmó que aquest moc atrapi el que serien les bactèries, els virus, es queden allà taponant, se sobreinfecten, provoquen inflamació, infeccions recurrents i dany del teixit pulmonar. A nivell de pàncreas, fonamentalment es taponen tot el que serien els conductes pancreàtics. Llavors, els enzims que necessitem, que van a l'intestí, que circulen per aquí, necessitem aquests enzims per poder digerir les greixos, les vitamines, no es produeix, con lo qual tot el que seria el creixement està alterat. En les glàndules sudorípares passa que hi ha un excés de clor, con lo qual també la sal, la suor és molt més salada del normal. Això és un fet que a nosaltres ens serveix molt, perquè mitjançant la medició d'aquesta suor podem diagnosticar i confirmar que tenim la malaltia amb el nadó. Per tant, com tu has dit, és una malaltia complexa, afecta molts òrgans, al nivell reproductor també provoca esterilitat i és complexa i requereix com un tracte especial.
1: Més o menys a quina edat la podeu diagnosticar? Perquè això anava a preguntar, això ens ho troben amb la prova del taló, no? Que això, quan
2: sí,
1: tenim
2: senyora,
1: criatures,
2: sí, senyora,
1: directament,
2: més bé, perquè ja t'he dit que es neix amb aquesta malaltia i es fa el diagnòstic primer a través del que seria el cribatge, el programa de cribatge neonatal. Aquest cribatge, les mostres són la famosa prova del taló que tothom coneix. Quan neix un nadó es fa la prova del taló allà cap a les 48-72 hores de vida i aquestes mostres a Catalunya, totes les mostres de taló, van a parar a l'Hospital Clínic. Allà amb els laboratoris d'Hospital Clínic de l'Institut de Recerca Biomèdica s'analitzen i allà estudien com unes 28 malalties. Vale? Entre aquestes està la fibrosi quística, que penseu que es va introduir al cribatge, el programa de cribatge, Catalunya va ser pionera en introduir dins de les 28 malalties la fibrosi quística, i allà cap als aproximadament cap al 2019 o alguna cosa així. Aquesta malaltia, com us he dit, es diagnostica per l'alarma per el test de cribatge. Aquestes, hi ha uns biomarcadors que surten alterats i ens diuen alarma, alerta, aquesta persona, aquest nadó, potser sigui subsidiari de tenir una fibrosi quística. Llavors, ens envien el correu a les unitats de referència, que nosaltres el Taulí és una de les unitats de referència de Catalunya, i allà nosaltres el citem per, mitjançant la prova de test de la suor, confirmar si es té o no la malaltia.
1: D'acord, o sigui, la prova del taló mostra alerta, sí. Si serà la suor la que determinarà exactament. Si és així o no és així, amb aquesta part que em deies que és molt més salada del normal, no?
2: Exactament, exactament. Mm.
1: Clar, si és més salada del normal, la pell també en deu patir les conseqüències, no?
2: Sí, però bueno, és pell, tot, però claro, a partir d'ahí, els primers símptomes ja hem de posar-nos en marxa per evitar que comencin, com us he dit, les secrecions s'espessen a nivell pulmonar, que és el més important, que no sigui colonitzat per bactèries que puguin complicar i provocar la inflamació. A nivell endocrí és l'urgència més ràpida. També que a nivell, hi ha nens que debuten de manera greu, com és una malaltia greu, amb un espessament de les deposicions, la primera deposició que fa el nadó és aquella deposició negra que es diu Meconi, i hi ha nens que tenen una mutació greu que debuten ja amb el retard en l'expulsió d'aquest Meconi, que això ja és un signe de que hi ha una gravetat en la fibrosis quística de mutació greu.
1: Mm-hmm. Hi ha algun perfil de pacients? És a dir, amb els anys heu detectat, a banda d'això, no. Aquesta part que m'explicaves ara, no? Que és una qüestió genètica, per tant, entenc que al final, potser no m'acceptaràs l'expressió, però és una certa loteria, no? Perquè tu, quan tens una parella, no et fas una anàlisi per saber si els dos esteu en aquesta situació,
2: exactament.
1: No?
2: Com us he dit, per poder patir la malaltia s'ha d'heredar un gen del pare o un gen de la mare, però és veritat que quan el poden transmetre un gen de la fibrosi quística i l'altre gen que transmeteix el pare o la mare ser normal. Llavors tenim un portador sa. No patirà la malaltia, però té la capacitat de transmetre als seus fills aquesta malaltia.
1: I la prova del taló ens ho identifica, això?
2: No. Sí que l'identifica, perquè quan la primera mostra que es fa de la sang del taló del bebè ja es fa un primer anàlisi genètic. Llavors sabem si són portadors o no són portadors. Què passa amb els portadors? No pateixen la malaltia, però sí que tenen la capacitat de transmetre la malaltia. I s'ha de tenir... I heu de pensar que és més freqüent de lo que pensem tenir un gen, ser portadors d'un gen. Es estima que un de cada 35 de persones porta aquest gen dins de la seva condició genètica. Vull dir que és una loteria, que si coincideixes amb una altra persona que també és portadora i porta un altre gen, es podria donar.
1: Clar, i això ara estava pensant jo, que quan fas determinats tractaments de fertilitat, això t'ho miren per activa i per passiva, clar, no sé, segurament no faria falta, no?, que ens anem mirant tots plegats genèticament abans de tenir una criatura, no?
2: Seria impossible cobrir tot el banc i la manícula que hi ha de malalties genètiques. No podem fer totes les proves a tot el món perquè seria impossible. Vull dir, és més aviat el cribatge neonatal el que es marca la diferència.
1: Mm-hmm. Em deies ara que el Taulí és unitat de referència.
2: Sí,
1: si no m'equivoco, des de fa força anys. Vull dir, és un hospital que ha treballat molt aquest tema. N'havíem parlat en alguna ocasió amb la doctora Bosque, recordo.
2: Sí, sí.
1: Com aconsegueix el Taulí ser unitat de referència i per què és una de les unitats de referència de Catalunya?
2: És important que, per saber on som ara i on anem cap al futur, saber d'on venim. Uh-huh. I venim d'èpoques molt dures. Ara estem en una altra, que ja ho parlarem, estem en una altra història de la malaltia, però sí que venim d'èpoques molt dures que no fa gaires anys. Es va començar a Sabadell a cuidar els primers pacients amb fibrosi quística, la doctora Bosque, junta amb una companya de direnoms al llarg de l'entrevista, perquè m'agrada que la gent sàpiga els noms de les persones que han estat lluitant i que estan aquí i estan treballant, perquè de vegades ens oblidem que darrere de tota aquesta malaltia hi ha persones que amb esforç, amb investigació tot estan, i que la gent conegui els noms i si són, doncs és important. Doncs va començar la doctora Bosque ja cap als anys 80, al començament dels anys 80, amb una companya que era fisioterapeuta, la Núria López, que ara pues, ambas dues estan jubilades, i va ser a la clínica, que segur que sonarà a molts dels sabadellencs i sabadellenques, la clínica del Nen Jesús, on jo també vaig començar. Allà es van començar a tractar els primers pacients, després es va incorporar a la unitat el doctor Òscar Asensio, que també ha sigut un puntal en la nostra unitat, i eren èpoques molt dures, perquè la malaltia es tractava... els símptomes, diem, i intentar aconseguir que arribés el pacient en el millor estat possible. Penseu que ja no existien unitats d'adults perquè els pacients no arribaven. aquesta transició. Vull dir, a l'època de l'adolescència, per desgràcia, època de juvenil, pues aquestes persones arribaven, per molts cuidadors que els donaven, arribaven en mal estat i havien d'arribar, o bé al final era el trasplantament, i molts no superaven aquest trasplantament. Va ser a partir de que vam començar a millorar els tractaments, antibiòtics inhalats, etc., que controlaven les infeccions, la nutrició també, el donar enzims, el donar vitamines, que anaven allargant aquesta situació. Però era una lluita, de lluitar, no de corregir, sinó de lluitar contra i mantenir el que estava mal fet, diguem. Cap a, fixa't si ha sigut aviat, cap al 2019-2021 van aparèixer uns tractaments que són els moduladors d'aquesta proteïna, que el que intenten és intentar corregir i substituir el defecte d'aquesta proteïna CFTR que us explicava abans, que és la causant de la malaltia. Això, 19-21, o sigui, relativament fa poc. Ah, llavors, imagineu-vos tota la trajectòria abans de la lluita amb aquests pacients, totes aquestes persones. I és a partir d'aquesta nova era que aquests tractaments que han arribat han aconseguit que aquestes persones que tenien una limitació de vida molt curta, que pràcticament no pensaven ni en continuar més enllà, ni estudis, ni feina, res, perquè no havia com un futur, això ha canviat tan espectacular. Per nosaltres ha sigut una revolució, que són crònics, la malaltia no està curada, continuen tenint la malaltia, però poden arribar a fer una vida completament normal.
1: Ostres, de no arribar a l'adolescència a fer vida completament normal.
2: Ha sigut una revolució per nosaltres. O sigui, vol dir, el pacient continua sent una pacient amb fibrosi quística, però que té una vida completament normal perquè hem corregit.
1: Estem parlant d'una medicació diària, per exemple.
2: És una medicació diària, i també no hem d'oblidar que això té una contraposició, que si tu deixes la medicació, abandones la medicació, tornem a tenir els símptomes propis de la fibrosi quística que tan dolents i tan greus eren.
1: Per tant, ara l'esperança de vida d'una persona amb fibrosi quística és la mateixa que una persona que no tingui fibrosi quística?
2: De totes maneres, també faig un incís, perquè sí que han arribat a moltes mutacions, però penseu que tenim unes 2.000 mutacions de fibrosi quística alterades, i no tothom, per desgràcia, es pot beneficiar. Per poder beneficiar-te d'aquesta medicació has de complir uns requisits i tenir unes mutacions que s'han comprovat a nivell d'investigació que sí que són reactives aquestes medicacions. Per tant, ens queda feina, perquè hi ha gent que hem de continuar tractant, hem de continuar evitant que es vagin empitjorant la seva qualitat de vida, perquè quan arriben nous medicaments, que esperem tenir un futur prometedor, pues estiguin en les millors condicions per poder rebre'ls.
1: Per tant, quin percentatge és els pacients que realment no poden accedir-hi tenint en compte aquesta realitat? Quins diries que és?
2: No disposo aquí dels percentatges, però diria que, t'explico, d'aquestes 2.000 mutacions que estan descrites, es classifiquen en sis grups, i hi ha només hi ha un grup que no es beneficia, i no sé dir-te ara perquè no disposo aquí dels datos en aquest moment, però és més petit, per sort ara ja arriba a cada cop més. La mutació més freqüent és la Delta 508, que és una mutació greu i és la més freqüent que tenim a Europa, a Catalunya, i tots aquests pacients que tenen una única mutació amb aquesta mutació i es poden beneficiar, i això és un grup important perquè és la més comú.
1: Per tant, una molt bona notícia,
2: una
1: no?
2: Una molt bona notícia.
1: I això entenc que també amplia el volum de pacients que teniu des de la unitat, perquè clar, si els pacients tenen més qualitat de vida i per tant poden ser més anys, és una malaltia crònica, aquí hi ha una feina no de seguiment a tots aquests pacients.
2: Una feina de seguiment que, com us he dit, no havia, hem passat de no tenir una unitat de continuïtat d'adults a que amb el taulí ja tenim una unitat pediàtrica, i fem el traspàs a la unitat d'adults, que això és un gran avantatge tenir-ho tot al mateix centre. La unitat d'adults la lidera el doctor Xavier Pomares i la doctora Conxita Montón, i la meva homòloga infermera, que és la Pilar Cores, i a la nostra banda, pues, ara mateix la lidera el doctor García, és un doctor que està molt format, s'ha format en fibrosi quística a Austràlia uns anys, i ja la tenim aquí, i la doctora Marina Pedrosa i jo mateixa. Però recorda que t'he dit que hi ha un equip multidisciplinar molt gran, perquè hem de tractar molts òrgans, i tot aquest equip multidisciplinar treballa en conjunt endocrinos, digestòlogues, nutricionistes, fisioterapeutes, treballadora social s'implica moltíssima gent, hi ha molts perfils diferents de professionals, i jo aprofito que dones veu per donar públicament les gràcies a tota aquesta gent, perquè ha fet que el Parc Taulí a Sabadell tingui concedida la menció d'hospital de referència en grau d'excel·lència. Això vol dir que a Espanya n'hi ha poques, bueno, en poques estan unes 12 unitats pediàtriques, 11 d'adults, si no recordo malament, i d'aquestes tenim 3 de referència a Catalunya i 2 en grau d'excel·lència a nivell de pediatria i una som al Taulí. Això, doncs, ahí som.
1: Doncs, Susana Loureda, mil gràcies per haver vingut avui a Ràdio Sabadell i haver-ho explicat tot plegat.
2: Molt que vagi bé, molt bé, gràcies a tu.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
0: I ara al Connectats us parlem de la música que cura l'ànima. Ho sap molt bé la impulsora i directora de la coral Pas a Pas, que treballa amb cantaires amb problemes de salut mental i diversitat funcional. Ens anem fins a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Doncs sí, avui coneixem una mica més la coral Pas a Pas, que és tot un tresor per castellà. Celebra 15 anys. En parlem amb la seva fundadora i també amb l'ànima, que és la Clara Martí. Clara, molt bona tarda.
5: Bona tarda, home, queda una mica...
4: Sí, m'he referit a tu com a l'ànima, però és que és una ànima col·lectiva, sou molts. Explica'ns aquesta essència de la coral.
5: Som molts. A veure, si vols, començo pel principi una mica.
4: Sí, per descomptat.
5: Això, mira, Pas a Pas neix sense ser Pas a Pas al principi, perquè el nom el vam posar a posteriori, no? Quan potser ja feia un any que el projecte rodava. I això comença perquè jo vaig acabar... Bueno, jo estava estudiant Educació Social i havia de fer, bueno, com a qualsevol carrera, no? Pues s'havia de presentar un projecte, havíem de fer pràctiques... I, bueno, jo havia fet pràctiques amb altres col·lectius, sobretot amb infants amb risc d'exclusió i tal, i llavors en aquell moment jo dirigia un cor en una escola d'aquí Castellà. I parlant amb l'Ajuntament, jo vaig dir, mireu, jo no... Tancar-me en un despatx no ho veig gaire. I, ostres, tu no portes una coral per nens, tal? Per què no intentem obrir un projecte que sigui una coral de persones amb diversitat funcional? I a Castellà, en aquell moment, hi havia moltes entitats relacionades amb la diversitat, no? I llavors vam dir, bueno, doncs per què no ho provem? T'atreveixes? Vinga, doncs endavant. I neix aquí.
4: I ja llavors,
5: després d'un any, ja fa 15 anys, sí, sí. I llavors, clar, al veure que aquell any havia funcionat, el primer any que, bueno, que era una cosa que podia tenir... bueno, podia tenir futur, no? Vam dir que seguim, doncs vinga, va, seguim. I fins aquí.
4: Que bé, que bé. Explica'ns una mica com funciona la coral Pas a Pas.
5: A veure, nosaltres ens trobem cada divendres, això sí que no ha canviat des dels inicis, sempre ha sigut els divendres, i llavors ens trobem, som actualment hi ha 3 grups de Pas a Pas. Un grup neix del que és l'entitat Suport Castellà. Per tant, la majoria són usuaris de suport. L'altre grup neix originalment de 2 entitats, que eren Dismòbil, que ja no existeix, i Àdips, que crec que ara ja està també... que ja no funciona com a tal. I llavors hi ha un tercer grup, que aquest sí que va ser com més posterior, poder fa 5 anys només, que hem introduït un cor infantil. Per què ens agrada haver introduït aquest cor? Doncs perquè les nenes arriben on no arribem a nivell musical amb els altres 2 grups. I llavors crec que aquest punt d'unió, bueno, dalt de l'escenari per mi és, bueno, és molt bonic. És molt bonic i també perquè fem que les nenes convisquin, no?, amb el que és la diversitat i que la visquin una mica de primera mà, perquè ens trobem als concerts, però també si fem assajos, també assagem de manera separada, però quan hem d'assajar per un concert també ens trobem els 3 grups bueno, i fem aquest vincle, no?, durant una estoneta.
4: Hem inclòs aquesta entrevista dins de la secció de salut. i algú es preguntarà, estem parlant d'una coral, però és que les corals, com totes les entitats, fan salut mental i segur que tens molts exemples d'integrants en què has notat una evolució en el seu estat anímic i, per tant, de salut, oi?
5: Moltíssim. Per ells és... bueno, és una cosa... A veure, amb el grup de salut mental sí que és veritat que és una lluita que estem allò... perquè forma part, del... O sigui, forma part del, de la seva... A veure, no és que formi part de la malaltia, però és de les conseqüències que això implica, no? De que, bueno, la constància, això costa molt, i al final jo sempre els dic, quan us apunteu a un... com qui fa teatre, no? És quan t'apuntes a una coral, tu formes part d'un grup, i per tant, si tu no hi ets, les coses fallen, també. I per tant, necessitem a tots els integrants del grup. I amb això, ara ja m'ho prenc bé, però em costava molt, perquè, clar, tu podies arribar un dia i dir, ostres, és que són 4 dels 10 que són. I, bueno, i havies de tirar endavant igualment, o les sorpreses del directe. I això, bueno, tornant al tema de la salut, al final cantar és terapèutic en si. O sigui, per si sol és terapèutic. I ve gent que d'entrada deies, ostres, i molt tímida, molt... I ara tinc un clar exemple d'una persona, això, no?, molt tímida al principi, i que ara dius, però què passa? Però si sembles un altre. És, bueno, caballo... Sempre li dic, ets un caballo desbocado, ara. Que... bueno, i això ho ha fet el fet de sentir-se que forma part d'alguna cosa. I això és molt important.
4: Descriu-nos aquesta sensació de quan acabeu un concert. Això ha de ser meravellós.
5: És un... bueno, una eufòria, allò de dir, buah, i això ara què? També amb el risc que això comporta, eh? Bueno, jo ara, clar, els vaig veure diumenge, quan vam acabar el concert, tots estaven, oh! I ara, a poc aquesta setmana, deixem que les coses una mica baixin, que baixi una mica el suflé, i divendres veurem, no? Divendres, doncs llavors posarem en comú doncs com ha anat, com ho han viscut, què ha suposat per ells això. Però et diré que va ser un concert, i ho dèiem amb els altres músics, hem fet concerts molt xulos, però aquest, en concret, era un concert que eren ells. I això també va ser sorpresa per nosaltres, perquè, bueno, perquè no hi havia inputs externs, vull dir. Moltes vegades fem un concert i és que fem un concert de pel·lícules. Doncs llavors hi ha una pantalla una mica amb les pel·lícules que estem cantant i que van rodant. O hi ha una entitat que ve perquè venen a ballar mentre nosaltres cantem. O, jo què sé, un cop vam fer, doncs va venir un trapecista, es va penjar de l'auditori. I aquesta vegada no. Aquesta vegada eren ells, tota l'estona. Ells presenten, ells amb el risc, bueno, risc no, o amb la sorpresa de que... què passarà? No, perquè, clar, tu pots... No era improvisat, ells sabien quines preguntes havien de llegir, però, clar, tu no sabies com interaccionarien amb el públic i què passaria. I això va ser molt divertit. Molt divertit perquè no deixen de sorprendre't. Cada dia et surten per un... Bueno, et surten d'una manera que dius, ostres, això et xoca cada vegada, però per mi és el que ho fa tan especial.
4: Posa un context.
5: No saps mai per on surten.
4: Posa un context que es tracta del concert de celebració dels vostres 15 anys en què sí. Veu interpretar una cançó, per exemple, del Roger Pedrós, que havia compost per vosaltres, sí. També una altra del Joan Manuel Serrat. Quina
5: bueno,
4: selecció...
5: Aquesta no la vam... O sigui, aquesta va sortir en algun moment, perquè el concert el que anava, i una mica de la manera que ells ho presentaven, sí que va haver una presentació inicial, no?, on jo deia pues, què havíem aconseguit des dels inicis fins als 15 anys, no? I després ells anaven fent preguntes a la gent del públic, sobre coses que havien passat al llarg dels 15 anys, no? Coses més... Jo què sé, doncs quina cançó vam gravar que d'aquí paraules d'amor. Quina cançó vam gravar en col·laboració amb un projecte que hi havia amb l'Ajuntament i que vam interpretar la cançó en llengua de signes? Doncs la resposta era paraules d'amor. I llavors fèiem que la gent cantés un trosset de paraules d'amor. Però no era una cançó que nosaltres vam cantar en directe. La vam cantar amb la gent i res, van ser dues frases.
4: Abans.
5: O jo què sé. Com acabem sempre el concert de Nadal? Doncs llavors vam acabar ballant un trosset de la marxa Radetzky, que la fem amb percussió corporal. Bueno, coses així. Abans, per fer participar la gent.
4: Abans, Clara, t'he preguntat com se sentien els cantaires. Com et sents tu després d'aquests 15 anys? Comentaves que algunes coses t'han costat, evidentment tot costa, i hi ha alts i baixos. Però entenc que si continues després de tant de temps amb aquest projecte és que té algun efecte en la teva ànima.
5: Mira, sempre que em plantejo, perquè al final això de la feina, i més quan ets autònoma, que ara ja fa uns anys que, bueno, que m'he de buscar jo una mica quins projectes agafo, què em motiva i què no em motiva, no? I a vegades, i sempre penso, és que pas a pas sempre hi és. O sigui, no és una cosa que em plantegi... O sigui, és una cosa que també és veritat que me la sento molt meva, per què no dir-ho, no? Al final és un projecte que tu vas posant al foc i vinga, va coent, fins que arribes aquí i penses, uau, vull dir, al final pas a pas ha sigut primer que els meus fills, en el sentit que ha vingut primer i pas a pas, o sigui, tots els integrants de pas a pas han viscut un projecte, o sigui, han viscut la meva evolució personal, perquè és que jo era molt jove, per tant, han vist néixer els meus fills, han vist... I això sempre, bueno, em fa com... Uau! N'hi ha un d'ells que jo sempre li dic, tu ets un calendari amb potes, perquè sempre diu, escolta'm, serà l'aniversari del teu fill, aquest dia... Sí, o sigui, ho tenen tot com molt... Bueno, molt... Tenen dates molt marcades i m'inclouen en aquestes dates. I això, jolín, a mi em fa... Bueno, sento que hem creat alguna cosa, que hi ha un vincle aquí pues que és molt bonic. Molt bonic i el que comporta també. O sigui, et senten tant que formes part de les seves vides que llavors també a vegades, ostres, et truquen en hores intempestives que dius, no, jo no us agafaré el telèfon, vull dir, aquí també has de marcar uns límits, saps? O has de... Vull dir que suposo que per ells és el mateix que sento jo, o sigui, pas a pas forma part de mi, no ho puc desenganxar, saps?
4: Doncs pas a pas porteu 15 anys. Clara Martí, moltíssimes gràcies per parlar-nos de la coral, del vostre projecte, i em reafirmo, sí que ets l'ànima, és una ànima compartida, però sí que n'ets l'ànima. Moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
5: Gràcies a tu.
4: I molt bona tarda a tu també, Carme.
0: Gràcies, Guillem, bona tarda.
3: A la tarda no et desconnectis. Connectat.
6: 1, 2...
4: Ei, bona tarda, companys del Connectat. Soc el Guillem Plans i avui us parlo de Blaumut. El quintet barceloní tancarà la seva gira El millor que hem fet mai amb un concert a l'Apolo i després es prendrà una aturada indefinida per compondre el seu pròxim disc. Per tant, no ens queda més remei que esperar-los fent un pa amb oli i sal.

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. La colla dels Bufons del Foc enguany estan d'aniversari. Han arribat als 30 anys d'història i ho faran amb una sèrie d'actes de celebració. En parlem amb en Xavier García, que és tresorer de la colla i encarregat dels actes d'aquest aniversari. Martí Villegas, bona tarda.
1: Hola, nou, Carme. Estic aquí amb el Xavier García, tresorer de la colla dels Bufons del Foc i encarregat dels actes del 30 aniversari. Què tal, Xavier? Bona tarda.
2: Bona tarda, Martí. Què tal?
1: Molt bé, molt bé. Aviam, avui venim a parlar dels Bufons del Foc, de la vostra colla, que a més aquest any esteu d'aniversari. Però abans de tot, la colla de Diables, de Bufons del Foc, neix el 1996. Amb quin objectiu?
2: Bueno, neix dintre l'associació de Lleure Gripau Blau i bueno, van passant els anys, estem allà i tot, i vam començar a fer pues, les sortides del Cercavila, el Seguici, a festes de maig i a festa d'agost també. I el 2017, després de fer 20 anys, doncs ens vam constituir com a entitat pròpia i a partir d'allà doncs, ja sense parar de dir una colla més a la ciutat.
1: Quin tipus d'activitats organitzeu? Comentes el Cercavila, també durant festes majors, imagino, festes de maig?
2: Correcte, sí, sortim a les festes de maig, a la Flama, festes d'agost, també sortim a IFIA, on ens conviden també altres colles d'arreu de Catalunya, i bueno, organitzem, normalment sempre organitzem la Batucona, que és un acte dintre de les festes de maig, on la nostra percussió convida percussions d'arreu i fan com una cercavila amb colles de percussió.
1: I pel que has comentat, entenc que també feu altres activitats fora de Badalona, no només a la ciutat.
2: Sí, correcte. Anem, per exemple, bueno, hi ha el que es diu un intercanvi, de dir tu em convides, jo et convido, i ens anem movent.
1: Hòstia, que bo, no? Això no... Jo no m'imaginava que al final les colles de Diables, que no sé fins a quin punt n'hi ha alguna a cada poble o ciutat més o menys gran, que també hi hagués aquesta manera de relacionar-vos entre vosaltres i que us aneu convidant a les vostres festes majors.
2: Hi ha un munt de colles i clar, doncs és el més xulo també és sortir de la teva ciutat i veure com cremen arreu i tot, de dir, per exemple, a Tarragona tenen un model, després te'n vas aquí a Barcelona i tenen un altre. És a dir, tot canvia, no?
1: Com us organitzeu vosaltres?
2: Nosaltres, doncs, tenim, per així dir, tenim la colla infantil, l'adulta i la percussió, que anem tots a una, sempre, però per diferenciar-ho així i tal. Bueno, ens organitzem de dir, potser tenim el correfoc, doncs què necessitem pel correfoc, quin lluïment farem a l'inici, quin lluïment farem al final, entremig, quina pirotècnia. Després també la percussió assaja cada divendres durant tot l'any. Nosaltres anem fent assajos i tot, de dir, fem dos abans de temporada, això sí ens dona temps també, sempre es diu molt, però potser hi ha anys que...

0: tal, també tirem molt d'aquesta ajuda i ens va molt bé. Clar, és gent que no es pot comprometre al 100%, potser amb la colla, però sempre venen a fer un cop de mà i sense aquestes persones no es tiren.
1: Sí, sí. Comentaves que el grup de percussió sí que assaja cada divendres, però vosaltres més o menys, cada quantes vegades us reuniu durant l'any per preparar totes les activitats?
0: Nosaltres, el tema de foc, la Junta es reuneix, intentem un dia al mes. Un dia al mes, que sempre estem en contacte, ara més amb tot això dels telèfons, trucades, ens anem trucant, que si ara hem d'entregar aquests papers, aquesta documentació, ara fem això o l'altre, i això. Però sí que és veritat que aquest any ens hem reunit molt més, és a dir, havíem de fer prova de vestuari, perquè també el vam renovar, que tot estigui bé, per si s'havien de tornar a la modista o alguna cosa. Tema masses també són totes noves. Tema pirotècnia, hem fet, bueno, estris nous, llavors ens anàvem reunint molt. També pues, com per agafar i que tothom sàpiga què és i tenir ja el material en ment, no arribar al dia de l'actuació i no saber-ho. També moltes reunions de preparació pel que va passar el cap de setmana passat.
1: Ara en parlarem d'això del cap de setmana passat i també dels actes del 30 aniversari, però abans volia comentar un parell de qüestions. La primera, tu ets el cap de pirotècnia de la colla i em genera molta curiositat saber on aconseguiu el material pirotècnic, com es compra, on el aneu a buscar.
0: Bueno, aquí a Catalunya tenim una tradició molt arrelada al foc. Llavors hi ha moltes cases de pirotècnia. Tenim Estalella, Igual, Garcia, Catalana. Nosaltres sempre anem a Estalella, pel tracte que tenim i tot. I això, llavors ens envien un catàleg, normalment pel març, alguna cosa així, abans d'iniciar la temporada, i a partir d'allà ja decidim tot i mirem tema preus, què podem fer, en quin dia l'entrega, tot. Clar, aquí també pues, es fot Guàrdia Civil pel mig, és a dir, que hi ha un munt de papeleo i tràmits, de dir, els quilos de pólvora, però estem jugant amb foc, no ens oblidem.
1: I això justament m'enllaça perfecte amb l'altra qüestió que et volia comentar, que era el tema de la seguretat. Imagino que per cada activitat necessiteu permisos de Guàrdia
0: Correcte.
1: Civil, de cossos de seguretat, i també per la pròpia vostra seguretat, perquè imagino que una colla de diables que jugueu amb foc, treballeu amb foc, genera molta preocupació per totes les famílies, sobretot imagino dels infants que teniu a la colla, les pares, mares, que es preocupen, no?
0: Sí, sí. Bueno, els nostres infants són uns kamikazes, eh?
1: Sí, també sol passar això.
0: Van preparats i de tot. De fet, els hem de dir, posa't bé el mocador, les ulleres, però igual que ens va passar, per exemple, a mi em passava que m'ho deien. Doncs normalment portem com a seguretat, bueno, a part del vestit, pantaló i la casaca, que seria la jaqueta aquesta amb la caputxa, portem un mocador al cap per tapar-nos el cabell, perquè sí que és veritat que una espurna pot caure i es va pues, com fet més gran i tot, i et vas cremant. Llavors és com una altra mesura de protecció, una altra capa, per així dir. Després també portem ulleres i un mocador aquí normalment que tapa doncs, el nas i tot, i la boca, i ja també per inhalar fum. A mi em va passar aquest estiu com a anècdota, de dir, vam anar a córrer foc i em vaig passar tota la nit tossint, de dir, perquè no portava aquell mocador.
1: Clar,
0: i aquell dia, doncs, a mi em donava alguna cosa.
1: Sí.
0: És més seguretat. I també, perdó, portem guants a les mans i intentem anar al màxim tapats. I ara també amb els nous vestits doncs, tenim com una goma i el guant va per dintre.
1: Vale. Entenc, per tant, que l'objectiu és cobrir la major part del cos que pugui.
0: Correcte. Okay. Sí, per evitar cremades i tot. I amb els infantils igual.
1: Sí. I ara ja, Xavier, parlant sobre el tema principal del motiu pel qual fem avui aquesta entrevista, que és els actes del 30 aniversari. Si no m'equivoco, ja ho comentaves abans, dissabte passat vau començar, oi?
0: Correcte, vam començar l'abril, el dia 10, presentant els nous vestits que vam fer. Vam dir, ja tocava, teníem molts anys, estàvem molt cremats, sortíem tots en flames. Yeah. I vam agafar, els vam renovar i els vam presentar, fent com un recorregut sense foc, fins a arribar a l'Ajuntament, on allà ens va rebre les institucions, i vam fer doncs, un breu discurs, donant inici al 30è aniversari, i també va ser com un prematch, perquè bueno, també ens vau entrevistar durant l'abril i tot. I com altre acte vam fer, clar, la gent ens demanava també una festa de 30 anys, i vam muntar doncs, pel matí a partir de les 10:30 activitats amb la canalla, activitats infantils on podien ells cremar una bengala i posar-se el vestit. Després també vam tenir rumba amb un grup de Badalona, Los Desmadraos, després també vam

0: vam fer una rifa, un pernil, bueno, sí, sí, morrades, no?, per així dir.
1: Sí, sí, sí.
0: I vam acabar al vespre, a les 10, amb un correfoc, i res, doncs molt guai tot, la veritat. No ens esperàvem tanta gent des de primera hora al matí, no ens esperàvem que hi hagués tants infants, tantes famílies, i al vespre igual. És a dir, patíem de, ostres, no vindrà ningú i no voldrem tornar a fer. Però no, molt guai, la rebuda de la ciutat també. I és el que pensem, una festa no només de la colla, sinó celebra 30 anys l'associació que és de la ciutat i també una festa per la gent de la ciutat.
1: Clar, clar, clar. O sigui, al final, la rebuda, l'acollida dels veïns i veïnes de Badalona, molt positiva, no la valoreu?
0: Molt, molt positiva. I no ho sabíem fins que vam començar aquest any, de dir tot això i més per xarxes socials.
1: No us ho esperàveu?
0: No. Des del primer vídeo que vam publicar, de dir presentem-nos vestits, vam agafar gent famosa, per així dir, de Badalona, entre cometes, actors, actrius, gent d'aquí de la casa de Ràdio Ciutat Badalona, i no ens esperàvem aquesta rebuda, ni per la gent de les xarxes, ni per la gent de carrer, i molta gent, ho ha vist gent des de Madrid, i en quin moment hem arribat a un vídeo així. I molt guai. I pues, com altres actes, també, tenim dintre de poc, inaugurem una sala d'exposicions noves conjuntament amb l'Ajuntament i farem una exposició on estaran els vestits durant aquests 30 anys que hem tingut, una mica d'informació d'aquests 30 anys i tot, els elements que fem servir, les mesures de seguretat i tot, estem allà preparant-ho amb l'Ajuntament.
1: Aquesta entrevista imagino que l'emetran també a la sala d'exposicions.
0: Dedicaran una sala. Clar que sí.
1: Anem tirant aquesta entrevista. No, pel que fa als vestits, quants n'heu tingut, més o menys, en aquests últims 30 anys?
0: Vam començar amb un que era fosc, que aquest jo no el vaig portar. Jo porto 700 a la colla i jo aquest no el vaig portar. Després també un altre que era de color blau, que els primers sí que es veien molt més de bufó, i després l'altre ja va ser més de bufó del foc. És a dir, amb les tres banyes o... Bueno, era... Tothom que es vulgui posar banyes se les posava. Jo me'n recordo de petit que anàvem cinc, amb una cresta i tot. I res, això. I després ja aquests ens hem mantingut amb els colors d'abans, però tots nous, més, bueno, tots cosits, i els altres eren com pintats. I vam agafar i vam fer un canvi també de dir cap on volem anar com a colla i tot.
1: Cap on voleu anar? Quin és l'objectiu?
0: Bueno, és mantenir pues, de dir, som una colla que no som un ball tradicional, però sí que és veritat que entenem que hi han d'haver-hi com una tradició, no?, dintre de la cultura, i és això. De dir, nosaltres ens oposem al nostre lloc, de dir, no som un ball ni som una colla de diables, som bufons. Llavors els bufons pues, tenen, en lloc del Lucifer tenim el bufonàs, a la diablesa la bufona. I això, i tot això va sorgir improvisat, de dir, ens faltaven vestits, teníem una faldilla al local, vinga, va, anem fent, i un dia ens vam reunir la Junta i els del Foc i vam dir, vinga, va, cap on volem anar. I això, i de moment molt guai la rebuda i tot. I,
1: que bo.
0: Sí, sí.
1: Aquesta exposició, quin dia s'inaugura?
0: No ho sabem encara, vale. No ho tenim present perquè, clar, depèn molt de la sala s'ha d'habilitar encara, és el Carme, de dir, abans hi havia un institut allà, llavors estem allà. Jo suposo que dintre de 3 setmanes com a molt tard.
1: I alguna altra activitat a part d'aquesta exposició preparada pel 30 aniversari?
0: Doncs per acabar la rebuda a l'Ajuntament, que ens van dir que volien fer una rebuda, que la primera rebuda a l'Ajuntament per una part de foc, una colla de foc de la ciutat, i l'altre dia el fill del president va comentar però l'any acaba el desembre, a dir, encara teniu temps per fer més coses.
1: Clar, clar. Home, doncs... l'entrevista no hi ha millor manera d'acabar-la que encoratjant-vos a que seguiu fent actes i seguiu fent celebracions pel 30 aniversari.
0: Sí, sí, doncs a veure. També dona la salut, eh? De dir, si dona la salut, ho farem, si no, no.
1: Xavier García, tresorer de la colla Bufons del Foc i encarregat també dels actes d'aquest 30 aniversari, moltíssimes gràcies per venir a Connectats per parlar-nos sobre els Bufons del Foc.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, Martí.
2: Així s'acaba aquest Connectats de dimarts. Gràcies a tots per la companyia. Demà més tornarem amb la versió de dimecres, quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
1: Salutacions. Són estridents, amb les lletres atapeïdes sovint desapareixen abans que hagis pogut llegir-los. Així són els avisos Esalert que des del 2022 rebem al mòbil de forma puntual però cada vegada més freqüent per advertir-nos de la previsió de fenòmens meteorològics extrems. La santcuatenca i meteoròloga Gemma Puig afegeix que la situació de Sant Cugat i el Vallès Occidental està molt condicionada per la seva ubicació al prelitoral i per la proximitat al Mediterrani i a la serralada prelitoral, especialment a la tardor, quan després d'un estiu càlid s'acumula molta calor al mar i arriba aire fred. Aquesta combinació pot afavorir la formació de precipitacions, volíem dir, molt intenses, un fenomen que, segons explica la meteoròloga, no és nou a la zona, com demostren episodis històrics com les inundacions de 1962, però sí cada vegada més freqüent. El Ball de Gitanes de Sant Cugat del 2027 obre avui el període d'inscripcions. Els balladors que vulguin participar en una de les cites més multitudinàries del Carnaval santcuatenc tindran fins al 10 d'octubre per apuntar-s'hi. Com en l'edició passada, les inscripcions es faran per colles, formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. En el cas dels quadros que no tinguin colles, serà la mateixa comissió del Ball de Gitanes qui els agruparà. Si el nombre d'inscrits supera les places disponibles, l'organització farà un sorteig de places que es farà públic el dilluns 12 d'octubre. I més notícies, en aquest cas, en clau cultural, perquè els gaussacs conviden el veïnat de Sant Cugat a omplir la pinya del concurs de castells